0: va coincidir amb l'inici de la suposada trama al cor del partit. Els socialistes catalans asseguren que han actuat correctament en tot moment i que cooperaran amb els tribunals, mentre que Junts, el PP i Vox demanen a Illa que comparegui al Parlament. El govern i els sindicats d'educació tampoc arriben a un acord i aquest dijous continuaran amb les negociacions sobre l'increment salarial i els efectius per l'escola inclusiva. El departament es compromet a portar una proposta per escrit. A hores d'ara proposa un augment salarial de 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. Les mobilitzacions, mentrestant, no s'aturen. Aquest dijous estan cridats a fer vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès Occidental i Oriental. Serà l'endemà d'una jornada de vaga convocada a tot Catalunya amb un seguiment del 30%, segons la Conselleria, i del 60%, segons els sindicats. Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo per evitar l'expansió del virus de l'Ebola. Al Congo s'han detectat més de 1.000 casos sospitosos i 223 morts. L'OMS demana un alto al foc. Frontera amb la República Democràtica del Congo per evitar l'expansió del virus de l'Ebola. Al Congo s'han detectat més de 1.000 casos sospitosos i 223 morts. L'OMS demana un alto al foc al país per controlar. L'ha deixat que els espectadors escoltessin alguns dels temes i ha explicat que parla sovint amb Ringo Starr a través de videotrucades, ja que aquest últim viu a Los Angeles.
1: Esports.
2: El Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El traspàs del jugador de 25 anys es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Alexia Putella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre. I després, en el triomf contra la Real Societat per 2-1 en partit de Lliga al Johan Cruyff. En bàsquet, Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. En paral·lel, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà Xavi Pujol a l'Alba Escònia com a nou director esportiu de la secció.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un dia amb calor canicular, calor de ple estiu. Les màximes s'enfilaran fins als 33 al litoral, fins als 36 a l'interior i fins als 38 a les Terres de l'Ebre. Una calor desfermada que persistirà fins divendres. Pel que fa al temps, el dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar les maniobres per boicotejar les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez. El jutge assegura que l'ex número 3 dels socialistes, Santos Cerdán, dirigia la trama i es va activar l'endemà de la imputació de la parella de Sánchez. La Guàrdia Civil ha registrat la seu dels socialistes durant 12 hores per buscar més proves. Madrid, Paula Brujats.
3: S'han emportat factures, còpies d'agendes i també els correus de Santos Cerdán, de la gerent del partit Ana Fuentes o de l'excap de comunicació Jon Antolín. El jutge apunta que la trama es va reunir una vintena de vegades a la seu del PSOE, que Cerdán dirigia les operacions per extorsionar jutges, fiscals i policies, i l'exmilitant socialista Leire Díaz les executava i ho cobrava del partit. Va ingressar, suposadament, segons el jutge, 16.000 euros a través d'una empresa pantalla de l'exdirigent dirigent socialista Gaspar Zarrias. És la tesi de Santiago Pedraz que desmunta la versió de Leire Díaz, que fins ara ha dit que anava per lliure i que tot el que feia era per un llibre sobre les clavegueres de l'Estat.
4: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
3: Però el jutge diu tot el contrari i té sota la lupa 180.000 euros que el PSOE hauria camuflat en factures falses per finançar la trama, que es va activar coincidint amb els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez després que imputessin la seva parella. El jutge ha imputat 8 persones per aquest cas: Cerdán, Leire Díaz, Gaspar Zarrias, l'actual dirigent del PSOE, 2 advocats i un guàrdia civil com a còmplices. Els acusa d'organització criminal, suborn i altres delictes i apunta que haurien ofert, per exemple, 300.000 euros a un fiscal anticorrupció perquè s'arxivessin causes contra el Partit Socialista.
0: Les investigacions judicials acorralen cada cop més el PSOE, però Pedro Sánchez es manté ferm, es nega a convocar eleccions anticipades

0: Diu que no hi ha motius per acabar la legislatura abans d'hora i referma el seu suport a Zapatero. Des del PP, Feijóo continua sense voler jugar la carta de la moció de censura i pressiona els socis perquè deixin caure el govern de Sánchez. Una exigència que, de moment, no ha rebut resposta. Madrid, Àngels Lafuente.
1: Pedro Sánchez no veu cap raó per convocar eleccions anticipades i insisteix que seguirà fins a l'estiu del 2027. Ho justificava amb aquests arguments.
2: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy és la estabilitat.
1: I és que el president espanyol fins i tot ha insinuat que les investigacions poden acabar en no res i després de llegir el sumari del cas ha tornat a fer costat a Zapatero.
2: Y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
1: Una visió que no comparteixen ni de bon tros els populars, Feijóo pressiona perquè convoquin eleccions i acabi la legislatura.
3: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
1: Feijóo, però, no vol fer el pas i presentar una moció de censura no té prou suport perquè tiri endavant, tot i que reconeix intents per convèncer Junts, però els de Puigdemont ho neguen. Míriam Nogueres, a TV3, i Borja Semper, al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
5: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y, precisamente porque tenemos esa información, sabemos que no están dispuestos a moverse. Estan paralitzats.
1: I Esquerra manté el seu no a la moció de censura. Gabriel Rufián adverteix que només exigiran eleccions si es comprova un finançament il·legal del PSOE.
6: Si s'iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
1: L'escorcoll de Ferraz és un nou front de desgast per a Sánchez. Aquest dijous comença el judici al seu germà per malversació. La seva dona està a les portes d'anar a judici i la sentència contra l'exministre Ábalos està a punt de sortir.
0: El jutge d'aquesta nova derivada judicial contra el PSOE posa el focus en la campanya del PSC per les eleccions al Parlament del 2024. Santiago Pedraz ha reclamat al partit tota la documentació que els socialistes van lliurar a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes, que inclou estats comptables, contractes, factures, despeses de propaganda i publicitat. El magistrat no especifica per què ho vol, però el fet és que la suposada trama al cor del PSOE es va formar coincidint amb aquesta cursa electoral a Catalunya. En un comunicat, el PSC diu que sempre ha respectat la legislació electoral i ha funcionat amb total transparència i afegeix que col·laboraran amb la justícia. Des de l'oposició, Junts, el PP i Vox han sortit a demanar a Salvador Illa que comparegui al Parlament per aclarir l'assumpte. La juntaire Mònica Sales ha instat Esquerra i els comuns a unir-se a la petició.
7: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
0: Els partits també volen que el president expliqui el contracte que la Generalitat va firmar amb Huawei després que els informes policials sobre Zapatero parlin de suposats vincles entre l'expresident espanyol i aquest gegant tecnològic xinès. Fonts del govern mantenen que el procés s'ha fet amb totes les garanties. I aquest dijous arrenquen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen. És la trama parapolicial que suposadament va orquestrar la cúpula del Ministeri de l'Interior per sostreure i eliminar proves de la comptabilitat B del PP que ostentava l'extresorer del partit, Luis Bárcenas. Està previst que els primers a declarar siguin Francisco Martínez, ex número 2 del departament, i l'exministre Jorge Fernández Díaz, perquè la Fiscalia demana 15 anys de presó. Pel judici hi han desfilat més d'un centenar de testimonis, entre ells el mateix Bárcenas, que es va declarar víctima d'una persecució i va assegurar que Mariano Rajoy havia destruït proves del finançament il·legal de la formació. Tant l'expresident espanyol com la seva exnúmero 2 al PP, María Dolores de Cospedal, van negar conèixer ni haver format part de cap operatiu il·lícit.
8: Se inicia en la sede del Partido Popular con el borrado de los discos duros de los ordenadores. O sea que esta operación se inicia por los responsables del partido en esos momentos y luego tiene, yo creo, un traslado a la parte, digamos, relacionada, si eso se acredita, en el Ministerio del Interior.
9: Aquí, en todo este tema, no ha habido ninguna operación política.
10: ¿Fue informada en algún momento?
11: No, no. Pero es que yo hasta dudo que eso fuera así.
0: Entre els acusats també hi ha els membres de la cúpula policial en l'època de Rajoy. El govern i els sindicats d'educació confien en la reunió d'aquest dijous a les 12.

0: 12 del migdia per desencallar el conflicte. Els sindicats demanen un cop més que les propostes d'increment salarial i d'efectius de l'escola inclusiva quedin per escrit. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen trobar fórmules perquè aquesta xifra total acabi pujant a prop dels 450 euros. La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, insisteix que les xifres s'han de quedar plasmades en un paper perquè no sigui un brindis al sol.
1: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
0: Tot i això, el govern defensa que ha mogut fitxa i es compromet a portar-ho per escrit aquest dijous. Ho diu el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
2: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Ja hem fet aquest moviment que ens reclamaven, en aquest cas, les organitzacions sindicals. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
0: Els sindicats també han acusat Comissions Obreres i la UGT, que van signar el pacte inicial, d'entorpir les negociacions. Els sindicats mantenen el calendari de mobilitzacions en paral·lel a aquestes converses. Aquest dijous estan cridats a fer vaga els mestres i professors del Maresme i dels Vallesos. Serà l'endemà de la jornada de vaga unitària que s'ha fet a tot Catalunya aquest dimecres i que ha tingut un seguiment del 60%, segons els sindicats, i de prop del 30%, segons el departament. Les protestes de mestres i professors han provocat molts problemes de mobilitat. S'han fet talls durant hores a l'autovia A2 i a l'autopista AP7 en diversos punts. Noé Muñiz és el portaveu del sindicat USTEC a Tarragona.
3: Ens ha sigut un èxit, ens ha sorprès. Nosaltres sabíem que hi hauria molta gent, però quan hem arribat aquí, al tall de l'AP7, hem tallat la P7 en els dos sentits, potser 1.500, potser 2.000 persones. Déu-n'hi-do, és a dir, jo crec que això demostra que el col·lectiu continua fort, que la gent continua amb força al carrer i, bueno, és la idea per poder pressionar a les negociacions que estan en curs ara mateix.
0: Les protestes han provocat cues quilomètriques i Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Procitat davant dels milers de conductors que han quedat atrapats. La Creu Roja ha fet arribar aigua i aliments a algunes de les persones que eren als cotxes sota altes temperatures. En paral·lel, també s'han fet diverses manifestacions. La més multitudinària ha estat la de Barcelona, que segons el sindicat convocant ha aplegat fins a 16.000 persones, una xifra, però, que la Guàrdia Urbana ha rebaixat fins a 7.000.
4: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo, on els casos d'Ebola no paren d'augmentar. En total, al Congo s'han detectat almenys 1.000 casos sospitosos i 223 morts. Uganda vol mantenir el control sobre el virus i per això extrema les precaucions. De moment, només ha detectat 7 infeccions, una de les quals mortal. El cap de l'OMS, Tedros Adhanom, demana un alto al foc al Congo per controlar la malaltia. Burkina Faso, Elia Borràs.
5: Ja fa uns dies el país va suspendre el transport tant terrestre com aeri des de la República Democràtica del Congo, però han fet un pas més i han tancat la frontera. Les úniques persones que podran creuar-la són els equips humanitaris i mèdics, i així ho ha explicat un responsable de la Secretaria Permanent del Ministeri de Salut d'Uganda.
6: Les úniques excepcions són els equips de resposta a l'Ebola autoritzats, les organitzacions humanitàries, el transport d'aliments i mercaderies i la seguretat. Però tot això estarà sota estrictes controls sanitaris i protocols de supervisió a través de la frontera.
5: El mateix responsable ha anunciat que els mitjans hauran de sensibilitzar la població sobre el virus durant almenys 30 minuts al dia. Es tracta d'una de les tasques principals per evitar les notícies falses que circulen sobre el virus. Tedros Adhanom ha dit que el Congo viu en un xoc catastròfic entre la malaltia i el conflicte i ha demanat un alto al foc immediat per evitar el desplaçament massiu i l'accés als equips mèdics a les zones afectades. La província d'Ituri, on hi ha l'epicentre de la pandèmia, és a més de 3.000 quilòmetres de la capital, Kinshasa, i és gairebé impossible arribar-hi per carretera. Es tracta d'una zona minera amb molta activitat extractivista i en conflicte entre l'Estat i els grups rebels pel control dels recursos naturals que té el país.
4: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
7: Aquest dijous arribem a un dels pics de calor, i diem un perquè possiblement en tindrem dos, dijous i divendres. Avui s'esperen temperatures màximes molt altes. Si bé dimecres es va arribar a una màxima de 36,6 graus a Vinebre, la més alta en el que portem d'any, avui s'esperen temperatures de 36 graus a, per exemple, a Girona, sectors de la Catalunya central, 37-38 graus a la mateixa ciutat de Lleida, i cap a les Terres de l'Ebre poden arribar als 38 graus. Temperatures de ple estiu que ben segur que farà que se superin alguns rècords de temperatura màxima en un mes de maig. Aquesta calor intensa d'avui tindrà continuïtat divendres i durant el cap de setmana afluixarà. Abandonarà aquestes temperatures tan extremes, però de calor en tindrem i molta. Tot això amb un cap de setmana que serà assolellat i només a les tardes s'esperen ruixats al Pirineu.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills per ajudar-los a comprar-se un pis. Aquest primer trimestre del 2026 s'han incrementat un 20%, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya, i ja és tendència clara dels últims anys. Els donen diners o una segona residència, el 13% de les famílies en tenen, perquè es puguin emancipar. Un comportament que explica, en part, perquè ara mateix la meitat de les compravendes d'habitatge es fan sense necessitat d'una hipoteca. Fins fa uns anys només compraven cases al comtat els estrangers i els catalans amb molts estalvis, però ara s'hi ha sumat aquest col·lectiu de joves que tenen l'ajuda dels pares. Raquel Iglesias, vicedegana del col·legi, explica que és una cultura que s'ha imposat per força.
8: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials a Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
0: Catalunya també és líder a formalitzar poders preventius, que vol dir designar una persona de confiança perquè gestioni els nostres assumptes en cas d'incapacitat. En 5 anys, els poders atorgats s'han doblat.
4: 3Cat Info.
0: La multinacional tèxtil sueca H&M planteja un ERO a les oficines que té a Barcelona i a Madrid, que ja afecta una vuitantena de persones. La xifra es va pactar amb els sindicats la setmana passada amb indemnitzacions per acomiadament improcedent i complements. Els representants laborals creuen que, com a molt, s'acomiadarà el 40% dels afectats, perquè la resta es recol·locaran en altres llocs de treball, aquí o a l'estranger. El centre barceloní d'H&M ha afectat per la reestructuració i treballen 230 empleats que s'encarreguen de la planificació, la facturació i les tasques de recursos humans per 6 països europeus. Malgrat tot, en els últims anys hi ha hagut diverses reduccions de personal per part d'aquesta marca de moda i els sindicats temen que en el futur es tornin a anunciar tancaments de botigues. El 2024, H&M va acomiadar gairebé 500 persones i va tancar prop d'una trentena de botigues a tot Espanya. I el fabricant de motos Torrot de Sal, el gironès, entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa. La companyia acumula diversos plans de reestructuració de la plantilla, però es declara insolvent. El jutjat ja ha nomenat un administrador concursal per comprovar si hi ha algun comprador interessat en la firma o saber quins béns té Torrot per afrontar els deutes amb proveïdors i treballadors. La plantilla, que no arriba a les 50 persones, s'acumula endarreriments salarials i impagaments. Segons Xavier Sanchiz, advocat de la Intersindical que representa els treballadors, la situació ha afectat la salut dels empleats.
9: L'han portat a una situació límit. De fet, en l'últim any hi ha hagut dels treballadors de producció, més del 50% estan amb problemes, amb malalties d'ansietat i d'estrès provocats per la situació laboral.
0: Ara l'administrador concursal té 2 mesos per comprovar la viabilitat de Torrot, que fabrica motos elèctriques i que s'havia centrat en vehicles infantils. Més qüestions. La Comissió d'Investigació de la Dana a les Corts Valencianes es tanca amb les conclusions que han pactat el PP i Vox. El dictamen esquiva assenyalar la Generalitat Valenciana i insisteix en la falta d'informació. L'oposició considera que el text és una farsa i un insult a les víctimes. València, Alba Barbosa.
10: La majoria del PP i Vox ha aprovat les conclusions de la comissió, un text que han defensat com a objectiu i rigorós, assenyalant falta d'execució d'infraestructures i deficiències en la gestió de la informació, amb molt poca crítica cap al paper del govern valencià. Fernando Pastor, del PP, ha retret que cap representant del govern espanyol hi hagi acudit.
11: Este dictamen, si tiene un fallo, es que la pata del gobierno de España, pata importantísima, no tiene, son páginas en blanco.
10: La comissió es tanca poc més d'un any després de constituir-se i sense que hi hagin comparegut els dos investigats en la causa, que el dia de la dana eren els responsables de l'emergència. L'oposició considera que la comissió ha estat un insult cap a les víctimes. José Muñoz, dels socialistes, i Isaura Navarro, de Compromís.
12: Y desde nuestro punto de vista, este dictamen es ilegal e inmoral.
13: Así voleu aprovar un relat absolutament falso per a salvar al Partit Popular i els seus amics de Vox. I això és intolerable.
10: Les associacions de víctimes estudien una resposta al dictamen, consideren que la comissió ha estat una farsa i que ha servit al PP per apuntalar el seu relat polític. Confien, han dit, en la investigació del jutjat de Catarroja.
4: 3Cat Info.
0: Paul McCartney ha fet un directe de TikTok per promocionar The Boys of Dungeon Lane, el seu nou àlbum. Tot i haver publicat ja dues de les 14 cançons que té el disc, McCartney ha deixat que els espectadors escoltessin alguns segons d'altres temes. L'artista britànic també ha respost preguntes que els fans li enviaven per xat, com per exemple, quin moment dels Beatles reviuria.
14: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
0: Alguns fans també li han preguntat sobre la seva relació amb Ringo Starr, que col·labora en una cançó de l'àlbum.
14: Parlem molt per videotrucada i ell viu a Los Angeles. Està molt bé posar-se al dia i veure què està fent. I ell està triomfant amb la seva música country.
0: Paul McCartney estrenarà l'àlbum aquest divendres, dia 29, sota l'expectació dels seus fans. El poeta i traductor Francesc Parcerises publica a l'editorial Quaderns Crema el llibre Fer-ne 80, on repassa la seva vida a través de fotografies acompanyades de textos breus. Amb una fotografia per cada any es poden veure imatges familiars, viatges, mudances, casaments, la mort dels pares o trobades amb amics.
15: Triar és difícil, eh? La tria és el que és i amb les coses petites has de descobrir les coses grans.
0: Unes imatges que li serveixen per explicar de manera bocadora tota una vida.
15: A mi em costa molt pensar en prendre decisions de per vida. Faré això i d'aquí 2 anys seré aquí i d'aquí 4 seré allà. Això, les vegades que ho he pensat, sempre m'ha sortit malament. M'ha sortit malament respecte al projecte. Jo crec que m'ha sortit bé, perquè ho he deixat de fer perquè he trobat una altra cosa que m'agradava més. Però jo he estat més, segurament, un tastaulletes.
4: Esports.
0: Amb David Ubach.
16: El 25 anys ha prioritzat l'oferta del Barça per davant d'altres que tenia. El traspàs es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Tot i l'arribada d'Anthony Gordon, el club blaugrana no descarta operacions per Julián Álvarez, João Pedro o Rashford. I com ara dèiem, Alexia Putellas s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. El comiat ha estat doble. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, tot i que ha considerat que era el moment ideal per acabar la seva etapa al Barça.
17: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
16: La de Mollet estava acompanyada de la seva família, de la plantilla del primer equip femení del Barça, del president en funcions Rafael Juste i del president electe Joan Laporta, entre d'altres. En l'acte ha rebut missatges de companyes, d'exfutbolistes com Carles Puyol, Andrés Iniesta i Sergio Busquets i d'un dels capitans actuals com Rafinha. Al vespre, la festa ha continuat a l'estadi Johan Cruyff, on l'equip ha guanyat la Real Societat per 2-1 en la penúltima jornada de Lliga. Ha estat l'últim cop que Alexia vestia la samarreta blaugrana després de 14 temporades del primer equip. El públic l'ha acomiadat amb una gran ovació.
18: Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós.

0: us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora de culer i torno a ser una aficionada de culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
1: El públic de l'estadi Johan Cruyff també ha acomiadat Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, que també deixaran l'equip.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A l'Espanyol, mentrestant, el club ha fet oficial la continuïtat de Leandro Cabrera fins al juny de l'any que ve, després que s'ha fet efectiva la clàusula de renovació del seu contracte condicionada a la permanència i al fet d'haver jugat un nombre determinat de partits. Sentim el central uruguaià.
3: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos. Y nada, otro añito más con esta camiseta que la verdad que es un tremendo honor.
1: Encara en clau blanquiblava, ja teniu al GEP i l'app de Catalunya Ràdio un nou capítol de l'Espanyol Reservat, el podcast sobre l'actualitat de l'Espanyol. En aquesta ocasió fem balanç de la temporada i posem la mirada en el mercat d'estiu amb l'Eudald Serra i l'Oriol Vidal. També analitzem la figura de Monchi amb un dels seus homes de confiança, l'empresari i periodista Fede Quintero, i finalment conversem amb el porter de l'Espanyol, Àngel Fortuño. Pel que fa a la Lliga Femenina, l'Espanyol ha empatat a 2 aquest dimecres en partit de la 29a jornada al camp del Deportivo de la Corunya. I encara en futbol, el Crystal Palace ha guanyat la final de la Conference League per 1-0 davant del Rayo Vallecano en un partit disputat a Leipzig, a Alemanya. Encara en futbol, al Madrid, els dos candidats a la presidència, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, han presentat les seves candidatures. Florentino Pérez ha començat atacant Riquelme i alhora ha insistit a blindar el club davant dels atacs externs, diu que volen desestabilitzar el Madrid. Manté que continuarà lluitant per fer net amb el cas Negreira i entre les promeses té la voluntat de construir una ciutat tecnològica a Valdebebas, aplicada al món de l'esport. Riquelme, per la seva banda, somia amb una ciutat del soci a Valdebebas, també, que inclouria un hotel, restaurants, un centre aquàtic, entre altres atractius. També promet l'arribada de dos cracs i un entrenador de renom i diu que, amb ell de president, el club no es privatitzarà i tornarà a ser dels socis. A més, ha promès una reducció temporal de la quota de soci fins que no es guanyi la Champions.
2: 3CAT Info.
1: En bàsquet, Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. El tècnic farà festiva efectiva la clàusula de rescissió del seu contracte d'uns 400.000 euros. D'aquesta manera, el tècnic de Gavà posarà fi a la segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet, que va començar el 17 de novembre del 2025, substituint Joan Peñarroya. El seu destí més probable és el Dubai, amb un contracte per 3 temporades. Aquest dijous, roda de premsa de Pascual. En paral·lel, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà Xavi Pujol a la Bascònia com a nou director esportiu de la secció. I en waterpolo, Catalunya 14, Atlètic Barceloneta 9, a l'anada de la final de l'Eurocup, a la final de la Lliga, primer partit, Sant Andreu 10, Mataró 8.
2: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Agents de la Guàrdia Civil han escorcollat aquest dimecres durant 12 hores la seu del PSOE a Madrid buscant informació sobre la presumpta trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez, que investiga l'Audiència Nacional. El president espanyol continua rebutjant l'avançament electoral, tot i aquesta nova investigació judicial i la recent imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. El govern i els sindicats d'educació tampoc arriben a un acord i aquest dijous continuaran les negociacions sobre l'increment salarial i els efectius per la proposta per l'escola inclusiva. A hores d'ara proposa el departament un augment salarial de 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. A partir d'ara també us explicarem que la Casa Blanca desmenteix que hi hagi un esborrany d'entesa entre Washington i Teheran per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà, com ha dit aquest dimecres la televisió iraniana. Donald Trump diu que no està satisfet amb la posició de la República Islàmica en les negociacions. Us explicarem també que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa directament a narcotraficants material per cultivar marihuana a gran escala. Hi ha 4 detinguts. I parlarem de la denúncia de llibreters catalans i de tot el món que expliquen que les grans tecnològiques compren milers de llibres vells per entrenar la intel·ligència artificial i després els destrueixen.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte, en un traspàs que es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Mentrestant, Alexia Putellas s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça pel matí en l'acte institucional celebrat al Camp Nou i pel vespre en el triomf de l'equip contra la Real Societat per 2-1 en partit de Lliga.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un dia amb calor canicular, calor de ple estiu. Les màximes s'enfilaran fins als 33 al litoral, fins als 36 a l'interior i fins als 38 a les Terres de l'Ebre. Una calor desfermada que persistirà fins divendres. Pel que fa al temps, el dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar les maniobres per boicotejar les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez. El jutge assegura que l'ex número 3 dels socialistes, Santos Ferran, dirigia aquesta trama i es va activar l'endemà de la imputació de la parella de Sánchez. La Guàrdia Civil ha registrat la seu dels socialistes durant 12 hores per buscar més proves. Madrid, Paula Brujats.
3: S'han emportat factures, còpies d'agendes i també els correus de Santos Cerdán, de la gerent del partit Ana Fuentes o de l'excap de comunicació Jon Antolín. El jutge apunta que la trama es va reunir una vintena de vegades a la seu del PSOE, que Cerdán dirigia les operacions per extorsionar jutges, fiscals i policies, i l'exmilitant socialista Leire Díaz les executava i ho cobrava del partit. Va ingressar, suposadament, segons el jutge, 16.000 euros a través d'una empresa pantalla de l'exdirigent socialista Gaspar Parzarrias. És la tesi de Santiago Pedraz que desmunta la versió de Leire Díaz, que fins ara ha dit que anava per lliure i que tot el que feia era per un llibre sobre les clavegueres de l'Estat.
4: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
3: Però el jutge diu tot el contrari i té sota la lupa 180.000 euros que el PSOE hauria camuflat en factures falses per finançar la trama, que es va activar coincidint amb els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez després que imputessin la seva parella. El jutge ha imputat 8 persones per aquest cas: Cerdán, Leire Díaz, Gaspar Zarrías, l'actual dirigent del PSOE, 2 advocats i un guàrdia civil com a còmplices. Els acusa d'organització criminal, suborn i altres delictes i apunta que haurien ofert, per exemple, 300.000 euros a un fiscal anticorrupció perquè s'arxivessin causes contra el Partit Socialista.
0: Pedro Sánchez es nega a convocar eleccions anticipades, tot i la nova investigació judicial que afecta el PSOE, en aquest cas, per suposadament haver pagat maniobres per boicotejar causes obertes contra el partit. Sánchez ho justificava d'aquesta manera.
5: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
0: El cap de l'executiu espanyol ha insinuat que les investigacions poden acabar en no res i ha tornat a fer costat a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, imputat recentment pel cas Plus Ultra. Des del Partit Popular, el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, pressiona perquè Sánchez posi punt final a la legislatura i convoqui eleccions.
1: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
0: Feijóo, però, no té prou suports per presentar una moció de censura que pugui tirar endavant, tot i que el PP reconeix intents per convèncer Junts, uns moviments que els de Puigdemont neguen. Sentim la portaveu dels juntaires al Congrés, Míriam Nogueras, en declaracions a TV3, i el portaveu del PP, Borja Sémper, al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
7: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados.
0: Esquerra manté el seu no a una hipotètica moció de censura. Gabriel Rufián adverteix que només exigiran eleccions si apareixen proves de finançament il·legal del PSOE.
8: Si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
0: Aquesta investigació de l'Audiència Nacional és un nou front de desgast per Sánchez. Aquest dijous comença el judici al seu germà per malversació. La seva dona està a les portes d'anar a judici i la sentència contra l'exministre Ábalos està a punt de sortir. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat republicà Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès. L'alt tribunal veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors de l'empresa que tenien Elena i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, que també està sent investigat. Tarragona, Ricard Buigas.
9: Els magistrats han obert un procediment contra l'exconseller d'Interior com a cooperador necessari d'uns fets pels quals el Suprem ja investiga l'exalcalde del municipi, Félix Alonso, dels Comuns, que ara és diputat al Congrés. Segons les investigacions, hi ha indicis que l'Ajuntament d'Altafulla, sota l'alcaldia d'Alonso, va maniobrar per poder adjudicar contractes, ha dit, entre el 2017 i el 2019 a l'empresa Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient, una consultora de la qual Elena i Herrera eren els màxims responsables. Els contractes investigats sumen més de 30.000 euros. La instrucció del cas l'ha portat el jutjat del Vendrell, que l'ha elevat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la condició de forat de Joan Ignasi Elena, diputat al Parlament per Esquerra Republicana. Fons del Partit Republicà han defensat a 3Cat Info la innocència de l'exconseller i asseguren que la investigació no té cap base jurídica. També s'agafen un informe de l'Oficina Antifrau en què no s'identificava cap possible delicte en el cas, tot i que es demanava a l'Ajuntament que revisés els procediments d'adjudicació.
0: El govern i els sindicats d'educació confien en la reunió d'aquest dijous a les 12 del migdia per desencallar el conflicte. Els sindicats demanen un cop més que les propostes d'increment salarial i d'efectius de l'escola inclusiva quedin per escrit. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen trobar fórmules perquè aquesta xifra total acabi pujant a prop dels 450 euros. La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, insisteix que demà les xifres han de quedar plasmades en un paper perquè no sigui un brindis al sol.
10: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
0: Tot i això, el govern defensa que ha mogut fitxa i es compromet a portar-ho per escrit aquest dijous. Ho diu el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
11: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Ja hem fet aquest moviment que ens reclamaven, en aquest cas, les organitzacions sindicals. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
0: Els sindicats també han acusat Comissions Obreres i la UGT, que van signar el pacte inicial, d'entorpir les negociacions. Els Estats Units neguen que hi hagi un esborrany d'entesa amb l'Iran per acabar amb la guerra, com aquest dimecres ha informat la televisió estatal de la República Islàmica. Es tracta d'un text marc que donaria llum verda al restabliment del trànsit naval a través de l'estret d'Hormuz i a la retirada de les forces armades nord-americanes de la regió. Tant Donald Trump com el seu govern neguen cap acord, tot i que no es descarta que s'hi pugui arribar en els pròxims dies. Ho Washington, Oriol Serra.
12: Donald Trump ha arribat a dir que les eleccions de mitja legislatura, les midterms, no l'amoïnen i que no té cap pressa per arribar a un acord amb l'Iran. I, per descomptat, no ha faltat l'amenaça.
13: L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som. No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
12: Els Estats Units han tret tota la credibilitat a l'esborrany d'acord difós per la televisió iraniana i l'han arribat a qualificar d'invenció. Per la seva banda, el secretari d'Estat, Marco Rubio, ha insistit que l'Iran no tindrà mai la bomba nuclear mentre Trump sigui president dels Estats Units i s'ha mostrat partidari d'exhaurir la via diplomàtica.
14: Estem negociant un acord, volem que s'hi arribi. Crec que hi ha hagut alguns progressos i veurem en les pròximes hores i dies on es poden fer progressos. Només vull recordar a tothom, senyor president, que hi ha altres opcions si això no funciona. Preferim la via diplomàtica i volem que tingui èxit, però la conclusió al final és que les persones que estan a càrrec de l'Iran mai no podran tenir una arma nuclear.
12: Durant la posta en escena de la reunió ministerial, Trump s'ha fet l'habitual autoensabonada, assegurant que s'estan batent rècords mundials en inversions als Estats Units i que el país mai abans havia produït tant petroli. Els seus ministres l'han ensabonat per torns. El secretari de Defensa l'ha arribat a comparar amb Lincoln i Washington per la petjada que diu que deixarà a la història del país.
0: Israel ordena a la població del sud del Líban que abandoni casa seva i vagi cap al nord del riu Jaran i nova línia de demarcació. Assegura que tot el que hi ha entre aquest riu i la frontera d'Israel es considerarà zona de combat. Els atacs de l'aviació israeliana han matat aquest dimecres almenys 3 persones, entre elles un soldat de l'exèrcit del Líban. Les víctimes mortals ja s'acosten a les 40 des que Netanyahu va ordenar ampliar l'ofensiva contra Hezbollah. L'exèrcit d'Israel també ha matat 2 milicians de Hamas a Gaza, hores després d'haver assassinat el seu cap militar a la franja. Hamas ha confirmat la mort del comandant en un atac amb un míssil en què també va perdre la vida la seva dona i 2 fills. Mohamed Odeh portava només 3 setmanes com a comandant de les milícies. El seu predecessor també va ser assassinat per Israel. Durant la celebració a Gaza de la Festa del Sacrifici, alguns palestins asseguraven que aquestes accions d'Israel no els doblegaran.
15: Aquesta reunió de persones és un intent d'alegria i de recuperar la vida una vegada més. És un missatge a l'ocupació que tot el que faci des de matar, destruir i danyar serà inútil davant la gran fermesa d'aquest poble.
0: A França, el govern entona el mea culpa per no haver fet prou per evitar abusos sexuals a menors en escoles. Aquest dimecres, l'executiu ha anunciat reformes legals per protegir la infància d'abusos com els que es van denunciar la setmana passada. Hi haurà una llista negra de personal docent i d'extraescolars, encara que no hi hagi condemna ferma. París, Isabel Galí.
16: L'objectiu és que cap persona no pugui tenir un comportament inapropiat amb un menor, un objectiu que fa temps que el govern persegueix, sobretot des dels informes parlamentaris que alertaven dels problemes als centres i famílies d'acollida. Però les denúncies d'aquest any a les escoles d'infantil de París han posat en evidència que el sistema de protecció dels menors falla i el ministre d'Educació, Eduard Geffré, ha decidit prendre una mesura radical.
17: Una llista negra. Això vol dir que si hem acomiadat un funcionari públic o un monitor pel seu comportament amb menors, fins i tot si no està condemnat, serà inclòs en una llista que impedirà qualsevol forma de reincorporació dins l'escola.
16: Una mesura inèdita en un país on la presumpció d'innocència està especialment salvaguardada, però alguns dels autors que s'investiguen són reincidents que han aconseguit esquivar els assenyalaments previs per abusos sexuals i el mateix ministre de Justícia ha fet un mea culpa. Gerald Darmanin.
18: El moviment MeToo per a la infància tot just comença. Hi ha, sens dubte, desenes de milers de possibles queixes perquè crec que no hem assignat prou recursos per escoltar les veus d'aquests infants.
16: El projecte de llei de protecció a la infància es presentarà a l'Assemblea Nacional i ara per ara cap grup polític s'hi ha mostrat en contra.
19: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament narcotraficants. Hi ha 4 detinguts i 2 investigats, entre els quals els caps de l'organització, que en total haurien mogut 80 milions d'euros. Eren empreses proveïdores de material com ara dops, ventilació, llums o sistemes de rec pel cultiu de marihuana. Marc Bayón, és sotsinspector dels Mossos.
19: El que presentem és l'atac sobre un node de distribució d'una segona capa que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic.
0: Almenys abastien 6 grups de narcotraficants diferents perquè la policia ha trobat albarans de la mateixa empresa en les entrades i escorcolls a diverses plantacions il·legals. Durant mesos van vigilar els magatzems de distribució de les empreses a Granada, Tarragona i Torredembarra. Els investigadors de seguida van veure que les dades de facturació declarades a Hisenda no quadraven amb el volum de tràilers i de furgonetes blindades de recollida d'efectiu que setmanalment entraven als magatzems. I el 21% dels adolescents d'entre 14 i 18 anys són fumadors i d'aquests tots s'han fet servir vapers. Ho diu l'enquesta sobre salut i tabac que fa la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CANFIC, durant la Setmana Sense Fum. L'estudi s'ha fet sobre una mostra de prop de 1.900 persones. També revela que 8 de cada 10 creuen que els nous productes de tabac són menys perjudicials per la salut que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la CANFIC, Joan Lozano, és molt crític amb la indústria del tabac, que assegura que vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
20: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les noves xarxes, les xarxes socials. Trobem actors famosos, youtubers, etc., que són els que arriben a la joventut pues, amb un vaper a la boca, no?
0: L'enquesta de Salut i Tabac també reflecteix la tendència dels fumadors duals, és a dir, els que incorporen noves maneres de fumar, com els vapers o les bosses de nicotina, perquè pensen que són menys perjudicials i que això els ajudarà a deixar de fumar. En general, el percentatge de fumadors es manté estable, al voltant del 16% dels enquestats.
21: El temps.
0: Moment per la previsió de Néstor Gómez.
22: Aquest dijous arribem a un dels pics de calor, i diem un perquè possiblement en tindrem dos, dijous i divendres. Avui s'esperen temperatures màximes molt altes, si bé dimecres es va arribar a una màxima de 36,6 graus a Vinebre, la més alta en el que portem d'any. Avui s'esperen temperatures de 36 graus a, per exemple, Girona, sectors de la Catalunya central, 37-38 graus a la mateixa ciutat de Lleida i cap a les Terres de l'Ebre poden arribar als 38 graus. Temperatures de ple estiu que ben segur que farà que se superin alguns rècords de temperatura màxima en un mes de maig. Aquesta calor intensa d'avui tindrà continuïtat divendres i durant el cap de setmana afluixarà. Abandonarà aquestes temperatures tan extremes, però de calor en tindrem i molta. Tot això amb un cap de setmana que serà assolellat i només a les tardes s'esperen ruixats al Pirineu.
0: I ara que parlàvem de calor, una cinquantena de botigues i locals comercials s'incorporen a la xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que per primer cop ja cobreix tot el territori. Sant Feliu de Llobregat, Montse Poblet.
23: La xarxa metropolitana de refugis climàtics tindrà aquest any 319.75 més que el 2025 i per primer cop també se n'obren a Molins de Rei, Cervelló, Gavà i Sant Climent de Llobregat, que fins ara no en tenien. Bàsicament són biblioteques, centres cívics, parcs i piscines, però aquest estiu s'hi afegeixen botigues i altres establiments comercials. Cobren portes perquè qui necessiti refugiar-se de la calor tingui un lloc fresc on aturar-se una estona. El Centre Quiropràctic Sant Feliu de David Cussó ja té penjat l'adhesiu que l'identifica com a microrefugi climàtic.
24: Tenim una font d'aigua, tenim un sofà molt còmode, tenim un ventilador, tenim aire condicionat, així que poden passar en qualsevol moment que passin per aquí i trobin que els hi fa falta un cop d'aire fresc.
23: Segons les dades de l'AMB, a l'àrea metropolitana hi ha més de 500.000 de persones que són especialment vulnerables als efectes de la calor sobre la salut. És gent que viu en zones densament poblades, amb rendes baixes i habitatges antics i sense aïllament. La xarxa de refugis està orientada prioritàriament a ells i per això un 95% d'aquestes persones en tenen un a menys de 10 minuts dels seus domicilis.
0: La calor també ha fet avançar la collita de préssecs i nectarines al sud del Segrià. La campanya arrenca amb bons preus, impulsats per l'alta demanda d'aquesta fruita als principals mercats europeus. Lleida, Júlia Albacar.
1: Europa passa per una forta onada de calor i això afavoreix el consum de fruita d'estiu, que a més arriba amb molt bona qualitat d'estany. Sergi Belué, responsable de fruita dolça de Jarc.
2: La demanda d'exportació està en aquests moments sent molt elevada. Sí que tenim més producció que l'any passat, vull dir que també és bo així, podem servir a tots els nostres clients, tant nacionals com europeus.
1: La campanya ha estat tranquil·la, sense gelades, sequera ni pedregades, i s'espera, per tant, recuperar la plena producció, unes 400.000 tones. Pel que fa a la mà d'obra, de moment no es nota el procés de regularització de les persones migrants, com explica Carol Aixut, d'Unió de Pagesos.
3: És un greuge, és una pena, perquè ara ja comencen a ser necessaris. La fruita de pinyol ha començat la campanya de la cirera i dels albercocs i comença a faltar gent.
1: Aixut confia que hi hagi més treballadors disponibles quan arrenqui el gruix de la campanya de la fruita.
0: Roca preveu començar les obres de l'ecobarri entre Gavà i Viladecans, al Baix Llobregat, el 2028. Aquest pla urbanístic compta amb la construcció de més de 2.700 habitatges, dels quals 1.260 seran protegits. L'empresa de sanitaris invertirà 250 milions d'euros en aquest nou districte econòmic. Gavà, David Àngela.
4: Llum verda definitiva a aquest projecte que, segons la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, representa tot un canvi de model urbanístic.
5: Ja no es tracta d'expandir-nos sobre un territori verge, sinó que es tracta de repensar, d'adaptar allò que ja existeix.

0: La xarxa internacional adquireix de manera discreta lots de llibres antics i poc comercials en llibreries de vell. Els tria precisament perquè són textos humans poc presents a internet, sense vigilància editorial i sense protecció efectiva de drets d'autor a la pràctica. És el que expliquen a 3CAT l'expert en IA Xavier Vinaixa i el llibreter Marçal Font. Han dut a terme una investigació conjunta des de la llibreria Fènix de Badalona. Van detectar comandes anòmales d'una empresa estrangera que comprava sistemàticament llibres en català de no ficció i això els va fer estar alerta. Sentim el propietari de la llibreria Fènix de Badalona, Marçal Font.
1: El que em va fer sospitar és que d'entrada eren molt irregulars les comandes. En qüestió de mitja hora em feien quatre comandes diferents, una de 7 volums, una altra d'un, una altra de 100 i una altra de 3. No tenia cap sentit. O sigui, era molt clar que era automàtic. La segona cosa que ens va fer sospitar de que alguna cosa hi podia haver darrere era la temàtica tan perifèrica dels llibres, de temes molt, molt perifèrics, gens centrals d'investigació, no res de grans clàssics, cap de literatura...
0: Segons els experts, un cop esgotat el coneixement gratuït a internet, les tecnològiques busquen textos inèdits per evitar l'estancament dels seus algoritmes. Sentim Xavier Vinaixa.
2: S'estima que ja hem arribat al topall de les dades publicades, les dades digitalitzades que teníem per entrenar. Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades, estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits. Evidentment, les grans obres... ja les tenen. Llibres molt de nicho, llibres de cultura catalana.
0: El Gremi de Llibreters de Vell ja ha demanat la intervenció del Ministeri de Cultura per protegir aquests fons vulnerables. I encara sobre IA, YouTube anuncia que detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial. La plataforma, que fins ara refiava que els autors etiquetessin voluntàriament els seus vídeos, s'ha decidit passar a l'acció. En un comunicat han assegurat que ja disposen de la tecnologia necessària i, per tant, seran ells mateixos els que posaran l'etiqueta. Des del 2024, YouTube demanava als creadors de contingut que declaressin l'ús d'IA, però la fiabilitat d'aquest sistema era reduïda. A partir d'ara, això sí, en cas d'etiquetatge erroni per part d'aquest nou sistema automàtic, avancen que hi haurà un mecanisme perquè els autors hi enviïn al·legacions. A banda, la plataforma afegeix que la participació de la IA no afectarà en els seus algoritmes de recomanació. Recordem que Spotify ja va posar en marxa fa uns dies una etiqueta de verificació indicant si un artista és humà o un avatar IA, però cal tenir present que la creació artística amb intel·ligència artificial és cada cop més sofisticada i, per tant, la detecció automàtica també és cada vegada més complicada.
3: Esports.
0: Amb David Ubach.
4: El Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu el dia que Alexia Putella s'ha acomiadat per partida doble del club blaugrana. El primer reforç dels de Hansi Flick és el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon. Aquest dijous el jugador arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El futbolista de 25 anys ha prioritzat l'oferta del Barça per davant d'altres que tenia. El traspàs es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Tot i l'arribada de Gordon, el club no descarta operacions per Julián Álvarez, João Pedro o Rashford.
3: 3CAT Info.
4: I com ara dèiem, Alexia Putella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. El comiat ha estat doble. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, tot i que ha considerat que era el moment ideal per acabar la seva etapa al club blaugrana.
5: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
4: Al vespre, la festa ha continuat a l'estadi Johan Cruyff, on l'equip ha guanyat la Real Societat per 2-1 en la penúltima jornada de Lliga. Ha estat l'últim cop que Alexia vestia la samarreta blaugrana després de 14 temporades al primer equip. El públic l'ha acomiadat amb una gran ovació.
6: Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
4: El públic del Johan Cruyff també ha acomiadat Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, que també deixaran l'equip.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: A l'Espanyol, el club ha fet oficial la continuïtat de Leandro Cabrera.

fins al juny de l'any que ve, després que s'ha fet efectiva la clàusula de renovació del contracte del central uruguaià, condicionada a la permanència i al fet d'haver jugat un nombre determinat de partits. Pel que fa a la Lliga Femenina, també relatiu a l'Espanyol, empat de l'equip de Sara Monforte a 2 gols al camp del Deportivo de la Corunya en partit de la jornada 29. I encara en futbol, el Crystal Palace ha guanyat la final de la Conference League per 1-0 davant del Rayo Vallecano en un enfrontament disputat a Leipzig, Alemanya. Més futbol. Afegim que al Madrid els dos candidats a la presidència, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, han presentat les seves candidatures. Florentino Pérez ha començat atacant Riquelme i alhora ha insistit a blindar el club davant dels atacs externs, diu que volen desestabilitzar el Madrid. Riquelme, per la seva banda, somia amb una ciutat del soci a Valdebebas, també promet l'arribada de 2 cracs i un entrenador de renom i diu que, amb ell de president, el club no es privatitzarà i tornarà a ser dels socis. Riquelme, per la seva banda, somia amb una ciutat del soci a Valdebebas, també promet l'arribada de 2 cracs i un entrenador de renom i diu que, amb ell de president, el club no es privatitzarà i tornarà a ser

0: europea. Lucía Gómez ha marcat 4 gols per a les gracienques.
1: Nos damos la tranquilidad para ir allí. Nos tenemos que enfocar mucho en la defensa. Es verdad que queda mucho partido, quedan 4 partes aún, pero sí que nos da una cierta tranquilidad tener esta ventaja.
0: La portera del Catalunya, Laura Arts, també ha estat de les destacades contra un Atlètic Barceloneta que s'ha passat un quart i mig sense veure porteria. La tornada dimecres que ve. Mentrestant, també en waterpolo ha arrencat la final de la Lliga Femenina entre el Sant Andreu i el Mataró, amb triomf de les andrevenques per 10-8 al primer enfrontament. Dissabte, segon partit a Mataró en una sèrie final que és el millor de 3 partits. Afegirem que en ciclisme hi ha hagut triomf en solitari del danès Michael Wagren de l'equip Education First a la 17a etapa del Giro d'Itàlia, amb Jonas Vingegaard que manté el lideratge a la general. I també en ciclisme, segons ha pogut saber aquesta emissora, la ciclista Mireia Benito disputarà a partir d'aquest dissabte el Giro d'Itàlia femení, tot i que inicialment no tenia prevista aquesta prova al seu calendari.
2: Trescat Info.

0: Agents de la Guàrdia Civil han escorcollat aquest dimecres durant 12 hores la seu del PSOE a Madrid buscant informació sobre la presumpta trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez que investiga l'Audiència Nacional. El president espanyol continua rebutjant l'avançament electoral, tot i aquesta nova investigació judicial i la recent imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. L'instructor d'aquest nou front judicial del PSOE reclama la formació als contractes de la campanya del PSC per les eleccions al Parlament del 2024. La cursa electoral va coincidir amb l'inici de la suposada trama al cor del partit. Els socialistes catalans asseguren que han actuat correctament en tot moment i que cooperaran amb els tribunals, mentre que Junts, el PP i Vox demanen a Illa que comparegui al Parlament. El govern i els sindicats d'educació tampoc arriben a un acord i aquest dijous continuaran amb les negociacions sobre l'increment salarial i els efectius per l'escola inclusiva. El departament es compromet a portar una proposta per escrit. A hores d'ara proposa un augment salarial de 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. Les mobilitzacions, mentrestant, no s'aturen. Aquest dijous estan cridats a fer vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès Occidental i Oriental. Serà l'endemà d'una jornada de vaga convocada a tot Catalunya amb un seguiment del 30% segons la Conselleria i del 60% segons els sindicats. Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo per evitar l'expansió del virus de l'Ebola. Al Congo s'han detectat més de 1.000 casos sospitosos i 223 morts. L'OMS demana un alto al foc al país per controlar la malaltia. La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills. El primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20% segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Els donen diners o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge. Paul McCartney ha fet un directe de TikTok per promocionar The Boys of Dungeon Lane, el seu nou àlbum. L'ex-Beatle ha deixat que els espectadors escoltessin alguns dels temes i ha explicat que parla sovint amb Ringo Starr a través de videotrucades, ja que aquest últim viu a Los Angeles.
1: Esports.
2: El Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El traspàs del jugador de 25 anys es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Alexia Putella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre. I després, en el triomf contra la Real Societat per 2-1 en partit de Lliga al Johan Cruyff. En bàsquet, Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. En paral·lel, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà a Xavi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció. I el temps...

0: temps, aquest dijous tindrem un dia amb calor canicular, calor de ple estiu. Les màximes s'enfilaran fins als 33 al litoral, fins als 36 a l'interior i fins als 38 a les Terres de l'Ebre. Una calor desfermada que persistirà fins divendres. Pel que fa al temps, el dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar les maniobres per boicotejar les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez. El jutge assegura que l'ex número 3 dels socialistes, Santos Cerdán, dirigia la trama i es va activar l'endemà de la imputació de la parella de Sánchez. La Guàrdia Civil ha registrat la seu dels socialistes durant 12 hores per buscar més proves. Madrid, Paula Brujats.
2: S'han emportat factures, còpies d'agendes i també els correus de Santos Cerdán, de la gerent del partit Ana Fuentes o de l'excap de comunicació John Antolín. El jutge apunta que la trama es va reunir una vintena de vegades a la seu del PSOE, que Cerdán dirigia les operacions per extorsionar jutges, fiscals i policies, i l'exmilitant socialista Leire Díaz les executava i ho cobrava del partit. Va ingressar, suposadament, segons el jutge, 16.000 euros a través d'una empresa pantalla de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrias. És la tesi de Santiago Pedraz que desmunta la versió de Leire Díaz, que fins ara ha dit que anava per lliure i que tot el que feia era per un llibre sobre les clavegueres de l'Estat.
3: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación, como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
2: Però el jutge diu tot el contrari i té sota la lupa 180.000 euros que el PSOE hauria camuflat en factures falses per finançar la trama, que es va activar coincidint amb els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez després que imputessin la seva parella. El jutge ha imputat 8 persones per aquest cas: Cerdán, Leire Díaz, Gaspar Zarrias, l'actual dirigent del PSOE, 2 advocats i un guàrdia civil com a còmplices. Els acusa d'organització criminal, suborn i altres delictes i apunta que haurien ofert, per exemple, 300.000 euros a un fiscal anticorrupció perquè s'arxivessin causes contra el Partit Socialista.
0: Les investigacions judicials acorralen cada cop més el PSOE, però Pedro Sánchez es manté ferm, es nega a convocar eleccions anticipades, diu que no hi ha motius per acabar la legislatura abans d'hora i referma el seu suport a Zapatero. Des del PP, Feijóo continua sense voler jugar la carta de la moció de censura i pressiona els socis perquè deixin caure el govern de Sánchez. Una exigència que, de moment, no ha rebut resposta. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Pedro Sánchez no veu cap raó per convocar eleccions anticipades i insisteix que seguirà fins a l'estiu del 2027. Ho justificava amb aquests arguments.
5: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy és la estabilitat.
4: I és que el president espanyol fins i tot ha insinuat que les investigacions poden acabar en no res i després de llegir el sumari del cas ha tornat a fer costat a Zapatero.
5: Y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
4: Una visió que no comparteixen ni de bon tros els populars. Feijóo pressiona perquè convoquin eleccions i acabi la legislatura.
6: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
4: Feijóo, però, no vol fer el pas i presentar una moció de censura no té prou suport perquè tiri endavant, tot i que reconeix intents per convèncer Junts, però els de Puigdemont ho neguen. Míriam Nogueres, a TV3, i Borja Semper, al Matí de Catalunya Ràdio.
7: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
8: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y, precisamente porque tenemos esa información, sabemos que no están dispuestos a moverse. Estan paralitzats.
4: I Esquerra manté el seu no a la moció de censura. Gabriel Rufián adverteix que només exigiran eleccions si es comprova un finançament il·legal del PSOE.
9: Si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
4: L'escorcoll de Ferraz és un nou front de desgast per a Sánchez. Aquest dijous comença el judici al seu germà per malversació. La seva dona està a les portes d'anar a judici i la sentència contra l'exministre Ábalos està a punt de sortir.
0: El jutge d'aquesta nova derivada judicial contra el PSOE posa el focus en la campanya del PSC per les eleccions al Parlament del 2024. Si Santiago Pedraz ha reclamat al partit tota la documentació que els socialistes van lliurar a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes, que inclou estats comptables, contractes, factures, despeses de propaganda i publicitat. El magistrat no especifica per què ho vol, però el fet és que la suposada trama al cor del PSOE es va formar coincidint amb aquesta cursa electoral a Catalunya. En un comunicat, el PSC diu que sempre ha respectat la legislació electoral i ha funcionat amb total transparència i afegeix que col·laboraran amb la justícia. Des de l'oposició, Junts, el PP i Vox han sortit a demanar a Salvador Illa que comparegui al Parlament per aclarir l'assumpte. La juntaire Mònica Sales ha instat Esquerra i els comuns a unir-se a la petició.
10: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
0: Els partits també volen que el president expliqui el contracte que la Generalitat va firmar amb Huawei després que els informes policials sobre Zapatero parlin de suposats vincles entre l'expresident espanyol i aquest gegant tecnològic xinès. Fonts del govern mantenen que el procés s'ha fet amb totes les garanties. I aquest dijous arrenquen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen. És la trama parapolicial que suposadament va orquestrar la cúpula del Ministeri de l'Interior per sostreure i eliminar proves de la comptabilitat B del PP que ostentava l'extresorer del partit, Luis Bárcenas. Està previst que els primers a declarar siguin Francisco Martínez, ex número 2 del departament, i l'exministre Jorge Fernández Díaz, perquè la Fiscalia demana 15 anys de presó. Pel judici hi han desfilat més d'un centenar de testimonis, entre ells el mateix Bárcenas, que es va declarar víctima d'una persecució i va assegurar que Mariano Rajoy havia destruït proves del finançament il·legal de la formació. Tant l'expresident espanyol com la seva ex número 2 al PP, María Dolores de Cospedal, van negar conèixer ni haver format part de cap operatiu il·lícit.
11: Se inicia en la sede del Partido Popular con el borrado de los discos duros de los ordenadores. O sea que esta operación se inicia por los responsables del partido en esos momentos y luego tiene, yo creo, un traslado a la parte, digamos, relacionada, si eso se acredita, en el Ministerio del Interior.
12: Aquí, en todo este tema, no ha habido ninguna operación política.
13: ¿Fue informada en algún momento?
14: No. Pero es que yo hasta dudo que eso fuera así.
0: Entre els acusats també hi ha els membres de la cúpula policial en l'època de Rajoy. El govern i els sindicats d'educació confien en la reunió d'aquest dijous a les 12 del migdia per desencallar el conflicte. Els sindicats demanen un cop més que les propostes d'increment salarial i d'efectius de l'escola inclusiva quedin per escrit. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen trobar fórmules perquè aquesta xifra total acabi pujant a prop dels 450 euros. La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, insisteix que les xifres han de quedar plasmades en un paper perquè no sigui un brindis al sol.
15: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
0: Tot i això, el govern defensa que ha mogut fitxa i es compromet a portar-ho per escrit aquest dijous. Ho diu el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
16: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Ja hem fet aquest moviment que ens reclamaven, en aquest cas, les organitzacions sindicals. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
0: Els sindicats també han acusat Comissions Obreres i la UGT, que van signar el pacte inicial, d'entorpir les negociacions. Els sindicats mantenen el calendari de mobilitzacions en paral·lel a aquestes converses. Aquest dijous estan cridats a fer vaga els mestres i professors del Maresme i dels Vallesos. Serà l'endemà de la jornada de vaga unitària que s'ha fet a tot Catalunya aquest dimecres i que ha tingut un seguiment del 60%, segons els sindicats, i de prop del 30%, segons el departament. Les protestes de mestres i professors han provocat molts problemes de mobilitat. S'han fet talls durant hores a l'autovia A2 i a l'autopista AP7 en diversos punts. Noem Muñiz és el portaveu del sindicat USTEC a Tarragona.
17: Ens ha sigut un èxit, ens ha sorprès. Nosaltres sabíem que hi hauria molta gent, però quan hem arribat aquí, al tall de l'AP7, hem tallat la peça en els dos sentits, potser 1.500, potser 2.000 persones, Déu-n'hi-do, és a dir, jo crec que això demostra que el col·lectiu continua fort, que la gent continua amb força al carrer, i bueno, és la idea per poder pressionar a les negociacions que estan en curs ara mateix.
0: Les protestes han provocat cues quilomètriques i Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Procitat davant dels milers de conductors que han quedat atrapats. La Creu Roja ha fet arribar aigua i aliments a algunes de les persones que eren als cotxes sota altes temperatures. En paral·lel, també s'han fet diverses manifestacions. La més multitudinària ha estat la de Barcelona, que segons el sindicat convocant ha plegat fins a 16.000 persones, una xifra, però, que la Guàrdia Urbana ha rebaixat fins a 7.000.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo, on els casos d'Ebola no paren d'augmentar. En total, al Congo s'han detectat almenys 1.000 casos sospitosos i 223 morts. Uganda vol mantenir el control sobre el virus i per això extrema les precaucions. De moment només ha detectat 7 infeccions, una de les quals mortal. El cap de l'OMS, Tedros Adhanom, demana un alto al foc al Congo per controlar la malaltia. Burkina Faso, Elia Borràs.
18: Ja fa uns dies el país va suspendre el transport tant terrestre com aeri des de la República Democràtica del Congo, però han fet un pas més i han tancat la frontera. Les úniques persones que podran creuar-la són els equips humanitaris i mèdics, i així ho ha explicat un responsable de la Secretaria Permanent del Ministeri de Salut d'Uganda.
19: Les úniques excepcions són els equips de resposta a l'Ebola autoritzats, les organitzacions humanitàries, el transport d'aliments i mercaderies i la seguretat. Però tot això estarà sota estrictes controls sanitaris i protocols de supervisió a través de la frontera.
18: El mateix responsable ha anunciat que els mitjans hauran de sensibilitzar la població sobre el virus durant almenys 30 minuts al dia. Es tracta d'una de les tasques principals per evitar les notícies falses que circulen sobre el virus. Tedros Adhanom ha dit que el Congo viu en un xoc catastròfic entre la malaltia i el conflicte i ha demanat un alto al foc immediat per evitar el desplaçament massiu i l'accés als equips mèdics a les zones afectades. La província d'Ituri, on hi ha l'epicentre de la pandèmia, és a més de 3.000 quilòmetres de la capital, Kinshasa, i és gairebé impossible arribar-hi per carretera. Es tracta d'una zona minera amb molta activitat extractivista i en conflicte entre l'Estat i els grups rebels pel control dels recursos naturals que té el país.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
20: Aquest dijous arribem a un dels pics de calor, i diem un perquè possiblement en tindrem dos, dijous i divendres. Avui s'esperen temperatures màximes molt altes. Si bé dimecres es va arribar a una màxima de 36,6 graus a Vinebre, la més alta en el que portem d'any, avui s'esperen temperatures de 36 graus a, per exemple, Girona, sectors de la Catalunya central, 37-38 graus a la mateixa ciutat de Lleida i cap a les Terres de l'Ebre. Poden arribar als 38 graus, temperatures de ple estiu que ben segur que farà que se superin alguns rècords de temperatura màxima en un mes de maig. Aquesta calor intensa d'avui tindrà continuïtat divendres i durant el cap de setmana afluixarà. Abandonarà aquestes temperatures tan extremes, però de calor en tindrem i molta. Tot això amb un cap de setmana que serà assolellat i només a les tardes s'esperen ruixats al Pirineu.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills per ajudar-los a comprar-se un pis. Aquest primer trimestre del 2026 s'han incrementat un 20%, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya, i ja és tendència clara dels últims anys. Els donen diners o una segona residència, el 13% de les famílies en tenen, perquè es puguin emancipar. Un comportament que explica, en part, perquè ara mateix la meitat de les compravendes d'habitatge es fan sense necessitat d'una hipoteca. Fins fa uns anys només compraven cases al comtat els estrangers i els catalans amb molts estalvis, però ara s'hi ha sumat aquest col·lectiu de joves que tenen l'ajuda dels pares. Raquel Iglesias, vicedegana del col·legi, explica que és una cultura que s'ha imposat per força.
21: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer?
3: I nosaltres, als despatxos notarials a Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
0: Catalunya també és líder a formalitzar poders preventius, que vol dir designar una persona de confiança perquè gestioni els nostres assumptes en cas d'incapacitat. En 5 anys, els poders atorgats s'han doblat.
1: 3CAT Info.
0: La multinacional tèxtil sueca H&M planteja un ERO a les oficines que té a Barcelona i a Madrid, que ja afecta una vuitantena de persones. La xifra es va pactar amb els sindicats la setmana passada amb indemnitzacions per acomiadament improcedent i complements. Els representants laborals creuen que, com a molt, s'acomiadarà el 40% dels afectats perquè la resta es recol·locaran en altres llocs de treball, aquí o a l'estranger. El centre barceloní d'H&M ha afectat per la reestructuració i treballen 230 empleats que s'encarreguen de la planificació, la facturació i les tasques de recursos humans per 6 països europeus. Malgrat tot, en els últims anys hi ha hagut diverses reduccions de personal per part d'aquesta marca de moda i els sindicats temen que en el futur es tornin a anunciar tancaments de botigues. El 2024, H&M va acomiadar gairebé 500 persones i va tancar prop d'una trentena de botigues a tot Espanya. I el fabricant de motos Torrot de Salt, el gironès, entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa. La companyia acumula diversos plans de reestructuració de la plantilla, però es declara insolvent. El jutjat ja ha nomenat un administrador concursal per comprovar si hi ha algun comprador interessat en la firma o saber quins béns té Torrot per afrontar els deutes amb proveïdors i treballadors. La plantilla, que no arriba a les 50 persones, s'acumula endarreriments salarials i impagaments. Segons Xavier Sanchiz, advocat de la intersindical que representa els treballadors, la situació ha afectat la salut dels empleats.
21: L'han portat a una situació límit. De fet, en l'últim any hi ha hagut dels treballadors de producció, més del 50% estan amb problemes, amb malalties d'ansietat i d'estrès provocats per la situació laboral.
0: Ara l'administrador concursal té 2 mesos per comprovar la viabilitat de Torrot, que fabrica motos elèctriques i que s'havia centrat en vehicles infantils. Més qüestions. La comissió d'investigació de la Dana a les Corts Valencianes es tanca amb les conclusions que han pactat el PP i Vox. El dictamen esquiva assenyala la Generalitat Valenciana i insisteix en la falta d'informació. L'oposició considera que el text és una farsa i un insult a les víctimes. València, Alba Barbosa.
22: La majoria del PP i Vox ha aprovat les conclusions de la comissió, un text que han defensat com a objectiu i rigorós, assenyalant falta d'execució d'infraestructures i deficiències en la gestió de la informació, amb molt poca crítica cap al paper del govern valencià. Fernando Pastor, del PP, ha retret que cap representant del govern espanyol hi hagi acudit.
23: Este dictamen, si tiene un fallo, es que la pata del gobierno de España, pata importantísima, no tiene, son páginas en blanco.
22: La comissió es tanca poc més d'un any després de constituir-se i sense que hi hagin comparegut els 2 investigats en la causa, que el dia de la Dana eren els responsables de l'emergència. L'oposició considera que la comissió ha estat un insult cap a les víctimes. José Muñoz, dels socialistes, i Isaura Navarro, de Compromís.
24: Y desde nuestro punto de vista, este dictamen es ilegal e inmoral.
25: Así voleu aprovar un relat absolutament falso per a salvar el Partit Popular i els seus amics de Vox. I això és intolerable.
22: Les associacions de víctimes estudien una resposta al dictamen, consideren que la comissió ha estat una farsa i que ha servit al PP per apuntalar el seu relat polític. Confien, han dit, en la investigació del jutjat de Catarroja.
1: 3CAT Info.
0: Paul McCartney ha fet un directe de TikTok per promocionar The Boys of Dungeon Lane, el seu nou àlbum. Tot i haver publicat ja 2 de les 14 cançons que té el disc, McCartney ha deixat que els espectadors escoltessin alguns segons d'altres temes. L'artista britànic també ha respost preguntes que els fans li enviaven per xat, com per exemple, quin moment dels Beatles reviuria.
26: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
0: Alguns fans també li han preguntat sobre la seva relació amb Ringo Starr, que col·labora en una cançó de l'àlbum.
26: Parlem molt per videotrucada i ell viu a Los Angeles. Està molt bé posar-se al dia i veure què està fent. I ell està triomfant amb la seva música country.
0: Paul McCartney estrenarà l'àlbum aquest divendres, dia 29, sota l'expectació dels seus fans. El poeta i traductor Francesc Parcerises publica a l'editorial Quaderns Crema el llibre Fer-ne 80, on repassa la seva vida a través de fotografies acompanyades de textos breus. Amb una fotografia per cada any es poden veure imatges familiars, viatges, mudances, casaments, la mort dels pares o trobades amb amics.
2: Triar és difícil, eh? La tria és el que és i amb les coses petites has de descobrir les coses grans.
0: Unes imatges que li serveixen per explicar de manera evocadora tota una vida.
2: A mi em costa molt pensar en prendre decisions de per vida. Faré això i d'aquí 2 anys serem aquí i d'aquí 4 serem allà. Això, les vegades que ho he pensat, sempre m'ha sortit malament. M'ha sortit malament respecte al projecte. Jo crec que m'ha sortit bé, perquè ho he deixat de fer perquè he trobat una altra cosa que m'agradava més. Però jo he estat més, segurament, un tastaulletes.
0: Esports. Amb David Ubach.
4: El Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu, el dia que Alexia Putellas s'ha acomiadat per partida doble del club blaugrana. El primer reforç dels de Hansi Flick és el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon. Aquest dijous el jugador arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El futbolista de 25 anys ha prioritzat l'oferta del Barça per davant d'altres que tenia. El traspàs es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Tot i l'arribada d'Anthony Gordon, el club blaugrana no descarta operacions per Julián Álvarez, João Pedro o Rashford. I com ara dèiem, Alexia Putellas s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. El comiat ha estat doble. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, tot i que ha considerat que era el moment ideal per acabar la seva etapa al Barça.
5: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
4: La de Mollet estava acompanyada de la seva família, de la plantilla del primer equip femení del Barça, del president en funcions Rafael Juste i del president electe Joan Laporta, entre d'altres. En l'acte ha rebut missatges de companyes, d'exfutbolistes com Carles Puyol, Andrés Iniesta i Sergio Busquets i d'un dels capitans actuals com Rafinha. Al vespre, la festa ha continuat a l'estadi Johan Cruyff, on l'equip ha guanyat la Real Societat per 2-1 en la penúltima jornada de Lliga. Ha estat l'últim cop que Alexia vestia la samarreta blaugrana després de 14 temporades del primer equip. El públic l'ha acomiadat amb una gran ovació.
6: Com ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
4: El públic de l'estadi Johan Cruyff també ha acomiadat Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, que també deixaran l'equip.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: A l'Espanyol, mentrestant, el club ha fet oficial la continuïtat de Leandro Cabrera fins al juny de l'any que ve, després que s'ha fet efectiva la clàusula de renovació del seu contracte condicionada a la permanència i al fet d'haver jugat un nombre determinat de partits. Sentim el central uruguaià.
7: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos. Y nada, otro añito más con esta camiseta que la verdad que es un tremendo honor.
4: Encara en clau blanquiblava, ja teniu al GEP i l'app de Catalunya Ràdio un nou capítol de l'Espanyol Reservat, el podcast sobre l'actualitat de l'Espanyol. En aquesta ocasió fem balanç de la temporada i posem la mirada en el mercat d'estiu amb l'Eudald Serra i l'Oriol Vidal. També analitzem la figura de Monchi amb un dels seus homes de confiança, l'empresari i periodista Fede Quintero, i finalment conversem amb el porter de l'Espanyol, Àngel Fortuño. Pel que fa a la Lliga Femenina, l'Espanyol ha empatat a 2 aquest dimecres en partit de la 29a jornada al camp del Deportivo de la Coruña. I encara en futbol, el Crystal Palace ha guanyat la final de la Conference League per 1-0 davant del Rayo Vallecano, en un partit disputat a Leipzig, a Alemanya. Encara en futbol, al Madrid, els dos candidats a la presidència, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, han presentat les seves candidatures. Florentino Pérez ha començat atacant Riquelme i alhora ha insistit a blindar el club davant dels atacs externs, diu que volen desestabilitzar el Madrid. Manté que continuarà lluitant per fer net amb el cas Negreira i entre les promeses té la voluntat de construir una ciutat tecnològica a Valdebebas, aplicada al món de l'esport. Riquelme, per la seva banda, somia amb una ciutat del soci a Valdebebas, també, que inclouria un hotel, restaurants, un centre aquàtic, entre altres atractius. També promet l'arribada de dos cracs i un entrenador de renom i diu que, amb ell de president, el club no es privatitzarà i tornarà a ser dels socis. A més, ha promès una reducció temporal de la quota de soci fins que no es guanyi la Champions.
1: Trescat Info.
4: En bàsquet, Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. El tècnic farà festiva efectiva la clàusula de rescissió del seu contracte d'uns 400.000 euros. D'aquesta manera, el tècnic de Gavà posarà fi a la segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet, que va començar el 17 de novembre del 2025, substituint Joan Peñarroya. El seu destí més probable és el Dubai, amb un contracte per 3 temporades. Aquest dijous, roda de premsa de Pascual. En paral·lel, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà Xevi Pujol a la Bascònia com a nou director esportiu de la secció. I en waterpolo, Catalunya 14, Atlètic Barceloneta 9, a l'anada de la final de l'Eurocup, a la final de la Lliga, primer partit, Sant Andreu 10, Mataró 8.
1: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Agents de la Guàrdia Civil han escorcollat aquest dimecres durant 12 hores la seu del PSOE a Madrid buscant informació sobre la presumpta trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez, que investiga l'Audiència Nacional. El president espanyol continua rebutjant l'avançament electoral, tot i aquesta nova investigació judicial i la recent imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. El govern i els sindicats d'educació tampoc arriben a un acord i aquest dijous continuaran les negociacions sobre l'increment salarial i els efectius per la proposta per l'escola inclusiva. A hores d'ara proposa el departament un augment salarial de 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. A partir d'ara també us explicarem que la Casa Blanca desmenteix que hi hagi un esborrany d'entesa entre Washington i Teheran per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà, com ha dit aquest dimecres la televisió iraniana. Donald Trump diu que no està satisfet amb la posició de la República Islàmica en les negociacions. Us explicarem també que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa directament a narcotraficants material per cultivar marihuana a gran escala. Hi ha 4 detinguts. I parlarem de la denúncia de llibreters catalans i de tot el món que expliquen que les grans tecnològiques compren milers de llibres vells per entrenar la intel·ligència artificial i després els destrueixen.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte, en un traspàs que es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Mentrestant, Alexia Putellas s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça pel matí en l'acte institucional celebrat al Camp Nou i pel vespre en el triomf de l'equip contra la Real Societat per 2-1 en partit de Lliga.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un dia amb calor canicular, calor de ple estiu. Les màximes s'enfilaran fins als 33 al litoral, fins als 36 a l'interior i fins als 38 a les Terres de l'Ebre. Una calor desfermada que persistirà fins divendres. Pel que fa al temps, el dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar les maniobres per boicotejar les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez. El jutge assegura que l'ex número 3 dels socialistes, Santos Ferran, dirigia aquesta trama i es va activar l'endemà de la imputació de la parella de Sánchez. La Guàrdia Civil ha registrat la seu dels socialistes durant 12 hores per buscar més proves. Madrid, Paula Brujats.
3: S'han emportat factures, còpies d'agendes i també els correus de Santos Cerdán, de la gerent del partit Ana Fuentes o de l'excap de comunicació Jon Antolín. El jutge apunta que la trama es va reunir una vintena de vegades a la seu del PSOE, que Cerdán dirigia les operacions per extorsionar jutges, fiscals i policies, i l'exmilitant socialista Leire Díaz les executava i ho cobrava del partit. Va ingressar, suposadament, segons el jutge, 16.000 euros a través d'una empresa pantalla de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías. És la tesi de Santiago Pedraz que desmunta la versió de Leire Díaz, que fins ara ha dit que anava per lliure i que tot el que feia era per un llibre sobre les clavegueres de l'Estat.
4: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
3: Però el jutge diu tot el contrari i té sota la lupa 180.000 euros que el PSOE hauria camuflat en factures falses per finançar la trama, que es va activar coincidint amb els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez després que imputessin la seva parella. El jutge ha imputat 8 persones per aquest cas: Cerdán, Leire Díaz, Gaspar Zarrías, l'actual dirigent del PSOE, 2 advocats i un guàrdia civil com a còmplices. Els acusa d'organització criminal, suborn i altres delictes i apunta que haurien ofert, per exemple, 300.000 euros a un fiscal anticorrupció perquè s'arxivessin causes contra el Partit Socialista.
0: Pedro Sánchez es nega a convocar eleccions anticipades, tot i la nova investigació judicial que afecta el PSOE, en aquest cas, per suposadament haver pagat maniobres per boicotejar causes obertes contra el partit. Sánchez ho justificava d'aquesta manera.
5: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
0: El cap de l'executiu espanyol ha insinuat que les investigacions poden acabar en no res i ha tornat a fer costat a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, imputat recentment pel cas Plus Ultra. Des del Partit Popular, el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, pressiona perquè Sánchez posi punt final a la legislatura i convoqui eleccions.
1: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
0: Feijóo, però, no té prou suports per presentar una moció de censura que pugui tirar endavant, tot i que el PP reconeix intents per convèncer Junts, uns moviments que els de Puigdemont neguen. Sentim la portaveu dels juntaires al Congrés, Míriam Nogueras, en declaracions a TV3, i el portaveu del PP, Borja Sémper, al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
7: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados.
0: Esquerra manté el seu no a una hipotètica moció de censura. Gabriel Rufián adverteix que només exigiran eleccions si apareixen proves de finançament il·legal del PSOE.
8: Si s'iniciara un procés judicial en aquest sentit, hubiera proves i sobretot una sentència firme, nosaltres pediríamos eleccions.
0: Aquesta investigació de l'Audiència Nacional és un nou front de desgast per Sánchez. Aquest dijous comença el judici al seu germà per malversació. La seva dona està a les portes d'anar a judici i la sentència contra l'exministre Ábalos està a punt de sortir. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat republicà Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès. L'alt tribunal veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors de l'empresa que tenien Elena i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, que també està sent investigat. Tarragona, Ricard Buigas.
9: Els magistrats han obert un procediment contra l'exconseller d'Interior com a cooperador necessari d'uns fets pels quals el Suprem ja investiga l'exalcalde del municipi, Félix Alonso, dels Comuns, que ara és diputat al Congrés. Segons les investigacions, hi ha indicis que l'Ajuntament d'Altafulla, sota l'alcaldia d'Alonso, va maniobrar per poder adjudicar contractes a dit entre el 2017 i el 2019 a l'empresa Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient, una consultora de la qual Elena i Herrera eren els màxims responsables. Els contractes investigats sumen més de 30.000 euros. La instrucció del cas l'ha portat el jutjat del Vendrell, que l'ha elevat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la condició de forat de Joan Ignasi Elena, diputat al Parlament per Esquerra Republicana. Fons del Partit Republicà han defensat a 3Cat Info la innocència de l'exconseller i asseguren que la investigació no té cap base jurídica. També s'agafen un informe de l'Oficina Antifrau en què no s'identificava cap possible delicte en el cas, tot i que es demanava a l'Ajuntament que revisés els procediments d'adjudicació.
0: El govern i els sindicats d'educació confien en la reunió d'aquest dijous a les 12 del migdia per desencallar el conflicte. Els sindicats demanen un cop més que les propostes d'increment salarial i d'efectius de l'escola inclusiva quedin per escrit. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen trobar fórmules perquè aquesta xifra total acabi pujant a prop dels 450 euros. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, insisteix que demà les xifres han de quedar plasmades en un paper perquè no sigui un brindis al sol.
10: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
0: Tot i això, el govern defensa que ha mogut fitxa i es compromet a portar-ho per escrit aquest dijous. Ho diu el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
11: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Ja hem fet aquest moviment que ens reclamaven, en aquest cas, les organitzacions sindicals. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
0: Els sindicats també han acusat Comissions Obreres i la UGT, que van signar el pacte inicial, d'entorpir les negociacions. Els Estats Units neguen que hi hagi un esborrany d'entesa amb l'Iran per acabar amb la guerra, com aquest dimecres ha informat la televisió estatal de la República Islàmica. Es tracta d'un text marc que donaria llum verda al restabliment del trànsit naval a través de l'estret d'Hormuz i a la retirada de les forces armades nord-americanes de la regió. Tant Donald Trump com el seu govern neguen cap acord, tot i que no es descarta que s'hi pugui arribar en els pròxims dies. Washington, Oriol Serra.
12: Donald Trump ha arribat a dir que les eleccions de mitja legislatura, les midterms, no l'amoïnen i que no té cap pressa per arribar a un acord amb l'Iran. I, per descomptat, no ha faltat l'amenaça.
13: L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som. No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
12: Els Estats Units han tret tota la credibilitat a l'esborrany d'acord difós per la televisió iraniana i l'han arribat a qualificar d'invenció. Per la seva banda, el secretari d'Estat, Marco Rubio, ha insistit que l'Iran no tindrà mai la bomba nuclear mentre Trump sigui president dels Estats Units i s'ha mostrat partidari d'exhaurir la via diplomàtica.
14: Estem negociant un acord. Volem que s'hi arribi. Crec que hi ha hagut alguns progressos i veurem en les pròximes hores i dies on es poden fer progressos. Només vull recordar a tothom, senyor president, que hi ha altres opcions si això no funciona. Preferim la via diplomàtica i volem que tingui èxit, però la conclusió al final és que les persones que estan a càrrec de l'Iran mai no podran tenir una arma nuclear.
12: Durant la posta en escena de la reunió ministerial, Trump s'ha fet l'habitual autoensabonada, assegurant que s'estan batent rècords mundials en inversions als Estats Units i que el país mai abans havia produït tant petroli. Els seus ministres l'han ensabonat per torns. El secretari de Defensa l'ha arribat a comparar amb Lincoln i Washington per la petjada que diu que deixarà a la història del país.
0: Israel ordena a la població del sud del Líban que abandoni casa seva i vagi cap al nord del riu Jaran i nova línia de demarcació. Assegura que tot el que hi ha entre aquest riu i la frontera d'Israel es considerarà zona de combat. Els atacs de l'aviació israeliana han matat aquest dimecres almenys 3 persones, entre elles un soldat de l'exèrcit del Líban. Les víctimes mortals ja s'acosten a les 40 des que Netanyahu va ordenar ampliar l'ofensiva contra Hezbollah. L'exèrcit d'Israel també ha matat 2 milicians de Hamas a Gaza, hores després d'haver assassinat el seu cap militar a la franja. Hamas ha confirmat la mort del comandant en un atac amb un míssil en què també va perdre la vida la seva dona i 2 fills. Mohamed Odeh portava només 3 setmanes com a comandant de les milícies. El seu predecessor també va ser assassinat per Israel. Durant la celebració a Gaza de la Festa del Sacrifici, alguns palestins asseguraven que aquestes accions d'Israel no els doblegaran.
15: Aquesta reunió de persones és un intent d'alegria i de recuperar la vida una vegada més. És un missatge a l'ocupació que tot el que faci des de matar, destruir i danyar serà inútil davant la gran fermesa d'aquest poble.
0: A França, el govern entona el mea culpa per no haver fet prou per evitar abusos sexuals a menors en escoles. Aquest dimecres, l'executiu ha anunciat reformes legals per protegir la infància d'abusos com els que es van denunciar la setmana passada. Hi haurà una llista negra de personal docent i d'extraescolars, encara que no hi hagi condemna ferma. París, Isabel Galí.
16: L'objectiu és que cap persona no pugui tenir un comportament inapropiat amb un menor, un objectiu que fa temps que el govern persegueix, sobretot des dels informes parlamentaris que alertaven dels problemes als centres i famílies d'acollida. Però les denúncies d'aquest any a les escoles d'infantil de París han posat en evidència que el sistema de protecció dels menors falla i el ministre d'Educació, Eduard Jeffré, ha decidit prendre una mesura radical.
17: Una llista negra. Això vol dir que si hem acomiadat un funcionari públic o un monitor pel seu comportament amb menors, fins i tot si no està condemnat, serà inclòs en una llista que impedirà qualsevol forma de reincorporació dins l'escola.
16: Una mesura inèdita en un país on la presumpció d'innocència està especialment salvaguardada, però alguns dels autors que s'investiguen són reincidents que han aconseguit esquivar els assenyalaments previs per abusos sexuals i el mateix ministre de Justícia ha fet un mea culpa. Gerald Darmanin.
18: El moviment MeToo per a la infància tot just comença. Hi ha, sens dubte, desenes de milers de possibles queixes perquè crec que no hem assignat prou recursos per escoltar les veus d'aquests infants.
16: El projecte de llei de protecció a la infància es presentarà a l'Assemblea Nacional i ara per ara cap grup polític s'hi ha mostrat en contra.
19: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament narcotraficants. Hi ha 4 detinguts i 2 investigats, entre els quals els caps de l'organització, que en total haurien mogut 80 milions d'euros. Eren empreses proveïdores de material com ara DOPS, ventilació, llums o sistemes de rec pel cultiu de marihuana. Marc Bayón, és sotsinspector dels Mossos.
19: El que presentem és l'atac sobre un node de distribució d'una segona capa que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic.
0: Almenys abastien 6 grups de narcotraficants diferents perquè la policia ha trobat albarans de la mateixa empresa en les entrades i escorcolls a diverses plantacions il·legals. Durant mesos van vigilar els magatzems de distribució de les empreses a Granada, Tarragona i Torredembarra. Els investigadors de seguida van veure que les dades de facturació declarades a Hisenda no quadraven amb el volum de tràilers i de furgonetes blindades de recollida d'efectiu que setmanalment entraven als magatzems. I el 21% dels adolescents d'entre 14 i 18 anys són fumadors i d'aquests tots s'han fet servir vapers. Ho diu l'enquesta sobre salut i tabac que fa la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CAMFIC, durant la Setmana Sense Fum. L'estudi s'ha fet sobre una mostra de prop de 1.900 persones. També revela que 8 de cada 10 creuen que els nous productes de tabac són menys perjudicials per la salut que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la CAMFIC, Joan Lozano, és molt crític amb la indústria del tabac, que assegura que vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
20: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les xarxes socials. Trobem actors famosos, youtubers, etc., que són els que arriben a la joventut pues, amb un vàper a la boca, no?
0: L'enquesta de Salut i Tabac també reflecteix la tendència dels fumadors duals, és a dir, els que incorporen noves maneres de fumar, com els vàpers o les bosses de nicotina, perquè pensen que són menys perjudicials i que això els ajudarà a deixar de fumar. En general, el percentatge de fumadors es manté estable, al voltant del 16% dels enquestats.
21: El temps.
0: Moment per la previsió de Néstor Gómez.
22: Aquest dijous arribem a un dels pics de calor, i diem un perquè possiblement en tindrem dos, dijous i divendres. Avui s'esperen temperatures màximes molt altes, si bé dimecres es va arribar a una màxima de 36,6 graus a Vinebre, la més alta en el que portem d'any. Avui s'esperen temperatures de 36 graus a, per exemple, a Girona, sectors de la Catalunya central, 37-38 graus a la mateixa ciutat de Lleida i cap a les Terres de l'Ebre poden arribar als 38 graus. Temperatures de ple estiu que ben segur que farà que se superin alguns rècords de temperatura màxima en un mes de maig. Aquesta calor intensa d'avui tindrà continuïtat divendres i durant el cap de setmana afluixarà, abandonarà aquestes temperatures tan extremes, però de calor en tindrem i molta. Tot això amb un cap de setmana que serà assolellat i només a les tardes s'esperen ruixats al Pirineu.
0: I ara que parlàvem de calor, una cinquantena de botigues i locals comercials s'incorporen a la xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que per primer cop ja cobreix tot el territori. Sant Feliu de Llobregat, Montse Poblet.
23: La xarxa metropolitana de refugis climàtics tindrà aquest any 319.75 més que el 2025 i per primer cop també se n'obren a Molins de Rei, Cervelló, Gavà i Sant Climent de Llobregat, que fins ara no en tenien. Bàsicament són biblioteques, centres cívics, parcs i piscines, però aquest estiu s'hi afegeixen botigues i altres establiments comercials. Cobren portes perquè qui necessiti refugiar-se de la calor tingui un lloc fresc on aturar-se una estona. El Centre Quiropràctic Sant Feliu de David Cussó ja té penjat l'adhesiu que l'identifica com a microrefugi climàtic.
24: Tenim una font d'aigua, tenim un sofà molt còmode, tenim un ventilador, tenim aire condicionat, així que poden passar en qualsevol moment que passin per aquí i trobin que els hi fa falta un cop d'aire fresc.
23: Segons les dades de l'AMB, a l'àrea metropolitana hi ha més de 500.000 de persones que són especialment vulnerables als efectes de la calor sobre la salut. És gent que viu en zones densament poblades, amb rendes baixes i habitatges antics i sense aïllament. La xarxa de refugis està orientada prioritàriament a ells i per això un 95% d'aquestes persones en tenen un a menys de 10 minuts dels seus domicilis.
0: La calor també ha fet avançar la collita de préssecs i nectarines al sud del Segrià. La campanya arrenca amb bons preus, impulsats per l'alta demanda d'aquesta fruita als principals mercats europeus. Lleida, Júlia Albacar.
1: Europa passa per una forta onada de calor i això afavoreix el consum de fruita d'estiu, que a més arriba amb molt bona qualitat d'estany. Sergi Belué, responsable de fruita dolça de Jarc.
2: La demanda d'exportació està en aquests moments sent molt elevada. Sí que tenim més producció que l'any passat, vull dir que també és bo així, podem servir a tots els nostres clients, tant nacionals com europeus.
1: La campanya ha estat tranquil·la, sense gelades, sequera ni pedregades, i s'espera, per tant, recuperar la plena producció, unes 400.000 tones. Pel que fa a la mà d'obra, de moment no es nota el procés de regularització de les persones migrants, com explica Carol Aixut, d'Unió de Pagesos.
3: És un greuge, és una pena, perquè ara ja comencen a ser necessaris. La fruita de pinyol ha començat la campanya de la cirera i dels albercocs i comença a faltar gent.
1: Aixut confia que hi hagi més treballadors disponibles quan arrenqui el gruix de la campanya de la fruita.
0: Roca preveu començar les obres de l'ecobarri entre Gavà i Viladecans, al Baix Llobregat, el 2028. Aquest pla urbanístic compta amb la construcció de més de 2.700 habitatges, dels quals 1.260 seran protegits. L'empresa de sanitaris invertirà 250 milions d'euros en aquest nou districte econòmic. Gavà, David Àngela.
4: Llum verda definitiva a aquest projecte que, segons la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, representa tot un canvi de model urbanístic.
5: Ja no es tracta d'expandir-nos sobre un territori verge, sinó que es tracta de repensar, d'adaptar allò que ja existeix. Aquesta és una fortalesa molt gran d'aquest projecte. Millorar les condicions de vida, estem parlant d'habitatge protegit de manera permanent, respondre al repte climàtic, adaptar la mobilitat i recuperar espais per l'ús públic.
4: Dels 250 milions d'euros, Roca en destinarà 100 a modernitzar i a fer créixer l'empresa i a desenvolupar el seu centre d'innovació aquí entre Gavà i Viladecans.
0: I en parlàvem al sumari, una xarxa internacional adquireix de manera

0: Una, Marçal Font.
1: El que em va fer sospitar és que d'entrada eren molt irregulars les comandes. En qüestió de mitja hora em feien quatre comandes diferents, una de 7 volums, una altra d'un, una altra de 100 i una altra de 3. No tenia cap sentit. O sigui, era molt clar que era automàtic. La segona cosa que ens va fer sospitar de que alguna cosa hi podia haver darrere era el de temàtica tan perifèrica dels llibres, de temes molt, molt perifèrics, gens centrals d'investigació, no res de grans clàssics, cap de literatura...
0: Segons els experts, un cop esgotat el coneixement gratuït a internet, les tecnològiques busquen textos inèdits per evitar l'estancament dels seus algoritmes. Sentim Xavier Vinaixa.
2: S'estima que ja hem arribat al topall de les dades publicades, les dades digitalitzades que teníem per entrenar. Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades, estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits. Evidentment, les grans obres... ja les tenen. Llibres molt de nitxo, llibres de cultura catalana.
0: El Gremi de Llibreters de Vell ja ha demanat la intervenció del Ministeri de Cultura per protegir aquests fons vulnerables. I encara sobre IA, YouTube anuncia que detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial. La plataforma, que fins ara refiava que els autors etiquetessin voluntàriament els seus vídeos, s'ha decidit passar a l'acció. En un comunicat han assegurat que ja disposen de la tecnologia necessària i, per tant, seran ells mateixos els que posaran l'etiqueta. Des del 2024, YouTube demanava als creadors de contingut que declaressin l'ús d'IA, però la fiabilitat d'aquest sistema era reduïda. A partir d'ara, això sí, en cas d'etiquetatge erroni per part d'aquest nou sistema automàtic, avancen que hi haurà un mecanisme perquè els autors hi enviïn al·legacions. A banda, la plataforma afegeix que la participació de la IA no afectarà en els seus algoritmes de recomanació. Recordem que Spotify ja va posar en marxa fa uns dies una etiqueta de verificació indicant si un artista és humà o un avatar IA, però cal tenir present que la creació artística amb intel·ligència artificial és cada cop més sofisticada i, per tant, la detecció automàtica també és cada vegada més complicada.
3: Esports.
0: Amb David Ubach.
4: El Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu el dia que Alexia Putella s'ha acomiadat per partida doble del club blaugrana. El primer reforç dels de Hansi Flick és el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon. Aquest dijous el jugador arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El futbolista de 25 anys ha prioritzat l'oferta del Barça per davant d'altres que tenia. El traspàs es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Tot i l'arribada de Gordon, el club no descarta operacions per Julián Álvarez, João Pedro o Rashford.
3: 3CAT Info.
4: I com ara dèiem, Alexia Putella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. El comiat ha estat doble. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, tot i que ha considerat que era el moment ideal per acabar la seva etapa al club blaugrana.
5: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
4: Al vespre, la festa ha continuat a l'estadi Johan Cruyff, on l'equip ha guanyat la Real Societat per 2-1 en la penúltima jornada de Lliga. Ha estat l'últim cop que Alexia vestia la samarreta blaugrana després de 14 temporades al primer equip. El públic l'ha acomiadat amb una gran ovació.
6: Com ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
4: El públic del Johan Cruyff també ha acomiadat Mapi León, Ona Valla i Marta Torrejón, que també deixaran l'equip.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: A l'Espanyol, el club ha fet oficial la continuïtat de Leandro Cabrera fins al juny de l'any que ve, després que s'ha fet efectiva la clàusula de renovació del contracte del central uruguaià, condicionada a la permanència i al fet d'haver jugat un nombre determinat de partits. Pel que fa a la Lliga Femenina, també relatiu a l'Espanyol, empat de l'equip de Sara Monforte a 2 gols al camp del Deportivo de la Coruña en partit de la jornada 29. I encara en futbol, el Crystal Palace ha guanyat la final de la Conference League per 1-0 davant del Rayo Vallecano en un enfrontament disputat a Leipzig, Alemanya. Més futbol. Afegim que el Madrid, els dos candidats a la presidència, Florentino Pérez i Enrique

0: Riquelme han presentat les seves candidatures. Florentino Pérez ha començat atacant Riquelme i alhora ha insistit a blindar el club davant dels atacs externs. Diu que volen desestabilitzar el Madrid. Riquelme, per la seva banda, somia amb una ciutat del soci a Valdebebas. També promet l'arribada de dos cracs i un entrenador de renom i diu que, amb ell de president, el club no es privatitzarà i tornarà a ser dels socis.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: En setem bloc poliesportiu, 2 minuts per repassar-lo, parlant de bàsquet. Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. El tècnic farà efectiva la clàusula de rescissió del seu contracte, que és d'uns 400.000 euros. D'aquesta manera, el tècnic de Gavà posarà fi a la segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet, que es va iniciar el 17 de novembre del 2025, substituint Joan Peñarroya. El seu destí més probable és el Dubai, amb un contracte per 3 temporades. Aquest dijous, roda de premsa de Pascual. En paral·lel, però, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà Xavi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció. Per cert, que l'equip de Xavi Pascual espera recuperar tots els lesionats de cara al play-off, inclòs la Provítola. En waterpolo, aquest dimecres hem tingut doble cita entre equips catalans.
1: 3CAT Info.
0: D'una banda, el Catalunya ha guanyat per 14-9 l'Atlètic Barceloneta al partit d'anada de la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea. Lucía Gómez ha marcat 4 gols per a les gracienques.
2: Nos damos la tranquilidad para ir allí. Nos tenemos que enfocar mucho en la defensa. Es verdad que queda mucho partido, quedan 4 partes aún, pero sí que nos da una cierta tranquilidad tener esta ventaja.
0: La portera del Catalunya, Laura Arts, també ha estat de les destacades contra un Atlètic Barceloneta que s'ha passat un quart i mig sense veure porteria. La tornada dimecres que ve. Mentrestant, també en waterpolo ha arrencat la final de la Lliga Femenina entre el Sant Andreu i el Mataró, amb triomf de les andrevenques per 10-8 al primer enfrontament. Dissabte, segon partit a Mataró, en una sèrie final que és el millor de 3 partits. Afegirem que en ciclisme hi ha hagut triomf en solitari del danès Michael Berggren de l'equip Education First a la 17a etapa del Giro d'Itàlia, amb Jonas Vingegaard, que manté el lideratge a la general. I també en ciclisme, segons ha pogut saber aquesta emissora, la ciclista Mireia Benito disputarà a partir d'aquest dissabte el Giro d'Itàlia femení, tot i que inicialment no tenia prevista aquesta prova al seu calendari.
1: Tresca Info.

Agents de la Guàrdia Civil han escorcollat aquest dimecres durant 12 hores la seu del PSOE a Madrid buscant informació sobre la presumpta trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez que investiga l'Audiència Nacional. El president espanyol continua rebutjant l'avançament a la buscant informació sobre la presumpta trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez que investiga l'Audiència Nacional. El president espanyol continua rebutjant l'avançament electoral, tot i aquest en alts, mentre que Junts, el PP i Vox demanen a Illa que comparegui al Parlament. El govern i els sindicats d'educació tampoc arriben a un acord i aquest dijous continuaran amb les negociacions sobre l'increment salarial i els efectius per l'escola inclusiva. El departament es compromet a portar una proposta per escrit. A hores d'ara proposa un augment salarial de 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. Les mobilitzacions, mentrestant, no s'aturen. Aquest dijous estan cridats a fer vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès Occidental i Oriental. Serà l'endemà d'una jornada de vaga convocada a tot Catalunya amb un seguiment del 30% segons la Conselleria i del 60% segons els sindicats. Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo per evitar l'expansió del virus de l'Ebola. Al Congo s'han detectat més de 1.000 casos sospitosos i 223 morts. L'OMS demana un alto al foc al país per controlar la malaltia. La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills. El primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20%, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Els donen diners o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge.

0: Paul McCartney ha fet un directe de TikTok per promocionar The Boys of Dungeon Lane, el seu nou àlbum. L'ex-Beatle ha deixat que els espectadors escoltessin alguns dels temes i ha explicat que parla sovint amb Ringo Starr a través de videotrucades, ja que aquest últim viu a Los Angeles.
1: Esports.
2: El Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El traspàs del jugador de 25 anys es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Alexia Putella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre. I després, en el triomf contra la Real Societat per 2-1 en partit de Lliga al Johan Cruyff. En bàsquet, Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. En paral·lel, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà a Xavi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un dia amb calor canicular, calor de ple estiu. Les màximes s'enfilaran fins als 33 al litoral, fins als 36 a l'interior i fins als 38 a les Terres de l'Ebre. Una calor desfermada que persistirà fins divendres. Pel que fa al temps, el dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar les maniobres per boicotejar les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez. El jutge assegura que l'ex número 3 dels socialistes, Santos Cerdán, dirigia la trama i es va activar l'endemà de la imputació de la parella de Sánchez. La Guàrdia Civil ha registrat la seu dels socialistes durant 12 hores per buscar més proves. Madrid, Paula Brujats.
3: S'han emportat factures, còpies d'agendes i també els correus de Santos Cerdán, de la gerent del partit Ana Fuentes o de l'excap de comunicació John Antolín. El jutge apunta que la trama es va reunir una vintena de vegades a la seu del PSOE, que Cerdán dirigia les operacions per extorsionar jutges, fiscals i policies, i l'exmilitant socialista Leire Díaz les executava i ho cobrava del partit. Va ingressar, suposadament, segons el jutge, 16.000 euros a través d'una empresa pantalla de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrias. És la tesi de Santiago Pedraz que desmunta la versió de Leire Díaz, que fins ara ha dit que anava per lliure i que tot el que feia era per un llibre sobre les clavegueres de l'Estat.
4: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación, como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
3: Però el jutge diu tot el contrari i té sota la lupa 180.000 euros que el PSOE hauria camuflat en factures falses per finançar la trama, que es va activar coincidint amb els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez després que imputessin la seva parella. El jutge ha imputat 8 persones per aquest cas: Cerdán, Leire Díaz, Gaspar Zarrias, l'actual dirigent del PSOE, 2 advocats i un guàrdia civil com a còmplices. Els acusa d'organització criminal, suborn i altres delictes i apunta que haurien ofert, per exemple, 300.000 euros a un fiscal anticorrupció perquè s'arxivessin causes contra el Partit Socialista.
0: Les investigacions judicials acorralen cada cop més el PSOE, però Pedro Sánchez es manté ferm, es nega a convocar eleccions anticipades, diu que no hi ha motius per acabar la legislatura abans d'hora i referma el seu suport a Zapatero. Des del PP, Feijóo continua sense voler jugar la carta de la moció de censura i pressiona els socis perquè deixin caure el govern de Sánchez. Una exigència que, de moment, no ha rebut resposta. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Pedro Sánchez no veu cap raó per convocar eleccions anticipades i insisteix que seguirà fins a l'estiu del 2027. Ho justificava amb aquests arguments.
6: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy és la estabilitat.
5: I és que el president espanyol fins i tot ha insinuat que les investigacions poden acabar en no res i després de llegir el sumari del cas ha tornat a fer costat a Zapatero.
6: Y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
5: Una visió que no comparteixen ni de bon tros els populars. Feijóo pressiona perquè convoquin eleccions i acabi la legislatura.
7: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
5: Feijó, però, no vol fer el pas i presentar una moció de censura no té prou suport perquè tiri endavant, tot i que reconeix intents per convèncer Junts, però els de Puigdemont ho neguen. Míriam Nogueres, a TV3, i Borja Semper, al Matí de Catalunya Ràdio.
8: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
9: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Estan paralitzats.
5: I Esquerra manté el seu no a la moció de censura. Gabriel Rufián adverteix que només exigiran eleccions si es comprova un finançament il·legal del PSOE.
10: Si s'iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
5: L'escorcoll de Ferraz és un nou front de desgast per a Sánchez. Aquest dijous comença el judici al seu germà per malversació. La seva dona està a les portes d'anar a judici i la sentència contra l'exministre Ábalos està a punt de sortir.
0: El jutge d'aquesta nova derivada judicial contra el PSOE posa el focus en la campanya del PSC per les eleccions al Parlament del 2024. Santiago Pedraz ha reclamat al partit tota la documentació que els socialistes van lliurar a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes, que inclou estats comptables, contractes, factures, despeses de propaganda i publicitat. El magistrat no especifica per què ho vol, però el fet és que la suposada trama al cor del PSOE es va formar coincidint amb aquesta cursa electoral a Catalunya. En un comunicat, el PSC diu que sempre ha respectat la legislació electoral i ha funcionat amb total transparència i afegeix que col·laboraran amb la justícia. Des de l'oposició, Junts, el PP i Vox han sortit a demanar a Salvador Illa que comparegui al Parlament per aclarir l'assumpte. La juntaire Mònica Sales ha instat Esquerra i els comuns a unir-se a la petició.
11: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
0: Els partits també volen que el president expliqui el contracte que la Generalitat va firmar amb Huawei després que els informes policials sobre Zapatero parlin de suposats vincles entre l'expresident espanyol i aquest gegant tecnològic xinès. Fonts del govern mantenen que el procés s'ha fet amb totes les garanties. I aquest dijous arrenquen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen. És la trama parapolicial que suposadament va orquestrar la cúpula del Ministeri de l'Interior per sostreure i eliminar proves de la comptabilitat B del PP que ostentava l'extresorer del partit Luis Bárcenas. Està previst que els primers a declarar siguin Francisco Martínez, ex número 2 del departament, i l'exministre Jorge Fernández Díaz, perquè la Fiscalia demana 15 anys de presó. Pel judici hi han desfilat més d'un centenar de testimonis, entre ells el mateix Bárcenas, que es va declarar víctima d'una persecució i va assegurar que Mariano Rajoy havia destruït proves del finançament il·legal de la formació. Tant l'expresident espanyol com la seva ex número 2 al PP, María Dolores de Cospedal, van negar conèixer ni haver format part de cap operatiu il·lícit.
12: Se inicia en la sede del Partido Popular con el borrado de los discos duros de los ordenadores. O sea que esta operación se inicia por los responsables del partido en esos momentos y luego tiene, yo creo, un traslado a la parte, digamos, relacionada, si eso se acredita, en el Ministerio del Interior.
13: Aquí, en todo este tema, no ha habido ninguna operación política.
14: ¿Fue informada en algún momento?
15: No. Pero es que yo hasta dudo que eso fuera así.
0: Entre els acusats també hi ha els membres de la cúpula policial en l'època de Rajoy. El govern i els sindicats d'educació confien en la reunió d'aquest dijous a les 12 del migdia per desencallar el conflicte. Els sindicats demanen un cop més que les propostes d'increment salarial i d'efectius de l'escola inclusiva quedin per escrit. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen trobar fórmules perquè aquesta xifra total acabi pujant a prop dels 450 euros. La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, insisteix que les xifres s'han de quedar plasmades en un paper perquè no sigui un brindis al sol.
16: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
0: Tot i això, el govern defensa que ha mogut fitxa i es compromet a portar-ho per escrit aquest dijous. Ho diu el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
7: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Ja hem fet aquest moviment que ens reclamaven, en aquest cas les organitzacions sindicals. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
0: Els sindicats també han acusat Comissions Obreres i la UGT, que van signar el pacte inicial, d'entorpir les negociacions. Els sindicats mantenen el calendari de mobilitzacions en paral·lel a aquestes converses. Aquest dijous estan cridats a fer vaga els mestres i professors del Maresme i dels Vallesos. Serà l'endemà de la jornada de vaga unitària que s'ha fet a tot Catalunya aquest dimecres i que ha tingut un seguiment del 60%, segons els sindicats, i de prop del 30%, segons el departament. Les protestes de mestres i professors han provocat molts problemes de mobilitat. S'han fet talls durant hores a l'autovia A2 i a l'autopista AP7 en diversos punts. Noé Muñiz és el portaveu del sindicat USTEC a Tarragona.
17: Ens ha sigut un èxit, ens ha sorprès. Nosaltres sabíem que hi hauria molta gent, però quan hem arribat aquí, al tall de l'AP7, hem tallat la P7 en els dos sentits, potser 1.500, potser 2.000 persones. Déu-n'hi-do, és a dir, jo crec que això demostra que el col·lectiu continua fort, que la gent continua amb força al carrer i, bueno, és la idea per poder pressionar a les negociacions que estan en curs ara mateix.
0: Les protestes han provocat cues quilomètriques i Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Procitat davant dels milers de conductors que han quedat atrapats. La Creu Roja ha fet arribar aigua i aliments a algunes de les persones que eren als cotxes sota altes temperatures. En paral·lel, també s'han fet diverses manifestacions. La més multitudinària ha estat la de Barcelona, que segons el sindicat convocant ha aplegat fins a 16.000 persones, una xifra, però, que la Guàrdia Urbana ha rebaixat fins a 7.000.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo, on els casos d'Ebola no paren d'augmentar. En total, al Congo s'han detectat almenys 1.000 casos sospitosos i 223 morts. Uganda vol mantenir el control sobre el virus i per això extrema les precaucions. De moment només ha detectat 7 infeccions, una de les quals mortal. El cap de l'OMS, Tedros Adhanom, demana un alto al foc al Congo per controlar la malaltia. Burkina Faso, Elia Borràs.
18: Ja fa uns dies el país va suspendre el transport tant terrestre com aeri des de la República Democràtica del Congo, però han fet un pas més i han tancat la frontera. Les úniques persones que podran creuar-la són els equips humanitaris i mèdics, i així ho ha explicat un responsable de la Secretaria Permanent del Ministeri de Salut d'Uganda.
19: Only exceptions. Les úniques excepcions són els equips de resposta a l'èbola autoritzats, les organitzacions humanitàries, el transport d'aliments i mercaderies i la seguretat. Però tot això estarà sota estrictes controls sanitaris i protocols de supervisió a través de la frontera.
18: El mateix responsable ha anunciat que els mitjans hauran de sensibilitzar la població sobre el virus durant almenys 30 minuts al dia. Es tracta d'una de les tasques principals per evitar les notícies falses que circulen sobre el virus. Tedros Adhanom ha dit que el Congo viu en un xoc catastròfic entre la malaltia i el conflicte i ha demanat un alto al foc immediat per evitar el desplaçament massiu i l'accés als equips mèdics a les zones afectades. La província d'Ituri, on hi ha l'epicentre de la pandèmia, és a més de 10.000 quilòmetres de la capital, Kinshasa, i és gairebé impossible arribar-hi per carretera. Es tracta d'una zona minera amb molta activitat extractivista i en conflicte entre l'Estat i els grups rebels pel control dels recursos naturals que té el país.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
20: Aquest dijous arribem a un dels pics de calor, i diem un perquè possiblement en tindrem dos, dijous i divendres. Avui s'esperen temperatures màximes molt altes, si bé dimecres es va arribar a una màxima de 36,6 graus a Vinebre, la més alta en el que portem d'any. Avui s'esperen temperatures de 36 graus a, per exemple, Girona, sectors de la Catalunya central, 37-38 graus a la mateixa ciutat de Lleida i cap a les Terres de l'Ebre poden arribar als 38 graus. Temperatures de ple estiu que ben segur que farà que se superin alguns rècords de temperatura màxima en un mes de maig. Aquesta calor intensa d'avui tindrà continuïtat divendres i durant el cap de setmana afluixarà. Abandonarà aquestes temperatures tan extremes, però de calor en tindrem i molta. Tot això amb un cap de setmana que serà assolellat i només a les tardes s'esperen ruixats al Pirineu.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills per ajudar-los a comprar-se un pis. Aquest primer trimestre del 2026 s'han incrementat un 20%, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya, i ja és tendència clara dels últims anys. Els donen diners o una segona residència, el 13% de les famílies en tenen, perquè es puguin emancipar. Un comportament que explica, en part, perquè ara mateix la meitat de les compravendes d'habitatge es fan sense necessitat d'una hipoteca. Fins fa uns anys només compraven cases al comtat els estrangers i els catalans amb molts estalvis, però ara s'hi ha sumat aquest col·lectiu de joves que tenen l'ajuda dels pares. Raquel Iglesias, vicedegana del col·legi, explica que és una cultura que s'ha imposat per força.
2: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials a Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
0: Catalunya també és líder a formalitzar poders preventius, que vol dir designar una persona de confiança perquè gestioni els nostres assumptes en cas d'incapacitat. En 5 anys, els poders atorgats s'han doblat.
1: 3Cat Info.
0: La multinacional tèxtil sueca H&M planteja un ERO a les oficines que té a Barcelona i a Madrid, que ja afecta una vuitantena de persones. La xifra es va pactar amb els sindicats la setmana passada amb indemnitzacions per acomiadament improcedent i complements. Els representants laborals creuen que, com a molt, s'acomiadarà el 40% dels afectats perquè la resta es recol·locaran en altres llocs de treball, aquí o a l'estranger. El centre barceloní d'H&M afectat per la reestructuració hi treballen 230 empleats que s'encarreguen de la planificació, la facturació i les tasques de recursos humans per 6 països europeus. Malgrat tot, en els últims anys hi ha hagut diverses reduccions de personal per part d'aquesta marca de moda i els sindicats temen que en el futur es tornin a anunciar tancaments de botigues. El 2024, H&M va acomiadar gairebé 500 persones i va tancar prop d'una trentena de botigues a tot Espanya. I el fabricant de motos Torrot de Sal, el gironès, entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa. La companyia acumula diversos plans de reestructuració de la plantilla, però es declara insolvent. El jutjat ja ha nomenat un administrador concursal per comprovar si hi ha algun comprador interessat en la firma o saber quins béns té Torrot per afrontar els deutes amb proveïdors i treballadors. La plantilla, que no arriba a les 50 persones, s'acumula endarreriments salarials i impagaments. Segons Xavier Sanchiz, advocat de la Intersindical que representa els treballadors, la situació ha afectat la salut dels empleats.
21: L'han portada a una situació límit. De fet, en l'últim any hi ha hagut dels treballadors de producció més del 50% estan amb problemes, amb malalties d'ansietat i d'estrès provocats per la situació laboral.
0: Ara l'administrador concursal té 2 mesos per comprovar la viabilitat de Torrot, que fabrica motos elèctriques i que s'havia centrat en vehicles infantils. Més qüestions. La Comissió d'Investigació de la Dana a les Corts Valencianes es tanca amb les conclusions que han pactat el PP i Vox. El dictamen esquiva assenyalar la Generalitat Valenciana i insisteix en la falta d'informació. L'oposició considera que el text és una farsa i un insult a les víctimes. València, Alba Barbosa.
22: La majoria del PP i Vox ha aprovat les conclusions de la comissió, un text que han defensat com a objectiu i rigorós, assenyalant falta d'execució d'infraestructures i deficiències en la gestió de la informació, amb molt poca crítica cap al paper del govern valencià. Fernando Pastor, del PP, ha retret que cap representant del govern espanyol hi hagi acudit.
23: Este dictamen, si tiene un fallo, es que la pata del gobierno de España, pata importantísima, no tiene, son páginas en blanco.
22: La comissió es tanca poc més d'un any després de constituir-se i sense que hi hagin comparegut els dos investigats en la causa, que el dia de la dana eren els responsables de l'emergència. L'oposició considera que la comissió ha estat un insult cap a les víctimes. José Muñoz, dels socialistes, i Isaura Navarro, de Compromís.
3: Y desde nuestro punto de vista, este dictamen es ilegal e inmoral.
4: Así voleu aprovar un relat absolutament falso per a salvar el Partit Popular i els seus amics de Vox. I això és intolerable.
22: Les associacions de víctimes estudien una resposta al dictamen, consideren que la comissió ha estat una farsa i que ha servit al PP per apuntalar el seu relat polític. Confien, han dit, en la investigació del jutjat de Catarroja.
1: 3CAT Info.
0: Paul McCartney ha fet un directe de TikTok per promocionar The Voice of Dungeon Lane, el seu nou àlbum. Tot i haver publicat ja dues de les 14 cançons que té el disc, McCartney ha deixat que els espectadors escoltessin alguns segons d'altres temes. L'artista britànic també ha respost preguntes que els fans li enviaven per xat, com per exemple, quin moment dels Beatles reviuria?
6: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
0: Alguns fans també li han preguntat sobre la seva relació amb Ringo Starr, que col·labora en una cançó de l'àlbum.
6: Parlem molt per videotrucada i ell viu a Los Angeles. Està molt bé posar-se al dia i veure què està fent. I ell està triomfant amb la seva música country.
0: Paul McCartney estrenarà l'àlbum aquest divendres, dia 29, sota l'expectació dels seus fans. El poeta i traductor Francesc Parcerises publica a l'editorial Quaderns Crema el llibre Fer-ne 80, on repassa la seva vida a través de fotografies acompanyades de textos breus. Amb una fotografia per cada any es poden veure imatges familiars, viatges, mudances, casaments, la mort dels pares o trobades amb amics.
8: Triar és difícil, eh? La tria és el que és i amb les coses petites has de descobrir les coses grans.
0: Unes imatges que li serveixen per explicar de manera bocadora tota una vida.
8: A mi em costa molt pensar en prendre decisions de per vida. Faré això i d'aquí 2 anys serem aquí i d'aquí 4 serem allà. Això, les vegades que ho he pensat, sempre m'ha sortit malament. M'ha sortit malament respecte al projecte. Jo crec que m'ha sortit bé, perquè ho he deixat de fer perquè he trobat una altra cosa que m'agradava més. Però jo he estat més, segurament, un tastaulletes.
1: Esport.
0: Amb David Ubac.
24: El Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu, el dia que Alexia Putellas s'ha acomiadat per partida doble del club blaugrana. El primer reforç dels de Hansi Flick és el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon. Aquest dijous el jugador arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El futbolista de 25 anys ha prioritzat l'oferta del Barça per davant d'altres que tenia. El traspàs es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Tot i l'arribada d'Anthony Gordon, el club blaugrana no descarta operacions per Julián Álvarez, João Pedro o Rashford. I com ara dèiem, Alexia Putellas s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. El comiat ha estat doble. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, tot i que ha considerat que era el moment ideal per acabar la seva etapa al Barça.
25: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
24: La de Mollet estava acompanyada de la seva família, de la plantilla del primer equip femení del Barça, del president en funcions Rafael Juste i del president electe Joan Laporta, entre d'altres. En l'acte ha rebut missatges de companyes, d'exfutbolistes com Carles Puyol, Andrés Iniesta i Sergio Busquets i d'un dels capitans actuals com Rafinha. Al vespre, la festa ha continuat a l'estadi Johan Cruyff, on l'equip ha guanyat la Real Societat per 2-1 en la penúltima jornada de Lliga. Ha estat l'últim cop que Alexia vestia la samarreta blaugrana després de 14 temporades del primer equip. El públic l'ha acomiadat amb una gran ovació.
25: Com ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor
5: hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
24: El públic de l'estadi Johan Cruyff també ha acomiadat Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, que també deixaran l'equip.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: A l'Espanyol, mentrestant, el club ha fet oficial la continuïtat de Leandro Cabrera fins al juny de l'any que ve, després que s'ha fet efectiva la clàusula de renovació del seu contracte condicionada a la permanència i al fet d'haver jugat un nombre determinat de partits. Sentim el central uruguaià.
9: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos. Y nada, otro añito más con esta camiseta que la verdad que es un tremendo honor.
24: Encara en clau blanquiblava, ja teniu al GEP i l'app de Catalunya Ràdio un nou capítol de l'Espanyol Reservat, el podcast sobre l'actualitat de l'Espanyol. En aquesta ocasió fem balanç de la temporada i posem la mirada en el mercat d'estiu amb l'Eudald Serra i l'Oriol Vidal. També analitzem la figura de Monchi amb un dels seus homes de confiança, l'empresari i periodista Fede Quintero. I finalment conversem amb el porter de l'Espanyol, Àngel Fortuño. Pel que fa a la Lliga Femenina, l'Espanyol ha empatat a 2 aquest dimecres en partit de la 29a jornada al camp del Deportivo de la Corunya. I encara en futbol, el Crystal Palace ha guanyat la final de la Conference League per 1-0 davant del Rayo Vallecano en un partit disputat a Leipzig, a Alemanya. Encara en futbol, al Madrid, els dos candidats a la presidència, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, han presentat les seves candidatures. Florentino Pérez ha començat atacant Riquelme i alhora ha insistit a blindar el club davant dels atacs externs, diu que volen desestabilitzar el Madrid. Manté que continuarà lluitant per fer net amb el cas Negreira i entre les promeses té la voluntat de construir una ciutat tecnològica a Valdebebas, aplicada al món de l'esport. Riquelme, per la seva banda, somia amb una ciutat del soci a Valdebebas, també, que inclouria un hotel, restaurants, un centre aquàtic, entre altres atractius. També promet l'arribada de dos cracs i un entrenador de renom i diu que, amb ell de president, el club no es privatitzarà i tornarà a ser dels socis. A més, ha promès una reducció temporal de la quota de soci fins que no es guanyi la Champions.
1: 3CAT Info.
24: En bàsquet, Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. El tècnic farà festiva efectiva la clàusula de rescisió del seu contracte d'uns 400.000 euros. D'aquesta manera, el tècnic de Gavà posarà fi a la segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet, que va començar el 17 de novembre del 2025, substituint Joan Peñarroya. El seu destí més probable és el Dubai, amb un contracte per 3 temporades. Aquest dijous, roda de premsa de Pascual. En paral·lel, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà Xavi Pujol a la Bascònia com a nou director esportiu de la secció. I en waterpolo, Catalunya 14, Atlètic Barceloneta 9, a l'anada de la final de l'Eurocup, a la final de la Lliga, primer partit, Sant Andreu 10, Mataró 8.
1: Són 4:45.

0: Aquestes són les principals informacions. Agents de la Guàrdia Civil han escorcollat aquest dimecres durant 12 hores la seu del PSOE a Madrid buscant informació sobre la presumpta trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez que investiga l'Audiència Nacional. El president espanyol continua rebutjant l'avançament electoral, tot i aquesta nova investigació judicial i la recent imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. El govern i els sindicats d'educació tampoc arriben a un acord i aquest dijous continuaran les negociacions sobre l'increment salarial i els efectius per la proposta per l'escola inclusiva. A hores d'ara proposa el departament un augment salarial de 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. A partir d'ara també us explicarem que la Casa Blanca desmenteix que hi hagi un esborrany d'entesa entre Washington i Teheran per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà, com ha dit aquest dimecres la televisió iraniana. Donald Trump diu que no està satisfet amb la posició de la República Islàmica en les negociacions. Us explicarem també que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa directament a narcotraficants material per cultivar marihuana a gran escala. Hi ha 4 detinguts. I parlarem de la denúncia de llibreters catalans i de tot el món que expliquen que les grans tecnològiques compren milers de llibres vells per entrenar la intel·ligència artificial i després els destrueixen.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte, en un traspàs que es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Mentrestant, Alexia Putellas s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça pel matí en l'acte institucional celebrat al Camp Nou i pel vespre en el triomf de l'equip contra la Real Societat per 2-1 en partit de Lliga.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un dia amb calor canicular, calor de ple estiu. Les màximes s'enfilaran fins als 33 al litoral, fins als 36 a l'interior i fins als 38 a les Terres de l'Ebre. Una calor desfermada que persistirà fins divendres. Pel que fa al temps, el dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar les maniobres per boicotejar les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez. El jutge assegura que l'ex número 3 dels socialistes, Santos Ferran, dirigia aquesta trama i es va activar l'endemà de la imputació de la parella de Sánchez. La Guàrdia Civil ha registrat la seu dels socialistes durant 12 hores per buscar més proves. Madrid, Paula Brujats.
3: S'han emportat factures, còpies d'agendes i també els correus de Santos Cerdán, de la gerent del partit Ana Fuentes o de l'excap de comunicació John Antolín. El jutge apunta que la trama es va reunir una vintena de vegades a la seu del PSOE, que Cerdán dirigia les operacions per extorsionar jutges, fiscals i policies, i l'exmilitant socialista Leire Díaz les executava i ho cobrava del partit. Va ingressar, suposadament, segons el jutge, 16.000 euros a través d'una empresa pantalla de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías. És la tesi de Santiago Pedraz que desmunta la versió de Leire Díaz, que fins ara ha dit que anava per lliure i que tot el que feia era per un llibre sobre les clavegueres de l'Estat.
4: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
3: Però el jutge diu tot el contrari i té sota la lupa 180.000 euros que el PSOE hauria camuflat en factures falses per finançar la trama que es va activar coincidint amb els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez després que imputessin la seva parella. El jutge ha imputat 8 persones per aquest cas: Cerdán, Leire Díaz, Gaspar Zarrías, l'actual dirigent del PSOE, 2 advocats i un guàrdia civil com a còmplices. Els acusa d'organització criminal, suborn i altres delictes i apunta que haurien ofert, per exemple, 300.000 euros a un fiscal anticorrupció perquè s'arxivessin causes contra el Partit Socialista.
0: Pedro Sánchez es nega a convocar eleccions anticipades, tot i la nova investigació judicial que afecta el PSOE, en aquest cas, per suposadament haver pagat maniobres per boicotejar causes obertes contra el partit. Sánchez ho justificava d'aquesta manera.
5: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
0: El cap de l'executiu espanyol ha insinuat que les investigacions poden acabar en no res i ha tornat a fer costat a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, imputat recentment pel cas Plus Ultra. Des del Partit Popular, el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, pressiona perquè Sánchez posi punt final a la legislatura i convoqui eleccions.
1: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
0: Feijóo, però, no té prou suports per presentar una moció de censura que pugui tirar endavant, tot i que el PP reconeix intents per convèncer Junts, uns moviments que els de Puigdemont neguen. Sentim la portaveu dels juntaires al Congrés, Míriam Nogueras, en declaracions a TV3, i el portaveu del PP, Borja Semper, al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
7: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados.
0: Esquerra manté el seu no a una hipotètica moció de censura. Gabriel Rufián adverteix que només exigiran eleccions si apareixen proves de finançament il·legal del PSOE.
8: Si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
0: Aquesta investigació de l'Audiència Nacional és un nou front de desgast per Sánchez. Aquest dijous comença el judici al seu germà per malversació. La seva dona està a les portes d'anar a judici i la sentència contra l'exministre Ábalos està a punt de sortir. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat republicà Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès. L'alt tribunal veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors de l'empresa que tenien Elena i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, que també està sent investigat. Tarragona, Ricard Buigas.
9: Els magistrats han obert un procediment contra l'exconseller d'Interior com a cooperador necessari d'uns fets pels quals el Suprem ja investiga l'exalcalde del municipi, Félix Alonso, dels Comuns, que ara és diputat al Congrés. Segons les investigacions, hi ha indicis que l'Ajuntament d'Altafulla, sota l'alcaldia d'Alonso, va maniobrar per poder adjudicar contractes a dit entre el 2017 i el 2019 a l'empresa Sinergia Energia, Dret i Medi Ambient, una consultora de la qual Elena i Herrera eren els màxims responsables. Els contractes investigats sumen més de 30.000 euros. La instrucció del cas l'ha portat al jutjat del Vendrell, que l'ha elevat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la condició de forat de Joan Ignasi Elena, diputat al Parlament per Esquerra Republicana. Fons del Partit Republicà han defensat a 3Cat Info la innocència de l'exconseller i asseguren que la investigació no té cap base jurídica. També s'agafen un informe de l'Oficina Antifrau en què no s'identificava cap possible delicte en el cas, tot i que es demanava a l'Ajuntament que revisés els procediments d'adjudicació.
0: El govern i els sindicats d'educació confien en la reunió d'aquest dijous a les 12 del migdia per desencallar el conflicte. Els sindicats demanen un cop més que les propostes d'increment salarial i d'efectius de l'escola inclusiva quedin per escrit. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen trobar fórmules perquè aquesta xifra total acabi pujant a prop dels 450 euros. La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, insisteix que demà les xifres han de quedar plasmades en un paper perquè no sigui un brindis al sol.
10: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
0: Tot i això, el govern defensa que ha mogut fitxa i es compromet a portar-ho per escrit aquest dijous. Ho diu el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
11: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Ja hem fet aquest moviment que ens reclamaven, en aquest cas, les organitzacions sindicals. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
0: Els sindicats també han acusat Comissions Obreres i la UGT, que van signar el pacte inicial, d'entorpir les negociacions. Els Estats Units neguen que hi hagi un esborrany d'entesa amb l'Iran per acabar amb la guerra, com aquest dimecres ha informat la televisió estatal de la República Islàmica. Es tracta d'un text marc que donaria llum verda al restabliment del trànsit naval a través de l'estret d'Hormuz i a la retirada de les forces armades nord-americanes de la regió. Tant Donald Trump com el seu govern neguen cap acord, tot i que no es descarta que s'hi pugui arribar en els pròxims dies. Washington, Oriol Serra.
12: Donald Trump ha arribat a dir que les eleccions de mitja legislatura, les midterms, no l'amoïnen i que no té cap pressa per arribar a un acord amb l'Iran. I, per descomptat, no ha faltat l'amenaça.
13: L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som. No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
12: Els Estats Units han tret tota la credibilitat a l'esborrany d'acord difós per la televisió iraniana i l'han arribat a qualificar d'invenció. Per la seva banda, el secretari d'Estat, Marco Rubio, ha insistit que l'Iran no tindrà mai la bomba nuclear mentre Trump sigui president dels Estats Units i s'ha mostrat partidari d'exaurir la via diplomàtica.
14: Estem negociant un acord, volem que s'hi arribi. Crec que hi ha hagut alguns progressos i veurem en les pròximes hores i dies on es poden fer progressos. Només vull recordar a tothom, senyor president, que hi ha altres opcions si això no funciona. Preferim la via diplomàtica i volem que tingui èxit, però la conclusió al final és que les persones que estan a càrrec de l'Iran mai no podran tenir una arma nuclear.
12: Durant la posta en escena de la reunió ministerial, Trump s'ha fet l'habitual autoensabonada, assegurant que s'estan batent rècords mundials en inversions als Estats Units i que el país mai abans havia produït tant petroli. Els seus ministres l'han ensabonat per torns. El secretari de Defensa l'ha arribat a comparar amb Lincoln i Washington per la petjada que diu que deixarà a la història del país.
0: Israel ordena a la població del sud del Líban que abandoni casa seva i vagi cap al nord del riu Jarani, nova línia de demarcació. Assegura que tot el que hi ha entre aquest riu i la frontera d'Israel es considerarà zona de combat. Els atacs de l'aviació israeliana han matat aquest dimecres almenys 3 persones, entre elles un soldat de l'exèrcit del Líban. Les víctimes mortals ja s'acosten a les 40 des que Netanyahu va ordenar ampliar l'ofensiva contra Hezbollah. L'exèrcit d'Israel també ha matat 2 milicians de Hamas a Gaza, hores després d'haver assassinat el seu cap militar a la franja. Hamas ha confirmat la mort del comandant en un atac amb un míssil en què també va perdre la vida la seva dona i 2 fills. Mohamed Odeh portava només 3 setmanes com a comandant de les milícies. El seu predecessor també va ser assassinat per Israel. Durant la celebració a Gaza de la Festa del Sacrifici, alguns palestins asseguraven que aquestes accions d'Israel no els doblegaran.
15: Aquesta reunió de persones és un intent d'alegria i de recuperar la vida una vegada més. És un missatge a l'ocupació que tot el que faci des de matar, destruir i danyar serà inútil davant la gran fermesa d'aquest poble.
0: A França, el govern entona el mea culpa per no haver fet prou per evitar abusos sexuals a menors en escoles. Aquest dimecres, l'executiu ha anunciat reformes legals per protegir la infància d'abusos com els que es van denunciar la setmana passada. Hi haurà una llista negra de personal docent i d'extraescolars, encara que no hi hagi condemna ferma. París, Isabel Galí.
16: L'objectiu és que cap persona no pugui tenir un comportament inapropiat amb un menor, un objectiu que fa temps que el govern persegueix, sobretot des dels informes parlamentaris que alertaven dels problemes als centres i famílies d'acollida. Però les denúncies d'aquest any a les escoles d'infantil de París han posat en evidència que el sistema de protecció dels menors falla i el ministre d'Educació, Eduard Jeffré, ha decidit prendre una mesura radical.
17: Una llista negra. Això vol dir que si hem acomiadat un funcionari públic o un monitor pel seu comportament amb menors, fins i tot si no està condemnat, serà inclòs en una llista que impedirà qualsevol forma de reincorporació dins l'escola.
16: Una mesura inèdita en un país on la presumpció d'innocència està especialment salvaguardada, però alguns dels autors que s'investiguen són reincidents que han aconseguit esquivar els assenyalaments previs per abusos sexuals i el mateix ministre de Justícia ha fet un mea culpa, Gerald Darmanin.
18: El moviment MeToo per a la infància tot just comença. Hi ha, sens dubte, desenes de milers de possibles queixes perquè crec que no hem assignat prou recursos per escoltar les veus d'aquests infants.
16: El projecte de llei de protecció a la infància es presentarà a l'Assemblea Nacional i ara per ara cap grup polític s'hi ha mostrat en contra.
19: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament narcotraficants. Hi ha 4 detinguts i 2 investigats, entre els quals els caps de l'organització, que en total haurien mogut 80 milions d'euros. Eren empreses proveïdores de material com ara DOPS, ventilació, llums o sistemes de rec pel cultiu de marihuana. Marc Bayón, és sotsinspector dels Mossos.
19: El que presentem és l'atac sobre un node de distribució d'una segona capa que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic.
0: Almenys abastien 6 grups de narcotraficants diferents perquè la policia ha trobat albarans de la mateixa empresa en les entrades i escorcolls a diverses plantacions il·legals. Durant mesos van vigilar els magatzems de distribució de les empreses a Granada, Tarragona i Torredembarra. Els investigadors de seguida van veure que les dades de facturació declarades a Hisenda no quadraven amb el volum de tràilers i de furgonetes blindades de recollida d'efectiu que setmanalment entraven als magatzems. I el 21% dels adolescents d'entre 14 i 18 anys són fumadors i d'aquests tots s'han fet servir vàpers. Ho diu l'enquesta sobre salut i tabac que fa la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CAMFIC, durant la Setmana Sense Fum. L'estudi s'ha fet sobre una mostra de prop de 1.900 persones. També revela que 8 de cada 10 creuen que els nous productes de tabac són menys perjudicials per la salut que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la CAMFIC, Joan Lozano, és molt crític amb la indústria del tabac, que assegura que vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
20: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les xarxes socials. Trobem actors famosos, youtubers, etc., que són els que arriben a la joventut pues, amb un vàper a la boca, no?
0: L'enquesta de Salut i Tabac també reflecteix la tendència dels fumadors duals, és a dir, els que incorporen noves maneres de fumar, com els vàpers o les bosses de nicotina, perquè pensen que són menys perjudicials i que això els ajudarà a deixar de fumar. En general, el percentatge de fumadors es manté estable, al voltant del 16% dels enquestats.
21: El temps.
0: Moment per la previsió de Néstor Gómez.
22: Aquest dijous arribem a un dels pics de calor, i diem un perquè possiblement en tindrem dos, dijous i divendres. Avui s'esperen temperatures màximes molt altes, si bé dimecres es va arribar a una màxima de 36,6 graus a Vinebre, la més alta en el que portem d'any. Avui s'esperen temperatures de 36 graus a, per exemple, a Girona, sectors de la Catalunya central, 37-38 graus a la mateixa ciutat de Lleida i cap a les Terres de l'Ebre poden arribar als 38 graus. Temperatures de ple estiu que ben segur que farà que se superin alguns rècords de temperatura màxima en un mes de maig. Aquesta calor intensa d'avui tindrà continuïtat divendres i durant el cap de setmana afluixarà. Abandonarà aquestes temperatures tan extremes, però de calor en tindrem i molta. Tot això amb un cap de setmana que serà assolellat i només a les tardes s'esperen ruixats al Pirineu.
0: I ara que parlàvem de calor, una cinquantena de botigues i locals comercials s'incorporen a la xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que per primer cop ja cobreix tot el territori. Sant Feliu de Llobregat, Montse Poblet.
23: La xarxa metropolitana de refugis climàtics tindrà aquest any 319.75 més que el 2025 i per primer cop també se n'obren a Molins de Rei, Cervelló, Gavà i Sant Climent de Llobregat, que fins ara no en tenien. Bàsicament són biblioteques, centres cívics, parcs i piscines, però aquest estiu s'hi afegeixen botigues i altres establiments comercials, cobren portes perquè qui necessiti refugiar-se de la calor tingui un lloc fresc on aturar-se una estona. El Centre Quiropràctic Sant Feliu de David Cussó ja té penjat l'adhesiu que l'identifica com a microrefugi climàtic.
24: Tenim una font d'aigua, tenim un sofà molt còmode, tenim un ventilador, tenim aire condicionat, així que poden passar en qualsevol moment que passin per aquí i trobin que els hi fa falta un cop d'aire fresc.
23: Segons les dades de l'AMB, a l'àrea metropolitana hi ha més de 500.000 de persones que són especialment vulnerables als efectes de la calor sobre la salut. És gent que viu en zones densament poblades, amb rendes baixes i habitatges antics i sense aïllament. La xarxa de refugis està orientada prioritàriament a ells i per això un 95% d'aquestes persones en tenen un a menys de 10 minuts dels seus domicilis.
0: La calor també ha fet avançar la collita de préssecs i nectarines al sud del Segrià. La campanya arrenca amb bons preus, impulsats per l'alta demanda d'aquesta fruita als principals mercats europeus. Lleida, Júlia Albacar.
1: Europa passa per una forta onada de calor i això afavoreix el consum de fruita d'estiu, que a més arriba amb molt bona qualitat d'estany. Sergi Belluer, responsable de fruita dolça de Jarc.
2: La demanda d'exportació està en aquests moments sent molt elevada. Sí que tenim més producció que l'any passat, vull dir que també és bo així, podem servir a tots els nostres clients, tant nacionals com europeus.
1: La campanya ha estat tranquil·la, sense gelades, sequera ni pedregades, i s'espera, per tant, recuperar la plena producció, unes 400.000 tones. Pel que fa a la mà d'obra, de moment no es nota el procés de regularització de les persones migrants, com explica Carol Aixut, d'Unió de Pagesos.
3: És un greuge, és una pena, perquè ara ja comencen a ser necessaris. La fruita de pinyol ha començat la campanya de la cirera i dels albercocs i comença a faltar gent.
1: Aixut confia que hi hagi més treballadors disponibles quan arrenqui el gruix de la campanya de la fruita.
0: Roca preveu començar les obres de l'ecobarri entre Gavà i Viladecans, al Baix Llobregat, el 2028. Aquest pla urbanístic compta amb la construcció de més de 2.700 habitatges, dels quals 1.260 seran protegits. L'empresa de sanitaris invertirà 250 milions d'euros en aquest nou districte econòmic. Gavà, David Àngela.
4: Llum verda definitiva a aquest projecte que, segons la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, representa tot un canvi de model urbanístic.
5: Ja no es tracta d'expandir-nos sobre un territori verge, sinó que es tracta de repensar, d'adaptar allò que ja existeix. Aquesta és una fortalesa molt gran d'aquest projecte. Millorar les condicions de vida, estem parlant d'habitatge protegit de manera permanent, respondre al repte climàtic, adaptar la mobilitat i recuperar espais per l'ús públic.
4: Dels 250 milions d'euros, Roca en destinarà 100 a modernitzar i a fer créixer l'empresa i a desenvolupar el seu centre d'innovació aquí entre Gavà i Viladecans.
0: I en parlàvem al sumari, una xarxa internacional adquireix de manera discreta lots de llibres antics i poc comercials en llibreries de vell. Els tria precisament perquè són textos humans poc presents a internet, sense vigilància editorial i sense protecció efectiva de drets d'autor a la pràctica. És el que expliquen a 3CAT l'expert Ania Xavier Vinaixa i el llibreter Marçal Font. Han dut a terme una investigació conjunta des de la llibreria Fènix de Badalona. Van detectar comandes anòmales d'una empresa estrangera que comprava sistemàticament llibres en català de no ficció i això els va fer estar alerta. Sentim el propietari de la llibreria Fènix de Badalona, Marçal Font.
25: El que em va fer sospitar és que d'entrada eren molt irregulars les comandes. En qüestió de mitja hora em feien quatre comandes diferents, una de 7 volums, una altra d'un, una altra de 100 i una altra de 3. No tenia cap...

0: topall de les dades publicades, les dades digitalitzades que teníem per entrenar. Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades, estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits. Evidentment, les grans obres ja les tenen. Llibres molt de nitxo, llibres de cultura catalana.
1: El Gremi de Llibreters de Vell ja ha demanat la intervenció del Ministeri de Cultura per protegir aquests fons vulnerables. I encara sobre IA, YouTube anuncia que detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial. La plataforma, que fins ara es refiava que els autors etiquetessin voluntàriament els seus vídeos, s'ha decidit passar a l'acció. En un comunicat han assegurat que ja disposen de la tecnologia necessària i, per tant, seran ells mateixos els que posaran l'etiqueta. Des del 2024, YouTube demanava als creadors de contingut que declaressin l'ús d'IA, però la fiabilitat d'aquest sistema era reduïda. A partir d'ara, això sí, en cas d'etiquetatge erroni per part d'aquest nou sistema automàtic, avancen que hi haurà un mecanisme perquè els autors hi enviïn al·legacions. A banda, la plataforma afegeix que la participació de la IA no afectarà en els seus algoritmes de recomanació. Recordem que Spotify ja va posar en marxa fa uns dies una etiqueta de verificació indicant si un artista és humà o un avatar IA, però cal tenir present que la creació artística amb intel·ligència artificial és cada cop més sofisticada i, per tant, la detecció automàtica també és cada vegada més complicada.
2: Esports.
1: Amb David Ubach.
3: El Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu el dia que Alexia Putella s'ha acomiadat per partida doble del club blaugrana. El primer reforç dels de Hansi Flick és el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon. Aquest dijous el jugador arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El futbolista de 25 anys ha prioritzat l'oferta del Barça per davant d'altres que tenia. El traspàs es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Tot i l'arribada de Gordon, el club no descarta operacions per Julián Álvarez, João Pedro o Rashford.
2: 3CAT Info.
3: I com ara dèiem, Alexia Putella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. El comiat ha estat doble. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, tot i que ha considerat que era el moment ideal per acabar la seva etapa al club blaugrana.
4: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
3: Al vespre, la festa ha continuat a l'estadi Johan Cruyff, on l'equip ha guanyat la Real Societat per 2-1 en la penúltima jornada de Lliga. Ha estat l'últim cop que Alexia vestia la samarreta blaugrana després de 14 temporades del primer equip. El públic l'ha acomiadat amb una gran ovació.
5: Com ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
3: El públic del Johan Cruyff també ha acomiadat Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, que també deixaran l'equip.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A l'Espanyol, el club ha fet oficial la continuïtat de Leandro Cabrera fins al juny de l'any que ve, després que s'ha fet efectiva la clàusula de renovació del contracte del central uruguaià, condicionada a la permanència i al fet d'haver jugat un nombre determinat de partits. Pel que fa a la Lliga Femenina, també relatiu a l'Espanyol, empat de l'equip de Sara Monforte a 2 gols al camp del Deportivo de la Corunya en partit de la jornada 29. I encara en futbol, el Crystal Palace ha guanyat la final de la Conference League per 1-0 davant del Rayo Vallecano en un enfrontament disputat a Leipzig, Alemanya. Més futbol. Afegim que al Madrid els dos candidats a la presidència, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, han presentat les seves candidatures. Florentino Pérez ha començat atacant Riquelme i alhora ha insistit a blindar el club davant dels atacs externs, diu que volen desestabilitzar el Madrid. Riquelme, per la seva banda, somia amb una ciutat del soci a Valdebebas, també promet l'arribada de 2 cracs i un entrenador de renom i diu que, amb ell de president, el club no es privatitzarà i tornarà a ser dels socis.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: Encetem bloc poliesportiu, 2 minuts per repassar-lo, parlant de bàsquet. Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. El tècnic farà

0: efectiva la clàusula de rescisió del seu contracte, que és d'uns 400.000 euros. D'aquesta manera, el tècnic de Gavà posarà fi a la segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet, que es va iniciar el 17 de novembre del 2025, substituint Joan Peñarroya. El seu destí més probable és el Dubai, amb un contracte per 3 temporades. Aquest dijous, roda de premsa de Pasqual. En paral·lel, però, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà Xavi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció. Per cert, que l'equip de Xavi Pasqual espera recuperar tots els lesionats de cara al play-off, inclòs la Provítola. En waterpolo, aquest dimecres hem tingut doble cita entre equips catalans.
1: 3CAT Info.
0: D'una banda, el Catalunya ha guanyat per 14-9 l'Atlètic Barceloneta al partit d'anada de la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea. Lucía Gómez ha marcat 4 gols per a les gracienques.
2: Nos damos la tranquilidad para ir allí. Nos tenemos que enfocar mucho en la defensa. Es verdad que queda mucho partido, quedan 4 partes aún, pero sí que nos da una cierta tranquilidad tener esta ventaja.
0: La portera del Catalunya, Laura Arts, també ha estat de les destacades contra un Atlètic Barceloneta que s'ha passat un quart i mig sense veure porteria. La tornada dimecres que ve. Mentrestant, també en waterpolo ha arrencat la final de la Lliga Femenina entre el Sant Andreu i el Mataró, amb triomf de les andrevenques per 10-8 al primer enfrontament. Dissabte, segon partit a Mataró en una sèrie final que és el millor de 3 partits. Afegirem que en ciclisme hi ha hagut triomf en solitari del danès Michael Wagren de l'equip Education First a la 17a etapa del Giro d'Itàlia, amb Jonas Vingegaard que manté el lideratge a la general. I també en ciclisme, segons ha pogut saber aquesta emissora, la ciclista Mireia Benito disputarà a partir d'aquest dissabte el Giro d'Itàlia femení, tot i que inicialment no tenia prevista aquesta prova al seu calendari.
1: Trescat Info.

0: Agents de la Guàrdia Civil han escorcollat aquest dimecres durant 12 hores la seu del PSOE a Madrid buscant informació sobre la presumpta trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez que investiga l'Audiència Nacional. El president espanyol continua rebutjant l'avançament electoral, tot i aquesta nova investigació judicial i la recent imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. L'instructor d'aquest nou front judicial del PSOE reclama la formació als contractes de la campanya del PSC per les eleccions al Parlament del 2024. La cursa electoral va coincidir amb l'inici de la suposada trama al cor del partit. Els socialistes catalans asseguren que han actuat correctament en tot moment i que cooperaran amb els tribunals, mentre que Junts, el PP i Vox demanen a Illa que comparegui al Parlament. El govern i els sindicats d'educació tampoc arriben a un acord i aquest dijous continuaran amb les negociacions sobre l'increment salarial i els efectius per l'escola inclusiva. El departament es compromet a portar una proposta per escrit. A hores d'ara proposa un augment salarial de 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. Les mobilitzacions, mentrestant, no s'aturen. Aquest dijous estan cridats a fer vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès Occidental i Oriental. Serà l'endemà d'una jornada de vaga convocada a tot Catalunya amb un seguiment del 30% segons la Conselleria i del 60% segons els sindicats. Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo per evitar l'expansió del virus de l'Ebola. Al Congo s'han detectat més de 1.000 casos sospitosos i 223 morts. L'OMS demana un alto al foc al país per controlar la malaltia. La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills. El primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20%, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Els donen diners o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge. Paul McCartney ha fet un directe de TikTok per promocionar The Boys of Dungeon Lane, el seu nou àlbum. L'ex-Beatle l'ha deixat que els espectadors escoltessin alguns dels temes i ha explicat que parla sovint amb Ringo Starr a través de videotrucades, ja que aquest últim viu a Los Angeles. Esports.
1: El Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El traspàs del jugador de 25 anys es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Alexia Putella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre. I després, en el triomf contra la Real Societat per 2-1 en partit de Lliga al Johan Cruyff. En bàsquet, Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. En paral·lel, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà Xavi Pujol a l'Alba Escònia com a nou director esportiu de la secció.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un dia amb calor canicular, calor de ple estiu. Les màximes s'enfilaran fins als 33 al litoral, fins als 36 a l'interior i fins als 38 a les Terres de l'Ebre. Una calor desfermada que persistirà fins divendres. Pel que fa al temps, el dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar les maniobres per boicotejar les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez. El jutge assegura que l'ex número 3 dels socialistes, Santos Cerdán, dirigia la trama i es va activar l'endemà de la imputació de la parella de Sánchez. La Guàrdia Civil ha registrat la seu dels socialistes durant 12 hores per buscar més proves. Madrid, Paula Brujats.
3: S'han emportat factures, còpies d'agendes i també els correus de Santos Cerdán, de la gerent del partit Ana Fuentes o de l'excap de comunicació John Antolín. El jutge apunta que la trama es va reunir una vintena de vegades a la seu del PSOE, que Cerdán dirigia les operacions per extorsionar jutges, fiscals i policies, i l'exmilitant socialista Leire Díaz les executava i ho cobrava del partit. Va ingressar, suposadament, segons el jutge, 16.000 euros a través d'una empresa pantalla de l'exdirigent dirigent socialista Gaspar Zarrias. És la tesi de Santiago Pedraz que desmunta la versió de Leire Díaz, que fins ara ha dit que anava per lliure i que tot el que feia era per un llibre sobre les clavegueres de l'Estat.
4: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación, como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
3: Però el jutge diu tot el contrari i té sota la lupa 180.000 euros que el PSOE hauria camuflat en factures falses per finançar la trama que es va activar coincidint amb els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez després que imputessin la seva parella. El jutge ha imputat 8 persones per aquest cas: Cerdán, Leire Díaz, Gaspar Zarrías, l'actual dirigent del PSOE, 2 advocats i un guàrdia civil com a còmplices. Els acusa d'organització criminal, suborn i altres delictes i apunta que haurien ofert, per exemple, 300.000 euros a un fiscal anticorrupció perquè s'arxivessin causes contra el Partit Socialista.
0: Les investigacions judicials acorralen cada cop més el PSOE, però Pedro Sánchez es manté ferm, es nega a convocar eleccions anticipades, diu que no hi ha motius per acabar la legislatura abans d'hora i referma el seu suport a Zapatero. Des del PP, Feijóo continua sense voler jugar la carta de la moció de censura i pressiona els socis perquè deixin caure el govern de Sánchez. Una exigència que, de moment, no ha rebut resposta. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Pedro Sánchez no veu cap raó per convocar eleccions anticipades i insisteix que seguirà fins a l'estiu del 2027. Ho justificava amb aquests arguments.
6: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy és la estabilitat.
5: I és que el president espanyol fins i tot ha insinuat que les investigacions poden acabar en no res i després de llegir el sumari del cas ha tornat a fer costat a Zapatero.
6: Y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
5: Una visió que no comparteixen ni de bon tros els populars. Feijóo pressiona perquè convoquin eleccions i acabi la legislatura.
7: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
5: Feijóo, però, no vol fer el pas i presentar una moció de censura no té prou suport perquè tiri endavant, tot i que reconeix intents per convèncer Junts, però els de Puigdemont ho neguen. Míriam Nogueres, a TV3, i Borja Semper, al Matí de Catalunya Ràdio.
8: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
9: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y, precisamente porque tenemos esa información, sabemos que no están dispuestos a moverse. Estan paralitzats.
5: I Esquerra manté el seu no a la moció de censura. Gabriel Rufián adverteix que només exigiran eleccions si es comprova un finançament il·legal del PSOE.
10: Si s'iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
5: L'escorcoll de Ferraz és un nou front de desgast per a Sánchez. Aquest dijous comença el judici al seu germà per malversació. La seva dona està a les portes d'anar a judici i la sentència contra l'exministre Ábalos està a punt de sortir.
0: El jutge d'aquesta nova derivada judicial contra el PSOE posa el focus en la campanya del PSC per les eleccions al Parlament del 2024. Santiago Pedraz ha reclamat al partit tota la documentació que els socialistes van lliurar a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes, que inclou estats comptables, contractes, factures, despeses de propaganda i publicitat. El magistrat no especifica per què ho vol, però el fet és que la suposada trama al cor del PSOE es va formar coincidint amb aquesta cursa electoral a Catalunya. En un comunicat, el PSC diu que sempre ha respectat la legislació electoral i ha funcionat amb total transparència i afegeix que col·laboraran amb la justícia. Des de l'oposició, Junts, el PP i Vox han sortit a demanar a Salvador Illa que comparegui al Parlament per aclarir l'assumpte. La juntaire Mònica Sales ha instat Esquerra i els comuns a unir-se a la petició.
11: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
0: Els partits també volen que el president expliqui el contracte que la Generalitat va firmar amb Huawei després que els informes policials sobre Zapatero parlin de suposats vincles entre l'expresident espanyol i aquest gegant tecnològic xinès. Fonts del govern mantenen que el procés s'ha fet amb totes les garanties. I aquest dijous arrenquen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen. És la trama parapolicial que suposadament va orquestrar la cúpula del Ministeri de l'Interior per sostreure i eliminar proves de la comptabilitat B del PP que ostentava l'extresorer del partit, Luis Bárcenas. Està previst que els primers a declarar siguin Francisco Martínez, ex número 2 del departament, i l'exministre Jorge Fernández Díaz, perquè la fiscalia demana 15 anys de presó. Pel judici hi han desfilat més d'un centenar de testimonis, entre ells el mateix Bárcenas, que es va declarar víctima d'una persecució i va assegurar que Mariano Rajoy havia destruït proves del finançament il·legal de la formació. Tant l'expresident espanyol com la seva ex-número 2 al PP, María Dolores de Cospedal, van negar conèixer ni haver format part de cap operatiu il·lícit.
12: Se inicia en la sede del Partido Popular con el borrado de los discos duros de los ordenadores. O sea que esta operación se inicia por los responsables del partido en esos momentos y luego tiene, yo creo, un traslado a la parte, digamos, relacionada, si eso se acredita, en el Ministerio del Interior.
13: Aquí, en todo este tema, no ha habido ninguna operación política.
14: ¿Fue informada en algún momento?
15: No, no. Pero es que yo hasta dudo que eso fuera así.
0: Entre els acusats també hi ha els membres de la cúpula policial en l'època de Rajoy. El govern i els sindicats d'educació confien en la reunió d'aquest dijous a les 12 del migdia per desencallar el conflicte. Els sindicats demanen un cop més que les propostes d'increment salarial i d'efectius de l'escola inclusiva quedin per escrit. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen trobar fórmules perquè aquesta xifra total acabi pujant a prop dels 450 euros. La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, insisteix que les xifres han de quedar plasmades en un paper perquè no sigui un brindis al sol.
16: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
0: Tot i això, el govern defensa que ha mogut fitxa i es compromet a portar-ho per escrit aquest dijous. Ho diu el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
17: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Ja hem fet aquest moviment que ens reclamaven, en aquest cas, les organitzacions sindicals. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
0: Els sindicats també han acusat Comissions Obreres i la UGT, que van signar el pacte inicial, d'entorpir les negociacions. Els sindicats mantenen el calendari de mobilitzacions en paral·lel a aquestes converses. Aquest dijous estan cridats a fer vaga els mestres i professors del Maresme i dels Vallesos. Serà l'endemà de la jornada de vaga unitària que s'ha fet a tot Catalunya aquest dimecres i que ha tingut un seguiment del 60%, segons els sindicats, i de prop del 30%, segons el departament. Les protestes de mestres i professors han provocat molts problemes de mobilitat. S'han fet talls durant hores a l'autovia A2 i a l'autopista AP7 en diversos punts. Noem Muñiz és el portaveu del sindicat USTEC a Tarragona.
18: Ens ha sigut un èxit, ens ha sorprès. Nosaltres sabíem que hi hauria molta gent, però quan hem arribat aquí, al tall de l'AP7, hem tallat la pesada en els dos sentits, potser 1.500, potser 2.000 persones, Déu-n'hi-do. És a dir, jo crec que això demostra que el col·lectiu continua fort, que la gent continua amb força al carrer i bueno, és la idea per poder pressionar a les negociacions que estan en curs ara mateix.
0: Les protestes han provocat cues quilomètriques i Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Procitat davant dels milers de conductors que han quedat atrapats. La Creu Roja ha fet arribar aigua i aliments a algunes de les persones que eren als cotxes sota altes temperatures. En paral·lel, també s'han fet diverses manifestacions. La més multitudinària ha estat la de Barcelona, que segons el sindicat convocant ha aplegat fins a 16.000 persones, una xifra, però, que la Guàrdia Urbana ha rebaixat fins a 7.000.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo, on els casos d'Ebola no paren d'augmentar. En total, al Congo s'han detectat almenys 1.000 casos sospitosos i 223 morts. Uganda vol mantenir el control sobre el virus i, per això, extrema les precaucions. De moment, només ha detectat 7 infeccions, una de les quals mortal. El cap de l'OMS, Tedros Adhanom, demana un alto al foc al Congo per controlar la malaltia. Burkina Faso, Elia Borràs.
19: Ja fa uns dies el país va suspendre el transport tant terrestre com aeri des de la República Democràtica del Congo, però han fet un pas més i han tancat la frontera. Les úniques persones que podran creuar-la són els equips humanitaris i mèdics i així ho ha explicat un responsable de la Secretaria Permanent del Ministeri de Salut d'Uganda.
20: Only exceptions Les úniques excepcions són els equips de resposta a l'èbola autoritzats, les organitzacions humanitàries, el transport d'aliments i mercaderies i la seguretat. Però tot això estarà sota estrictes controls sanitaris i protocols de supervisió a través de la frontera.
19: El mateix responsable ha anunciat que els mitjans hauran de sensibilitzar la població sobre el virus durant almenys 30 minuts al dia. Es tracta d'una de les tasques principals per evitar les notícies falses que circulen sobre el virus. Tedros Adhanom ha dit que el Congo viu en un xoc catastròfic entre la malaltia i el conflicte i ha demanat un alto al foc immediat per evitar el desplaçament massiu i l'accés als equips mèdics a les zones afectades. La província d'Ituri, on hi ha l'epicentre de la pandèmia, és a més de 3.000 quilòmetres de la capital, Kinshasa, i és gairebé impossible arribar-hi per carretera. Es tracta d'una zona minera amb molta activitat extractivista i en conflicte entre l'Estat i els grups rebels pel control dels recursos naturals que té el país.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
21: Aquest dijous arribem a un dels pics de calor, i diem un perquè possiblement en tindrem dos, dijous i divendres. Avui s'esperen temperatures màximes molt altes. Si bé dimecres es va arribar a una màxima de 36,6 graus a Vinebre, la més alta en el que portem d'any, avui s'esperen temperatures de 36 graus a, per exemple, a Girona. Sectors de la Catalunya central, 37-38 graus a la mateixa ciutat de Lleida i cap a les Terres de l'Ebre poden arribar als 38 graus. Temperatures de ple estiu que ben segur que farà que se superin alguns rècords de temperatura màxima en un mes de maig. Aquesta calor intensa d'avui tindrà continuïtat divendres i durant el cap de setmana afluixarà, abandonarà aquestes temperatures tan extremes, però de calor en tindrem i molta. Tot això amb un cap de setmana que serà assolellat i només a les tardes s'esperen ruixats al Pirineu.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills per ajudar-los a comprar-se un pis. Aquest primer trimestre del 2026 s'han incrementat un 20%, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya, i ja és tendència clara dels últims anys. Els donen diners o una segona residència, el 13% de les famílies en tenen, perquè es puguin emancipar. Un comportament que explica, en part, perquè ara mateix la meitat de les compravendes d'habitatge es fan sense necessitat d'una hipoteca. Fins fa uns anys només compren cases al comtat els estrangers i els catalans amb molts estalvis, però ara s'hi ha sumat aquest col·lectiu de joves que tenen l'ajuda dels pares. Raquel Iglesias, vicedegana del col·legi, explica que és una cultura que s'ha imposat per força.
22: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials a Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
0: Catalunya també és líder a formalitzar poders preventius, que vol dir designar una persona de confiança perquè gestioni els nostres assumptes en cas d'incapacitat. En 5 anys, els poders atorgats s'han doblat.
2: 3Cat Info.
0: La multinacional tèxtil sueca H&M planteja un ERO a les oficines que té a Barcelona i a Madrid, que ja afecta una vuitantena de persones. La xifra es va pactar amb els sindicats la setmana passada amb indemnitzacions per acomiadament improcedent i complements. Els representants laborals creuen que, com a molt, s'acomiadarà el 40% dels afectats perquè la resta es recol·locaran en altres llocs de treball, aquí o a l'estranger. El centre barceloní d'H&M ha afectat per la reestructuració i treballen 230 empleats que s'encarreguen de la planificació, la facturació i les tasques de recursos humans per 6 països europeus. Malgrat tot, en els últims anys hi ha hagut diverses reduccions de personal per part d'aquesta marca de moda i els sindicats temen que en el futur es tornin a anunciar tancaments de botigues. El 2024, H&M va acomiadar gairebé 500 persones i va tancar prop d'una trentena de botigues a tot Espanya. I el fabricant de motos Torrot de Sal, el gironès, entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa. La companyia acumula diversos plans de reestructuració de la plantilla, però es declara insolvent. El jutjat ja ha nomenat un administrador concursal per comprovar si hi ha algun comprador interessat en la firma o saber quins béns té Torrot per afrontar els deutes amb proveïdors i treballadors. La plantilla, que no arriba a les 50 persones, s'acumula endarreriments salarials i impagaments. Segons Xavier Sanchiz, advocat de la intersindical que representa els treballadors, la situació ha afectat la salut dels empleats.
1: L'han portat a una situació límit. De fet, en l'últim any hi ha hagut dels treballadors de producció més del 50% estan amb problemes, amb malalties d'ansietat i d'estrès provocats per la situació laboral.
0: Ara l'administrador concursal té 2 mesos per comprovar la viabilitat de Turrot, que fabrica motos elèctriques i que s'havia centrat en vehicles infantils. Més qüestions. La comissió d'investigació de la Dana a les Corts Valencianes es tanca amb les conclusions que han pactat el PP i Vox. El dictamen esquiva assenyala la Generalitat Valenciana i insisteix en la falta d'informació. L'oposició considera que el text és una farsa i un insult a les víctimes. València, Alba Barbosa.
3: La majoria del PP i Vox ha aprovat les conclusions de la comissió, un text que han defensat com a objectiu i rigorós, assenyalant falta d'execució d'infraestructures i deficiències en la gestió de la informació, amb molt poca crítica cap al paper del govern valencià. Fernando Pastor, del PP, ha retret que cap representant del govern espanyol hi hagi acudit.
4: Este dictamen, si tiene un fallo, es que la pata del gobierno de España, pata importantísima, no tiene, son páginas en blanco.
3: La comissió es tanca poc més d'un any després de constituir-se i sense que hi hagin comparegut els 2 investigats en la causa, que el dia de la Dana eren els responsables de l'emergència. L'oposició considera que la comissió ha estat un insult cap a les víctimes. José Muñoz, dels socialistes, i Isaura Navarro, de Compromís.
23: Y desde nuestro punto de vista, este dictamen es ilegal e inmoral.
24: Así voleu aprovar un relat absolutament falso per a salvar el Partit Popular i els seus amics de Vox. I això és intolerable.
3: Les associacions de víctimes estudien una resposta al dictamen, consideren que la comissió ha estat una farsa i que ha servit al PP per apuntalar el seu relat polític. Confien, han dit, en la investigació del jutjat de Catarroja.
2: 3Cat Info.
0: Paul McCartney ha fet un directe de TikTok per promocionar The Boys of Dungeon Lane, el seu nou àlbum. Tot i haver publicat ja 2 de les 14 cançons que té el disc, McCartney ha deixat que els espectadors escoltessin alguns segons d'altres temes. L'artista britànic també ha respost preguntes que els fans li enviaven per xat, com per exemple, quin moment dels Beatles reviuria.
25: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
0: Alguns fans també li han preguntat sobre la seva relació amb Ringo Starr, que col·labora en una cançó de l'àlbum.
25: Parlem molt per videotrucada i ell viu a Los Angeles. Està molt bé posar-se al dia i veure què està fent. I ell està triomfant amb la seva música country.
0: Paul McCartney estrenarà l'àlbum aquest divendres, dia 29, sota l'expectació dels seus fans. El poeta i traductor Francesc Parcerises publica a l'editorial Quaderns Crema el llibre Fer-ne 80, on repassa la seva vida a través de fotografies acompanyades de textos breus. Amb una fotografia per cada any es poden veure imatges familiars, viatges, mudances, casaments, la mort dels pares o trobades amb amics.
26: Triar és difícil, eh? La tria és el que és i amb les coses petites has de descobrir les coses grans.
0: Unes imatges que li serveixen per explicar de manera bocadora tota una vida.
26: A mi em costa molt pensar en prendre decisions de per vida. Faré això i d'aquí 2 anys serem aquí i d'aquí 4 serem allà. Això, les vegades que ho he pensat, sempre m'ha sortit malament. M'ha sortit malament respecte al projecte. Jo crec que m'ha sortit bé, perquè ho he deixat de fer perquè he trobat una altra cosa que m'agradava més. Però jo he estat més, segurament, un tastaulletes.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
27: El Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu, el dia que Alexia Putellas s'ha acomiadat per partida doble del club blaugrana. El primer reforç dels de Hansi Flick és el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon. Aquest dijous el jugador arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El futbolista de 25 anys ha prioritzat l'oferta del Barça per davant d'altres que tenia. El traspàs es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Tot i l'arribada d'Anthony Gordon, El club blaugrana no descarta operacions per Julián Álvarez, João Pedro o Rashford. I com ara dèiem, Alexia Putellas s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. El comiat ha estat doble. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, tot i que ha considerat que era el moment ideal per acabar la seva etapa al Barça.
5: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
27: La de Mollet estava acompanyada de la seva família, de la plantilla del primer equip femení del Barça, del president en funcions Rafael Juste i del president electe Joan Laporta, entre d'altres. En l'acte ha rebut missatges de companyes, d'exfutbolistes com Carles Puyol, Andrés Iniesta i Sergio Busquets, i d'un dels capitans actuals com Rafinha. Al vespre, la festa ha continuat a l'estadi Johan Cruyff, on l'equip ha guanyat la Real Societat per 2-1 en la penúltima jornada de Lliga. Ha estat l'últim cop que Alexia vestia la samarreta blaugrana després de 14 temporades del primer equip. El públic l'ha acomiadat amb una gran ovació.
6: Com ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
27: El públic de l'estadi Johan Cruyff també ha acomiadat Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, que també deixaran l'equip.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
27: A l'Espanyol, mentrestant, el club ha fet oficial la continuïtat de Leandro Cabrera fins al juny de l'any que ve, després que s'ha fet efectiva la clàusula de renovació del seu contracte condicionada a la permanència i al fet d'haver jugat un nombre determinat de partits. Sentim el central uruguaià.
7: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos. Y nada, otro añito más con esta camiseta que la verdad que es un tremendo honor.
27: Encara en clau blanquiblava, ja teniu al GEP i l'app de Catalunya Ràdio un nou capítol de l'Espanyol Reservat, el podcast sobre l'actualitat de l'Espanyol. En aquesta ocasió fem balanç de la temporada i posem la mirada en el mercat d'estiu amb l'Eudald Serra i l'Oriol Vidal. També analitzem la figura de Monchi amb un dels seus homes de confiança, l'empresari i periodista Fede Quintero. I finalment conversem amb el porter de l'Espanyol, Àngel Fortuño. Pel que fa a la Lliga Femenina, l'Espanyol ha empatat a 2 aquest dimecres en partit de la 29a jornada al camp del Deportivo de la Corunya. I encara en futbol, el Crystal Palace ha guanyat la final de la Conference League per 1-0 davant del Rayo Vallecano en un partit disputat a Leipzig, a Alemanya. Encara en futbol, al Madrid, els dos candidats a la presidència, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, han presentat les seves candidatures. Florentino Pérez ha començat atacant Riquelme i alhora ha insistit a blindar el club davant dels atacs externs, diu que volen desestabilitzar el Madrid. Manté que continuarà lluitant per fer net amb el cas Negreira i entre les promeses té la voluntat de construir una ciutat tecnològica a Valdebebas, aplicada al món de l'esport. Riquelme, per la seva banda, somia amb una ciutat del soci a Valdebebas, també, que inclouria un hotel, restaurants, un centre aquàtic, entre altres atractius. També promet l'arribada de dos cracs i un entrenador de renom i diu que, amb ell de president, el club no es privatitzarà i tornarà a ser dels socis. A més, ha promès una reducció temporal de la quota de soci fins que no es guanyi la Champions.
2: 3CAT Info.
27: En bàsquet, Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. El tècnic farà efectiva la clàusula de rescisió del seu contracte d'uns 400.000 euros. D'aquesta manera, el tècnic de Gavà posarà fi a la segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet, que va començar el 17 de novembre del 2025, substituint Joan Peñarroya. El seu destí més probable és el Dubai, amb un contracte per 3 temporades. Aquest dijous, roda de premsa de Pascual. En paral·lel, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà Xavi Pujol a la Bascònia com a nou director esportiu de la secció. I en waterpolo, Catalunya 14, Atlètic Barceloneta 9, a l'anada de la final de l'Eurocup, a la final de la Lliga, primer partit, Sant Andreu 10, Mataró 8.
2: Són 6:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Agents de la Guàrdia Civil han escorcollat aquest dimecres durant 12 hores la seu del PSOE a Madrid buscant informació sobre la presumpta trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez, que investiga l'Audiència Nacional. El president espanyol continua rebutjant l'avançament electoral, tot i aquesta nova investigació judicial i la recent imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. El govern i els sindicats d'educació tampoc arriben a un acord i aquest dijous continuaran les negociacions sobre l'increment salarial i els efectius per la proposta per l'escola inclusiva. A hores d'ara proposa el departament un augment salarial de 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. A partir d'ara també us explicarem que la Casa Blanca desmenteix que hi hagi un esborrany d'entesa entre Washington i Teheran per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà, com ha dit aquest dimecres la televisió iraniana. Donald Trump diu que no està satisfet amb la posició de la República Islàmica en les negociacions. Us explicarem també que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa directament a narcotraficants material per cultivar marihuana a gran escala. Hi ha 4 detinguts. I parlarem de la denúncia de llibreters catalans i de tot el món que expliquen que les grans tecnològiques compren milers de llibres vells per entrenar la intel·ligència artificial i després els destrueixen.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte, en un traspàs que es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Mentrestant, Alexia Putellas s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. Pel matí, en l'acte institucional celebrat al Camp Nou, i pel vespre, en el triomf de l'equip contra la Real Societat per 2-1 en partit de Lliga.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un dia amb calor canicular, calor de ple estiu. Les màximes s'enfilaran fins als 33 al litoral, fins als 36 a l'interior i fins als 38 a les Terres de l'Ebre. Una calor desfermada que persistirà fins divendres. Pel que fa al temps, el dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar les maniobres per boicotejar les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez. El jutge assegura que l'ex número 3 dels socialistes, Santos Ferran, dirigia aquesta trama i es va activar l'endemà de la imputació de la parella de Sánchez. La Guàrdia Civil ha registrat la seu dels socialistes durant 12 hores per buscar més proves. Madrid, Paula Brujats.
3: S'han emportat factures, còpies d'agendes i també els correus de Santos Cerdán, de la gerent del partit Ana Fuentes o de l'excap de comunicació John Antolín. El jutge apunta que la trama es va reunir una vintena de vegades a la seu del PSOE, que Cerdán dirigia les operacions per extorsionar jutges, fiscals i policies, i l'exmilitant socialista Leire Díaz les executava i ho cobrava del partit. Va ingressar, suposadament, segons el jutge, 16.000 euros a través d'una empresa pantalla de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías. És la tesi de Santiago Pedraz que desmunta la versió de Leire Díaz, que fins ara ha dit que anava per lliure i que tot el que feia era per un llibre sobre les clavegueres de l'Estat.
4: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
3: Però el jutge diu tot el contrari i té sota la lupa 180.000 euros que el PSOE hauria camuflat en factures falses per finançar la trama, que es va activar coincidint amb els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez després que imputessin la seva parella. El jutge ha imputat 8 persones per aquest cas: Cerdán, Leire Díaz, Gaspar Zarrías, l'actual dirigent del PSOE, 2 advocats i un guàrdia civil com a còmplices. Els acusa d'organització criminal, suborn i altres delictes i apunta que haurien ofert, per exemple, 300.000 euros a un fiscal anticorrupció perquè s'arxivessin causes contra el Partit Socialista.
0: Pedro Sánchez es nega a convocar eleccions anticipades, tot i la nova investigació judicial que afecta el PSOE, en aquest cas, per suposadament haver pagat maniobres per boicotejar causes obertes contra el partit. Sánchez ho justificava d'aquesta manera.
5: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
0: El cap de l'executiu espanyol ha insinuat que les investigacions poden acabar en no res i ha tornat a fer costat a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, imputat recentment pel cas Plus Ultra. Des del Partit Popular, el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, pressiona perquè Sánchez posi punt final a la legislatura i convoqui eleccions.
1: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
0: Feijóo, però, no té prou suports per presentar una moció de censura que pugui tirar endavant, tot i que el PP reconeix intents per convèncer Junts, uns moviments que els de Puigdemont neguen. Sentim la portaveu dels juntaires al Congrés, Míriam Nogueras, en declaracions a TV3, i el portaveu del PP, Borja Semper, al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
7: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados.
0: Esquerra manté el seu no a una hipotètica moció de censura. Gabriel Rufián adverteix que només exigiran eleccions si apareixen proves de finançament il·legal del PSOE.
8: Si s'iniciara un procés judicial en aquest sentit, hubiera proves i sobretot una sentència firme, nosaltres pediríem eleccions.
0: Aquesta investigació de l'Audiència Nacional és un nou front de desgast per Sánchez. Aquest dijous comença el judici al seu germà per malversació. La seva dona està a les portes d'anar a judici i la sentència contra l'exministre Ábalos està a punt de sortir. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat republicà Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès. L'alt tribunal veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors de l'empresa que tenien Elena i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, que també està sent investigat. Tarragona, Ricard Buigas.
9: Els magistrats han obert un procediment contra l'exconseller d'Interior com a cooperador necessari d'uns fets pels quals el Suprem ja investiga l'exalcalde del municipi, Félix Alonso, dels Comuns, que ara és diputat al Congrés. Segons les investigacions, hi ha indicis que l'Ajuntament d'Altafulla, sota l'alcaldia d'Alonso, va maniobrar per poder adjudicar contractes a dit entre el 2017 i el 2019 a l'empresa Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient, una consultora de la qual Elena i Herrera eren els màxims responsables. Els contractes investigats sumen més de 30.000 euros. La instrucció del cas l'ha portat el jutjat del Vendrell, que l'ha elevat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la condició de forat de Joan Ignasi Elena, diputat al Parlament per Esquerra Republicana. Fons del Partit Republicà han defensat a 3Cat Info la innocència de l'exconseller i asseguren que la investigació no té cap base jurídica. També s'agafen un informe de l'Oficina Antifrau en què no s'identificava cap possible delicte en el cas, tot i que es demanava a l'Ajuntament que revisés els procediments d'adjudicació.
0: El govern i els sindicats d'educació confien en la reunió d'aquest dijous a les 12 del migdia per desencallar el conflicte. Els sindicats demanen un cop més que les propostes d'increment salarial i d'efectius de l'escola inclusiva quedin per escrit. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen trobar fórmules perquè aquesta xifra total acabi pujant a prop dels 450 euros. La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, insisteix que demà les xifres han de quedar plasmades en un paper, perquè no sigui un brindis al sol.
10: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
0: Tot i això, el govern defensa que ha mogut fitxa i es compromet a portar-ho per escrit aquest dijous. Ho diu el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
11: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Ja hem fet aquest moviment que ens reclamaven, en aquest cas, les organitzacions sindicals. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
0: Els sindicats també han acusat Comissions Obreres i la UGT, que van signar el pacte inicial, d'entorpir les negociacions. Els Estats Units neguen que hi hagi un esborrany d'entesa amb l'Iran per acabar amb la guerra, com aquest dimecres ha informat la televisió estatal de la República Islàmica. Es tracta d'un text marc que donaria llum verda al restabliment del trànsit naval a través de l'estret d'Hormuz i a la retirada de les forces armades nord-americanes de la regió. Tant Donald Trump com el seu govern neguen cap acord, tot i que no es descarta que s'hi pugui arribar en els pròxims dies. Washington, Oriol Serra.
12: Donald Trump ha arribat a dir que les eleccions de mitja legislatura, les midterms, no l'amoïnen i que no té cap pressa per arribar a un acord amb l'Iran. I, per descomptat, no ha faltat l'amenaça.
13: L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som. No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
12: Els Estats Units han tret tota la credibilitat a l'esborrany d'acord difós per la televisió iraniana i l'han arribat a qualificar d'invenció. Per la seva banda, el secretari d'Estat, Marco Rubio, ha insistit que l'Iran no tindrà mai la bomba nuclear mentre Trump sigui president dels Estats Units i s'ha mostrat partidari d'exhaurir la via diplomàtica.
14: Estem negociant un acord. Volem que s'hi arribi. Crec que hi ha hagut alguns progressos i veurem en les pròximes hores i dies on es poden fer progressos. Només vull recordar a tothom, senyor president, que hi ha altres opcions si això no funciona. Preferim la via diplomàtica i volem que tingui èxit, però la conclusió al final és que les persones que estan a càrrec de l'Iran mai no podran tenir una arma nuclear.
12: Durant la posta en escena de la reunió ministerial, Trump s'ha fet l'habitual autoensabonada, assegurant que s'estan batent rècords mundials en inversions als Estats Units i que el país mai abans havia produït tant petroli. Els seus ministres l'han ensabonat per torns. El secretari de Defensa l'ha arribat a comparar amb Lincoln i Washington per la petjada que diu que deixarà a la història del país.
0: Israel ordena a la població del sud del Líban que abandoni casa seva i vagi cap al nord del riu Jarani, nova línia de demarcació. Assegura que tot el que hi ha entre aquest riu i la frontera d'Israel es considerarà zona de combat. Els atacs de l'aviació israeliana han matat aquest dimecres almenys 3 persones, entre elles un soldat de l'exèrcit del Líban. Les víctimes mortals ja s'acosten a les 40 des que Netanyahu va ordenar ampliar l'ofensiva contra Hezbollah. L'exèrcit d'Israel també ha matat 2 milicians de Hamas a Gaza, hores després d'haver assassinat el seu cap militar a la franja. Hamas ha confirmat la mort del comandant en un atac amb un míssil en què també va perdre la vida la seva dona i 2 fills. Mohamed Odeh portava només 3 setmanes com a comandant de les milícies. El seu predecessor també va ser assassinat per Israel. Durant la celebració a Gaza de la Festa del Sacrifici, alguns palestins asseguraven que aquestes accions d'Israel no els doblegaran.
15: Aquesta reunió de persones és un intent d'alegria i de recuperar la vida una vegada més. És un missatge a l'ocupació que tot el que faci des de matar, destruir i danyar serà inútil davant la gran fermesa d'aquest poble.
0: A França, el govern entona el mea culpa per no haver fet prou per evitar abusos sexuals a menors en escoles. Aquest dimecres, l'executiu ha anunciat reformes legals per protegir la infància d'abusos com els que es van denunciar la setmana passada. Hi haurà una llista negra de personal docent i d'extraescolars, encara que no hi hagi condemna ferma. París, Isabel Galí.
16: L'objectiu és que cap persona no pugui tenir un comportament inapropiat amb un menor, un objectiu que fa temps que el govern persegueix, sobretot des dels informes parlamentaris que alertaven dels problemes als centres i famílies d'acollida. Però les denúncies d'aquest any a les escoles d'infantil de París han posat en evidència que el sistema de protecció dels menors falla i el ministre d'Educació, Eduard Jeffré, ha decidit prendre una mesura radical.
17: Una llista negra. Això vol dir que si hem acomiadat un funcionari públic o un monitor pel seu comportament amb menors, fins i tot si no està condemnat, serà inclòs en una llista que impedirà qualsevol forma de reincorporació dins l'escola.
16: Una mesura inèdita en un país on la presumpció d'innocència està especialment salvaguardada, però alguns dels autors que s'investiguen són reincidents que han aconseguit esquivar els assenyalaments previs per abusos sexuals i el mateix ministre de Justícia ha fet un mea culpa, Gerald Darmanin.
18: El moviment MeToo per a la infància tot just comença. Hi ha, sens dubte, desenes de milers de possibles queixes perquè crec que no hem assignat prou recursos per escoltar les veus d'aquests infants.
16: El projecte de llei de protecció a la infància es presentarà a l'Assemblea Nacional i ara per ara cap grup polític s'hi ha mostrat en contra.
19: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament narcotraficants. Hi ha 4 detinguts i 2 investigats, entre els quals els caps de l'organització, que en total haurien mogut 80 milions d'euros. Eren empreses proveïdores de material com ara DOPS, ventilació, llums o sistemes de rec pel cultiu de marihuana. Marc Bayón, és sotsinspector dels Mossos.
19: El que presentem és l'atac sobre un node de distribució d'una segona capa que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic.
0: Almenys abastien 6 grups de narcotraficants diferents perquè la policia ha trobat albarans de la mateixa empresa en les entrades i escorcolls a diverses plantacions il·legals. Durant mesos van vigilar els magatzems de distribució de les empreses a Granada, Tarragona i Torredembarra. Els investigadors de seguida van veure que les dades de facturació declarades a Hisenda no quadraven amb el volum de tràilers i de furgonetes blindades de recollida d'efectiu que setmanalment entraven als magatzems. I el 21% dels adolescents d'entre 14 i 18 anys són fumadors i d'aquests tots s'han fet servir vàpers. Ho diu l'enquesta sobre salut i tabac que fa la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CAMFIC, durant la Setmana Sense Fum. L'estudi s'ha fet sobre una mostra de prop de 1.900 persones. També revela que 8 de cada 10 creuen que els nous productes de tabac són menys perjudicials per la salut que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la CAMFIC, Joan Lozano, és molt crític amb la indústria del tabac, que assegura que vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
20: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les xarxes socials. Trobem actors famosos, youtubers, etc., que són els que arriben a la joventut pues, amb un vàper a la boca, no?
0: L'enquesta de Salut i Tabac també reflecteix la tendència dels fumadors duals, és a dir, els que incorporen noves maneres de fumar, com els vàpers o les bosses de nicotina, perquè pensen que són menys perjudicials i que això els ajudarà a deixar de fumar. En general, el percentatge de fumadors es manté estable, al voltant del 16% dels enquestats.
21: El temps.
0: Moment per la previsió de Néstor Gómez.
22: Aquest dijous arribem a un dels pics de calor, i diem un perquè possiblement en tindrem dos, dijous i divendres. Avui s'esperen temperatures màximes molt altes, si bé dimecres es va arribar a una màxima de 36,6 graus a Vinebre, la més alta en el que portem d'any. Avui s'esperen temperatures de 36 graus a, per exemple, a Girona, sectors de la Catalunya central, 37-38 graus a la mateixa ciutat de Lleida i cap a les Terres de l'Ebre poden arribar als 38 graus. Temperatures de ple estiu que ben segur que farà que se superin alguns rècords de temperatura màxima en un mes de maig. Aquesta calor intensa d'avui tindrà continuïtat divendres i durant el cap de setmana afluixarà. Abandonarà aquestes temperatures tan extremes, però de calor en tindrem i molta. Tot això amb un cap de setmana que serà assolellat i només a les tardes s'esperen ruixats al Pirineu.
0: I ara que parlàvem de calor, una cinquantena de botigues i locals comercials s'incorporen a la xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que per primer cop ja cobreix tot el territori. Sant Feliu de Llobregat, Montse Poblet.
23: La xarxa metropolitana de refugis climàtics tindrà aquest any 319 punts, 75 més que el 2025, i per primer cop també se n'obren a Molins de Rei, Cervelló, Gavà i Sant Climent de Llobregat, que fins ara no en tenien. Bàsicament són biblioteques, centres cívics, parcs i piscines, però aquest estiu s'hi afegeixen botigues i altres establiments comercials, cobren portes perquè qui necessiti refugiar-se de la calor tingui un lloc fresc on aturar-se una estona. El Centre Quiropràctic Sant Feliu de David Cussó ja té penjat l'adhesiu que l'identifica com a microrefugi climàtic.
24: Tenim una font d'aigua, tenim un sofà molt còmode, tenim un ventilador, tenim aire condicionat, així que poden passar en qualsevol moment que passin per aquí i trobin que els hi fa falta un cop d'aire fresc.
23: Segons les dades de l'AMB, a l'àrea metropolitana hi ha més de 500.000 de persones que són especialment vulnerables als efectes de la calor sobre la salut. És gent que viu en zones densament poblades, amb rendes baixes i habitatges antics i sense aïllament. La xarxa de refugis està orientada prioritàriament a ells i per això un 95% d'aquestes persones en tenen un a menys de 10 minuts dels seus domicilis.
0: La calor també ha fet avançar la collita de préssecs i nectarines al sud del Segrià. La campanya arrenca amb bons preus, impulsats per l'alta demanda d'aquesta fruita als principals mercats europeus. Lleida, Júlia Albacar.
1: Europa passa per una forta onada de calor i això afavoreix el consum de fruita d'estiu, que a més arriba amb molt bona qualitat d'estany. Sergi Belluer, responsable de fruita dolça de Jarc.
2: La demanda d'exportació està en aquests moments sent molt elevada. Sí que tenim més producció que l'any passat, vull dir que també és bo així, podem servir a tots els nostres clients, tant nacionals com europeus.
1: La campanya ha estat tranquil·la, sense gelades, sequera ni pedregades, i s'espera, per tant, recuperar la plena producció, unes 400.000 tones. Pel que fa a la mà d'obra, de moment no es nota el procés de regularització de les persones migrants, com explica Carol Aixut, d'Unió de Pagesos.
3: És un greuge, és una pena, perquè ara ja comencen a ser necessaris. La fruita de pinyol ha començat la campanya de la cirera i dels albercocs i comença a faltar gent.
1: Aixut confia que hi hagi més treballadors disponibles quan arrenqui el gruix de la campanya de la fruita.
0: Roca preveu començar les obres de l'ecobarri entre Gavà i Viladecans, al Baix Llobregat, el 2028. Aquest pla urbanístic compta amb la construcció de més de 2.700 habitatges, dels quals 1.260 seran protegits. L'empresa de sanitaris invertirà 250 milions d'euros en aquest nou districte econòmic. Gavà, David Àngela.
4: Llum verda definitiva a aquest projecte que, segons la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, representa tot un canvi de model urbanístic.
5: Ja no es tracta d'expandir-nos sobre un territori verge, sinó que es tracta de repensar, d'adaptar allò que ja existeix. Aquesta és una fortalesa molt gran d'aquest projecte. Millorar les condicions de vida, estem parlant d'habitatge protegit de manera permanent, respondre al repte climàtic, adaptar la mobilitat i recuperar espais per l'ús públic.
4: Dels 250 milions d'euros, Roca en destinarà 100 a modernitzar i a fer créixer l'empresa i a desenvolupar el seu centre d'innovació aquí entre Gavà i Viladecans.
0: I en parlàvem al sumari, una xarxa internacional adquireix de manera discreta lots de llibres antics i poc comercials en llibreries de vell. Els tria precisament perquè són textos humans poc presents a internet, sense vigilància editorial i sense protecció efectiva de drets d'autor a la pràctica. És el que expliquen a 3CAT l'expert Ania Xavier Vinaixa i el llibreter Marçal Font. Han dut a terme una investigació conjunta des de la llibreria Fènix de Badalona. Van detectar comandes anòmales d'una empresa estrangera que comprava sistemàticament llibres en català de no ficció i això els va fer estar alerta. Sentim el propietari de la llibreria Fènix de Badalona, Marçal Font.
25: El que em va fer sospitar és que d'entrada eren molt irregulars les comandes. En qüestió de mitja hora em feien quatre comandes diferents, una de 7 volums, una altra d'un, una altra de 100 i una altra de 3. No tenia cap sentit, o sigui, era molt clar que era automàtic. La segona cosa que ens va fer sospitar que alguna cosa hi podia haver darrere era la temàtica tan perifèrica dels llibres, de temes molt, molt perifèrics, gens centrals d'investigació, no res de grans clàssics, cap de literatura.
0: Segons els experts, un cop esgotat el coneixement gratuït a internet, les tecnològiques busquen textos inèdits per evitar l'estancament dels seus algoritmes. Sentim Xavier Vinaixa.
26: S'estima que ja hem arribat al topall

0: etiquetessin voluntàriament els seus vídeos, s'ha decidit passar a l'acció. En un comunicat han assegurat que ja disposen de la tecnologia necessària i, per tant, seran ells mateixos els que posaran l'etiqueta. Des del 2024, YouTube demanava als creadors de contingut que declaressin l'ús d'IA, però la fiabilitat d'aquest sistema era reduïda. A partir d'ara, això sí, en cas d'etiquetatge erroni per part d'aquest nou sistema automàtic, avancen que hi haurà un mecanisme perquè els autors hi enviïn al·legacions. A banda, la plataforma afegeix que la participació de la IA no afectarà en els seus algoritmes de recomanació. Recordem que Spotify ja va posar en marxa fa uns dies una etiqueta de verificació indicant si un artista és humà o un avatar IA, però cal tenir present que la creació artística amb intel·ligència artificial és cada cop més sofisticada i, per tant, la detecció automàtica també és cada vegada més complicada.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
2: El Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu el dia que Alexia Putella s'ha acomiadat per partida doble del club blaugrana. El primer reforç dels de Hansi Flick és el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon. Aquest dijous el jugador arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El futbolista de 25 anys ha prioritzat l'oferta del Barça per davant d'altres que tenia. El traspàs es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Tot i l'arribada de Gordon, el club no descarta operacions per Julián Álvarez, João Pedro o Rashford.
1: 3CAT Info.
2: I com ara dèiem, Alexia Putella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. El comiat ha estat doble. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, tot i que ha considerat que era el moment ideal per acabar la seva etapa al club blaugrana.
3: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
2: Al vespre, la festa ha continuat a l'estadi Johan Cruyff, on l'equip ha guanyat la Real Societat per 2-1 en la penúltima jornada de Lliga. Ha estat l'últim cop que Alexia vestia la samarreta blaugrana després de 14 temporades del primer equip. El públic l'ha acomiadat amb una gran ovació.
3: Com ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
2: El públic del Johan Cruyff també ha acomiadat Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, que també deixaran l'equip.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: A l'Espanyol, el club ha fet oficial la continuïtat de Leandro Cabrera fins al juny de l'any que ve, després que s'ha fet efectiva la clàusula de renovació del contracte del central uruguaià, condicionada a la permanència i al fet d'haver jugat un nombre determinat de partits. Pel que fa a la Lliga Femenina, també relatiu a l'Espanyol, empat de l'equip de Sara Monforte a 2 gols al camp del Deportivo de la Corunya en partit de la jornada 29. I encara en futbol, el Crystal Palace ha guanyat la final de la Conference League per 1-0 davant del Rayo Vallecano en un enfrontament disputat a Leipzig, Alemanya. Més futbol. Afegim que al Madrid els dos candidats a la presidència, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, han presentat les seves candidatures. Florentino Pérez ha començat atacant Riquelme i alhora ha insistit a blindar el club davant dels atacs externs, diu que volen desestabilitzar el Madrid. Riquelme, per la seva banda, somia amb una ciutat del soci a Valdebebas, també promet l'arribada de 2 cracs i un entrenador de renom i diu que, amb ell de president, el club no es privatitzarà i tornarà a ser dels socis.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: Encetem bloc poliesportiu, 2 minuts per repassar-lo, parlant de bàsquet. Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. El tècnic farà efectiva la clàusula de rescisió del seu contracte, que és d'uns 400.000 euros. D'aquesta manera, el tècnic de Gavà posarà fi a la segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet, que es va iniciar el 17 de novembre del 2025, substituint Joan Peñarroya. El seu destí més probable és el Dubai, amb un contracte per 3 temporades. Aquest dijous, roda de premsa de Pascual. En paral·lel, però, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà Xavi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció. Per cert que l'equip de Xavi Pascual espera recuperar tots els lesionats de cara al playoff, inclòs la Provítola. Amb Waterpolo aquest dimecres hem tingut...

0: Tingut doble cita entre equips catalans.
1: 3CAT Info.
0: D'una banda, el Catalunya ha guanyat per 14-9 l'Atlètic Barceloneta al partit d'anada de la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea. Lucía Gómez ha marcat 4 gols per a les gracienques.
2: Nos damos la tranquilidad para ir allí. Nos tenemos que enfocar mucho en la defensa. Es verdad que queda mucho partido, quedan 4 partes aún, pero sí que nos da una cierta tranquilidad tener esta ventaja.
0: La portera del Catalunya, Laura Arts, també ha estat de les destacades contra un Atlètic Barceloneta que s'ha passat un quart i mig sense veure porteria. La tornada dimecres que ve. Mentrestant, també en waterpolo ha arrencat la final de la Lliga Femenina entre el Sant Andreu i el Mataró, amb triomf de les andrevenques per 10-8 al primer enfrontament. Dissabte, segon partit a Mataró en una sèrie final que és el millor de 3 partits. Afegirem que en ciclisme hi ha hagut triomf en solitari del danès Michael Berggren de l'equip Education First a la 17a etapa del Giro d'Itàlia, amb Jonas Vingegaard que manté el lideratge a la general. I també en ciclisme, segons ha pogut saber aquesta emissora, la ciclista Mireia Benito disputarà a partir d'aquest dissabte el Giro d'Itàlia femení, tot i que inicialment no tenia prevista aquesta prova al seu calendari.
3: Bon matiners, que vagi bé.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: I avui ens despertem, atenció, amb 24 graus a Mataró, 22 a Oliana, 13 a Benissanet i el calvari judicial també de Pedro Sánchez, que no s'atura després de les 12 hores d'escorcoll a la seu del PSOE, en principi per demanar, per fer un requeriment d'informació. Avui comença el judici al germà del president espanyol. Avui Pedro Sánchez no té cap acte a l'agenda, seran per tant els seus ministres o portaveus del PSOE els que responguin en aquest cas sobre aquesta estructura que, segons el jutge Pedraz, el famós jutge Pedraz, va crear el partit per intentar boicotejar les causes judicials que l'esquitxaven.
1: Si hemos demostrado algo, es que somos un partido que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y por supuesto no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos.
0: Així se'n sortia ahir Sánchez des del Vaticà. Avui la premsa en va plena. Avui el Mundo o el Confidencial destaquen que el president del govern, a qui anomenen The One, estava al cas del que feia la trama. O l'ABC obre avui amb l'editorial a 5 columnes titulat Tota la corrupció és de Sánchez. Déu-n'hi-do. Després hi ha l'altra premsa que diu totalment el contrari. Hi ha també les conseqüències polítiques. El Partit Popular manté que la situació és insostenible, però segueix sense fer els passos cap a una moció de censura.
2: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados.
0: Això ens deia Borja Semper en l'especial que vam fer ahir al matí de Catalunya Ràdio. Avui en parlarem amb Míriam Nogueras, de Junts, amb Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra Republicana, i José Zaragoza, també del PSC. A ell també li preguntarem per la branca que afecta els socialistes catalans, perquè ara el polèmic jutge Pedraz sospita del finançament de la campanya de les eleccions de fa 2 anys que van portar a Illa a la Generalitat. I un dia més tenim vaga a l'ensenyament. Avui afecta escoles i instituts del Maresme i del Vallès.
3: Lamentem comunicar que hem tornat a caure en el ja conegut dia de la marmota i no entenem com el departament no s'ha fet ressò i ha vingut a la mesa amb una proposta escrita.
0: Els sindicats parlen de dia de la marmota. Avui torna a haver-hi reunió a la conselleria. Les posicions per l'increment salarial s'han acostat, però ara els sindicats volen un compromís per escrit. En temps d'agora parlarem amb Yolanda Segura d'Ustec i amb Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa. Després també entrevistarem a Sor Lucía Caram per parlar de la visita del Papa a Catalunya. Avui el govern donarà detalls del dispositiu de seguretat. I a partir de les 11, al matí de Catalunya Ràdio, obrirem consultori per respondre als dubtes que tingueu sobre els veïns. Per exemple, si teniu un veí que tot el dia està tocant el violí, dius, bueno, una estoneta de dalt, però clar, si es l'altre, es toca la guitarra. Ah, què fas? No? Estàs allà a casa i trobes això. Vinga. Tu allà. Ets. Tentant dormir a les 7 de la tarda, a les 8. Vinga, el violí. Doncs, si no sabeu què fer, doncs tindrem un consultori amb el Josep Maria Aguilar, que és advocat, que sap com resoldre els conflictes amb els veïns. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes sobre l'ús, per exemple, de piscines, també terrasses comunitàries, barbacoes, el que sigui. El telèfon del directe ja està obert, el 9-3-0-1-7-4-7-4.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 5. I fem un cop d'ull a la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb l'acord que hem sabut aquesta nit entre la patronal i la majoria de sindicats sobre el conveni de grans empreses del tèxtil. Beneficiarà més de 120.000 treballadors d'una quarantena de marques. Estem parlant, per exemple, de totes les del grup Inditex, però també de Mango, de Primark o d'Uniqlo. Hi ha algun sindicat com l'UGT que vol estudiar-ho encara a fons per decidir si s'hi adhereix.
1: I a Brussel·les.
2: Amb la reunió informal dels ministres d'Afers Estrangers que es fa a Xipre. És l'anomenada Gimnish, que serveix per fixar posicions sobre grans crisis internacionals. Espera que es parli, sobretot, de la guerra d'Ucraïna, també de la relació amb Rússia o de la situació a l'Orient Mitjà.
1: I hem quedat a dormir als Estats Units.
2: Doncs amb la detenció d'un exagent de la CIA, aquí han trobat a casa seva lingots d'or valorats en més de 40 milions de dòlars. Segons expliquen diversos mitjans, a l'arrestat, que es diu David Rush, se l'està acusant de frau i malversació de fons. També li han trobat almenys 2 milions en efectiu i rellotges de luxe a la seva casa de Virgínia.
1: I amb què aniran avui a la Xina?
2: El Financial Times explica que una prestigiosa i elitista universitat econòmica xinesa ha incorporat el director executiu de la tecnològica Nvidia. La decisió arriba en un context de tensions entre els dos països per les restriccions dels Estats Units a l'exportació dels xips més avançats de Nvidia. Al Consell també hi participen figures tecnològiques com Elon Musk o Tim Cook.
3: Avui és dijous, 28 de maig. Comencem el dia ja amb temperatures molt altes. Ara mateix ja hi ha 20 graus a Reus, 22 a Oliana, 23 a l'Estartit i 29 graus a la part més alta de Portbou. Avui serà un dia de sol, un dia molt càlid. Segurament avui tindrem rècords de temperatura per un mes de maig a moltes zones de l'interior, amb valors que poden arribar als 37 graus, per exemple, a l'interior de les Terres de l'Ebre, a les comarques de Ponent, també més de 35, 36, fregant els 37, per exemple, en punts de la Catalunya central, al Pla de Bages o a l'interior de Girona. Dia molt càlid amb algunes nuvolades de tarda, difícilment deixaran precipitacions.
1: Avui a l'Agora del Matí de Catalunya Ràdio, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jordi Mir i Jofre Llombart. Però abans, Francesc Soler, Lara García, bon dia.
4: Bon dia.
1: Ens actualitzem. L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar una estructura per fer desescarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
5: Segons el jutge Santiago Pedraz, l'ex número 3 del socialista Santos Cerdán dirigia la trama que es va activar durant els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez per la imputació de la seva dona. El jutge sospita que 180.000 euros van sortir del partit.
6: Santos Cerdán dirigia les operacions per extorsionar fiscals i policies i l'ex militant socialista Leire Díaz suposadament les executava i ho cobrava del partit. El jutge diu que va ingressar com a mínim 16.000 euros a través d'una empresa pantalla del socialista Gaspar Zarrías, també imputat en aquest cas, però el jutge té sota la lupa 180.000 euros que creu que el PSOE hauria camuflat amb factures falses. Ahir la Guàrdia Civil es va emportar de la seu dels socialistes factures, còpies de correus i agendes que demostrin la vintena de reunions que la suposada trama va fer a Ferraz, la primera coincidint amb la imputació de Begoña Gómez. El jutge investiga per organització criminal, suborn i altres delictes Cerdán, Leire Díaz, la gerent del PSOE, dos advocats i també un guàrdia civil com a còmplices. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el jutge desmunta la versió de Leire Díaz.
7: Sempre ha dit que no seguia ordres del partit i que anava per lliure investigant jutges, fiscals i policies per un llibre que preparava sobre les clavegueres de l'Estat.
8: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
1: I les investigacions judicials acorralen cada cop més el PSOE, però Pedro Sánchez es manté ferm, descarta anar a eleccions, diu que no hi ha motius per acabar la legislatura abans d'hora i referma també el seu suport a Zapatero.
5: Mentrestant, Feijóo continua sense voler jugar la carta de la moció de censura i pressiona els socis perquè deixin caure el govern de Sánchez, una exigència que de moment no ha rebut resposta.
9: Pedro Sánchez no canvia de guió, no veu cap raó per convocar eleccions anticipades, ni la imputació de Zapatero, ni el cas que esquitxa el PSOE, i insisteix que seguirà fins a l'estiu del 2027.
10: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy és la estabilitat.
9: Pels populars, la situació és agònica i exigeixen als socis que deixin caure Sánchez. Míriam Nogueres, de Junts, diu que no en sap res de contactes amb els de Feijó i el republicà Gabriel Rufián ha posat línies vermelles a seguir fent costat al govern.
4: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
11: Si s'iniciara un procés judicial en aquest sentit, hi hauria proves, sobretot una sentència firme, nosaltres pediríem eleccions.
9: Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: El jutge Pedraz, que posa el focus també a la campanya del PSC per les eleccions al Parlament de fa 2 anys.
7: Els socialistes catalans defensen que sempre han actuat correctament, mentre que Junts i el PP demanen explicacions a Illa.
1: Àlex Giral Robert.
12: L'instructor ha reclamat estats comptables, contractes, factures, despeses de propaganda i publicitat del PSC en relació amb la campanya del 24. El magistrat no especifica per què ho vol, però el fet és que la creació de la suposada trama i l'última cursa electoral a Catalunya van coincidir en el temps. En un comunicat, el partit d'Illa diu que sempre ha respectat la legislació electoral i que col·laboraran amb la justícia en el que calgui. Des de l'oposició, Junts, el PP i Vox exigeixen al president que comparegui al Parlament per aclarir-ho. Sentim la juntaire Mònica Sales.
13: Hi ha una informació greu. Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci.
12: També volen que Illa expliqui les relacions contractuals del govern amb Huawei després que els últims informes hagin vinculat el gegant xinès amb el cas de Zapatero. Àlex Giral Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I a l'audiència de Badajoz, aquest matí comença el judici contra el germà del president espanyol.
5: David Sánchez s'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat suposadament d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, mentre que les acusacions li atribueixen els delictes de tràfic d'influències i prevaricació. La Fiscalia demana l'absolució per ell i els altres 10 investigats. Pedro Sánchez sempre ha defensat la innocència del seu germà i ha acusat el jutge de biaix polític.
10: Esto proviene de denuncias falsas, de organizaciones ultraderechistas, y yo, por supuesto, que defiendo su honestidad y su inocencia.
5: La previsió és que tant avui com demà el jutge abordi les qüestions prèvies. Serà a partir de dilluns que començaran les declaracions dels testimonis i els acusats declararan dijous que ve.
1: I avui arrenquen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen.
7: És la trama parapolicial que suposadament va orquestrar la cúpula del Ministeri de l'Interior per sostreure i eliminar proves de la comptabilitat B del PP que tenia l'extresorer del partit, Luis Bárcenas. Està previst que els primers de declarar siguin Francisco Martínez, exnúmero 2 del departament, i l'exministre Jorge Fernández Díaz, per qui la Fiscalia demana 15 anys de presó. Entre els acusats també hi ha els membres de la cúpula policial en l'època de Rajoy, com José Manuel Villarejo. La Fiscalia li demana 19 anys de presó, la petició de pena més alta.
1: I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat republicà Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès.
5: L'alt tribunal veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors de l'empresa que tenien Elena i l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera, a qui també s'investiga.
1: Tarragona, Ricard Buigas.
14: Els magistrats han obert un procediment contra l'exconseller d'Interior com a cooperador necessari d'uns fets pels quals el Suprem ja investiga l'exalcalde del municipi, Félix Alonso, dels Comuns, que ara és diputat al Congrés. Segons les investigacions, hi ha indicis que l'Ajuntament d'Altafulla, sota l'alcaldia d'Alonso, va maniobrar per poder adjudicar contractes a dit entre el 2017 i el 2019 a l'empresa Sinergia, una consultora de la qual Elena i Herrera eren els màxims responsables. Els contractes investigats sumen més de 30.000 euros. Fons d'Esquerra han defensat a Catalunya Ràdio la innocència de l'exconseller i asseguren que la investigació no té cap base jurídica. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I nova oportunitat avui del govern i dels sindicats d'educació per desencallar el conflicte.
7: Les dues parts no han aconseguit consensuar encara l'augment salarial dels docents, ni tampoc amb quants efectius es dotarà l'escola inclusiva aquest any i els vinents. El govern s'ha compromès a portar avui una proposta per escrit i els sindicats apressen l'executiu amb l'amenaça d'una vaga indefinida fins a final de curs.
1: Maria Costa.
15: Els sindicats deien ahir que...
16: Hem tornat a caure en el ja conegut dia de la marmota, que ens sorprèn que sigui precisament el dia en què s'ha aturat tot el país.
15: Perquè l'acord tampoc va arribar. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, vol propostes per escrit perquè no hi hagin brindis al sol.
17: La mesa ha estat absolutament decebedora. El que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
15: El govern es compromet a portar-ho per escrit. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
18: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions, l'escola inclusiva, però també de docents i de PAS.
15: Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I mentrestant continua el calendari de mobilitzacions.
5: Avui estan cridats a fer vaga els mestres i professors del Maresme i el Vallès. És l'endemà de la jornada unitària que va provocar talls a les carreteres principals durant hores.
1: Oriol Pujador.
12: La jornada d'ahir va tenir un seguiment del 60%, segons la USTEC, i de prop del 30%, segons el departament. Es van tallar durant hores l'autopista AP7 en diversos punts i també l'autovia 2.
19: Hem tallat l'AP7 en els dos sentits, potser 1.500, potser 2.000 persones. Déu-n'hi-do.
20: Que al final el sou, evidentment, és algo que ens afecta, però no és el principal.
21: És el sou, són ràtios, és la inclusiva.
22: Volem arribar a tot l'alumnat i no podem.
12: Les protestes van provocar cues quilomètriques. Protecció Civil va activar la Creu Roja per portar aigua i aliments als conductors atrapats durant hores sota una intensa calor. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a l'Iran, l'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar aquesta nit objectius militars de l'Iran. El règim dels ayatolàs hi ha respost amb drons i míssils.
7: Mitjans d'informació iranians han constatat almenys 3 explosions prop de la ciutat portuària de Bandar Abbas. Fonts de Washington, que han volgut conservar l'anonimat, han explicat que han bombardejat una instal·lació militar que suposava una amenaça per les forces nord-americanes desplegades al Pèrsic i per al transport marítim comercial dels Estats Units. També haurien abatut diversos drons iranians. Poc després, aquesta matinada, la televisió iraniana ha informat a l'exèrcit persa que hi havia respost atacant una base aèria dels Estats Units. També ha constatat un atac contra 4 vaixells que intentaven travessar l'estret d'Hormuz. A Kuwait, mentrestant, l'exèrcit de l'Emirat ha informat que ha interceptat diversos drons i míssils iranians. Aquests atacs, que deixen en una situació encara més fràgil la treva entre els dos països, arriben després de les declaracions de Donald Trump, que ha desestimat un esborrany d'acord de pau que la televisió iraniana havia assegurat que s'havia tancat.
1: I el govern francès entona el mea culpa per no haver protegit prou els infants que han estat víctimes d'abusos sexuals a les escoles.
5: L'executiu crearà llistes negres de personal educatiu que estigui investigant per conductes inapropiades.
23: El govern francès ha decidit apartar del seu lloc de treball tot funcionari públic que s'estigui investigant per una denúncia d'abús sexual o maltractament físic contra un menor, ha dit el ministre de l'Educació, Édouard Geffray.
24: Liste noire, ça veut dire que nous aurons
25: una llista negra. Això vol dir que si hem acomiadat un funcionari públic o un monitor pel seu comportament amb menors, fins i tot si no està condemnat, serà inclòs en una llista que impedirà qualsevol forma de reincorporació dins l'escola.
23: El govern ha fet seu el mito escolar i ha reconegut que el sistema de protecció a la infància ha fallat. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo per evitar l'expansió del virus de l'Ebola.
7: Al Congo s'han detectat més de 1.000 casos sospitosos i 223 morts.
1: I ara més notícies amb Marc Jurado i en Alfonso. Bon dia.
26: Bon dia.
1: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Novetats en el conflicte entre llogaters i de New Amsterdam Developers, propietari d'edificis de Barcelona que vol convertir en habitatges compartits el que es coneix com a collotjament o co-living. Els llogaters han rebut cartes d'Hisenda en què els demana que paguin directament el lloguer a l'agència tributària a causa dels deutes de l'empresa.
12: New Amsterdam Developers és propietària del bloc Sant Agustí a Gràcia, on els veïns ja van aconseguir aturar un desnonament, i també d'un edifici de l'Eixample, on la setmana passada els Mossos d'Esquadra van executar el desnonament d'una família vulnerable amb 3 menors. També és propietària del conegut com a bloc Papallona, on els veïns ja han rebut cartes en què Hisenda els demana pagar els lloguers a l'agència tributària. Al matí de Catalunya Ràdio ha pogut consultar un document de finals d'abril en què l'Agència Tributària de Catalunya deixa constància d'un embargament d'interessos i rendes a l'empresa a causa d'un deute de més de 220.000 euros. Anna Olesti és veïna d'un dels blocs afectats i portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
27: Esperen que nosaltres ens deixem el nostre sou a pagar el lloguer quan ells tenen un deute amb l'Estat. Van desnonar i van executar un desnonament la setmana passada de l'Olaia per un impagament quan ells són els primers que tenen un deute de milers d'euros, o que estan fent fora. A sobre d'on fer col·lidis, descobrim ara que tenen un deute d'Hisenda de milers d'euros.
12: El matí de Catalunya Ràdio s'ha posat en contacte amb New Amsterdam Developers, que no ha volgut fer cap valoració. El sindicat, per la seva banda, demana a l'administració l'expropiació dels immobles de l'empresa.
1: I la crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills.
26: Els donen diners o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge.
1: Rafael de Ribot.
28: En el primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20% les donacions de pares a fills, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Raquel Iglesias és la vicedegana del col·legi.
29: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials de Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
28: L'Observatori també constata que en 5 anys s'han doblat els poders preventius formalitzats, que es donen a persones de confiança perquè gestionin els nostres assumptes en cas d'incapacitat. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I Nova York ha aprovat un impost als qui comprin una segona residència de luxe a la ciutat.
12: És una de les propostes estrella impulsades per l'alcalde socialdemòcrata Zoran Mamdani, que s'ha mostrat determinat a pujar els impostos als més rics. Amb aquesta mesura espera recaptar uns 500 milions de dòlars anuals. L'impost, aprovat pels legisladors estatals, entrarà en vigor l'1 de juliol i gravarà els habitatges valorats en 5 milions de dòlars o més. Es calcula que afectarà uns 13.000 habitatges i apartaments de luxe.
1: I les Corts Valencianes tanquen la comissió d'investigació sobre la Dana amb l'aprovació de les conclusions que han pactat Partit Popular i Vox i que fan molt poca crítica a la Generalitat.
26: L'oposició diu que és una farsa de dictamen i un insult cap a les víctimes.
1: València, a la Barbosa.
0: El PP i Vox tornen a responsabilitzar el govern espanyol i no passen comptes amb el govern valencià. Fernando Pastor, dels Populars, ha defensat el text.
2: Hemos buscado, yo creo que además hemos conseguido preparar, trabajar un documento, un dictamen serio y riguroso. Un dictamen de algo más de 120 folios.
0: Socialistes i Compromís defineixen el dictamen d'immoral. Isaura Navarro, del grup nacionalista.
3: Así voleu aprovar un relat absolutament falso per a salvar al Partit Popular i els seus amics de Vox. I això és intolerable.
0: Les associacions de víctimes confien, han dit, en el curs de la investigació als jutjats de Catarroja. Des de València, Alba Barbosa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I una cinquantena de botigues i locals comercials s'incorporen a la xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana, que per primer cop cobreix tot el territori. Sant Feliu de Llobregat, Montse Poblet.
4: La xarxa metropolitana de refugis climàtics arriba a 319 establiments i per primer cop també contempla Molins de Rei, Cervelló, Gavà i Sant Climent de Llobregat, que fins ara no en tenien. Bàsicament són biblioteques, parcs i piscines, però aquest estiu també hi haurà refugis a establiments comercials, com el centre quiropràctic de David Cussó a Sant Feliu de Llobregat.
6: Tenim una font d'aigua, tenim un sofà molt còmode, tenim un ventilador, tenim aire condicionat, així que poden passar en qualsevol moment que passin per aquí i trobin que els hi fa falta un cop d'aire fresc.
4: Des de Sant Feliu, Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I s'agreuja la crisi del fabricant de motos Torrot de Sal, el gironès.
12: Entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa. El jutjat ja ha nomenat un administrador concursal per comprovar si hi ha algun comprador interessat en la firma o en els seus béns per vendre'ls i afrontar els deutes amb proveïdors i la cinquantena de treballadors que acumula endarreriments salarials. Xavier Sanchis és l'advocat que el representa.
8: L'han portada a una situació límit. De fet, en l'últim any hi ha hagut dels treballadors de producció més del 50% estan amb problemes, amb malalties d'ansietat i d'estrès provocats per la situació laboral.
12: Ara l'administrador concursal té 2 mesos per comprovar la viabilitat de Torrot, que fabrica motos elèctriques i s'havia centrat en vehicles infantils.
1: La multinacional sueca H&M, l'H&M de tota la vida, vol acomiadar 80 treballadors de les oficines que té a Barcelona i a Madrid.
26: La multinacional sueca ha pactat l'ERO amb els sindicats i preveu indemnitzacions per acomiadament improcedent i complements. Els representants laborals creuen que com a molt s'acomiadarà el 40% dels afectats, perquè la resta es recol·locaran en altres llocs de treball aquí o a l'estranger. A les oficines de Barcelona hi treballen 230 persones. Fa 2 anys l'empresa ja va tancar botigues i va acomiadar gairebé mig miler de treballadors a l'estat espanyol. Els sindicats temen que la situació es repeteixi en el futur.
1: I ara 3 titulars de Cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
9: Què tal, bon dia?
1: La primera.

0: McCartney ha presentat a través de TikTok el seu nou disc, The Voice of Dungeon Lane. Feia 6 anys que l'ex-Beatle no treia música nova i ha decidit fer-ho a través de la plataforma. El directe a través del TikTok va durar 45 minuts, responent també preguntes que li feien els seus fans. El disc sencer es podrà escoltar a partir d'aquest divendres i la crítica ja parla d'obra mestra.
1: La segona.

0: I Leiva retira com a mínim 2 anys dels escenaris per centrar-se en la seva vida personal. El músic madrileny diu que la vida fent gira no és la vida real i assegura que ara vol descansar de moment a Leiva, però encara li queden alguns concerts per acabar la seva gira, que el portarà a Lanzarote, Vigo o Madrid, on farà els seus últims concerts.
1: I la tercera. Just a
0: blade in the grass, a spoke onto the wheel. I acabem amb Ben Howard, que actua aquesta nit a la Sala Apolo. El concert d'avui a la capital catalana del cantant i compositor anglès és l'únic que farà a Espanya durant la seva gira europea. Després passarà per França, Alemanya, Països Baixos o Bèlgica, i el concert d'avui és a 8:45 del vespre.
1: I ara els esports. Robert Prat, bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
1: El Barça fitxa el davanter del Newcastle, Anthony Gordon. Avui arriba a Barcelona per passar revisió mèdica i firmar el contracte.
2: És un extrem, 25 anys, pot jugar de fals 9. L'operació del seu fitxatge és d'uns 80 milions d'euros, amb variables incloses. Tot i la rebada d'Anthony Gordon, el club no descarta jugadors com Julián Álvarez o João Pedro, o la continuïtat de Rashford.
1: I el públic s'acomiada d'Alexia Putellas en el partit contra la Real Societat.
2: El Johan Cruyff amb la victòria per 2-1 del Barça. Alexia deixa el Barça després de 14 temporades.
3: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
2: Mapi León, Ona Valla, Marta Torrejón també deixen l'equip en partit de Lliga de Por 2, Espanyol 2.
1: Xavi Pascual deixa de ser entrenador del Barça de bàsquet.
2: Un cop s'acabi la temporada, el club ho fa oficial. Pascual paga la clàusula de rescisió, 400.000 euros, deixa el Barça en aquesta segona etapa com a entrenador. Té altres ofertes com la de Dubai, que prefereix prioritzar. Avui donarà explicacions en roda de premsa. El Crystal Palace es proclama campió de la Conference League, 1-0 davant el Rayo. Leandro Cabrera continua una temporada més a l'Espanyol. I el Sant Andreu guanya 10-8 al Mataró en el primer partit de la final de la Lliga Femenina de Waterpolo. A la final anada de l'Eurocup, el Catalunya guanya 14-9 l'Atlètic Barceloneta, mentre que Marina Bassols, eliminada en segona ronda a Roland Garros.
1: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
4: Bon dia. Avui, després d'un dia històric de vaga dels docents de la pública a tot Catalunya, amb un seguiment molt important, tot i la falta de suport dels sindicats majoritaris, crec que un bon motiu per llevar-se és recordar 4 coses respecte a les vagues que, tenint en compte la mala premsa que últimament tenen i les molèsties que ocasionen, convé tenir en compte. Segurament siguin coses que ja sabeu, però val la pena insistir-hi. Sense les vagues, encara estaríem treballant 12 o 14 hores al dia. Sense les vagues, els nens encara treballarien a les fàbriques i a les mines. Sense les vagues, no tindríem festa els caps de setmana ni vacances pagades. Sense les vagues i les protestes, no s'haurien aconseguit les millores en seguretat laboral que avui gaudim. Sense les vagues, no tindríem baixes per malaltia ni maternitat. I sense les vagues, no existirien els convenis col·lectius ni el salari mínim interprofessional. Sense les vagues, els treballadors pràcticament no tindríem drets laborals, perquè els drets laborals no són una evolució natural del capitalisme, sinó la seva correcció històrica a través de la lluita obrera.
5: Un aplauso pa mami i papi, porque en verdad rompieron.

0: I avui cançons de cantants que han participat o participaran amb la seva veu en pel·lícules d'animació.
1: Exactament. De fet, com estaves dient, hem sabut que el porto-riqueny Bad Bunny posarà veu a un dels nous personatges de Toy Story 5. Benito Antonio Martínez Ocasio farà un cameo en la nova entrega de la saga de Pixar i serà la veu, tant a la versió original com la versió en castellà, d'un nou personatge anomenat Pizza amb ulleres de sol.

Selena Gomez va posar la veu a Mavis Dràcula, la protagonista adolescent i més tard mare i esposa de la pel·li d'animació Hotel Transilvània. A més de posar la veu al personatge al llarg de la saga, Gomez va ser productora executiva de la quarta i última entrega, Hotel Transilvània Transformation.

0: Sabeu a la Barrufeta, un dels personatges protagonistes de la pel·li Els Barrufets. L'experiència li va agradar tant que va tornar a repetir-ho en la segona entrega de la mítica sèrie portada als cinemes. There's a starman waiting in the sky. I acabem amb l'etern David Bowie. L'any 2006, el legendari músic i actor britànic Bowie va posar la veu a l'emperador Maltazar. Eh? Oh, noi, que costa de dir aquesta paraula.
1: El dolent.
0: Maltazar, el dolent dolentíssim de la pel·lícula d'animació Arthur and the Invisibles.

0: En punt 6:45. Titulars d'aquest dijous, en Francesc Soler i Lara García. L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar una estructura per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
1: Segons el jutge Santiago Pedraz, l'ex número 3 del partit Santos Cerdán dirigia la trama que es va activar durant els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez per la imputació de la seva dona. L'ex militant Leire Díaz, en una de les principals implicades en la causa, ahir assegurava al Matí de Catalunya Ràdio.
2: No me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea. Creo, si no me equivoco, que he depositado todas mis cuentas y, o sea, estoy muy tranquila con eso.
0: La justícia també s'ha fixat en la campanya electoral del PSC per a les eleccions del 2024.
3: El partit de Salvador Illa, en un comunicat, assegura que van actuar amb transparència. L'oposició li demana que comparegui al Parlament. Mònica Sales és portaveu de Junts.
4: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
0: I en un altre front, a l'Audiència de Badajoz, aquest matí comença el judici contra el germà del president espanyol.
1: David Sánchez s'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat presumptament d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz. El president espanyol defensa el seu germà i acusa el jutge de biaix polític.
0: I ahir vam seguir com Pedro Sánchez des de Roma, malgrat tot, assegura que no pensa convocar eleccions.
5: Però és que jo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
0: I a banda, el Tribunal Superior de Justícia investiga el diputat i exconseller d'Esquerra Republicana, Joan Ignasi Elena, per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla.
3: L'alt tribunal veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors de l'empresa que Elena tenia amb l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, que també està investigat.
0: Tot això mentre comencen, a l'Audiència Nacional, les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen, la suposada trama per robar proves de la comptabilitat B del Partit Popular a Luis Bárcenas.
1: Està previst que avui declari l'exministre Jorge Fernández Díaz, per aquí la Fiscalia demana 15 anys de presó.
0: Dedicarem bona part del matí a analitzar l'escenari polític amb alguns dels seus protagonistes. A l'Àgora parlarem amb diputats del Congrés del PSC, per exemple, d'Esquerra i de Junts, José Zaragoza, Francesc Marc Álvaro i Míriam Nogueras. I aquest migdia a les 12 es tornen a reunir del govern i dels sindicats d'educació per mirar de desbloquejar el conflicte.
6: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
3: Així sortia Yolanda Segura, d'USTEC, de la reunió d'ahir. Avui estan cridats de la vaga els mestres i professors del Maresme i dels dos Vallesos.
0: I també prendrem el pols de les negociacions amb Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, i amb la mateixa Yolanda Segura. Aquesta nit, per cert, l'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar militars a l'Iran.
1: Segons Washington, amenaçaven les forces desplegades al Pèrsic i el transport marítim comercial.
0: I a aquesta hora, al matí de Catalunya Ràdio, us avança novetats en el conflicte entre llogaters i New Amsterdam Developers, propietària de edificis de Barcelona, que vol convertir en habitatges compartits.
3: Els llogaters han rebut cartes d'Hisenda demanant-los que paguin directament el lloguer a l'agència tributària a causa dels deutes de l'empresa. Anna Olesti és veïna d'un dels blocs afectats.
7: Esperen que nosaltres ens deixem el nostre sou a pagar el lloguer quan ells tenen un deute amb l'Estat. Van desnonar i van executar un desnonament la setmana passada de l'Aulaia per un impagament.
0: I YouTube detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial.
1: Des del 2024, la plataforma demanava als creadors de contingut que etiquetessin els seus vídeos declarant l'ús de la intel·ligència artificial, però la fiabilitat d'aquest sistema era reduïda i per això ara es farà automàticament.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Avui, Marc Jurado, amb l'escorcoll policial a la seu del PSOE en totes les portades del dia.
8: Sí, Lara explica que es redobla el setge policial al Partit Socialista, La Vanguardia, que Sánchez rebutja eleccions, mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del seu partit, i al periòdico hi llegim que Pedraz busca les entranyes del PSOE pagaments per sabotejar els jutges.
0: Aquí,
8: a la premsa...
0: Perdona, que es parla també de que no és un escorcoll, sinó que era un requeriment d'informació. Vaja, jo no conec cap requeriment d'informació que duri 12 hores.
8: I que no impliqui un escorcoll, segurament. Sí, sí, de fet és també un tema que surt a la premsa de Madrid. Per exemple, el País Ricard explica que el jutge sosté que el PSOE va pagar per torpedinar investigacions, i el Mundo que el PSOE va perseguir l'UCO, jutges i fiscals, per ordre del One, ho diuen en anglès. Un Sánchez que veiem en totes les portades, també menys a la de l'Ara i al País, on es veu la seu socialista plena de policia. Altres temes de portada, el periòdico El Port de Barcelona licitarà, de fet, per 98 milions el gran nus viari dels nous accessos, i el País Espanya afronta un inici d'estiu amb rècord de calor. I per acabar, habitatge i esports, l'Ara, ara ho explicàvem, titula que es disparen les donacions als fills per la crisi de l'habitatge i també explica el dia de comiats de les campiones del Barça.
0: I avui a Barcelona es desperten amb 22 graus, al migdia podrien arribar als 33 i a Santa Coloma de Farners en tenen 18, amb una màxima prevista de 36. Sembla que entre avui i demà tindrem el pic de la calorada d'aquesta setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
9: Bon dia. Sí, les temperatures que es preveuen aquests dos dies seran extremes. Probablement en alguns llocs seran temperatures mai enregistrades en un mes de maig. Molts llocs de l'interior arribaran als 34 o 35 graus fins i tot. Es podria arribar als 36 o 37 als llocs més càlids de Ponent, de l'interior de l'Ebre, del Pla de Bages i fins i tot també les plans interiors de Girona.
0: I davant d'aquests casos de suposada corrupció que envolten Pedro Sánchez, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
10: Bon dia, Catalunya. Pedro Sánchez no devia recordar que estava de visita en un indret sacre com el Vaticà i va decidir enfotre-se'n de tots els seus il·lusos enterradors, dient que no convoca eleccions, tot i que potser guanyaria més diputats. Al líder del PSOE li han investigat la dona, el germà, el seu padrí polític, els seus homes de confiança i ben aviat potser imputen l'amo d'aquella botiga tan cuqui on es compra les ulleres de pasta. Però, de moment, la justícia no li ha trobat cap drap brut i ja li va bé que Felipe González sembli un polític de Vox. Però el president d'Espanya també haurà de vèncer els equilibris de la seva tercera via particular, perquè haurà de triar tard o d'hora entre un país regit per jutges megalòmens i prevaricadors o una nació de nacions on, per exemple, es pugui fer un referèndum d'independència a Catalunya. Si necessita la nostra ajuda, a partir d'ara, aquesta hauria de ser l'única condició.

0: I amb què et despertes avui, Canalies?
1: Bon dia, avui amb la música d'Edu Esteve i defensem el Barça. I és que tal dia com avui, un 28 de maig, però de l'any 2011, el Barça va guanyar la seva quarta Champions a Londres. A l'estadi de Wembley, els blaugranes es van imposar 3-1 al Manchester United amb gols de Villa, Pedro i Messi. El partit va ser considerat per molts com el millor equip de l'era Guardiola.
0: I amb què heu parlat? Amb qui heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, amb la Glòria, que té una parada de menuts, el que vindria a ser la casqueria, al Mercat Central de Sabadell. De fet, ens ha confessat que t'ha vist moltes vegades donant un tomb al mercat i ens ha deixat un missatge per tu.
0: A veure.
1: Jo estic convençut que més d'un cop has vist a Ricard Ostrell al mercat, que hi va moltíssim.
2: No, no li deu agradar gaire, sí, perquè no ha vingut mai.
3: Ja el tens clitxat, eh?
2: Però sí que l'he vist comprant a la peixateria del davant meu.
1: Si hi ha algun missatge des d'aquí, sisplau, a Ricard Ostrell, que et vingui a comprar alguna cosa.
2: Ricard, sóc la parada que hi ha al davant d'on va buscar el peix, el Joan.
0: Glòria Menuts.
2: Els Menuts Glòria. Sí. I més no, ens saludarem.
0: Doncs ja hi anirem.
1: Vés a saludar-la, pobra Glòria, home.
0: Sí, ja ho farem. És veritat que no acostumo a cuinar massa d'això, però
1: peix, sí,
0: m'agrada molt.
1: Compres bon peix, eh? Compres bon peix.
0: Sí, a Sabadell tenim
1: bon peix. A Sabadell no vindria a ser això, però...
0: Home, escolta, tenim un barri marítim que és molt extens, que es diu Barcelona, vull dir...
1: Sí, allà, està clar.
0: I a tot això, quan són festes, on?
1: És que de veritat. Avui és festa major de Sant Isidre, en honor al patró de Castellví de Rosanes. Pregó de festa major i espectacle inaugural serà a partir de 7:45 a la plaça del poble. El pregó anirà a càrrec del celler Ramon Canals, que exporta el nom de Castellví de Rosanes per tot el món. I tot seguit, espectacle Vents de la Mediterrània, a càrrec de les Roca Sagna de Gelida.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
3: Doncs recordareu el búfal al vi que es va fer viral precisament per assemblar-se a Donald Trump. Doncs bé, s'ha salvat en la festa del sacrifici que se celebra aquests dies en països musulmans. Es veu que el govern de Bangladesh ha intervingut per evitar possibles disturbis al país i ha ordenat que se'l traslladi al zoo nacional perquè se'l cuidi i rebi les visites que diuen que es mereix.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de Josep Espín, de la plataforma de Festes Majors de Barcelona. Critiquen que l'Ajuntament hagi decidit batejar els actes previs a la sortida del Tour de França des de la ciutat, precisament amb el nom de Festa Major del Tour. Reivindiquen que el concepte està vinculat amb la identitat i no amb el màrqueting i consideren que l'Ajuntament cedeix davant d'interessos privats.
6: Desvirtuar el que són les festes majors, no? Desvirtuar tota la feina que s'està fent des del veïnat, no representa el que és tot aquell treball de preservar la cultura popular, l'acció comunitària, el fer barri i el fer pinya.
5: L'Ajuntament nega que la festa sigui un acte de màrqueting corporatiu i defensa que la vol vincular a elements característics de les festes majors, com la música, l'esport i la cultura popular. El consistori considera que l'elecció del nom és només una qüestió de nomenclatura. La plataforma demana al consistori que rectifiqui.
4: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
7: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
8: Tuya.
7: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
8: Sí, tu prima.
9: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
3: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Els inversors continuen operant amb precaució davant d'un acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que no acaba de confirmar-se. El preu del petroli cau un 3%, el barril de Brent baixa dels $100. L'IBEX 35 ahir va sumar un 0,5%, avui obrirà per damunt dels 18.300 punts. A Wall Street els inversors no assumeixen riscos i els índexs principals van tancar ahir pràcticament plans. I acabem repassant els parquets oberts a aquesta hora als asiàtics que registren pèrdues. La borsa de Hong Kong cau més d'un 2%, la de Seul un 1,60% i la de Tòquio baixa un 1,30%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
4: Torna Crims amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
11: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
4: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona a Lleida.
12: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
11: Per darrere l'espera i pam, pam, pam...
13: Crims, nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
14: I també disponible a la plataforma 3Cat. El matí de Catalunya Ràdio.
15: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
13: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
15: I comencem per l'anunci de Pedro Sánchez, que descarta avançar les eleccions generals tot i el nou front judicial obert contra el PSOE.
16: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, investiga si la direcció dels socialistes va orquestrar una trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims al president espanyol. Agents de la Guàrdia Civil han entrat a la seu central del partit, al carrer Ferraz, a Madrid, a buscar informació sobre el cas. Sánchez s'ha referit a les peticions d'eleccions anticipades de l'oposició des de Roma, on s'ha entrevistat amb el Papa Lleó XIV.
17: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
15: I la derivada catalana, l'instructor del nou front judicial del PSOE també reclama al partit contractes de la campanya del PSC per a les eleccions al Parlament del 2024.
16: La cursa electoral va coincidir amb l'inici de la suposada trama al cor del partit. La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, trasllada aquesta petició a Esquerra i als Comuns.
18: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci en un moment en què hi ha aquestes informacions que afecten la confiança en les institucions. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta transparència i aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
15: I en un altre front, a l'Audiència de Badajoz, aquest matí comença el judici contra el germà del president
16: David
15: espanyol.
16: David Sánchez s'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat, suposadament, d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz. Mentre que les acusacions li atribueixen els delictes de tràfic d'influències i prevaricació, la Fiscalia demana l'absolució per a ell i els altres 10 investigats. Pedro Sánchez sempre ha defensat la innocència del seu germà i ha acusat el jutge de biaix polític.
17: Esto proviene de denuncias falsas, de organizaciones ultraderechistas, y yo, por supuesto, que defiendo su honestidad y su inocencia.
15: A banda d'això, avui també estarem pendents del conflicte a l'educació amb una nova reunió entre les parts i una nova jornada de mobilització. El govern i els sindicats d'educació confien en la reunió d'aquest migdia per desencallar el conflicte a les aules.
16: La convocatòria de la nova trobada és a les 12 i els sindicats tornen a demanar que les propostes quedin per escrit. El govern planteja que l'increment salarial acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí a 3 anys, però els sindicats volen que la xifra total sigui de prop de 450 euros. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
19: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
16: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa que el govern ha mogut fitxa.
20: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
16: Avui estan cridats a la vaga mestres i professors del Maresme i del Vallès.
15: I notícia d'aquesta nit, l'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar objectius militars de l'Iran.
16: Han bombardejat una instal·lació que, segons Washington, suposava una amenaça per les forces nord-americanes desplegades al Pèrsic i per al transport marítim comercial dels Estats Units. Poc després, aquesta matinada, la televisió iraniana ha informat que l'exèrcit persa hi havia respost atacant una base aèria dels Estats Units. Aquests atacs, que deixen en una situació encara més fràgil la treva entre els dos països, segueixen a les declaracions de Donald Trump, que ha desestimat un esborrany d'acord de pau que la televisió iraniana havia assegurat que s'havia tancat. Marco Rubio, secretari d'Estat nord-americà.
21: Estem negociant un acord. Volem que s'hi arribi. Crec que hi ha hagut alguns progressos i veurem en les pròximes hores i dies on es poden fer progressos. Només vull recordar a tothom, senyor president, que hi ha altres opcions si això no funciona. Preferim la via diplomàtica i volem que tingui èxit, però la conclusió al final és que les persones que estan a càrrec de l'Iran mai no podran tenir una arma nuclear.
15: Més notícies. Dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament narcotraficants.
16: Hi ha 4 detinguts i 2 investigats, entre els quals els caps de l'organització, que en total haurien mogut 80 milions d'euros.
15: Miquel Jarque.
22: Els detinguts tenien empreses proveïdores de material com ara adobs, ventilació, llums o sistemes de reg per al cultiu de la marihuana. Marc Bayón és sotsdirector dels Mossos.
23: El que presentem és l'atac sobre un node de distribució
0: que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic.
22: Almenys abastien 6 grups de narcotraficants diferents, perquè la policia va trobar albarans de la mateixa empresa en les entrades i escorcolls a diverses plantacions il·legals. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
15: Un de cada 5 adolescents d'entre 14 i 18 anys és fumador i ha fet servir vapers.
16: Ho revela una enquesta sobre salut i tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CANFIC, feta a gairebé 1.900 persones. 8 de cada 10 encastats creuen que els nous productes del tabac són menys perjudicials que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la CANFIC, Joan Lozano, critica que la indústria del tabac vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
1: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les xarxes socials, actors famosos, youtubers, etc., que són els que arriben a la joventut pues, amb un vàper a la boca, no?
16: L'enquesta també reflecteix la tendència dels fumadors duals, és a dir, els que incorporen vapejadors o bosses de nicotina perquè creuen que són menys perjudicials i que això els ajudarà a deixar de fumar.
15: Ni mòbils, ni rellotges digitals, ni auriculars als exàmens de la Universitat de Girona.
16: El centre prohibeix als estudiants portar aparells electrònics com aquests durant els exàmens, fins i tot encara que no els facin servir. Si els enxampen, els suspendran directament.
15: Girona, Núria Paraire.
2: Així consta en la modificació de la normativa que regula els processos d'avaluació i que ja està en vigor. S'ha fet més concreta i amplia els supòsits de frau o plagi quan es facin proves d'avaluació, treballs finals de grau o treballs finals de màster. Si es detecta l'ús d'aparells electrònics, se suspendran directament amb un zero, ho explica el rector de la universitat, Josep Calbó.
23: S'ha d'evitar el que jo anomeno cultura de la trampa. Hem d'aconseguir que tothom, els estudiants en particular, entenguin que ser honestos, ser íntegres, que l'avaluació els pugui certificar els seus coneixements, les seves capacitats, és molt important.
2: Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
15: I atenció, aquesta notícia surt a subhasta un dels esquelets fòssils més grans i complets de tiranosauro Rex, que es podria arribar a adjudicar per uns 30 milions de dòlars.
16: El subhastaran el mes de juliol a la Casa Sotheby's de Nova York. L'operació ha reobert el debat sobre si restes d'aquest valor científic han d'acabar en mans privades o en museus públics. L'arqueòleg Eudald Carbonell explica a Catalunya Ràdio que a Europa unes restes fòssils així passarien a ser patrimoni de l'Estat.
24: Un exemple de Tiranosaurus Rex, també conservat de 12 metres, hauria de ser patrimoni de l'Estat en sentit patrimonial. Europa, Itàlia, França, Espanya, aquestes coses no poden anar a subhasta. Estaria totalment prohibit. És una cosa que patrimoni de l'Estat.
15: I cultura, Paul McCartney promociona el seu últim àlbum, The Boys of Dungannon Lane.
3: El de 83 anys ha aparegut en un directe de TikTok per promocionar aquest nou àlbum, del qual ha publicat 2 dels 14 temes que té, però ha deixat que els espectadors també escoltessin fragments curts d'altres cançons. Paul McCartney també ha respost preguntes que els fans li feien pel xat. Una, per exemple, quin moment dels Beatles tornaria a viure?
25: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
3: Paul McCartney estrenarà l'àlbum aquest divendres que ve, 29 de maig.
15: I notícia d'aquesta matinada, l'assistent personal de Matthew Perry, Kenneth Imawasa, condemnat a més de 3 anys de presó per la mort de l'actor. Aquesta és la cinquena i última sentència dels implicats en el cas.
3: Fa més de 2 anys i mig que el cos sense vida de l'actor de Friends va ser trobat a la piscina de casa seva, a Los Angeles. Segons la sentència, el seu assistent personal li hauria injectat 3 vegades ketamina. L'ha condemnat 3 anys, i són 41 mesos de presó, és la pena que sol·licitava la fiscalia. Segons el New York Times, la sentència també inclou 2 anys de llibertat supervisada i una multa de $10,000.
15: I un apunt més, YouTube detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial. Des del 2024, la plataforma demanava als creadors de contingut que etiquetessin els seus vídeos declarant l'ús de l'IA, però la fiabilitat d'aquest sistema era reduïda i per això ara es farà automàticament.
3: En cas d'errors, ja avancen que hi haurà un mecanisme perquè els autors enviïn al·legacions. La plataforma afegeix que el fet que un vídeo estigui fet a mida no afectarà en els seus algoritmes de recomanació. Recordem que Spotify ja va posar en marxa fa uns dies una etiqueta de verificació que indica si un artista és humà o un avatar d'intel·ligència artificial. La creació artística amb intel·ligència artificial és cada cop més sofisticada i, per tant, la detecció automàtica també és cada vegada més difícil.
15: I els esports, Robert Prat.
5: El Barça fitxa l'extrem del Newcastle de 25 anys, Anthony Gordon, que pot jugar també de fals 9. L'operació és d'uns 80 milions d'euros. Avui passa revisió mèdica i firma contracte. El club no descarta més fitxatges. El públic del Barça acomiada Alexia Putellas al partit contra la Real Societat. Un comiat perfecte, segons la jugadora. Xavi Pascual deixa de ser entrenador del Barça de bàsquet, pagarà la seva clàusula de rescisió, mentre que el Crystal Palace és el nou campió de la Conference League, 1-0 davant el Rayo Vallecano.
15: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
6: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
7: No m'agrada aquesta sintonia.
6: És que està molt bé. Pam, pam, pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
8: M'ho faries tu, Elisenda?
7: Jo sempre. Pa. Pa, pa, pa, pa.
6: Mar Marvà, bona tarda.
9: Bona tarda.
6: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
9: Pam, pam, pam, pam.
7: Molt bé.
6: Com ho faries, Òscar?
8: No, jo no ho faria. Pam, no puc millorar-ho.
6: Pam, pam, pam.
8: Veus?
10: De dilluns a divendres de 4 a 7...
6: La millor hora del dia.
10: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
6: Pam, pam, pam, pam.
15: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix tenim encara temperatures força contrastades. Refresquen algunes zones de l'interior, tenen 8 graus a Ger, a la Cerdanya, per exemple, que contrasten amb els 20 graus que ja hi ha a Berga, 20

0: A Catalunya, l'arquitectura sempre ha tingut dues cares, el seny i la rauxa.
1: Del rigor a l'audàcia, de la tradició a la innovació. Un fil que uneix generacions d'arquitectes des de fa més de 150 anys.
0: Descobreix Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana. Una exposició on passat i present dialoguen en una manera de fer única.
1: El Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre.
2: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Olbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà. Gaudint d'un plat típic, o allà, amb aquelles vistes, o allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
3: Evitem el soroll.
4: Ens allunyem de les estridències.
3: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
4: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
5: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
3: Un informatiu sense presses.
4: Per donar context als grans titulars.
5: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
6: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
7: Quarts de nou, obrirem l'àgora parlant amb el diputat d'Esquerra al Congrés, Francesc Marc Álvaro, després de les últimes novetats del cas Zapatero i l'entrada de l'UCO a la seu del PSOE. També entrevistarem el diputat del PSC al Congrés, José Zaragoza, i la portaveu de Junts a la Cambra, Míriam Nogueras.
8: A partir de les 9 parlarem amb Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, i amb Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, després d'una nova reunió sense acord entre la Generalitat i els sindicats d'educació en plena setmana de vagues en escoles i instituts.
7: A 11:15 conversarem amb Lucía Caram sobre la visita que el papa farà d'aquí uns dies a Catalunya.
8: I a les 11 obrirem consultori amb l'advocat i administrador de finques Josep Maria Aguilar. Ens fixarem en els problemes de convivència més freqüents entre veïns i si voleu fer alguna consulta podreu trucar en directe al 93 201 7474.
7: Des de les 6 fins a la 1 escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
9: I quin tema pendent? Vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
10: Ahir a temes pendents vam poder conversar amb l'Alèxia Putellas moments abans d'acomiadar-se en un acte al Camp Nou i després davant de l'afició culer.
11: Però un moment que fico la música que em dona com a mas...
10: Sí. Ara.
11: Vale.
10: Aquesta és la cançó que se sent en el teu vídeo de comiat, és de Rosalía, i apareixes allà amb un paper on se suposa que hi tens el text que llegiràs a continuació, no?
11: Sí, bueno, és que tinc moltes coses per dir i sí. Perquè no se m'olvidi cap, doncs m'apunto les coses.
12: Però com et sents avui hores abans del teu comiat oficial i
11: vale,
12: l'últim partit?
11: Voy. Voy. Culers.
10: No, però no, una cosa, Alèxia, no ens llegeixis el text del vídeo, ja l'hem sentit aquest.
11: Però és que sento tantes emocions que...
10: Sí, però tu no ets molt d'emocionar-te, sempre fas aquesta cara...
11: Sí que sóc, ara mateix estic superemocionada.
10: Sí, doncs
12: ara no estàs emocionada.
11: Ara sí. Han estat 14 temporades i més de 500 partits amb moments inolvidables que quedaran per sempre a la memòria del Barça.
10: Sí, Alèxia.
11: No tinc paraules per descriure què ha estat viure això al costat de totes les meves companyes.
9: Sí, ja gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Aixita Robert.
13: Avui és un bon dia per recomanar una pel·lícula. La última pel·lícula del director gallec Oliver Lache, que es diu Sirat, va estar nominada als Òscar. Però la seva pel·lícula anterior és la que a mi em sembla una obra mestra. Es diu O que arde i és el misteriós relat d'uns incendis a la Galícia rural, on seguim el possible piròman, però som nosaltres, els espectadors, qui hem de decidir què ha passat exactament. És una pel·lícula molt tendra i la trobareu a Filmin i altres plataformes.
9: I el segon, la Llucia Ramis.
14: Costa dir que avui pot ser un bon dia quan els termòmetres marcaran temperatures rècord i patirem els efectes d'una cúpula de calor. No pot ser un bon dia ni per l'escalfament global, ni per als negacionistes, ni per als qui odien suar, ni per als qui no suporten el canvi de l'aire condicionat a la calorada del carrer, ni per als qui no es posen d'acord sobre els graus a cada aclimatar-se una estança, ni per la factura de l'electricitat, ni per la gent que fa feina a l'aire lliure. Però, malgrat tot, sí que avui pot ser un bon dia per encetar una síndria, nedar en pilotes i deixar que s'aparra davall els termòmetres a 25.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui serà un dia molt càlid i en alguns llocs podríem arribar a tenir temperatures mai vistes en un mes de maig. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui es preveuen màximes de fins a 33 graus a la ciutat de Barcelona. A Girona podrien arribar els 36, a Lleida 37. Aquesta última, si s'assoleix, seria un rècord en una sèrie que té més de 80 anys. Avui serà un dia de sol, potser avui amb algunes nuvolades de tarda al Pirineu. Demà divendres mantindrà la temperatura tan o més alta que la d'avui i segurament aquestes nuvolades a partir de demà ja deixaran alguns ruixats.
0: I un calvari judicial de Pedro Sánchez que no s'atura. Després de les 12 hores d'escorcoll a la seu del PSOE, avui comença el judici al germà del president espanyol. Avui Sánchez no té cap acte a l'agenda, però seran, per tant, els seus ministres o els portaveus, en aquest cas del partit, els que puguin respondre sobre l'estructura que, segons el jutge Pedraz, va crear el partit per intentar boicotejar les causes judicials que l'esquitxaven.
2: Si hemos demostrado algo es que no somos un partido que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y, por supuesto, no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos.
0: Així se'n sortia ahir Sánchez des del Vaticà. Avui la premsa en va plena. El Mundo o el Confidencial destaquen que el president del govern espanyol, l'anomenen, per cert, Dawan, estava al cas del que feia la trama. O l'ABC, que obre avui amb l'editorial a 5 columnes titulat Tota la corrupció és de Sánchez. Després també hi ha les conseqüències polítiques. El Partit Popular manté que la situació és insostenible, però continua sense fer passos cap a una moció de censura.
3: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados.
0: Això ens deia Borja Semper en l'especial que vam fer ahir al matí de Catalunya Ràdio. Avui sentirem altres veus, Miriam Nogueres de Junts, Francesc Marc Álvaro d'Esquerra Republicana o José Zaragoza del PSC. A ell també li preguntarem per la branca que afecta el socialisme català i és que el jutge Pedraz sospita del finançament de la campanya de les eleccions de fa 2 anys que van portar a Salvador Illa a la Generalitat. I un dia més, tenim vaga també l'ensenyament. Avui afecta escoles i instituts del Maresme i del Vallès.
4: Lamentem comunicar que hem tornat a caure en el ja conegut Dia de la Marmota i no entenem com...
0: Fins i tot els sindicats parlen de Dia de la Marmota. Avui torna a haver reunió a la Conselleria, les posicions per l'increment salarial s'han acostat, però ara els sindicats volen un compromís per escrit. En temps d'àgora parlarem amb Yolanda Segura d'Ustec i amb Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa. I pel que fa als esports, dos noms propis. Primer, Alexia Putellas.
5: No puc més, estic molt cansada. Pesen els ulls de plorar, fa mal al cap de la calor.
0: Així va acabar un dia de tantes emocions, després de l'acte institucional i també del partit, de l'últim partit, on va acomiadar-se de l'afició del Barça. I el segon, Anthony Gordon.
6: M'han informat de com està, però encara no puc dir-ho.
7: Julián és una opció per aquest estiu, president.
8: M'han
6: informat de...
8: Està
6: haciendo con Gordon.
0: S'està fent. Admetia aquesta nit el president Joan Laporta. La previsió és que el davanter del Newcastle ja passi avui revisió mèdica. Tot això avui que a Mont-ral, al camp, el sol ha sortit a les 6 i 27 minuts del matí i a Can Toni Gros, a Osona, es pondrà a les 9 i 16 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
9: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'hora del matí, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jordi Mir i Jofre Llombart. Serà a partir de 8:45 del matí. Però abans, amb Francesc Soler, Lara García Boforadada, bon dia.
10: Bon dia.
0: Repassem els titulars ampliats del dia. S'acumulen
11: les causes judicials que esquitxen el govern espanyol i el PSOE. L'Audiència Nacional assenyala als socialistes d'haver muntat i finançat una estructura per intentar fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
12: Tot plegat s'hauria muntat fa 2 anys, quan es va imputar Begoña Gómez i el president espanyol es va agafar els famosos 5 dies de reflexió.
13: Santos Cerdán dirigia les operacions per extorsionar fiscals i policies i l'exmilitant socialista Leire Díaz suposadament les executava i ho cobrava del partit. El jutge diu que va ingressar com a mínim 16.000 euros a través d'una empresa pantalla del socialista Gaspar Zarrías, també imputat en aquest cas, però el jutge té sota la lupa 180.000 euros que creu que el PSOE hauria camuflat amb factures falses. Ahir la Guàrdia Civil es va emportar de la seu de socialistes factures, còpies de correus i agendes que demostrin la vintena de reunions que la suposada trama va fer a Ferraz, la primera coincidint amb la imputació de Begoña Gómez. El jutge investiga per organització criminal, suborn i altres delictes. Cerdán, Leire Díaz, la gerent del PSOE, 2 advocats i també un guàrdia civil com a còmplices. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Desmunta.
14: El jutge Pedraz contradiu les versions que fins ara havien donat Santos, Cerdán i Leire Díaz sobre la seva relació. Això deia l'exsecretari d'organització del PSOE fa uns mesos en seu judicial.
15: A partir d'aquest moment, ¿sigui usted teniendo contacto con Leire Díaz Castro?
8: No hasta que saltó al final, pidió la baja ya del Partido Socialista. No ha sido mi mano derecha.
10: No ha sido su mano derecha.
8: No.
11: Doncs bé, segons la interlocutòria, Cerdán i Díez s'haurien reunit fins a 22 vegades i l'exmilitant hauria cobrat 4.000 euros al mes per la seva feina. Ella fins ara havia mantingut que si recollia informació de policies o jutges era per escriure un llibre. Ahir al matí de Catalunya Ràdio teníem la primera reacció de Leire Díez després que la policia entrés a Ferraz.
15: ¿Sabes? Es que no entiendo nada. No sé qué tiene que ver una cosa y otra. Es que no tengo ni idea.
0: No canvia res.
12: Pedro Sánchez manté la idea de continuar fins al final la legislatura. Diu que no veu motius per avançar eleccions i manté plena confiança en l'expresident Zapatero. Mentrestant, Feijó continua sense voler jugar la carta de la moció de censura i pressiona els socis perquè deixin caure el govern espanyol.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
16: Pedro Sánchez no canvia de guió, no veu cap raó per convocar eleccions anticipades, ni la imputació de Zapatero, ni el cas que esquitxa el PSOE, i insisteix que seguirà fins a l'estiu del 2027.
2: Però és que jo no puedo convocar eleccions per interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
16: Pels populars la situació és agònica i exigeixen als socis que deixin caure Sánchez. Míriam Nogueres de Junts diu que no en sap res de contactes amb els de Feijó i el republicà Gabriel Rufián ha posat línies vermelles a seguir fent costat al govern.
17: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
18: Si s'iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
16: Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La campanya del PSC.
14: També està en el punt de mira del jutge Pedraz. Els socialistes catalans defensen que sempre han actuat correctament mentre que Junts i el PP demanen explicacions al president Illa.
0: Àlex Giral Robert.
19: L'instructor ha reclamat estats comptables, contractes, factures, despeses de propaganda i publicitat del PSC en relació amb la campanya del 24. El magistrat no especifica per què ho vol, però el fet és que la creació de la suposada trama i l'última cursa electoral a Catalunya van coincidir en el temps. En un comunicat, el partit d'Illa diu que sempre ha respectat la legislació electoral i que col·laboraran amb la justícia en el que calgui. Des de l'oposició Junts, el PP i Vox exigeixen al president que comparegui al Parlament per aclarir-ho. Sentim la juntaire Mònica Sales.
20: Hi ha una informació greu. Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci.
19: També volen que ell expliqui les relacions contractuals del govern amb Huawei després que els últims informes hagin vinculat el gegant xinès amb el cas de Zapatero. Àlex Giral Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A judici.
11: Per si no fos prou, avui comença l'audiència de Badajoz de judici contra el germà del president espanyol. David Sánchez s'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat, suposadament, d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz. La Fiscalia en demana l'absolució i hi ha 10 investigats més.
12: La previsió és que tant avui com demà el jutge abordi les qüestions prèvies. Serà a partir de dilluns que començaran les declaracions primer dels testimonis i després dels acusats.
0: Jorge Fernández Díaz.
14: I avui arrenquen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen, que recordem jutja les maniobres d'interior del Partit Popular contra l'extresorer del partit Luis Bárcenas. Està previst que els primers en declarar siguin Francisco Martínez, que va ser número 2 del ministeri, i l'exministre Jorge Fernández Díaz, per qui la Fiscalia demana 15 anys de presó.
0: Investigats.
11: L'exconseller per Esquerra Republicana, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors d'una empresa que tenien amb l'Ajuntament d'Altafulla al Tarragonès.
0: I cada cop més a prop.
12: L'acord entre els sindicats i el govern per desencallar el conflicte a l'ensenyament. A la reunió d'avui el govern s'ha compromès a portar-hi una proposta per escrit que els sindicats confien que sigui la definitiva.
14: Abans d'aquesta trobada, la consellera Esther Niubó compareix al Parlament per explicar els pressupostos del departament i també el president Illa. A primera hora té un acte sobre educació i inaugura al Palau de Pedralbes la conferència iberoamericana amb els ministres del sector.
11: Els sindicats deien ahir que
4: hem tornat a caure en el ja conegut dia de la marmota, que ens sorprèn que sigui precisament el dia en què s'ha aturat tot el país.
11: Perquè l'acord tampoc va arribar. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, vol propostes per escrit perquè no hi hagin brindis al sol.
21: La mesa ha estat absolutament decebedora. El que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
11: El govern es compromet a portar-ho per escrit. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
22: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions, l'escola inclusiva, però també de docents i de PAS.
11: Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Detalls.
11: Sobre el dispositiu de seguretat per la visita del Papa a Barcelona els dies 9 i 10 de juny. Els explicaran aquest migdia la consellera d'Interior, Núria Parlon, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i responsables de l'Ajuntament de la capital.
0: Segon atac.
12: En 3 dies de l'exèrcit dels Estats Units contra objectius militars de l'Iran, Washington ho atribueix a la suposada amenaça que significaven per la seva seguretat al règim dels ayatolàs i a resposta amb drons i míssils.
14: També consta un atac contra 4 vaixells que intentaven travessar l'estret d'Hormuz i a Kuwait. L'exèrcit també ha informat que ha interceptat diversos projectils.
0: Es disparen.
11: Les donacions de pares a fills per la crisi de l'habitatge. Els donen diners o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge.
0: Rafael de Ribot.
1: En el primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20% les donacions de pares a fills segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Raquel Iglesias és la vicedegana del col·legi.
3: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials de Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
1: L'Observatori també constata que en 5 anys s'han doblat els poders preventius formalitzats, que es donen a persones de confiança perquè gestionin els nostres assumptes en cas d'incapacitat. Rafael de Ribot, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Cartes d'Hisenda.
12: Les han rebut els llogaters dels blocs de Barcelona, propietat del fons New Amsterdam Developers. Hisenda els demana que paguin el lloguer a l'agència tributària a causa dels deutes de l'empresa que vol convertir els pisos en cohabitatges.
14: El Matí de Catalunya Ràdio ha consultat un document en què l'agència tributària de Catalunya deixa constància d'un embargament de rendes a aquesta empresa per un deute de més de 220.000 euros. Anna Olesti és veïna d'un dels blocs i portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
10: Esperen que nosaltres ens deixem el nostre sou a pagar el lloguer quan ells tenen un deute amb l'Estat. Van desnonar i van executar un desnonament la setmana passada de l'Olaia per un impagament quan ells són els primers que tenen un deute de milers d'euros. O que ens estan fent fora. A sobre d'on fer col·lidis, descobrim ara que tenen un deute amb l'agenda de milers d'euros.
0: Nou impost.
11: Nova York ha aprovat una taxa per als qui comprin una segona residència de luxe a la ciutat. Era una de les propostes estrella de l'alcalde socialdemòcrata Zohran Mamdani. Entrarà en vigor l'1 de juliol i gravarà els habitatges valorats en 5 milions de dòlars o més. Es calcula que afectarà uns 13.000 habitatges.
0: A subhasta.
12: Un dels esquelets fòssils més grans i complets de Tyrannosaurus rex, que es podria arribar a adjudicar per uns 30 milions de dòlars. L'operació ha reobert el debat sobre si restes d'aquest valor científic s'han de subhastar i acabar mans privades o a museus públics. L'arqueòleg Eduard Carbonell en declaracions a Catalunya Ràdio.
23: Un exemplar de Tyrannosaurus rex també conservat de 12 metres hauria de ser patrimoni de l'Estat. En un sentit patrimonial, Europa, Itàlia, França, Espanya, aquestes coses no poden anar a subhasta. Estaria totalment prohibit. És una cosa que patrimoni de l'Estat.
0: I més patia per on fotre un fòssil de 12 metres, perquè...
12: Sobre la tele.
0: Sí, esclar. O vas posant per ossos escampat o allò no... Acord.
14: Entre la patronal i la majoria de sindicats sobre el conveni de grans empreses del tèxtil. Beneficiarà més de 120.000 treballadors a tota Espanya. Formen part o treballen a una quarantena de marques. Totes les del grup Inditex, també Mango, Primark o Uniqlo. Algun sindicat com l'UGT encara ha d'estudiar-ho per decidir si s'hi adhereix.
0: Més de 900 milions.
11: Són les pèrdues que han patit els ramaders arran del brot de pesta porcina africana que va començar ara fa mig any. Són càlculs d'Unió de Pagesos. El quilo de carn de porc ara mateix es ven a la llotja de Merco Lleida un 16% per sota del preu habitual.
0: I cinquena i última sentència.
12: El cas de la mort de l'actor Matthew Perry, el seu assistent personal, ha estat condemnat a més de 3 anys de presó per haver-li injectat 3 vegades ketamina el dia de la seva mort. Segons el New York Times, la sentència també inclou 2 anys de llibertat supervisada i una multa de 10.000 dòlars.
0: Obra mestra.
14: Obra mestra és algun dels qualificatius que ha rebut el nou àlbum de Paul McCartney, The Voice of Dungeon Lane. L'ex-Beatle l'ha presentat a TikTok i durant 45 minuts ha contestat preguntes dels seus fans, entre ells quin moment dels Beatles tornaria a viure.
24: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
5: Bon dia.
0: Fitxat.
5: L'extrem del Newcastle, de 25 anys, Anthony Gordon, avui arriba a Barcelona per passar revisió mèdica i firmar contracte amb el Barça. Aquesta operació no descarta l'arribada d'altres davanters.
0: Al final...
5: d'Alexia Putellas, després de 14 anys al Barça.
6: És que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir. Hi ha molts grisos enmig, és normal, és la decisió més important de la meva vida.
5: Mapa i León, Ona Valla, Marta Torrejón també deixen l'equip, Xavi Pascual deixa de ser l'entrenador del Barça de bàsquet i rescindeix contracte, i el Crystal Palace, campió de la Conference League, 1-0 davant el Rayo Vallecano.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
9: Somies amb sol, platja o una escapada perfecta? Viatges al Corte Inglés i Sol Tour t'ofereixen unes vacances al Carib, Cap Verd, Europa, Illes Espanyoles, amb tota la tranquil·litat, sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans i amb la seguretat de sempre. Aprofita les seves ofertes exclusives aquest estiu. Reserva'm fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés i amb grans descomptes pels infants. Reserva el teu viatge de Sol Tour amb la garantia de Viatges al Corte Inglés.
13: En aquests 20 anys, a Obramat hem estat al costat dels professionals de la construcció i la reforma dia rere dia, facilitant-los la feina, evolucionant i mirant el futur. 20 anys construint junts. Obramat.
25: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és dijous 28 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Arcadi. A les 4 de la matinada, a l'Hospital Universitari de Xeus de Barcelona, i el Didac, amb 3 quilos, 595 grams, a casa seva, a Canyamars. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
26: Com anem? Bon dia. Passen 2:15. Us informa Marc Curador. Tenim 16 graus a Casserres, 19 a Arenys de Mar i 22 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
27: Un accident talla un carril a l'A2, sentit Barcelona. Hi ha aturades entre Castellbisbal i Sant Joan d'Espí i a la B23 del Papiol a Sant Feliu del Llobregat cap a l'enllaç amb l'A2. També molta congestió a la ronda litoral a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat.
26: Fa molta calor, en farà encara més a les comarques de Barcelona, i en aquest context asfixiant us expliquem que una cinquantena de botigues i locals comercials s'incorporen a la xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana.
28: Una xarxa que per primer cop ja cobreix tot el territori.
26: Sant Feliu de Llobregat, Montse Poblet.
29: La xarxa metropolitana de refugis climàtics arriba a 319 establiments i per primer cop també contempla Molins de Rei, Cervelló, Gavà i Sant Climent de Llobregat, que fins ara no en tenien. Bàsicament són biblioteques, parcs i piscines, però aquest estiu també hi haurà refugis a establiments comercials, com el centre quiropràctic de David Cussó a Sant Feliu de Llobregat.
30: Tenim una font d'aigua, tenim un sofà molt còmode, tenim un ventilador, tenim aire condicionat.
29: Des de Sant Feliu, Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
26: Més notícies. És balanç d'aquesta matinada. Un dispositiu dels Mossos i la Policia Nacional ha identificat 150 persones multireincidents al districte de Sant Martí de Barcelona.
31: Hi ha 3 detinguts per la llei d'estrangeria que, segons explica l'Agència Catalana de Notícies, acumulaven més d'un centenar d'antecedents.
32: Entre les 150 persones identificades n'acumulen vora 1.200 d'antecedents. L'operatiu està emmarcat en l'anomenat Pla Campai contra la multireincidència.
26: El Baix Llobregat, Roca, preveu començar d'aquí un parell d'anys les obres de l'Ecobarri entre Gavà i Viladecans.
31: Aquest pla urbanístic compta amb la construcció de més de 2.700 habitatges, dels quals 1.260 seran protegits.
32: L'empresa de sanitaris invertirà 250 milions d'euros en aquest nou districte econòmic.
26: Gavà, David Àngela.
33: Llum verda definitiva a aquest projecte que, segons la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, representa tot un canvi de model urbanístic.
34: Es tracta de repensar, d'adaptar allò que ja existeix. Aquesta és una fortalesa molt gran d'aquest projecte. Millorar les condicions de vida, estem parlant d'habitatge protegit de manera permanent, respondre al repte climàtic, adaptar la mobilitat i recuperar espais per l'ús públic.
33: Des de Gavà, David Àngela, pel matí de Catalunya Ràdio.
26: I Cultural Palau Robert de Barcelona es reformarà integralment per convertir-lo en un gran centre d'exposicions ciutadanes apte per formats immersius. El govern té un pressupost de 7,5 milions d'euros per posar al dia l'edifici, que té mancances d'accessibilitat i ventilació. I música. Mama, cold-hearted child, tell me how you feel. I és que Ben Howard actua aquesta nit a la Sala Apolo. El concert és a 8:45 del vespre. Són les 7:20 minuts. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
7: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
2: Catalunya Ràdio.
11: Són les 7 i 20 minuts i ara és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb l'escorcoll policial a la seu del PSOE en totes les capçaleres. L'Ara explica que es redobla el setge judicial al Partit Socialista. La Vanguardia, que Sánchez rebutja eleccions mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del seu partit. I el periòdico llegim que Pedraz busca a les entranyes del PSOE pagaments per sabotejar els jutges. I l'ABC sentencia tota la corrupció és de Sánchez. A la premsa de Madrid, el País explica que el jutge sosté que el PSOE va pagar per torpedinar investigacions i el Mundo que el PSOE va perseguir l'UCO, jutges i fiscals per ordre del guant, en anglès. Un Sánchez que veiem en totes les portades, menys a la de l'Ara i al País, on es veu la seu socialista plena de policia. Altres temes de portada, el periòdico. El Port de Barcelona licitarà per 98 milions el gran nus viari dels seus nous accessos, destaca. I el País diu que Espanya afronta un inici d'estiu amb rècord de calor. I per acabar, habitatge i esports, l'Ara titula que es disparen les donacions als fills per la crisi de l'habitatge i també explica el dia de comiats de les campiones del Barça.
3: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
4: el 97.235, 97235 de la sèrie 7.
3: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: 7 i 22, i ara volem parlar del nou model de Ferrari que ha aixecat molta polseguera entre els seus seguidors. Maiol Roger, bon dia.
5: Bon dia, és el Ferrari Luce, Ferrari Llum en català, i és el primer model completament elèctric de la marca italiana. Mm. El van presentar aquest dilluns a Roma com el primer dels cotxes d'una nova etapa tecnològica i la llau de crítiques dels fans del motor va ser immediata.
8: ¿Alguien me puede explicar cómo ha fabricado semejante mierda uno de los mejores fabricantes de coches de la historia? Yo no entiendo en qué momento a Ferrari se le ocurre fabricar semejante mierda eléctrica.
5: Dels fans i dels inversors, perquè immediatament Ferrari va perdre el 6% a borsa. La major part dels cops se l'han dut el disseny i el motor. Els dissenyadors han sigut John Ive i Mark Newson, responsables d'alguns dels dispositius més coneguts d'Apple i que han creat un cotxe diferent del que habitualment entenem com un Ferrari. Pel que fa al motor elèctric, tot i ser molt més potent que alguns de combustió, als fans dels esportius els falta soroll. Així sona un Ferrari normal i així sona el nou elèctric. Un quasi silenci molt odiat, tot i que Ferrari s'ha esforçat perquè el Luce estigui a l'alçada. Un motor per cada roda, més de 1.000 cavalls de potència, accelera del 0 al 100 en només 2 segons i mig, arriba als 310 km per hora, i per evitar el silenci absolut, els enginyers han desenvolupat un sistema nou que amplifica les vibracions reals dels motors i dels elements mecànics, però no convenç ni els més fidels.
10: Si dire quello che penso farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito. Questa sicuramente è una macchina che almeno i cinesi...
5: Si dic el que penso farem mal a Ferrari, com a mínim és un cotxe que els xinesos no ens copiaran. Són paraules de Luca Cordero di Montemezzolo, que va ser president de la companyia durant 13 anys i que creu que el Luce pot provocar la destrucció de la llegenda Ferrari. A l'altra banda hi tenim el papa Lleó XIV, que va tenir l'oportunitat de provar un nou cotxe i en va sortir prou satisfet. Tot i que encara no ha sortit al mercat i el preu no és oficial, s'estima que serà de més de 500.000 euros, més que la majoria de cotxes esportius i de models mítics de Ferrari. Veurem si la rebuda es tradueix en vendes minces o acaba triomfant el que les xarxes han batejat com el Ferrari Woke.
3: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
15: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia peça de llançaria fina que dificulta la mobilitat. I la resposta era lligacama. Una lligacama és una cinta subjecta a la cuixa per evitar que caiguin les mitges. I si lliga cames, la mobilitat resulta més difícil. Avui dijous, un Enigmàrius dificilíssim. Forat a la pica. Citació literal, de 7 lletres. Forat a la pica. Citació literal. 7 lletres.
7: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el més destacat a la televisió les últimes hores amb Mariela Cubells. Avui sobre la intervenció d'ahir de Carlos Franganillo a l'informatiu de Telecinco.
6: Ahir, a l'informatiu de les 9 de Telecinco, Carlos Franganillo, el conductor, es va marcar un Vicente Vallès en tota regla. Jo no ho vaig veure en directe, però vaig rebre una quantitat bona de whatsapps d'amics desconcertats i després ho vaig veure per xarxes en la mateixa direcció. Va estar virulent i, sobretot, editorialitzant, cosa gens habitual, en este cas, al parlar de Pedro Sánchez i les polèmiques que l'envolten. Franganillo mai dona el seu punt de vista a les entradetes de les notícies i per això va ser tan, tan sorprenent.
0: I a la recomanació del dia, arran de la vaga indefinida a les biblioteques de Catalunya i de Barcelona, a Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula El Club de los Cinco.
9: Un retrat generacional que ens porta de cap a mitjans dels 80. Els seus protagonistes, 5 estudiants amb rols ben diferents, des del gamberro conflictiu fins a la noia més popular de la classe, han de passar tot un dissabte tancats a la biblioteca de l'institut com a càstig pel seu comportament. Però el que havia de ser una jornada de reflexió es converteix en una convivència express que els ajuda a desmuntar els seus propis estereotips i compartir l'angoixa per respondre a les expectatives dels adults. Amb una banda sonora i un càsting icònics de la dècada dels 80, trobareu El Club de los Cinco a Sky Showtime, tot i que d'aquí pocs dies caurà del seu catàleg.
12: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes retornat amb vals de descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
13: Adeu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adéu-siau!
14: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
16: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
17: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
18: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
17: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I quin és el protagonista d'avui? Gerard Jubany, bon dia.
19: Bon dia, el PSOE.
20: A dia de hoy es la estabilidad.
21: Però venga, va, home, sisplau. No es pot anar així pel món.
19: El PSOE és protagonista del dia perquè ara mateix és el centre de diverses operacions policials que inclouen escorcolls eterns, investigacions, judicis, tot relacionat amb casos de corrupció que ens tenen, doncs, molt entretinguts.
0: De moment, però, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, descarta la possibilitat d'avançar les eleccions.
22: Claro, ¿para qué? ¿Qué pasa?
0: El president Pedro Sánchez, bon dia.
22: Hola, buenos días.
0: Passen algunes coses.
22: Alguna cosa sí, que passa. Vamos a dejar que todo siga su curso y tranquilidad.
19: Sí, però, a veure, una cosa, no el preocupa el fet que les investigacions de la policia el situïn a vostè al centre de... Què fa? Què fa?
23: No em posi el dit a la boca.
22: Vamos a hacer una cosa. Como veo que estáis algo nerviosos, voy a poner un poco de incienso.
0: No comenci.
22: Yes.
0: Sí. Ho va explicar un vídeo de TikTok, no? Que vostè sempre posa encens a...
19: Sí. I aquesta música de pel·li porno de la
22: tret. Bueno, pues también fue un regalo que me dieron y lo tengo aquí en el despacho.
19: Bueno. Molt bé.
0: Escolta, no, relaxats que... estem, ara.
19: Sí, sí, sí,
22: sí. Sí. ¿Qué preferís, sándalo o lavanda?
19: No, re, cap de les dues coses.
22: Pues voy a poner sándalo.
19: Molt bé.
22: En fin, venía solamente a saludaros y despedirme de vosotros.
0: ¿Has acomiadado usted?
22: Durante 5 días.
19: Ah.
22: He pensado que voy a hacer un retiro de 5 días para reflexionar y valorar si merece la pena seguir con todo esto.
19: Sí, un altre cop, eh? Ja recordem, sí, aquell episodi.
22: No me tiréis,
19: Franco. Doncs miri, ja que diu això, el jutge Pedraz creu que aquesta operació del PSOE per fer descarrilar causes judicials contra el seu entorn...
0: Suposada.
19: Tot suposat i tot presumpte. Doncs ho va dirigir Santos Cerdán i la va activar durant aquells famosos 5 dies de reflexió. Sí, sí.
22: Ah, sí?
19: Sí, sí, tant, sí, sí, sí. I ara, vist en perspectiva, va ser molt estrany aquell episodi.
22: Pues,
19: sí.
22: No, hombre, no.
19: Se'n va desaparèixer 5 dies.
22: Esos días estuve pensando, sí. En silencio, sin móvil, sin cobertura, sí. Descalzo, sí, sí, desnudo, sí. Nada raro.
0: Són 2:15. I avui comença el judici contra David Sánchez, germà del president espanyol, per haver obtingut, suposadament, una feina feta a mida a la Diputació de Badajoz. I més problemes per Pedro Sánchez, després que ahir la Guàrdia Civil estigués 12 hores a la seu de Ferraz buscant proves per la suposada trama per intentar fer descarrilar les causes judicials que esquitxaven els socialistes.
20: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas.
0: Pedro Sánchez, que descarta avançar eleccions. Avui parlarem del nou escenari amb Míriam Nogueras de Junts, amb Francesc Marc Álvaro d'Esquerra Republicana i amb José Zaragoza del PSC. I un dia més, tenim vaga l'ensenyament. Avui afecta escoles i instituts del Maresme i el Vallès, també mentre les posicions de la conselleria i també dels sindicats es van acostant. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
1: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
0: A la trobada d'avui, el govern s'ha compromès a anar-hi amb una proposta per escrit, com sentíem, que els sindicats confien que sigui definitiva. Avui parlem amb el mateix Jiménez i amb Yolanda Segura, d'USTEC, també aquí al Matí de Catalunya Ràdio. I l'acord, que tampoc acaba d'arribar, és a l'Orient Mitjà. Mentre els Estats Units i l'Iran fa setmanes que s'intercanvien propostes, Washington ha tornat a atacar avui per segon cop en 3 dies interessos militars iranians. Assegura que ho fan en defensa pròpia. I pel que fa als esports, Robert Prat?
5: El Barça fitxa l'extrem del Newcastle de 25 anys, Anthony Gordon, que pot jugar també de fals nou. L'operació és d'uns 80 milions. Avui passa revisió mèdica i firma contracte. El club no descarta més fitxatges. El públic del Barça acomiada Alexia Putellas al partit contra la Reial Societat. Un comiat perfecte, segons la jugadora. Xavi Pascual deixa de ser l'entrenador del Barça de bàsquet i el Crystal Palace, nou campió de la Conference League, 1-0 davant el Rayo.
0: I tenim també temperatures avui altíssimes. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, tant és així que avui, si es produeixen les temperatures màximes que esperen en alguns llocs, podrien arribar a ser rècord en un mes de maig. Per exemple, els 37 de Lleida, si arriben, seria un rècord. A Girona es preveu un 36, també seria un rècord si es acaben produint. O, per exemple, a Tortosa es preveu un 37 de màxima. Els rècords són de 36. Temperatures altíssimes, avui amb sol a tot arreu, avui amb algunes nuvolades potser al Pirineu. Compte també la costa, perquè les temperatures podrien filar-se per sobre els 32 o 33 graus en alguns casos. Demà, la mateixa calor que avui, o fins i tot en alguns llocs una miqueta més, i demà sí que les nuvolades podrien començar a deixar algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu, i aquí com a mínim refrescaria una miqueta l'ambient.
0: I mobilitat també a aquesta hora amb els retards habituals a Rodalies. Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia. Avui matí relativament tranquil al transport públic, a excepció dels retards habituals que hi ha a Rodalies, aquests endarreriments que veiem des de fa 4 mesos per les limitacions de velocitat a la xarxa. A l'R11, el regional que ha sortit a 6:45 de Barcelona i va cap a Portbou, circula amb una demora de 40 minuts. A l'R14, el primer tren que ha sortit de Lleida i en direcció a Sant Vicenç de Calders va amb un retard d'un quart d'hora.
0: I pel que fa a les carreteres, circulació molt complicada a l'A2 i la B23 d'entrada a Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
11: Bon dia, sí, perquè un accident talla un carril a l'A2, sentit Barcelona. Hi ha aturades entre Castellbisbal i Sant Joan d'Espí i també a la B23 del Papiol a Sant Feliu del Llobregat cap a l'enllaç amb l'A2. També molta congestió a la Ronda Litoral entre Sant Adrià i Santa Coloma cap al nus de la Trinitat. A la resta de carreteres, doncs, les retencions habituals d'aquesta hora.
0: Avui a l'Àgora del Matí, d'aquí una hora, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jordi Mir i Jofre Llombart. Quan són les 7:33. Obrim la redacció del matí, connectem amb la redacció, comencem per les opinions destacades que trobem a la premsa. Maiol Roger, Pau Foradada, bon dia.
24: Bon dia.
0: Avui, monotema, els editorials dels diaris, després de l'entrada ahir de la UCO a Ferraz.
25: L'Ara assenyala que estem davant d'un nou front judicial que asfixia una mica més el PSOE.
26: I assegura que es fa difícil de creure que tot plegat obeeix a l'acció cega de la justícia, quan aquest és un govern que s'ha enfrontat directament als jutges.
25: La Vanguardia diu que s'entén la pressa del Partit Popular per tornar a la Moncloa 8 anys després de la moció de censura que els va apartar del poder per la trama curta.
26: El diari del grup Godó, però, fa una crida a mantenir la calma i recorda que cal esperar l'acció de la justícia.
25: Mentre que el periòdico destaca que el PSOE és massa important a Espanya per no reaccionar i continuar entregat a l'hiperlideratge de Pedro Sánchez.
26: Considera que la falta d'explicacions del president respon a un interès personal i partidista i debilita les institucions de l'Estat que té el deure de protegir.
25: El País apunta que la suposada trama per desestabilitzar processos judicials obliga Sánchez més que mai a donar explicacions.
26: En cas contrari, exposen, sortiran beneficiats els populistes i els demagogs i patiran les institucions i la democràcia.
25: Per al Mundo, el que descriu el jutge del cas Leire, Santiago Pedraz, és d'una gravetat penal i política extrema.
26: Destacar que el PSOE va posar l'Estat a actuar contra l'Estat en els 5 dies de reflexió que es va prendre el president i conclou que les urnes són una urgència democràtica.
25: I l'ABC obre portada amb l'editorial i la titula «Tota la corrupció és de Sánchez». Assegura que el president del govern espanyol deshonra el càrrec que ocupa i desprestigia la vida pública.
26: I afegeix que quan tota la corrupció acaba conduint al mateix nucli de poder, el problema deixa de ser només judicial i passa a ser, sobretot, de legitimitat política.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
3: Llegint la Llucia Ramis a La Vanguardia, he après un nou concepte, l'slapshot. Aquesta nova moda que succeeix al Balcòning a Mallorca i que passa per entomar un raig d'aigua, una bufetada a la cara per després prendre un xarrup de licor. Aquests turistes de borratxera més gaudeixen fins a l'infinit i en fan sonora propaganda a les xarxes. Diu Ramis que aquesta nova moda és una baula més en la involució de l'ésser humà, de la qual Mallorca és testimoni, escenari, víctima i reflex. I té tota la raó.
6: A Cotet tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
7: Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
9: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Fes-te entendre amb mi, di!
15: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
10: Crec que m'he enamorat.
15: Normal, amb aquests preus.
10: Aquesta setmana estalviem pel filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
15: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 7:37, fem un caltull a altres notícies que han trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Marta Viana. Mesures per evitar copiar els exàmens.
24: A la Universitat de Girona castigaran amb un 0 els alumnes que siguin enxampats portant aparells electrònics durant un examen. El rector Josep Calbó ho ha defensat perquè els estudiants entenguin que no es poden treure un grau fent trampes. Ho llegim a la pàgina web del 3CAT.
0: No s'ha fet mai. I disculpes per un desajust horari de 5 segons.
27: Sí, les ha demanat Ferrocarrils de la Generalitat a través del seu compte d'X a un usuari que es queixava per haver perdut el tren que sortia de Sant Cugat en direcció Sabadell perquè va sortir abans d'hora. Segons llegim a Nació, la companyia ha reconegut que el tren va sortir 5 segons abans del previst. Davant d'això, l'usuari ha acceptat les disculpes.
0: 170 anys d'un comerç emblemàtic a Barcelona.
24: La Barreteria Mil, que va néixer el 1856 i des del 1907 està ubicada al carrer Fontanella, entre la plaça d'Urquinaona i la plaça Catalunya. Llegim el periòdico que celebra l'aniversari amb una reforma integral de l'establiment. A més, ho fa tot i que l'edifici ha passat recentment a mans d'una gran companyia, l'asseguradora Occident, que ha mantingut un lloguer assumible.
0: A Itàlia s'ha acabat de tenir aigua de l'aixeta als restaurants.
27: El País recull la sentència del Tribunal Suprem italià que ha resolt que ni restaurants ni hotels estan obligats a servir d'aigua de l'aixeta als seus clients, ni tan sols quan aquests estiguin disposats a pagar-la. L'origen del cas és la denúncia d'un turista que quan es va allotjar a un hotel de 5 estrelles als Alps va veure que l'única opció era consumir ampolles de 7 euros.
0: I a Austràlia, un espectacle amb drons que no va sortir del tot bé.
24: No, ho llegim a La Vanguardia. Va passar al festival Vivid Sydney. En un espectacle de 12 minuts amb 1.000 drons, fins a 90 van caure a l'aigua. Els organitzadors han atribuït l'accident a un problema amb les freqüències de ràdio i això sí, han dit que almenys cap va caure fora dels límits de seguretat.
0: Déu-n'hi dron. I ara els destacats en internacional i economia, amb Marc Jurado i Lara García.
28: I comencem amb la guerra entre els Estats Units i l'Iran. El New York Times explica que els nord-americans han fet nous atacs al sud de l'Iran, uns bombardejos que Washington qualifica de defensa pròpia, després d'assegurar que Teheran havia llançat drons d'atacs sobre l'estret d'Hormuz. Més tensió, doncs, a la zona. I mentrestant, a Europa, la calor extrema continua sent la protagonista. Per exemple, a França, llegim a Libération que l'operadora ferroviària SNCF ha cancel·lat trens per por d'avaries a l'aire condicionat. I és que hi ha 17 departaments departaments, 4 més que ahir, en alerta taronja amb temperatures de fins a 39 graus a París i a Suècia. Per exemple, la televisió pública SBT també informa que a Malmo es podria arribar als 28 graus, 10 més de l'habitual per aquestes dates.
27: A la premsa econòmica, l'Expansión titula que Espanya juga 5.000 milions per cada 10% de turisme aeri que resti la guerra a l'Iran. Tot i que de moment Espanya està resistint bé les conseqüències econòmiques del conflicte, el diari recorda que els estralls podrien arribar aquest estiu, ja que el 90% dels visitants internacionals arriben en avió. Continuem parlant de turisme perquè el Cinco Días avisa que l'amenaça del turisme massiu plana sobre Barcelona. Assegura que aquest any hi haurà una allau de creuers que visiten la ciutat i que les companyies que operen al Mediterrani registraran rècords. I l'Hora Economia revela quin és el país d'Europa amb millors oportunitats laborals. Es tracta dels Països Baixos. Segons el diari, es posiciona com el millor destí absolut per joves espanyols que busquen una experiència laboral a Europa. Destaca que el salari mínim és de 2.370 euros i la taxa d'atur és del 3,6%, una de les més baixes.
0: I què destaquem a la premsa esportiva, Robert Prat?
5: Un fitxatge llampec pel Barça, publica La Vanguardia, arriba Anthony Gordon, és el jugador més ràpid de la Champions, corre 37 km per hora. El diari Esport, Albert Masnou, parla d'un fitxatge d'un nivell inferior a altres davanters, però un fitxatge adequat. El Mundo Deportivo destaca aquesta operació express. Arriba avui mateix per uns 80 milions d'euros. Una bona feina de Deco, escriu Santi Noia. El Barça s'avança al Liverpool i Bayern. Un cop, remarca el periódico, un fitxatge fet expressament abans del Mundial perquè no surti encara més car. I l'altre protagonista de la jornada, Alexia Putellas. L'esportiu destaca el final perfecte de la jugadora.

comiat amb molt d'amor per La Vanguardia, pel diari Ara. És l'últim ball d'Alexia amb el Barça, una jugadora eterna pel Mundo Deportivo. El periódico, en clau de futur, diu que ara l'espera al London, algun club dels Estats Units o fins i tot al Paris Saint-Germain.

0: I el periòdico afegeix unes paraules seves. El Barça és el millor que m'ha passat a la vida.
1: Fes-ho per mi, sigues feliç, gràcies per tant.
2: I a la premsa del cor, avui, Bàrbara Rey, Elisenda Pineda.
3: Enxampen Bàrbara Rey gaudint d'un dia de platja a Marbella. L'actriu llueix extraordinari biquini amb estampat de leopard, presumeix de cabellera rossa del Mercadona i passeja pel Regueró, una pràctica molt sana per evitar fer verius. D'Anna Bàrbara esperàvem una cosa una mica més ostentosa. Ens hi han faltat joies d'or a dojo, un Ducados a mig fumar en una mà i un Bitter Cinzano a l'altra. Sigui com sigui, agraïm el tret de sortida a l'estiu i esperem que recordi posar-se crema, no com la pobra Gunilla von Bismarck, que es torrava tant a Marbella que li havien de treure el socarrat rascant amb un ganivet.
2: I qui fa anys avui, que l'Elias?
4: Doncs mira, avui felicitem la cantant Kylie Minogue.
2: 32.
4: 58. Ai. També l'actriu Pastora Vega.
2: Pastora Vega, 72.
4: 66. I acabem felicitant també el músic Adam Green.
2: 44.
4: 45, sí. Molt bé.
2: Natural.
4: Avui és Sant Emili, Sant Emili. Juntament amb diversos dels seus amics, va ser màrtir per defensar les seves creences i una forta injustícia que hi havia amb dones de l'època. Abusaven d'elles, les castigaven i amordaçaven fins a deixar-les morir dessagnades. Sant Emili el van torturar de manera extrema, el van arrossegar pels carrers perquè la pell quedés enganxada de l'asfalt i també el van llançar des de les altures amb les mans lligades fins que va acabar morint. A Catalunya hi ha 938 persones que es diuen Emili.
2: I ara tanquem el repàs a la premsa, avui que és 28 de maig del 2026, en el quiosc vintage amb Albert Tom.
5: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
6: 28 de maig de 1986. El 22 de juny hi ha eleccions a Espanya i la gran novetat és el Partit Reformista Democràtic, un experiment que té com a candidat Miquel Roca i com a secretari general un empresari que es diu ni més ni menys que Florentino Pérez. Ara fa 40 anys, junts, en roda de premsa, explicaven com seria la campanya. L'eslògan era «La otra forma de hacer España». Havien llogat un avió privat per recórrer 37 províncies i celebrar 1.722 actes durant la campanya. Calés en aquella operació no en faltaven, però allò va acabar com un gran fracàs electoral. I ara fa 40 anys començaven els actes de celebració dels 150 anys del Mercat de la Boqueria de Barcelona, amb un xou de la Cubana, la presència de Montserrat Caballé i Alfredo Kraus, també de l'alcalde Pasqual Maragall, i d'un model que es passejava per les parades pintat de negre, de cap a peus. A les cròniques dels diaris no consta que ningú trobés estrany. Al contrari, citaven una venedora que li havia cridat «Això és un home i no el que tinc a casa».
2: Avui és 28 de maig del 2026, és el 148è dia del calendari, falten 24 dies per l'estiu, 27 per Sant Joan, i un perquè comenci la festa major en diversos barris de Barcelona. I així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Santos Cerdán dirigia les operacions per extorsionar fiscals i policies i Leire Díaz suposadament les executava i ho cobrava del partit.
8: Es que no entiendo nada, que no tengo ni idea.
9: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata.
10: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas.
11: Els sindicats deien ahir que...
12: Hem tornat a caure en el ja conegut dia de la marmota.
11: Perquè l'acord tampoc va arribar.
13: Ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar de la inclusiva.
14: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026.
2: Aquests són els sons del matí. Anem ara a les paraules del dia amb Maiol Roger. Clavegueres.
15: Conducte generalment subterrani per on s'escorren les immundícies, les aigües brutes i les aigües plujanes d'una ciutat. I d'aquí en surt la segona excepció, el lloc on aflueixen les coses i les persones més vils. El jutge investiga el PSOE per si tenia clavegueres que intentaven desacreditar els rivals.
2: Parasitar.
15: És un paràsit que depèn d'un organisme d'una altra espècie al qual perjudica per obtenir-ne aliment o altres utilitats, com la intel·ligència artificial que s'alimenta parasitant el coneixement dels llibres. Avui que expliquem que els llibreters denuncien que les grans tecnològiques compren llibres vells per alimentar-la i després els destrueixen.
2: Llampec.
15: Allò que tan sols dura un instant, la premsa ha definit el fitxatge d'Anthony Gordon pel Barça com a fitxatge llampec, perquè s'ha fet just a l'inici del mercat i, per tant, ha durat un instant. Per cert, que una de les seves virtuts és la velocitat. Per tant, aviam sentirem dir que corre com un llampec.
2: Posem-hi tres xifres, Lara García. 220.000 euros.
7: És el deute que té el fons immobiliari New Amsterdam Developers, propietari de diversos blocs a Barcelona. Us ho avancem avui al matí. Per aquest deute, Hisenda ha enviat una carta als llogaters dels pisos de l'empresa en què els demana que paguin el lloguer directament a l'agència tributària.
2: 900 milions d'euros.
7: Són les pèrdues que han tingut els ramaders arran del brot de pesta porcina africana que va començar fa mig any. Són càlculs d'Unió de Pagesos. El quilo de carn de porc ara mateix es ven a la llotja de Merco Lleida un 16% per sota del preu habitual.
2: 80.
7: Són els treballadors que vol acomiadar la multinacional sueca H&M de les oficines de Barcelona i Madrid. Ha pactat l'ERO amb els sindicats i preveu indemnitzacions per acomiadament improcedent. A les oficines de Barcelona hi treballen unes 230 persones.
2: I ara el veig, tres imatges pel Foradada. A la primera imatge hi veig el Papa Lleó XIV i Pedro Sánchez estan al Saló del Vaticà, on habitualment el pontífex rep les audiències. El Papa aguanta un llibre petit de color vermell, tots dos mig somriuen.
16: Eren poc després de les 9 del matí. Probablement abans de la visita, els assessors del president del govern espanyol ja l'havien avisat que la Guàrdia Civil acabava d'entrar a la seu del carrer Ferraz. Sánchez va explicar després que havien tingut amb el pontífex una gran sintonia amb temes com la intel·ligència artificial o la immigració, una trobada que qualsevol altre dia hauria obert informatius, però que ahir va quedar tapada.
2: A la segona imatge hi veig una autopista. És l'AP7 a l'altura de Girona, a l'asfalt ocupant els tres carrils en sentit Barcelona. No hi ha cap cotxe. Sí que hi ha desenes de persones, moltes amb samarretes grogues, i han fet una espècie de barricada amb pupitres on hi penja una pancarta que s'hi llegeix SOS Educació.
16: La d'ahir nova jornada d'aturades a totes les escoles i instituts catalans. Hi va haver diversos talls, sobretot aquest de l'AP7. N'hi va també haver en altres punts, també a la 2. Van començar al matí i, en principi, els sindicats volien mantenir-los fins que s'arribés a un acord amb la conselleria. Finalment, però, es van aixecar, però a mitja tarda. Avui, noves aturades que afecten Maresme i Vallès.
2: I la tercera imatge, hi veig diversos arbres i s'aprecia també el terra d'un tub que suposo que deu ser per regar. Julià Albacar, bon dia. Què és això?
17: Doncs és un camp d'ametllers a la plana de Lleida que té una particularitat, són ametllers de regadiu. I és que les ametlles són un conreu que tradicionalment havia estat de secà i que es produïa sobretot a la zona de Tarragona. En els darrers anys, però, les finques amb ametlles de regadiu s'han disparat a la plana de Lleida i ara ja es duplica la producció tarragonina.
2: I a 12 dies per la visita del Papa a Barcelona i a Catalunya, al matí de Catalunya Ràdio, cada dia us expliquem un detall. Bon dia, Ot.
5: La visita del Papa.
18: Bon dia. El lema de la visita del Papa a Catalunya i també a altres llocs de l'Estat és Alça la mirada. La idea la va tenir Carlos Bosch, director de joventut de l'Arcabisbat de Barcelona, un dia que passejava pel carrer. Es va trobar dos joves i li va sortir preguntar-los «Què us aboca entrar a la Sagrada Família?». I van respondre «Mirar cap amunt». Era un moviment físic, però també existencial.
19: Alçar la mirada que correspon precisament amb aquest desig que és inherent al cor de la persona, de sortir d'un mateix, d'aixecar els ulls de la pantalla, del melic, de les presses, i mirar més enllà, mirar l'altre i mirar més enllà.
18: Parlant-ho amb el bisbe i el comitè organitzador, a la Conferència Episcopal Espanyola li va agradar i es va acabar convertint en el lema de la visita.
20: Viatges al Corte Inglés? Fa realitat el teu estiu perfecte en parella per Espanya. Senator Hotels and Resorts t'ofereixen un ambient romàntic i relaxat. Hotels amb piscines idíl·liques, ubicació a prop del mar, vistes de somni i cuidada gastronomia. Reserva ara Viatges al Corte Inglés amb fins a un 40% de descompte i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions.
21: Doncs això, necessito trobar un cotxe que em segueixi el ritme.
22: Entès. Necessites alguna cosa que funcioni entre setmana, espaiós per escapades, tecnològic i que connecti amb tu. Joan, cada dia tornes amb la mateixa pregunta i la resposta és la mateixa.
23: Skoda Karoq. El SUV que respon a tots els teus plans. Amb porta-te'l des de 25.700 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Informa-te'n a skoda.es.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. Una balena alimenta la seva cria llançant-li un raig de llet espessa i blanca directament a la boca. Marc Amorós, bon dia.
24: Bon dia. La notícia circula en forma de vídeo on es veu una balena alimentant la seva cria. Diu la notícia que són imatges espectaculars, fins ara no vistes, i que mostren com és l'allatament de les balenes blaves. En el vídeo veiem com la cria pren la llet a distància sense necessitat de xuclar directament de la glàndula mamària i com la balena mare deixa anar un raig compacte de llet blanca, espessa, com si fos una pasta que va directa a la boca de la seva cria sense diluir-se. Segons la notícia, és la llet més densa del planeta, una llet amb un 50% de concentració de greix per evitar la seva dispersió dins de l'aigua. La notícia fa la comparativa amb la llet que produeixen les dones per alletar les criatures, afirma que la llet de les balenes és aproximadament 10 vegades més densa. Com a última dada, la notícia explica que durant els 7 primers mesos d'alletament, la cria de balena blava consumeix uns 400 quilos de llet al dia.
2: Això és real o fals?
0: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Vols portar la teva empresa més lluny? Exportar o implantar-se a l'exterior és una oportunitat de creixement única en un món que no deixa de canviar. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb un acompanyament expert i personalitzat. Descobreixo acció.gencat.cat.
24: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que una balena alimenta la seva cria llançant-li un raig de llet espessa i blanca directament a la boca és una notícia falsa. El vídeo s'ha fet viral a les xarxes socials, està fet amb intel·ligència artificial. A més, les balenes que hi veiem a les imatges no són blaves, sinó geperudes. Les imatges reals que hi ha sobre balenes alimentant les seves cries mostren un alletament per succió. És a dir, que la cria no s'alimenta a distància a través d'un xorro o d'un raig, sinó que ho fa xuclant directament de la glàndula mamària de la mare.
2: Gràcies, Marc.
24: Adéu, bon dia.
2: Són les 7:53. Repassant aquesta hora els titulars del dia en dos minuts amb Ara García i Francesc Soler. Bon dia.
3: Bon dia.
2: L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar una estructura per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
4: Segons el jutge Santiago Pedrat, l'ex número 3 del partit Santos Cerdán dirigia la trama que es va activar durant els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez per la imputació de la seva dona. El president del govern espanyol no pensa convocar eleccions.
10: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
2: La justícia també s'ha fixat en la campanya electoral del PSC per les eleccions del 2024.
6: El partit de Salvador Illa, en un comunicat, assegura que van actuar amb transparència. Mònica Sales, portaveu de Junts.
25: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu.

0: he pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
1: Avui estan cridats de la vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès.
2: I al matí de Catalunya Ràdio s'avança novetats en el conflicte entre llogaters i el New Amsterdam Developers, propietari d'edificis a Barcelona que vol convertir en habitatges compartits.
3: Els llogaters han rebut cartes d'Hisenda que els demana que paguin directament el lloguer a l'agència tributària a causa dels deutes de l'empresa.
4: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
5: Bon dia. Pel que fa al temps, entre avui i demà arribarem al màxim d'aquest episodi de calor avançada que estem patint. Tant és així que fins i tot avui podríem batre rècords de temperatura en un mes de maig. Es preveuen màximes de 35 a 37 graus en molts llocs de l'interior i fins i tot 38 graus en alguns racons de Ponent o de l'interior de l'Ebre. Avui farà sol amb algunes de nuvolades de tarda al Pirineu. Creiem que a partir de demà aquestes nuvolades ja deixaran alguns ruixats.
4: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
2: I pel que fa al trànsit, a aquesta hora segueix la circulació molt complicada. Atenció a l'A2 i a la B23. Clàudia Serra.
6: Sí, recordem que un accident talla un carril a l'A2 a Sant Joan d'Espí, sentit Barcelona. Hi ha aturades des de Castellbisbal i cua també a la B23 del Papiol a Sant Feliu del Llobregat i d'Esplugues a la Diagonal en sentit Barcelona. A la B23 també hi ha lentitud al Papiol, en aquest cas, però, cap a Girona. Aturades també a la C32 de Gavà a Sant Boi del Llobregat i més endavant de Cornellà a Esplugues en sentit Barcelona, en aquest cas per un camió avariat que ocupa el voral.
7: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Una música que Manu Guix ens ha deixat gravada.
8: Sí.
2: Per sort, està recuperant-se i esperem doncs, des d'aquí que ho faci ben aviat i que puguem abraçar-lo ben aviat.
8: Exactament.
2: Anem a trucar al telèfon del Gerard avui.
8: Sí, avui també un missatge important de part de la seva família. A veure si ens agafa el telèfon i li podem fer arribar aquest missatge en directe.
2: Si diu xiripipi, s'endurà la llangurissa Ral d'Avinyó.
8: Fresca i tendra.
2: Sí. Gerard.
9: Hola, bon dia i xirripipi.
2: Ah! M'encanten
8: les versions xirripipi.
2: Com estàs, Gerard?
9: Hola.
2: Tot bé o no?
9: I tant.
2: Cap on vas? Ja t'has despertat, ja t'has esmorzat. Què has fet ara?
9: Mira, acabo de llevar-me ara mateix.
2: Ara mateix. Mira, I on aniràs? Què és el primer que faràs avui?
9: Avui, feina. Avui toca fer feina. Feina.
2: De què treballes?
9: Jo soc músic.
8: Ah. De carrer?
2: No, de carrer no.
8: Però és de xarango.
2: Jo sé que és de xarango. Què toques?
9: Jo toco el trombó i el piano.
8: Ara.
9: I canto i, bueno, jo faig musicals, m'encanta.
2: O sigui, ben i corda. Molt bé, caram.
9: Exacte.
2: Molt bé.
8: Gerard, et truquem de part de tota la teva família, també de tota la teva gent que t'estimen i et volen dedicar aquesta cançó per donar-te ànims i força, perquè tinguis una bona recuperació, ens han dit, després d'una operació tan important com la que has tingut, ja que parles de musicals, que ets músic, que t'agrada cantar, segur que et sona aquesta de Geronimo Stilton, que es diu Plou.
2: Hòstia. Manu Guix.
10: Justament avui, que no duparà aigua, plou i plou.

0: Quina meravella recordar en Jerónimo Stilton i aquesta cançó, que entenc que per tu significa alguna cosa, Gerard.
1: I tant, quina passada. Bueno, i una forta recuperació al Manu.
0: Home, i tant. En res i menys el tindrem ben recuperat. Doncs, Gerard, també recupera't molt i que tinguis un fantàstic divendres i un millor cap de setmana.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Una abraçada.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: Molt bon dia, són les 8. I comencem els titulars fent un cop d'ull al trànsit. Equip viari, molt bon dia. Doncs sembla que no podem connectar amb el nostre equip viari, tan bon punt ho puguem fer i anirem. Mentrestant, altres titulars aquesta tarda es tornen a reunir el govern i els sindicats d'educació per mirar de desbloquejar el conflicte a les aules. Els sindicats demanen millorar els augments salarials i que això i l'increment de la plantilla per a l'escola inclusiva quedin per escrit. Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors del Maresme i també del Vallès. I augmenta la pressió judicial sobre el PSOE. L'Audiència Nacional apunta que el partit va destinar prop de 200.000 euros a una estructura per fer descarrilar les causes contra l'entorn de Pedro Sánchez. Avui, protagonisme per al germà del president espanyol, comença el judici contra ell pels delictes de prevaricació i tràfic d'influències. Comença l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats del cas Kitchen, la suposada trama per robar proves de comptabilitat de la Caixa B del Partit Popular a Luis Bárcenas. Està previst que avui declari l'exministre Jorge Fernández Díaz, per a qui la Fiscalia demana 15 anys de presó. I els Estats Units i l'Iran reprenen els atacs puntuals, tot i la teòrica treva i les negociacions en marxa. Donald Trump ha negat l'esborrany d'un acord publicitari per la televisió oficial iraniana, tot i reconèixer avenços encara insuficients. I Uganda tanca temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo per evitar l'expansió del virus de l'Ebola. Al Congo s'han detectat més de 1.000 casos sospitosos i 223 morts. L'Organització Mundial de la Salut demana un alto al foc al país per controlar la malaltia. YouTube detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial. Fins ara, els autors dels vídeos se n'encarregaven de forma voluntària. En cas d'error de l'automatisme, des de la plataforma ja avancen que hi haurà un mecanisme per enviar-hi al·legacions. I l'edició d'aquest any del Cerdanya Film Festival penja d'un fil. Els organitzadors lamenten les traves que, segons diuen, els està posant l'Ajuntament de Puigcerdà, que no els ha cedit l'ús del Teatre Casino Ceretà durant les dues setmanes que dura el certamen. El consistori els demana una proposta compatible amb els recursos que els pot oferir.
1: 3CAT Info.
0: I ara sí, connectem amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Doncs a aquesta hora destaquem circulació molt complicada a la 2 i la B23 d'entrada a Barcelona perquè un accident talla un carril a la 2 a Sant Joan d'Espí i aturades des de Castellbisbal. Cua també a la B23 del Papiol a Sant Feliu del Llobregat i d'Esplugues a la Diagonal en sentit Barcelona. A la B23 també hi ha lentitud al Papiol cap a Girona. I destaquem també aturades a la C32 de Gavà a Sant Boi del Llobregat i més endavant de Cornellà a Esplugues en sentit Barcelona, en aquest cas, per un camió avariat que ocupa el voral.
1: Esports.
3: El davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, es convertirà en el primer fitxatge del Barça de cara a la pròxima temporada. Gordon té previst aterrar avui a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el nou contracte. El traspàs del davanter anglès voltaria els 70 milions d'euros. Alexia Putella s'acomiada de l'afició del Barça. Ho va fer primer ahir al matí en un acte institucional celebrat al Camp Nou i a la tarda a l'estadi Johan Cruyff jugant el seu últim partit en la victòria blaugrana per 2-1 davant la Reial Societat. I el Barça de bàsquet fa oficial que Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador quan acabi la temporada. Mentrestant, el club negocia incorporar Xavi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció.
0: I el temps, primer pic de calor de la temporada, amb ambient de ple juliol. La calor arriba avui al seu màxim. S'esperen valors de fins a 38 graus a les zones més càlides del país i pròxims als 35 a l'interior. A la costa es podrà superar els 30 graus, tard amb algunes nuvolades al Prepirineu.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem dijous 28 de maig, ho fem parlant del conflicte entre el Departament d'Ensenyament i els docents. Govern i sindicats es tornen a reunir aquesta tarda després que la millora de l'oferta salarial del Departament no satisfés els sindicats. La convocatòria s'ha tornat a ajornar a les 3 d'aquesta tarda i els sindicats tornen a demanar que les propostes quedin per escrit. El govern planteja que l'increment salarial acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que la xifra total sigui de prop de 450 euros. Jolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
4: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
0: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa que el govern ha mogut fitxa.
5: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
0: I mentre no es desencalla la negociació, es mantenen les protestes dels docents. Avui hi ha nova jornada de vaga al Vallès i al Maresme. Marxem a aquesta hora cap a Mataró. Marta Vallès.
6: A la comarca del Maresme, el primer tall del dia s'ha fet a Canet de Mar. Allà, docents, professors dels diferents centres del municipi i també d'altres pobles de la comarca s'han afegit a la protesta i han tallat l'autopista C32 quan passaven uns minuts de les 7 del matí. Ha estat un tall curt, aproximadament d'uns 10-12 minuts. Entre els conductors que havien quedat bloquejats, cares de preocupació després de veure els talls que hi van haver identificats entre 4 i 6 hores a diferents punts del país. Aquest matí ha estat una acció ràpida i curta amb una pancarta enorme que demanava millores per l'educació i al cap de 10 minuts s'ha aixecat aquest tall d'autopista i s'han traslladat cap a Mataró. Aquí previsiblement també es farà alguna nova acció per reclamar millores a l'educació. Pel que fa a la reunió entre el govern i els sindicats, els docents aquí a Canet de Mar durant el tall ens deien que no ho veuen clar fins que no vegin efectivament que les mesures de millora tiren endavant. Joan Barón, de Canet de Mar, és professor.
7: No ho veurem, no només fins que no hi hagi un acord signat i sobre la taula, sinó fins que no veiem realment mesures, canvis a les aules. És a dir, el tema de les temperatures a les aules no canvia en dos dies. El tema de la inclusió no es canvia només amb un acord sobre paper. El tema dels recursos.
6: Recordem que avui són tres les comarques on els docents fan actes reivindicatius, el Maresme i també el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. En el cas del Vallès Occidental sortiran dues bicicletades al voltant de les 9 del matí de dos punts diferents, en un cas de Sant Cugat i l'altre de Terrassa, i aniran a confluir a la Universitat Autònoma, a Bellaterra. Allà previsiblement es farà alguna acció que no ens han comunicat de moment.
1: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Augmenta la pressió judicial sobre el PSOE. L'actuació de la Guàrdia Civil d'ahir a la seu del partit a Ferraz té l'origen de les sospites de l'Audiència Nacional que el PSOE va pagar una estructura per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Segons el jutge Santiago Pedraz, l'ex número 3 del socialista Santos Cerdán dirigia aquesta trama que es va activar durant els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez per la imputació de la seva dona. El jutge sospita que 180.000 euros van sortir del partit. Madrid, Paula Brujats.
8: Santos Cerdán dirigia les operacions per extorsionar fiscals i policies i l'exmilitant socialista Leire Díaz suposadament les executava i ho cobrava del partit. El jutge diu que va ingressar com a mínim 16.000 euros a través d'una empresa pantalla del socialista Gaspar Zarrías, també imputat en aquest cas, però el jutge té sota la lupa 180.000 euros que creu que el PSOE hauria camuflat amb factures falses. Ahir la Guàrdia Civil es va emportar de la seu dels socialistes factures, còpies de correu i agendes que demostrin la vintena de reunions que la suposada trama va fer a Ferraz, la primera coincidint amb la imputació de Begoña Gómez. El jutge investiga per organització criminal, suborn i altres delictes. Cerdán, Leire Díaz, la gerent del PSOE, dos advocats i també un guàrdia civil com a còmplices.
0: Tot i que les investigacions judicials estrenyen el setge cada cop més sobre socialistes, Pedro Sánchez ferm, descarta anar a eleccions, diu que no hi ha motius per acabar la legislatura abans d'hora i referma el seu suport a Zapatero. Mentrestant, Feijóo continua sense voler jugar la carta de la moció de censura i pressiona els socis perquè deixin caure el govern de Sánchez, una exigència que de moment no ha rebut resposta. Seguim a Madrid, ara amb l'Àngels Lafuente.
9: Pedro Sánchez no veu cap raó per convocar eleccions anticipades i insisteix que seguirà fins a l'estiu del 2027. Ho justificava amb aquests arguments.
10: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy és la estabilitat.
9: I és que el president espanyol fins i tot ha insinuat que les investigacions poden acabar en no res i després de llegir el sumari del cas ha tornat a fer costat a Zapatero.
10: Y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
9: Una visió que no comparteixen ni de bon tros els populars. Feijóo pressiona perquè convoquin eleccions i acabi la legislatura.
11: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
9: Feijo, però, no vol fer el pas i presentar una moció de censura no té prou suport perquè tiri endavant, tot i que reconeix intents per convèncer Junts, però els de Puigdemont ho neguen. Míriam Nogueres, a TV3, i Borja Semper, al Matí de Catalunya Ràdio.
12: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
13: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Estan paralitzats.
9: I Esquerra manté el seu no a la moció de censura. Gabriel Rufián adverteix que només exigiran eleccions si es comprova un finançament il·legal del PSOE.
14: Si s'iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
9: L'escorcoll de Ferraz és un nou front de desgast per a Sánchez. Aquest dijous comença el judici al seu germà per malversació. La seva dona està a les portes d'anar a judici i la sentència contra l'exministre Ábalos està a punt de sortir.
0: Doncs ara en fèiem referència. Avui comença el judici contra el germà del president espanyol. David Sánchez s'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat presumptament d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, coordinador d'activitats dels conservatoris de música provincials. Mentre que les acusacions li atribueixen els delictes de tràfic d'influències i prevaricació, la Fiscalia demana l'absolució per a ell i els altres 10 investigats. Pedro Sánchez sempre ha defensat la innocència del seu germà i ha acusat el jutge de biaix polític.
15: Esto proviene de denuncias falsas, de organizaciones ultraderechistas, y yo por supuesto que defiendo su honestidad y su inocencia. Lo voy a defender siempre, porque es así, porque es la verdad. Aun confiando en la justicia y aun pensando que la inmensa mayoría de jueces y fiscales de nuestro país hacen bien su trabajo y cumplen con la ley, con la misma rotundidad digo que hay jueces que no.
0: La previsió és que tant avui com demà el judici abordi les qüestions prèvies. Serà a partir de dilluns que començaran les declaracions dels testimonis, entre els quals hi ha altres aspirants a la plaça que va aconseguir David Sánchez i directors de conservatoris. Els acusats està previst que declarin dijous que ve. No deixem els tribunals perquè avui arrenquen a l'Audiència Nacional també les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen. És la trama parapolicial que suposadament va orquestrar la cúpula del Ministeri de l'Interior per sostreure i eliminar proves de la comptabilitat B del PP que ostentava l'extresorer del partit, Luis Bárcenas. Està previst que els primers a declarar siguin Francisco Martínez, exnúmero 2 del departament, i l'exministre Jorge Fernández Díaz, per a qui la Fiscalia demana 15 anys de presó. Pel judici, que va començar a l'abril, i han desfilat més d'un centenar de testimonis, entre ells el mateix Bárcenas, que es va declarar víctima d'una persecució i va assegurar que Mariano Rajoy havia destruït proves de finançament il·legal de la formació. Tant l'expresident espanyol com la seva exnúmero 2, el Partit Popular, Maria Dolores de Cospedal, però van negar conèixer ni haver format part de cap operatiu il·lícit.
16: Se inicia en la sede del Partido Popular con el borrado de los discos duros de los ordenadores. O sea que esta operación se inicia por los responsables del partido en esos momentos y luego tiene, yo creo, un traslado a la parte, digamos, relacionada, si eso se acredita, en el Ministerio del Interior.
17: Aquí, en todo este tema, no ha habido ninguna operación política.
18: ¿Fue informada en algún momento?
19: No, pero es que yo hasta dudo que eso fuera así.
0: Entre els acusats també hi ha els membres de la cúpula policial a l'època de Rajoy, com José Manuel Villarejo. La Fiscalia li reclama 19 anys de presó, la petició de pena més alta.
1: 3CAT Info.
0: L'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar aquesta nit objectius militars de l'Iran. El règim dels ayatolàs hi ha resposta amb drons i míssils. Mitjans d'informació iranians han constatat almenys 3 explosions a prop de la ciutat portuària de Bandar Abbas. Fonts de Washington, que han volgut conservar l'anonimat, han explicat que han bombardejat una instal·lació militar que suposava una amenaça per a les forces nord-americanes desplegades al Pèrsic i per al transport marítim comercial dels Estats Units. També haurien abatut diversos drons iranians. Poc després, aquesta matinada, la televisió iraniana ha informat que l'exèrcit persa hi havia respost atacant una base aèria dels Estats Units. També han constatat un atac contra 4 vaixells que intentaven travessar l'estret d'Hormuz. A Kuwait, mentrestant, l'exèrcit de l'Emirat ha informat que ha interceptat diversos drons i míssils iranians. Aquests atacs, que deixen en una situació encara més fràgil la treva entre els dos països, arriben després de les declaracions de Donald Trump, que ha desestimat un esborrany d'acord de pau que la televisió iraniana havia assegurat que s'havia tancat Washington. Oriol Serra.
20: Els Estats Units volen enviar una imatge de fortalesa davant del món. El president Donald Trump fins i tot ha arribat a dir que les eleccions de mitja legislatura, les midterm, no l'amoïnen i manté el to amenaçant.
21: L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som.
11: No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
20: Trump, que ahir va dirigir una reunió del seu gabinet davant les càmeres, ha tornat a insistir que el seu és un govern d'èxit amb inversions mai vistes als Estats Units i amb una producció de petroli insòlita. El secretari de Defensa ha arribat a comparar Trump amb els presidents Lincoln i Washington per l'empremta que assegura que deixarà a la història del país.
0: Hem arribat a 9:15, connectem amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. A aquesta hora segueix la circulació molt complicada a la 2 i la B23 d'entrada a Barcelona a causa d'un accident a la 2 a Sant Joan d'Espí i aturades des de Sant Andreu de la Barca. Cua també a la B23 del Papiol a Sant Feliu del Llobregat i d'Esplugues a la Diagonal en sentit Barcelona. Destaquem també aturades a la C32 a Sant Boi en sentit Barcelona, en aquest cas per un camió avariat que ocupa el voral. A la B20 a Santa Coloma, aturades cap al Nus de la Trinitat i a les rondes de Barcelona. També hi ha densitat amb aturades en tots dos sentits de la marxa. Pel que fa al transport públic, a Rodalies hi ha les demores habituals per les limitacions de velocitat. En el cas de la línia R11, Renfe informa que el tren que ha sortit de Barcelona a Sants i ha d'arribar a Portbou a les 9:12, circula amb 30 minuts de retard per una incidència operativa. És tot.
1: El temps.
0: Jofre Genoé.
21: Comencem aquest dijous pendents d'aquest pic de calor, el primer de la temporada, i que ens durà un ambient de ple juliol amb temperatures que podrien arribar a tocar alguns rècords de maig. De fet, ja hem començat aquesta matinada amb una tramuntana una mica rescalfada que ha fet que el termòmetre no hagi baixat dels 28 graus a Portbou, que podria ser doncs, el primer cop que en mes de maig tenim valors tòrrids de matinada. Hi ha hagut més valors tropicals en molts sectors de la costa, del Maresme, del Barcelonès, i fins i tot també alguns punts del Baix Llobregat, a Montserrat no s'ha baixat dels 23, a Mataró dels 24. De fet, fins i tot a la Noguera hi ha hagut valors poc per sota dels 20 graus, a Vilanova de Meià, aquests 19 llargs que, arrodonint, han fet que la matinada també hagi sigut gairebé de 20 graus, gairebé tropical. I tot això és el punt de partida de les temperatures que esperem que avui arribin als 38 a les zones més càlides, entre els 35 a 37 a moltes poblacions de l'interior, al voltant dels 35 al prelitoral, també a l'interior de Girona, déu-n'hi-do, el termòmetre pot arribar a superar els 35 graus àmpliament, i a la costa també arribar a superar els 30, per tant, una situació totalment anòmala, com dèiem, amb temperatures més típiques de juliol que no pas de finals de maig. Tot plegat amb sol i algunes nuvolades. Ahir en van sorgir algunes, amb alguns petits ruixats cap a la Vall d'Aran, al Pirineu. Avui les esperem més al voltant de la Serra del Cadí, però sobretot entre el Lluçanès, sud del Ripollès, nord del Berguedà, nord d'Osona. En aquesta àrea, la mateixa calor pot acabar generant alguna nuvolada que doni, doncs, alguna petita tronada o quatre gotes. Bé, pels propers dies la temperatura comença a recular una miqueta, esgotarà poc. La calor continua sent molt intensa, però avui és el màxim, per tant, reculant lleugerament, i sobretot les nuvolades de tarda que guanyaran terreny al Pirineu i especialment al llarg del cap de setmana.
22: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmana es passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
23: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts d'un 9:15. Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo per evitar l'expansió del virus de l'Ebola. Al Congo s'han detectat ja més de 1.000 casos sospitosos i 223 morts. Burkina Faso, Elia Borràs.
24: Uganda ha tancat temporalment les seves fronteres amb la República Democràtica del Congo, on hi ha l'epicentre de l'epidèmia del virus de l'Ebola. Ho explica un responsable del Ministeri de Salut d'Uganda.
25: Les úniques excepcions són els equips de resposta a l'Ebola autoritzats, les organitzacions humanitàries, els transports d'aliments i mercaderies i la seguretat.
24: La República Democràtica del Congo ha registrat un miler de casos sospitosos i 223 morts pel virus. Els equips sanitaris estan treballant a contrarrellotge per sensibilitzar la població sobre la malaltia i aïllar els casos sospitosos, mentre que el líder de l'Organització Mundial de la Salut ha titllat la situació de xoc catastròfic i ha demanat un alto al foc a l'est del Congo perquè els equips mèdics hi puguin accedir.
0: I ara una notícia que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Novetats en el conflicte entre llogaters i New Amsterdam Developers, propietària d'edificis a Barcelona, que vol convertir en habitatges compartits, que és el que es coneix com a coallotjament o co-living. Els llogaters han rebut cartes d'Hisenda en què els demanen que paguin directament el lloguer a l'agència tributària a causa dels deutes d'aquesta empresa. New Amsterdam Developers és propietària del bloc Sant Agustí a Gràcia, per exemple, on els veïns ja han aconseguit aturar un desallotjament, i també d'un edifici de l'Eixample, on la setmana passada els Mossos d'Esquadra van executar el desnonament d'una família vulnerable amb tres menors. També és propietària del conegut com a bloc Papallona, on els veïns ja han rebut cartes en què Hisenda els demana pagar els lloguers, com us dèiem, a l'agència tributària. Al matí de Catalunya Ràdio ha pogut consultar un document de finals d'abril en què aquesta agència tributària de Catalunya deixa constància d'un embargament d'interessos i rendes a l'empresa a causa d'un deute de més de 220.000 euros. Anna Olesti és veïna d'un dels blocs afectats i portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
3: Esperen que nosaltres ens deixem el nostre sou a pagar el lloguer quan ells tenen un deute amb l'Estat. Van desnonar i van executar un desnonament la setmana passada de l'Olaia per un impagament quan ells són els primers que tenen un deute de milers d'euros. Sobre ens estan fent fora. A sobre d'on fer col·lidings, descobrim ara que tenen un deute de milers d'euros.
0: Al matí de Catalunya Ràdio s'ha posat en contacte amb New Amsterdam Developers, que no ha volgut fer-ne cap valoració. El sindicat, per la seva banda, demana a l'administració l'expropiació dels immobles d'aquesta empresa. I YouTube detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial. Des del 2024, la plataforma demanava als creadors de contingut que etiquetessin els seus vídeos declarats l'ús d'IA, però la fiabilitat d'aquest sistema era reduïda i per això ara es farà automàticament. En cas d'error, ja avancen que hi haurà un mecanisme perquè els autors enviïn al·legacions. La plataforma afegeix que el fet que un vídeo estigui fet amb IA no afectarà en els seus algoritmes de recomanació. Recordem que Spotify ja va posar en marxa fa uns dies una etiqueta de verificació indicant si un artista és humà o bé un avatar d'intel·ligència artificial. Però la creació artística amb IA és cada cop més sofisticada i, per tant, la detecció automàtica també és cada cop més complicada. Ara marxem cap a Girona. Ni mòbils, ni rellotges digitals, ni auriculars als exàmens de la Universitat de Girona. El centre prohibeix als estudiants portar aparells electrònics com aquests durant els exàmens, fins i tot encara que no els facin servir. Si els enxampen, els suspendran directament. Núria Pereira.
4: Així consta en la modificació de la normativa que regula els processos d'avaluació i que ja està en vigor. S'ha fet més concreta i amplia els supòsits de frau o plagi quan es facin proves d'avaluació, treballs de final de grau o treballs de final de màster. Es descriu com a conducta fraudulenta la utilització o la tinença de qualsevol sistema, dispositiu o tecnologia que permeti als estudiants posar-se en contacte amb agents externs o rebre ajuda no autoritzada. Si es detecta l'ús d'aparells electrònics, les proves o treballs se suspendran directament amb un zero. Segons el rector de la Universitat de Girona, Josep Calbó, ho fan per preservar la integritat acadèmica.
5: S'ha d'evitar el que jo anomeno cultura de la trampa. Hem d'aconseguir que tothom, els estudiants en particular, entenguin que ser honestos, ser íntegres, que l'avaluació els pugui certificar els seus coneixements, les seves capacitats, és molt important.
4: A més, es podrà obrir un procediment disciplinari que pot comportar suspendre l'assignatura o una expulsió temporal. L'UDG informa que ja ha obert diversos expedients.
5: Per exemple, un es va detectar perquè va resoldre un exercici que no es podia resoldre sense una dada si no li vingués de fora aquesta dada. O sigui, l'exercici no donava la dada i la va posar com si la volguéssim. Per tant, algú li va donar aquesta dada des de fora.
4: Argumenten que amb la norma es protegeix la credibilitat del sistema d'avaluació.
0: I perilla l'edició d'aquest any del Cerdanya Film Festival. Els organitzadors lamenten les traves que, segons diuen, els està posant l'Ajuntament de Puigcerdà. Anem cap allà, doncs, Joaquim Albalate.
6: La Fundació Cerdanya Cinema denuncia el que considera un bloqueig per part del consistori que no els ha cedit l'ús del Teatre Casino Ceretat durant les dues setmanes que dura el certamen i que tampoc garanteix la seguretat de l'equipament. Això fa que la 17a edició del festival, diuen, pengi d'un fil. Jordi Forcada és el director.
7: En altres ocasions, el que hem fet és, si a Cerdanya no està possible fer les activitats, doncs, com nosaltres som una entitat, el nostre abast és pirinenc, les hem portat a altres bandes, no? I la veritat és que les experiències que hem tingut fora de Cerdanya han estat molt correctes i molt constructives. Ara bé, moure el Festival de Cinema de Cerdanya fora de Cerdanya, jo crec que no té sentit.
6: L'Ajuntament argumenta que cap entitat pot reservar un espai tants dies seguits i ofereix al Museu Cerdà, amb molta menys capacitat, com a alternativa per la segona setmana del festival. També reconeix que no pot garantir les condicions tècniques i de seguretat que demana la Fundació.
7: Ja no només és una qüestió de dates i d'ús d'un espai públic, és amb quines condicions s'està cedint a les entitats o si està operant, no? Nosaltres hem detectat una sèrie de deficiències, com a qüestió de riscos laborals i etcètera, que en almenys nosaltres com a operadors sí que fem l'esforç de complir la normativa i que el que hem fet és demanar a l'Ajuntament que subsani aquestes anomalies.
6: Mentre l'organització del festival exigeix una solució immediata per garantir el seu futur, l'Ajuntament li ha demanat que presenti una proposta compatible, diuen, amb els recursos que els pot oferir.
0: Esports. Audal Serra, molt bon dia.
8: Bon dia. El Barça lliga el primer fitxatge de cara a la temporada que ve. El davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, es convertirà en el primer reforç blaugrana. Avui està previst que aterri a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el nou contracte. El jugador, de 25 anys, ha donat prioritat a l'oferta del Barça davant d'altres que havia rebut. L'operació se situarà al voltant dels 70 milions d'euros. L'arribada d'Anthony Gordon a l'equip que entrena Hansi Flick no significa que el club blaugrana hagi descartat altres operacions, com ara les de Julián Álvarez, João Pedro o Marcus Rashford.
1: 3CAT Info.
8: Encara en clau blaugrana, Alexia Putella s'acomiada de l'afició del Barça. Ahir al matí ho va fer en un acte institucional al Camp Nou i al vespre a l'estadi Johan Cruyff, jugant el seu últim partit en la victòria del Barça davant la Reial Societat per 2-1. Alexia reconeixia que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, però que, tot i això, era el moment de fer-ho.
9: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
8: A l'acte celebrat ahir al matí, Alexia Putella es va estar acompanyada de la seva família, de la plantilla del primer equip femení del Barça, del president en funcions Rafael Juste i del president electe Joan Laporta, entre d'altres. En l'acte va rebre missatges de companyes d'exfutbolistes com Carles Puyol, Andrés Iniesta o Sergio Busquets, o d'un dels capitans actuals com Rafinha. I al vespre, el públic que hi va anar al Johan Cruyff la va acomiadar amb una gran ovació quan va ser substituïda.
9: Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
8: L'afició blaugrana també va acomiadar Ima Pileón, Ona Batlle i Marta Torrejón, que tampoc continuaran a l'equip la temporada que ve. En l'altre partit de la Lliga Femenina, jugat ahir en presència catalana, el Deportivo de la Coruña i l'Espanyol van empatar a 2. L'Espanyol precisament va fer oficial ahir la renovació de Leandro Cabrera per una temporada més després que el central uruguaià hagi jugat aquest curs més de 20 partits i l'equip hagi aconseguit la permanència.
10: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos y nada, otro añito más con esta camiseta que la verdad que es un tremendo honor.
8: Mentrestant, el nou director general esportiu, Monchi, i el tècnic Manolo González ja van mantenir ahir la primera reunió per començar a planificar la temporada que ve. I encara en futbol, un apunt més. El Crystal Palace és el nou campió de la Conference League després de guanyar ahir la final disputada a Leipzig al Rayo Vallecano per 1-0.
1: 3CAT Info.
8: Parlem ara de bàsquet perquè Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada després de fer oficial ahir el club. El tècnic de Gavà farà efectiva la clàusula de rescisió del seu contracte d'uns 400.000 euros. Pascual es va fer càrrec del Barça de bàsquet el novembre passat substituint Joan Peñarroya en el que és la seva segona etapa blaugrana. El seu destí més probable serà el Dubai, amb qui firmarà per 3 temporades. Pascual farà una roda de premsa prèvia al partit de Lliga de demà amb l'Andorra, on segurament Torrent donarà avui més explicacions. Mentrestant, el Barça de bàsquet accelera les negociacions per incorporar Xavi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció. Pujol havia estat abans també director esportiu del Baxi Manresa.
1: 3CAT Info.
8: I en waterpolo, el Club Natació Catalunya es va adjudicar ahir el primer partit de la final de la Europe Cup femenina després de guanyar l'Atlètic Barceloneta per 14-9. Lucía Gómez, amb 4 gols, va ser una de les jugadores més destacades del Catalunya.
12: No estamos a tranquilidad para ir allí. Nos tenemos que enfocar mucho en la defensa. Es verdad que queda mucho partido, quedan 4 partes aún, pero sí que nos da una cierta tranquilidad tener esta ventaja.
8: La tornada d'aquesta final de la Europe Cup femenina jugarà dimecres de la setmana que ve. Mentrestant, ahir també va començar la final de la Lliga Femenina de Waterpolo, amb la victòria del Sant Andreu per 10-8 sobre el Mataró en el primer partit. Dissabte jugarà el segon partit de la final a Mataró en una sèrie al millor de 3 partits.

0: 3CAT Info.
1: 9:15, tornem a connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. A aquesta hora segueix la circulació molt complicada a la 2 i la B23 d'entrada a Barcelona a causa d'un accident a la 2 a Sant Joan d'Espí. Ara ja s'han obert tots els carrils, però encara hi ha aturades des de Sant Andreu de la Barca. Cua també a la B23 del Papiol a Sant Feliu del Llobregat i d'Esplugues de la Diagonal en sentit Barcelona. Complicada també la circulació a l'AP7 a Sant Cugat. Hi ha un carril tallat sentit Tarragona, en aquest cas per una avaria, i aturades també a la Ronda Litoral i la Ronda de Dalt de Barcelona, aturades en tots dos sentits.
1: Doncs continua obert el conflicte entre govern i sindicats d'ensenyament. Avui a la tarda tornen a reunir-se després que la proposta d'augment salarial feta pel departament continuï sent insuficient per als treballadors. A més, la volen per escrit. Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès. I la pressió judicial sobre el PSOE no s'atura. L'Audiència Nacional apunta ara que el Partit Socialista va destinar prop de 200.000 euros en una estructura per fer descarrilar les causes contra l'entorn de Pedro Sánchez. Avui comença el judici contra el germà del president espanyol per haver aconseguit un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz. Intercanvi d'atacs entre els Estats Units i l'Iran al Golf Pèrsic que posen en perill la treva i les negociacions de pau. Donald Trump ha negat a les darreres hores l'esborrany d'un acord publicitat per la televisió oficial iraniana, tot i reconèixer avenços encara insuficients. Des d'ara fins les 9 i tornant als tribunals, us explicarem també que el Tribunal Superior de Justícia investiga el diputat i exconseller d'Esquerra Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla. En economia, segueix el degoteig d'acomiadaments, ara la multinacional sueca AQM, que vol fer fora 80 treballadors de les oficines de Barcelona i Madrid, i també del fabricant de motos Torrot de Salt, el gironès, que entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa. També passarem per Lleida, on el sector de l'ametlla espera una bona collita de més de 12.000 tones gràcies a les pluges de l'hivern i l'absència de gelades tardanes importants. I en esports, Sau del Serra, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: El davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, es convertirà en el primer fitxatge del Barça de cara a la pròxima temporada.
3: Gordon té previst aterrar avui a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el nou contracte. El traspàs del davanter anglès voltaria els 70 milions d'euros.
1: I el temps, ens trobem davant d'un dels dies més càlids de maig. Bona part de l'interior del país superarà els 35 graus. A Ponent se n'esperen 37 i a les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà fins als 38. Una calor canicular que persistirà de cara a divendres. El dia serà assolellat amb algun ruixat de tarda al Pirineu. Passen 3 minuts de 9:15. El govern i els sindicats d'educació es tornaran a reunir aquesta tarda després que la millora de l'oferta salarial del departament no satisfés els sindicats. La convocatòria s'ha tornat a ajornar a les 3 de la tarda i els sindicats tornen a demanar que aquestes propostes quedin per escrit. El govern planteja que l'increment salarial acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que la xifra total sigui de prop de 450 euros. Iolanda Segura es porta veu de l'USTEC.
4: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
1: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa que el govern ha mogut fitxa.
5: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
1: I mentre no es desencalla la negociació, es mantenen les protestes dels docents. Avui hi ha una nova jornada de vaga al Vallès i al Maresme. En política augmenta la pressió judicial sobre el PSOE. L'actuació de la Guàrdia Civil d'ahir a la seu del partit a Ferraz té l'origen de les sospites en l'Audiència Nacional que el PSOE va pagar una estructura per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Segons el jutge Santiago Pedraz, l'ex número 3 del socialista Santos Cerdán dirigia la trama que es va activar durant els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez per la imputació de la seva dona. El jutge sospita que 180.000 euros van sortir del partit. Madrid, Paula Brujats.
0: Santos Cerdán dirigia les operacions per extorsionar fiscals i policies i l'exmilitant socialista Leire Díaz suposadament les executava i ho cobrava del partit. El jutge diu que va ingressar com a mínim 16.000 euros a través d'una empresa pantalla del socialista Gaspar Zarrías, també imputat en aquest cas, però el jutge té sota la lupa 180.000 euros que creu que el PSOE hauria camuflat amb factures falses. Ahir la Guàrdia Civil es va emportar de la seu dels socialistes factures, còpies de correus i agendes que demostrin la vintena de reunions que la suposada trama va fer a Ferraz, la primera coincidint amb la imputació de Begoña Gómez. El jutge investiga per organització criminal, suborn i altres delictes Cerdán, Leire Díaz, la gerent del PSOE, dos advocats i també un guàrdia civil com a còmplices.
1: Doncs bé, encara relacionat amb aquesta qüestió, el jutge Pedraz també ha posat el focus en la campanya electoral del PSC de les eleccions catalanes del 2024. Ha demanat als socialistes catalans documentació de comptabilitat, la que el partit de Salvador Illa ja va entregar a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes, com ara contractes, factures, despeses de propaganda i també estats de comptes. El jutge no especifica per què la demana, però el fet és que les eleccions catalanes de fa dos anys van coincidir amb la creació de la suposada trama que ara investiga a l'interior del PSOE. Els socialistes catalans en un comunicat asseguren que van actuar amb transparència. Des de l'oposició demana la compareixença de Salvador Illa al Parlament. La líder del grup parlamentari de Junts per Catalunya ha instat Esquerra i els comuns que s'afegeixin a la petició.
6: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
1: L'oposició també demana que Salvador Illa doni explicacions sobre el contracte de la Generalitat amb la tecnològica xinesa Huawei, que les investigacions policials del cas Zapatero vinculen amb l'expresident espanyol. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat republicà Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès. L'alt tribunal veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors de l'empresa que tenien Elena i l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera, que també està sent investigat. Tarragona, Ricard Buigas.
7: Els magistrats han obert un procediment contra l'exconseller d'Interior com a cooperador necessari d'uns fets pels quals el Suprem ja investiga l'exalcalde del municipi, Félix Alonso dels Comuns, que ara és diputat al Congrés. Segons les investigacions, hi ha indicis que l'Ajuntament d'Altafulla Fulla, sota l'alcaldia d'Alonso, va maniobrar per poder adjudicar contractes a dit entre el 2017 i el 2019 a l'empresa Sinergia, una consultora de la qual Elena i Herrera eren els màxims responsables. Els contractes investigats sumen més de 30.000 euros. Fons d'Esquerra han defensat a Catalunya Ràdio la innocència de l'exconseller i asseguren que la investigació no té cap base jurídica.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar aquesta nit objectius militars de l'Iran. El règim dels ayatolàs hi ha respost amb drons i míssils. Mitjans d'informació iranians han constatat almenys 3 explosions prop de la ciutat portuària de Bandar Abbas. Fonts de Washington, que han volgut conservar l'anonimat, han explicat que han bombardejat una instal·lació militar que suposava una amenaça per a les forces nord-americanes desplegades al Pèrsic i per al transport marítim comercial dels Estats Units. També haurien abatut diversos drons iranians. Poc després, aquesta matinada, la televisió iraniana ha informat que l'exèrcit persa hi havia respost atacant una base aèria dels Estats Units. També ha constatat un atac contra 4 vaixells que intentaven travessar l'estret d'Hormuz. I a Kuwait, mentrestant, l'exèrcit de l'Emirat ha informat que ha interceptat també diversos drons i míssils iranians. Aquests atacs, que deixen en una situació encara més fràgil la treva entre els dos països, arriben després de les declaracions de Donald Trump, que ha negat l'existència d'un esborrany d'acord de pau que la televisió iraniana havia assegurat que s'havia tancat. Ara marxem cap a França. Allà el govern entoma el mea culpa per no haver protegit prou els infants que han estat víctimes d'abusos sexuals a les escoles. L'executiu crearà llistes negres de personal educatiu que estigui investigat per conductes inapropiades. París, Isabel Galí.
9: El govern francès ha decidit apartar del seu lloc de treball tot funcionari públic que s'estigui investigant per una denúncia d'abús sexual o maltractament físic contra un menor, ha dit el ministre de l'Educació, Édouard Geffrey.
10: Una llista negra. Això vol dir que si hem acomiadat un funcionari públic o un monitor pel seu comportament amb menors, fins i tot si no està condemnat, serà inclòs en una llista que impedirà qualsevol forma de reincorporació dins l'escola.
9: El govern ha fet seu el mito escolar i ha reconegut que el sistema de protecció a la infància ha fallat.
1: En economia, us ho avançàvem en el sumari, la multinacional sueca H&M vol acomiadar 80 treballadors de les oficines que té a Barcelona i Madrid. La multinacional sueca ha pactat l'ERO amb els sindicats i preveu indemnitzacions per acomiadament improcedent i complements. Els representants laborals creuen que, com a molt, s'acomiadarà el 40% dels afectats perquè la resta es recol·locaran en altres llocs de treball aquí o a l'estranger. A les oficines de Barcelona hi treballen 230 persones. Fa dos anys l'empresa ja va tancar botigues i va acomiadar gairebé mig miler de treballadors a l'estat espanyol. Els sindicats temen que la situació es repeteixi també en el futur. I a Salt, el gironès, el fabricant de motos Torrot, entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa. La companyia acumula diversos plans de reestructuració de la plantilla, però es declara insolvent. Maria Rovira.
11: El jutjat ja ha nomenat un administrador concursal per comprovar si hi ha algun comprador interessat o saber quins béns té Torrot per afrontar els deutes amb proveïdors i treballadors. La plantilla acumula endarreriments salarials i impagaments. Xavier Sanchiz, advocat de la Intersindical que representa els treballadors.
12: Portada a una situació límit. De fet, en l'últim any hi ha hagut dels treballadors de producció més del 50% estan amb problemes, amb malalties d'ansietat i d'estrès provocats per la situació laboral.
11: Ara l'administrador concursal té dos mesos per comprovar la viabilitat de Torrot, que fabrica motos elèctriques i s'havia centrat en vehicles infantils.
1: I ara cultura. Aquests dies és a Barcelona Nathan Fawkes. El nom potser no us diu res, però si sabeu que ha fet els fons de pel·lícules animades com Shrek, El gat amb botes o El príncep d'Egipte, la cosa canvia. Hem parlat amb ell i, entre altres coses, ens ha dit que aprofitem el que té de bot la intel·ligència artificial i que el més important per als artistes és aconseguir emocionar amb el que fan. I ha parlat la Valèria Obereda.
13: Nathan Fawkes ha vingut a conduir aquest cap de setmana un workshop al Centre de Creació Artística Palo Alto, de la mà de la plataforma Nonstop. El seu objectiu és traslladar als joves que participin en el taller la importància de transmetre emoció amb el seu treball.
14: Number one, you decide the purpose.
15: El més important és el propòsit. Què és el que volem fer amb aquella imatge? I la segona part és l'emoció. Implica que amb cada traç, amb cada gra de pintura, estem creant la qüestió i l'emoció adequada. I si fem tot això bé, la nostra audiència, totes les seves preocupacions desapareixen durant dues hores i poden gaudir de la nostra obra.
13: En relació amb la intel·ligència artificial, Fawkes recomana als bons artistes que no li tinguin por i ho fa amb una metàfora basada en la Guerra de les Galàxies.
15: Tot el món coneix les espases làsers de Star Wars. Qualsevol persona podria agafar una d'aquestes espases i crear una quantitat de dany bestial. Però les persones que estan realment entrenades amb aquestes espases, en dos segons estaràs derrotat. D'alguna forma, així és com és amb l'art. Les persones que estaran més afectades seran aquestes persones que no tenen aquest entrenament.
13: I no veu malament que la IA s'aprofiti per a qüestions pràctiques, com per exemple complir amb els terminis d'entrega d'un treball. Ens explica el cas d'un amic seu tailandès.
15: Quan vaig estar a Tailàndia, estava amb un gran artista, que ell és un pare jove, i ell bàsicament em deia que solia treballar a torns de 10 o 11 hores. I des de que ha pogut començar a integrar la intel·ligència artificial a la seva feina, obté exactament els mateixos resultats en 8 hores. I això bàsicament el que fa és que els li permet tenir més temps amb la seva família. I és una cosa per la qual deia mai demanaré disculpes per una cosa així.
13: Recorda que quan va començar als anys 90 ell feia servir pintura acrílica i ha hagut d'adaptar-se a molts canvis.
1: I ara us parlem de Paul McCartney, que ha promocionat el seu últim àlbum, The Voice of Dungeon Lane.

0: L'ex-Beatle de 83 anys ha aparegut en un directe de TikTok per promocionar aquest nou treball, del qual ja ha publicat dos dels 14 temes que conté, però ha deixat que els espectadors escoltessin fragments curts d'altres cançons. Paul McCartney també ha respost preguntes que els fans li feien pel xat. Una, per exemple, quin moment dels Beatles tornaria a viure?
1: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
0: Paul McCartney estrenarà l'àlbum demà 29 de maig.
2: Here we go.

0: Tres quarts de nou, actualitzem la situació a carreteres i transports públics. Clàudia Serra, bon dia, explica'ns.
1: Bon dia, doncs tenim diverses noves incidències. La més destacada a aquesta hora està tallada la carretera C32 a Mataró, sentit Barcelona, per una manifestació de mestres i professors en aquesta nova jornada de mobilitzacions del sector. Destaquem també a la C58, congestió de Terrassa-Sabadell, sentit Barcelona. Hi ha un carril tallat en aquest cas per un accident. Aturades també a la Ronda de Dalt i la Litoral de Barcelona, en tots dos sentits de la marxa, i recordem que segueixen les retencions, la circulació complicada a la 2 i la B23 d'entrada a Barcelona a causa d'un accident que hi ha hagut a primera hora d'aquest matí.
0: El temps. Jofre Genuer.
2: Déu-n'hi-do aquesta matinada el termòmetre, especialment cap a punts de l'Alt Empordà, on s'hi ha sumat les elevades temperatures que estem tenint amb una tramuntana una mica rescalfada, i això ha fet que la temperatura no hagi baixat d'aquests 28 graus al Port Bou, per tant, un valor tòrrid que seria excepcional per un mes de maig. També, déu-n'hi-do, a l'Estartit, a Rocamaura, el termòmetre ha baixat dels 25 o 24 a Mataró, amb 23 a Montserrat, 22 a Barcelona, més valors tropicals a tota la façana litoral, especialment de la costa central i punts de les comarques gironines amb aquesta tramuntana una mica rescalfada. Avui esperem pic de calor, les temperatures toquen sostre, l'episodi de calor més intens del que portem d'any, amb uns valors que seran més propis de juliol o agost que no pas de finals de maig. S'esperen valors pròxims als 38 a les zones més càlides de Ponent especialment, però no es descarta Catalunya Central o interior de Girona, i entre els 35 a 37 a moltíssimes poblacions del prelitoral cap a l'interior. De fet, a la costa es pot arribar a superar tranquil·lament als 30. Vent molt calorós que ha de persistir al llarg dels propers dies, però ja amb valors potser 1 o 2 graus menys. Resca
0: Info. Passen un parell de minuts de 3 quarts de 9.
3: Catalunya al dia.
0: Doncs comencem aquest Catalunya al dia en edició butxaca a les Terres de Lleida. Catalunya tindrà aquest any una bona collita d'ametlla gràcies a les pluges de l'hivern i al fet que no hi ha hagut gelades tardanes importants. El sector preveu superar les 12.600 tones de producció, més de la meitat de les quals, com us dèiem, a les comarques de Lleida, on les collites marquen una clara tendència a l'alça gràcies al reg. Noelia Caselles.
4: Encara queden mesos per començar a collir ametlles, però a hores d'ara s'espera que la producció pugi un 7% respecte a l'any passat. I això per què? Doncs sobretot per la meteorologia, després d'anys molt complicats. Roger Palau és portaveu de la fruita seca de la Federació de Cooperatives Agrícoles de Catalunya, la FECAC.
5: Sequeres, freds, enguany, sí, enguany, doncs hem tingut el pic, els rastres pic alineat. No tenim actualment problemes pic de sequeres importants i el tema de les gelades ha sigut una cosa anecdòtica.
4: A Catalunya hi ha 30.000 hectàrees d'ametller i el 60% encara són de secà. En termes productius, però, els percentatges canvien.
5: Aquest 40% que tenim amb rec pot suposar el 80% de la producció, com sempre. Sí que queda dir que ens hem de continuar preocupant d'aquests ametllers marginals i de secà, que fan aquesta funció mediambiental. Igual fan poques ametlles, però fan una funció molt important.
4: Justament l'augment d'ametllers en regadiu ha provocat que les comarques de Lleida concentrin ara el 60% de la producció i que aquest any s'acostin a les 8.000 tones d'ametlla en gra, un 11% més que l'any passat. A Tarragona la producció es mantindrà estable amb 4.600 tones.
5: Històricament, antigament, Tarragona tenia més producció. El que dic a Lleida, doncs s'han substituït cultius o s'ha introduït a l'ametller en noves zones on no estava instaurat, nous tics o regadius, bàsicament, i és un dels cultius principals i amb molt de potencial a la zona dic de Lleida.
4: Tampoc es preveuen canvis en la producció de Barcelona i Girona. Com a la resta de sectors agrícoles, el sector de la fruita seca també ha patit un augment de costos de producció derivats de l'encariment dels fertilitzants i dels combustibles per la guerra a l'Orient Mitjà. Asseguren, però, que encara és massa d'hora per parlar de preus.
0: I Roca preveu començar les obres de l'ecobarri entre Gavà i Viladecans al Baix Llobregat el 2028. Aquest pla urbanístic compta amb la construcció de més de 2.700 habitatges, dels quals 1.260 seran protegits. L'empresa de sanitaris invertirà 250 milions d'euros en aquest nou districte econòmic. Gavà, David Àngela.
6: Llum verda definitiva a aquest projecte que, segons la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, representa tot un canvi de model urbanístic.
7: Ja no es tracta d'expandir-nos sobre un territori verge,
3: sinó que es tracta de repensar, d'adaptar allò que ja existeix. Aquesta és una fortalesa molt gran d'aquest projecte. Millorar les condicions de vida, estem parlant d'habitatge protegit de manera permanent, respondre al repte climàtic, adaptar la mobilitat i recuperar espais per l'ús públic.
6: Dels 250 milions d'euros, Roca en destinarà 100 a modernitzar i a fer créixer l'empresa i a desenvolupar el seu centre d'innovació aquí entre Gavà i Viladecans.
0: El coworking creix a les zones rurals i ja té més de 50 espais en diversos pobles o micropobles del país. Les dones representen més del 60% dels membres de la xarxa Coucat Rural, clau per frenar el despoblament en molts territoris. Tarragona, Ricard Buigas.
7: La Pilar Andrés és advocada. Fa 10 anys va decidir deixar el despatx de Barcelona per tornar a Riba-roja d'Ebre, a la Ribera d'Ebre.
8: La veritat és que va ser una conversa de val amb l'alcalde i em van posar en contacte amb la Begoña i amb el Consell Comarcal. Doncs ells també tenien aquesta iniciativa de fer aquest espai de coworking i m'hi vaig llançar de cap. Ho vaig comentar al despatx de Barcelona, en principi, com que és un despatx tradicional, no? Bueno, no estàvem del tot convençuts, però deia, bueno, provem-ho i si no funciona, doncs jo ja em buscaré la vida amb els clients i ja està, no passa res, no? Però la veritat és que han passat 10 o 12 anys i segueixo treballant pel mateix despatx de Barcelona i tot igual.
7: La Begoña, qui fa referència a la Pilar, és Begoña García, creadora del projecte Coucat Rural. L'any 2015, des de Riba-roja, va reunir les 11 entitats del país que gestionen els ajuts líder destinats a fomentar la diversificació econòmica a les zones rurals per impulsar els espais coworking rural. Ara ja en són més de 50. Begoña García diu que són importants per evitar el despoblament i donar oportunitats als que decideixen quedar-se o tornar al seu poble d'origen.
9: Si tu vols tornar, com a mínim, que el territori rural acabi creant oportunitats per a la gent que vol tornar, que és el que ens trobem moltes vegades.
7: García ens ha explicat que la majoria de persones són dones, el 61%. Tenen entre 46 i 50 anys i titulacions acadèmiques superiors. Pel que fa als sectors, el 24% es dediquen a la informàtica i les tecnologies de la informació, el 21% al màrqueting la comunicació i el 17% el disseny gràfic. Apunta que l'experiència es tradueix en més benestar i beneficis econòmics partint de la base, això sí, que el preu de l'habitatge és més barat i que hi ha menys desplaçaments.
9: Quan tu t'ubiques al territori rural és un benefici, tant per tu com una mica per l'ecosistema rural. Per tu, perquè augmentes en clients, perquè vas a un lloc on no hi ha aquests serveis que tu ofereixes i perquè el territori rural té serveis més a prop que normalment has d'anar a buscar-los a bastants quilòmetres i t'has de desplaçar.
7: Per promoure el coworking rural han organitzat la 5a edició del Cowork Fest. Fins al 7 de juny, 16 espais d'arreu del territori català oferiran activitats obertes al públic en col·laboració amb la UOC, la Fundació i2CAT i la xarxa d'Ateneus Cooperatius.
0: I acabarem a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, on fins diumenge es converteix en l'epicentre de la cultura catalana amb la Fira Literarum. 43 programadors d'arreu dels països catalans es trobaran en una mostra referent on es podran veure 25 espectacles literaris. Jordi Barranca.
10: A poc comencen el gruix dels actes, tot i que la inauguració oficial serà demà al vespre, un acte presidit per la consellera de Cultura, Sònia Hernández. La fira eminentment professional aterra portes aquí a Móra d'Ebre després d'haver passat abans per Morella, els Ports, Calaceit, Almaterranya i Reus, al Baix Camp, i ja s'ha convertit en un referent a tot el país i està en plena expansió. Lluís Flores n'és el director.
11: Tingueu en compte que quan hi ha 25 d'espectacles literaris, normalment n'hi havia 16, hem augmentat, sobretot seguint el criteri, com veureu, que hi hagin totes les disciplines. I això és una cosa que hem aconseguit en guany. Hi ha disciplines des d'arts audiovisuals, com ha sigut l'Ebre Lumen, passant per Pallassos, que és una paraula que cal reivindicar, i un art que cal reivindicar amb aquest nom, fins a arribar a l'espectacle més vist, que pot ser, per exemple, la poesia recitada o el circ.
10: Avui demà són els dies en què les escoles i instituts de la comarca visiten la mostra, que se celebra juntament amb la Fira del Llibre Ebrenc. La programació inclou totes les disciplines i s'adreça als programadors de fora les grans ciutats. Entre les apostes...
11: Curial e Güelfa, la segona obra més important de la literatura medieval en narrativa, una obra que fa 2 anys se va descobrir per fi, tots hem estudiat Curial e Güelfa, que era anònim, ara ja se sap qui era, era Íñigo Dávalos. Per tant, la segona obra de narrativa més important en literatura catalana la tindrem, i a més clou també Gemma Humet, que és un dels projectes estrella que ha tingut Espais Escrit, que és la xarxa de patrimoni literari.
10: En total, 45 institucions i entitats donen suport en l'organització de Literarum. Les més destacades són l'Ajuntament de Móra d'Ebre, la Generalitat i també el Consell Comarcal.
0: Cinc minuts i arribem a les 9.
12: Esports.
0: Saludem a aquesta hora l'Eudald Serra. Molt bon dia, Eudald.
12: Bon dia i bona hora. El Barça lliga el primer fitxatge de cara a la temporada que ve. El davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, es convertirà en el primer reforç blaugrana. Avui està previst que aterri a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el nou contracte. El jugador de 25 anys ha donat prioritat a l'oferta del Barça davant d'altres

0: Difícil d'aprendre, però que tot i això era el moment de fer-ho.
1: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
0: Al vespre, el públic que hi va anar a l'estadi Johan Cruyff la va acomiadar amb una gran ovació.
2: Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
0: L'afició blaugrana també va acomiadar Ima Pileona, una Navalla i Marta Torrejón, que tampoc continuaran a l'equip la temporada que ve. A més d'aquest Barça 2 Reial Societat 1, es va jugar ahir un altre partit a la Lliga Femenina de Futbol en presència catalana. El Deportivo de la Coruña i l'Espanyol van empatar a 2 gols.
3: 3CAT Info.
0: L'Espanyol precisament va fer oficial ahir la renovació de Leandro Cabrera per una temporada més, després que el central uruguaià hagi jugat aquest curs més de 20 partits i l'equip hagi aconseguit la permanència.
4: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos y nada, otro añito más con esta camiseta que la verdad que es un tremendo honor.
0: Mentrestant, el nou director general esportiu, Monchi, i el tècnic Manolo González ja van mantenir ahir la primera reunió per començar a planificar la temporada que ve. I encara en futbol, el Crystal Palace és el nou campió de la Conference League després de guanyar ahir a la final disputada a Leipzig al Rayo Vallecano per 1-0.
3: 3CAT Info.
0: Parlem ara de bàsquet perquè Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, després de fer-ho oficial ahir al mateix club. El tècnic de Gavà farà efectiva la clàusula de rescisió del seu contracte d'uns 400.000 euros. Pascual es va fer càrrec del Barça de bàsquet el novembre passat, substituint Joan Peñarroya en el que és la seva segona etapa blaugrana. El seu destí més probable serà el Dubai, amb qui firmarà per 3 temporades. Pascual farà avui una roda de premsa prèvia al partit de Lliga de demà davant l'Andorra, on segurament donarà més explicacions. Mentrestant, el Barça de bàsquet també accelera les negociacions per incorporar Xavi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció. Pujol havia estat abans també director esportiu del Baxi Manresa.
3: L'actualitat esportiva a fons.
0: En waterpolo, el Club Natació Catalunya es va adjudicar ahir el primer partit de la final de la Europe Cup femenina després de guanyar l'Atlètic Barceloneta per 14-9. Lucía Gómez, amb 4 gols, va ser una de les jugadores més destacades del Catalunya.
5: No estamos a tranquilidad para ir allí. Nos tenemos que enfocar mucho en la defensa. Es verdad que queda mucho partido, quedan 4 partes aún, pero sí que nos da una cierta tranquilidad tener esta ventaja.
0: Sentim ara el tècnic de l'Atlètic Barceloneta, Xus Martín.
6: Crec que nosaltres, en aquest cas, doncs, no hem sabut jugar amb equip, amb errors individuals, i que cadascú ha volgut buscar el gol per seu compte i no hem treballat. I quan és una portera davant com la Laura, doncs, es fa més difícil.
0: La tornada d'aquesta final de la Europe Cup femenina jugarà dimecres de la setmana que ve. Mentrestant, ahir també va començar la final de la Lliga Femenina de Waterpolo amb la victòria del Sant Andreu per 10-8 sobre el Mataró en el primer partit. Dissabte jugarà el segon d'aquesta final a Mataró en una sèrie al millor de 3 partits.
3: 3CAT Info.
0: I en ciclisme, triomfa en solitari ahir del danès Michael Valgren a la 17a etapa del Giro. El danès Jonas Vingegaard manté el mallot rosa de líder amb més de 4 minuts sobre el segon classificat, l'austríac Felix Gall. Avui 18a etapa, 168 quilòmetres plans entre Fai de la Paganella i Pieve di Soglio. Tenen, això sí, només un port de tercera categoria i un altre de quarta.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Sí, i a aquesta hora destaquem que la carretera C32 a Mataró es troba tallada en tots els sentits de la marxa per una manifestació de mestres i professors en aquest

0: Aquesta nova jornada de mobilitzacions hi ha afectacions a la via des de Vilassar de Mar fins a Sant Andreu de Llavaneres. Destaquem també congestió a la C-55 entre Abrera i Olesa cap a l'enllaç amb la 2. Es mantenen les retencions a la C-58 de Terrassa a Sabadell, sentit Barcelona. En aquest cas hi ha un carril tallat per un accident, i a la B-23 d'entrada a Barcelona a causa també d'un accident que hi ha hagut a primera hora d'aquest matí. Aturades també a la Ronda de Dalt i la Litoral de Barcelona en tots dos sentits de la marxa.
1: Aquesta tarda es tornen a reunir el govern i els sindicats d'educació per mirar de desbloquejar el conflicte a les aules. Els sindicats demanen millorar els augments salarials i que això i l'increment de la plantilla per l'escola inclusiva quedin per escrit. Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès. Augmenta la pressió judicial sobre el PSOE. L'Audiència Nacional Espanyola apunta que el partit va destinar prop de 200.000 euros a una estructura per fer descarrilar les causes contra l'entorn de Pedro Sánchez. Avui, protagonisme pel germà del president espanyol. Comença el judici contra ell pels delictes de prevaricació i de tràfic d'influències. Els Estats Units i l'Iran reprenen els atacs puntuals, tot i la teòrica treva i les negociacions en marxa. Donald Trump ha negat l'esborrany d'un acord publicitat per la televisió oficial iraniana, tot i reconèixer avenços encara insuficients. Uganda tanca temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo per evitar l'expansió del virus de l'Ebola. Al Congo s'han detectat més de 1.000 casos sospitosos i 223 morts. L'OMS demana un alto el foc al país per controlar la malaltia. El sector espera una bona collita d'ametlla de més de 12.000 tones gràcies a les pluges de l'hivern i l'absència de gelades tardanes importants. Més de la meitat de la producció la porta la demarcació de Lleida. El coworking creix a les zones rurals i ja té més de 50 espais en diversos pobles i micropobles del país. Les dones representen el 61% dels membres de la xarxa Coworkat Rural, tenen entre 46 i 50 anys i titulacions acadèmiques superiors. I l'ex-Beatle Paul McCartney promociona el seu últim àlbum, The Voice of the Gone Line. Ho ha fet a través d'un directe de TikTok. Conté 14 temes i s'estrenarà demà divendres.
2: Esports.
1: Audal Serra, bon dia.
3: Bon dia. El davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, es convertirà en el primer fitxatge del Barça de cara a la temporada que ve. Gordon té previst aterrar avui a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el nou contracte. El traspàs del davanter anglès voltaria els 70 milions d'euros. Alexia Putella s'acomiada de l'afició del Barça. Ho va fer primer ahir al matí en un acte institucional celebrat al Camp Nou i a la tarda a l'estadi Johan Cruyff, jugant el seu últim partit en la victòria blaugrana per 2-1 davant la Reial Societat. I el Barça de bàsquet fa oficial que Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador quan acabi la temporada. Mentrestant, el club blaugrana negocia també incorporar Xavi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció.
1: Primer pic de calor de la temporada amb ambient de ple juliol. La calor arriba avui al seu màxim. S'esperen valors de fins a 38 graus a les zones més càlides del país i pròximes als 35 a l'interior. A la costa es podran superar els 30 graus. Tarda amb algunes nuvolades al Prepirineu.
2: 3CAT Info.
1: 9 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. El govern i els sindicats d'educació es tornen a reunir aquesta tarda després que la millora de l'oferta salarial del departament no satisfés els sindicats. La convocatòria s'ha tornat a ajornar a les 3 de la tarda i els sindicats tornen a demanar que les propostes quedin per escrit. El govern planteja que l'increment salarial acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí a 3 anys, però els sindicats volen que la xifra total sigui de prop de 450 euros. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
4: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
1: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa que el govern ha mogut fitxa.
5: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
1: I mentre no es desencadenen encalli la negociació es mantenen les protestes dels docents. Avui hi ha una nova jornada de vaga al Vallès i al Maresme. Anem, per tant, cap a Mataró. En aquesta hora un grup de manifestants tallen a 7:32. Marta Vallès, bon dia.
6: Hola, bon dia. Sí, es fan talls intermitents des de quarts de nou del matí de l'autopista C32 a Mataró i ara també en direcció a Cabrera, perquè la manifestació en un principi ha tallat els dos sentits de la marxa, després s'ha concentrat només en el sentit Barcelona i ara tornen a tallar els dos sentits de la marxa. Avui els Mossos d'Esquadra havien previst aquest tall de l'autopista i per tant l'han deixat neta quan han entrat els manifestants i es fan desviaments per altres vies alternatives. També els talls han sigut intermitents en funció també de si havia de passar alguna emergència cap a l'Hospital de Mataró. A primera hora ja s'havia fet un tall, en aquest cas força més curt, de 10 minuts, a l'alçada de Canet de Mar, tot plegat per reivindicar que les negociacions arribin a bon port i que finalment els docents puguin aconseguir les seves reivindicacions. Aquí el tall de Mataró, que camina encara en direcció Cabrera, ja ha superat el punt, o està ara mateix aproximadament al punt on hi ha la connexió amb la C60, que va en direcció cap al Vallès. N'hem parlat amb l'Anna Torralbo, que és del sindicat Ustec a la comarca del Maresme.
7: Tenim fe i esperem, perquè considerem que seria un acte de responsabilitat per part del departament i dels sindicats signants, que també estan tenint una part en tot això. Llavors, ens encantaria, esperaríem que la bona notícia fos aquesta, que avui es porten els deures fets, que venen les concrecions en paper i, per tant, que poguéssim fer un pas endavant.
6: Perquè no, ens deia bé des de l'Ustec, continuarem la lluita durant el curs que ve fins que aconseguim la millora de l'educació pública. Pel que fa a les comarques del Vallès, a aquesta hora han de començar a circular dues bicicletades, una des de Sant Cugat del Vallès, l'altra des de Terrassa, en el cas del Vallès Occidental, que confluiran cap al migdia a la Universitat Autònoma de Bellaterra. Allà, previsiblement, també es farà algun tipus d'acció que de moment no s'ha comunicat.
1: Marta, gràcies. Bon dia.
6: Bon dia.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la una a 3Cat Info.
1: Entrem en crònica política. Augmenta la pressió judicial sobre el PSOE. L'actuació de la Guàrdia Civil d'ahir a la seu del partit a Ferraz té l'origen de les sospites de l'Audiència Nacional Espanyola que el PSOE va pagar una estructura per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Segons el jutge Santiago Pedrat, l'exnúmero 3 del socialista Santos Cerdán dirigia la trama que es va activar durant els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez per la imputació de la seva dona. El jutge sospita que 180.000 euros van sortir del partit. Madrid, Paula Brujats.
8: Santos Cerdán dirigia les operacions per extorsionar fiscals i policies i l'exmilitant socialista Leire Díaz suposadament les executava i ho cobrava del partit. El jutge diu que va ingressar com a mínim 16.000 euros a través d'una empresa pantalla del socialista Gaspar Zarrías, també imputat en aquest cas, però el jutge té sota la lupa 180.000 euros que creu que el PSOE hauria camuflat amb factures falses. Ahir la Guàrdia Civil es va emportar de la seu dels socialistes factures, còpies de correus i agendes que demostrin la vintena de reunions que la suposada la trama va fer a Ferraz, la primera coincidint amb la imputació de Begoña Gómez. El jutge investiga per organització criminal, suborn i altres delictes. Cerdán, Leire Díaz, la gerent del PSOE, dos advocats i també un guàrdia civil com a còmplices.
1: I aquest matí comença l'audiència de Badajoz, el judici contra el germà del president espanyol, David Sánchez. S'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat presumptament d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, coordinador d'activitats dels conservatoris de música provincial. Mentre que les acusacions li atribueixen els delictes de tràfic d'influències i prevaricació, la Fiscalia demana l'absolució per a ell i als altres 10 investigats. Pedro Sánchez sempre ha defensat la innocència del seu germà i ha acusat el jutge de biaix polític.
9: Esto proviene de denuncias falsas, de organizaciones ultraderechistas y yo, por supuesto, que defiendo su honestidad y su inocencia. Lo voy a defender siempre. ¿Por qué es así? ¿Por qué es la verdad? Aun confiando en la justicia y aun pensando que la inmensa mayoría de jueces y fiscales de nuestro país hacen bien su trabajo y cumplen con la ley, con la misma rotundidad digo que hay jueces que no.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: 9 i 10 minuts, l'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar aquesta nit objectius militars de l'Iran. El règim dels ayatolars hi ha respost amb drons i míssils. Mitjans d'informació iranians han constatat almenys 3 explosions a prop de la ciutat portuària de Bandar Abbas, Fonts de Washington, que han volgut conservar l'anonimat, han explicat que han bombardejat una instal·lació militar que suposa una amenaça per les forces nord-americanes desplegades al Pèrsic i pel transport marítim comercial dels Estats Units. També haurien abatut diversos drons iranians. Poc després, aquesta matinada, la televisió iraniana ha informat que l'exèrcit persa hi havia respost atacant una base aèria nord-americana. També ha constatat un atac contra quatre vaixells que intentaven travessar l'estret d'Hormuz i a Kuwait, mentrestant, l'exèrcit de l'Emirat ha informat que ha interceptat diversos drons i míssils iranians. Aquests atacs, que deixen en una situació encara més fràgil la treva entre els dos països, arriben després de les declaracions de Donald Trump, que ha negat l'existència d'un esborrany d'acord de pau que la televisió de l'Iran havia assegurat que estava tancat. Washington, Oriol Serra.
10: Els Estats Units volen enviar una imatge de fortalesa davant del món. El president Donald Trump fins i tot ha arribat a dir que les eleccions de mitja legislatura, les midterm, no l'amoïnen, i manté el to amenaçant.
11: L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som. No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
10: Trump, que ahir va dirigir una reunió del seu gabinet davant les càmeres, ha tornat a insistir que el seu és un govern d'èxit amb inversions mai vistes als Estats Units i amb una producció de petroli insòlita. El secretari de Defensa ha arribat a comparar Trump amb els presidents Lincoln i Washington per l'empremta que assegura que deixarà a la història del país.
1: Mentrestant, la Unió Europea discuteix avui la possibilitat de parlar amb Putin amb la qüestió oberta sobre qui hauria de representar els 27 en unes eventuals converses. La cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, avisa sobre el risc de quedar atrapats en la discussió sobre els noms abans d'una reunió informal a Xipre dels ministres d'Afers Estrangers Europeus. Anem cap a Brussel·les, Bruno Forteamiras.
12: Kaja Kallas creu que d'entrada els països comunitaris han de consensuar què li reclamaran a Putin. Per ella, discutir ara qui farà de mediador europeu és començar la casa per la teulada.
13: És un parany en el qual Rússia ens vol fer caure, que discutim sobre qui parla amb ells. No caiguem en aquest parany. Les negociacions sempre són un esforç d'equip. Tens polis bons i polis dolents. Per això la substància és molt més important que el qui.
12: I dins d'aquesta substància, Kallas vol obligar Rússia a retre comptes pels danys de la invasió i que es comprometi a respectar la sobirania d'Ucraïna. No ha parlat en cap moment de cedir territoris a Moscou. El que sí que ha introduït és la possibilitat de relaxar les sancions europees contra el Kremlin en el marc d'un acord de pau.
13: Tots els temes que afecten Ucraïna només els poden negociar i acordar Ucraïna i Rússia, però hi ha moltes coses que afecten Europa. Aixecar les sancions contra Rússia, per exemple, és una decisió europea.
12: I ha fet una crida a aprofitar el moment de debilitat que diu que l'exèrcit rus viu al camp de batalla. Tot això mentre s'han refredat les converses de pau entre Kiev i Moscou, liderades per Donald Trump, ara que els Estats Units estan més capficats en les negociacions i en la guerra contra l'Iran.
1: Uganda tanca temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo per evitar l'expansió del virus de l'Ebola. Al Congo s'han detectat més de 1.000 casos sospitosos i 223 morts. Burkina Faso, Elia Borràs.
14: Uganda ha tancat temporalment les seves fronteres amb la República Democràtica del Congo, on hi ha l'epicentre de l'epidèmia del virus de l'Ebola. Ho explica un responsable del Ministeri de Salut d'Uganda.
15: Les úniques excepcions són els equips de resposta a l'Ebola autoritzats, les organitzacions humanitàries, els transports d'aliments i mercaderies i la seguretat.
14: La República Democràtica del Congo ha registrat un miler de casos sospitosos i 223 morts pel virus. Els equips sanitaris estan treballant a contrarrellotge per sensibilitzar la població sobre la malaltia i aïllar els casos sospitosos, mentre que el líder de l'Organització Mundial de la Salut ha titllat la situació de xoc catastròfic i ha demanat un alto al foc a l'est del Congo perquè els equips mèdics hi puguin accedir.
2: Fresca Info.
16: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
17: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: Hem sortit al carrer per omplir-lo de solidaritat. Hem fet arribar un missatge d'optimisme i de prevenció de la salut a la ciutadania, sobretot als joves. I gràcies a la vostra mobilització i compromís, els 14.425.548 euros recaptats seguiran impulsant la recerca sobre el càncer i donant esperança a milions de persones. La Marató diu molt de tu.
2: 3CAT Info.
1: Un quart de 10, moment de repassar el trànsit i el temps. Un trànsit afectat avui de nou per les mobilitzacions dels docents. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
0: Bon dia, sí, a aquesta hora la circulació més complicada és a l'entorn de Mataró, perquè com us estem explicant, la carretera C32 està tallada en tots dos sentits de la marxa, això genera retencions des de Cabrera de Mar fins a Sant Vicenç de Montalt, també cues a les vies de l'entorn, especialment afectada a la C60, hi ha retencions des d'Argentona a sentit Mataró, també la Nacional 2 al seu pas per Mataró. Trànsit recomana utilitzar vies alternatives, però el cert és que ara la circulació en aquest punt és molt complicada. I a banda d'aquest punt, més enllà d'això, destaquem també congestió a la C58 de Terrassa a Sabadell, sentit Barcelona. Recordem que hi ha un carril tallat per un accident. Aturades també a la Ronda de Dalt i a la Litoral de Barcelona.
2: El temps.
1: Amb el Jofre Genuer.
20: Pendents d'aquest pic de calor, el primer de la temporada, i que ens durà un ambient de ple juliol, amb temperatures que podrien arribar a tocar alguns rècords de maig. De fet, ja hem començat aquesta matinada amb una tramuntana una mica rescalfada, que ha fet que el termòmetre no hagi baixat dels 28 graus a Portbou, que podria ser doncs, el primer cop que en mes de maig tenim valors tòrrids de matinada. Hi ha hagut més valors tropicals en molts sectors de la costa, del Maresme, del Barcelonès, i tot això és el punt de partida de les temperatures que esperem que avui arribin als 38 a les zones més càlides, entre els 35 a 37 a moltes poblacions de l'interior, al voltant dels 35 al prelitoral, també l'interior de Girona, déu-n'hi-do, el termòmetre pot arribar a superar els 35 graus àmpliament, i a la costa també arribar a superar els 30, per tant, una situació totalment anòmala, com dèiem, amb temperatures més típiques de juliol que no pas de finals de maig. Tot plegat amb sol i algunes nuvolades, sobretot entre el Lluçanès, sud del Ripollès, nord del Berguedà, nord d'Osona. En aquesta àrea, la mateixa calor pot acabar generant alguna nuvolada que doni, doncs, alguna petita tronada o quatre gotes. Bé, pels propers dies la temperatura comença a recular una miqueta, esotarà poc. La calor continua sent molt intensa, però avui és el màxim, per tant, reculant lleugerament, i sobretot les nuvolades a tarda que guanyaran terreny al Pirineu i especialment al llarg del cap de setmana.
1: Un quart de 10 i 3 minuts, Catalunya tindrà aquest any una bona collita d'ametlla gràcies a les pluges de l'hivern i al fet que no hi ha hagut gelades tardanes importants. El sector preveu superar les 12.600 tones de producció, més de la meitat de les quals a les comarques de Lleida, on les collites marquen una clara tendència a l'alça gràcies al rec. Lleida, Noelia Caselles.
21: Encara queden mesos per començar a collir ametlles, però a hores d'ara s'espera que la producció pugi un 7% respecte a l'any passat. I això per què? Doncs sobretot per la meteorologia, després d'anys molt complicats. Roger Palau és portaveu de la fruita seca de la Federació de Cooperatives Agrícoles de Catalunya, la FECAC.
22: Sequeres, freds, enguany, sí, enguany, doncs hem tingut el pic, els rastres pic alineats. No tenim actualment problemes pic de sequeres importants i el tema de les gelades ha sigut una cosa anecdòtica.
21: A Catalunya hi ha 30.000 hectàrees d'ametller i el 60% encara són de secà. En termes productius, però, els percentatges canvien.
22: Aquest 40% que tenim amb rec pot suposar el 80% de la producció, com sempre. Sí que queda dir que ens hem de continuar preocupant d'aquests ametllers marginals i de secà que fan aquesta funció mediambiental. Igual fan poques ametlles, però fan una funció molt important.
21: Justament l'augment d'ametllers en regadiu ha provocat que les comarques de Lleida concentrin ara el 60% de la producció i que aquest any s'acostin a les 8.000 tones d'ametlla en gra, un 11% més que l'any passat. A Tarragona, la producció es mantindrà estable amb 4.600 tones.
22: Històricament, antigament, Tarragona tenia més producció. El que dic a Lleida, doncs, s'han substituït cultius o s'ha introduït a l'ametller en noves zones on no estava instaurat. nous tics o regadius, bàsicament, i és un dels cultius principals i amb molt de potencial a la zona d'ic de Lleida.
21: Tampoc es preveuen canvis en la producció de Barcelona i Girona. Com a la resta de sectors agrícoles, el sector de la fruita seca també ha patit un augment de costos de producció derivats de l'encariment dels fertilitzants i dels combustibles per la guerra a l'Orient Mitjà. Asseguren, però, que encara és massa d'hora per parlar de preus.
1: Parlem ara del coworking, que creix a les zones rurals i ja té més de 50 espais en diversos pobles i micropobles del país. Les dones representen més del 60% dels membres de la xarxa Cogot Rural, clau per frenar el despoblament en molts territoris del país. Tarragona, Ricard Buigues.
3: La Pilar Andrés és advocada. Fa 10 anys va decidir deixar el despatx de Barcelona per tornar a Riba-roja d'Ebre, a la Ribera d'Ebre.
4: La veritat és que va ser una conversa de bala amb l'alcalde i em van posar en contacte amb la Begoña i amb el Consell Comarcal. Doncs ells també tenien aquesta iniciativa de fer aquest espai de coworking i m'hi vaig llançar de cap. Ho vaig comentar al despatx de Barcelona, en principi, com que és un despatx tradicional, no, bueno, no estàvem del tot convençuts, però vaig dir, bueno, provem-ho i si no funciona, doncs jo ja em buscaré la vida amb els clients i ja està, no passa res, no? Però la veritat és que han passat 10 o 12 anys i segueixo treballant pel mateix despatx de Barcelona i tot igual.
3: La Begoña, qui fa referència a la Pilar, és Begoña García, creadora del projecte Cowocat Rural. L'any 2015, des de Riba-roja, va reunir les 11 entitats del país que gestionen els ajuts líder destinats a fomentar la diversificació econòmica a les zones rurals per impulsar els espais coworking rural. Ara ja en són més de 50. Begoña García diu que són importants per evitar el despoblament i donar oportunitats als que decideixen quedar-se o tornar al seu poble d'origen.
5: Si tu vols tornar, com a mínim, que el territori rural acabi creant oportunitats per a la gent que vol tornar, que és el que ens trobem moltes vegades.
3: García ens ha explicat que la majoria de persones són dones, el 61%. Tenen entre 46 i 50 anys i titulacions acadèmiques superiors. Pel que fa als sectors, el 24% es dediquen a la informàtica i les tecnologies de la informació, el 21% al màrqueting i la comunicació i el 17% al disseny gràfic. Apunta que l'experiència es tradueix en més benestar i beneficis econòmics partint de la base, això sí, que el preu de l'habitatge és més barat i que hi ha menys desplaçaments.
5: Quan tu t'ubiques al territori rural és un benefici, tant per tu com una mica per l'ecosistema rural. Per tu, perquè augmentes en clients, perquè vas a un lloc on no hi ha aquests serveis que tu ofereixes i perquè el territori rural té serveis més a prop que normalment has d'anar a buscar-los a bastants quilòmetres i t'has de desplaçar.
3: Per promoure el coworking rural han organitzat la 5a edició del Cowork Fest. Fins al 7 de juny, 16 espais d'arreu del territori català oferiran activitats obertes al públic en col·laboració amb la UOC, la Fundació I2CAT i la xarxa d'Ateneus Cooperatius.
2: 3CAT Info.
1: Paul McCartney promociona el seu últim àlbum, The Voice of Dungeon Lane.

0: L'ex-Beatle de 83 anys ha aparegut en un directe de TikTok per promocionar el nou treball, del qual ja ha publicat dos dels 14 temes que conté, però ha deixat que els espectadors escoltessin fragments curts d'altres cançons. Paul McCartney també ha respost preguntes que els fans li feien pel xat. Una, quin moment dels Beatles tornaria a viure?
1: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
0: Paul McCartney estrenarà l'àlbum demà divendres 29 de maig. I al Panòptic, el Festival de Cinema i Arts Visuals de Mataró estrena avui una nova edició centrada en la reflexió sobre l'humor digital. 4 dies plens de propostes, una excusa per visitar la capital del Maresme. Roc Domingo, un dels codirectors del Panòptic, explica per què han triat el tema central d'aquesta 8a edició.
2: Ens interessava veure com l'humor ha sigut un llenguatge que s'ha transformat radicalment en el context de l'àmbit digital, sigui perquè s'ha expandit a través del mem o que ha explorat noves formes de l'absurd fins a arribar al shitpost.
0: El festival s'inaugura aquest vespre amb un podcast en directe del programa de Ràdio Carnet Cruda dedicat a l'humor en el context d'internet com a crítica social i política. Des de la direcció també recomanen altres propostes del certamen.
2: Una exposició d'arts visuals a l'antiga presó de Mataró, que és el Centre d'Art Contemporani Públic, que justament també reflexiona sobre la capacitat de l'humor a internet per generar comunitats, sobretot aquelles que són emancipatòries i contraculturals. Un show en viu d'un col·lectiu que es diu Cabaret Internet per fer un cabaret molt, molt promiscu, des de l'il·lusionisme, el transformisme, amb molta música i molt d'humor, que serà com una disbauxa al pati de la presó.
0: L'entrada a les activitats és gratuïta o a preus populars, però s'ha de fer reserva prèvia per garantir l'accés. Teniu tota la informació a festivalpanoptic.com.
3: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
4: El radar, el podcast diari de notícies a 3cat Info, amb Eloi Barrera.
3: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
4: Esport.
0: Eudald Serra, bon dia.
5: Bon dia. El Barça lliga el primer fitxatge de cara a la temporada que ve. El davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, es convertirà en el primer reforç blaugrana. Avui ja està previst que aterri a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el nou contracte. El jugador de 25 anys ha donat prioritat a l'oferta del Barça davant d'altres que havia rebut. L'operació se situarà al voltant dels 70 milions d'euros més 10 en variables. L'arribada d'Anthony Gordon a l'equip que entrena Hansi Flick no significa que el club blaugrana hagi descartat altres operacions, com ara les de Julián Álvarez, João Pedro o Marcus Rashford. Alexia Putella s'acomiada de l'afició del Barça i al matí ho va fer en un acte institucional al Camp Nou i al vespre a l'estadi Johan Cruyff, jugant el seu últim partit en la victòria del Barça davant la Reial Societat per 2-1. Alexia reconeixia que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, però que tot i això era el moment de fer-ho.
6: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
5: I al vespre el públic que va anar ahir al Johan Cruyff la va acomiadar amb una gran ovació.
7: Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
5: L'afició blaugrana també va acomiadar ahir Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, que tampoc continuaran a l'equip la temporada que ve. En l'altre partit de la Lliga Femenina que es va jugar ahir, a més d'aquest Reial Societat, Barça-Reial Societat, es va disputar també a La Corunya el Deportivo Espanyol, un partit que va acabar amb empat a 2. L'Espanyol precisament va fer oficial ahir la renovació de Leandro Cabrera per una temporada més després que el central uruguaià hagi jugat aquest curs més de 20 partits i l'equip hagi aconseguit també la permanència.
8: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos. Y nada, otro añito más con esta camiseta que la verdad que es un tremendo honor.
5: Mentrestant, el nou director general esportiu Monchi i el tècnic Manolo González ja van mantenir ahir la primera reunió per començar a planificar la temporada que ve. I encara en futbol un apunt més. El Crystal Palace és el nou campió de la Conference League després de guanyar i a la final disputada a Leipzig, Alemanya, al Rayo Vallecano per 1-0.
4: Trescat Info.
5: Parlem ara de bàsquet perquè Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada després de fer-ho oficial ahir al club. El tècnic de Gavà farà efectiva la clàusula de rescisió del seu contracte d'uns 400.000 euros. Pascual es va fer càrrec del Barça de bàsquet el novembre passat, substituint Joan Peñarroya en el que és la seva segona etapa blaugrana. El seu destí més probable serà el Dubai, amb qui firmarà per 3 temporades. Pascual farà avui una roda de premsa prèvia al partit de Lliga de demà amb l'Andorra, on segurament donarà més explicacions. Mentrestant, el Barça de bàsquet accelera les negociacions també per incorporar Xavi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció. Pujol, que havia estat també abans director esportiu del Baxi Manresa.
4: 3CAT Info.
5: I en waterpolo, el Club Natació Catalunya es va adjudicar ahir el primer partit de la final de la Europe Cup femenina després de guanyar l'Atlètic Barceloneta per 14-9. Lucía Gómez, amb 4 gols, va ser una de les jugadores més destacades del Catalunya.
9: Nos damos la tranquilidad para ir allí. Nos tenemos que enfocar mucho en la defensa. Es verdad que queda mucho partido, quedan 4 partes aún, pero sí que nos da una cierta tranquilidad tener esta ventaja.
5: Sentim ara el tècnic de l'Atlètic Barceloneta, Xus Martín.
10: Crec que nosaltres, en aquest cas, doncs, no hem sabut jugar amb equip, amb errors individuals, i que cadascú ha volgut buscar el gol per seu compte i no hem treballat. I quan és una portera davant com la Laura, doncs, es fa més difícil.
5: La tornada d'aquesta final de la Europe Cup femenina es jugarà dimecres de la setmana que ve. Mentrestant, ahir també va començar la final de la Lliga Femenina de Waterpolo amb la victòria del Sant Andreu per 10-8 sobre el Mataró en el primer partit. Dissabte jugarà el segon partit de la final a Mataró en una sèrie al millor de 3 partits.

0: Dos quarts de 10 del matí, aquesta tarda, es tornen a reunir el govern i els sindicats d'educació per mirar de desbloquejar el conflicte a les aules. Els sindicats demanen millorar els augments salarials i que això i l'increment de la plantilla per l'escola inclusiva quedin per escrit. Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès. Augmenta la pressió judicial sobre el PSOE. L'Audiència Nacional Espanyola apunta que el partit va destinar prop de 200.000 euros a una estructura per fer descarrilar les causes contra l'entorn de Pedro Sánchez. Avui protagonisme pel germà del president espanyol i és que comença el judici contra ell pels delictes de prevaricació i tràfic d'influències. I els Estats Units i l'Iran s'ataquen mútuament en una nova escalada de la guerra. D'una altra manera, l'existència d'un esborrany de pacte amb l'Iran i Israel fa nous bombardejos al sud del Líban. Les expectatives més baixes d'un acord de pau han tornat a fer pujar el preu del petroli. Això és el que us hem destacat aquesta primera mitja hora i a partir d'ara també us explicarem que comença l'Audiència Nacional Espanyola les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen. És la suposada trama per robar proves de la comptabilitat B del PP a Luis Bárcenas. Està previst que avui declari l'exministre Jorge Fernández Díaz per qui la Fiscalia demana 15 anys de presó. Els pompiers aranesos consideren que els pobles de Benús i Begús són els més exposats de la Vall d'Aran a patir incendis forestals de sisena generació. I Móra d'Ebre, la Ribera d'Ebre, es converteix fins diumenge en l'epicentre de la cultura catalana amb una nova edició de la Fira Literarum. En esports, Eudald, el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, es convertirà en el primer fitxatge del Barça de cara a la pròxima temporada.
1: Gordon té previst aterrar avui a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el nou contracte. El traspàs del davanter anglès voltaria als 70 milions d'euros més 10 en variables.
0: Ens trobem davant d'un dels dies més càlids de maig. Bona part de l'interior del país superarà els 35 graus. A Ponent se n'esperen 37 i a les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà fins als 38. Una calor canicular que persistirà de cara demà divendres. El dia serà assolellat amb algun ruixat de tarda al Pirineu. Dos quarts de 10 i 2 minuts, el govern i els sindicats d'educació es tornen a reunir aquesta tarda a partir de les 3, després que la millora de l'oferta salarial del departament no satisfés els sindicats. La convocatòria s'ha ajornat, estava prevista al matí, i els sindicats tornen a demanar que les propostes quedin per escrit. El govern planteja que l'increment salarial acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí a 3 anys, però els sindicats volen que la xifra total sigui de prop de 450 euros. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat majoritari a l'ensenyament de l'USTEC.
2: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
0: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa que el govern ha mogut fitxa.
3: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
0: I mentre no es desencalla la negociació, es mantenen les protestes dels docents. Avui, com us dèiem, hi ha una nova jornada de vaga al Vallès i al Maresme. A aquesta hora, un grup de manifestants tallen la C32. De seguida que puguem, anirem cap allà.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aumenta la pressió judicial sobre el PSOE. L'actuació de la Guàrdia Civil d'ahir a la seu del partit a Ferraz té l'origen de les sospites de l'Audiència Nacional Espanyola que el PSOE va pagar una estructura per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Segons el jutge Santiago Pedraz, l'ex número 3 dels socialistes, Santos Cerdán dirigia la trama que es va activar durant els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez per la imputació de la seva dona. El jutge sospita que 180.000 euros van sortir del partit. Madrid, Paula Brujats.
5: Santos Cerdán dirigia les operacions per extorsionar fiscals i policies i l'exmilitant socialista Leire Díaz suposadament les executava i ho cobrava del partit. El jutge diu que va ingressar com a mínim 16.000 euros a través d'una empresa pantalla del socialista Gaspar Zarrías, també imputat en aquest cas, però el jutge té sota la lupa 180.000 euros que creu que el PSOE hauria camuflat amb factures falses. Ahir la Guàrdia Civil es va emportar de la seu dels socialistes factures, còpies de correus i agendes que demostrin la vintena de reunions que la suposada trama trama va fer a Ferraz, la primera coincidint amb la imputació de Begoña Gómez. El jutge investiga per organització criminal, suborn i altres delictes Cerdán, Leire Díaz, la gerent del PSOE, dos advocats i també un guàrdia civil com a còmplices.
0: El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, exigeix explicacions al PSOE i que depuri responsabilitats si s'escau. Són declaracions a Televisió Espanyola.
6: Lo que sí tengo que pedirle y exigirle al Partido Socialista es que reaccione, es que tome las medidas que tenga que tomar y desde luego que den mayores explicaciones porque las de ayer fueron absolutamente insuficientes.
0: També creu que hi ha una campanya per fer caure el govern espanyol i recorda al PP que no té prou suports parlamentaris per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Avui hi ha molta activitat judicial, arrenca l'Audiència Nacional Espanyola, les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen. És la trama parapolicial que suposadament va orquestrar la cúpula del Ministeri de l'Interior per sostreure i eliminar proves de la comptabilitat B del PP que ostentava l'extresorer del partit Luis Bárcenas. Està previst que els primers a declarar siguin Francisco Martínez, ex número 2 del departament, i l'exministre Jorge Fernández Díaz, perquè la Fiscalia demana 15 anys de presó. Pel judici, que va començar l'abril, hi han desfilat més d'un centenar de testimonis, entre ells el mateix Bárcenas, que es va declarar víctima d'una persecució i va assegurar que Mariano Rajoy havia destruït proves del finançament il·legal de la formació. Tant l'expresident espanyol com la seva ex número 2 al PP, Maria Dolores de Cospedal, va negar conèixer ni haver format part de cap operatiu il·lícit.
7: S'inicia en la sede del Partido Popular con el borrado de los discos duros de los ordenadores. O sea que esta operación se inicia por los responsables del partido en esos momentos y luego tiene, yo creo, un traslado a la parte, digamos, relacionada, si eso se acredita, en el Ministerio del Interior.
8: Aquí, en todo este tema, no ha habido ninguna operación política.
9: ¿Fue informada en algún momento?
10: No. Però és que jo hasta dudo que eso fuera así.
0: Entre els acusats també hi ha els membres de la cúpula policial en l'època de Rajoy, com José Manuel Villarejo. La Fiscalia li reclama 19 anys de presó. És la petició de pena més alta.
4: 3CAT Info.
0: 9:45, ara sí ens n'anem cap a Mataró per veure com va la manifestació de docents que avui afecta les comarques del Maresme i el Vallès. Marta Vallès, bon dia.
11: Hola, bon dia. Doncs continuen els talls intermitents de l'autopista C32. En un primer moment, a 9:15, s'han tallat els dos sentits de la marxa. Després s'ha obert en sentit Girona l'autopista, però la marxa, la manifestació, ha anat caminant en sentit Barcelona, en direcció a Cabrera de Mar, i, per tant, ara es tornen a fer talls intermitents i es tornen a aturar els dos sentits de la marxa. Això passa perquè, de fet, els Mossos d'Esquadra, avui preveient aquest tall de circulació, havien desviat prèviament els vehicles. Per tant, no hi ha conductors bloquejats a l'interior de l'autopista, com sí que va passar ahir amb el tall sorpresa que es va fer a diferents punts del país. Avui no, es desvien per l'interior dels municipis i per vies alternatives, i per tant això fa que els manifestants puguin anar realitzant els talls de manera intermitent segons els hi convé. Hi ha una gran pancarta que reclama millores per l'educació pública. Recordem que a primera hora s'ha fet un tall també a Canet de Mar, també aquí a la comarca del Maresme, per demanar també millor salari, menys ràtios a les aules i més mesures per l'educació inclusiva. El fet que els Mossos d'Esquadra tallin la circulació abans que els vehicles puguin accedir a l'autopista fa que hi hagi enormes caos de trànsit a l'interior dels municipis per on està succeint aquesta protesta. Per exemple, a la ciutat de Mataró hi ha un embolic impressionant de trànsit aquest matí. Durant el tall hem parlat amb l'Anna Torralbo, que és del sindicat USTEC. Pel que fa a la comarca del Vallès, hi ha dues bicicletades, una que surt de Terrassa i l'altra de Sant Cugat del Vallès, i confluiran a les 12 del migdia a la Universitat Autònoma.
0: Marta Vallès, gràcies. Bon dia.
11: Bon dia.
4: 3CAT Info.
12: El 5 i 6 de juny a Terra Girona, el Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
13: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
12: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Déus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
13: T'ho perdràs?
12: Més informació a futurfest.cat.
4: 3CAT Info.
0: Els Estats Units i l'Iran s'han atacat mútuament les últimes hores en una nova escalada de la guerra a l'Orient Mitjà que compleix 3 mesos, la meitat dels quals amb una treva fràgil en vigor. L'exèrcit nord-americà ha tornat a bombardejar aquesta nit objectius militars de l'Iran per segona vegada en 3 dies. Ara ha colpejat la ciutat portuària de Bandar Abbas, al règim de Teheran, i ha respost amb drons i míssils contra una base aèria nord-americana. Les negociacions entre els Estats Units i l'Iran es mantenen, però les noves hostilitats han allunyat les expectatives d'acord i el preu del petroli ha tornat a pujar a l'entorn d'un 3% amb el barril de Brent ara al voltant dels 96 dòlars. D'una altra manera, l'existència d'un esborrany d'acord de pau amb l'Iran. Washington, Oriol Serra.
14: Els Estats Units volen enviar una imatge de fortalesa davant del món. El president Donald Trump fins i tot ha arribat a dir que les eleccions de mitja legislatura, les midterm, no l'amoïnen i manté el to amenaçant.
15: L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som. No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
14: Trump, que ahir va dirigir una reunió del seu gabinet davant les càmeres, ha tornat a insistir que el seu és un govern d'èxit amb inversions mai vistes als Estats Units i amb una producció de petroli insòlita. El secretari de Defensa ha arribat a comparar Trump amb els presidents Lincoln i Washington per l'empremta que assegura que deixarà a la història del país.
0: El front de l'Iban i Israel assegura que ha començat un nou atac al sud del país contra objectius de la milícia de Hezbollah a la ciutat de Tir. Netanyahu ha promès els últims dies intensificar l'ofensiva. Un dels seus ministres més ultres ha cridat avui a destruir 100 edificis de Beirut per cada dron de Hezbollah que impacti contra un soldat israelià després de la mort dimecres d'un soldat israelià de 20 anys al nord del país. Canviem de qüestió. El govern francès entona el mea culpa per no haver protegit prou els infants que han estat víctimes d'abusos sexuals a les escoles. L'executiu crearà llistes negres de personal educatiu que estigui investigat per conductes inapropiades. París, Isabel Galí.
16: El govern francès ha decidit apartar del seu lloc de treball tot funcionari públic que s'estigui investigant per una denúncia d'abús sexual o maltractament físic contra un menor, ha dit el ministre de l'Educació, Édouard Geffrey.
17: Una llista negra. Això vol dir que si hem acomiadat un funcionari públic o un monitor pel seu comportament amb menors, fins i tot si no està condemnat, serà inclòs en una llista que impedirà qualsevol forma de reincorporació dins l'escola.
16: El govern ha fet seu el mito escolar i ha reconegut que el sistema de protecció a la infància ha fallat.
4: 3CAT Info.
0: Novetats en el conflicte entre llogaters i New Amsterdam Developers, propietària d'edificis a Barcelona, que vol convertir en habitatges compartits, que és el que es coneix com a coallotjament o co-living. Segons us ha avançat al Matí de Catalunya Ràdio, els llogaters han rebut cartes d'Hisenda en què els demana que paguin directament el lloguer a l'agència tributària a causa dels deutes de l'empresa. New Amsterdam és propietària del bloc Sant Agustí a Gràcia, on els veïns ja han aconseguit aturar un desallotjament i també d'un edifici de l'Eixample, on la setmana passada els Mossos van executar el desnonament d'una família vulnerable amb 3 menors. També és propietària del conegut com a bloc Papallona, on els veïns ja han rebut cartes en què Hisenda els demana pagar els lloguers a l'agència tributària. Al Matí de Catalunya Ràdio ha pogut consultar un document de finals d'abril en què l'agència tributària de Catalunya deixa constància d'un embargament d'interessos i rendes a l'empresa a causa d'un deute de més de 220.000 euros. Anna Olesti és veïna d'un dels blocs afectats i portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
18: Esperen que nosaltres ens deixem el nostre sou a pagar el lloguer quan ells tenen un deute amb l'Estat. Van desnonar i van executar un desnonament la setmana passada de l'Olaia per un impagament quan ells són els primers que tenen un deute de milers d'euros. Ens estan fent fora. A sobre d'on fer col·lirins, descobrim ara que tenen un deute amb l'agenda de milers d'euros.
0: El Matí de Catalunya Ràdio s'ha posat en contacte amb New Amsterdam, que no ha volgut fer cap valoració. El sindicat, per la seva banda, demana a l'administració l'expropiació dels immobles d'aquesta empresa.
4: 3CAT Info.
12: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
13: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
12: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
13: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
4: 3CAT Info. Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia,
19: Exoplanetes.
20: La poma de Newton. La ciència 3CAT Info. Amb Purificació Barceló.
19: Perquè la ciència fa avançar el món.
20: La poma de Newton.
19: També a la plataforma 3CAT.
0: Hem arribat a 3:15 del matí. Actualitzem la situació del trànsit i el transport públic. Aquesta hora, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
21: Bon dia. Segueix la circulació molt complicada a l'entorn de Mataró, perquè recordem-ho, la carretera C32 està tallada a Mataró en sentit Barcelona i a Cabrera de Mar en sentit Palafolls. Això provoca retencions des d'Arenys de Mar en sentit sud i des de Vilassar de Dalt cap al nord. Mossos fa desviaments abans d'arribar al punt tallat. Afectades també a moltes de les vies de l'entorn d'aquest punt de tall. Especialment destaquem la C60. Hi ha retencions des d'Argentona en sentit Mataró i també la Nacional 2, el seu pas per la ciutat de Mataró. A la resta de carreteres destaquem també encara congestió a la C58 de Terrassa a Sabadell sentit Barcelona. Hi ha un carril tallat per un accident. Aturades també encara a la Ronda de Dalt i a la Litoral de Barcelona, especialment sentit Llobregat, i a molta densitat a la 2 i a la B23 d'entrada cap a la capital.
19: El temps.
0: Això freia, Genué.
22: Déu-n'hi-do aquesta matinada el termòmetre, especialment cap a punts de l'Alt Empordà, on s'hi ha sumat les elevades temperatures que estem tenint amb una tramuntana una mica rescalfada, i això ha fet que la temperatura no hagi baixat d'aquests 28 graus al Portbou, per tant, un valor tòrrid que seria excepcional per un mes de maig. També, Déu-n'hi-do, a l'Estartit, a Rocamaura, el termòmetre no ha baixat dels 25 o 24 a Mataró, 23 a Montserrat, 22 a Barcelona, més valors tropicals a tota la façana litoral, especialment de la costa central i punts de les comarques gironines amb aquesta tramuntana una mica rescalfada. Avui esperem pic de calor, les temperatures toquen sostre, l'episodi de calor més intens del que portem d'any, amb uns valors que seran més propis de juliol o agost que no pas de finals de maig. S'esperen valors pròxims als 38 a les zones més càlides de Ponent especialment, però no es descarta Catalunya Central o interior de Girona, i entre els 35 a 37 a moltíssimes poblacions del peritoral cap a l'interior. De fet, a la costa es pot arribar a superar tranquil·lament als 30. Vent molt calorós que ha de persistir al llarg dels propers dies, però ja amb valors potser 1 o 2 graus menys. Tendència a anar-se desinflant aquesta calorada, i amb més nuvolades de tarda, sobretot a partir del cap de setmana al Pirineu, on podrien haver-hi més tronades. De fet, avui esperem algunes nuvolades al voltant de la Serra del Cadí, nord del Berguedà, Lluçanès, entre el Ripollès i Osona, que no descartem que donguin alguna gota.
19: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Més coses. Els pompiers aranesos consideren que els pobles de Benús i Begú són els més exposats de la Vall d'Aran a patir incendis forestals de sisena generació. És el resultat d'un estudi que ha de permetre implementar un pla basat en la gestió forestal i la ramaderia per tal d'evitar-los. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
23: Situats en un vessant solell força escarpat i envoltats de vegetació, Benús i Begú són els pobles aranesos que pitjor ho tindrien per afrontar un gran incendi. Així ho determina l'anàlisi que han fet de tots els municipis els pompiers d'Aran. Ara el govern aranès, a través d'un pla de gestió del paisatge, s'ha fixat dos objectius. El primer, desbrossar els entorns dels pobles, i el segon, mantenir esta neteja amb ramats d'ovelles i cabres. Oriol Sala, conseller de gestió ambiental.
24: Volem treballar primer en una desbrossada mecànica, en un sunque, aquell 25 metres que demana o que a tau exigís la pròpia llei, sinó és que siguen de besuny en cas de cada poble. No? I a partir d'aquí ho metei una càrrega ramadera, perquè no ha cap de sentit limpiar, si d'empius no hi ha un manteniment.
23: Este pla naix precisament de l'exemple de Vilamós, on fa més d'un any que hi ha un ramat municipal, un model que es vol replicar a més pobles aranesos.
24: Sí que volem apostar en aquells pobles on s'apliqui o se comencen a gestir treballs donc és apostar-se. Hi ha aquest ramader en poble que bo sumar-se a carro del Consell General d'Aran i que al final cruïbe per prestar un servici a l'administració que hi era de limpiar. Nosaltres estem volem apostar per a que era via ensajar d'ajudar estem al sector primari.
23: Paral·lelament i seguint l'exemple de Vilamòs, també s'ha remès als ajuntaments un model d'ordenança per obligar els propietaris privats a mantenir els seus terrenys nets.
0: Marxem a Puigcerdà per ella l'edició d'aquest any del Cerdanya Film Festival. Els organitzadors lamenten les traves que, segons diuen, els està posant l'Ajuntament. Joaquim Albalate.
1: La Fundació Cerdanya Cinema denuncia el que considera un bloqueig per part del consistori que no els ha cedit l'ús del Teatre Casino Ceretat durant les dues setmanes que dura el certamen i que tampoc garanteix la seguretat de l'equipament. Això fa que la 17a edició del festival, diuen, pengi d'un fil. Jordi Forcada és el director.
2: En altres ocasions, el que hem fet és, si a Cerdanya no està possible fer les activitats, doncs com nosaltres som una entitat, el nostre abast és pirinenc, les hem portat a altres bandes, no? I la veritat és que les experiències que hem tingut fora de Cerdanya han estat molt correctes i molt constructives. Ara bé, moure el Festival de Cinema de Cerdanya fora de Cerdanya jo crec que no té sentit.
1: L'Ajuntament argumenta que cap entitat pot reservar un espai tants dies seguits i ofereix al Museu Cerdà, amb molta menys capacitat, com a alternativa per la segona setmana del festival. També reconeix que no pot garantir les condicions tècniques i de seguretat que demana la Fundació.
2: Ja no només és una qüestió de dates i d'ús d'un espai públic, és amb quines condicions s'està cedint a les entitats o si està operant, no? Nosaltres hem detectat una sèrie de deficiències, com a qüestió de riscos laborals i etcètera, que almenys nosaltres com a operadors sí que fem l'esforç de complir la normativa i que el que hem fet és demanar a l'Ajuntament que subsani aquestes anomalies.
1: Mentre l'organització del festival exigeix una solució immediata per garantir el seu futur, l'Ajuntament li ha demanat que presenti una proposta compatible, diuen, amb els recursos que els pot oferir.
0: Fins diumenge, Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre es converteix en l'epicentre de la cultura catalana amb la Fira Literarum. 43 programadors d'arreu dels països catalans es trobaran en una mostra referent on es podran veure 25 espectacles literaris. Móra d'Ebre, Jordi Barranca.
3: A poc comencen el gruix dels actes, tot i que la inauguració oficial serà demà al vespre, un acte presidit per la consellera de Cultura, Sònia Hernández. La fira eminentment professional aterra portes aquí a Móra d'Ebre després d'haver passat abans per Morella, els Ports, Calaceit, el Matarranya i Reus, al Baix Camp, i ja s'ha convertit en un referent a tot el país i està en plena expansió. Lluís Flores n'és el director.
5: Tingueu en compte que quan hi ha 25 d'espectacles literaris, normalment n'hi havia 16, hem augmentat, sobretot seguint el criteri, com veureu, que hi hagin totes les disciplines. I això és una cosa que hem aconseguit en guany. Hi ha disciplines des d'arts audiovisuals, com ha sigut l'Ebre Lumen, passant per Pallassos, que és una paraula que cal reivindicar, i un art que cal reivindicar amb aquest nom, fins a arribar a l'espectacle més vist, que pot ser, per exemple, la poesia recitada o el circ.
3: Avui demà són els dies en què les escoles i instituts de la comarca visiten la mostra que se celebra juntament amb la Fira del Llibre Branc. La programació inclou totes les disciplines i s'adreça als programadors de fora les grans ciutats. Entre les apostes,
5: Curial e Güelfa, la segona obra més important de la literatura medieval en narrativa, una obra que fa dos anys se va descobrir per fi, tots hem estudiat Curial e Güelfa, que era anònim, ara ja se sap qui era Íñigo Dávalos. Per tant, la segona obra de narrativa més important en literatura catalana la tindrem, i a més clou també Gemma Humet, que és un dels projectes estrella que ha tingut Espais Escrit, que és la xarxa de patrimoni literari.
3: En total, 45 institucions i entitats donen suport en l'organització de Literarum. Les més destacades són l'Ajuntament de Móra d'Ebre, la Generalitat i també el Consell Comarcal.
0: Llibreters catalans i de tot el món denuncien que les grans tecnològiques compren milers de llibres vells per entrenar la intel·ligència artificial i després els destrueixen. Una xarxa internacional adquireix discretament lots de llibres antics i poc comercials en llibreries de llibre vell, els escull, perquè són textos humans poc presents a internet i amb poca vigilància editorial. El llibreter Marçal Font, de la llibreria Fènix de Badalona, explica que va detectar comandes anòmales d'una empresa estrangera que li comprava llibres en català de no ficció, i l'expert en IA, Xavier Vinaixa, detalla què busquen les tecnològiques amb aquests textos.
6: El que em va fer sospitar és que d'entrada eren molt irregulars les comandes. En qüestió de mitja hora em feien quatre comandes diferents, una de 7 volums, una altra d'un, una altra de 100 i una altra de 3. I era molt clar que era automàtic.
25: Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades, estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits. Evidentment, les grans obres ja les tenen.
0: El Gremi de Llibreters de Vells ha demanat la intervenció del Ministeri de Cultura. I surt a subhasta un dels esquelets fòssils més grans i complets de Tyrannosaur Rex, que es podria arribar a adjudicar per uns 30 milions de dòlars. El subhastaran el mes de juliol a la Casa Sotheby's de Nova York. L'operació ha obert el debat sobre si restes d'aquest valor científic han d'acabar en mans privades o en museus públics. L'arqueòleg Audal Carbonell explica a Catalunya Ràdio que a Europa unes restes fòssils així passarien a ser patrimoni de l'Estat.
7: Un exemplar de Tyrannosaurus rex també conservat de 12 metres hauria de ser patrimoni de l'Estat. En un sentit patrimonial, Europa, Itàlia, França, Espanya, aquestes coses no podran anar a subhasta. Estaria totalment prohibit. És una cosa que patrimoni de l'Estat.
0: L'esquelet fòssil d'aquest Tyrannosaurus rex té 67 milions d'anys i el van descobrir en un jaciment de Dakota del Sud als Estats Units. L'excavació i restauració dels ossos va durar gairebé 5 anys.
19: Esports.
0: Audal Serra, bon dia.
8: Bon dia. El Barça lliga el primer fitxatge de cara a la temporada que ve. El davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, es convertirà en el primer reforç blaugrana. Avui està previst que aterri a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el nou contracte. El jugador de 25 anys ha donat prioritat a l'oferta del Barça davant d'altres que havia rebut. L'operació se situarà al voltant dels 70 milions d'euros, més 10 en variables. L'arribada d'Anthony Gordon a l'equip que entrena Hansi Flick no significa, però, que el club blaugrana hagi descartat altres operacions, com ara les de Julián Álvarez, João Pedro

0: com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
1: A l'acte celebrat ahir al matí, Alexia Putellas va estar acompanyada de la seva família, de la plantilla del primer equip femení del Barça, del president en funcions Rafael Juste i del president electe Joan Laporta, entre d'altres. En l'acte va rebre missatges de companyes d'exfutbolistes com ara Carles Puyol, Andrés Iniesta o Sergio Busquets, o d'un dels capitans actuals com Rafinha. Al vespre, el públic que hi va anar al Johan Cruyff la va acomiadar amb una gran ovació.
2: Com ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
1: L'afició blaugrana també va acomiadar Ima Pileón, Ona Batlle i Marta Torrejón, que tampoc continuaran la temporada que ve. A més d'aquest Barça-Reial Societat, ahir es va jugar un altre partit més de la Lliga Femenina en presència catalana, Deportivo de la Coruña 2, Espanyol 2. L'Espanyol precisament va fer oficial ahir la renovació de Leandro Cabrera per una temporada més després que es complissin els requisits que hi havia per la renovació automàtica, jugar més de 20 partits i que l'equip hagi aconseguit la permanència.
3: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos y nada, otro añito más con esta camiseta que la verdad que es un tremendo honor.
1: Mentrestant, el nou director general esportiu Monchi i el tècnic Manolo González ja van mantenir ahir la primera reunió per començar a planificar la temporada que ve. I encara en futbol, el Crystal Palace de Londres és el nou campió de la Conference League després de guanyar ahir a la final disputada a Leipzig a Alemanya el Rayo Vallecano per 1-0.
4: L'actualitat esportiva a fons.
1: Parlem ara de bàsquet. Xavi Pascual deixa de ser entrenador del Barça de bàsquet quan acabi aquesta temporada. Ho va fer oficial ahir el club. El tècnic de Gavà farà efectiva la clàusula de rescisió del seu contracte d'uns 400.000 euros. Pascual es va fer càrrec del Barça de bàsquet el novembre passat substituint Joan Peñarroya en el que és la seva segona etapa blaugrana. El seu destí més probable serà el Dubai. Pascual farà aquest migdia una roda de premsa on donarà més explicacions. Mentrestant, el club blaugrana accelera també les negociacions per incorporar Xavi Pujol ara al Baskonia com a nou director esportiu de la secció. Pujol havia estat abans també director esportiu del Baxi Manresa.
4: 3CAT Info.
1: I en waterpolo, el Club Natació Catalunya es va adjudicar ahir el primer partit de la final de la Europe Cup femenina després de guanyar l'Atlètic Barceloneta per 14-9. Lucía Gómez, amb 4 gols, va ser una de les jugadores més destacades del Catalunya.
5: Nos damos la tranquilidad para ir allí. Nos tenemos que enfocar mucho en la defensa. Es verdad que queda mucho partido, quedan 4 partes aún, pero sí que nos da una cierta tranquilidad tener esta ventaja.
1: Sentim ara també el tècnic de l'Atlètic Barceloneta, Xus Martín.
6: Crec que nosaltres en aquest cas pues, no hem sabut jugar amb equip, amb errors individuals, i que cadascú ha volgut buscar el gol per seu compte i no hem treballat. I quan és una portera davant com la Laura, pues, es fa més difícil.
1: La tornada d'aquesta final de la Europe Cup femenina jugarà dimecres de la setmana que ve. Mentrestant, ahir també va començar la final de la Lliga Femenina de Waterpolo amb la victòria del Sant Andreu per 10-8 sobre el Mataró en el primer partit. Dissabte jugarà el segon a Mataró en una sèrie que és el millor de 3 partits.

Les protestes dels docents no s'aturen. Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès. Aquesta tarda hi ha prevista una nova reunió per mirar de desbloquejar el conflicte. Els sindicats demanen millorar els augments salarials i que això i l'increment de la plantilla per a l'escola inclusiva quedin per escrit. Pocs moviments entre els socis de govern de Sánchez, malgrat les crides del PP l'endemà d'una nova intervenció judicial que situa el PSOE sota sospita. Només el PNB i Podem reclamen obertament al president espanyol que passi a l'acció davant els casos coberts. Comencen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen, la suposada trama per

0: Aprovar proves de la comptabilitat B del PP a Luis Bárcenas. Està previst que avui declari l'exministre Jorge Fernández Díaz, per a qui la Fiscalia demana 15 anys de presó. Els Estats Units i l'Iran s'ataquen mútuament en una nova escalada de la guerra. Donald Trump ha negat l'existència d'un esborrany de pacte amb l'Iran i Israel llança nous bombardejos al sud del Líban. Les expectatives més baixes d'un acord de pau han tornat a fer pujar el preu del petroli. Prohibició total a la Universitat de Girona de portar als exàmens qualsevol aparell electrònic com telèfons mòbils, rellotges digitals o auriculars, entre d'altres. Els estudiants s'exposen a un suspens directe si desafien aquesta mesura. Perilla la continuïtat del Cerdanya Film Festival. Els organitzadors denuncien que l'Ajuntament de Puigcerdà no cedeix l'ús del teatre Casino Ceretà ni garanteix tampoc la seguretat de l'equipament. Móra d'Ebre, la Ribera d'Ebre, es converteix fins diumenge en l'epicentre de la cultura catalana amb una nova edició de la Fira Literarum. La mostra de referència plegarà una quarantena de programadors d'arreu dels països catalans i una programació de fins a 25 espectacles literaris. L'ex-Beatle Paul McCartney promociona el seu últim àlbum, The Boys of Dungeon Lane. Ho ha fet a través d'un directe de TikTok. Conté 14 temes i s'estrenarà demà divendres.
1: Esports. El davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, es convertirà en el primer fitxatge del Barça de cara a la pròxima temporada. Gordon té previst aterrar avui a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el nou contracte. El traspàs del davanter anglès voltaria entre els 70 i els 80 milions d'euros. Alexia Putella s'acomiada de l'afició del Barça. Ho va fer primer ahir al matí en un acte institucional celebrat al Camp Nou i a la tarda a l'estadi Johan Cruyff, jugant el seu últim partit en la victòria blaugrana per 2-1 davant la Reial Societat. El Barça de bàsquet fa oficial que Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador quan acabi la temporada. Mentrestant, el club negocia incorporar Xavi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció.
0: I ens queda el titular del temps. Calor excepcional per a un mes de maig avui, amb ambient d'agost o juliol. Els termòmetres començaran a superar els 30 graus al llarg de les pròximes hores i s'acostaran als 35 a l'interior. De manera local s'arribarà als 38 graus, sobretot al Pla de Lleida, també a les Terres de l'Ebre, i a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 10 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Un dia més estem pendents d'una nova jornada de protesta al sector de l'educació. Després que la reunió d'ahir entre el departament i els sindicats acabés novament sense acord, els docents del Maresme i del Vallès fan vaga. Avui la reunió negociadora s'ha traslladat a les 3 d'aquesta tarda. S'hi arribarà amb una proposta de millora salarial que no satisfà encara les expectatives dels sindicats, que, a més, ho volen tot per escrit. A aquesta hora podem marxar en directe cap a Mataró. A aquesta hora un grup de manifestants talla la C-32 i tenim la Marta Vallès. Marta, molt bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs sí, aquest matí talls intermitents a la C-32 al Maresme. Se n'han fet a Canet de Mar a 8:15 del matí i també a 9:15 el tall de Mataró, que de manera intermitent encara continua. Hi ha força retencions, sobretot a les vies alternatives, perquè avui els Mossos d'Esquadra, preveient aquest segon tall a la C-32 a Mataró, han impedit l'entrada ja de vehicles als accessos a l'autopista i, per tant, les vies alternatives i l'interior d'alguns municipis, com la mateixa ciutat de Mataró, van molt, molt plens de trànsit i l'autopista està a la zona on hi ha el tall pràcticament buida, és a dir, sense vehicles bloquejats, com sí que va passar durant els talls que es van fer a diferents punts del país. A més del Maresme, també es fan avui jornades reivindicatives als dos Vallès. El tall d'aquest matí a la comarca del Maresme, a Mataró concretament, la responsable de l'Austec, Anna Torra, ens deia que confien arribar a un acord aquesta tarda.
4: Tenim fe i esperem, perquè considerem que seria un acte de responsabilitat per part del departament i dels sindicats signants, que també estan tenint una part en tot això. Llavors, ens encantaria, esperaríem que la bona notícia fos aquesta, que avui es porten els deures fets, que venen les concrecions en paper i, per tant, que poguéssim fer un pas endavant.
3: Pel que fa al Vallès Occidental, a aquesta hora han d'estar rodant dos columnes de bicicletes, una que sortia de Sant Cugat del Vallès, l'altra sortia de Terrassa, i han de confluir a la Universitat Autònoma de Barcelona al voltant de les 12 del migdia. A aquella hora, previsiblement, es farà també alguna acció en aquest punt que de moment no s'ha concretat.
0: Perfecte, doncs continuem pendents de tot el que ens puguis explicar. Marta Vallès, gràcies. Fins ara.
3: Bon dia.
0: Ara en fèiem referència, al govern i els sindicats d'educació es tornaran a reunir aquesta tarda després que la millora de l'oferta salarial del departament no satisfés els sindicats. Educació confirma que aquesta tarda portarà una proposta per escrit sobre recursos per a l'escola inclusiva, com li demanen els sindicats. El departament diu que aquesta setmana és decisiva i que s'estan acostant posicions. Són declaracions del secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, al matí de Catalunya Ràdio.
5: Jo crec que estem en la bona línia, estem avançant, a vegades abans vegades, no? Ens agradaria també poder anar avançant més. La posició del departament també s'ha anat movent durant les últimes reunions, però és veritat doncs, que és una solució complexa. És uns moments de molta tensió també en el conjunt del sistema educatiu.
0: La convocatòria s'ha tornat a ajornar a les 3 de la tarda. Serà la setena reunió. Un dels interrogants és si les parts podran acostar posicions en matèria de sou. El govern planteja que l'increment salarial acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 4 anys, però els sindicats volen que aquesta xifra total sigui de prop de 450 euros. Canviem de qüestió. Augmenta la pressió judicial sobre el PSOE. L'actuació de la Guàrdia Civil d'ahir a la seu del partit a Ferraz té l'origen de les sospites de l'Audiència Nacional, que el PSOE va pagar una estructura per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Segons el jutge Santiago Pedraz, l'ex número 3 dels socialistes, Santos Cerdán, dirigia aquesta trama, que es va activar durant els 5 dies després de la reflexió de Pedro Sánchez per la imputació de la seva dona. El jutge sospita que 180.000 euros van sortir del partit. Madrid, Paula Brujats.
6: Santos Cerdán dirigia les operacions per extorsionar fiscals i policies i l'exmilitant socialista Leire Díaz suposadament les executava i ho cobrava del partit. El jutge diu que va ingressar com a mínim 16.000 euros a través d'una empresa pantalla del socialista Gaspar Sarrías, també imputat en aquest cas, però el jutge té sota la lupa 180.000 euros que creu que el PSOE hauria camuflat amb factures falses. Ahir la Guàrdia Civil es va emportar de la seu dels socialistes factures, còpies de correus i agendes que demostrin la vintena de reunions que la suposada trama va fer a Ferraz, la primera coincidint amb la imputació de Begoña Gómez. El jutge investiga per organització criminal, suborn i altres delictes. Cerdán, Leire Díaz, la gerent del PSOE, dos advocats i també un guàrdia civil com a còmplices.
0: Doncs bé, reaccions a tot plegat. El Partit Nacionalista Basc redobla la pressió sobre Pedro Sánchez perquè convoqui eleccions. De moment, el PNB és l'únic soci del bloc d'investidura que ho defensa obertament. Sentim Aitor Esteban, aquest matí a Bilbao.
7: L'interès general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año, debería hacerle este año, porque quizás él también tendría que preguntarse si al negarse una y otra vez a esto, a reflexionar sobre esto, no está también actuando desde un interés partidista.
0: Esquerra Republicana insisteix que ara mateix no es donen les condicions per deixar caure el govern de Pedro Sánchez. Sentim el diputat al Congrés, Francesc Marc Álvaro, al matí de Catalunya Ràdio.
8: Quan hi hagi un element, diguem, de canvi, de tomb de cargol, que ens apunti cap aquí, doncs analitzarem i prendrem les decisions que calguin de manera coherent amb tot el que estic dient.
9: Però si no hi ha una sentència ferma, no ho contemplen.
8: Sentència ferma o alguna cosa, diguem, que s'aproximi a una evidència palmària, eh? Vull dir, ara tampoc ens anem a lligar a la sentència.
0: El mateix programa la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha assegurat que el PP no ha contactat amb ells de cara a una eventual moció de censura.
10: El mateix Partit Popular està demanant eleccions. Entenc que així també ells estan descartant la moció, no estan contactant els partits i estan demanant eleccions, però la realitat és que la situació es veu i no serveix de res que surti el president de Catalunya, el president Illa, nerviós, enfadat i renyant. El que han de fer és sortir a donar explicacions. El PSOE i el PSC han de sortir d'aquest búnquer en el que estan posats.
0: Doncs des del Partit Socialista, el diputat al Congrés, José Zaragoza, ha denunciat també el matí de Catalunya Ràdio que la justícia tracta diferent al PSOE que al PP.
11: És evident que el ciutadà pensa que la justícia no és igual per tothom. És evident que el ciutadà en aquests moments tenen les sospites que no és el mateix que se li volqui, com li fan al fiscal general de l'Estado, al seu mòbil, i en canvi al Miguel Ángel Rodríguez se li permet fins i tot mentir davant d'un tribunal. És a dir, és evident que aquestes coses provoquen desconfiança del ciutadà.
0: I el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Nés Urtasun, exigeix explicacions al PSOE, el seu soci de govern, i que depuri responsabilitat si s'escau. Declaracions en aquest cas a Televisió Espanyola.
12: Lo que sí tengo que pedirle y exigirle al Partido Socialista es que reaccione, es que tome las medidas que tenga que tomar y desde luego que dé mayores explicaciones porque las de ayer fueron absolutamente insuficientes.
0: I a tot aquest escenari s'hi afegeix que avui a l'audiència de Badajoz comença el judici contra el germà del president espanyol. David Sánchez s'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat, presumptament, d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz. Mentre les acusacions li atribueixen els delictes de tràfic d'influències i prevaricació, la Fiscalia demana l'absolució per a ell i els altres 10 investigats. Pedro Sánchez sempre ha defensat la innocència del seu germà i ha acusat el jutge de biaix polític.
13: Esto proviene de denuncias falsas, de organizaciones ultraderechistas, y yo por supuesto que defiendo su honestidad y su inocencia. Lo voy a defender siempre, porque es así, porque es la verdad. Aun confiando en la justicia y aun pensando que la inmensa mayoría de jueces y fiscales de nuestro país hacen bien su trabajo y cumplen con la ley, con la misma rotundidad digo que hay jueces que no.
0: La previsió és que tant avui com demà el judici abordi les qüestions prèvies. Serà a partir de dilluns que començaran les declaracions dels testimonis, entre els quals hi ha altres aspirants a la plaça que va aconseguir David Sánchez i directors de conservatoris. Els acusats està previst que declarin dijous que ve.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 4 minuts i arribarem a 11:15. Els Estats Units i l'Iran s'han atacat mútuament les últimes hores en una nova escalada de la guerra a l'Orient Mitjà que compleix 3 mesos, la meitat dels quals en una treva fràgil en vigor. L'exèrcit nord-americà ha tornat a bombardejar aquesta nit objectius militars de l'Iran per segona vegada en 3 dies. Ara ha colpejat la ciutat portuària de Bandar Abbas. El règim de Teheran hi ha resposta amb drons i míssils contra una base aèria nord-americana. Les negociacions entre els Estats Units i l'Iran es mantenen, però les noves hostilitats han allunyat les expectatives d'un acord i el preu del petroli ha tornat a pujar a l'entorn d'un 3%, amb el barril de Brent ara al voltant dels $96. Donald Trump ha negat l'existència d'un esborrany d'acord de pau amb l'Iran. Washington, Oriol Serra.
14: Els Estats Units volen enviar una imatge de fortalesa davant del món. El president Donald Trump fins i tot ha arribat a dir que les eleccions de mitja legislatura, les midterm, no l'amoïnen i manté el to amenaçant.
15: L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som. No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
14: Trump, que ahir va dirigir una reunió del seu gabinet davant les càmeres, ha tornat a insistir que el seu és un govern d'èxit amb inversions mai vistes als Estats Units i amb una producció de petroli insòlita. El secretari de Defensa ha arribat a comparar Trump amb els presidents Lincoln i Washington per l'empremta que assegura que deixarà a la història del país.
0: I el front del Líban, Israel assegura que ha començat un nou atac al sud del país contra objectius de la milícia de Hezbollah a la ciutat de Tir. Netanyahu ha promès els últims dies intensificar aquesta ofensiva. Un dels seus ministres més ultres ha cridat avui a destruir 100 edificis de Beirut per cada dron de Hezbollah que impacti contra un soldat israelià després de la mort dimecres d'un soldat d'Israel de 20 anys al nord del país. I la Unió Europea discuteix avui la possibilitat de parlar amb Putin amb la qüestió oberta sobre qui hauria de representar els 27 en unes eventuals converses. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, avisa sobre el risc de quedar atrapats en la discussió sobre els noms abans d'una reunió i informar la Xipre dels ministres d'Afers Estrangers Europeus. Brussel·les, Bruno Fortea.
16: Kaya Kallas creu que d'entrada els països comunitaris han de consensuar què li reclamaran a Putin. Per ella, discutir ara qui farà de mediador europeu és començar la casa per la taulada.
17: És un parany en el qual Rússia ens vol fer caure, que discutim sobre qui parla amb ells. No caiguem en aquest parany. Les negociacions sempre són un esforç d'equip. Tens polis bons i polis dolents. Per això la substància és molt més important que el qui.
16: I dins d'aquesta substància, Kallas vol obligar Rússia a retre comptes pels danys de la invasió i que es comprometi a respectar la sobirania d'Ucraïna. No ha parlat en cap moment de cedir territoris a Moscou. El que sí que ha introduït és la possibilitat de relaxar les sancions europees contra el Kremlin en el marc d'un acord de pau.
17: Tots els temes que afecten Ucraïna només els poden negociar i acordar Ucraïna i Rússia, però hi ha moltes coses que afecten Europa. Aixecar les sancions contra Rússia, per exemple, és una decisió europea.
16: I ha fet una crida a aprofitar el moment de debilitat que diu que l'exèrcit rus viu al camp de batalla. Tot això mentre s'han refredat les converses de pau entre Kiev i Moscou, liderades per Donald Trump. Ara que els Estats Units estan més capficats en les negociacions i en la guerra contra l'Iran.
0: Hem arribat a 11:15, moment de fer un cop d'ull a carreteres i transports públics. Hi ha incidències obertes, algunes derivades d'aquesta vaga de docents, d'altres que no ens ho explica la Clàudia Serra. Clàudia, bon dia.
18: Bon dia, sí. Hores d'ara força col·lapse a l'entorn de Mataró degut a aquest tall que hi ha a la carretera C32 en aquesta nova jornada de vaga de docents. Com ara explicaves, l'havia estat tallada a Mataró en sentit Barcelona i a Cabrera de Mar en sentit Palafolls. Això provoca retencions des d'Arenys de Mar en sentit sud i des de Vilassar de Dalt cap al nord. Els Mossos fan desviaments abans d'arribar al punt tallat, però de retruc estan molt afectades les vies de l'entorn, especialment destaca la C60, hi ha retencions des d'abans d'arribar a Argentona, sentit Mataró, també la Nacional 2, hi ha cua de Vilassar de Mar cap a Cabrera de Mar en sentit nord i de Sant Andreu de Llavaneres a Mataró en sentit Barcelona, així que molta paciència si us trobeu en aquest punt. A la resta de carreteres destaquem aturades a la C58 i la C33 d'entrada a Barcelona cap al Nus de la Trinitat i encara congestió a la Ronda Litoral de Barcelona, sentit Llobregat, i a la 2 i la B23 d'entrada cap a la capital. És tot.
2: El temps.
0: Crònica del Jofre Genuer.
19: Pendents aquest pic de calor, el primer de la temporada, i que ens durà un ambient de ple juliol amb temperatures que podrien arribar a tocar alguns rècords de maig. De fet, ja hem començat aquesta matinada amb una tramuntana una mica rescalfada, que ha fet que el termòmetre no hagi baixat dels 28 graus a Portbou, que podria ser doncs, el primer cop que en mes de maig tenim valors tòrrids de matinada. Hi ha hagut més valors tropicals en molts sectors de la costa, del Maresme, del Barcelonès, i tot això és el punt de partida de les temperatures que esperem que avui arribin als 38 a les zones més càlides, entre els 35 a 37 a moltes poblacions de l'interior, al voltant dels 35 al prelitoral, també l'interior de Girona, déu-n'hi-do, el termòmetre pot arribar a superar els 35 graus àmpliament, i a la costa també arribar a superar els 30, per tant, una situació totalment anòmala, com dèiem, amb temperatures més típiques de juliol que no pas de finals de maig. Tot plegat amb sol i algunes nuvolades, sobretot entre el Lluçanès, sud del Ripollès, nord del Berguedà, nord d'Osona. En aquesta àrea, la mateixa calor pot acabar generant alguna nuvolada que doni, doncs, alguna petita tronada o quatre gotes. Bé, pels propers dies la temperatura comença a recular una miqueta, esotarà poc. La calor continua sent molt intensa, però avui és el màxim, per tant, reculant lleugerament, i sobretot les nuvolades de tarda que guanyaran terreny al Pirineu i especialment al llarg del cap de setmana.
2: Tresca Info.
20: Quan veus entre setmana en un museu una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
21: i aquest? A què es dedica?
20: Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: Al món.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al món.cat.
2: Tresca Info.
0: Passen 4 minuts d'un quart d'11. A aquesta hora arrenquen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen. És la trama parapolicial que suposadament va orquestrar la cúpula del Ministeri de l'Interior per sostreure i eliminar proves de la comptabilitat B del PP que ostentava l'extresorer del partit Luis Bárcenas. Està previst que els primers a declarar siguin Francisco Martínez, ex-número 2 del departament, també l'exministre Jorge Fernández Díaz, per a qui la Fiscalia demana 15 anys de presó. Ho està seguint des de l'Audiència la Tània Tàpia. Tània, bon dia.
24: Què tal? Bon dia. Doncs sí, acaba d'arrencar aquest judici que arriba un moment clau. El judici va arrencar un 6 d'abril. Avui, però, sentirem ja les declaracions dels acusats. El primer en fer-ho serà Francisco Martínez, és el exnúmero 2 d'Interior. El exministre Jorge Fernández Díaz volia escoltar primer el seu testimoni. Tots dos s'enfronten a 15 anys de presó per suposadament liderar la trama, aquesta operació parapolicial orquestrada en el Ministeri d'Interior en època de Rajoy per espiar i robar documentació a l'extresorer Luis Bárcenas, documentació que era sensible sobre la possible caixa B del Partit Popular. Tots dos estan enfrontats, es passen les culpes, ja l'instrucció van viure un intens cara a cara entre tots dos. Martínez ha portat missatges registrats davant de notari que implicarien l'exministre. Durant el judici, la defensa de Fernández Díaz s'ha esmerçat per demostrar que estan manipulats. Per tant, veurem avui quina és la tesi de cadascun d'ells. ells, com diem, primer declara l'ex número 2 d'Interior, Francisco Martínez, ho farà, si dona temps, avui també l'exministre Jorge Fernández Díaz i, a més acusat, seguiran en els dies següents. Tots dos, recordem-ho, s'enfronten a 15 anys de presó.
0: Perfecte, doncs pendents de totes les novetats que ens facis arribar. Tània, gràcies, fins ara.
24: Fins ara.
0: Seguim amb més notícies. Us ho dèiem en titulars, ara ens situem a Girona. Ni mòbils, ni rellotges digitals, ni auriculars als exàmens de la Universitat de Girona. El centre prohibeix als estudiants portar aparells electrònics, com aquests, durant els exàmens, fins i tot encara que no els facin servir. Si els enxampen, els suspendran directament. Núria Pereira.
1: Així consta en la modificació de la normativa que regula els processos d'avaluació i que ja està en vigor. S'ha fet més concreta i amplia els supòsits de frau o plagi quan es facin proves d'avaluació, treballs de final de grau o treballs de final de màster. Es descriu com a conducta fraudulenta la utilització o la tinença de qualsevol sistema, dispositiu o tecnologia que permeti als estudiants posar-se en contacte amb agents externs o rebre ajuda no autoritzada. Si es detecta l'ús d'aparells electrònics, les proves o treballs se suspendran directament amb un zero. Segons el rector de la Universitat de Girona, Josep Calbó, ho fan per preservar la integritat acadèmica.
3: S'ha d'evitar el que jo anomeno cultura de la trampa. Hem d'aconseguir que tothom, els estudiants en particular, entenguin que ser honestos, ser íntegres, que l'avaluació els pugui certificar els seus coneixements, les seves capacitats, és molt important.
1: A més, es podrà obrir un procediment disciplinari que pot comportar suspendre l'assignatura o una expulsió temporal. L'UDG informa que ja ha obert diversos expedients.
3: Per exemple, un es va detectar perquè va resoldre un exercici que no es podia resoldre sense una dada si no li vingui des de fora aquesta dada. O sigui, l'exercici no donava la dada i la va posar com si la donéssim. Per tant, algú li va donar aquesta dada des de fora.
1: Argumenten que amb la norma es protegeix la credibilitat del sistema d'avaluació.
0: I per ella, l'edició d'aquest any del Cerdanya Film Festival, els organitzadors lamenten les traves que, segons diuen, els està posant l'Ajuntament de Puigcerdà. Anem cap allà, Joaquim Albalate.
4: La Fundació Cerdanya Cinema denuncia el que considera un bloqueig per part del consistori que no els ha cedit l'ús del Teatre Casino Ceretat durant les dues setmanes que dura el certamen i que tampoc garanteix la seguretat de l'equipament. Això fa que la 17a edició del festival, diuen, pengi d'un fil. Jordi Forcada és el director.
5: En altres ocasions, el que hem fet és, si a Cerdanya no està possible fer les activitats, doncs com nosaltres som una entitat, el nostre abast és pirinenc, les hem portat a altres bandes, no? I la veritat és que les experiències que hem tingut fora de Cerdanya han estat molt correctes i molt constructives. Ara bé, moure el Festival de Cinema de Cerdanya fora de Cerdanya jo crec que no té sentit.
4: L'Ajuntament argumenta que cap entrat pot reservar un espai tants dies seguits i ofereix el Museu Cerdà, amb molta menys capacitat, com a alternativa per la segona setmana del festival. També reconeix que no pot garantir les condicions tècniques i de seguretat que demana la Fundació.
5: Ja no només és una qüestió de dates i d'ús d'un espai públic, és amb quines condicions s'està cedint a les entitats o si està operant, no? Nosaltres hem detectat una sèrie de deficiències, com a qüestió de riscos laborals i etcètera, que almenys nosaltres com a operadors sí que fem l'esforç de complir la normativa i que el que hem fet és demanar a l'Ajuntament que subsani aquestes anomalies.
4: Mentre l'organització del festival exigeix una solució immediata per garantir el seu futur, l'Ajuntament li ha demanat que presenti una proposta compatible, diuen, amb els recursos que els pot oferir.
0: Us parlem ara de Paul McCartney, que promociona el seu últim àlbum The Voice of Dungeon Lane.

0: L'ex-Beatle de 83 anys ha aparegut en un directe de TikTok per promocionar aquest nou treball, del qual ja ha publicat dos dels 14 temes que conté, però ha deixat que els espectadors escoltessin fragments curts d'aquestes cançons. Paul McCartney estrenarà aquest àlbum demà, divendres 29 de maig. Esports. Eudald Serra, molt bon dia.
1: Bon dia. El Barça lliga el primer fitxatge de cara a la temporada que ve. El davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, es convertirà en el primer reforç blaugrana. Avui està previst que aterri Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el nou contracte. El jugador de 25 anys ha donat prioritat a l'oferta del Barça davant d'altres que havia rebut. L'operació se situarà al voltant dels 70 milions d'euros, més 10 en variables. L'arribada d'Anthony Gordon a l'equip que entrena Hansi Flick no significa que el club blaugrana hagi descartat, però, altres operacions com les de Julián Álvarez, João Pedro o Marcus Rashford.
2: 3CAT Info.
1: Encara sobre el Barça, Alexia Putellas es va acomiadar ahir de l'afició, ahir al matí. Ho va fer primer en un acte institucional al Camp Nou i al vespre a l'estadi Johan Cruyff, jugant el seu últim partit en la victòria del Barça davant la Reial Societat per 2-1. Alexia reconeixia que la decisió ha estat molt difícil de prendre, però que tot i això era el moment de fer-ho.
3: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
1: Al vespre, després del partit amb la Reial Societat, el públic que va anar al Johan Cruyff la va acomiadar amb una gran ovació.
4: Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
1: L'afició blaugrana també va acomiadar ahir Mapi León, Ona Valle i Marta Torrejón, que tampoc continuaran a l'equip la temporada que ve. En l'altre partit de la Lliga Femenina en presència catalana jugat ahir, a banda d'aquest Barça-Reial Societat, el Deportivo de la Coruña i l'Espanyol van empatar a 2 gols.
2: 3CAT Info.
1: L'Espanyol precisament va fer oficial ahir la renovació de Leandro Cabrera per una temporada més de forma automàtica al complir-se els requisits, entre d'altres, haver jugat més de 20 partits aquesta temporada i que l'equip hagi assolit la permanència.
5: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos y nada, otro añito más con esta camiseta que la verdad que es un tremendo honor.
1: Mentrestant, el nou director general esportiu Monchi i el tècnic Manolo González ja van mantenir ahir la primera reunió per començar a planificar la temporada que ve. I encara en futbol, un apunt més, en aquest cas de futbol internacional, el Crystal Palace és el nou campió de la Conference League després de guanyar ahir la final disputada a Leipzig, Alemanya, al Rayo Vallecano per 1-0.
2: 3CAT Info.
1: Parlem ara de bàsquet perquè Xavi Pascual, com a entrenador del Barça, quan acabarà, deixarà de ser entrenador del Barça quan acabi la temporada, després de fer oficial ahir al club. El tècnic de Gavà farà efectiva la clàusula de rescisió del seu contracte d'uns 400.000 euros. Pascual es va fer càrrec del Barça de bàsquet el novembre passat, substituint Joan Peñarroya en el que és la seva segona etapa blaugrana. El seu destí més probable serà el Dubai, amb qui firmarà per 3 temporades. Pascual farà aquest migdia una roda de premsa on donarà més explicacions, una roda de premsa que començarà als voltants de 11:45 i que podrem seguir en directe a 3CAT Info. Mentrestant, el Barça de bàsquet accelera les negociacions també per incorporar Xavi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció. Pujol havia estat abans també director esportiu del Barça.
2: 3CAT Info.
1: En waterpolo, el Club Natació Catalunya es va adjudicar ahir el primer partit de la final de la Europe Cup femenina després de guanyar l'Atlètic Barceloneta per 14-9. Lucía Gómez, amb 4 gols, va ser una de les jugadores més destacades del Catalunya.
6: Nos damos la tranquilidad para ir allí. Nos tenemos que enfocar mucho en la defensa. Es verdad que queda mucho partido, quedan 4 partes aún, pero sí que nos da una cierta tranquilidad tener esta ventaja.
1: Sentim ara també el tècnic de l'Atlètic Barceloneta, Xus Martín.
7: Crec que nosaltres, en aquest cas, doncs, no hem sabut jugar amb equip, amb errors individuals, i que cadascú ha volgut buscar el gol per seu compte i no hem treballat. I quan és una portera davant com la Laura, doncs, es fa més difícil.
1: La tornada d'aquesta final de la Europe Cup femenina jugarà dimecres de la setmana que ve. Mentrestant, ahir també va començar la final de la Lliga Femenina de Waterpolo amb la victòria al Sant Andreu per 10-8 sobre el Mataró en el primer partit. Dissabte jugarà el segon partit de la final a Mataró en una sèrie al millor de 3 partits. I en ciclisme, triomf i en solitari del danès Michael Valgren a la 17a etapa del Giro, el també danès Jonas Vingegaard mantell la malla rosa de l'Itar.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts d'11, el més destacat d'aquesta hora passa per les protestes dels docents, que continuen un dia més. Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès. Aquesta tarda hi ha prevista una nova reunió per mirar de desbloquejar el conflicte a les aules. Els sindicats demanen millorar encara els augments salarials i que això i l'increment de la plantilla per a la inclusiva quedin per escrit. En política, pocs moviments entre els socis de govern de Sánchez, malgrat les crides del PP l'endemà d'una nova intervenció judicial que situa el PSOE sota sospita. Només el PNB i Podem reclamen obertament al president espanyol que passi a l'acció davant els casos oberts. I en internacional, els Estats Units i l'Iran s'ataquen mútuament en una nova escalada de la guerra. Donald Trump ha negat l'existència d'un esborrany de pacte amb l'Iran i Israel llança nous bombardejos al sud del Líban. Les expectatives més baixes d'un acord de pau han tornat a fer pujar el preu del petroli. Des d'ara fins les 11, també us explicarem algunes novetats al voltant del conflicte entre els llogaters i New Amsterdam Developers, propietari d'edificis a Barcelona, que vol convertir en habitatge compartit. Segons ha avançat el Matí de Catalunya Ràdio, els llogaters han rebut cartes d'Hisenda que els demanen que paguin directament el lloguer a l'agència tributària a causa dels deutes d'aquesta empresa. També us explicarem que el sector espera una bona collita d'ametlla de més de 12.000 tones gràcies a la pluja de l'hivern i l'absència de gelades tardanes importants. Més de la meitat de la producció la porta la demarcació de Lleida. I a l'espai Mapamundi, avui parlarem del moviment independentista del Quebec. En esports, Audal Serra, bon dia.
2: Bon dia.
1: El davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, es convertirà en el primer fitxatge del Barça de cara a la pròxima temporada.
2: Gordon té previst aterrar avui a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el nou contracte. El traspàs del davanter anglès voltaria entre els 70 i els 80 milions d'euros.
1: Pel que fa al temps, calor excepcional per a un mes de maig amb ambient de juliol o agost. Els termòmetres començaran a superar els 30 graus al llarg de les pròximes hores. S'acostaran els 35 a l'interior. De manera local, arribaran els 38, sobretot al Pla de Lleida i a les Terres de l'Ebre. Passen 2 minuts i mig de 2:15. Avui, nova jornada de protestes al sector de l'educació, després que la reunió d'ahir entre el departament i els sindicats s'acabés sense acord una altra vegada. Avui els docents del Maresme i el Vallès fan vaga. Les parts es tornaran a trobar a les 3 de la tarda amb una proposta de millora salarial sobre la taula que, a hores d'ara, no satisfà encara les expectatives dels sindicats, que, a més, també reclamen tenir-ho tot per escrit abans d'aturar les mobilitzacions. Al llarg del matí, els docents estan tallant les carreteres principals a diferents punts del Vallès i el Maresme. A aquesta hora marxem cap a Mataró. En fa pocs minuts s'ha aixecat el tall de la C32. Mataró, Marta Vallès.
3: Els talls d'aquest matí a l'autopista C32, especialment el que s'ha fet a Mataró, perquè el de Canet a 8:15 del matí ha estat només de 10 minuts. Però en el cas de Mataró, els Mossos d'Esquadra prèviament ja havien impedit l'accés a l'autopista i desviaven els vehicles per vies alternatives i per l'interior dels municipis. I, per exemple, en el cas de Mataró hi ha hagut una retenció i unes cues importants de trànsit a la Via Europa, una de les principals artèries de la ciutat que connecta amb l'autopista C32. També hi ha hagut problemes de connexió de la C32 amb la C60 quan es tallava en aquest tram. Des del sindicat USTEC a la comarca del Maresme, Anna Torralbo ens deia que confien que aviat la negociació entre els sindicats i educació arribi a un acord.
4: Ens encantaria, esperaríem que la bona notícia fos aquesta, que avui es porten els deures fets, que penen les concrecions en paper i, per tant, que poguéssim fer un pas endavant. Si no, això continua. Vull dir, ahir vam escoltar persones i del personal docent i educatiu que van dir que, si cal, el curs que ve seguim. Això no té marxa enrere perquè el futur és massa dur com per pensar que no ha valgut la pena.
3: La reivindicació se centra avui a la comarca del Maresme i també al Vallès Oriental i Occidental. En el cas d'aquesta darrera comarca, el Vallès Occidental, s'han previst bicicletades que han sortit de Sant Cugat del Vallès i de Terrassa i que van en direcció a la Universitat Autònoma de Barcelona. Es trobaran allà els docents de la comarca al voltant de les 12 del migdia i és previsible que també es faci alguna mena d'acció que, de moment, no s'ha comunicat.
1: En política, pocs moviments entre els socis de govern de Sánchez, malgrat les crides del PP l'endemà d'una nova intervenció judicial que situa el PSOE sota sospita. El Partit Nacionalista Basc sí que ha redoblat la pressió sobre Sánchez perquè convoqui eleccions. De moment, el PNB és l'únic soci, però, del bloc d'investidura que ho defensa obertament. Sentim Aitor Esteban aquest matí a Bilbao.
5: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral
0: este año, debería hacerle este año, porque quizás él también tendría que preguntarse si no, si al negarse una y otra vez a esto, a reflexionar sobre esto, no está también actuando desde un interés partidista. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha recordat que ells ja van demanar a Pedro Sánchez eleccions.
5: Estem parlant d'una cosa que nosaltres ja fa un mes i mig que vam dir, i li vam dir a la sessió de control, i no ens va contestar i no ens va donar la justificació per la qual no convocava aquestes eleccions.
1: Els de Puigdemont asseguren que el PP no ha contactat amb ells de cara a una eventual moció de censura, i Esquerra Republicana insisteix que ara mateix no es donen les condicions per deixar caure el govern. Sentim el diputat al Congrés, Francesc Marc Álvaro. També declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
6: Quan hi hagi un element, diguem, de canvi, de tom de cargol, que ens apunti cap aquí, doncs analitzarem i prendrem les decisions que calguin de manera coherent amb tot el que estic dient.
7: Però si no hi ha una sentència ferma, no ho contemplen.
6: Sentència ferma o alguna cosa, diguem, que s'aproximi a una evidència palmària, eh? Vull dir, ara tampoc ens anem a lligar a la sentència.
1: En aquest mateix programa i des del Partit Socialista, el diputat del Congrés, José Zaragoza, ha denunciat que la justícia tracta diferent al PSOE que al PP.
8: És evident que el ciutadà pensa que la justícia no és igual per tothom. És evident que el ciutadà en aquests moments tenen les sospites que no és el mateix que se li volqui, com li fan al fiscal general de l'Estat, al seu mòbil, i en canvi al Miguel Ángel Rodríguez se li permet fins i tot mentir davant d'un tribunal. És a dir, és evident que aquestes coses provoquen desconfiança del ciutadà.
1: El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Neis Urtasun, exigeix explicacions al PSOE, al seu soci de govern, i que depuri responsabilitat si s'escau. Són declaracions a Televisió Espanyola.
9: Lo que sí tengo que pedirle y exigirle al Partido Socialista es que reaccione, es que tome las medidas que tenga que tomar y desde luego que den mayores explicaciones porque las de ayer fueron absolutamente insuficientes.
1: 3CAT Info. I en internacional, els Estats Units i l'Iran s'han atacat mútuament a les últimes hores en una nova escalada de la guerra a l'Orient Mitjà que compleix ja 3 mesos, la meitat dels quals amb una treva fràgil en vigor. L'exèrcit nord-americà ha tornat a bombardejar aquesta nit objectius militars de l'Iran per segona vegada en 3 dies, ara colpejar la ciutat portuària de Bandar Abbas. El règim de Teheran hi ha resposta amb drons i míssils contra una base aèria nord-americana. Les negociacions entre els Estats Units i l'Iran es mantenen, però les noves hostilitats han allunyat les expectatives d'acord i el preu del petroli ha tornat a pujar a l'entorn d'un 3%, amb el barril de Brent ara al voltant dels $96. Donald Trump ha negat l'existència d'un esborrany d'acord de pau amb l'Iran. Washington, Oriol Serra.
10: Els Estats Units volen enviar una imatge de fortalesa davant del món. El president Donald Trump fins i tot ha arribat a dir que les eleccions a mitja legislatura, les midterm, no l'amoïnen i manté el to amenaçant.
11: L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som. No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
10: Trump, que ahir va dirigir una reunió del seu gabinet davant les càmeres, ha tornat a insistir que el seu és un govern d'èxit amb inversions mai vistes als Estats Units i amb una producció de petroli insòlita. El secretari de Defensa ha arribat a comparar Trump amb els presidents Lincoln i Washington per l'empremta que assegura que deixarà a la història del país.
1: I al front del sud del Líban, Israel assegura que ha començat un nou atac contra objectius de la milícia de Hezbollah a la ciutat de Tir. Un soldat libanès ha mort en aquesta regió del país. Netanyahu ha promès els últims dies intensificar aquesta ofensiva. Un dels seus ministres més ultres, de fet, ha cridat avui a destruir 100 edificis de Beirut per cada dron de Hezbollah que impacti contra un soldat israelià. Això després de la mort dimecres d'un soldat d'Israel de 20 anys al nord del país. 6 minuts i arribarem a 3:15. Tornem a casa nostra. Novetats en el conflicte entre llogaters i New Amsterdam Developers, propietari d'edificis a Barcelona, que vol convertir en habitatges compartits, que és el que es coneix com a coallotjament o co-living. Segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio, els llogaters han rebut cartes d'Hisenda en què els demanen que paguin directament el lloguer a l'agència tributària a causa dels deutes de l'empresa. New Amsterdam Developers és propietària d'un bloc de Sant Agustí a Gràcia, on els veïns ja han aconseguit aturar aturar un desallotjament i també d'un edifici de l'Eixample, on la setmana passada els Mossos van executar el desnonament d'una família vulnerable amb tres menors. També és propietària del conegut com a Bloc Papallona, on els veïns ja han rebut cartes en què Hisenda els demana pagar el lloguer a l'agència tributària. Al Matí de Catalunya Ràdio ha pogut consultar un document de finals d'abril en què l'agència tributària de Catalunya deixa constància d'un embargament d'interessos i rendes a l'empresa a causa d'un deute de més de 220.000 euros. Ana Olesti és veïna d'un dels blocs afectats i portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
12: Esperen que nosaltres ens deixem el nostre sou a pagar el lloguer quan ells tenen un deute amb l'Estat. Van desnonar i van executar un desnonament la setmana passada de l'Olaia per un impagament quan ells són els primers que tenen un deute de milers d'euros. Sobre ens estan fent fora. A sobre on han fet col·lidings, descobrim ara que tenen un deute amb Hisenda de milers d'euros.
1: El Matí de Catalunya Ràdio s'ha posat en contacte amb New Amsterdam Developers, que no ha volgut fer-ne cap valoració. El sindicat, per la seva banda, demana a l'administració l'expropiació dels immobles d'aquesta empresa. Ara marxem cap a Lleida. Catalunya tindrà aquest any una bona collita d'ametlla gràcies a les pluges de l'hivern i al fet que no hi ha hagut gelades tardanes importants. El sector preveu superar les 12.600 tones de producció, més de la meitat de les quals a les comarques de Lleida, on les collites marquen una clara tendència a l'alça gràcies al rec. Noelia Caselles.
13: Encara queden mesos per començar a collir ametlles, però a hores d'ara s'espera que la producció pugi un 7% respecte a l'any passat. I això per què? Doncs sobretot per la meteorologia, després d'anys molt complicats. Roger Palau és portaveu de la fruita seca de la Federació de Cooperatives Agrícoles de Catalunya, la FECAC.
14: Sequeres, freds, enguany, sí, enguany, doncs hem tingut el pic, els rastres pic alineats. No tenim actualment problemes pic de sequeres importants i el tema de les gelades ha sigut una cosa anecdòtica.
13: A Catalunya hi ha 30.000 hectàrees d'ametller i el 60% encara són de secà. En termes productius, però, els percentatges canvien.
14: Aquest 40% que tenim amb rec pot suposar el 80% de la producció, com sempre. Sí que queda dir que ens hem de continuar preocupant d'aquests ametllers marginals i de secà que fan aquesta funció mediambiental. Igual fan poques ametlles, però fan una funció molt important.
13: Justament l'augment d'ametllers en regadiu ha provocat que les comarques de Lleida concentrin ara el 60% de la producció i que aquest any s'acostin a les 8.000 tones d'ametlla en gra, un 11% més que l'any passat. A Tarragona la producció es mantindrà estable amb 4.600 tones.
14: Històricament, antigament, Tarragona tenia més producció. El que dic a Lleida, doncs, s'han substituït cultius o s'ha introduït a l'ametller en noves zones on no estava instaurat, nous tics o regadius, bàsicament, i és un dels cultius principals i amb molt de potencial a la zona d'IC de Lleida.
13: Tampoc es preveuen canvis en la producció de Barcelona i Girona. Com a la resta de sectors agrícoles, el sector de la fruita seca també ha patit un augment de costos de producció derivats de l'encariment dels fertilitzants i dels combustibles per la guerra a l'Orient Mitjà. Asseguren, però, que encara és massa d'hora per parlar de preus.
1: I ara cultura. Fins diumenge a Móra d'Ebre, la Ribera d'Ebre es converteix en l'epicentre de la cultura catalana amb la Fira Literarum. 43 programadors d'arreu dels països catalans es trobaran en una mostra referent, on es podran veure 25 espectacles literaris. Móra d'Ebre, Jordi Barranca.
15: A poc comencen el gruix dels actes, tot i que la inauguració oficial serà demà al vespre, un acte presidit per la consellera de Cultura, Sònia Hernández. La fira eminentment professional aterra portes aquí a Móra d'Ebre després d'haver passat abans per Morella, els Ports, Calaceit, Almaterranya i Reus, al Baix Camp, i ja s'ha convertit en un referent a tot el país i està en plena expansió. Lluís Flores n'és el director.
16: Enguany hi ha 25 d'espectacles literaris, normalment n'hi havia 16, hem augmentat, sobretot seguint el criteri, com veureu, que hi hagin totes les disciplines. I això és una cosa que hem aconseguit enguany. Hi ha disciplines des d'arts audiovisuals, com ha sigut l'Ebre Lumen, passant per Pallassos, que és una paraula que cal reivindicar, i un art que cal reivindicar amb aquest nom, fins a arribar a l'espectacle més vist, que pot ser, per exemple, la poesia recitada o el circ.
15: Avui demà són els dies en què les escoles i instituts de la comarca visiten la mostra, que se celebra juntament amb la Fira del Llibre Branc. La programació inclou totes les disciplines i s'adreça als programadors de fora les grans ciutats. Entre les apostes,
16: Curial e Güelfa, la segona obra més important de la literatura medieval en narrativa, una obra que fa 2 anys se va descobrir per fi, tots hem estudiat Curial e Güelfa, que era anònim, ara ja se sap qui era Íñigo Dávalos. Per tant, la segona obra de narrativa més important en literatura catalana la tindrem, i a més clou també Gemma Humet, que és un dels projectes estrella que ha tingut Espais Escrit, que és la xarxa de patrimoni literari.
15: En total, 45 institucions i entitats donen suport en l'organització de Literarum. Les més destacades són l'Ajuntament de Móra d'Ebre, la Generalitat i també el Consell Comarcal.
17: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.

0: Arribem a 3:15, moment de connectar de nou amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Com ja heu explicat fa uns minuts, ja s'ha aixecat el tall a la carretera C32 a Mataró. Tot i això, encara hi ha força congestió en aquesta via, des de Mataró a Arenys, de mar precaució, també a les vies de l'entorn. Hi ha retencions encara considerables a la C60 d'entrada a Mataró, a la Nacional 2 de Sant Andreu de Llavaneres a Mataró en sentit Barcelona. A la resta de carreteres, retencions habituals d'aquesta hora. Destaquem amb l'AP7 a Santa Perpètua, sentit Tarragona, trànsit dens també a la C58 i la C33 d'entrada a Barcelona cap al Nus de la Trinitat i a la ronda litoral des de Sant Adrià, sentit Llobregat. És tot de moment.
0: El temps. Jofre Genuer.
2: La temperatura s'està disparant ràpidament. Avui esperem que el termòmetre quedi ubicat per sobre dels 30 graus a l'interior del país. De fet, ja s'està assolint aquesta xifra en alguns punts de la costa i sobretot cap a l'Empordà, amb aquesta tramuntana rescalfada que hauria d'anar una mica de baixa, sobretot a partir de migdia aquesta tarda. Això pot permetre que aquí el termòmetre, que s'ha mantingut molt elevat al llarg de les darreres hores, doncs baixi lleugerament amb aquesta matinada tòrrida a Portbou de 28 graus i amb valors de temperatura que ara mateix doncs superen de poc els 30. De fet, hi ha hagut més valors tropicals aquesta matinada en molts punts de la costa. Al Fabra hem tingut una mínima de 23 graus. És possible que sigui i un valor que no s'hagués registrat mai un mes de maig. I bé, en tot cas, pendents de fins on pot arribar aquest termòmetre al llarg d'aquesta tarda, perquè podrien assolir-se alguns rècords, sobretot cap al Pla Lleida de Terres de l'Ebre, on podria arribar fins i tot a superar-se els 38 graus. I en general, valors al voltant d'aquests 35 a tot l'interior i superant els 30 a la façana litoral, amb un panorama més típic de juliol o d'agost. Res a veure amb finals de maig. Pic de calor que arriba al seu màxim d'aquest episodi i a partir de demà la calor fuixa molt poc, però sí que ja no arribarà als valors que tindrem al llarg del dia d'avui. Per tant, sembla que anirà desinflant-se molt a poc, amb, a més, la formació de nuvolades i tornades de tarda, sobretot a zones de muntanya del nord del país, entre el Pirineu i el Prepirineu. Avui podria haver-n'hi alguna, però aquestes guanyaran més terreny els propers dies.
3: Resca Info. Tota comunitat necessita un cor.
4: Un cor? Per què?
3: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
4: I reforçar la identitat?
3: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
4: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
5: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Tresca Info. Passen gairebé 4 minuts de 3:15.
3: Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
6: Els canadencs que volen la independència i que no són del Quebec.
7: Un grup independentista de la província canadenca d'Alberta afirma tenir prou suport per organitzar un referèndum per marxar del Canadà. Els separatistes del moviment Stay Free Alberta han presentat més de 300.000 signatures per convocar la consulta a la tardor, en una regió cabdal pel país, perquè n'és la principal productora de petroli i gas natural i acull dues de les indústries petrolieres més grans de l'Amèrica del Nord. La justícia, però, s'ha interposat en el seu camí en resoldre que Alberta havia de consultar amb les primeres nacions abans de permetre recopilar signatures. Els demandants argumenten que un referèndum violaria els seus tractats amb la corona, que són anteriors a la creació d'Alberta. El govern de l'Estat presentarà recurs a la interlocutòria judicial. Els greuges econòmics envers el govern federal d'Ottawa alimenten l'esperit separatista. Alberta té les terceres reserves de petroli més grans del món i els seus ciutadans gaudeixen del PIB més alt per càpita. La contribució fiscal d'Alberta a un govern federal que, al seu torn, no inverteix prou en infraestructures sobre el terreny, alimenta l'esperit secessionista, segons assegura Daniel Belan, director de l'Institut d'Estudis Canadencs.
8: Aquest ressentiment contra el govern federal també es basa en el sentiment que no respecta Alberta, que els ciutadans d'Alberta contribueixen molt a les polítiques fiscals federals perquè és la província més rica, però en canvi no reben gaire.
7: Belan sosté que això ha contribuït a fer créixer una sensació de maltractament històric que ha privat Alberta d'inversions clau, malgrat contribuir a la riquesa nacional molt per sobre d'altres províncies. Una opinió compartida per la doctora Lori Thorlaxon, cap del Departament de Ciència Política de la Universitat d'Alberta.
9: A Alberta som, en general, contribuents nets a l'economia canadenca i això fa que la gent estigui insatisfeta perquè creuen que se'n profiten de nosaltres.
7: Thorlaxon afegia que les restriccions per la Covid imposades pel govern federal progressista a Ottawa, que llavors liderava Justin Trudeau, van posar la llavor de la discòrdia que ara ha esclatat en una província llargament governada per partits conservadors des que es va constituir l'any 1905.
9: Com que ens ha governat la dreta tant de temps, sovint els convé convertir el govern federal d'Ottawa en boc expiatori. Utilitzen els greuges regionals de manera estratègica per aconseguir suport cap a la seva causa. I això ha alimentat aquest sentiment. Canada,
7: my homeland, is where my heart belongs. Votar per la independència d'Alberta no serà bufar i fer ampolles. A l'espera de la resolució del recurs contra la decisió judicial que atura el procés, la presentació de signatures només és el primer pas. Si guanyés el sí, Alberta hauria de negociar amb Ottawa les condicions en el marc de la coneguda com a llei de claredat, que no és gens clara, perquè no especifica ni el percentatge de vot ni la participació imprescindible per validar el procés, com deia la doctora Thorlaxon.
9: Si el referèndum guanyés el sí, el govern federal ha de negociar d'acord amb el que diu la llei, en cas que hi hagi una voluntat clara per separar-se. Caldrà mirar coses com una majoria clara, que la legislació no defineix exactament.
7: Aquesta indefinició recorda el Quebec del 95, on per segon cop va perdre una consulta per la independència amb una minsa majoria, el 50,58% dels vots, considerada, però, com una voluntat clara contra el separatisme. La unitat del Canadà es tornarà a posar a prova a la tardor. Coincidint amb el possible referèndum a Alberta, el Quebec celebrarà unes eleccions provincials on el partit quebequès guanyarà, segons les enquestes, i convocarà un nou referèndum d'independència. Una amenaça política a la integritat territorial canadenca que té el contrapunt amb un rebrot pel sentiment patriòtic que Daniel Belan assegura que s'experimenta arran de la pressió exercida per l'administració de Donald Trump.
8: Ja consten vincles entre l'administració Trump i alguns grups independentistes a Alberta. I hi ha un temor real d'interferència estrangera entre els ciutadans d'Alberta i altres canadencs que l'administració Trump miri d'utilitzar això per desestabilitzar el Canadà.
7: Les enquestes, Alberta, sostenen que només el 30% de l'electorat vol la independència.
6: És un reportatge de Xavier Vilà amb el suport tècnic de Samuel Silva.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Us expliquem ara que Nova York ha aprovat un impost als qui comprin una segona residència de luxe a la ciutat. És una de les propostes estrella impulsades per l'alcalde socialdemòcrata Zoran Mamdani, que s'ha mostrat determinat a pujar els impostos als més rics. Amb aquesta mesura espera recaptar uns 500 milions de dòlars l'any. L'impost, aprovat pels legisladors estatals, entrarà en vigor l'1 de juliol i gravarà els habitatges valorats en 5 milions de dòlars o més. Es calcula que afectarà uns 13.000 habitatges i apartaments de luxe. I encara una darrera qüestió. YouTube YouTube detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial. Des del 2024, la plataforma demanava als creadors de contingut que etiquetessin els seus vídeos declarant l'ús de la IA, però la fiabilitat d'aquest sistema era reduïda, per això ara es farà automàticament. En cas d'error, ja avancen que hi haurà un mecanisme perquè els autors enviïn les seves al·legacions.
10: Esports.
0: Audal Serra, molt bon dia.
11: Bon dia. El Barça ja té lligat el primer fitxatge de cara a la temporada que ve. El davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, es convertirà en el primer reforç blaugrana. Avui està previst que aterri a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el nou contracte. El jugador de 25 anys ha donat prioritat a l'oferta blaugrana davant d'altres que havia rebut. L'operació se situarà al voltant dels 70 milions d'euros, més 10 en variables. L'arribada d'Anthony Gordon a l'equip que entrena Hansi Flick no significa, però, que el club blaugrana hagi descartat altres operacions, com ara les de Julián Álvarez, João Pedro o Marcus Rashford.
10: 3CAT Info.
11: Encara en clau blaugrana, Alexia Putellas s'acomiada de l'afició del Barça. Ahir al matí ho va fer en un acte institucional al Camp Nou i al vespre a l'estadi Johan Cruyff, jugant el seu últim partit en la victòria al Barça davant la Reial Societat. Alexia reconeixia que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, però que tot i això era el moment de fer-ho.
12: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
11: A l'acte celebrat ahir al matí, Alexia Putellas va estar acompanyada

0: estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
1: L'afició blaugrana també va acomiadar Imapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, que tampoc continuaran a l'equip la temporada que ve. Mentrestant, a l'Espanyol ahir es va fer oficial la renovació de Leandro Cabrera per una temporada més, després que el central uruguaià hagi complert els requisits que tenia firmats en el seu contracte per una renovació automàtica, és a dir, haver jugat més de 20 partits aquesta temporada i que l'equip hagi aconseguit la permanència.
2: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos y nada, otro añito más con esta camiseta que la verdad que es un tremendo honor.
1: Mentrestant, el nou director general esportiu Monchi i el tècnic Manolo González ja va mantenir ahir la primera reunió per començar a planificar la temporada que ve. I un apunt més de futbol, el Crystal Palace és el nou campió de la Conference League després de guanyar i a la final disputada a Leipzig al Rayo Vallecano per 1-0. Parlem ara de bàsquet perquè Xavi Pascual com a entrenador del Barça no continuarà com a entrenador del Barça quan acabi la temporada després de fer-ho oficial ahir al club. El tècnic de Gavà farà efectiva la clàusula de rescissió del seu contracte d'uns 400.000 euros. Pascual es va fer càrrec del Barça de bàsquet el novembre passat substituint Joan Peñarroya en el que és la seva segona etapa blaugrana. El seu destí més probable serà Dubai. Mentrestant, el Barça de bàsquet accelera les negociacions per incorporar Xavi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció. Pujol havia estat ja abans director esportiu del Baxi Manresa. Per cert, Xavi Pascual farà aquest migdia, d'aquí mitja hora mal comptada, una conferència de premsa per donar explicacions de la seva marxa, una conferència de premsa que podrem seguir en directe a 3CAT Info.
3: 3CAT Info.
1: En waterpolo, el Club Natació Catalunya es va adjudicar ahir el primer partit de la final de la Europe Cup femenina després de guanyar l'Atlètic Barceloneta per 14-9. Lucía Gómez va ser una de les jugadores més destacades del Catalunya.
4: No estamos a tranquilidad para ir allí. Nos tenemos que enfocar mucho en la defensa. Es verdad que queda mucho partido, quedan cuatro partes aún, pero sí que nos da una cierta tranquilidad tener esta ventaja.
1: Sentim ara, per la seva banda, el tècnic de l'Atlètic Barceloneta, Xus Martín.
5: Crec que nosaltres, en aquest cas, doncs, hem sabut jugar amb equip, amb errors individuals, i que cadascú ha volgut buscar el gol per seu compte i no hem treballat. I quan tens una portera davant com la Laura, doncs, es fa més difícil.
1: La tornada d'aquesta final de la Europe Cup femenina jugarà dimecres de la setmana que ve. Mentrestant, ahir també va començar la final de la Lliga Femenina de Waterpolo amb la victòria del Sant Andreu per 10-8 sobre el Mataró en el primer partit. Dissabte jugarà el segon partit de la final a Mataró en una sèrie el millor de 3 partits. I en ciclisme ahir, triomf en solitari del danès Michael Valgren a la 17a etapa del Giro d'Itàlia. El també danès Jonas Vingegaard manté el mallot rosa de líder amb més de 4 minuts sobre el segon classificat, l'austríac Felix Gall.

En punt les 11 del matí. El govern espanyol i el PSOE demanen prudència per les investigacions judicials contra els socialistes i insisteixen en la continuïtat de la legislatura. A Catalunya, el president Salvador Illa insinua una campanya judicial contra els socialistes i el PNB insisteix que cal avançar eleccions. En marxa l'Audiència Nacional Espanyola, l'interrogatori a l'exnúmero 2 del Ministeri d'Interior acusat pel cas Kitchen, la suposada trama per robar proves de la comptabilitat B del PP a Luis Bárcenas. Està previst que avui també declari l'exministre Jorge Fernández Díaz, per qui la Fiscalia demana 15 anys de presó. Les protestes dels docents no s'aturen. Avui estan cridats a la vaga mestres i professors del Maresme i al Vallès. Aquesta tarda hi ha prevista una nova reunió per mirar de desbloquejar el conflicte a les aules. Els Estats Units i l'Iran s'ataquen mútuament en una nova escalada de la guerra. Donald Trump ha negat l'existència d'un esborrany de pacte amb l'Iran i Israel ha fet almenys 8 morts al sud del Líban. Les expectatives més baixes d'un acord de pau han tornat a fer pujar el preu del petroli. Prohibició total a la Universitat de Girona de portar als exàmens qualsevol aparell electrònic com telèfons mòbils, rellotges digitals o auriculars, entre d'altres. Els estudiants s'exposen a un suspens directe si desafien aquesta mesura. El sector espera una bona collita d'ametlla de més de 12.000 tones gràcies a les pluges de l'hivern.

0: d'hivern i l'absència de gelades tardanes importants. Més de la meitat de la producció la porta la demarcació de Lleida. El coworking creix a les zones rurals i ja té més de 50 espais en diversos pobles i micropobles del país. Les dones representen el 61% dels membres de la xarxa COUCAT rural, tenen entre 46 i 50 anys i titulacions acadèmiques superiors. I per ella la continuïtat del Cerdanya Film Festival. Els organitzadors denuncien que l'Ajuntament de Puigcerdà no els cedeix l'ús del teatre, casino o seretà, ni garanteix la seguretat de l'equipament.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. Anthony Gordon viatja avui cap a Barcelona per convertir-se en nou jugador blaugrana. El davanter del Newcastle passarà la revisió mèdica i firmarà el nou contracte. L'operació del seu traspàs se situarà entre els 70 i els 80 milions d'euros. Xavi Pascual compareix aquest migdia en roda de premsa per donar explicacions sobre la seva decisió de marxar del Barça de bàsquet a final de temporada. Ahir el club blaugrana va confirmar que no continuarà quan s'acabi aquest curs. Aquesta compareixença la podrem seguir en directe a 3Cat Info. I Marc Márquez ha de passar avui una revisió mèdica amb els metges del Mundial de MotoGP al circuit de Mugello, amb l'objectiu de rebre llum verda per poder participar aquest cap de setmana al Gran Premi d'Itàlia.
0: El temps, calor excepcional per un mes de maig amb ambient d'agost o juliol. Els termòmetres començaran a superar els 30 graus de temperatura al llarg de les pròximes hores i s'acostaran als 35 a l'interior. De manera local, es pot arribar als 38 graus, sobretot al Pla de Lleida i Terres de l'Ebre. A la tarda creixeran nuvolades al Prepirineu.
1: Trescatinfo.
0: 11 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Com us deien, Pedro Sánchez i el PSOE es desvinculen de la trama de Santos, Cerdán i Leire Díez per extorsionar jutges i fiscals. Els socialistes demanen esperar a veure en què es concreta la investigació judicial i diuen que la legislatura resistirà malgrat totes les adversitats. De seguida anirem a Madrid amb la Paula Brujats per tenir-ne més detalls. I fa només uns minuts el president Salvador Illa s'ha pronunciat per primera vegada després que la Guàrdia Civil entrés ahir a la seu del PSOE. Illa ha evitat referir-se a les sospites del jutge sobre la suposada trama per torpedinar investigacions, però ha insinuat una operació judicial contra Pedro Sánchez.
3: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
0: Durant aquesta intervenció en un fòrum del grup Premsa Ibèrica, el president Illa tampoc ha dit res sobre la informació que ha reclamat el mateix jutge de l'Audiència Nacional Espanyola vinculada a la campanya electoral del PSC de fa 2 anys i que el va portar a la presidència de Catalunya. Mentrestant, el PNB redoble la pressió sobre Pedro Sánchez perquè convoqui eleccions. De moment, el PNB és l'únic soci del bloc d'investidura que ho demana obertament. Sentim Aitor Esteban aquest matí a Bilbao.
4: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año, debería hacerla este año, porque quizás él también tendría que preguntarse si al negarse una y otra vez a esto, a reflexionar sobre esto, no está también actuando desde un interés partidista. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
0: La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, ha recordat que ja van demanar eleccions i el diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, no descarta que els comicis s'avancin uns mesos. Declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
5: Estem parlant d'una cosa que nosaltres ja fa un mes i mig que vam dir, i li vam dir a la sessió de control, i no ens va contestar i no ens va donar la justificació per la qual no convocava aquestes eleccions.
6: Així com abans del cas Zapatero jo hagués dit segur que arribem a l'estiu del 27, ara jo potser contemplo a nivell personal un avançament doncs més tècnic, és a dir, uns mesos abans.
0: Cap dels socis d'investidura donaria suport a una eventual moció de censura del Partit Popular. Estàvem pendents de connectar amb la Paula a Madrid. Us dèiem que Pedro Sánchez i el PSOE es desvinculen de la trama de Santos, Cerdán i Leire Díez per extorsionar jutges i fiscals. Els socialistes demanen esperar a veure en què es concreta la investigació judicial i diuen que la legislatura resistirà malgrat totes les adversitats. Paula Brujats, bon dia.
7: Què tal? Bon dia. Sí, el govern espanyol i el PSOE renten les mans i descarreguen tota la responsabilitat del cas a Santos Cerdán i Leire Díaz i recorden que tots dos se'ls va expulsar del partit fa un any sobre les factures falses que hauria fet la gerent del Partit Socialista, també imputada per pagar aquesta trama. Diuen que s'haurà de demostrar. El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, demana prudència.
8: Pues supongo que la justicia es la que tiene que certificar todas estas cosas con pruebas.
7: I el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, veu una mà negra en l'acumulació de casos judicials contra els socialistes.
9: Estamos en el embrión, en los albores de una investigación. O sea, estamos asistiendo en directo a un show que sí, provoca shock, pero que es un show.
7: La Moncloa desvincula clarament Pedro Sánchez d'aquesta suposada trama. Diuen que no va ordenar cap operatiu ni tampoc n'estava al corrent, tot i que la trama, segons el jutge, es va activar just després de la imputació de la seva dona, Begoña Gómez, en una reunió a la seu dels socialistes.
0: Gràcies, Paula. Bon dia.
7: Adéu, bon dia.
0: I la defensa de David Sánchez, germà del president espanyol, demana la nul·litat de la causa en què se l'acusa de prevaricació administrativa i tràfic d'influències. És arran de la plaça la Diputació de Badajoz de coordinador d'activitats musicals als conservatoris. En el judici que ha començat a l'Audiència de Badajoz, l'advocat ha argumentat que la denúncia té un marcat biaix polític i se sustenta en retalls de premsa i ha posat aquest exemple.
10: La trama de Aldama desvió mordidas a sociedades del pequeño pueblo portugués donde vive el hermano de Sánchez. Estará como la piedra filosofal. Ya aquí habían encontrado el enganche popular. Pero hombre, que evidentemente esto tiene una inspiración de signo políticos, yo creo que no se le escapa a nadie, aunque luego no entremos en el debate acerca de eso, pero solamente hay que ver el sesgo de las acusaciones populares.
0: Les acusacions populars les exerceixen, entre altres, Vox, el PP i Ceuir, que demanen 3 anys de presó per David Sánchez. Tenim un altre judici en marxa, en aquest cas a l'Audiència Nacional Espanyola, i està en marxa l'interrogatori a l'exnúmero 2 del ministre d'Interior per cas Kitchen. Francisco Martínez, que s'enfronta a 15 anys de presó, només està responent al seu advocat. Ha explicat que es va refiar de Villarejo perquè tenia bones referències i que així li va indicar també l'exministre Jorge Fernández Díaz. Martínez també ha negat que encarregués cap investigació. Tornem a Madrid. Tania Tapia, bon dia.
11: Què tal? Bon dia. Sí, en marxa, com dius, són els primers interrogatoris als acusats. El que era número 2 al Ministeri de l'Interior s'està desvinculant. Diu que mai va encarregar cap investigació a Bárcenas ni al seu entorn. Tampoc va autoritzar que es pagués amb fons reservats. Recordem-ho, la Kitchen investiga si des de la cúpula del Ministeri de l'Interior es va orquestrar una operació parapolicial per robar documentació sensible per al partit a Luis Bárcenas. Diu això sí, reconeix que va estar en contacte amb Villarejo, si reunia de manera periòdica i ho feia també amb l'aval del ministre que li havia recomanat per l'així del excomissari jubilat.
12: A mí el señor Villarejo me demuestra que tiene buenos contactos, que lo que hace es muy conocido por algunas en algunas esferas, es decir, que no es ninguna actividad clandestina, sino que él habla abiertamente de sus labores y a mí eso me genera confianza.
11: Després de la declaració de Martínez, sentirem l'exministre Jorge Fernández Díaz.
0: Gràcies, Tània. Fins ara, bon dia.
11: Fins ara.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: 11 i 10 minuts, nova jornada de protestes al sector de l'educació després que la reunió d'ahir entre el departament i els sindicats s'acabés sense acord una altra vegada. Avui els docents del Maresme i el Vallès fan vaga. Les parts es tornaran a trobar a les 3 de la tarda amb una proposta de millora salarial sobre la taula que a hores d'ara no satisfà les expectatives dels sindicats que a més reclamen tenir-ho tot per escrit abans d'aturar les mobilitzacions. Al llarg del matí els docents estan tallant les carreteres principals a diferents punts del Vallès i del Maresme. Anem, per tant, cap a Mataró. Ja s'ha aixecat el tall de la C32 que ha durat prop de 2 hores. Mataró, Marta Vallès.
13: Els talls d'aquest matí a l'autopista C32, especialment el que s'ha fet a Mataró, perquè el de Canet a quarts de 8 del matí ha estat només de 10 minuts. Però en el cas de Mataró, els Mossos d'Esquadra prèviament ja havien impedit l'accés a l'autopista i desviaven els vehicles per vies alternatives i per l'interior dels municipis. I, per exemple, en el cas de Mataró hi ha hagut una retenció i unes cues importants de trànsit. A la Via Europa, una de les principals artèries de la ciutat que connecta amb l'autopista C32. També hi ha hagut problemes de connexió de la C32 amb la C60 quan es tallava en aquest tram. Des del sindicat USTEC a la comarca del Maresme, Anna Torralbo ens deia que confien que aviat la negociació entre els sindicats i Educació arribi a un acord.
14: Ens encantaria, esperaríem que la bona notícia fos aquesta, que avui es porten els deures fets, que venen les concrecions en paper i, per tant, que poguéssim fer un pas endavant. Si no, això continua. Vull dir, ahir vam escoltar persones i del personal docent i educatiu que van dir que, si cal, el curs que ve seguim. Això no té marxa enrere perquè el futur és massa dur com per pensar que no ha valgut la pena.
13: La reivindicació se centra avui a la comarca del Maresme i també al Vallès Oriental i Occidental. En el cas d'aquesta darrera comarca, el Vallès Occidental, s'han previst bicicletades que han sortit de Sant Cugat del Vallès i de Terrassa i que van en direcció a la Universitat Autònoma de Barcelona. Es trobaran allà els docents de la comarca al voltant de les 12 del migdia i és previsible que també es faci alguna mena d'acció que, de moment, no s'ha comunicat.
0: Ho demanaven els sindicats i Educació confirma que aquesta tarda portarà una proposta per escrit sobre recursos per l'escola inclusiva. Segons Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, aquest va ser un dels motius que va fer fracassar la reunió d'ahir. Ho ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio.
15: Van venir, van explicar quatre números i quan els hi vam dir, bueno, però porteu-nos els números detallats perquè hi puguem treballar i sobre la inclusiva, sobretot, aquí va ser, diguéssim, on nosaltres ens vam plantar, que va ser que no ens volien detallar doncs, les xifres de desplegament de dotacions.
0: El departament insisteix a dir que s'estan fent esforços per acostar posicions. Són declaracions del secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, també el programa de Ricard Ostrell.
16: Jo crec que estem en la bona línia, estem avançant, a vegades avançagades, no? Ens agradaria també poder anar avançant més. La posició del departament també s'ha anat movent durant les últimes reunions, però és veritat doncs, que és una solució complexa. És uns moments de molta tensió també en el conjunt del sistema educatiu.
0: De l'exterior, l'Iran condemna l'últim atac dels Estats Units. L'exèrcit nord-americà bombardejat per segona vegada, volíem dir en 3 dies, objectius militars al sud del país, avui amb resposta del règim de Teheran, que ha atacat una base aèria nord-americana. Les noves hostilitats allunyen les expectatives de la fi de la guerra i han fet pujar al voltant d'un 3% el preu del petroli amb el barril de Brent, ara al voltant dels 96 dòlars. Donald Trump ha negat l'existència d'un esborrany d'acord de pau amb l'Iran. Les negociacions, però, es mantenen. Al front de l'Iban, Israel ha fet almenys 8 morts al sud del país en nous bombardejos contra objectius de la milícia de Hezbollah. I la Unió Europea discuteix avui la possibilitat de parlar amb Putin amb la qüestió oberta sobre qui hauria de representar els 27 en unes eventuals converses. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
17: Calla Calas, creu que d'entrada els països comunitaris han de consensuar què li reclamaran a Putin. Per ella, discutir ara qui farà de mediador europeu és començar la casa per la teulada.
18: És un parany en el qual Rússia ens vol fer caure, que discutim sobre qui parla amb ells. No caiguem en aquest parany. Les negociacions sempre són un esforç d'equip. Tens polis bons i polis dolents. Per això la substància és molt més important que el qui.
17: I dins d'aquesta substància, Kallas vol obligar Rússia a retre comptes pels danys de la invasió i que es comprometi a respectar la sobirania d'Ucraïna. No ha parlat en cap moment de cedir territoris a Moscou. El que sí que ha introduït és la possibilitat de relaxar les sancions europees contra el Kremlin en el marc d'un acord de pau.
18: Tots els temes que afecten Ucraïna només els poden negociar i acordar Ucraïna i Rússia, però hi ha moltes coses que afecten Europa. Aixecar les sancions contra Rússia, per exemple, és una decisió europea.
17: I ha fet una crida a aprofitar el moment de debilitat que diu que l'exèrcit rus viu al camp de batalla. Tot això mentre s'han refredat les converses de pau entre Kiev i Moscou, liderades per Donald Trump, ara que els Estats Units estan més capficats en les negociacions i en la guerra contra l'Iran.
0: Un quart de 12. Com tu ja la situació del trànsit i el transport públic, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
19: Bon dia. A poc a poc comença a ser més fluida ja la circulació a l'entorn de la ciutat de Mataró després de l'aixecament del tall que ha afectat durant un parell d'hores la C32. Hores d'ara, les principals retencions, són a l'interior de la ciutat i a la Nacional 2 de Sant Andreu de Llavaneres a Mataró en sentit Barcelona. A la resta de carreteres, precaució a la Ronda de Dalt, hi ha aturades entre el Nus de la Trinitat i la Via Júlia per un turisme variat que talla un carril carril i entre Horta i la Vall d'Hebron en sentit Llobregat. Aquí hi ha un carril tallat per una moto avariada. Retencions també a la Ronda Litoral. Hi ha un carril tallat a la Zona Franca en sentit Besòs per un vehicle avariat i cua des de Sant Adrià de Besòs a la Barceloneta en sentit Llobregat. Transport públic, tenim els retards habituals a Rodalies per les limitacions de velocitat. En el cas de la línia R11, Renfe informa que el tren de Portbou, que havia d'arribar a Barcelona Sants a les 12:10, circula amb uns 30 minuts de demora. És tot.
1: El temps.
0: Jofre Genoé.
20: La temperatura s'està disparant ràpidament. Avui esperem que el termòmetre quedi ubicat per sobre dels 30 graus a l'interior del país. De fet, ja s'està assolint aquesta xifra en alguns punts de la costa i sobretot cap a l'Empordà, amb aquesta tramuntana rescalfada que hauria d'anar una mica de baixa, sobretot a partir de migdia aquesta tarda. Això pot permetre que aquí el termòmetre, que s'ha mantingut molt elevat al llarg de les darreres hores, doncs baixi lleugerament amb aquesta matinada tòrrida a Portbou de 28 graus i amb valors de temperatura que ara mateix doncs superen de poc els 30. De fet, hi ha hagut més valors tropicals aquesta matinada en molts punts de la costa. Al Fabra hem tingut una mínima de 23 graus. És possible que sigui i un valor que no s'hagués registrat mai un mes de maig. I bé, en tot cas, pendents de fins on pot arribar aquest termòmetre al llarg d'aquesta tarda, perquè podrien assolir-se alguns rècords, sobretot cap al Pla Lleida de Terres de l'Ebre, on podria arribar fins i tot a superar-se els 38 graus. I en general, valors al voltant d'aquests 35 a tot l'interior i superant els 30 a la façana litoral, amb un panorama més típic de juliol o d'agost. Res a veure amb finals de maig. Pic de calor que arriba al seu màxim d'aquest episodi i a partir de demà la calor fuixa molt poc, però sí que ja no arribarà als valors que tindrem al llarg del dia d'avui. Per tant, sembla que anirà desinflant-se molt a poc, amb, a més, la formació de nuvolades i tornades de tarda, sobretot a zones de muntanya del nord del país, entre el Pirineu i el Prepirineu. Avui podria haver-n'hi alguna, però aquestes guanyaran més terreny els propers dies.
21: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
22: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
23: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Més coses, ni mòbils, ni rellotges digitals, ni auriculars als exàmens de la Universitat de Girona. El centre prohibeix als estudiants portar aparells electrònics com aquests durant els exàmens, fins i tot encara que no els facin servir. Si els enxampen, els suspendran directament. Girona, Núria Peraire.
24: Així consta en la modificació de la normativa que regula els processos d'avaluació i que ja està en vigor. S'ha fet més concreta i amplia els supòsits de frau o plagi quan es facin proves d'avaluació, treballs de final de grau o treballs de final de màster. Es descriu com a conducta fraudulenta la utilització o la tinença de qualsevol sistema, dispositiu o tecnologia que permeti als estudiants posar-se en contacte amb agents externs o rebre ajuda no autoritzada. Si es detecta l'ús d'aparells electrònics, les proves o treballs se suspendran directament amb un zero. Segons el rector de la Universitat de Girona, Josep Calbó, ho fan per preservar la integritat acadèmica.
25: S'ha d'evitar el que jo anomeno cultura de la trampa. Hem d'aconseguir que tothom, els estudiants en particular, entenguin que ser honestos, ser íntegres, que l'avaluació els pugui certificar els seus coneixements, les seves capacitats, és molt important.
24: A més, es podrà obrir un procediment disciplinari que pot comportar suspendre l'assignatura o una expulsió temporal. L'UDG informa que ja ha obert diversos expedients.
25: Per exemple, un es va detectar perquè va resoldre un exercici que no es podia resoldre sense una dada si no li vingui des de fora aquesta dada. O sigui, l'exercici no donava la dada i la va posar com si la donéssim. Per tant, algú li va donar aquesta dada des de fora.
24: Argumenten que amb la norma es protegeix la credibilitat del sistema d'avaluació.
0: Catalunya tindrà aquest any una bona collita d'ametlla gràcies a les pluges de l'hivern i al fet que no hi ha hagut gelades tardanes importants. El sector preveu superar les 12.600 tones de producció, més de la meitat de les quals a les comarques de Lleida. Anem cap a la capital del Segrià, Noelia Caselles.
2: Encara queden mesos per començar a collir ametlles, però a hores d'ara s'espera que la producció pugi un 7% respecte a l'any passat. I això per què? Doncs sobretot per la meteorologia, després d'anys molt complicats. Roger Palau és portaveu de la fruita seca de la Federació de Cooperatives Agrícoles de Catalunya, la FECAC.
3: Sequeres, freds, enguany, sí, enguany, doncs hem tingut el pic, els rastres pic alineats. No tenim actualment problemes pic de sequeres importants i el tema de les gelades ha sigut una cosa anecdòtica.
2: A Catalunya hi ha 30.000 hectàrees d'ametller i el 60% encara són de secà. En termes productius, però, els percentatges canvien.
3: Aquest 40% que tenim amb rec pot suposar el 80% de la producció, com sempre. Sí que queda dir que ens hem de continuar preocupant d'aquests ametllers marginals i de secà que fan aquesta funció mediambiental. Igual fan poques ametlles, però fan una funció molt important.
2: Justament l'augment d'ametllers en regadiu ha provocat que les comarques de Lleida concentrin ara el 60% de la producció i que aquest any s'acostin a les 8.000 tones d'ametlla en gra, un 11% més que l'any passat. A Tarragona la producció es mantindrà estable amb 4.600 tones.
3: Històricament, antigament, Tarragona tenia més producció. El que dic a Lleida, doncs s'han substituït cultius o s'ha introduït l'ametller en noves zones on no estava instaurat, nous tics o regadius, bàsicament, i és un dels cultius principals i amb molt de potencial a la zona d'IC de Lleida.
2: Tampoc es preveuen canvis en la producció de Barcelona i Girona. Com a la resta de sectors agrícoles, el sector de la fruita seca també ha patit un augment de costos de producció derivats de l'encariment dels fertilitzants i dels combustibles per la guerra a l'Orient Mitjà. Asseguren, però, que encara és massa d'hora per parlar de preus.
0: El cogorquin creix a les zones rurals i ja té més de 50 espais en diversos pobles i micropobles del país. Les dones representen més del 60% dels membres de la xarxa CoCat rural, clau per frenar el desenvolupament en molts territoris. Anem ara a Tarragona, Ricard Buigues.
4: La Pilar Andrés és advocada. Fa 10 anys va decidir deixar el despatx de Barcelona per tornar a Riba-roja d'Ebre, a la Ribera d'Ebre.
5: La veritat és que va ser una conversa amb l'alcalde i em van posar en contacte amb la Begoña i amb el Consell Comarcal. Doncs ells també tenien aquesta iniciativa de fer aquest espai de coworking i m'hi vaig llançar de cap. Ho vaig comentar al despatx de Barcelona, en principi, com que és un despatx tradicional, no? Bueno, no estàvem del tot convençuts, però vaig dir, bueno, provem-ho i si no funciona, doncs jo ja em buscaré la vida amb els clients i ja està, no passa res, no? Però la veritat és que han passat 10 o 12 anys i segueixo treballant pel mateix despatx de Barcelona i tot igual.
4: La Begoña, qui fa referència a la Pilar, és Begoña García, creadora del projecte CoCat Rural. L'any 2015, des de Riba-roja, va reunir les 11 entitats del país que gestionen els ajuts líder destinats a fomentar la diversificació econòmica a les zones rurals per impulsar els espais coworking rural. Ara ja en són més de 50. Begoña García diu que són importants per evitar el despoblament i donar oportunitats als que decideixen quedar-se o tornar al seu poble d'origen.
6: Si tu vols tornar, com a mínim, que el territori rural acabi creant oportunitats per a la gent que vol tornar, que és el que ens trobem moltes vegades.
4: García ens ha explicat que la majoria de persones són dones, el 61%. Tenen entre 46 i 50 anys i titulacions acadèmiques superiors. Pel que fa als sectors, el 24% es dediquen a la informàtica i les tecnologies de la informació, el 21% al màrqueting i la comunicació i el 17% al disseny gràfic. Apunta que l'experiència es tradueix en més benestar i beneficis econòmics partint de la base, això sí, que el preu de l'habitatge és més barat i que hi ha menys desplaçaments.
6: Quan tu t'ubiques al territori rural és un benefici, tant per tu com una mica per l'ecosistema rural. Per tu, perquè augmentes en clients, perquè vas a un lloc on no hi ha aquests serveis potser que tu ofereixes i perquè el territori rural té serveis més a prop que normalment has d'anar a buscar-los a bastants quilòmetres i t'has de desplaçar.
4: Per promoure el coworking rural han organitzat la cinquena edició del Cowork Fest. Fins al 7 de juny, 16 espais d'arreu del territori català oferiran activitats obertes al públic en col·laboració amb la UOC, la Fundació I2CAT i la xarxa d'Ateneus Cooperatius.
0: Esport. Audal Serra, bon dia.
8: Bon dia. El davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, viatja avui mateix cap a Barcelona per convertir-se en el primer reforç del Barça de cara a la pròxima temporada. Avui està previst que aterri a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el nou contracte. El Barça pagarà pel traspàs d'aquest jugador de 25 anys uns 70 milions d'euros més 10 en variables. Gordon tenia ofertes d'altres equips, però l'anglès ha donat prioritat a la proposta blaugrana. L'arribada d'Anthony Gordon a l'equip que entrena Hansi Flick no significa que el club blaugrana hagi descartat altres operacions, com ara les de Julián Álvarez, João Pedro o Marcos Rashford. D'altra banda, el Barça de bàsquet, ara 11:45 de començar la conferència de premsa de Xavi Pascual, on donarà les explicacions del per què ha decidit no continuar com a tècnic de l'equip de bàsquet a final d'aquesta temporada. La no continuïtat de Pascual la va fer oficial ahir mateix al club després de la reunió mantinguda amb Joan Laporta dimarts passat. Fem una primera connexió amb les instal·lacions del Palau Blaugrana. Ernest Macià, bon dia.
7: Què tal, Eudald? Bon dia. Doncs prop d'una cinquantena de mitjans i segurament ens quedem curts pendents d'aquesta compareixença de Xavi Pascual, el tècnic del primer equip, que hauria de ser puntual perquè després hi ha entrenament. Tot això a la prèvia de l'última jornada de la Lliga CB, on el Barça encara pot ser segon de la Lliga, però amb aquesta incògnita de saber els motius de l'adéu de Xavi Pascual, més enllà que el fet doncs, que hem vist aquesta temporada, el Barça ha sigut l'únic equip que no ha fitxat a la Lliga CB cap jugador a mitja temporada sent el Barça. Xavi Pascual sí que ens consta que no farà sang de la situació, però sí que l'exposarà de manera objectiva i també tenim constància d'això, doncs, que dins del vestidor els jugadors i el cos tècnic volen fer un últim esforç i estan tots units per fer el que en l'entorn NBA, l'entorn Chicago Bulls de Michael Jordan es coneix com un last dance. Intentaran i estan molt units per intentar lluitar per aquesta lliga que passa per guanyar els dos partits que queden i almenys acabar segons per evitar un hipotètic duel contra el Madrid fins a la final. Xavi Pascual ja és al Palau Blaugrana, és al hall, està a 50 metres d'on estem nosaltres, la sala de premsa, on d'aquí a poca estona compareixerà sense cap membre de la junta directiva. I és que així ho ha volgut Xavi Pascual, vol comparèixer sol. I d'altra banda, la situació d'interinatge ara mateix a la presidència del Futbol Club Barcelona també fa que Pascual doncs, pugui dir coses difícils de rebatre per desconeixement d'alguns dels membres de la junta directiva. Per això Pascual compareix sol. I aprofitem també per dir que a la prèvia d'aquest partit contra el Morabanc Andorra, el penúltim pel Barça d'aquesta lliga regular de la Lliga CB, sembla que estaran a punt tots els jugadors lesionats, inclòs la Provítola, potser no per demà davant l'Andorra, però sí pel play-off. Tots els jugadors ja entrenen, tots els 14. La Provítola, Will Clyburn i també els dos txecs, Jan Veselý i Tomas Satoranski.
8: Quan comenci aquesta compareixença de premsa de Xavi Pascual, la seguirem en directe a 3CAT Info amb l'Ernest Macià.
1: 3CAT Info.
8: A més coses, en motor, Marc Márquez ha de passar avui una revisió mèdica amb els metges del Mundial de MotoGP al circuit de Mugello, amb l'objectiu de rebre llum verda per poder participar aquest cap de setmana al Gran Premi d'Itàlia. Márquez està de baixa des de l'accident del passat 9 de maig a França, que el va obligar a passar pel quiròfan per operar-se de l'espatlla dreta. Tornant al futbol, Alexia Putellas es va acomiadar ahir de l'afició del Barça. Al matí ho va fer en un acte institucional al Camp Nou i al vespre a l'estadi Johan Cruyff, jugant el seu últim partit en la victòria al Barça davant la Reial Societat per 2-1. Alexia reconeixia que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, però que tot i això era el moment de fer-ho.
9: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
8: L'afició blaugrana també va acomiadar ahir Mapi Leona, Navalla i Marta Torrejón, que tampoc continuaran a l'equip la temporada que ve. I en waterpolo, el Club Natació Catalunya es va adjudicar ahir el primer partit de la final de la Europe Cup femenina, després de guanyar l'Atlètic Barceloneta per 14-9. Lucía Gómez, amb 4 gols, va ser una de les més destacades al Catalunya.
10: No estamos a tranquilidad para ir allí, nos tenemos que enfocar mucho en la defensa. Es verdad que queda mucho partido, quedan 4 partes aún, pero sí que nos da una cierta tranquilidad tener esta ventaja.
8: La tornada d'aquesta final de la Europe Cup femenina jugarà dimecres de la setmana que ve. Mentrestant, ahir va començar la final de la Lliga femenina. El primer partit el va guanyar el Sant Andreu per 10-8 davant el Mataró, el segon dissabte a Mataró.
0: Dos quarts de 12 del migdia, el govern espanyol i el PSOE demanen prudència per les investigacions judicials contra els socialistes i limiten les noves trames obertes al seu antic número 3, Santos Tardán. A Catalunya, Salvador Illa insinua una campanya judicial contra els socialistes i el PNB insisteix que cal avançar eleccions. Mentrestant, continuen les protestes dels docents. Avui, al Maresme i al Vallès, aquesta tarda, hi ha prevista una nova reunió per mirar de desbloquejar el conflicte a les aules. I els Estats Units i l'Iran s'ataquen mútuament actualment en una nova escalada de la guerra. D'una altra manera, l'existència d'un esborrany de pacte amb l'Iran. Estem molt pendents a aquesta hora de la compareixença de Xavi Pascual, entrenador del Barça de bàsquet, a Udal Serra.
8: Doncs sí, marxem ara mateix cap a les instal·lacions del Palau Blaugrana. Ernest Macià. Ernest Macià, bon dia.
11: Què tal, Udal? Bon dia. Doncs comença aquesta roda de premsa, per cert, d'última hora. Ha comparegut al costat de Xavi Pascual, han creuat aquesta esplanada cap a la sala de premsa, Rafa Juste, el president interí, això no estava previst, acompanyat també d'Enric Massip, home de confiança de Jan Laporta, i bé, tota la plana major també, l'estaf tècnic, Juan Carlos Navarro, Mario Bruno Fernández, és a punt de començar aquesta compareixença de premsa. Intentem sentir so.
12: Aquesta compareixença...
11: Sí, de Xavi Pascual.
12: Com a responsable del bàsquet, volem començar felicitant el Hansi Flick i a tot l'equip de futbol per la Lliga aconseguida, que no havíem tingut oportunitat de fer-ho. També al Pere Romeu i a tot l'equip femení per la Champions. I desitjar tota la millor de les sorts tant al Lewandowski com a l'Alexia. Per una altra banda, explicar-vos que aquest format de compareixència de premsa ha estat completament decidit per mi. El president Juste, que està aquí davant, es va oferir a sentar-se amb mi, però vaig considerar que era millor estar sol i explicar-me jo mateix, i ell ho va acceptar-ho, la qual cosa agraeixo molt. Però vull dir, abans de qualsevol cosa que algú pugui pensar, és estrictament decisió meva. És una compareixença no de comiat, sinó d'intentar explicar quina és la situació actual, per què hem arribat a aquesta situació, a la mesura del que sigui possible, i explicar també una miqueta els timings de totes les coses, per què han passat d'aquesta manera. Una mica expressar-vos, abans de començar també, dues coses que per mi són fonamentals i gairebé són el motiu pel que estic aquí. La primera cosa és que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pascual en absolut. La meva relació amb el club és extraordinària. El meu barcelonisme està intacte, el meu laportisme està intacte. No té res a veure amb tot això. Per una altra banda, vull deixar molt clar que hi ha hagut zero problemes amb la direcció esportiva. Zero. Amb el Juan Carlos i amb en Mario hem treballat junts amb la mateixa direcció des del primer dia fins l'últim. De fet, un dels motius pel que estic aquí és el Juan Carlos i l'altre és el president Laporta. Per tant, res d'aquestes informacions són certes. Hem treballat junts amb la mateixa direcció, ens hem adaptat a les personalitats, que són diferents de tots tres, i hem anat amb el mateix camí des del primer dia fins a l'últim. Hem estat amb la mateixa pàgina. De fet, jo prenc la decisió el dissabte dia 16 de maig, i el 15 pel matí estic amb el Mario amb una videotrucada amb un jugador, intentar-lo convèncer per venir al Barça. Per tant, m'agradaria que això quedés molt, molt clar, perquè hi ha molts pensaments i moltes interpretacions equivocades de la situació. La situació és una situació de desgast. Heu d'entendre que no sóc la mateixa persona que va deixar el club el 2016. Des d'aquí he marxat, he tingut molta via. He estat a dos clubs diferents on el bàsquet era l'únic esport d'aquests clubs, i m'he acostumat a una manera de fer que és diferent a com has de fer, lògicament, en un club poliesportiu com és el Futbol Club Barcelona. Això a mi globalment m'ha representat un desgast molt gran, perquè hi ha moltes coses que no estava acostumat a funcionar d'aquesta manera i m'ha anat desgastant en el temps. No es tracta tampoc d'entrar molt en concret amb tot això, però crec que és important el context global d'aquesta decisió. Si em permeteu, anem una miqueta enrere. El novembre, quan acabo acceptant per venir aquí, jo tinc molts dubtes per venir. Tinc dos compromisos interns personals, que són el Juan Carlos i el president Laporta, que són dues persones molt importants a la meva vida, i ells em convencen per venir, tot i la meva els meus dubtes de venir, perquè aquestes segones etapes les has de tenir molt clares, no? Perquè tu t'estimes, és com que t'estimes molt amb una persona, pares d'estar junts i amb el pas del temps canvies i no saps si et tornaràs a adaptar tot i que t'estimis, no? Aleshores, tenia molts dubtes de venir i per això vam posar una clàusula en el meu contracte de sortida, que és la que farem efectiva en el final d'aquesta temporada. Perquè tenia por de no adaptar-me. Jo vaig passar-ho molt malament del 14 al 16. Els millors anys de la meva vida han estat des del 8 al 14, guanyant moltes coses amb el Barça, però del 14 al 16 vaig passar-ho fatal. En el 14 havia de marxar, sabia que havia de marxar, però el meu barcelonisme no em va permetre marxar. I sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo tres vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per endavant. És una situació molt diferent a quan jo vaig marxar, perquè ara el club està de pujada. Si no vull semblar ni arrogant ni pedant, però sincerament crec que aquesta decisió farà bé al Barça. Crec que tothom es recol·locarà, s'apostarà més per la secció i que al final tothom sortirà, recordeu aquestes paraules, tothom sortirà guanyador d'aquesta decisió que he pres. Els timings, exactament en el moment que... és un procés per arribar a aquesta decisió, de desgast i de pensar durant el temps, però en el moment que el València es classifica per la Final Four i entenem que hi haurà un marge de 15 dies d'aturada fins tornar al Palau, considero que m'he d'accelerar amb aquesta decisió i decidir si sí o si no. Aleshores, des d'aquell dia, que és un dijous, hasta el dissabte 16, me'l dedico a pensar i crec que amb una decisió molt madura prenc la decisió de que a final de temporada no seguiré sent l'entrenador del Barça. Em sap greu per tots els aficionats, per vosaltres com a mitjans de comunicació, per tothom. Aquestes filtracions exagerades i no reals que van sortir el diumenge dia 17, perquè la meva intenció era parlar amb el president Juste el dilluns mateix, dia 18, per quedar el dia 19. El dia 18 hi havia la roda de premsa de la magnífica notícia de l'extensió de contracte de Hansi Flick. Jo no volia molestar el club amb això, però sí volia explicar la meva situació quan abans possible perquè el club es pogués reorganitzar de la millor manera possible i que escollís el camí que decidís amb temps, perquè en cap cas jo vull ser, o volia ser, un problema pel futur del club, no? Per tant, podia haver-me callat, podia haver anat a final de temporada i a final de temporada donar aquesta sorpresa que segurament... I estar aquí mentint a la direcció tècnica i estar aquí fent veure que estaré i al final marxar. Crec que ha estat una decisió valenta i en el timing la millor pel club. A més, teníem un marge de 15 dies fins al proper partit al Palau i teníem temps de poder-nos explicar totes les parts de qualsevol cosa que tinguéssim que explicar. Després d'aquesta conversa, per tant, tot es va accelerar, vaig tenir la conversa amb el president Juste el dilluns, dia 18, en aquest dia li vaig expressar que havia pres aquesta decisió. El president, a la qual cosa agraeixo moltíssim, va fer tot el possible per convèncer-me, per seguir. L'Enric, que està aquí, ha dedicat moltes hores per convèncer-me, per seguir. El president Laporta, a qui me l'estimo moltíssim i sempre me l'estimaré moltíssim, també ha fet tot el possible. Però quan arribes a un moment com aquest, prens una decisió i no hi ha volta enrere. Són decisions molt difícils de prendre, extremadament difícils, jo diria, però quan la prens no pots mirar enrere. Vull deixar clar també, no puc canviar la manera de pensar d'absolutament ningú, ni ho pretenc, però sí que puc deixar clar que quan jo vinc al Barcelona el club m'ofereix un contracte del qual li dic al meu representant que en cap cas negociï ni un euro. El que el Barça ofereixi ho acceptarem i així ho vam fer-ho. Estàvem, com entendreu, estàvem en una posició de molta força en aquell moment, podíem haver negociat a l'alça perfectament i no ho vam fer-ho pel meu barcelonisme, perquè el Barça és diferent per mi. I en aquest moment tampoc totes aquestes informacions que han sortit, si hagués volgut continuar, hagués anat amb l'oferta, amb alguna de les quatre ofertes que em van posar sobre la taula i hagués anat al club i hagués dit: escolteu, tinc això, si em voleu pagar més em quedaré aquí, si no me'n marxaré. Això no ha passat en cap cas, hi ha hagut cap discrepància en aquest sentit, i si n'hi ha hagut alguna, només és pel meu barcelonisme, pel meu entendre el que es necessita per guanyar i el meu afany de fer el millor equip possible per la temporada que ve i per aquesta temporada guanyar. Després d'aquest dia, el dia següent, vaig reunir-me amb tot l'estaf i tota la part tècnica i la part administrativa i la part de metges i la part de tothom. Els hi vaig informar de que havia pres aquesta decisió. Em vaig reunir amb els jugadors, també. Els hi vaig explicar que havia pres aquesta decisió. I estem tots en la mateixa pàgina. L'equip respira moltíssimes ganes d'acabar bé aquesta temporada. Són molts els que no continuarem. Tots junts, d'alguna manera, volem fer aquest últim ball i acabar amb la victòria amb aquest play-off. Per tant, també m'agradaria que, dins del possible, demanar al Palau que segueixi tan increïble amb l'equip i amb mi fins al final de la temporada. Demanaria que tots estem junts amb la mateixa pàgina, que és guanyar aquest play-off, que a final de temporada cada un s'expressi com cregui convenient, però estar junts. Des de que jo he arribat aquí, la maduresa del Palau ha estat increïble. Mai podré ser prou agraït en tot el que el públic i el Palau em dona, i desitjo el mateix amb tots els jugadors, el mateix amb l'equip, anar fins al final, intentar guanyar aquest títol i acabar aquesta etapa, que molts acabem de la millor manera possible i fent feliç a tota la gent. El club està en un bon moment, el club va cap amunt, estic segur que els propers anys seran anys d'èxit o molt a prop de l'èxit, i sabeu que seré molt feliç si això passa. I per últim, vosaltres, els mitjans de comunicació, em sap greu, sobretot per respecte a vosaltres i per tot el que heu fet per mi sempre, no haver pogut expressar això com a sorpresa per vosaltres. Avui en dia el nivell comunicatiu és increïble, les notícies volen, tothom multiplica per quatre petits detalls, és impossible tenir pràcticament res amb discreció. Van sortint notícies o estan sortint notícies que no són reals, però ho entenc, forma part de tot això. Però també encoratjar-vos a tots vosaltres en remar en la mateixa direcció fins al final de temporada, que no convertiu tot això en una guerra que no existeix amb ninguna de les parts, perquè no ho és, i intenteu també, amb la mesura del possible, del vostre barcelonisme, acompanyar l'equip fins a final de temporada. I a final de temporada és el moment perquè tots vosaltres ens poseu notes, a tots nosaltres, perquè ens critiqueu o no, ens aplaudiu o no, i mireu el futur amb optimisme. Gràcies, i comencem el torn de paraules.
13: Comencem el torn de preguntes, comencem per mitjans.
8: En directe, 3CAT Info, la compareixença de premsa de Xavi Pascual explicant els motius per què no continuarà el Barça de bàsquet la pròxima temporada.
14: De Barça Studios, suposo, i ara ho explicaves, que també comunicar aquesta decisió ara el que fa és allunyar una mica o desactivar una mica el soroll en aquestes últimes setmanes de competició. M'agradaria saber, venies a dir que l'equip estava bastant centrant. Com has vist, un cop has comunicat als jugadors de l'equip aquesta decisió, si has vist algun canvi en ells, si tots plegats, segurament igual que tu, us heu tret un pes de sobre i us podeu ara centrar en aquest play-off de Lliga. Gràcies.
12: Bé, sí, hi han hagut moltes coses, no? Per un cantó hi havia la final de la Champions femenina, que és un moment molt important per tots, i no volíem fer soroll abans de tot això. Per un altre cantó, hi ha hagut renovacions de gent, hi ha hagut la despedida de l'Alèxia, Els timings ens han portat fins al dia d'avui, que crec que és un timing prou bo per poder-ho explicar. Potser podíem haver-ho fet una miqueta abans, però hi havia moltes coses i havíem d'aclarir moltes coses i ha sigut com ha sigut. No, tampoc no és treure un pes de sobre, sí que sap greu, només volia... Sap greu que això es converteixi com si hi hagués un problema més enllà de les diferències de pensaments, de moments, de manera de veure les coses, del meu esperit competitiu, del meu esperit de que tot ha de ser perfecte, de la idea de la immediatesa, de que necessito una resposta... Totes aquestes coses són però no un conflicte pròpiament entre club i entrenador, entre entrenador i direcció tècnica, en cap cas. Un pes de sobre tampoc, però sí que m'agradaria que això, no?, liderar una miqueta aquest moment i que tothom remem amb la mateixa direcció fins al final. L'equip està extraordinari, ja ho estava. Després de no poder assolir el play-off de l'Euroliga, l'equip ha reaccionat bé amb aquestes 5 victòries consecutives, malgrat que seguim tenint 4 jugadors de lesionat de llarga durada, que per cert s'estan incorporant amb l'equip aquesta setmana i intentarem ajudar-los a posar-se en forma quan abans millor. Malgrat tot això, l'equip està molt junt, ha estat sempre junt. Els jugadors, sincerament, han estat una part molt important d'equilibrar, per un cantó, aquestes males sensacions amb algunes coses i tan bones amb ells perquè han anat al límit sempre. Els jugadors han estat perfectes sempre, amb caràcter, amb ambició, no parlem de qualitats, estem parlant de treball, d'entrega, de tot. Ells reflexen el barcelonisme amb aquests valors i volen guanyar i anem fins al final per intentar guanyar aquest títol.
15: Víctor.
16: Bon dia, Xavi. Víctor Labagnini en directe per Esport 3 i 3CAT. Més que una pregunta, esclar, m'agradaria fer-te una entrevista, però ni el senyor Carles Cascante ni el senyor Gabriel Martínez m'ho permetran. Tu fa 10 anys, en aquesta mateixa sala de premsa, entre llàgrimes, t'acomiades del club. Avui t'acomiades novament sense dubtes, amb la veu entretallada. És evident que no ets el mateix. Parles de desgast. Parles de que no pots conviure amb les derrotes. Parles de que has estat en dos clubs, Panathinaiko i Zenit, on el bàsquet era l'esport principal. Jo et faré un paquet de 3 preguntes curtes, si vols les respons o no.
12: Si són sí o no, sí.
16: Tu t'has sentit menystingut pel que fa al funcionament intern del club, atès el que es diu en campanya electoral de que tot està parlat amb tu per construir un bon equip? Insisteixo, t'has sentit menyspreat pel funcionament del club o és que el club no funciona? El bàsquet ha deixat de ser una prioritat en aquest club? I la tercera i última, per què quan tu el mes de febrer avances que no saps on serem i si hi serem a final de temporada, reacciona el club en aquell moment? Sí o no? Gràcies.
12: Mira, Víctor, amb tot això, al final no pretenc tenir la raó amb res. Al final el club té el seu funcionament i la seva dinàmica i s'ha trobat amb una persona que veu les coses d'una altra manera i ja està. No vol dir que jo tingui la raó. I sincerament, mai em sento així. És que no em sento així amb res. No em considero honoris causa de res ni que tinc la raó amb res. Simplement els ritmes i la manera de funcionar no és la que jo vull o la que a mi em fa sentir bé i em fa pensar que treballant d'aquesta manera jo tindré l'harmonia suficient per liderar l'equip per guanyar. I m'estimo més que ho faci una altra persona que se sentirà de conya i liderarà l'equip per guanyar. No es tracta d'acusar ningú en aquest moment i menys ara. I només dir-te, seguiré estant aquí encara fins a final de temporada, per tant, no és exactament el comiat. El comiat el farem al final. Ara encara és una manera d'expressar el moment actual que és aquest. He canviat, segueixo sent sensible, això sí, en els 16 ho era i ara també, he canviat substancialment amb la manera de veure l'esport, amb la manera de veure la manera de funcionar els grups, amb la manera de veure les estructures de club, amb la manera de veure la velocitat d'execució i de la importància del món actual en el món de l'esport, que has d'anar molt ràpid en tot, has de ser molt, molt dinàmic i has de tenir estratègia, si no et perds. Amb això sí, tinc una visió molt més àmplia, molt més gran, però segueixo sent substancialment aquell barcelonista, laportista i culer que sempre vol guanyar i vol posar el Barça dalt de tot.
13: Dani.
15: Sí, Xavi, Dani Aguilar, per RAC1. Com a culer, com a barcelonista, de fet, tu ens has dit en aquesta sala de premsa que tu venies aquí a guanyar títols amb el Barça, que no hi havia cap altre objectiu i que si no, doncs segurament no era el moment. Tenint en compte el concert econòmic actual d'Europa i la inflació que està patint, el Barça això ho pot fer? És a dir, pel que has vist tu des de dins, tu creus que el Barça té la capacitat de competir contra els més grans d'Europa? Perquè també no, hi hauria aquesta altra potser corrent d'opinió, com volgués dir abans, que tenint en compte els calés que hi ha ara mateix el Barça, ho té molt complicat. Realment el Barça ho pot fer, creus, Xavi?
12: Mira, amb en Mario, Juan Carlos, hem estat treballant molt dur per interpretar com podem, amb aquests diners, igualar potències econòmiques més altes a tota Europa, perquè nosaltres desafortunadament no tenim la sort de tirar de la cantera, perquè desafortunadament en el bàsquet hi ha una situació nova actual que és molt difícil tirar de darrere. El nostre júnior ha guanyat l'Eurolliga. Si aquest grup el poguéssim continuar 2-3 anys més, aquest no poder econòmic el podríem subsanar amb els joves i podríem seguir el model del futbol femení. Però desafortunadament la nostra realitat al dia d'avui no t'ho permet. Aleshores hem de ser molt intel·ligents i molt dúctils a l'hora de generar. I hem estat treballant molt dur amb tot això, amb aquest pressupost, intentar igualar-lo al màxim possible, i hem fet molt bona feina. El Mario i el Juanqui han treballat superbé.
8: Són les declaracions de Xavi Pascual, el tècnic del Barça de bàsquet. En la seva compareixença de premsa, on ha explicat el per què no continuarà quan s'acabi aquesta temporada. Entre d'altres coses, ara en el bloc dedicat a la informació esportiva en donarem més detalls, diu que se sent desgastat i que no es veu en cor de continuar el projecte al capdavant de la secció de bàsquet.
0: Gràcies, Eudald. Fins ara.
8: Fins ara.
1: 3CAT Info.
0: I us avancem ara que la consellera d'Educació adverteix que la proposta que el departament presentarà als sindicats aquesta tarda serà la definitiva. Esther Niubó ho ha assegurat al Parlament, on subratlla els esforços negociadors del govern. Ho diu enmig d'una nova jornada de vaga que ha causat el tall de carreteres i que afecta els professors del Maresme i del Vallès. Una reunió que està prevista que comenci a les 3 de la tarda. I s'han de fer arribar una carta als llogaters de la polèmica New Amsterdam Developers, en què els demana que faci el pagament directament a l'agència tributària d'aquesta empresa pels deutes que té. New Amsterdam és propietària d'edificis a Barcelona que vol convertir en habitatges compartits, que és el que es coneix com a coallotjament o co-living. Itàlia confisca actius per valor de 200 milions d'euros que pertanyien a la màfia siciliana quan estava liderada per Matteo Messina Denaro, que va morir el 2023, mesos després de ser detingut. Ha estat gràcies a una operació internacional en la qual s'han detingut 3 persones i s'han fet accions a Itàlia, Andorra, Gibraltar, les Illes Caiman, Luxemburg, Suïssa, Mònaco i l'Estat espanyol. En un comunicat, la Guàrdia di Finanza italiana diu que això culmina una llarga investigació sobre el patrimoni acumulat per la Cosa Nostra des del 1980 gràcies al narcotràfic i la reinversió dels beneficis en paradisos fiscals. Alguns mitjans, però, calculen que la fortuna de Messina Denaro, un dels caps més sanguinaris de l'organització, podria arribar als 4.000. I pel que fa a la cultura, us hem d'explicar que perilla l'edició d'aquest any del Cerdanya Film Festival. Els organitzadors lamenten les traves que, segons diuen, els està posant l'Ajuntament de Puigcerdà, Joaquim Albalaté.
17: La Fundació Cerdanya Cinema denuncia el que considera un bloqueig per part del consistori que no els ha cedit l'ús del Teatre Casino Ceretà durant les 2 setmanes que dura el certamen i que tampoc garanteix la seguretat de l'equipament. Això fa que la 17a edició del festival, diuen, pengi d'un fil. Jordi Forcada és el director.
18: En altres ocasions, el que hem fet és, si a Cerdanya no està possible fer les activitats, doncs com nosaltres som una entitat, el nostre abast és pirinenc, les hem portat a altres bandes, no? I la veritat és que les experiències que hem tingut fora de Cerdanya han estat molt correctes i molt constructives. Ara bé, moure el Festival de Cinema de Cerdanya fora de Cerdanya, jo crec que no té sentit.
17: L'Ajuntament argumenta que cap entitat pot reservar un espai tants dies seguits i ofereix el Museu Cerdà, amb molta menys capacitat, com a alternativa per la segona setmana del festival. També reconeix que no pot garantir les condicions tècniques i de seguretat que demana la Fundació.
18: Ja no només és una qüestió de dates i d'ús d'un espai públic, és amb quines condicions s'està cedint a les entitats o si està operant, no? Nosaltres hem detectat una sèrie de deficiències, com a qüestió de riscos laborals i etcètera, que almenys nosaltres com a operadors sí que fem l'esforç de complir la normativa i que el que hem fet és demanar a l'Ajuntament que subsani aquestes anomalies.
17: Mentre l'organització del festival exigeix una solució immediata per garantir el seu futur, l'Ajuntament li ha demanat que presenti una proposta compatible, diuen, amb els recursos que els pot oferir.
1: Esports.
0: Eudald, bon dia de nou.
8: Bon dia. Fa uns minuts que hem sentit Xavi Pascual en directe a 3Cat Info explicant el per què deixa el Barça de bàsquet quan acabi aquesta temporada. Ha dit que no té cap mala relació ni amb la presidència del club ni amb la direcció esportiva, sinó tot el contrari, que gràcies a Joan Laporta i a Juan Carlos Navarro va tornar al Barça i que per ells va voler tornar, sinó perquè diu que se sent desgastat, que les derrotes cada vegada li fan més mal i que no es veu en cor de continuar el projecte. Sentim a Xavi Pascual, que continua ara mateix amb compareixença davant els mitjans de comunicació des del Palau Blaugrana.
19: El que podia passar. Esperava que no, però ho tornaria a fer. En una situació on el club estava molt, molt delicat, ara no ho està, i sóc una persona agraïda a la vida i em considero agraït i intentava ser-ho pues, amb, pues, sobretot amb el Juanqui i el president Laporta. Per tant, vaig al final aquest exercici de reflexió em va portar a venir cap aquí, tot i saber que potser no m'adaptaria, i no m'he adaptat.
13: Raül.
8: Més informacions vinculades a l'esport. El davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon,

0: Amb el futbol, perquè Alexia Putellas es va acomiadar ahir de l'afició del Barça. Al matí ho va fer en un acte institucional al Camp Nou i al vespre a l'estadi Johan Cruyff, jugant el seu últim partit en la victòria al Barça davant la Real Societat per 2-1. Alexia reconeixia que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, però que tot i això era el moment de fer-ho.
1: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
0: L'afició blaugrana també va acomiadar ahir Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, que tampoc continuaran al club la temporada que ve.
2: 3CAT Info.
0: Amb waterpolo, el Club Natació Catalunya es va adjudicar ahir el primer partit de la final de la Europe Cup femenina, després de guanyar l'Atlètic Barceloneta per 14-9. Lucía Gómez, amb 4 gols, va ser una de les jugadores més destacades del Catalunya.
3: Nos damos la tranquilidad para ir allí. Nos tenemos que enfocar mucho en la defensa. Es verdad que queda mucho partido, quedan 4 partes aún, pero sí que nos da una cierta tranquilidad tener esta ventaja.
0: La tornada d'aquesta final de la Europe Cup femenina es jugarà dimecres de la setmana que ve. Mentrestant, ahir també va començar la final de la Lliga Femenina de Waterpolo amb la victòria del Sant Andreu per 10-8 sobre el Mataró en el primer partit. Dissabte jugarà el segon de la final a Mataró en una sèrie al millor de 3. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat aquest matí que la base neerlandesa Laura Cornelius no continuarà al club la temporada que ve. Cornelius va arribar a l'abril passat amb un contracte fins a final de temporada. Més coses en ciclisme. El Giro d'Itàlia avui s'ha de disputar la 18a etapa de 168 quilòmetres amb un port de tercera categoria i un altre de quarta. El danès Jonas Vingegaard manté el mallot rosa de líder amb més de 4 minuts sobre el segon classificat, l'austríac Félix Gall. Hi ha torneig de tenis de Roland Garros. Avui buscaran la classificació per la tercera ronda, entre d'altres Jannik Sinner, Shelton o Auger Aliassim. A la categoria masculina i a la femenina, Sabalenka, Madison Keys o l'actual campiona Coco Gauff.
2: Trescat Info.

Us ho avança 3cat Info. Col·lectius laics engegaran una campanya contra la presència del Papa a Catalunya amb el lema Jo no t'espero. Els actes inclouen una manifestació dimarts coincidint amb l'arribada de Lleó 14 a Barcelona. La consellera d'Educació adverteix que la proposta que el departament presentarà als sindicats aquesta tarda serà la definitiva. Esther Niubó ho assegura al Parlament on subratlla els esforços negociadors que ha fet el govern. Ho diu enmig d'una nova jornada de vaga que ha causat talls a carreteres i que afecta els professors del Maresme i del Vallès. La Comissió Europea multa amb 200 milions d'euros la plataforma xinesa Temu per no haver frenat la venda a internet de productes il·legals i perjudicials per als consumidors. En concret, s'han trobat molts carregadors de mòbil que sobreescalfen o joguines que poden provocar asfíxia. Entre d'altres, si no ho reverteix, Temu s'arrisca penalitzacions periòdiques. El govern espanyol i el PSOE demanen prudència per les investigacions judicials contra els socialistes i insisteixen en la continuïtat de la legislatura. A Catalunya, el president, Salvador Illa, insinua una campanya judicial contra els socialistes. El PNB insisteix que cal avançar eleccions. I en marxa l'Audiència Nacional d'Interrogatori a l'ex número 2 del Ministeri d'Interior, acusat pel cas Kitchen, la suposada trama per robar proves de la comptabilitat B del PP a Luis Bárcenas. Està previst que avui també declari l'exministre Jorge Fernández Díaz, per a qui la Fiscalia demana 15 anys de presó. Els Estats Units i l'Iran s'ataquen mútuament en una nova escalada de la guerra. Donald Trump ha negat l'existència d'un esborrany de pacte amb l'Iran. Israel ha fet una dotzena de morts al sud del Líban. Les expectatives més baixes d'un acord de pau han tornat a fer pujar el preu del petroli. Els bombers sumen 300 professionals més a la nova campanya contra incendis que comença la setmana que ve. Les altes temperatures que ja tenim i que es preveuen per aquest estiu marcaran la temporada. La campanya té en el punt de mira els incendis que poden superar la capacitat d'extinció dels bombers.

0: I en cultura, Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, es converteix fins diumenge en l'epicentre de la cultura catalana en una nova edició de la Fira Literarum. La mostra de referència plegarà una quarantena de programadors d'arreu dels països catalans i una programació de fins a 25 espectacles literaris.
1: Esports.
2: Anthony Gordon ha de viatjar avui cap a Barcelona per convertir-se en nou jugador blaugrana. El davanter del Newcastle passarà la revisió mèdica i firmarà el contracte. L'operació del seu traspàs se situarà entre els 70 i els 80 milions d'euros. Xavi Pascual explica que deixarà el Barça de bàsquet a final de temporada no perquè tingui una mala relació amb el club ni amb la direcció esportiva, sinó perquè se sent desgastat i no es veu en cor de continuar el projecte. Pascual afegeix que la decisió ha estat difícil de prendre, però que no hi ha marxa enrere. I Marc Márquez ha de passar avui una revisió mèdica amb els metges del Mundial de MotoGP al circuit de Mugello, amb l'objectiu de rebre llum verda per poder participar aquest cap de setmana al Gran Premi d'Itàlia.
0: I el temps: tarda de sol, nuvolades al Pirineu, Prepirineu i algun punt del prelitoral. Atenció a la calor, que farà gran part de Catalunya se situarà entre els 30-35 graus. Alguns punts costaners i de muntanya tindran valors una mica inferiors i a Ponent es poden assolir els 37 i 38 graus.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 12. Benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Notícia que ens avancem aquí a 3CAT Info. Col·lectius laics de Catalunya engegaran una campanya contra la presència del Papa Lleó XIV amb el lema Jo no t'espero. Els actes inclouen una manifestació el proper 9 de juny, coincidint amb l'arribada del pontífex a la capital catalana. Barcelona, Mar Riera.
3: La campanya la impulsa la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica critiquen que la visita del Papa es presenti com un viatge d'un cap d'estat quan es tracta d'un líder religiós i reclamen que els actes no es paguin amb diners públics. Sentim Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
4: L'estat confessional que diem que som, les institucions públiques han de mantenir-se neutrals i que, per tant, els representants polítics no poden participar-hi en qualitat de càrrecs públics. Considerem també en aquest marc que cal posar fi al finançament públic de les confessions religioses i reivindiquem un cop més la derogació dels acords del Concordat amb la Santa Seu del 1979.
3: Justament avui l'entitat ha presentat el darrer informe de laïcitat a casa nostra que demostra que la secularització es consolida i la població no religiosa es manté al voltant del 40%. Tot i que la població jove és un dels col·lectius menys religiosos, han detectat un repunt de la religiositat i entre la població catòlica els joves cada vegada són més practicants. Josep Manyer és investigador de la Fundació Ferrer i Guàrdia i ens explica els possibles motius d'aquest repunt.
5: Pot respondre a una tendència que doni resposta a un context social determinat. Podria ser també doncs, l'adhesió d'alguns joves a unes opcions de polítiques concretes, no? Que això faci que el fet religiós sigui percebut no com un fet espiritual únicament, sinó també com un fet identitari que vingui vinculat a unes idees polítiques. Podrien ser possibles explicacions d'aquest repunt, que també és un repunt, diguem, de pocs punts percentuals, de joves practicants, no? De joves catòlics practicants.
3: Les dones continuen sent més religioses que els homes i Catalunya amb el País Basc són els territoris amb menys persones creients.
0: I notícia també que hem conegut fa poca estona que ens arriba del Parlament. La consellera d'Educació, Esther Niubó, avisa que la proposta que avui farà el govern al sindicat serà l'última que posaran sobre la taula des del departament. Niubó subratlla els esforços que ha fet el govern en aquestes negociacions. Diu que és una proposta millorada, però evita entrar en detalls. L'anunci l'ha fet, com us dèiem, a la Cambra Catalana, on compareix a aquesta hora, i espera que serveixi per incorporar els sindicats convocants de les protestes a l'acord que ja va signar el govern amb els sindicats minoritaris UGT i Comissions Obreres el mes de març.
6: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada, una proposta doncs, més completa que la que vam doncs, poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos doncs, a l'aula per atendre la complexitat com també en el tema salarial.
0: Niubó està presentant els pressupostos de la Generalitat, uns comptes que encara no inclouen les xifres corresponents a aquesta proposta, que faran arribar a la taula de negociació convocada per a les 8, ai, per a les 3 de la tarda, volíem dir. Mentrestant, les mobilitzacions dels docents continuen al Maresme i al Vallès. Avui un grup de mestres i professors s'estan manifestant pels carrers del centre de Mataró i paral·lelament està a punt d'arrencar una concentració davant la Facultat d'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Anem cap allà. Tenim la Marta Vallès. Marta, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs sí, ara mateix estem a la plaça del coneixement, on hi ha la Facultat de Ciències de l'Educació. La convocatòria és aquí a partir de les 12. De fet, a aquesta hora ja han arribat moltes de les columnes que han sortit de diferents municipis. Hi ha gent que venia a peu, altres en bicicleta des de Sant Cugat, Cerdanyola, des de Sabadell, des de Terrassa, Barberà, i van arribant. Els de bicicleta arriben una mica millor, però els que venen a peu arriben absolutament destrossats, esgotats, no tant per la caminada, sinó pel sol, que aquesta hora cau de manera molt forta aquí a la Universitat Autònoma. Arriben i de seguida es protegeixen amb els pocs espais d'ombra que hi ha, a l'espera que algú decideixi que comença aquesta acció que no sabem què és. De fet, aquí també hi ha convocada una trobada per dinar popular i altres activitats que no s'han concretat. Hi ha força gent ara mateix aquí a l'Autònoma i anirem seguint una mica doncs, què és el que decideixen fer. D'altra banda, al Maresme continua la protesta dels docents. Està centrada ara mateix a la ciutat de Mataró després de fer el tall d'aquest matí a l'autopista aproximadament una bona estona, potser més d'una hora, potser prop de dues hores amb talls intermitents, doncs s'han dirigit a manifestació cap al centre de la ciutat i ara mateix el que estan fent és anar passant pels diferents centres d'educació pública i el que ens han dit, que no en teníem notícia fins aquest moment, és que aquests docents del Maresme estan demanant a les direccions dels centres educatius, a les escoles i instituts públics, que dimiteixin tal com s'ha fet al País Valencià per expressar el seu desacord amb la situació de l'educació. Aquesta és l'última hora. Van en direcció també als serveis territorials d'educació del Maresme i allà faran una nova concentració. Mentrestant, aquí a l'Autònoma continua arribant força gent i de moment hi ha poc moviment, si moltes persones que ja porten tambors, porten pancartes i diferents estris, doncs, per, suposem, engegar una manifestació.
0: Perfecte, doncs qualsevol novetat ens la feu saber. Marta, gràcies. Fins ara.
7: Fins ara.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: 5 minuts i arribarem a un quart d'una. La Comissió Europea multa amb 200 milions d'euros la plataforma xinesa Temu per no haver frenat la venda a internet de productes il·legals i perjudicials per als consumidors. La investigació ha trobat molts carregadors de mòbil que sobreescalfen, joguines que poden provocar asfíxia o joies fetes amb materials perillosos. Brussel·les, Bruno Forte, Amires.
8: Si d'aquí a finals d'agost Temu no presenta un pla per posar-hi remei, la companyia xinesa s'exposa a haver de pagar penalitzacions periòdiques a la Comissió Europea. Per ara, aquests 200 milions d'euros de la multa inicial representen menys de l'1% de la facturació global de l'empresa, i això està molt per sota del barem màxim del 6%, fins al qual poden arribar les sancions contra les plataformes digitals que incompleixin la llei europea. La Comissió, que és el govern comunitari, argumenta que la xifra de la multa és proporcional i recorda que Temu té altres investigacions en marxa que podrien acabar en més sancions per la venda de productes il·legals, el disseny addictiu de la seva aplicació i l'ús dels algoritmes per elaborar perfils dels usuaris i suggerir compres personalitzades en funció dels gustos de cadascú.
0: I de Brussel·les cap a Madrid, Pedro Sánchez i el PSOE es desvinculen de la trama de Santos Cerdán i Leire Díez per extorsionar suposadament jutges i fiscals per boicotejar causes judicials. Els socialistes demanen esperar a veure en què es concreta la investigació judicial i diuen que no saben res de suposades factures falses del partit. Paula Brujats.
9: El govern espanyol i el PSOE s'enrenten les mans d'aquest cas i descarreguen tota la responsabilitat en Santos Cerdán i Leire Díez, tots dos fora del partit des de fa més d'un any. El jutge diu que el PSOE va pagar les operacions de la trama a través d'empreses pantalla i factures falses. Més de 180.000 euros haurien sortit de Ferraz, però els socialistes diuen que això s'ha de demostrar i per ara defensen la gerent del partit, imputada des d'ahir per haver firmat suposadament aquestes factures. El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, demana prudència.
10: Supongo que la justicia es la que tiene que certificar todas estas cosas con pruebas.
9: I el ministre Ángel Víctor Torres veu una mà negra en l'acumulació de casos judicials contra els socialistes i qüestiona l'entrada d'ahir de la Guàrdia Civil a Ferraz.
11: Estamos en el embrión, en los albores de una investigación. se quiere hacer un uso político de las investigaciones judiciales. O sea, estamos asistiendo en directo a un show que sí provoca shock. Però què en sou?
9: La Moncloa desvincula Pedro Sánchez del cas, no va ordenar cap operatiu, diuen, ni en sabia res, tot i que la trama es va activar només dos dies després de la investigació contra la seva parella. El soci de la coalició Sumar incrementa la pressió i el ministre Ernest Urtasun reclama a Sánchez més explicacions i que depuri totes les responsabilitats.
12: Lo que sí tengo que pedirle y exigirle al Partido Socialista es que reaccione, es que tome las medidas que tenga que tomar y desde luego que den mayores explicaciones porque las de ayer fueron absolutamente insuficientes.
9: Tot i això, Sumar, com el PSOE, creu que la legislatura no està en perill.
0: Encara als tribunals, la defensa de David Sánchez, germà del president del govern espanyol, demana la nul·litat del judici en què se l'acusa de prevaricació administrativa i tràfic d'influències. És arran de la plaça que va obtenir el 2017 a la Diputació de Badajoz de coordinador d'activitats musicals als conservatoris. En el judici, que ha començat a l'audiència de Badajoz, l'advocat Emilio Cortés ha argumentat que la denúncia té un marcat biaix polític i se sustenta en retalls de premsa. I ha posat aquest exemple.
13: La trama de Aldama desvió mordidas a sociedades del pequeño pueblo portugués donde vive el hermano de Sánchez. Esta era como la piedra filosofal. Ya aquí habían encontrado el enganche popular. Esto tiene una inspiración de signo político.
0: A més, els delictes pels quals es jutja David Sánchez no són els que consten a la denúncia.
13: El vacío es pleno. Es que los delitos que nos traen aquí no aparecen en la denuncia.
0: I en qualsevol cas, segons el lletrat, el delicte per acceptació irregular d'un càrrec públic hauria prescrit perquè s'hauria comès en el moment de la firma del contracte. Fa 9 anys, les acusacions populars les exerceixen, entre altres, Vox, el PP i Azteoir, que demanen 3 anys de presó per a David Sánchez, i també per a Miguel Gallardo, expresident de la Diputació i exsecretari del PSOE Extremadura. A la causa, recordem, hi ha 11 investigats. I avui dia ha destacat també en el judici del cas Kitchen la suposada trama per destruir informació compromesa del PP. L'ex número 2 d'Interior, a l'època de Mariano Rajoy, està negant que encarregués l'operació ni que ordenés cap pagament a càrrec dels fons reservats. Francisco Martínez, el primer acusat a declarar, també n'ha exculpat a Jorge Fernández Díaz, l'antic ministre de l'Interior. Ho està seguint la Tània Tàpia. Tània, molt bon dia.
14: Què tal? Bon dia. Sí, s'ha desvinculat de tot. Diu que no tenia coneixement de la suposada operació per espiar i robar documentació a Luis Bárcenas, documentació sobre la caixa B del partit.
15: ¿Te ordenó algún tipo de operación policial, dispositivo o investigación sobre el señor Bárcenas, su esposa o su familia?
16: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
14: Tampoc va ordenar, diu, destruir els discs durs amb la comptabilitat paral·lela del PP. És, diu, literalment, una fantasia atribuir-li aquesta responsabilitat. Ha reconegut moltes reunions amb el comissari jubilat José Manuel Villarejo perquè, entre d'altres, comptava amb l'aval del ministre i tenia, diu, bona reputació, però mai li va encarregar res. Tot i que en instrucció va tenir un fort enfrontament amb el seu excap, l'exministre Jorge Fernández Díaz, i es van escridassar en un acarament davant del jutge, avui fins i tot l'ha desvinculat de l'operació. Ni ell ni el ministre, diu, sabien que el xofer de Bárcenas era col·laborador de la policia.
16: Yo no tenía ni la más remota idea. El ministro, por supuesto, tampoco.
14: Martínez, que només està responent al seu lletrat, s'enfronta a 15 anys de presó, els mateixos que Fernández Díaz, que declararà tot seguit.
0: Doncs en continuem pendents. Tània Tàpia, gràcies, bon dia.
14: Bon dia.
0: Un quart d'una, trànsit i temps. Comencem pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
17: Bon dia. A aquesta hora destaquem trànsit dens amb aturades a la Ronda de Dalt de Trinitat fins a Via Júlia, de retruc afectada també la B20 a Santa Coloma, tot direcció cap al nus de la Trinitat. Retencions també a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la Zona Franca i a Santa Coloma, sentit Besòs. En general, però, circulació força fluida ja a les carreteres de l'entorn de Barcelona. Hem de parlar de transport públic perquè hi ha una incidència destacada als ferrocarrils de la Generalitat. El servei es troba interromput entre Rubí i Terrassa Rambla per una avaria a les instal·lacions de les fonts. Això afecta els trens de les línies S1 i S2 que funcionen amb una freqüència de pas d'un tren cada 20 minuts. És tot.
1: El temps.
0: I ara la crònica del temps encapçalada per aquesta calorada. Francesc Mauri, molt bon dia.
18: Bon dia, bona hora. Efectivament, calorada, aquesta és la paraula. No som al juliol, no som a l'agost, estem a finals de maig i estem a la primavera, no pas a l'estiu, però els registres són veritablement excepcionals a la majoria del país. Recordem que aquesta nit passada hem tingut a Catalunya un observatori que ha enregistrat la mínima més alta des de que hi ha registres al país. Portbou, 28 de mínima en ple mes de maig. Supera en un grau i mig pràcticament la temperatura més alta, l'anterior rècord que datava del 2001. De moment és un rècord molt, molt local, efecte de la tramuntana, i que no té a veure amb aquesta bombolla càlida que aquest migdia, pel que fa a les màximes, i és allà on ens fixem, ha de batre algú rècords. En aquests moments ja hi ha observatoris a aquesta hora que freguen els 35 graus a diversos indrets del prelitoral i algunes zones interiors. I aquesta tarda es pot arribar als 37-38 esporàdicament, molt localitzadament als 39 en alguns observatoris de Ponent. De produir-se aquest fet, estaríem parlant de rècords històrics, com a mínim en el cas de la ciutat de Lleida, prop de 90 anys de registres. A destacar que gran part de Catalunya aquesta tarda se situaran els termòmetres entre els 30 i 35 amb domini del sol, nuvolades al Pirineu, Prepirineu i alguna de petitona a prop de la serralada prelitoral. Temperatura demà estable. Podria dissabte, diumenge i dilluns baixar una miqueta, però continuaria fent calor anòmala.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
18: Bon dia.
19: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
20: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
19: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
21: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
19: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
22: Bona tarda.
23: Catalunya migdia.
19: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
23: Amb Òscar Fernández.
24: Cada dia a les dues.
19: I a partir de les tres...
24: L'espai de reflexió a la tertúlia.
23: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
19: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
0: 10 minuts i arribarem a 12:45. Els Estats Units i l'Iran s'han atacat mútuament a les últimes hores en una nova escalada de la guerra a l'Orient Mitjà, que compleix 3 mesos, la meitat dels quals amb una treva fràgil en vigor. L'exèrcit nord-americà ha tornat a bombardejar aquesta nit objectius militars de l'Iran per segona vegada en 3 dies, ara ha colpejat la ciutat portuària de Bandar Abbas. El règim de Teheran hi ha respost amb drons i míssils contra una base aèria nord-americana sense precisar quina. Les negociacions entre els Estats Units i l'Iran es mantenen, però les noves hostilitats han allunyat les expectatives d'un acord i el preu del petroli ha tornat a pujar a l'entorn d'un 3%, amb el barril de Brent ara al voltant dels 96 dòlars. Mentrestant, el front de Líban, Israel assegura que ha fet una dotzena de morts en un nou atac contra objectius de la milícia de Hezbollah a diverses ciutats del sud del país, entre les quals hi ha Tir, amb uns 200.000 habitants i que és un dels punts d'acollida de desplaçats forçats. L'exèrcit libanès assegura que un dels seus soldats ha mort. Netanyahu ha promès els últims dies intensificar aquesta ofensiva. Un dels seus ministres més ultres, de fet, ha cridat avui a destruir 100 edificis de Beirut per cada dron de Hezbollah que impacti contra un soldat israelià. S'eleva a gairebé 240 la xifra de persones mortes a la República Democràtica del Congo, sospitoses de tenir l'Ebola, segons l'últim balanç oficial. El govern explica que s'han detectat prop de 1.100 casos sospitosos. El brot, declarat el dia 15, va començar a la província d'Ituri, s'ha estès a les regions del Kivu i ha traspassat a la veïna Uganda. De fet, aquest país ha tancat temporalment la frontera per evitar més contagis. Des de l'Organització Mundial de la Salut s'ha demanat un alto el foc al Congo, precisament per poder controlar aquesta malaltia. A casa nostra, us ho dèiem en titulars, les altes temperatures, de les que hem parlat fa tot just un moment i que ja tenim a sobre, que es preveuen, de fet, per aquest estiu també, marcaran la campanya d'incendis d'aquest any, que els bombers encaren amb 300 professionals més que ja s'han incorporat al cos. La campanya, que comença l'1 de juny, té els ulls posats sobretot en els incendis que poden superar la capacitat d'extinció dels bombers. Sabadell, Montse Poblet.
7: amb més personal i pocs canvis pel que fa als equipaments, els bombers qualifiquen la campanya d'aquest estiu de clàssica. Comença el juny i, a diferència del que va passar durant els anys de sequera, en aquest les pluges han remullat prou la vegetació perquè no s'hagi de patir més del compte. David Borrell és el cap del cos de bombers.
2: Just ara estem començant a tenir una calor intensa, però és veritat que hem tingut un hivern molt plujós i, per tant, estem davant d'aquesta campanya, com us deien, més clàssica, on a mesura que vagin augmentant les temperatures estarem expenses una mica a el que són el règim de vents i les possibles pluges per apuntar els incendis que ens anem trobant.
7: El problema són les temperatures, cada cop més altes, que propicien incendis per sobre de la capacitat d'extinció dels bombers. Fa 20 anys, només un 0,2% dels focs forestals s'escapaven de l'extinció. Ara ja són un 11% del total. És per això que Borrell subratlla els canvis de tàctica que han incorporat el cos i la nova estratègia de gestió forestal orientada a dibuixar un territori on puguin frenar els incendis.
2: És una novetat a nivell europeu de dir com ens anticipem a evitar aquests megaincendis. Llavors, el que s'ha plantejat són 14 eixos que el que fan és separar d'un massís amb un altre, de manera no tant que l'incendi s'aturin allà, sinó que l'incendi en allà ens entri a dins de la capacitat d'extinció dels bombers.
7: Dels 14 eixos de confinament dels focs, territoris amb boscos ben gestionats, carreteres, camins o camps, 5 ja s'han començat a treballar. Però fins l'any vinent no començaran a ser efectius per les tasques d'extinció dels incendis forestals.
0: I ara anem fins a Móra d'Ebre, la Ribera d'Ebre, on fins diumenge es converteix en l'epicentre de la cultura catalana amb la Fira Literarum. 43 programadors d'arreu dels països catalans es trobaran en una mostra referent on es podran veure 25 espectacles literaris. Jordi Barranca.
3: A poc comencen el gruix dels actes, tot i que la inauguració oficial serà demà al vespre, un acte presidit per la consellera de Cultura, Sònia Hernández. La fira eminentment professional aterra portes aquí a Móra d'Ebre després d'haver passat abans per Morella, els Ports, Calaceit, Almaterranya i Reus, al Baix Camp, i ja s'ha convertit en un referent a tot el país i està en plena expansió. Lluís Flores n'és el director.
4: Tingueu en compte que quan hi ha 25 d'espectacles literaris, normalment n'hi havia 16, hem augmentat, sobretot seguint el criteri, com veureu, que hi hagin totes les disciplines, i això és una cosa que hem aconseguit en guany. Hi ha disciplines des d'arts audiovisuals, com ha sigut l'Ebre Lumen, passant per Pallassos, que és una paraula que cal reivindicar, i un art que cal reivindicar amb aquest nom, fins a arribar a l'espectacle més vist, que pot ser, per exemple, la poesia recitada o el circ.
3: Avui demà són els dies en què les escoles i instituts de la comarca visiten la mostra que se celebra juntament amb la Fira del Llibre Branc. La programació inclou totes les disciplines i s'adreça als programadors de fora les grans ciutats. Entre les apostes,
4: Curial e Güelfa, la segona obra més important de la literatura medieval en narrativa, una obra que fa 2 anys se va descobrir per fi, tots hem estudiat Curial e Güelfa, que era anònim, ara ja se sap qui era Íñigo Dávalos. Per tant, la segona obra de narrativa més important en literatura catalana la tindrem, i a més clou també Gemma Humet, que és un dels projectes estrella que ha tingut Espais Escrit, que és la xarxa de patrimoni literari.
3: En total, 45 institucions i entitats donen suport en l'organització de Literarum. Les més destacades són l'Ajuntament de Móra d'Ebre, la Generalitat i també el Consell Comarcal.
23: Esports.
0: Aquesta hora amb en Ricard Isidro. Molt bon dia, Ricard.
5: Bon dia, Àngel. Xavi Pasqual explica que deixarà el Barça de bàsquet a final de temporada no perquè tingui una mala relació amb el club ni amb la direcció esportiva, sinó perquè se sent desgastat. Les derrotes cada vegada li fan més mal i no es veu en cor de continuar el projecte. Pasqual afegeix que la decisió està difícil de prendre, però que no hi ha volta enrere.
22: Jo vaig passar-ho molt malament del 14 al 16. Els millors anys de la meva vida han estat des del 8 al 14, guanyant moltes coses amb el Barça, però del 14 al 16 ho vaig passar-ho fatal. En el 14 havia de marxar, sabia que havia de marxar, però el meu barcelonisme no em va permetre marxar, i sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt.
23: 3CAT Info.
5: El davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, viatja avui mateix cap a Barcelona per convertir-se en el primer reforç del Barça de cara a la pròxima temporada. Avui està previst que aterri a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el nou contracte. El Barça pagarà pel traspàs d'aquest jugador de 25 anys uns 70 milions d'euros, més 10 en variables. Gordon tenia ofertes d'altres equips, però l'anglès ha donat prioritat a la proposta blaugrana. L'arribada d'Anthony Gordon a l'equip, que entrena Hansi Flick, no significa que el club blaugrana hagi descartat altres operacions, com ara les de Julián Álvarez, João Pedro o Marcus Rashford.
23: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
5: Marc Márquez ha de passar avui una revisió mèdica amb els metges del Mundial de MotoGP al circuit de Mugello amb l'objectiu de rebre llum verda per poder participar aquest cap de setmana al Gran Premi d'Itàlia de motociclisme. Márquez està de baixa des del passat Gran Premi de França a primers de mes, quan va tenir un accident que va obligar a passar pel quiròfan per ser operat de l'espatlla dreta. Tornant al futbol, Alexia Putellas es va acomiadar ahir de l'afició del Barça. Al matí ho va fer en un acte institucional al Camp Nou i al vespre a l'estadi Johan Cruyff, jugant el seu últim partit en la victòria del Barça davant la Reial Societat per 2-1. Alexia reconeixia que està la decisió més difícil de prendre, però que, tot i això, era el moment de fer-ho.
6: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
5: El vespre, després del partit amb la Reial Societat, del públic que va anar al Johan Cruyff la va acomiadar amb una gran ovació.
6: Com ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. He viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora de culer i torno a ser una aficionada de culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
5: L'afició blaugrana també va acomiadar ahir Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, que tampoc continuaran a l'equip la temporada vinent. De fet, el club blaugrana ja ha fet oficial la sortida d'Ona Batlle quan acabi aquesta temporada. I finalment, 11 jugadores del Barça han estat convocades per jugar dos partits de classificació per al Mundial del 2027 contra Anglaterra i Islàndia. Són Aitana Bonmatí, Cata Coll, Irene Paredes, Patri Jarró, Salma Parayuelo, Vicky López, Mapi León, Clara Serra Jordi, Alexia Botellas, Clàudia Pina, Iona Batlle, més les catalanes Laia Codina i Jana Fernández. Els partits que ha de jugar contra Anglaterra es disputarà el dia 5 de juny i contra Islàndia, a Islàndia, el 9 del mateix mes.
23: 3CAT Info.
5: En waterpolo, el Club Natació Catalunya es va adjudicar el primer partit de la final de la Europe Cup femenina després de guanyar l'Atlètic Barceloneta per 14 gols a 9. Lucía Gómez, amb 4 gols, va ser una de les jugadores més destacades del Catalunya.
8: Nos damos la tranquilidad para ir allí. Nos tenemos que enfocar mucho en la defensa. Es verdad que queda mucho partido, quedan 4 partes aún, pero sí que nos da una cierta tranquilidad tener esta ventaja.
5: La tornada d'aquesta final de la Europe Cup femenina jugarà dimecres de la setmana que ve. Mentrestant, ahir també va començar la final de la Lliga Femenina de waterpolo amb la victòria al Sant Andreu per 10 gols a 8 sobre el Mataró en el primer partit. Dissabte jugarà el segon partit de la final a Mataró en una sèrie millor de 3 partits. A la Lliga Femenina de bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat aquest matí que la base neerlandesa Laura Cornelius no continuarà al club la temporada que ve. Cornelius va arribar a l'abril passat amb un contracte fins a final de temporada. I en ciclisme, Giro d'Itàlia, avui es disputa la 18a etapa de 168 km entre Fai de la Paganella i Pieve di Soligo.

0: 3Cat Info.
1: Dos quarts d'una, repàs al més destacat. Us ho avancem a 3Cat Info. Col·lectius laics engegaran una campanya contra la presència del Papa a Catalunya amb el lema Jo no t'espero. Els actes inclouen una manifestació dimarts coincidint amb l'arribada de Lleó 14 a Barcelona. I la consellera d'Educació adverteix que la proposta que el departament presentarà als sindicats aquesta tarda serà la definitiva. Esther Niubou assegura al Parlament on subratlla els esforços negociadors que ha fet el govern. Ho diu enmig d'una nova jornada de vaga que ha causat talls de carreteres i que afecta els professors del Maresme i del Vallès. De seguida marxem en directe a aquestes protestes. També és notícia a aquesta hora que la Comissió Europea multa amb 200 milions d'euros la plataforma xinesa Temu per no haver frenat la venda a internet de productes il·legals i perjudicials pels consumidors. En concret, s'han trobat molts carregadors de mòbil que sobreescalfen o joguines que poden provocar asfíxia, entre d'altres. Si no ho reverteix, Temu s'arrisca a penalitzacions periòdiques. A partir d'ara també us explicarem que Hisenda ha fet arribar una carta als llogaters de la polèmica New Amsterdam Developers en què els demana que facin el pagament directament a l'agència tributària d'aquesta empresa pels deutes que té. New Amsterdam Developers és propietària d'edificis a Barcelona que vol convertir en habitatges compartits. També que perilla la continuïtat del Cerdanya Film Festival. Els organitzadors denuncien que l'Ajuntament de Puigcerdà no cedeix l'ús del Teatre Casino Ceretà ni garanteix la seguretat de l'equipament. Quan faltin 5 minuts per la 1 arribaran els esports. Ricard Isidro, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Què ens explicaràs?
2: Doncs que Anthony Gordon ha de viatjar avui cap a Barcelona per convertir-se en nou jugador blaugrana. El davanter del Newcastle passarà avui la revisió mèdica i firmarà el nou contracte. L'operació del seu traspàs voltarà entre els 70 i els 80 milions d'euros.
1: I el temps avui tarda de sol, nuvolades al Pirineu, Prepirineu i algun punt del prelitoral. Atenció a la calor, gran part de Catalunya se situarà entre els 30-35 graus. Alguns punts costaners i de muntanya pot ser una mica inferior a aquesta temperatura, però a Ponent es poden assolir els 38 graus. Passen gairebé 3 minuts de 2:15. Us ho avancem en aquesta emissora. Col·lectius laics de Catalunya engegaran una campanya contra la presència del Papa Lleó XIV amb el lema Jo no t'espero. Els actes inclouen una manifestació el proper 9 de juny coincidint amb l'arribada del pontífex a la capital catalana. Barcelona, Mar Riera.
3: La campanya la impulsa la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica critiquen que la visita del Papa es presenti com un viatge d'un cap d'estat quan es tracta d'un líder religiós i reclamen que els actes no es paguin amb diners públics. Sentim Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
4: L'estat confessional que diem que som, les institucions públiques han de mantenir-se neutrals i que, per tant, els representants polítics no poden participar-hi en qualitat de càrrecs públics. Considerem també en aquest marc que cal posar fi al finançament públic de les confessions religioses i reivindiquem un cop més la derogació dels acords del Concordat amb la Santa Seu del 1979.
3: Justament avui l'entitat ha presentat el darrer informe de laïcitat a casa nostra que demostra que la secularització es consolida i la població no religiosa es manté al voltant del 40%. Tot i que la població jove és un dels col·lectius menys religiosos, han detectat un repunt de la religiositat i entre la població catòlica els joves cada vegada són més practicants. Josep Mañé és investigador de la Fundació Ferrer i Guàrdia ens explica els possibles motius d'aquest repunt.
5: Pot respondre a una tendència que doni resposta a un context social determinat. Podria ser també doncs, l'adhesió d'alguns joves a unes opcions de polítiques concretes, no? Que això faci que el fet religiós sigui percebut no com un fet espiritual únicament, sinó també com un fet identitari que vingui vinculat a unes idees polítiques. Podrien ser possibles explicacions d'aquest repunt, que també és un repunt diguem, de pocs punts percentuals, de joves practicants, no? De joves catòlics practicants.
3: Les dones continuen sent més religioses que els homes i Catalunya amb el País Basc són els territoris amb menys persones creients.
1: I a aquesta hora també us estem destacant el que ha dit la consellera d'Educació, Esther Niubó, avisa que la proposta que avui farà el govern al sindicat serà l'última que posaran sobre la taula des del departament. Niubó subratlla els esforços que ha fet el govern en aquestes negociacions. Diu que és una proposta millorada, però evita entrar en detalls. L'anunci l'ha fet al Parlament, on compareix a aquesta hora i espera que serveixi per incorporar els sindicats convocants de les protestes a l'acord que ja va signar el govern amb els sindicats minoritaris UGT i Comissions Obreres.
0: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada, una proposta doncs, més completa que la que vam doncs, poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos doncs, a l'aula per atendre la complexitat, com també en el tema salarial.
1: Niubó està presentant els pressupostos de la Generalitat, uns comptes que encara no inclouen les xifres corresponents a aquesta proposta, que faran arribar a la taula de negociació convocada per avui a les 3 de la tarda. Mentrestant, les mobilitzacions dels docents continuen avui al Maresme i al Vallès. Un grup de mestres i professors s'està manifestant pels carrers del centre de Mataró i, paral·lelament, està a punt d'arrencar una concentració davant la Facultat d'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Fa poc menys de mitja hora connectàvem amb la Marta Vallès. Estan pendents d'una acció sorpresa, no sabíem què havia de passar. Marta, molt bon dia, explica'ns.
6: Bon dia, doncs just en aquest moment una connexió molt justa, molt ben indicada, perquè ara mateix està arribant la última de les columnes que venien a peu, en aquest cas, gent que arriba completament esgotada, sobretot ja us deia abans, no tant per la caminada que també, sinó pel sol molt fort que pica entre els edificis de la Universitat Autònoma, ja us ho podeu imaginar. Moltíssima gent aquí ara mateix a la plaça del Coneixement, és on hi ha els de la Facultat de Ciències de l'Educació. Molta gent, moltes pancartes, molts paraigües, molts parasols de platja també, perquè el sol és insuportable. I ara mateix ens començarem a moure, no us sé dir exactament cap a on, hi ha alguna acció prevista i després també hi ha un dinar de solidaritat. I això és el que pensen fer aquí al Vallès per reivindicar que aquesta tarda a la mesa de negociació s'arribi finalment a un acord. També continuen en marxa, en aquest cas al Maresme, els docents que estan fent una cercavila, una manifestació pel centre de Mataró, s'aturen a cadascun dels centres públics i demanen solidaritat amb els docents i a més demanen a les direccions del centre que dimiteixin, com s'ha fet al País Valencià, en desacord amb la situació de l'educació pública a Catalunya. Com us deia, gent que va continuant arribant, molta gent aquí ara mateix, i qualsevol novetat, doncs, us informarem.
1: Perfecte, gràcies, Marta. Fins ara.
6: Fins ara.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: 6 minuts i arribarem a 3:15. Canviem de qüestió. La Comissió Europea multa amb 200 milions d'euros la plataforma xinesa Temu per no haver frenat la venda a internet de productes il·legals i perjudicials per als consumidors. La investigació ha trobat molts carregadors de mòbil que sobreescalfen, també joguines que poden provocar asfíxia o joies fetes amb materials perillosos. Brussel·les, Bruno Forte Amires.
8: Si d'aquí a finals d'agost Temu no presenta un pla per posar-hi remei, la companyia xinesa s'exposa a haver de pagar penalitzacions periòdiques a la Comissió Europea. Per ara, aquests 200 milions d'euros de la multa inicial representen menys de l'1% de la facturació global de l'empresa, i això està molt per sota del barem màxim del 6%, fins al qual poden arribar les sancions contra les plataformes digitals que incompleixin la llei europea. La Comissió, que és el govern comunitari, argumenta que la xifra de la multa és proporcional i recorda que Temu té altres investigacions en marxa que podrien acabar en més sancions per la venda de productes il·legals, el disseny addictiu de la seva aplicació i l'ús dels algoritmes per elaborar perfils dels usuaris i suggerir compres personalitzades en funció dels gustos de cadascú.
1: Itàlia ha confiscat actius per valor de 200 milions d'euros que pertanyien a la màfia siciliana quan estava liderada per Matteo Messina Denaro, que va morir el 2023, mesos després de ser detingut. Ha estat gràcies a una operació internacional en la qual s'han detingut 3 persones i s'han fet accions a Itàlia, Andorra, Gibraltar, les Illes Caiman, Luxemburg, Suïssa, Mònaco i també l'estat espanyol. En un comunicat, la Guàrdia di Finanza italiana diu que això culmina una llarga investigació sobre el patrimoni acumulat per la Cosa Nostra des del 1980, gràcies al narcotràfic i a la reinversió dels beneficis en paradisos fiscals. Alguns mitjans, però, calculen que la fortuna de Messina Denaro, un dels caps més sanguinaris de l'organització, podria arribar als 4.000 milions. Novetats en el conflicte entre llogaters i New Amsterdam Developers, propietària d'edificis a Barcelona que vol convertir en habitatges compartits, que és el que es coneix com a coallotjament o co-living. Segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio, els llogaters han rebut cartes d'Hisenda en què els demana que paguin directament el lloguer a l'agència tributària a causa dels deutes de l'empresa. New Amsterdam Developers és propietària del bloc Sant Agustí a Gràcia, on els veïns ja han aconseguit aturar un desallotjament, i també d'un edifici de l'Eixample, on la setmana passada els Mossos d'Esquadra van executar el desnonament d'una família vulnerable amb tres menors. També és propietària del conegut com a bloc Papallona, on els veïns ja han rebut cartes en què Hisenda els demana pagar els lloguers a l'agència tributària. Al matí de Catalunya Ràdio ha pogut consultar un document de finals d'abril en què l'agència tributària de Catalunya deixa constància d'un embargament d'interessos i rendes a l'empresa a causa d'un deute de més de 220.000 euros. Anna Olesti és veïna d'un dels blocs afectats i portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
9: Esperen que nosaltres ens deixem el nostre sou a pagar el lloguer quan ells tenen un deute amb l'Estat. Van desnonar i van executar un desnonament la setmana passada de l'Eulàlia per un impagament quan ells són els primers que tenen un deute de milers d'euros.
1: Al matí de Catalunya Ràdio s'ha posat en contacte amb New Amsterdam Developers, que no ha volgut fer-ne cap valoració. El sindicat, per la seva banda, demana a l'administració l'expropiació dels immobles d'aquesta empresa. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, manté que no hi haurà un relaxament de les restriccions aplicades arran de la pesta porcina africana. Sí que planteja estudiar amb els alcaldes, científics i també amb el parc de Collserola si en alguna zona molt concreta es pot obrir l'accés al medi natural, una possibilitat però que encara no té calendari.
10: Que estem parlant és determinades zones amb determinades circumstàncies que es pugui permetre l'accés al medi natural, però sobretot no donem el missatge de que flexibilitzarem o de que les restriccions. El que farem serà veure si podem trobar amb garanties sanitàries permetre en alguna zona, en determinades circumstàncies, aquest accés.
1: Catalunya tindrà aquest any una bona collita d'ametlla gràcies a les pluges de l'hivern i al fet que no hi ha hagut gelades tardanes importants. El sector preveu superar les 12.600 tones de producció, més de la meitat de les quals a les comarques de Lleida, on les collites marquen una clara tendència a l'alça gràcies al rec. Noelia Caselles.
11: Encara queden mesos per començar a collir ametlles, però a hores d'ara s'espera que la producció pugi un 7% respecte a l'any passat. I això per què? Doncs sobretot per la meteorologia, després d'anys molt complicats. Roger Palau és portaveu de la fruita seca de la Federació de Cooperatives Agrícoles de Catalunya, la FECAC.
12: Sequeres, freds, enguany, sí, cinc anys, doncs hem tingut el pic, els rastres pic alineats. No tenim actualment problemes pic de sequeres importants i el tema de les gelades ha sigut una cosa anecdòtica.
11: A Catalunya hi ha 30.000 hectàrees d'ametller i el 60% encara són de secà. En termes productius, però, els percentatges canvien.
12: Aquest 40% que tenim amb rec pot suposar el 80% de la producció, com sempre. Sí que queda dir que ens hem de continuar preocupant d'aquests ametllers marginals i de secà, que fan aquesta funció mediambiental. Igual fan poques ametlles, però fan una funció molt important.
11: Justament l'augment d'ametllers en regadiu ha provocat que les comarques de Lleida concentrin ara el 60% de la producció i que aquest any s'acostin a les 8.000 tones d'ametlla en gra, un 11% més que l'any passat. A Tarragona la producció es mantindrà estable amb 4.600 tones.
12: Històricament, antigament, Tarragona tenia més producció. El que dic a Lleida, doncs, s'han substituït cultius o s'ha introduït a l'ametller en noves zones on no estava instaurat, nous tics o regadius, bàsicament, i és un dels cultius principals i amb molt de potencial a la zona d'Ic de Lleida.
11: Tampoc es preveuen canvis en la producció de Barcelona i Girona. Com a la resta de sectors agrícoles, el sector de la fruita seca també ha patit un augment de costos de producció derivats de l'encariment dels fertilitzants i dels combustibles per la guerra a l'Orient Mitjà. Asseguren, però, que encara és massa d'hora per parlar de preus.
1: Ni mòbils, ni rellotges digitals, ni auriculars als exàmens de la Universitat de Girona. El centre prohibeix als estudiants portar aparells electrònics com aquests durant els exàmens, fins i tot encara que no els facin servir. Si els enxampen, els suspendran directament. Girona, Núria Pereira.
13: Així consta en la modificació de la normativa que regula els processos d'avaluació i que ja està en vigor. S'ha fet més concreta i amplia els supòsits de frau o plagi quan es facin proves d'avaluació, treballs de final de grau o treballs de final de màster. Es descriu com a conducta fraudulenta la utilització o la tinença de qualsevol sistema, dispositiu o tecnologia que permeti als estudiants posar-se en contacte amb agents externs o rebre ajuda no autoritzada. Si es detecta l'ús d'aparells electrònics, les proves o treballs se suspendran directament amb un zero. Segons el rector de la Universitat de Girona, Josep Calbó, ho fan per preservar la integritat acadèmica.
14: S'ha d'evitar el que jo anomeno cultura de la trampa. Hem d'aconseguir que tothom, els estudiants en particular, entenguin que ser honestos, ser íntegres, que l'avaluació els pugui certificar els seus coneixements, les seves capacitats, és molt important.
13: A més, es podrà obrir un procediment disciplinari que pot comportar suspendre l'assignatura o una expulsió temporal. L'UDG informa que ja ha obert diversos expedients.
14: Per exemple, un es va detectar perquè va resoldre un exercici que no es podia resoldre sense una dada si no li vingui des de fora aquesta dada. O sigui, l'exercici no donava la dada i la va posar com si la volguessin. Per tant, algú li va donar aquesta dada des de fora.
13: Argumenten que amb la norma es protegeix la credibilitat del sistema d'avaluació.
1: Tres quarts d'una, moment de fer un cop d'ull a carreteres, transports públics, tota la informació la té la Clàudia Serra. Clàudia, com ho tenim?
15: Doncs mira, comencem parlant de transport públic perquè, com us explicàvem, fa 30 minuts hi ha una incidència als ferrocarrils de la Generalitat. No hi ha trens entre Rubí i Terrassa-Rambla per una avaria a les instal·lacions de les fonts. Això afecta els trens de les línies S1 i S2 que funcionen amb una freqüència d'un tren cada 20 minuts. Ferrocarrils de la Generalitat recomana als usuaris amb destinació Terrassa fer servir el servei de Rodalies. A les carreteres, a aquesta hora destaquem trànsit dens amb aturades encara a la B20 a Santa Coloma, direcció cap al Nus de la Trinitat. Retencions també a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la Zona Franca i a Sant Adrià, sentit Besòs. En general, però, circulació força fluida. És tot.
1: El temps. Crònica del Francesc Mauri.
16: Calorada, aquesta és la paraula. No som al juliol, no som a l'agost, estem a finals de maig i estem a la primavera, no pas a l'estiu. Però els registres són veritablement excepcionals a la majoria del país. Aquest migdia, pel que fa a les màximes, i és allà on ens fixem, a debatre alguns rècords. En aquests moments ja hi ha observatoris a aquesta hora que freguen els 35 graus a diversos indrets del prelitoral i algunes zones interiors. I aquesta tarda es pot arribar als 37-38 esporàdicament, molt localitzadament als 39 en alguns observatoris de Ponent. De produir-se aquest fet, estaríem parlant de rècords històrics, com a mínim en el cas de la ciutat de Lleida, prop de 90 anys de registres. A destacar que gran part de Catalunya aquesta tarda se situaran els termòmetres entre els 30 i 35 amb domini del sol, nuvolades al Pirineu, Prepirineu i alguna de petitona a prop de la serralada prelitoral. Temperatura demà estable. Podria dissabte, diumenge i dilluns baixar una miqueta, però continuaria fent calor anòmala.
1: 3CAT Info. Passant 3 minuts de 3 quarts d'una, seguim. El coworking creix a les zones rurals i ja té més de 50 espais en diversos pobles i micropobles del país. Les dones representen més del 60% dels membres, per exemple, de la xarxa Covocat Rural, clau per frenar el despoblament en molts territoris. Tarragona, Ricard Buigas.
17: La Pilar Andrés és advocada. Fa 10 anys va decidir deixar el despatx de Barcelona per tornar a Riba-roja d'Ebre, a la Ribera d'Ebre.
18: La veritat és que va ser una conversa d'aval amb l'alcalde i em van posar en contacte amb la Begoña i amb el Consell Comarcal. Doncs ells també tenien aquesta iniciativa de fer aquest espai de coworking i m'hi vaig llançar de cap. Ho vaig comentar al despatx de Barcelona, en principi, com que és un despatx tradicional, no? Bueno, no estàvem del tot convençuts, però vaig dir, bueno, provem-ho i si no funciona, doncs jo ja em buscaré la vida amb els clients i ja està, no passa res, no? Però la veritat és que han passat 10 o 12 anys i segueixo treballant pel mateix despatx de Barcelona i tot igual.
17: La Begoña, qui fa referència a la Pilar, és Begoña García, creadora del projecte Covocat Rural. L'any 2015, des de Riba-roja, va reunir les 11 entitats del país que gestionen els ajuts líder destinats a fomentar la diversificació econòmica a les zones rurals per impulsar els espais coworking rural. Ara ja en són més de 50. Begoña García diu que són importants per evitar el despoblament i donar oportunitats als que decideixen quedar-se o tornar al seu poble d'origen.
19: Si tu vols tornar, com a mínim, que el territori rural acabi creant oportunitats per a la gent que vol tornar, que és el que ens trobem moltes vegades.
17: García ens ha explicat que la majoria de persones són dones, el 61%. Tenen entre 46 i 50 anys i titulacions acadèmiques superiors. Pel que fa als sectors, el 24% es dediquen a la informàtica i les tecnologies de la informació, el 21% al màrqueting i la comunicació i el 17% al disseny gràfic. Apunta que l'experiència es tradueix en més benestar i beneficis econòmics partint de la base, això sí, que el preu de l'habitatge és més barat i que hi ha menys desplaçaments.
19: Quan tu t'ubiques al territori rural és un benefici, tant per tu com una mica per l'ecosistema rural. Per tu, perquè augmentes en clients, perquè vas a un lloc on no hi ha aquests serveis pots que tu ofereixes i perquè el territori rural té serveis més a prop que normalment has d'anar a buscar-los a bastants quilòmetres i t'has de desplaçar.
17: Per promoure el coworking rural han organitzat la 5a edició del Cowork Fest. Fins al 7 de juny, 16 espais d'arreu del territori català oferiran activitats obertes al públic en col·laboració amb la UOC, la Fundació I2CAT i la xarxa d'Ateneus Cooperatius.
1: Perilla l'edició d'aquest any del Cerdanya Film Festival. Els organitzadors lamenten les traves que, segons diuen, els està posant l'Ajuntament de Puigcerdà. Joaquim Albalate.
20: La Fundació Cerdanya Cinema denuncia el que considera un bloqueig per part del consistori que no els ha cedit l'ús del Teatre Casino Ceretat durant les dues setmanes que dura el certamen i que tampoc garanteix la seguretat de l'equipament. Això fa que la 17a edició del festival, diuen, pengi d'un fil. Jordi Forcada és el director.
21: En altres ocasions, el que hem fet és, si a Cerdanya no està possible fer les activitats, doncs com nosaltres som una entitat, el nostre abast és pirinenc, les hem portat a altres bandes, no? I la veritat és que les experiències que hem tingut fora de Cerdanya han estat molt correctes i molt constructives. Ara bé, moure el Festival de Cinema de Cerdanya fora de Cerdanya, jo crec que no té sentit.
20: L'Ajuntament argumenta que cap entitat pot reservar un espai tants dies seguits i ofereix el Museu Cerdà, amb molta menys capacitat, com a alternativa per la segona setmana del festival. També reconeix que no pot garantir les condicions tècniques i de seguretat que demana la Fundació.
21: Ja no només és una qüestió de dates i d'ús d'un espai públic, és amb quines condicions s'està cedint a les entitats o si està operant, no? Nosaltres hem detectat una sèrie de deficiències, o qüestió de riscos laborals i etc. Que almenys nosaltres com a operadors sí que fem l'esforç de complir la normativa i que el que hem fet és demanar a l'Ajuntament que subsani aquestes anomalies.
20: Mentre l'organització del festival exigeix una solució immediata per garantir el seu futur, l'Ajuntament li ha demanat que presenti una proposta compatible, diuen, amb els recursos que els pot oferir.
1: I aquests dies és a Barcelona Nathan Fox. El nom potser no us diu res, però si sabeu que ha fet els fons de pel·lícules animades com Shrek, El gat amb botes o El príncep d'Egipte, la cosa canvia. Hem parlat amb ell i, entre altres coses, ens ha dit que aprofitem el que té de bo la intel·ligència artificial i que el més important que els artistes és aconseguir emocionar amb el que fan. I ha parlat concretament la Valèria Obereda.
22: Nathan Fox ha vingut a conduir aquest cap de setmana un workshop al Centre de Creació Artística Palo Alto, de la mà de la plataforma Nonstop. El seu objectiu és traslladar als joves que participin en el taller la importància de transmetre emoció amb el seu treball.
23: Number one, you decide the purpose.
24: El més important és el propòsit. Què és el que volem fer amb aquella imatge? I la segona part és l'emoció. Implica que amb cada traç, amb cada gra de pintura, estem creant la qüestió i l'emoció adequada. I si fem tot això bé, la nostra audiència, totes les seves preocupacions desapareixen durant dues hores i poden gaudir de la nostra obra.
22: En relació amb la intel·ligència artificial, Fox recomana als bons artistes que no li tinguin por i ho fa amb una metàfora basada en la Guerra de les Galàxies.
24: Tot el món coneix les espases làsers de Star Wars. Qualsevol persona podria agafar una d'aquestes espases i crear una quantitat de dany bestial. Però les persones que estan realment entrenades amb aquestes espases, en dos segons estaràs derrotat. D'alguna forma, així és com és amb l'art. Les persones que estaran més afectades seran aquestes persones que no tenen aquest entrenament.
22: I no veu malament que la IA s'aprofiti per a qüestions pràctiques, com per exemple complir amb els terminis d'entrega d'un treball. Ens explica el cas d'un amic seu tailandès.
24: Quan vaig estar a Tailàndia, estava amb un gran artista, que ell és un pare jove, i ell bàsicament em deia que solia treballar a torns de 10 o 11 hores. I des de que ha pogut començar a integrar la intel·ligència artificial a la seva feina, obté exactament els mateixos resultats en 8 hores. I això bàsicament el que fa és que els li permet tenir més temps amb la seva família. I és una cosa per la qual deia mai demanaré disculpes per una cosa així.
22: Recorda que quan va començar als anys 90 ell feia servir pintura acrílica i ha hagut d'adaptar-se a molts canvis.

Paul McCartney promociona el seu últim àlbum, The Voice of Dungeon Lane. L'ex-Beatle de 83 anys ha aparegut en un directe de TikTok per promocionar aquest nou treball, del qual ja ha publicat dos dels 14 temes que conté, però ha deixat que els espectadors escoltessin fragments curts de les cançons. Paul McCartney estrenarà aquest àlbum demà, divendres 29 de maig.

0: Esports. Doncs amb música arribem als esports. Ricard Isidro, molt bon dia.
1: Bon dia, Àngels. Xavi Pascual explica que deixarà el Barça de bàsquet al final de temporada no perquè tingui una mala relació amb el club ni amb la direcció esportiva, sinó perquè se sent desgastat. Les derrotes cada vegada li fan més mal i no es veu en cor de continuar el projecte. Pascual afegeix que la decisió ha estat difícil de prendre, però que no hi ha volta enrere.
2: M'he acostumat a una manera de fer que és diferent a com has de fer lògicament en un club poliesportiu com és el Futbol Club Barcelona. Això a mi globalment m'ha representat un desgast molt gran, perquè hi ha moltes coses que no estava acostumat a funcionar d'aquesta manera i m'ha anat desgastant en el temps.
1: El davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, viatja avui mateix cap a Barcelona per convertir-se en el primer reforç del Barça de cara a la pròxima temporada. Avui està previst que aterri a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el nou contracte. El Barça pagarà pel traspàs d'aquest jugador de 25 anys uns 70 milions d'euros, més 10 en variables. Gordon tenia altres ofertes d'equips de tota Europa, però l'anglès ha donat prioritat a la proposta blaugrana. L'arribada d'Anthony Gordon a l'equip que entrena Hansi Flick no significa que el club blaugrana hagi descartat altres operacions, com ara les de Julián Álvarez, João Pedro o Marcus Rashford. També en futbol, Alexia Putellas es va acomiadar ahir de l'afició del Barça. Al matí ho va fer en un acte institucional al Camp Nou i al vespre a l'estadi Johan Cruyff, jugant el seu últim partit en la victòria del Barça davant la Real Societat per 2-1. Un cop finalitzat el duel de la penúltima jornada, el públic que va anar a Johan Cruyff la va acomiadar amb una gran ovació.
3: Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
1: L'afició blaugrana també va acomiadar Imapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, que tampoc continuaran a l'equip la temporada que ve. De fet, el Barça ha fet oficial la marxa d'Ona Batlle un cop finalitzi el seu contracte el 30 de juny. Afegir que...

0: En motor, Marc Márquez ha de passar aquesta tarda una revisió mèdica amb els metges del Mundial de MotoGP al circuit de Mugello amb l'objectiu de rebre llum verda per poder participar aquest cap de setmana al Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. Márquez està de baixa des del passat Gran Premi de França a primers de mes quan va tenir un accident que el va obligar a passar pel quiròfan per ser operat de l'espatlla dreta. En waterpolo, el Club Natació Catalunya es va adjudicar el primer partit de la final de la Europe Cup femenina després de guanyar l'Atlètic Barceloneta per 14-9. Lucía Gómez, amb 4 gols, va ser una de les jugadores més destacades del Catalunya. Sentim, però, el tècnic de l'Atlètic Barceloneta, Xus Martín.
1: Crec que nosaltres, en aquest cas, doncs, no hem sabut jugar amb equip, amb errors individuals, i que cadascú ha volgut buscar el gol per seu compte i no hem treballat. I quan és una portera davant com la Laura, doncs, es fa més difícil.
0: La tornada d'aquesta final de la Europa femenina jugarà dimecres de la setmana vinent. Mentrestant, ahir també va començar la final de la Lliga Femenina de Waterpolo amb la victòria al Sant Andreu per 10-8 sobre el Mataró en el primer partit. Dissabte jugarà el segon partit de la final a Mataró en una sèrie millor de 3 partits. Pel que fa a la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat aquest matí que la base neerlandesa Laura Cornelius no continuarà al club la temporada vinent. Cornelius va arribar a l'abril passat amb un contracte fins a final de temporada. En ciclisme, el Giro d'Itàlia avui s'ha de disputar la 18a etapa amb 168 km de perfil pla entre Fai della Paganella i Pieve di Soligo, amb un port de tercera categoria i un altre de quarta. El danès Jonas Vingegaard mantindrà el Mallorca Rosa de líder a més de 4 minuts sobre el segon classificat, l'austríac Felix Gall.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: Els tempos en l'atenció mèdica varien en funció del lloc on es viu és ben sabut, però posar-hi xifres sempre ajuda a calibrar la magnitud del desequilibri territorial, de la falta d'equitat. Posem d'exemple una persona al·lèrgica que necessiti que el visiti un especialista, un al·lergòleg o al·lergòloga. A Badalona o Sabadell o alguna de les ciutats de la regió metropolitana nord trigarà una mica més de 2 mesos a tenir cita, 67 dies de mitjana concretament. Però si aquesta persona al·lèrgica demana hora amb l'especialista a les Terres de l'Ebre, s'haurà d'esperar 247 dies de mitjana. Això és una diferència de 6 mesos amb la regió metropolitana nord. Quan la llista d'espera és massa llarga, sobretot quan es tracta d'operacions, els pacients poden demanar el trasllat a un altre centre sanitari i tenen dret, però el Sindicat Metges de Catalunya diu que no és un procés ni àgil ni efectiu. I quin remei els queda, doncs, als pacients que esperen i desesperen per tenir hora amb el metge, per fer-se proves, per tenir un diagnòstic? La sanitat privada. La desigualtat territorial comporta també desigualtat econòmica.
0: Catalunya al dia.
1: De seguida en parlarem, sentirem també altres reivindicacions del Sindicat de Metges. Això el dia en què també recollirem l'advertència de la consellera d'Educació als sindicats amb qui el govern està negociant més sou i més recursos.
2: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa.
1: Departament i sindicats s'han de tornar a trobar a les 3 de la tarda amb aquesta proposta, l'última que diu el departament que presentarà. Això després que ahir l'USTEC va sortir decebuda de la reunió que van tenir. Quim Balaguer, bon dia.
3: Bon dia, Estel. Sí, i això mentre avui hi ha vaga al Maresme i al Vallès. La protesta ha estat acompanyada avui també per talls de trànsit.
1: I com ho tenim a aquesta hora, equip viari? Clàudia Serra, alguna incidència?
4: No, ha estat un matí de trànsit molt complicat a Mataró pel tall de 2 hores de la C32, també als municipis propers perquè han quedat afectades les vies secundàries, però ara ja normalitat en aquesta zona. Les principals retencions les tenim a la B20 a Santa Coloma, direcció al Nus de la Trinitat, i a la Ronda Litoral, sentit Llobregat, de Sant Adrià a la Barceloneta i a Ciutat Vella. Precaució aquí perquè hi ha un carril tallat per una avaria.
1: Sobre la pesta porcina africana, el govern estudia aixecar les restriccions a Collserola, però en tot cas seria molt puntualment i en circumstàncies concretes.
3: Veïns i ajuntaments afectats estan molt molestos per tants mesos de limitacions d'accés al parc i ja preparen un acte reivindicatiu per la setmana que ve. Sentim l'alcalde de Sant Cugat.
5: La gent ja està entrant perquè a la gent se li acaba la paciència. Jo no dic que s'obri tot a la serra de Collserola, no, però clar, la gent el que té ganes és d'entrar.
1: I continuen arribant bones notícies pel que fa a les collites. Si ahir us parlàvem del préssec, avui de l'ametlla.

0: previsió és que la producció serà bona, millor que la de l'any passat.
1: I gràcies també, en aquest cas, a la meteorologia.
2: Un any, doncs, hem tingut el pic, els rastres pic alineat. No tenim actualment problemes pic de sequeres importants i el tema de les gelades ha sigut una cosa anecdòtica.
1: L'augment d'ametlles sortirà sobretot dels ametllers dels camps de regadiu, que com aquest any no tenien problemes d'aigua, produiran un 11% més, 8.000 tones d'ametlles.
0: Al camp, la cara B avui són les alzines sureres de les Gavarres. Les està matant un fong que els provoca la malaltia de l'escaldat.
1: No a totes, sinó les que van pelar en els últims anys, quan hi havia sequera. Des del Consorci de les Gavarres, a més, es queixen que no hi poden aplicar el fungicida per eliminar aquest fong perquè Europa està prohibit.
3: No tenim el producte, però llavors què fem? Seguim pelant, fem una pausa i esperem a veure quins resultats podem oferir per donar unes consignes als propietaris per pelar amb més seguretat, o què fem?
0: I ara que falten 2 mesos i mig per al fenomen de l'estiu, l'eclipsi total de sol, avui, a més de saber quines activitats preparen a Tarragona, desmuntarem alguns mites sobre aquest fenomen.
1: És veritat que prima i que afecta els aliments i els animals? N'hem parlat amb experts de la Universitat de Lleida per treure'n l'entrellat.
0: Pel que fa al temps, Francesc Mauri, bon dia.
4: Bon dia.
0: Ja tenim a aquesta hora registres de rècord als termòmetres?
4: Encara no, però s'hi apropen. Ja hem tingut, però, la nit més càlida en la història de Catalunya en un mes de maig en un observatori. No a tot el país, però sí en un observatori, el de Portbou, amb 28 de mínima. Mai hi havia hagut una mínima tan alta a Catalunya en un mes de maig a qualsevol observatori. I la ciutat de Barcelona, l'Observatori Fabra, ha tingut una mínima, de moment és provisional, de 23,4, que s'ha quedat a la mínima històrica més alta de 23,8 que en els registres des de 1914. Tot això a l'espera d'aquesta calorada, que ara mateix es deixa sentir molt. Tenim les temperatures més altes a aquesta hora del que portem de setmana. 36 a Cabanes, ara mateix a Vinebre, al Pantà de Siurana, 35 a Torroja del Priorat, Vallirana, al Montmell, Girona Ciutat, la Tallada d'Empordà, Anglès, a la Bisbal del Penedès o a Parets del Vallès, 34. Per tant, calorada que aquesta tarda ens fan sumar que podria batre alguns registres històrics i demà, en alguns casos, també.
0: Doncs ho explicarem. I en esport, Ricard Isidro, amb aquesta calorada, no sé si podeu preparar massa cosa.
5: Segur que sí. El que no sabem és com patirà Anthony Gordon aquesta calorada que hi ha a Barcelona. Anthony Gordon és un futbolista del Newcastle que viatjarà avui cap a Barcelona per passar la revisió mèdica abans de convertir-se en nou jugador blaugrana. El cost del seu traspàs se situarà en 70 milions més 10 en variables. Pel que fa al Barça de bàsquet, Xavi Pascual diu que deixarà la banqueta a final de temporada perquè no es veu en cor de continuar el projecte. Mentre que el Girona continua debatent quin serà el futur a la banqueta, la Federació de Penyes del Girona ha fet un comunicat on reclama transparència i explicacions sobre quin ha de ser el projecte. D'altra banda, el Cèbul Torredembarra està pendent dels despatxos per saber si finalment podrà jugar la pròxima temporada a la primera divisió estatal femenina de voleibol, i el Pujol Mollerussa de bàsquet comença aquesta tarda la fase d'ascens a la segona FEB. En el primer partit de la fase de grup s'enfrontarà a la pista del Sueca a 6:45.
0: Doncs tot això al Catalunya al dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la sotsedició, l'Aurora Guindo a la producció, en Dani Jiménez al control tècnic i la Montse Duran al control central. És la 1:07, comencem.
6: Catalunya al dia.
0: I comencem amb aquestes declaracions de la consellera d'Educació, d'Esther Niubó, que avisa que la proposta que avui farà el govern al sindicat serà l'última que posaran sobre la taula des del departament. L'USTEC, el sindicat majoritari en l'àmbit de l'ensenyament, ja ha respost al departament que aquest plantejament és inacceptable i que no afavoreix el clima de negociació que semblava, si més no, fa 24 hores força ben encarrilat i que des d'ahir al vespre que s'ha tornat a enrarir una mica. Sara Cañete, bon dia.
7: Hola, bon dia. Sí, la consellera Esther Niubó diu que aquesta proposta definitiva també és millor pel que fa a sous i a recursos per a l'escola inclusiva del que es va plantejar a la reunió d'ahir, però evita entrar en detalls en una compareixença al Parlament on ha presentat un nou pressupost absolutament eclipsat per aquesta qüestió. La consellera ha insistit en els esforços que ha fet el govern en aquesta negociació i espera que serveixi per incorporar els sindicats convocants de les protestes a l'acord que ja va signar el govern amb els sindicats minoritaris amb UGT i Comissions Obreres al mes de març.
8: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada, una proposta doncs, més completa que la que vam doncs, poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos doncs, a l'aula, per atendre la complexitat, com també en el tema salarial.
0: Doncs ja hi ha hagut resposta a aquestes declaracions que la consellera feia aquest matí. Des de l'USTEC qualifiquen d'inacceptable que Esther Niubó presenti com a definitiva i tancada una proposta que diuen que encara no està negociada.
7: Sí, exacte. En un comunicat, el sindicat diu textualment que la reunió d'aquesta tarda ha de servir per negociar amb garanties una proposta oberta i no per validar una proposta, diuen, de caixa o faixa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i són declaracions a aquesta emissora.
9: No acceptem el caixa o faixa. El que volem és una proposta oberta que puguem negociar. Podem afirmar que estem aproximant-nos a un acord, però cal arribar-hi doncs, amb totes les garanties possibles.
7: També retreu al departament que no els hagi fet arribar aquesta proposta detallada i per escrit, com els han reclamat diverses vegades. La reunió reprèn a les 3 de la tarda al departament i USTEC recorda que qualsevol acord que en pugui sortir serà posat a consulta per al conjunt del col·lectiu docent i serà en funció dels resultats d'aquesta consulta que els sindicats valoraran si continuen o no amb les protestes.
0: Entesos, gràcies, Sara. Bon dia.
7: Bon dia.
0: I paral·lelament, avui s'ha viscut un nou episodi de mobilitzacions de docents al Maresme i al Vallès. Mestres i professors han tallat diferents carreteres de forma intermitent. Al Maresme també s'han manifestat pels carrers del centre de Mataró i a Bellaterra els docents s'han concentrat davant la Facultat d'Educació de la UAB, de la Universitat Autònoma de Barcelona. I cap allà podem anar a aquesta hora des de Bellaterra. Marta Vallès, bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs mira, sí, encara som aquí a la Facultat d'Educació. Aquí han arribat a partir de les 12 del migdia gent vinguda dels diferents municipis del Vallès Occidental, des de Barberà, Terrassa, Sabadell, Ripollet, Cerdanyola. Han vingut amb columnes de bicicletes i també a peu. Han arribat aquí i a partir d'aquest moment el que han fet i el que segueixen fent a hores d'ara és entrar a les aules de la Facultat d'Educació i demanar que s'aixequin les classes que s'estan fent. Alguns alumnes els han seguit i han marxat de classe i altres han continuat dins l'aula. Estan demanant que se solidaritzin amb ells, que són docents, i que això és el que lluiten ells perquè tinguin un futur, quan ells siguin professors, tinguin un futur millor. Abans de Bellaterra hem estat també amb els talls que han fet els professors, els docents, a la comarca del Maresme. Començaven a les 7 del matí a quarts de 8 a Canet de Mar, un tall molt curt de 10 minuts, i posteriorment un tall força més llarg, de més d'una hora, aproximadament dues hores, a la C32, dos talls intermitents a l'autopista del Maresme entre Mataró i Cabrera. Allà hem parlat amb l'Anna Torralbo de l'USTEC a la comarca del Maresme, que ens deia que això ja no té marxa enrere i que confien que aquesta tarda es pugui arribar a una entesa.
11: Ens encantaria, esperaríem que la bona notícia fos aquesta, que avui es porten els deures fets, que penen les concrecions en paper i, per tant, que poguéssim fer un pas endavant. Si no, això continua. Vull dir, ahir vam escoltar persones i del personal docent i educatiu que van dir que, si cal, el curs que ve seguim. Això no té marxa enrere perquè el futur és massa dur com per pensar que no ha valgut la pena.
10: I en Joan Barón, que és professor de Canet de Mar, ens deia que els objectius, que les mesures que demanen són irrenunciables.
12: El tema de les temperatures a les aules no canvia en dos dies. El tema de la inclusió no es canvia només amb un acord sobre paper. El tema dels recursos, fins que no comencem a veure que els instituts, que les escoles, tenim llibres, tenim biblioteques, tenim maneres de fer que els alumnes, que són de classe treballadora, que són fills de classe obrera, tenen la possibilitat de fer servir un ascensor social que actualment no és que estigui espatllat, és que no existeix.
10: Per cert, que els docents del Maresme han fet un recorregut per les diferents escoles i instituts públics demanant a les direccions que dimiteixin, com s'ha fet al País Valencià, en protesta per la situació de l'educació pública a Catalunya.
0: Des de Bellaterra, Marta Vallès, bon dia.
10: Bon dia.
0: Això en aquesta nova jornada de mobilitzacions avui al Maresme i al Vallès, quan s'ha superat ja l'equador d'aquestes protestes, del calendari de mobilitzacions que inicialment van convocar els sindicats, s'han d'allargar fins al 5 de juny, però tot pendent d'aquesta nova reunió que hi haurà aquesta tarda per seguir negociant aquest conflicte entre docents i Departament d'Educació. 2:15 del migdia. I un altre conflicte laboral és el que hi ha amb els metges. A partir de dilluns, 38 serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i cirurgies extres més enllà de les que fixa el seu marc laboral. Això és una mesura de pressió del Sindicat Metges de Catalunya, que avui ha denunciat l'empitjorament de les llistes d'espera a la sanitat pública, justament per la falta de professionals. Tenim una unitat mòbil a Barcelona amb en José Antonio Rodríguez i la Mònica Mas. Mònica, bon dia.
13: Bon dia, Estel. Sí, Xavier Llaunar, secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, assegura que el 30% de l'activitat assistencial que es fa a Catalunya és gràcies a les anomenades paonades, és a dir, totes aquelles hores i serveis que es fan més enllà de la jornada laboral que tenen per contracte els metges. A partir, com deies, del dilluns, de l'1 de juny, almenys 38 serveis mèdics de 19 hospitals ho deixaran de fer, i un dels col·lectius que més s'han adherit a aquesta campanya són els anestesistes, cosa que pot repercutir, anestesiòlegs, cosa que pot repercutir tant en cirurgies com en proves diagnòstiques i exploracions que requereixen sedació.
14: Hem dit prou perquè no estem disposats a seguir aguantant el sistema amb el nostre sobreesforç. Per això aquesta iniciativa està sent un complet i un absolut èxit, perquè la gent té molt clar que una persona que està fent 3.000 hores laborals a l'any no pot més.
13: I és que, segons el sindicat, les llistes d'espera han empitjorat durant el 2025, sobretot l'espera per ser visitat per un especialista. Les demores més importants són en al·lergologia, traumatologia i cirurgia general, sobretot a l'àrea de la Metropolitana Nord, que és l'àrea dels Vallesos i el Maresme. Pel que fa a les cirurgies, totes es fan a termini, en els terminis legals, però les llistes han augmentat, sobretot també, en aquest cas, en pròtesis de maluc, seguit de les de genoll i de les reconstruccions mamàries.
0: Entesos, gràcies, Mònica, bon dia.
13: Adéu, bon dia.
0: Doncs les llistes d'espera dels hospitals a la xarxa pública al mes d'abril, publicades pel CatSalut, evidencien diferències clares entre regions sanitàries. El codi postal pot condicionar i molt quants dies hem d'esperar per una prova mèdica o una operació. La diferència més gran és en les visites amb el metge especialista.
15: Visita per una al·lèrgia.
16: A l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa cal esperar 247 dies per una cita amb l'especialista.
15: A l'Hospital Santa Maria de Lleida la llista d'espera és de 76 dies. La diferència és de gairebé 6 mesos. Visita amb l'otorrino.
16: A l'Hospital del Vendrell la llista d'espera és de 244 dies.
15: A l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona cal esperar 39 dies. La diferència és de 7 mesos.
0: Doncs qui ha recopilat aquestes xifres és en Lluís Freixas, que és especialista en periodisme de dades. Lluís, ara ho sentíem, hi ha diferències entre comarques, però és que també n'hi ha dins de les mateixes regions sanitàries.
17: Sí, dos centres sanitaris de la xarxa pública, i a pocs quilòmetres de distància, poden tenir llistes d'espera molt diferents per a un mateix problema mèdic. És el cas de la ciutat de Tarragona, amb les visites de traumatologia. A l'Hospital Joan 23 la llista d'espera és de 45 dies, però, a 20 minuts caminant, a l'Hospital Sant Pau i Santa Tecla, cal esperar 171 dies, més del triple. Els dos hospitals tenen un nombre similar de pacients esperant una visita amb el traumatòleg, uns 1.200. Ara bé, les regions amb llistes d'espera més tensionades són el Vallès, el Maresme, les comarques gironines i el Penedès.
0: I què hi diu el govern respecte a aquestes diferències territorials a l'hora d'accedir a la sanitat pública?
17: Salut reconeix que hi ha hospitals que assumeixen més complexitat, més volum territorial o casos derivats d'altres centres i que això pot incidir en els temps d'espera. També recorden que els pacients que afrontin una llista d'espera massa llarga, sobretot si és per una operació, tenen dret a demanar que es traslladi el seu expedient a un altre centre sanitari de la xarxa pública i s'estudia cas per cas si és convenient fer aquest trasllat.
0: Molt bé, doncs gràcies, Lluís. Per cert, que si voleu saber quant temps heu d'esperar per una visita o una prova mèdica a la vostra regió sanitària o allà on viviu directament, podeu fer la consulta al cercador que ha incorporat aquesta notícia sobre les llistes d'espera i que trobareu signada pel mateix Lluís Freixas al portal 3CAT Info.

0: Ara ens ho deia en Francesc Mauri, hi ha una calor excepcional per un mes de maig amb ambient d'agost o de juliol, amb mínimes que fins i tot ja comencen a batre rècords, com per exemple els 28 graus de mínima que s'han assolit a Portbou, unes altes temperatures que ja patim i que es preveuen per aquest estiu que podrien complicar una campanya d'incendis que els bombers qualifiquen de clàssica perquè comença quan toca i es trobarà amb uns boscos força humits en aquest cas. La presentació dels efectius s'ha fet aquest matí al Parc de Bombers de l'Aeròdrom de Sabadell, Montse Poblet.
1: Bon dia. Amb 328 professionals més i pocs canvis pel que fa als equipaments, els bombers qualifiquen la campanya d'aquest estiu de clàssica. Comença l'1 de juny i, a diferència del que va passar durant els anys de sequera, en aquest les pluges han remullat prou la vegetació perquè no s'hagi de patir més del compte. El problema són els termòmetres. La freqüència i la intensitat de les onades de calor poden complicar la feina en un any en què els boscos acumulen molta vegetació per les pluges i pel que va morir durant la sequera. David Borrell, el cap del cos, confia en l'efectivitat de la nova estratègia de gestió forestal, que preveu la creació de 14 eixos de paisatges ben gestionats per evitar que els grans focs, els que potencia el canvi climàtic, puguin saltar d'un massís a l'altre i ells els puguin extingir.
2: És una novetat a nivell europeu de dir com ens anticipem a evitar aquests megaincendis. Llavors, el que s'ha plantejat són 14 eixos que el que fan és separar d'un massís amb un altre, de manera no tant que l'incendi s'aturin allà, sinó que l'incendi en allà ens entri a dins de la capacitat d'extinció dels bombers.
1: D'aquests 14 eixos, 5 ja s'han començat a treballar, però fins l'any que ve no seran efectius per les tasques d'extinció dels incendis forestals.
0: I Banús i Bagús són els pobles aranesos més exposats a patir un incendi de sisena generació. Així ho determina un estudi dels pompiers d'Aran, que ha de permetre implementar un pla basat en la gestió forestal i la ramaderia per tal d'evitar-los. Per què es considera que aquests pobles són els que pateixen un risc més gran, Sofia Cabanes?
3: Bon dia, Estel. Doncs perquè tots dos, Banús i Bagús, es troben en un vessant solell, força escarpat i envoltats de vegetació. Un cop determinat este risc, ara el govern d'Aran s'ha fixat dos objectius. El primer, desbrossar els entorns dels pobles i el segon, mantenir esta neteja amb ramats d'ovelles i cabres. Oriol Sala, conseller de gestió ambiental.
4: Primer, en una desbrossada mecànica i a partir d'aquí ho metei una càrrega ramadera.
3: Este pla de gestió forestal naix de l'exemple de Vilamòs, on fa més d'un any que hi ha un ramat municipal, un model que es vol replicar a més pobles aranesos.
0: Doncs així hem arribat a 10 minuts i ens plantem a 2:15 del migdia.
5: Catalunya al dia.
0: Per seguir parlant ara, en aquest cas del Departament d'Agricultura, que no vol sentir a parlar de relaxar les prohibicions per la pesta porcina africana, com estan reclamant alguns alcaldes i molts veïns del Parc de Collserola. David Àngela, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Tot i això, el conseller s'obre a negociar, això sí, que es pugui obrir algun espai molt concret, eh?
6: Doncs sí, efectivament, el conseller Òscar Ordeig defensa que de moment no hi haurà relaxament, però s'obre a estudiar, com deies, amb els alcaldes, però també amb científics i amb el Consorci del Parc de Collserola, la possibilitat d'obrir alguna zona molt concreta per accedir al medi natural, però també sense puntualitzar-la.
7: Estem parlant és determinades zones amb determinades circumstàncies que es pugui permetre l'accés al medi natural, però sobretot no donem el missatge de que flexibilitzarem o de que les restriccions. El que farem serà veure si podem trobar amb garanties sanitàries permetre en alguna zona en determinades circumstàncies aquest accés.
6: Precisament un d'aquests alcaldes, el de Sant Cugat del Vallès, en Josep Maria Vallès, demana al govern flexibilitzar les restriccions, coincidint amb l'escàndol de la setmana passada quan es va saber que la conselleria havia autoritzat la filmació d'una pel·lícula protagonitzada per en Russell Crowe a la zona delimitada per la pesta porcina. Són declaracions aquí, al Catalunya al dia.
8: La gent ja està entrant perquè a la gent se li acaba la paciència. Jo no dic que sobretot a la Serra de Collserola, no, però clar, és que al confinament ens vam posar tots mascaretes, rentaven les mans, doncs... Escolta'm, si jo li dic als ciclistes, mira, a partir d'ara, per entrar, t'has de posar un esprai a les rodes o tu t'has de fer no sé què, la gent ho faria, perquè la gent el que té ganes és d'entrar.
6: De fet, Vallès ha demanat per carta al conseller Ordeig que s'habilitin zones del parc on es pugui accedir amb l'argument de fer compatible el setge a la pesta porcina amb el benestar físic i psicològic de la ciutadania.
0: Molt bé, gràcies, David. Bon dia.
6: Adéu, bon dia.
0: Catalunya tindrà aquest any una bona collita d'ametlla gràcies a les precipitacions de l'hivern i al fet que no hi ha hagut gelades tardanes que hagin estat importants. El sector preveu superar les 12.000 tones de producció, més de la meitat de les quals a les comarques de Lleida. Aquí les collites marquen una clara tendència a l'alça gràcies al rec. Repassem tot seguit les xifres que mou aquest sector, el de l'ametlla a Catalunya, amb la Noèlia Caselles i l'Estela Busoms.
5: Producció d'ametlla en gra a Catalunya.
9: 12.600 tones, un 7% més que l'any passat.
5: Quantes hectàrees d'ametllers hi ha a Catalunya?
9: 30.500 hectàrees, un 2,5%, menys que fa un any.
5: El 40% d'aquestes hectàrees són de regadiu, però produeixen prop del 80% de les ametlles.
9: Unes 4.000 hectàrees són de cultiu ecològic.
5: Producció per demarcacions.
9: Lleida, 7.895 tones, un 11% més que l'any passat.
5: Tarragona, 4.663 tones, un 0,8% més que l'any passat.
9: Barcelona i Girona es mantenen estables.
0: Noelia, encara queden mesos per començar a collir les ametlles, però a hores d'ara s'espera que la producció sigui bona.
5: Sí, sobretot per la meteorologia, després d'un grapat d'anys complicats. Roger Palau, portaveu de la fruita seca de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la FECAC.
10: La paraula és bona. Sortim d'un hivern amb pluges, que fa doncs, que els arbres comencin la campanya amb força. No hem tingut glaçades significatives.
5: Palau destaca com el regadiu ha canviat la producció.
10: Històricament, antigament, Tarragona tenia més producció. El que dic a Lleida, doncs, s'han substituït cultius o s'ha introduït a l'ametller en noves zones on no estava instaurat, nous tics o regadius, bàsicament, i és un dels cultius principals i amb molt de potencial a la zona d'ic de Lleida.
5: I tot i l'augment clar de la productivitat incideix en el paper dels cultius de secà.
10: Dic que ens hem de continuar preocupant d'aquests ametllers marginals i de secà que fan aquesta funció mediambiental. Igual fan poques ametlles, però fan una funció molt important.
5: Com a la resta de sectors agrícoles, el sector de la fruita seca també ha patit un augment dels costos de producció derivats de l'encariment dels fertilitzants i dels combustibles per la guerra a l'Orient Mitjà. Asseguren, però, que encara és massa d'hora per parlar de preus.
0: Cinc minuts i haurem arribat a 2:15. Hi ha preocupació al massís de les Gavarres, a les comarques gironines, perquè hi ha un rebrot d'un fong que està atacant les alzines sureres. Els provoca una malaltia que es diu escaldat i algunes d'aquestes alzines s'estan morint. Investiguen ara per què les torna a afectar tant i com combatre aquest fong. Laia Claret, primer de tot, què ha aixecat l'alerta?
11: Doncs mira, bon dia, Quim Gumbau, gerent del Consorci de les Gavarres, ho explica en poques paraules.
12: Estem veient com moltes sureres tenen una mortalitat molt elevada dels suros que es van pelar els darrers anys i això posa en risc que l'aprofitament d'aquestes finques sigui viable i, per tant, la gestió d'aquests boscos.
11: El fong que provoca la malaltia de l'escaldat es podia combatre amb un fungicida, però fa 5 anys que Europa l'ha prohibit, això per una banda. I per l'altra, les alzines més afectades són les que es van pelar els últims anys de la sequera. Sandra Torres és gerent de l'Associació de Gestors Forestals de les Gavarres i demanen això.
13: Des del govern o des de qui sigui, no?, que ens diguin realment cap on hem de tirar. El canvi climàtic ens està afectant cada mes, tornar a venir més sequera. Si aquesta sequera, a més hi afegim el fong, que es demostri que no debilitarà molt els arbres, necessitem saber cap on hem de tirar.
0: I què estan fent per resoldre aquests dubtes?
11: A veure, el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya fan proves a les alzines i estan acabant un estudi. Jorge Heras, cap de Sanitat Forestal d'Agricultura, especifica què faran un cop tinguin els resultats.
14: En una primera fase és entendre millor la malaltia i a mesura que sàpiguen més, pues, transmetre als propietaris pues, orientacions de gestió, però la nostra esperança és trobar algun producte que pugui ajudar al control biològic. Sobretot el factor biòtic, el canvi climàtic que està afectant a les suredes. En concret aquí a les Gavarres probablement sigui de les 3 zones o 4 zones de Catalunya la que està empitjorant pitjor.
11: La campanya de pela de les alzines d'aquest any ha de començar els pròxims dies.
0: I mentrestant hi ha hagut un nou robatori de xais a les últimes hores a Catalunya, aquest cop a Maçanet de la Selva. El ramader, a qui se li van emportar 40 caps de bestiar, els ha pogut recuperar quasi tots després que els Mossos els localitzessin ràpidament al Maresme. Per trobar-los va ser clau un anunci online a internet on es posaven a la venda aquests xais robats. Anem cap a la granja on hi va haver el robatori. Allà hi ha la Núria Peraire. Núria, com estan aquests ramaders ara?
15: Hola, bon dia. Doncs mira, els dos germans, l'Albert i el Marc Martín P, ja respiren més tranquils, tot i que només han recuperat una part dels xais de la raça xisqueta. Els en van robar 40 dels més joves i n'han recuperat 27, la majoria femelles. Els lladres han venut majoritàriament els mascles. Els germans agraeixen la rapidesa d'actuació del departament i dels Mossos i de la resta d'implicats, perquè van posar la denúncia dimarts i dimecres i els van localitzar a un camp de Sant Cebrià de Vallalt, del Maresme. També agraeixen molt l'ajuda dels seus companys pagesos, que va ser clau per localitzar els xais. Es va trobar un anunci a internet on es venien a més de 200 euros cadascun. El Marc assegura que si no s'hagués actuat ràpid no hauria estat a temps de recuperar-los i explica que va ser un cop dur.
16: Vull dir, jo el dematí, aquell dematí plegava. El que passa és que després et vas movent, veus suport de la gent, veus que la cosa es mou, igual no aconsegueixes res. Vale. Hem tingut molta sort, jo ho he dit abans. Hi ha menys ramats, perquè és una feina dura i la gent realment no vol fer-ho. Hi ha més robatoris. Pues aquesta temporada sí, la veritat és que sí.
15: Sospiten que el robatori es va produir la nit de dilluns a dimarts. Van treure'ls per la porta més llunyana a uns veïns que viuen aquí i com que els estaven esquilant els animals, no portaven les esquelles.
0: El coworking creix a les zones rurals i ja té més de 50 espais en diversos pobles i micropobles del país. Les dones representen més del 60% dels membres de la xarxa Cowork Rural, clau per frenar el despoblament de molts territoris. Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
17: Hola, bon dia.
0: I per quin motiu creix cada vegada hi ha més coworking en aquestes zones rurals?
17: Doncs mira, d'entrada, la digitalització de l'administració i també moltes feines que ara permeten que molts professionals puguin treballar en remot. També és veritat que cada vegada hi ha més persones que valoren la flexibilitat i la qualitat de vida. Aquest és el cas de la Pilar Andrés, és advocada. Fa 10 anys va decidir deixar el despatx de Barcelona per tornar a Riba-roja d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, on hi té la família.
18: La veritat és que va ser una conversa de bala amb l'alcalde i em van posar en contacte amb la Begoña i amb el Consell Comarcal, doncs ells també tenien aquesta iniciativa de fer aquest espai de coworking i m'hi vaig llançar de cap. Ho vaig comentar al despatx de Barcelona, en principi, com que és un despatx tradicional, no? Bueno, no estàvem del tot convençuts, però vaig dir, bueno, provem-ho i si no funciona, doncs jo ja em buscaré la vida amb els clients i ja està, no passa res, no? Però la veritat és que han passat 10 o 12 anys i segueixo treballant pel mateix despatx de Barcelona i tot igual.
17: La Begoña, a qui fa referència la Pilar, és Begoña García, creadora del projecte Cowocat Rural. L'any 2015, des de Riba-roja, va reunir les 11 entitats del país que gestionen els ajuts líder destinats a fomentar la diversificació econòmica de les zones rurals per impulsar els espais de coworking rural. Ara ja en són més de 50. Begoña García ens ha explicat que són molt importants per evitar el despoblament i donar oportunitats als que decideixen quedar-se o tornar al seu poble d'origen.
19: Si tu vols tornar, com a mínim, que el territori rural acabi creant oportunitats per a la gent que vol tornar, que és el que ens trobem moltes vegades.
17: Algunes dades curioses, eh? García ens ha explicat que la majoria de persones són dones, el 61%. Tenen entre 46 i 50 anys i titulacions acadèmiques superiors. Pel que fa als sectors, el 24% es dediquen a la informàtica i a la tecnologia de la informació, el 21% al màrqueting i la comunicació i el 17% al disseny gràfic. Apunta que l'experiència es tradueix en més benestar i beneficis econòmics partint de la base, això sí que el preu de l'habitatge és més barat i hi ha menys desplaçaments.
19: Quan tu t'ubiques al territori rural és un benefici tant per tu com una mica per l'ecosistema rural. Per tu, perquè augmentes en clients, perquè vas a un lloc on no hi ha aquests serveis que tu ofereixes i perquè el territori rural té serveis més a prop que normalment has d'anar a buscar-los a bastants quilòmetres i t'has de desplaçar.
17: Bé, per promoure el coworking rural han organitzat la cinquena edició del Cowork Fest. Fins al 7 de juny, 16 espais d'arreu del territori català oferiran activitats obertes al públic en col·laboració amb la UOC, la Fundació IDOSCAT i la xarxa d'Ateneus Cooperatius.
0: Catalunya al dia. 2:15 de dues. Anem a Aitona, ara un municipi del Segrià que ha depassat fronteres gràcies al fruiturisme. La seva alcaldessa, que governa l'Ajuntament des de fa 16 anys, ha arribat a un acord amb candidatura de Progrés. Aquesta és la marca blanca dels socialistes de cara a les eleccions municipals de l'any que ve. Des d'Aitona, Pere Joan Álvarez, en recordem que Pujol va arribar el 2010 a l'alcaldia sota les sigles de Convergència i Unió.
20: Sí, fa dues legislatures hi va concórrer amb el PDeCAT i des del 2023 governa amb majoria absoluta amb la llista Primer Aitona, ara Pacte Local. Doncs bé, avui ha escenificat l'acord amb el primer secretari del PSC a Lleida, Òscar Ordeig, per concórrer a les eleccions municipals sota les sigles Primer Aitona Candidatura de Progrés, que sumarà pels socialistes a Consells Comarcals o la Diputació. L'alcaldessa Rosa Pujol destaca les facilitats de comunicació amb el govern de Salvador Illa.
21: Cara, tu pugues agafar el telèfon com a alcaldessa i et responguen, i et contesten des d'un conseller a un director general. Feia molts anys que no passaven. I això és el que avui, ja de forma molt meditada, ha fet que Primer Aitona prengués aquesta decisió.
20: Aitona té 2.500 habitants.
0: I ara parlem de Zero Port. És la plataforma que reclama el decreixement del port i l'aeroport de Barcelona amb diferents entitats ecologistes de defensa del transport públic, de territori, de l'aigua i de moviments per l'habitatge. Ha convocat una mobilització pel 20 de setembre contra l'ampliació anunciada per l'aeroport del Prat. Joan García, bon dia.
22: Hola, Estel.
0: I per què el 20 de setembre, ho sabem?
22: Perquè farà 5 anys de la mobilització que va impedir que el 2021 l'ampliació tirés endavant i perquè serà quan el Consell de Ministres donarà llum verda als plans d'inversió que ja ha aprovat Aena pels anys 2027-2031, en què aquí sí s'inclouen els 3.200 milions per al Prat. Zero Port alerta que, encara que l'ampliació de la tercera pista es farà més endavant, ja s'executaran uns 1.000 milions per augmentar la capacitat de la T1. El seu portaveu, Joan Manuel de Ollano, en fa aquesta lectura.
23: Ja hi ha prevista a curt termini una ampliació encoberta que el que farà serà empitjorar tots aquests efectes que hem vist.
22: Ara Aena està tramitant el pla director, el document que marcarà com s'ha de fer l'ampliació. Les entitats convocants insisteixen que, entre altres efectes, comportarà un deteriorament del delta del Llobregat i més turisme, que, segons diuen, incentivarà l'ús especulatiu de l'habitatge.
0: I gairebé un any després de la dana que va causar destrosses a la desembocadura del riu Foix a Cubelles, ara s'està reconstruint el passeig marítim. Són unes obres que van a càrrec del Ministeri per la Transició Ecològica i que representen la reculada del passeig per deixar més espai a la natura en futurs episodis d'inundacions. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba, bon dia.
24: Hola, Estel, bon dia.
0: Quants metres de passeig es perden, per tant?
24: Mira, es perden 90 metres quadrats de passeig. Representa que en la part que toca el riu, que va quedar totalment enfonsada, la línia del passeig recula uns 4 metres i en lloc de fer un angle recte queda com esbiaixat. Així es dona més espai a la llera en cas de crescuda sobtada del riu, com explica el regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda.
25: Aquest passeig no fa ni 2 anys que es va estrenar o fa vora 2 anys que va estrenar, i la natura ens ha marcat un límit, no? Ens ha dit per on no podem passar. Llavors hem fet cas de les senyals de la natura i amb aquest plantejament doncs s'ha redissenyat una mica el recorregut que refarem ara d'aquest tros de passeig.
24: Les obres està previst que acabin aviat a finals de maig, tot i que podria ser que s'allarguessin una mica més. En tot cas, a l'estiu es podrà gaudir del passeig marítim de Cubelles. Pel que fa a la passera de fusta, que permetia creuar el riu a peu i que la riuada va trencar el 12 de juliol de l'any passat, no se sap quan es refarà. És titularitat de l'Estat i ha calgut trobar la documentació de fa 33 anys quan es va construir per poder fer el projecte. Les dues obres, les del passeig i les del pont, seran finançades pel govern espanyol. Aquella riuada va fer molts més danys, ja que l'aigua va entrar en tromba a les cases i va inundar garatges i baixos.
26: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: I fem ara un cop d'ull a l'API, al web del 3Cat Info, amb Marc Vidal. Marc, bon dia.
27: Bon dia.
0: Què recomanes avui?
27: Mira, dues coses molt ràpides. Artistes locals transformen carrers de Cadaqués pintant les tapes dels comptadors.
0: Home, ja era hora.
27: Com ja saps, Cadaqués...
0: És un element...
27: Sí, primer perquè hi posa una mica de color en aquells carrers tan blancs i després perquè Cadaqués té aquesta tradició artística, per tant, en fi, és molt adequat, no? I també aquesta sobre la salamandra comuna, no sé si et fa... saps quina és i si t'esgarrifa massa, aquesta salamandra que és fluorescent a la llum ultraviolada, també s'ha descobert ara. De fet, mai s'havia posat aquesta fluorescència sobre de les salamandres i ara s'ha descobert que efectivament doncs, pot tenir una funció comunicativa, aquest fet de ser fluorescents amb la llum ultraviolada.
0: Res mai és gratuït a la natura, però em sembla que nosaltres no ho podem apreciar, no, això, aquesta fluorescència.
27: No, perquè s'ha de veure amb aquesta llum ultraviolada. Ja, per tant, no és fàcil. No.
0: Fa un any de què parlàvem, Marc?
27: Mira, parlàvem de l'última de la fila. Més que res perquè es va anunciar fa un any que farien el concert.
0: I ara fa res va ser el concert.
27: Va ser a principis de maig, és aquest que escoltem. ser un èxit a l'Estadi Olímpic. Van fer, de fet, dos concerts. Les entrades es van posar a la venda poc després. Però a mi el que em sorprèn és que ha passat un any ja des que es va anunciar el retorn de l'última de la
1: fila.
27: En aquest, no, en aquest espai d'un any sempre ens passa això, que fa un any ja el concert s'ha fet. En aquell moment semblava que estava molt lluny. I com saps, encara hi ha gent que hi pot ser a temps a veure'ls, perquè la gira acaba el 9 de juliol a València.
1: Molt bé, doncs gràcies, Marc. Fins
27: demà. Molt bé, adéu-siau, bon dia.

0: Catalunya al dia. Una i 38 minuts, tenim novetats sobre el monument franquista de Tortosa. El Tribunal Contenciós Administratiu de Tarragona ha aixecat la suspensió de l'adjudicació de la llicència per la retirada d'aquest monument, que havia quedat suspès de fa 5 anys. Ara falta la sentència perquè l'Ajuntament i la Generalitat puguin tornar a engegar el procés. Última hora des de Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
1: Hola, Estel, molt bon dia. Hola, Estel, molt bon dia.
0: Digues, què podem explicar d'última hora sobre aquest canvi judicial que aixeca aquesta suspensió que hi havia de l'adjudicació de la llicència per la retirada del monument franquista?
1: Doncs mira, bàsicament és un tràmit més per tornar a començar aquest procés d'adjudicació de la retirada del monument. Aquesta suspensió, aquesta mesura cautelar, recordem, estava en vigor des del 2021, quan el contenciós administratiu va decretar, mentre no es resolien tots els tràmits i totes les parts, tots els processos oberts en relació a la descatalogació del monòlit. Tot aquest tema ja està superat, són les sentències que hem anat coneixent els últims mesos, i ara doncs el tribunal ja pot entrar al fons de l'equació i per tant ja pot redactar aquesta sentència, una sentència que les parts, en aquest cas l'Ajuntament, esperen que aplani el camí per tornar a adjudicar aquesta retirada del monòlit franquista. Marc Lleixas, l'alcaldessa de Tortosa.
2: Per tant, el jutge i la justícia ja ha tombat tots aquells arguments dels que mantenien este suspens del procediment. Es podia interposar un recurs de reposició en un termini de 5 dies hàbils, però el fet també d'interposar o de la possibilitat d'interposar un nou recurs de reposició, també l'auto deixa clar que no atura en cap cas el procediment.
1: Un cop es conegui aquesta sentència, aleshores sí, tant l'Ajuntament com la Generalitat ja podran tornar, hauran de tornar a començar des de zero, o el que és el mateix, hauran de tornar a adjudicar les obres de la retirada. Tot plegat quan falta menys d'un mes perquè se celebri, atenció, el 60è aniversari de la inauguració d'aquest monument franquista a càrrec del mateix dictador.
0: És l'última hora des de Tortosa. Gràcies, Jordi Barranca, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
0: Catalunya al dia, amb Estel Batet. Els municipis de la demarcació de Tarragona, des d'on es podrà gaudir de l'eclipsi solar total, es preparen per al fenomen amb tot un seguit d'activitats. Ciutats com Tarragona, Reus o Valls presenten aquests dies l'oferta pensada per tots els públics. Tarragona, Clara Chavarría Domingo, avui ha estat aquí, a la ciutat de Tarragona.
3: Exacte, tot i que la ciutat ja fa dies que s'hi fan activitats de divulgació, el gruix de la programació per a tots els públics comença ara amb propostes com ara un planetari inflable o un videomapping astronòmic que es podrà contemplar a la capçalera del circ. La ciutat també acollirà el Congrés de la Societat Espanyola d'Astronomia. El divulgador i científic Joan Anton Català assegura que hi ha un interès creixent per l'eclipsi.
4: Molta part de la població que comença a fer-se una idea de realment què és el que ens ve a sobre, no? I entendre, no només entendre el fenomen físic d'un eclipsi, sinó entendre l'impacte que això significa per temes com la seguretat. També preocupa temes de mobilitat, i això serà una bola de neu. Com més s'acosti l'eclipsi, més interès hi haurà.
3: Arreu s'han previst activitats divulgatives, culturals i educatives, a més de tallers de fotografia astronòmica, activitats familiars i a les escoles, entre altres propostes. Un altre dels municipis que es prepara és Valls, a l'Alt Camp, on sota el lema Valls mira el cel, s'han preparat activitats per aquell mateix 12 d'agost que combinaran divulgació científica, observació astronòmica, activitats familiars i música.
0: Doncs quan només falten 76 dies per aquest eclipsi total de sol, serà, com sabeu, el 12 d'agost, avui volem parlar dels mites que hi ha associats a aquest fenomen astronòmic. Ho fem amb la informació dels experts de la Universitat de Lleida i el repassem amb la Júlia Albacar.
5: L'eclipsi i les persones pot afectar dones embarassades?
6: No, el mite sorgeix perquè durant l'eclipsi només arribaran a la Terra els rajos X del Sol perquè la resta de la radiació la taparà la Lluna. Gemma Villorbines, la coordinadora del grau de biotecnologia de la UdL.
7: Aquesta és la radiació que hi ha, que és l'anell solar, i com que és l'única part del Sol que es veu en el moment que hi ha l'eclipse total, doncs hi ha la creença de que es rep molta més radiació solar, cosa que és mentida.
6: La radiació, per tant, és la mateixa que la que rebem cada dia i no té cap conseqüència sobre el desenvolupament del fetus ni pot provocar malformacions.
5: L'eclipsi fa primar?
6: No, tot i que amb matisos. L'eclipsi provoca una petita alteració de la gravetat i el pes es mesura tenint en compte esta variable. Si canvia la gravetat, podria canviar el nostre pes, però això serà pràcticament imperceptible.
5: L'eclipsi pot fer caure la producció dels cultius?
6: No, el que pot fer és abaixar una mica la taxa de fotosíntesi d'aquell dia, però només dura uns minuts, per tant serà una variació mínima. No tindrà cap conseqüència a llarg termini per a la producció dels camps i tampoc les flors plantades durant este moment naixeran amb colors més vibrants.
5: L'eclipsi fa malbé els aliments?
6: No, per la radiació tampoc s'enverinen ni la carn ni els làctics i també és completament segur menjar durant l'eclipsi.
5: L'eclipsi altera els animals salvatges?
6: No els altera, però aquell dia sí que podem notar que les orenetes o pardals deixen de cantar o les vaques que pasturen poden tornar a l'estable. Això és pels nivells de melatonina, que pujaran i els faran a dormir. Tenint en compte, però, que l'eclipsi passarà una estona abans de la posta de sol, senzillament s'avançarà una mica més este procés.
5: I les mascotes?
6: Tampoc l'eclipsi no afectarà les mascotes, tot i que si tenim animals, com gats o gossos hiperreactius, en cas que hi hagi una alteració de la rutina aquell dia, poden posar-se nerviosos, però només és perquè els afecta el nostre comportament. No cal tampoc que portin ulleres perquè els animals no miren el sol de forma instintiva.
0: Pràcticament 2:45. Tenim una última hora relacionada amb incendis. A jutjar per les imatges, impressionen bastant del tuit que ha fet a Bombers. Manel Laborda, bon dia.
8: Hola, bon dia. 10 dotacions dels bombers treballen en l'incendi d'un espai d'una indústria a Òrrius, al Maresme. La feina dels efectius dels bombers se centra a evitar que les flames arribin a una zona de vegetació que està a tocar i podria descontrolar la situació. El fum és molt visible a tota la zona i el telèfon d'emergència 112 ha rebut ja més de 200 trucades alertant del foc.
0: Segons aquest vídeo que ha penjat Bombers, es veu una gran fumareda negra. Sembla que hagi d'anar cap a la massa forestal, però de moment apuntaria que queda encara perimetrat i no ha saltat a la vegetació, però anirem seguint com evoluciona aquest incendi. Gràcies, Manel, bon dia.
8: Adéu, bon dia.
9: Catalunya al dia.
0: Seguim amb altres qüestions. Les universitats catalanes estan treballant en un marc normatiu per detectar el frau acadèmic per l'ús d'aparells electrònics en un examen. A la Universitat de Girona ja ho han decidit i són taxatius. Des d'aquesta setmana no es poden fer servir ni mòbils, ni rellotges digitals, ni tampoc auriculars. De fet, els estudiants no els poden ni portar encara que no en facin cap ús. Si els enxampen, els suspendran directament. Tot això, Fèlix Martín, és conseqüència d'un canvi en la normativa.
10: Sí, exacte, un canvi que ha entrat en vigor aquesta setmana. La nova normativa concreta i amplia els supòsits de frau o plagi quan es facin proves d'avaluació, treballs final de grau o treballs finals de màster. Descriu com a conducta fraudulenta la utilització o tinença de qualsevol sistema, dispositiu o tecnologia que permeti als estudiants posar-se en contacte amb agents externs o rebre ajuda no autoritzada. A qui n'hi trobin, li posaran directament un zero. De fet, per la normativa que hi havia fins ara, hi ha en marxa els primers expedients. Ha confirmat Josep Calbó, el rector de la Universitat de Girona.
11: Per exemple, un es va detectar perquè va resoldre un exercici que no es podia resoldre sense una dada si no li vingui des de fora aquesta dada. O sigui, l'exercici no donava la dada i la va posar com si la volguessin. Per tant, algú li va donar aquesta dada des de fora.
10: Si es porta algun dispositiu electrònic, la UDG podrà obrir un procediment disciplinari que pot comportar suspendre directament l'assignatura o bé una expulsió temporal.
9: Catalunya al dia.

0: Els col·lectius laics preparen una manifestació en contra de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. Segons ha pogut saber, 3Catinfo es farà el 9 de juny a Barcelona, coincidint amb l'arribada del pontífex a la capital catalana. És un dels actes previstos en la campanya que engegaran i que porta per lema «Jo no t'espero», com la que es va fer el 2010 per la visita de Benet XVI. Mar Riera, bon dia.
1: Bon dia. La campanya la impulsen la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica. Critiquen que la visita del Papa es presenti com un viatge d'un cap d'estat, quan en el fons diuen és un líder religiós, i reclamen que els actes no es paguin amb diners públics. Sentim Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
2: L'estat confessional que diem que som, les institucions públiques han de mantenir-se neutrals i que, per tant, els representants polítics no poden participar-hi en qualitat de càrrecs públics.
1: Justament avui l'entitat ha presentat el darrer informe de laïcitat, que conclou que la secularització es consolida i la població no religiosa es manté al voltant del 40%. Tot i que els joves són un dels col·lectius menys religiosos, han detectat un repunt de creients i els joves catòlics cada vegada són més practicants. Josep Manyer és investigador de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
3: Un context social determinat, podria ser també doncs, l'adhesió d'alguns joves a unes opcions de polítiques concretes, no? Que això faci que el fet religiós sigui percebut no com un fet espiritual únicament, sinó també com un fet identitari que vingui vinculat a unes idees polítiques. Podrien ser possibles explicacions d'aquest repunt de joves catòlics practicants.
1: I les dones continuen sent més religioses que els homes.
0: Doncs un fenomen que ja vam explicar en el seu dia, aquesta cada vegada que calava més la religiositat entre el col·lectiu de més joves arran del Lux de la Rosalía i també de la pel·lícula Los Domingos. Gràcies, Mar, bon dia.
1: Bon dia.
4: El monestir de Pedralbes és un indret on es podria dir que la història ha quedat congelada.
0: Doncs parlant de dones i religió, la reina Elisenda de Montcada va ser enterrada en una caixa de fusta d'època medieval, tenia uns 70 anys, i sembla que portava indumentària austera, vinculada a l'àmbit monàstic. Aquestes són algunes de les primeres conclusions de l'estudi que el Reial Monestir de Pedralbes ha fet sobre 8 sepultures del segle XIV. Aquesta tarda es podrà veure el documental que s'ha fet sobre aquest estudi multidisciplinari, del qual estem sentint ara de fons el tràiler, i que porta per títol Pedralbes, despertant la reina. Des del monestir de Pedralbes a Barcelona, Anna Escurà, bon dia.
5: Bon dia. La investigació ha permès reconstruir l'edat, la constitució física, la salut i les condicions de vida de les persones enterrades al monestir. S'han estudiat 25 individus, entre els quals predominen les dones adultes, algunes d'edat avançada segons els estàndards medievals, tot i que també hi ha persones joves i infants. Sobre la reina Elisenda, s'ha confirmat que tenia uns 70 anys, que era de constitució robusta i que els últims anys de vida va tenir molt dolor. Ho han explicat l'antropòloga Carme Rissec i la directora del Reial Monestir de Pedralbes, Anna Castellano Tresserra.
6: Veiem a la reina Elisenda que té 3 fusions en la columna vertebral. Tenia que fer-li molt de mal.
7: Ara s'ha demostrat pues, que efectivament tenia dolors no, dels ossos i per tant li devia impedir de poder-se moure. En els últims temps devia patir bastant de dolor.
5: Una altra de les teories que sembla que es confirma és que la reina Elisenda, Constança de Cardona i Elionor de Pinós eren família.
6: Perquè tota la resta de dones que hem analitzat fins ara tenen una estatura mitjana esperable en l'època, però no n'hi ha cap que arribi gaire més lluny, excepte la reina Elisenda, Constança de Cardona i Pinós, que són les 3 familiars. Elles feien 1,60 m, 1,66 m i 1,61 m o 1,62 m.
5: L'estudi també ha descobert que a les tombes no sempre hi ha les persones que s'esperava que hi hagués. Per exemple, al sepulcre d'Artal de Fosses no hi ha cap home, sinó les restes de 5 persones, 3 dones adultes i 3 infants.
0: Doncs molt interessant. Gràcies, Anna. Adéu.
5: Gràcies a tu. Adéu, bon dia.
0: I aquests són el Rumbasia, que protagonitzaran un dels 25 espectacles literaris d'aquesta edició de la Fira Literàrum de Móra d'Ebre, la Ribera d'Ebre. Fins diumenge, el municipi serà l'epicentre de la cultura catalana, rebrà 43 programadors d'arreu dels països catalans. Es reuniran en una fira referent per a aquest sector. Móra d'Ebre, Jordi Barranca.
8: Sí, Estel, de fet és una mostra eminentment professional adreçada als programadors de fora a les grans ciutats, un aspecte que destaca Lluís Flores, que n'és el director.
9: Són programes molt més mitjans, no significa que sigui siguin humils artísticament, perquè hi ha molt de potencial en moltes d'elles, però crec que el país no es representa només per les grans ciutats, sinó per unes ciutats mitjanes i petites que necessiten tindre uns productes que puguen ser contractats, i aquesta és la fira d'ells.
8: Literàrum està en plena expansió i arriba a Móra d'Ebre després d'haver passat per Morella, els Ports, Calaceit, el Matarranya i també Reus al Baix Camp. Avui comença la majoria d'actes, tot i que la inauguració oficial serà demà al vespre amb la consellera de Cultura. Les grans apostes són...
9: Curial e Güelfa, la segona obra més important de la literatura medieval en narrativa, una obra que fa 2 anys se va descobrir per fi, tots hem estudiat Curial e Güelfa, que era anònim, ara ja se sap qui era, era Íñigo Dávalos. Per tant, la segona obra de narrativa més important en literatura catalana la tindrem, i a més clou també Gemma Humet, que és un dels projectes estrella que ha tingut Espais Escrit, que és la xarxa de patrimoni literari.
8: Fins diumenge hi ha 25 espectacles literaris amb totes les disciplines representades, des de les arts audiovisuals fins a la poesia recitada passant pel circ o els pallassos. En total, 45 administracions i entitats són les que donen suport a la celebració de literari.
0: Molt bé, doncs abans dels esports encara afegirem que l'associació Labón reclama a la Diputació de Barcelona la propietat de l'històric edifici Francesca Bonmesón per la via contenciosa. L'entitat feminista denuncia que la pèrdua de l'immoble durant el franquisme va ser una confiscació encoberta. De la seva banda, la Diputació de Barcelona manifesta sorpresa, decepció i tristesa per aquesta via que han optat per seguir. Assegura que es treballava per una solució acordada que permetés seguir sumant, diu, amb el feminisme que aquesta entitat representa i que seguirà treballant per aconseguir-ho. Afegeix que fa temps que la Diputació busca diferents fórmules jurídiques, tot i que la situació és complexa, i recorda que a l'espai conviuen diverses activitats.

0: Esports. Doncs ara temps per la informació esportiva, com sempre en desconnexió per les quatre demarcacions. A Barcelona, Ricard Isidro, bon dia.
1: Bon dia.
0: El davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, viatja avui mateix cap a Barcelona per convertir-se en el primer reforç del Barça de cara a la pròxima temporada.
1: Està previst que passi avui la revisió mèdica i firmi ja fins i tot el nou contracte amb el club blaugrana. El Barça pagarà pel traspàs d'aquest jugador de 25 anys uns 70 milions d'euros, més 10 en variables al Newcastle. Gordon tenia ofertes d'altres equips, però l'anglès ha donat prioritat a la proposta blaugrana. L'arribada d'Anthony Gordon a l'equip que entrena Hansi Flick no significa que el club blaugrana hagi descartat altres operacions com ara les de Julián Álvarez, João Pedro o Marcus Rashford.
0: Encara ressonen les paraules del comiat institucional i social d'Alexia Putellas.
1: Putellas es va acomiadar ahir del Barça i de la seva afició. Al matí ho va fer en un acte institucional al Camp Nou i al vespre a l'estadi Johan Cruyff, jugant el seu últim partit en la victòria del Barça davant la Reial Societat per 2-1. Un cop finalitzat el duel de la penúltima jornada, el públic que va anar a Johan Cruyff la va acomiadar amb una gran ovació.
2: Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
1: L'afició blaugrana també va acomiadar i Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, que tampoc continuaran a l'equip la temporada que ve. De fet, el Barça ha fet oficial la marxa d'Ona Batlle un cop finalitzi el seu contracte aquest 30 de juny.
0: Per cert, en Alexia com Ona Batlle i Mapi León han entrat a la llista d'11 jugadores del Barça per jugar amb Espanya dos partits de classificació per al Mundial Femení de l'any vinent.
1: A part de les tres que ja has dit, també hi són Aitana Bonmatí, Cata Coll, Irene Paredes, Patri Jarro, Salma Parayuelo, Vicky López, Clara Serra Jordi i Clàudia Pina. També hi ha les catalanes Laia Codina, de l'Arsenal, i Jana Fernández, del London City. Sònia Bermúdez, seleccionadora espanyola de futbol, destaca el retorn d'Aitana Bonmatí un cop superada la seva lesió al turmell.
3: Está bien, es verdad que venía de una lesión muy dura, pero me consta que está con mucha ilusión, con muchas ganas de estar con nosotros, de sumarse a la concentración, de aportar, y bueno, nosotros estamos encantados de volver a tenerla. Para nosotros es una jugadora fundamental, es una de nuestras capitanas, y bueno, estamos encantados de tenerla, así que me consta que està feliç de volver per la selecció.
1: Espanya ha de jugar contra Anglaterra el 5 de juny a Palma i el 9 de juny contra Islàndia a Reykjavik.
0: Seguim al Barça perquè hem de parlar del comiat de Xavi Pascual de la banqueta del bàsquet blaugrana.
1: L'encara tècnic del Barça ha explicat que deixarà el Barça de bàsquet a final de temporada no perquè tingui una mala relació amb el club ni amb la direcció esportiva, sinó perquè se sent desgastat, que les derrotes cada vegada li fan més mal i que no es veu en cor de continuar el projecte.
4: M'he acostumat a una manera de fer que és diferent a com has de fer lògicament en un club poliesportiu com és el Futbol Club Barcelona. Això a mi globalment m'ha representat un desgast molt gran, perquè hi ha moltes coses que no estava acostumat a funcionar d'aquesta manera i m'ha anat desgastant en el temps.
1: Pascual afegeix que la decisió ha estat difícil de prendre, però que no hi ha marxa enrere.
0: En waterpolo, el Centre Natació Catalunya es va adjudicar el primer partit de la final de la Europe Cup femenina.
1: Va guanyar l'Atlètic Barceloneta per 14-9. Lucía Gómez, amb 4 gols, va ser de les jugadores més destacades del Catalunya.
5: No estamos a tranquilidad para ir allí. Nos tenemos que enfocar mucho en la defensa. Es verdad que queda mucho partido, quedan 4 partes aún, pero sí que nos da una cierta tranquilidad tener esta ventaja.
1: Sentim ara el tècnic de l'Atlètic Barceloneta, Xus Martín.
6: Crec que nosaltres, en aquest cas, doncs, no hem sabut jugar amb equip,

0: de 47 anys, afrontarà així la seva primera experiència a la primera divisió després de dirigir el filial 7 temporades.
1: Catalunya al dia, amb Estel Batet. I never thought my memory what we had could be. La Sala Sarau de Badalona homenatja demà Amy Winehouse amb un concert de la cantant, guitarrista, productora i compositora Susanna. Ella és Susanna Avellanes, de l'Hospitalet de Llobregat. Va tenir ressò a partir del 2017 per la seva participació al programa de televisió La Voz. Un any després va publicar el seu primer disc en solitari i demà la seva portentosa veu recordarà la diva del sol, la malaguanyada Amy Winehouse, cantant i compositora britànica que va morir el 2011. Tenia només 27 anys i un talent únic a les cordes vocals. Ho deixem aquí per avui, però ens tornem a sentir demà, si ho voleu, a partir de la 1 del migdia.

0: Caixa o faixa del Departament d'Educació als sindicats. La proposta a la negociació d'aquesta tarda serà l'última. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Després del desacord a la reunió d'ahir, tant pel que fa als salaris com al reforç a l'escola inclusiva, la consellera d'Educació, Esther Niubó, adverteix als mestres i professors que el temps per arribar a un acord s'acaba, Joan Bota.
2: Un avís que els sindicats veuen inacceptable. Sentiu la consellera Niubó i la portaveu nacional de l'USTEC, Iolanda Segura.
3: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva.
4: No acceptem el caixa o faixa. El que volem és una proposta oberta que puguem negociar.
0: Mentrestant, mestres i professors mantenen la pressió al carrer, sobretot amb talls de carreteres. Avui la vaga s'ha traslladat al Maresme i al Vallès. Bellaterra, Marta Vallès.
5: Bon dia. A la Universitat Autònoma, els docents han entrat a les aules de la Facultat d'Educació per aturar les classes. Al Maresme, talls a l'autopista C32 a primera hora del matí, molt breu a Canet i de prop de dues hores a Mataró. La portaveu del sindicat USTEC a la comarca, Anna Torralbo, confia que es tanqui un bon acord aquesta tarda perquè, diu, els docents també hi estan invertint molt.
6: Portem unes 7 vagues. Cada vaga són 100 euros. Portem 700 euros invertits perquè l'escola sigui el que ha de ser, una escola de qualitat, una escola inclusiva.
0: I mentrestant, a Madrid, avui és dia de ressaca al PSOE després de l'entrada ahir de la Guàrdia Civil a la seva seu a buscar proves d'una suposada trama per torpedinar operacions judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
2: El partit se'n desvincula i sosté que si hi hagués cap trama seria cosa de l'exsecretari d'organització Santos Cerdán o de la mateixa Leire Díaz, exmilitant del partit. L'objectiu de Pedro Sánchez continua sent aguantar malgrat totes les adversitats. Avui se n'hi suma una de nova. Ha començat el judici contra el seu germà pel suposat concurs públic a mida perquè aconseguís una plaça a la Diputació de Badajoz.
0: Madrid, Paula Brujats.
7: Sánchez i el PSOE es desmarquen de la suposada claveguera del partit. No en tenien ni idea i si es va pagar la trama amb diners del PSOE i factures falses va ser cosa de Santos Cerdán. El Partit Socialista està desbordat per l'acumulació de casos judicials i ministres com Ángel Víctor Torres i Óscar Puente acusen policies i jutges de coordinar una persecució contra els socialistes.
8: O sea, estamos asistiendo en directo a un show que sí provoca shock. ¿Pero qué es un show?
9: No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
0: En una línia semblant, el president Salvador Illa també dibuixa una operació judicial contra els socialistes.
2: Tot i evitar referir-se a la informació sobre la campanya electoral del PSC de fa 2 anys que reclama l'Audiència Nacional, Illa insinua un possible lawfare i adverteix.
10: Ingenus tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
0: Encara en crònica judicial, però en aquest cas vinculada al Partit Popular, l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu exnúmero 2, Francisco Martínez, neguen haver donat ordres per robar informació sobre la caixa B del PP.
2: I és novetat d'aquestes dues declaracions. Cap dels dos ha acusat l'altre en una estratègia molt diferent de la que van mantenir durant la instrucció del cas, en què tots dos es van dir mentiders.
0: Més detalls també des de Madrid, Tània Tàpia.
11: En un clar pacte de no agressió, els dos han seguit la mateixa estratègia i només han respost al seu advocat i han defensat el mateix, que no sabien res de l'operació, que ni molt menys la van encarregar, ni van moure un dit per robar documentació sensible a Luis Bárcenas.
12: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto...

0: Nunca.
1: Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no? Con la operación Kitsch.
2: De tornada a Catalunya, atenció a aquesta notícia que us ha avançat Catalunya Ràdio. Col·lectius laics organitzen una manifestació contra la visita del papa Lleó XIV el mateix dia de la seva arribada a Catalunya. Barcelona, Mar Riera.
3: Bon dia, es farà el 9 de juny, coincidint amb l'arribada del pontífex a Catalunya. L'organitzen la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, que engegarà la campanya Jo no t'espero, per denunciar el tracte que dona un estat a confessional a Lleó XIV i els costos que acabarà tenint tota la visita.
2: I atenció a aquesta notícia, perquè de fa tot just uns minuts. Protecció Civil acaba d'ordenar el confinament d'Òrrius, al Maresme, per un foc en una indústria. Els bombers treballen per evitar que aquest foc es propagui al bosc.
4: S'han rebut més de 200 trucades advertint de la situació perquè les flames són visibles des de bona part del Maresme, el Vallès Oriental i fins i tot el Barcelonès. Ara mateix no afecta la serralada litoral.
2: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
5: Bon dia.
2: El Barça tanca el primer fitxatge de cara a la pròxima temporada, l'anglès Anthony Gordon.
5: L'extrem del Newcastle, pel qual el Barça ha arribat a un acord i pagarà al voltant de 70 milions d'euros. S'espera que aterri aviat a Barcelona per passar ja avui la revisió mèdica i firmar el nou contracte. Però el Barça no s'atura aquí, treballa per intentar també arribar a un acord amb Julián Álvarez, el davanter atlètic de Madrid, i negociar amb el club matalassé. Sentirem al Catalunya Migdia el tècnic Xavi Pascual, que ha explicat per què deixa la banqueta del Barça de bàsquet. Una altra marxa confirmada fa poca estona, la dona Batlle, de l'equip del Barça, també. I atenció amb el Girona, les pròximes hores, aquesta tarda, denuncia el futur de Mitchell i tot apunta que el tècnic gironí o del club gironí deixarà el club.
2: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia, doncs a aquesta hora destaquem retencions a l'A2 a Castellolí, sentit Barcelona, perquè un vehicle avariat talla un carril. Complicada també la circulació a les rondes de Barcelona en tots dos sentits, especialment la ronda de dalt sentit Llobregat, i aturades perquè hi ha un carril tallat també per un vehicle avariat.
2: I ens falta el temps.
7: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Francesc Mauri, bon dia.
8: Bon dia.
2: Seguim amb aquesta pujada de temperatures que toca sostre avui o demà?
8: Avui i demà, depenent de l'observatori. Per tant, ara mateix destriar-ho seria evidentment il·limitat en el temps i no el tenim. Però entre avui i demà, depenent de l'observatori, toca sostre. Ara mateix, 38 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, 37 a Torroja del Priorat, a l'Alt Empordà, Cabanes, amb 36, Aldover, Benissanet, Girona, la capital, Pantà de Siurana, Parets del Vallès, la Tallada de Empordà, el Montmell, el Baix Penedès, Sant Salvador de Guardiola, el Bages, per tant, valors altíssims que en algun cas podrien fregar els 39. De moment hem tingut la nit més càlida de la història a Catalunya en un observatori, el de Portbou, amb 28 de mínima, la més càlida de la història en un mes de maig. I l'observatori Fabra, amb dades des del 1914, segona nit més càlida de la seva història, amb 23,4 a la mínima. Per tant, doncs, valors de rècord a prop. Aquesta tarda i demà farem números i, de moment, el que baixarà la temperatura al cap de setmana és ben poc.
2: Gràcies, Francesc. Bon dia.
8: Bon dia.
7: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Les dues i gairebé 8 minuts. La consellera d'Educació, Esther Niubó, avisa que la proposta que avui farà el govern als sindicats de l'educació serà l'última que posaran sobre la taula des del departament. La USTEC, que és el sindicat majoritari, ja ha respost que aquest plantejament és inacceptable i que no afavoreix el clima de la negociació, Sara Canyete.
9: La consellera Niubó diu que aquesta proposta definitiva també és millor pel que fa a sous i a recursos per a l'escola inclusiva del que es va plantejar a la reunió d'ahir, però evita entrar en detalls. En una compareixença al Parlament per presentar el nou pressupost, la consellera ha insistit en els esforços que ha fet el govern en aquesta negociació i espera que serveixi per incorporar els sindicats convocants de les protestes a l'acord que el govern ja va signar amb els dos sindicats minoritaris, amb UGT i Comissions Obreres, el mes de març.
10: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa, que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la protesta propera dècada, una proposta doncs més completa que la que vam doncs poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos doncs a l'aula per atendre la complexitat com també en el tema salarial.
9: Des de l'USTEC qualifiquen d'inacceptable que la consellera presenti com a definitiva i tancada una proposta que encara no ha estat negociada. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a Catalunya Ràdio.
0: No acceptem el caixa o faixa. El que volem és una proposta oberta que puguem negociar. Podem afirmar que estem aproximant-nos a un acord, però cal arribar-hi doncs, amb totes les garanties possibles.
9: El sindicat recorda que qualsevol acord que pugui sortir de la negociació serà consultat amb el conjunt del col·lectiu per decidir si l'accepten o continuen amb les protestes. La reunió reprèn ara a les 3 de la tarda al departament.
2: Paral·lelament, avui s'ha viscut un nou episodi de mobilitzacions dels docents. Avui tocava el Maresme i el Vallès. I una altra vegada, mestres i professors han tornat a tallar diferents carreteres de forma intermitent al Maresme. També s'han manifestat pels carrers del centre de Mataró. A Bellaterra, els docents s'han concentrat a la Facultat d'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Anem cap allà, Marta Vallès, bon dia.
11: Hola, bon dia. Doncs a la Facultat d'Educació s'han interromput les classes perquè els docents han entrat a les aules amb crides a la mobilització per una escola pública de qualitat. Han arribat a peu i bicicleta des de diferents municipis del Vallès Occidental. Un cop acabin el recorregut pel campus, faran un dinar de germanor. El Maresme començava en d'hora, tall de 10 minuts a Canet de Mar, a quarts de 8 del matí, i de 2 hores a Mataró. Els Mossos havien desviat prèviament els vehicles per vies alternatives, de manera que ningú quedés bloquejat pel tall. La portaveu de l'USTEC a la comarca, Anna Torralbo, diu que confia que aquesta tarda es tanqui un bon acord.
12: Ens encantaria que avui es porten els deures fets, que venen les concrecions en paper i, per tant, que poguéssim fer un pas endavant. Si no, això continua. Si cal, el curs que ve seguim. El futur és massa dur com per pensar que no ha valgut la pena.
11: És del mateix parer el professor Joan Barón, de Canet de Mar, per qui les reivindicacions dels docents són irrenunciables.
13: El tema de les temperatures a les aules no canvia en 2 dies. El tema de la inclusió no es canvia només amb un acord sobre paper. El tema dels recursos, fins que no comencem a veure que els instituts, que les escoles, tenim llibres, tenim biblioteques, tenim maneres de fer que els alumnes, que són de classe treballadora, tenen la possibilitat de fer servir un ascensor social que actualment no existeix.
11: La manifestació...
2: Hem perdut la comunicació amb la Marta Vallès. En tot cas, hem pogut sentir les reivindicacions dels docents. Recordeu que a partir de les 3 està prevista una nova reunió amb aquesta oferta, sembla, del Departament d'Educació, que ja ha dit la consellera que serà l'última. Veurem si això serveix per arribar a un acord o si acaba encara allunyant més les posicions. Ara, més coses. Pedro Sánchez i el PSOE es renten les mans i es desvinculen de la suposada trama per boicotejar causes judicials. L'endemà de l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu dels socialistes, el partit descarrega tota la responsabilitat sobre el seu ex-número 3, Santos Cerdán, i l'ex-militant Leire Díez. El PSOE evita donar gaires més explicacions d'una trama que, segons el jutge, es va finançar amb diners del partit i a través de factures falses i d'empreses pantalla. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
14: Bon dia. Segons el PSOE, Santos Cerdán i Leire Díez anaven per lliure. Recorden que se'ls va expulsar del partit ja fa un any i diuen que si hi ha factures falses firmades per la gerent del PSOE és perquè obeïa ordres de Cerdán, que era el número 3. El partit, diuen, no va muntar cap claveguera ni la va finançar, com diu el jutge, però poques més explicacions d'un PSOE que està bunqueritzat i desbordat per tota l'acumulació de casos judicials, avui de la prudència d'alguns, com el portaveu Patxi López.
15: Pues supongo que la justicia es la que tiene que... que certificar totes aquestes coses con pruebas.
14: A la indignació de ministres com Òscar Puente, que passa l'atac contra policia i jutges i parla d'actuacions antidemocràtiques.
16: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
14: I la Moncloa diu que si existia la suposada trama, Pedro Sánchez no en tenia ni idea, tot i que, segons el jutge, la trama es va activar només 2 dies després de la imputació de la seva parella. Unes explicacions que pel Partit Popular no s'aguanten per enlloc. Borja Semper, portaveu del PP.
17: El president del gobierno ayer dijo que las cuentas del Partido Socialista son escrupulosas, justo el mismo día en el que la gerente del partido era imputada. Es verdaderamente sorprendente cómo el presidente del gobierno fía y une su futuro al de la gerente del partido imputada.
14: I Feijóo, que torna a pressionar els aliats parlamentaris, diu que seran còmplices de tot si no trenquen amb Pedro Sánchez.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha insinuat el mateix que ha dit el ministre Puente. Ha apuntat a una operació judicial contra Pedro Sánchez.
18: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
2: El president ha parlat per primera vegada després que ahir l'Audiència Nacional va demanar les factures de la campanya electoral del PSC que el va portar a la presidència de la Generalitat. D'aquest requeriment d'informació i de les sospites del jutge, el president Illa no n'ha dit res. I els partits que van investir Pedro Sánchez aguanten l'alè. Descarten una moció de censura. Només el Partit Nacionalista Basc redobla la pressió al PSOE perquè convoqui eleccions, Jordi Corbalán.
4: Des de Bilbao, Aitor Esteban ha insistit aquest matí que la legislatura espanyola ha arribat al final i que Pedro Sánchez ha de convocar eleccions aquest 2026.
19: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz, cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
4: Els partits independentistes catalans, pendents de l'amnistia dels seus líders, que es demora, es queden per ara en l'exigència d'explicacions. Des de Junts, Míriam Nogueras ha negat al matí de Catalunya Ràdio contactes amb el PP.
20: Ells estan descartant la moció, no estan contactant els partits i estan demanant eleccions, però la realitat és que la situació es veu i no serveix de res que surti el president de Catalunya, el president Illa, nerviós, enfadat i renyant. El que han de fer és sortir a donar explicacions al PSOE i al PSC, a sortir d'aquest búnquer en el que estan posats.
4: Al mateix programa, el diputat d'Esquerra al Congrés, Francesc Marc Álvaro, no ha descartat que les eleccions s'avancin uns mesos, un avançament tècnic, ha dit. Els d'Oriol Junqueras creuen, però, que per ara no es donen les condicions per deixar caure Pedro Sánchez.
21: Quan hi hagi un element, diguem, de canvi, de tomb de cargol, que ens apunti cap aquí, doncs analitzarem i prendrem les decisions que calguin de manera coherent amb tot el que estic dient. Sentència ferma o alguna cosa, diguem, que s'aproximi a una evidència palmària.
4: La vicepresidenta espanyola i líder de Sumar, Yolanda Díaz, apuja el to davant el PSOE, el seu soci de govern.
22: La política no es la vergüenza que estamos viendo todos los días en nuestro país. Venga de donde venga.
4: I Podem qualifica la situació d'insostenible.
2: Una de les causes que la suposada trama del PSOE hauria intentat frenar és la que afecta el germà del president del govern espanyol, David Sánchez. Avui ha començat el judici en què se l'acusa de prevaricació administrativa i de tràfic d'influències. És per la plaça que va obtenir l'any 2017 a la Diputació de Badajoz per coordinar les activitats musicals als conservatoris d'aquella regió. El seu advocat ha demanat la nul·litat de la causa i la prescripció del delicte, Pilar García.
23: Sí, en la primera sessió, la de qüestions prèvies, l'advocat de Sánchez, Emilio Cortés, argumentat que les denúncies tenen un marcat biaix polític i se sustenten en retalls de premsa amb informacions falses. I ha posat aquest exemple.
24: La trama de Aldama decidió mordidas a sociedades del pequeño pueblo portugués donde vive el hermano de Sánchez. Ya aquí habían encontrado el enganche popular. Esto tiene una inspiración de signo político. Ni el señor Sánchez, ni la población de Elba, ni nada parecido. O sea, esto es una pura invención. Esto es mentira, una falacia.
23: Ja en qualsevol cas, segons el lletrat, el delicte d'acceptació irregular d'un càrrec públic hauria prescrit perquè s'hauria comès en el moment de la firma del contracte fa 9 anys. Un argument que ha rebatut l'acusació de l'organització Manos Limpias.
25: No se puede entender prescrito un delito que cometen dos en el que la persona que delinque nombrando ilegalmente a alguien quedaría condenado y, sin embargo, la persona que se beneficia de ese delito quedaría absolutamente absuelto. Esto no tenía sentido.
23: A les acusacions també hi ha Vox, el PP i Azcoir, que demanen 3 anys de presó per a David Sánchez i també per a Miguel Gallardo, expresident de la Diputació i exsecretari del PSOE a Extremadura. A la causa hi ha 11 investigats i el judici s'allargarà fins a mitjans de juny.
2: I parlant de judicis, avui també és dia important en el judici de la Kitchen, a l'Audiència Nacional, també a Madrid. La trama que hauria impulsat el Partit Popular per frenar les investigacions contra el partit. L'exnúmero 2 d'Interior i exministre Jorge Fernández Díaz han calcat l'estratègia durant els seus interrogatoris. No sabien res de l'operació, no van encarregar res i no van moure ni un dit per robar documentació compromesa a Luis Bárcenas. Tornem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
1: Bon dia, just acaben els interrogatoris i s'ha fet evident el pacte de no agressió entre tots dos, que han respost només les preguntes del seu advocat, un interrogatori dirigit on s'han desvinculat de la Kitchen. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven en fons reservat al xofer de Bárcenas per espiar-lo. Sentim Francisco Martínez.
3: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
1: Testimoni idèntic al de l'exministre, que diu que no sabia res de res i va conèixer l'existència de la Kitchen per la premsa. Era el 2015, diu, dos anys més tard dels fets.
5: Pero hasta ese momento yo no había oído hablar de nadie, ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, una operación Kitchen.
1: Els dos han mesurat les paraules i han evitat incriminar l'altre, tot i entrar en alguna contradicció temporal. Martínez diu que ja va comentar a l'operació el 2013 per alguns rumors sobre confidents, ho va fer amb el ministre, però l'exministre diu que no, que fins al 2015 no en saben res. En tot cas, avui s'ha fet palès un canvi molt significatiu, perquè la fase d'instrucció es van escridassar i es van acusar mútuament en un acrament davant del jutge. Martínez fins i tot va registrar davant de notari uns missatges amb l'exministre on parlaven de l'espionatge a Bárcenas a través del seu xofer. Avui el seu advocat ni li ha preguntat per aquests missatges, si n'ha parlat l'exministre per negar-los.
5: Mal podia jo conocer ja detalls com los que presuntamente aquí se dicen.
6: No lo reconoce, por tanto.
5: No, claro que no.
6: De acuerdo.
1: Tots dos s'enfronten a 15 anys de presó.
2: Passen 20 minuts de les dues i ara podem ampliar una informació que us hem explicat quan començàvem el Catalunya Migdia. Tenim 22 dotacions dels bombers, 5 de les quals aèries, treballant en un incendi a Òrrius, al Maresme. L'origen és en una indústria de cera i parafina, però ha arribat ràpidament a una zona de molta vegetació que és allà mateix. Saludem la cap de guàrdia del CECAT de Protecció Civil, Montse Font. Montse, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
2: Quina és la situació ara mateix a Òrrius?
7: Bé, doncs ara mateix hem donat l'ordre de confinament al municipi perquè no només hi ha l'incendi forestal, sinó que també hi ha el fum aquest de les parafines que han sigut bàsicament el que ha iniciat l'incendi forestal. Per tant, s'ha demanat al municipi d'Òrrius el confinament, que tanquin finestres, que tanquin portes, que es quedin a casa, que no hi hagi mobilitat fins que els bombers puguin ben bé apagar tant aquest foc industrial com el foc forestal.
2: Per tant, el confinament és pel fum, no pas per perill per les flames.
7: En principi, el confinament és pel fum, com dèiem, perquè hi ha part de fum que és de producte químic, que són les parafines, que evidentment estaven al pati amb uns palets, ha començat l'incendi allà, a l'encendre's doncs, la parafina ha anat corrent, ha baixat per la riera que hi ha allà al costat i ha sigut el que ha agafat també doncs, massa forestal. Per tant, tenim els dos tipus de fum i en qualsevol cas doncs, ni un ni l'altre són la millor situació per estar a l'exterior.
2: Aquesta és una indústria que està envoltada de zona boscosa, com vostè mateixa deia, i a més està molt a prop doncs, de la serralada litoral. Ara mateix la prioritat és que això no vagi a zona forestal o que no s'expandeixi en aquesta zona forestal?
7: Evidentment, ara estan treballant els bombers doncs, per contenir el que seria el foc forestal, que per la direcció del vent, que és poc, però en aquests moments doncs, encara bufa, aniria de mar cap a terra, per tant podria agafar molta massa forestal i és el que ells estan intentant evitar, que no agafi tota la massa forestal d'aquí del corredor del Montnegre.
2: Sabeu si estan molt amoïnats els bombers amb aquest incendi o creuen que el podran controlar?
7: Bé, estan amoïnats amb aquest i també amb l'altre que hi ha a Bot, a la Terra Alta, per tant, doncs... El risc d'incendi amb aquestes calorades ja comença a ser doncs, preocupant, la vegetació ja comença a estar estressada i per això doncs, els bombers estan treballant amb la màxima intensitat per evitar que es facin grans i poder-los extingir i controlar el més aviat possible.
2: En aquesta zona d'Òrrius hi ha moltes urbanitzacions. Pot arribar a ser necessari doncs, fer fora gent de casa seva per seguretat?
7: Ara, tal com va la direcció del vent, en principi no es veu aquesta situació i, com deia, a més hi ha molt poc vent, però s'ha d'estar atents i veure doncs, si el poden controlar amb rapidesa i, sobretot, contenir amb la zona que sigui més al voltant de la indústria.
2: I la situació d'aquest altre incendi que em deia, de Bot, a la Terra Alta, quina situació tenim allà?
7: Doncs igual, també estan treballant els bombers amb 10 dotacions, dos d'ells aeris, doncs perquè també està complicada la situació. Com dèiem, ara ja comencem a estar en una època de perill d'incendi, de moment encara baix, però aquestes calorades que tenim aquests dies i que encara perduraran, doncs fan preveure una situació complicada i, evidentment, molta feina pels bombers.
2: Doncs, òbviament, estarem pendents a Catalunya Ràdio d'aquests dos focs forestals que tenim ara mateix a Catalunya. És Montse Font, cap de guàrdia del CECOT de Protecció Civil. Gràcies per acompanyar-nos. Bona tarda.
7: Gràcies a vosaltres.
2: De fet, aquests dos incendis arriben perquè les altes temperatures que ja tenim i les que es preveuen, per exemple, per aquest estiu, podrien complicar una campanya d'incendis que els bombers qualifiquen de clàssica, perquè comença quan toca i es trobarà amb uns boscos força humits. La presentació dels efectius s'ha fet aquest matí al parc de bombers de l'aeròdrom de Sabadell. Montse Poblet.
0: Bon dia. Amb 328 professionals més i pocs canvis pel que fa als equipaments, els bombers qualifiquen la campanya d'aquest estiu de clàssica. Comença l'1 de juny i, a diferència del que va passar durant els anys de sequera, en aquest les pluges han remullat prou la vegetació perquè no s'hagi de patir més del compte. El problema són els termòmetres. La freqüència i la intensitat de les onades de calor poden complicar la feina en un any en què els boscos acumulen molta vegetació per les pluges i pel que va morir durant la sequera. Les temperatures extremes, sumades a la falta de gestió de molts boscos i a la continuïtat de les masses forestals, expliquen que ara mateix un 11% dels incendis ja superin la capacitat d'extinció dels bombers. David Borrell, cap del cos, confia en l'efectivitat de la nova estratègia de gestió forestal, que preveu la creació de 14 eixos de paisatges ben gestionats per evitar que els grans focs, els que potencia el canvi climàtic, puguin saltar d'un massís a l'altre i ells els puguin extingir.
6: És una novetat a nivell europeu de dir com ens anticipem a evitar aquests megaincendis. Llavors, el que s'ha plantejat són 14 eixos que el que fan és separar d'un massís amb un altre, de manera no tant que l'incendi s'aturin allà, sinó que l'incendi en allà ens entri a dins de la capacitat d'extinció dels bombers.
0: En el que portem d'any, els bombers han hagut d'actuar en 1.065 incendis de vegetació, 364 més que en el mateix període de l'any passat. En total, a la campanya del 2025 es van cremar a Catalunya 8.600 hectàrees, un percentatge molt petit de les 400.000 que es van perdre a tot l'estat.
2: Falten 4 minuts per arribar a 2:15. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
8: Catalunya migdia.
9: Avui, dia 28 de maig, és el Dia Mundial de la Fam. Sabies que el teu testament no només reparteix el que has construït en vida, sinó que també pot lluitar contra la injustícia de la fam al món. Amb un testament solidari a favor d'acció contra la fam, decideixes que una part del que ets passi a combatre la desnutrició en els infants, a garantir l'accés a aigua i aliments i a generar un futur en què sobreviure per milions de persones. És una decisió personal que converteix la teva herència en vida i oportunitats. Fes que el teu testament sigui part de la solució. Informa-te'n a www.haztestamentosolidario.org. El testament solidari fa per mi.
10: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
12: Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua.
26: Ostres.
12: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
26: Uf.
12: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
27: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
28: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
29: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb la Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
28: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
29: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
30: Ara al Corte Inglés descobreix un sofàs on t'hi poses la mar de bé.
31: Perquè tens fins a un 20% de descompte en una selecció de sofàs i butaques i finança'ls fins a 12 mesos.
30: Del 28 de maig al 7 de juny, tan sols al Corte Inglés.
31: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA és subjecte a aprovació. Consulta'n les condicions al departament o al Corte Inglés Punès.
32: Catalunya migdia.
2: D'aquí a 2 minuts seran 2:15. Els col·lectius laics preparen una manifestació en contra de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. Segons ha pogut saber 3cat Info, es farà el 9 de juny a Barcelona, coincidint amb l'arribada del pontífex a la capital catalana. És un dels actes previstos a la campanya que engegaran i que porta per lema Jo no t'espero, com la que es va fer l'any 2010 per la visita de Benet XVI a Marriera.
4: La campanya l'impulsa la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, denuncien el tracte de cap d'estat que es dona al Papa i els costos que acabarà tenint tot a la visita. Sentim Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
11: L'estat confessional que diem que som, les institucions públiques han de mantenir-se neutrals i que, per tant, els representants polítics no poden participar-hi en qualitat de càrrecs públics.
4: Justament avui l'entitat ha presentat el darrer informe de laïcitat que conclou que la secularització es consolida i la població no religiosa es manté al voltant del 40%. Tot i que els joves són un dels col·lectius menys religiosos, han detectat un repunt de creients i els joves catòlics cada vegada són més practicants. Josep Manyer és investigador de la Fundació.
13: Un context social determinat, podria ser també doncs, l'adhesió d'alguns joves a unes opcions de polítiques concretes, no? Que això faci que el fet religiós sigui percebut no com un fet espiritual únicament, sinó també com un fet identitari que vingui vinculat a unes idees polítiques. Podrien ser possibles explicacions d'aquest repunt de joves catòlics practicants.
4: Les dones continuen sent més religioses que els homes.
2: Doncs a l'altra cara de la moneda, un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra es desplegarà durant la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i a Montserrat. S'instal·laran dues pantalles gegants al carrer, una a l'Arc de Triomf i l'altra a la plaça de les Glòries, ara mateix senyals horaris de 2:15 de la tarda. Les restriccions de seguretat s'aplicaran a tots els punts de la visita. Palau de la Generalitat, Miquel Jarque, bon dia.
14: Bon dia. El recorregut de poc més d'un quilòmetre en papamòbil a Barcelona serà una de les poques oportunitats per veure el pontífex. Circularà des del carrer Rosselló en diagonal fins a Sardenya, en el tram final per accedir a la Sagrada Família. Aquell dia les restriccions de mobilitat afectaran 9 illes de cases que envolten el temple. A Montserrat, en canvi, l'accés a la plaça del monestir estarà totalment restringit. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
15: El dispositiu Albus és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
14: El desplegament policial realment té pocs precedents perquè, a banda de la seguretat que porta el Vaticà, la coordinació haurà de ser també amb la Guàrdia Reial i la seguretat de la Moncloa.
2: La Comissió Europea ha multat amb 200 milions d'euros la plataforma xinesa Temu per haver permès la venda a internet de productes perjudicials pels consumidors. Brussel·les considera que la multinacional xinesa vulnera la llei de serveis digitals europea perquè no controla el risc de difondre productes il·legals. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
16: Hola, bon dia. La investigació ha trobat un gran nombre de carregadors defectuosos amb el risc de provocar cremades, joguines que poden fer que els menors s'ennueguin i roba o joies fabricades amb substàncies químiques perilloses. El portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, diu que hi haurà més contundència contra Temu si a finals d'agost la companyia no presenta un pla per solucionar aquests riscos.
17: Our message is clear. El missatge és clar. Si vols entrar al nostre mercat de 450 milions de persones, has de respectar les nostres normes i punt. Això vol dir que com a empresa ets responsable dels teus serveis i dels riscos que impliquen per als nostres ciutadans.
16: Per ara, la sanció anunciada a Temu és la més elevada que Brussel·les ha imposat mai a una plataforma, emparant-se en la Llei Europea de Serveis Digitals. Però la xifra, 200 milions d'euros, està molt per sota del que podria haver exigit la Comissió Europea. Té marge per multar l'equivalent al 6% de la facturació global d'una empresa, i en aquest cas no arriba ni a l'1%. La comissió diu que és proporcional i recorda que Temu té altres investigacions en marxa que podrien acabar en més sancions contra la companyia per la venda de productes il·legals, el disseny addictiu de la seva aplicació i el funcionament dels algoritmes per elaborar perfils i suggerir compres personalitzades en funció dels gustos de cadascú.
2: I mentrestant, Israel intensifica els atacs al Líban i ha fet almenys 14 morts a Beirut i al sud del país. La guerra a l'Orient Mitjà ha escalat en aquest front i també han augmentat les hostilitats entre els Estats Units i l'Iran, que s'han atacat mútuament les últimes hores. Les expectatives d'un acord, doncs, s'allunyen i el preu del petroli ha tornat a pujar, Jordi Baró.
1: Netanyahu està complint amb la seva promesa i ha bombardejat amb més força el sud del Líban i també la capital del país. L'exèrcit israelià defensa que se centra en objectius de la milícia xiïta libanesa de Hezbollah en uns atacs que han matat almenys 3 nens i que s'han concentrat a la localitat de Tir, amb uns 200.000 habitants i que és un dels punts d'acollida de desplaçats forçats.
3: És clar que els israelians busquen venjança. Han estat greument ferits i s'estan venjant en aquesta ciutat.
5: L'enemic israelià té com a objectiu el present i la història de la ciutat de Tir. Tenen com a objectiu una ciutat incomparable, la perla de l'Orient Mitjà.
1: Els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars de l'Iran per segona vegada en 3 dies en una nova escalada de la guerra. El règim de Teheran ha respost contra una base aèria nord-americana a Kuwait. Les negociacions entre els Estats Units i l'Iran es mantenen, però enmig de missatges descoratjadors. El líder suprem de l'Iran acusa els Estats Units i Israel d'intentar posar el país de genolls i Donald Trump nega l'existència d'un esborrany d'acord de pau. El preu del petroli ha tornat a pujar a l'entorn d'un 3%, amb el barril de Brent ara al voltant dels $96.
2: Tornem a Catalunya perquè a partir d'aquest dilluns 38 serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i cirurgies extres més enllà de les que fixa el seu marc laboral. És una mesura de pressió del Sindicat Metges de Catalunya que avui ha denunciat l'empitjorament de les llistes d'espera a la sanitat pública justament per la falta de professionals. Unitat Mòbil a Barcelona, José Antonio Rodríguez i Mònica Mas.
7: Bon dia, Òscar. Xavier Llaunar, secretari general del Sindicat Majoritari Metges de Catalunya, assegura que el 30% de l'activitat assistencial que es fa a Catalunya és gràcies a les paunades, és a dir, totes aquelles hores i serveis extres que es fan més enllà de la jornada laboral dels metges. A partir de l'1 de juny, almenys 38 serveis mèdics de 19 hospitals ho deixaran de fer i un dels col·lectius que més s'ha adherit a aquesta campanya seran els anestesiòlegs. I això pot repercutir tant en cirurgies com en proves i exploracions que requereixen sedació.
18: Hem dit prou perquè no estem disposats a seguir aguantant el sistema amb el nostre sobreesforç. Per això aquesta iniciativa està sent un complet i un absolut èxit, perquè la gent té molt clar que una persona que està fent 3.000 hores laborals a l'any no pot més.
7: El sindicat ha analitzat també l'evolució de les llistes d'espera durant el 2025 i remarca que el que va pitjor són les demores en les visites als especialistes. Han augmentat els dies d'espera per veure el traumatòleg, l'al·lergòleg i el cirurgià general. On hi ha més dies d'espera és a traumatologia i urologia. Pel que fa a les intervencions quirúrgiques, totes es fan en termini legal, però augmenten les esperes sobretot per una pròtesi de maluc, seguit d'una pròtesi de genoll i les reconstruccions mamàries. A nivell territorial, qui s'emporta la pitjor part és la Regió Metropolitana Nord, Vallesos i Maresme.
2: I atenció a aquesta història. Nou robatori de xais a Catalunya. Aquesta vegada han estat uns 40 de la raça xisqueta en una granja de Maçanet de la Selva. S'han recuperat en part perquè els Mossos els han localitzat ràpidament al Maresme i això ha estat clau un anunci online on es posaven a la venda precisament aquests xais robats. Anem a Maçanet, a la granja on es va produir el robatori. Núria Peraire.
19: Hola, bon dia. Els en van robar 40 dels més joves i n'han recuperat 27, la majoria femelles. Els lladres han venut majoritàriament els mascles. Els germans agraeixen la rapidesa d'actuació dels Mossos. Van posar la denúncia dimarts i dimecres i els van localitzar a un camp de Sant Cebrià de Vallalta al Maresme. També agraeixen l'ajuda dels seus companys pagesos, que van trobar un anunci a internet on es venien a més de 200 euros cada xai. Els ramaders afectats són dos germans. Un d'ells, el Marc Martín P., assegura que si no s'hagués actuat ràpid no haurien estat a temps de recuperar-los i explica que va ser un cop dur.
20: Vull dir, jo el dematí, aquell matí plegava. El que passa, bueno, després pues, bueno, et vas movent, veus suport de la gent, veus que la cosa es mou, igual no aconsegueixes res. Vale. Hem tingut molta sort, jo ho he dit abans. Hi ha menys ramats, perquè és una feina dura i la gent realment pues, no vol fer-ho. Hi ha més robatoris. Pues aquesta temporada sí, la veritat és que sí.
19: Sospiten que els van robar per la porta més allunyada d'on viuen uns veïns i com que els estaven esquilant, els animals no portaven les esquelles.
2: Passant 7 minuts a 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
8: Catalunya migdia.
21: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
22: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
23: 300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
24: una cullerada de silenci,
25: dos reflexos de llum,
24: 5 quilos de cadira
25: i, si convé, 150 grams d'ulleres.
0: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
6: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
9: Contes, novel·les, poemes, cançons...
6: Ciutat Maragda, cada dissabte a la una del migdia, amb David Guzmán.
10: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
2: Passant 8 minuts a dos quarts...
12: El monestir de Pedralba.
2: La reina Elisenda tenia vora 70 anys quan va morir i sembla que portava indumentària austera vinculada amb l'àmbit monàstic. Són algunes de les conclusions de l'estudi que el Reial Monestir de Pedralbes ha fet sobre 8 sepultures del segle XIV en les quals hi havia enterrades 25 persones. Això que sentim és el tràiler del documental que s'ha realitzat sobre aquest estudi que porta per títol Pedralbes despertant la reina. Anna Escura, bon dia.
24: Bon dia. La investigació ha reconstruït l'edat, la constitució, la salut i les condicions de vida d'aquestes persones. I predominen les dones adultes, algunes d'edat avançada, tot i que també hi ha persones joves i infants. Sobre la reina Elisenda, s'ha confirmat que tenia uns 70 anys, que era de constitució robusta i que els últims anys de vida va patir molt dolor. Ho han explicat l'antropòloga Carme Rissec i la directora del Reial Monestir de Pedralbes, Anna Castellano Treserra.
25: Veiem a la reina Elisenda que té 3 fusions en la columna vertebral. Tenia que fer-li molt de mal.
26: Ara s'ha demostrat doncs, que efectivament tenia dolors, no, dels ossos i, per tant, li devia impedir de poder-se moure. En els últims temps devia patir bastant de dolor.
24: La investigació va començar l'agost del 2024 i està previst que s'acabi el maig de l'any que ve.
2: I ara, música.
27: Vull veure't riure.
2: Aquest que sentim, que és el Fred García, és un dels 45 artistes que actuaran en el nou cicle a sales de concerts que impulsa Estrella Damm per celebrar els 150 anys juntament amb l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya. Altres noms que hi participaran són Miqui Núñez, Caral Laoz, Macaco, el Poni Pissador, Al·lèrgiques al Polen o el Petit de Calaril. Es faran entre el setembre i l'octubre en 45 sales de tot Catalunya, de les Illes Balears, Castelló i Andorra, de diferents formats i capacitats i que sumaran més de 22.000 localitats. El nou projecte reivindica les sales de concerts com equipaments culturals essencials pel creixement dels artistes i la vitalitat de l'escena musical de Catalunya.
6: Catalunya migdia.
2: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
28: Bona tarda.
2: Amb els fitxatges del Barça, que, escolta'm, estan on fire, eh?
28: Sí, Deco accelera i comença amb força el mercat de fitxatges.

0: Hansi Flick ja té el primer reforç per la pròxima temporada. La prioritat del Barça era reforçar la davantera i per qui ha començat Deco. El Barça ha fitxat un extrem, Anthony Gordon. Ramon Salmurri.
1: Dit i fet, Anthony Gordon s'ha convertit en el primer fitxatge del Barça de Hansi Flick de cara a la temporada 26-27. Ahir el Newcastle va acceptar la proposta blaugrana, 70 milions d'euros, més 10 en variables. El club ja tenia l'acord tancat amb el futbolista des del viatge de Deco a Londres a finals de la setmana passada. El Barça s'ha mogut amb molta agilitat i celeritat per tancar una operació condicionada per l'interès del Bayern i el Liverpool en el futbolista. Gordon aterra avui a Barcelona, ho fa cap a 3:15 de la tarda i va directe cap a l'Hospital de Barcelona a passar la revisió mèdica. En principi, demà es faria oficial el seu fitxatge. Gordon és un extrem de 25 anys, arriba del Newcastle, és un fitxatge amb ADN Flick, un futbolista que destaca per la seva capacitat de pressió, que destaca més en el joc sense pilota, pressió i desmarcada que per ser un virtuós amb la pilota. 17 gols i 5 assistències a aquesta temporada.
0: Doncs Gordon, que ja està fitxat, però el Barça no s'atura aquí i Deco avança en un altre fitxatge.
1: El de Julián Álvarez, el davanter de l'Atlètic de Madrid. Avui mateix el Barça podria plantejar una primera proposta pel davanter, una oferta al voltant dels 100 milions d'euros. Fa pinta, per això, l'idea que serà una negociació llarga. Ahir hi va haver una reunió a Barcelona amb Deco, amb Joan Laporta i amb Alejandro Echeverría, on hi eren també Juanma López i Andy Vara i Fernando Hidalgo. Fernando Hidalgo és el representant del futbolista. Juanma López, representant de Dani Olmo, exfutbolista de l'Atlètic de Madrid i que també serveix d'enllaç entre tots dos clubs. En aquesta primera part de la reunió és on es van parlar de les condicions de l'acord amb Julián, és a dir, el salari, el que s'espera d'ell, el seu rol a dins de l'equip i saber si realment el futbolista vol venir al Barça. La resposta va ser que sí, que Julián vol venir i que accepta aquestes condicions que li planteja el Barça. A partir d'aquí s'obrirà la negociació entre els dos clubs.
0: I al Barça avui un nou comiat. Com a mínim hem tornat a sentir algú que deia adeu.
2: En el 14 havia de marxar, sabia que havia de marxar, però el meu barcelonisme no em va permetre marxar. I sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt.
0: Doncs aquest és Xavi Pascual, el tècnic de l'equip de bàsquet que acabarà la temporada, però que d'aquesta manera, com el sentíeu, ha justificat aquesta decisió de marxar, Ernest Macià.
3: Doncs sí, ha intentat marxar l'Aia, no obstant, sense crear problemes. Avui, de fet, a la roda de premsa hi havia Rafa Juste, Enric Massip, al marge també de la cúpula del bàsquet. I, per tant, doncs, ha intentat ser conciliador. Et puc dir que no s'havia preparat res. Volia venir i parlar amb el cor, parlar de manera oberta, i això és el que ha dit només començar.
2: La primera cosa és que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pascual en absolut. La meva relació amb el club és extraordinària, el meu barcelonisme està intacte, el meu laportisme està intacte, no té res a veure amb tot això.
3: El que sí que et puc dir, Laia, i ara sentirem doncs, que a mesura que avançava la roda de premsa, precisament perquè no s'ho ha preparat, ha incorregut doncs, en algunes actituds o incongruències, perquè en alguns moments ha dit que estaven a la mateixa pàgina amb Navarro i Mario Bruno Fernández, després ha dit que potser en algunes coses no tant, però sobretot, més que a nivell estratègic de junta directiva, decisions més a llarg termini, realment el problema venia des de la vessant executiva, és a dir, com acostar la realitat als desitjos. I aquí és on Pascual ha trobat que el club, així com amb el futbol sentíem ara el Ramon Salmurri, que ens explicava doncs, que s'obre l'aixeta per grans fitxatges, amb el bàsquet no es feien pràcticament concessions, al marge de l'augment de pressupost no hi havia massa marge per fer certs ajustos a nivell contractual, sobretot per carregar al mínim el pressupost la temporada que ve i fer-ho de manera progressiva les temporades anteriors. I veient que no hi havia aquesta ductilitat i que, en canvi, Dubai sí que li ofereix totes les facilitats al món, doncs Pascual ha arribat a la conclusió que així no podia ser un entrenador guanyador del Barça i ha marxat.
2: M'he acostumat a una manera de fer que és diferent a com has de fer, lògicament, en un club poliesportiu com és el Futbol Club Barcelona. Això a mi, globalment, m'ha representat un desgast molt gran, perquè hi ha moltes coses que no estava acostumat a funcionar d'aquesta manera i m'ha anat desgastant en el temps.
3: I tot i aquest desgast en el temps, la situació fa que arribem als play-off i quan sembla que tot malament, resulta que la plantilla, ho explicàvem ahir, i ell tenen i se senten també en òrbita d'intentar guanyar aquest títol de Lliga o almenys posar-ho tot. I posar-ho tot és recuperar els lesionats, que ja ha dit avui el que us vàrem avançar ahir, que recupera la Provítola i tots els jugadors lesionats, i parafrasejar Michael Jordan, ha dit que el que passi en aquest, aquest proper mes serà una conjura, serà un últim ball, un last dance.
0: Doncs avui s'ha acomiadat Xavi Pascual, com a mínim ha explicat, ha dit les seves explicacions de per què marxa, i ahir qui es va acomiadar definitivament del Barça va ser Alexia Putellas.
4: Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor.
0: Aquest va ser el discurs final d'Alexia, emocionada davant de l'afició del Johan Cruyff. Tot això va ser ahir a la nit i avui ja ha començat la confirmació d'altres sortides que també es produiran al Barça femení. Marcos García.
5: Sí, el Barça ha fet oficial ja la marxa d'Ona Batlle, lateral dret indiscutible de les campiones d'Europa. Ona marxa a final de temporada amb dues Champions, tres Lligues, tres Copes, tres Supercopes i una Copa Catalunya. També sortirà Mapi León, que encara no hi ha anunci oficial. Potser podria ser a les properes hores. I també cal veure què passa amb Marta Torrejón. En aquest cas, no hi ha tampoc cap anunci de manera oficial. Comiats sensibles tots aquests, com explica Patri Guijarro, que és una de les jugadores que sí que es queda i que té més pes al vestidor.
6: Muchas, muchas emociones. Llevo desde por la mañana llorando, hablando, con la piel de gallina, recordando momentos con Alexia. También, pues, yo creo que ya se ha visto un poco con Mapi y con Ona. Son personas que le tenemos un cariño increíble. Es que son nuestras amigas. Día muy emotivo, pero también sé que se van felices porque ha sido una gran temporada.
5: Ahir sentíem Alexia al migdia, al programa, en l'homenatge al Camp Nou, i a la nit, després del Barça 2, Real Societat 1, la seva última declaració estava esgotada física i emocionalment.
7: No puc més, estic molt cansada. Pesen els ulls de plorar, fa mal al cap de la calor d'aquest matí també. Estic molt cansada, però molt feliç a la vegada.
5: 11 jugadores del Barça han estat convocades per jugar dos partits de classificació per al Mundial 2027 contra Anglaterra i Islàndia. Són Aitana Bonmatí, Cata Coll, Irene Paredes, Patri Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López, Mapi León, Clara Serra Jordi, Alexia, Clàudia Pina i Ona Batlle. A més, les catalanes Laia Codina i Jana Fernández. El 5 de juny, Espanya-Anglaterra. El dia 9, Islàndia-Espanya.
0: I atenció, perquè avui encara podríem tenir un altre comiat més. A Girona pot haver-hi novetats a les pròximes hores. El club espera poder anunciar ben aviat quin serà el futur a la banqueta i sembla, Eduard Solà, que si no hi ha canvis d'última hora, serà amb l'adeu de Mitchell.
8: Tot sembla encarat que el descens haurà acabat amb un canvi de cicle a la banqueta i sense Mitchell, que acaba contracte. Hi ha hagut contactes entre el tècnic i el director esportiu Quique Cárcel, però el descens acabarà provocant l'adeu de Mitchell després de 5 temporades a l'equip. El descens ha estat un cop dur per tothom i ho estan acabant de pair. Des del club esperen poder anunciar la decisió a les pròximes hores. Mentrestant, la Federació de Penyes del Girona ha fet aquest matí un comunicat en què reclama transparència, compromís i un projecte real de futur després del descens de l'equip a la segona divisió. Cristóbal Sánchez és el president de la Federació de Penyes del Girona.
9: Demanant explicacions al club de temes d'infraestructures, de temes de fitxatges, temes de gestió, en el qual doncs, pensem que hi ha hagut moltes errades, doncs, la transparència que sempre han demanat, el compromís i tenir clar el projecte de futur, que no pot ser que sigui venent, desmantellant una plantilla que ens havien garantit anar a la Champions. Està bé fer un canvi d'alguns jugadors per fer una mica de caixa i poder continuar el projecte i amb aquests diners reinvertir-los en una plantilla que no ha respost.
8: En aquest comunicat també expressen la decepció amb el City Football Group i es plantegen diverses preguntes, algunes esportives, però d'altres d'infraestructures com el calendari per culminar la ciutat esportiva o si us continuarà ajornant la millora de l'estadi.
0: I a l'Espanyol, Manolo González i Monchi ja han començat a dibuixar conjuntament la propera temporada. El club blanquiblau s'espera una renovació important, però com diu el tòpic, Sergi Andreu, abans d'entrar cal deixar sortir.
10: Sí, sí, sí. Mira, ara 23 jugadors del primer equip han acabat la temporada amb l'Espanyol. D'aquests ja sabem que n'hi haurà 5 que no seguiran. Acabaran sent més, les sortides, però ara mateix en podem assegurar 5. Carlos Romero i Ramon Terrats, cedits pel Villarreal, no continuen. També acaba sessió en Gongue, que va arribar al gener i després d'un rendiment molt pobre, se'n torna al Nàpols. El central Fernando Calero acaba contracte al juny, tampoc seguirà. I el lateral esquerre José Salinas no entra en els plans de l'estaf tècnic i també rescindirà el seu contracte, que s'acaba el 2028. Cas especialment delicat és el d'Àngel Fortuño. Amb contracte, el porter ha viscut dues temporades senceres com a suplent a l'ombra de Joan García primer i de Dimitrovic després. Ahir, el reservat, el podcast Perico de Catalunya Ràdio, va ser molt clar respecte a una altra temporada en blanc.
11: No, és veritat que jo encara tinc contracte aquí, al final jo vull jugar aquí perquè és el club de la meva vida, però sí, és veritat que una altra temporada com aquesta seria difícil per mi, al final jo el que vull és jugar i bueno, ja es veurà el que passarà.
10: Fortuño només ha jugat 3 partits oficials en els últims 2 anys. Ara mateix no podem descartar la sortida del porter de la Verneda, encara que sigui en forma de cessió.
0: 8 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
12: Por mucho que se empeñen en construir mentiras, no nos van a engañar. Nos han lanzado ataques gravísimos.
0: S'escalfen les eleccions al Real Madrid.
13: Catalunya migdia. Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
14: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
15: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
16: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
15: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
17: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
18: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
19: Sou molt bona gent!
20: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
21: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
22: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
23: Som 3cat. Catalunya Ràdio.
24: Catalunya Ràdio.
23: Som 3cat.
24: Som 3cat.

0: I abans de parlar del Real Madrid i de com s'han escalfat les eleccions, el Rayo Vallecano s'ha quedat sense premi. El Crystal Palace ha impedit el somni dels vallecans guanyant Jan Ortuzar la Conference League.
1: Nit molt cruel per un Rayo que es va quedar a les portes del triomf en la primera final europea de la seva història al Leipzig Stadium. Un únic gol del francès Jean-Philippe Mateta a l'inici de la segona part va dictar sentència a favor del conjunt anglès. Tot i que els madrilenys van fregar el gol, el Crystal Palace va saber aguantar el tram final davant el conjunt de Vallecas. El tècnic del Rayo, Íñigo Pérez, parlava així després de la derrota.
2: Ahora mismo lo que impregna nuestro organismo es dolor, rabia y tristeza por bueno, sentir que una oportunidad como esta se ha escapado y que sabemos de la complejidad para volver a encontrarnos en una situación así.
1: Aquest 1-0 és el comiat perfecte per a l'entrenador Oliver Glasner i dona el bitllet directe als anglesos per a la pròxima Europa League, una conference que, per cert, és la penúltima competició que faltava per decidir-se just abans de les Champions d'aquest dissabte entre Arsenal i PSG.
0: Florentino Pérez va presentar ahir la seva candidatura a les eleccions al Real Madrid. L'actual president blanc va fer acusacions directes contra l'altre candidat i rival, Enrique Riquelme, i aquest, avui, Enrique Riquelme, s'hi ha tornat, Montserraia.
3: Florentino acusa Riquelme d'haver demanat un préstec a un interès desorbitat per presentar l'aval com a candidat i també que té vincles personals amb la candidatura de l'expresident del Madrid, Ramon Calderón. Riquelme assegura que tot és fals i insta Pérez a fer un debat públic i obert entre els dos candidats. L'actual president blanc, de 79 anys, creu que li queda molta història per fer, com diu el seu lema de campanya, i que amb ell no es privatitzarà Madrid. Florentino Pérez vol crear un gran club social blanc i també la ciutat Real Madrid.
4: Ara proyectamos para la ciudad Real Madrid lo que puede ser la sala de máquinas, 250.000 metros cuadrados en Valdebebas. Allí construiremos el distrito tecnológico más importante de Europa, con empresas líderes mundiales en inteligencia artificial, biotecnología, medicina deportiva y producción audiovisual. Por primera vez en la historia del fútbol, un club tendrá acceso directo y permanente al conocimiento tecnológico más avanzado del mundo para aplicarlo a sus propias necesidades. Rendimiento deportivo, prevención de lesiones, preparación táctica.
3: Un altre vent serà el Bernabéu Infinit. Florentino explica que tenen un acord amb Apple perquè aficionats d'arreu del món, des de casa, puguin tenir una experiència immersiva com si fossin a l'Estadi Blanc. I Florentino Pérez assegura també que continuarà amb les accions contra el cas Negreira.
0: Diumenge es disputa el Gran Premi d'Itàlia de motociclisme al circuit de Mugello i ho farà, finalment, com ja ens vas explicar, Damià Aguilar, amb Marc Márquez. Els metges li han donat un permís condicionat.
5: Els metges del Mundial, en col·laboració amb el metge titular del circuit de Mugello, li han donat un permís inicial que li permetrà pujar a la Ducati demà a partir de 3:15 del matí a la primera sessió d'entrenaments. Però és certament un permís condicionat. Haurà de passar una nova revisió mèdica després d'aquesta primera sessió. Avui se l'ha vist arribar al circuit amb una bota protectora al peu dret que es va operar el passat dia 10 i juntament amb la cirurgia correctora a l'espatlla dreta. L'altra notícia del matí a MotoGP és que l'equip LCR Honda, que tindrà Johan Zarco de baixa durant setmanes, ha decidit recuperar un pilot ja retirat, Cal Crutchlow, de 40 anys. El britànic, que va córrer 6 anys per la formació italiana, va disputar la darrera temporada com a titular el 2020. La darrera cursa que va fer amb una Yamaha és del Gran Premi del Japó del 2023, fa quasi 3 anys.
0: A l'Eurocup femenina de waterpolo, el Catalunya agafa un avantatge important després de la victòria ahir a l'anada davant l'Atlètic Barceloneta de Vitobac.
6: La històrica final catalana a l'Eurocup femenina de waterpolo es va saldar amb victòria àmplia del Catalunya per 14-9 enfront de l'Atlètic Barceloneta, un marge més ampli del que tot feia pensar en principi, atès a la igualtat entre tots dos conjunts en els partits de Lliga, que es va saldar amb empat ahir. Però les gracienques van agafar la davantera al segon quart, no la van deixar anar de la mà, sobretot d'una inspirada Lucía Gómez, autora de 4 gols.
7: Nos damos a tener...

0: es va disputar el primer partit de la final de la Lliga Femenina entre el Sant Andreu i el Mataró. A la Pere Serrat, triomf de les locals per 10-8.
1: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7 més esports, el tot costa. I avui aprofitem per acomiadar una de les estudiants en pràctiques que tenim al Catalunya Migdia, la Maria Chesena. És el seu últim dia. Ens ha ajudat moltíssim. Agraïm tota la feina i li desitgem molta sort a partir d'ara. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
2: Són les 3.
3: Catalunya Migdia.
2: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat que el Departament d'Educació i els sindicats de mestres i professors arriben a la reunió d'aquesta tarda, que de fet ha de començar ara a les 3, amb l'avís del govern que la proposta d'avui és de caixa o faixa. Si els sindicats no l'accepten, no n'hi haurà una de nova. Mentrestant, els docents mantenen les mobilitzacions en vagues avui al Maresme i al Vallès. També hem connectat amb Madrid, l'endemà de l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE. El partit es desvincula de la suposada trama per torpedinar operacions judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez, el dia en què ha començat també el judici contra el germà del president del govern espanyol, en aquest cas per una plaça suposadament a mida a la Diputació de Badajoz. I hem estat molt pendents també de l'incendi d'Òrrius, al Maresme. La població està confinada pel fum que surt d'una fàbrica de ceres i parafines. Els bombers treballen per evitar que el foc salti al bosc, a la serralada litoral. De seguida ampliem aquesta informació des d'Òrrius mateix. Ara, però, expliquem altres coses, Joan Bota.
4: Doncs mira, podem posar números a les dotacions que treballen en aquest incendi, ja són 20, entre els quals 5 d'aèries. Fa un parell d'hores que ja estan fent feina. La nau, per cert, on ha començat el foc, ha quedat totalment cremada i el foc on és ara és a una zona de vegetació molt densa. La feina dels bombers se centra precisament a mirar de frenar l'avanç de les flames en aquesta direcció. El 112, Òscar, ha rebut 400 trucades alertant del foc. La cap de guàrdia del CECAT, de Protecció Civil, Montse Font, ha explicat aquest programa al Catalunya Migdia fa uns minuts que, de moment, no veuen risc d'haver d'evacuar les urbanitzacions de la zona.
5: Tal com va la direcció del vent, en principi no es veu aquesta situació i, com deia, a més hi ha molt poc vent, però s'ha d'estar atents i veure doncs, si el poden controlar amb rapidesa i sobretot contenir amb la zona que sigui més al voltant de la indústria.
4: I com deies, també a aquesta hora, on també hi ha notícia, és el Departament d'Educació, perquè hi ha de començar aquesta reunió entre el govern i els sindicats amb aquest avís del govern, que és una reunió a caixa o faixa, perquè ja diuen que no volen fer més propostes. Anem, doncs, cap allà, Cristian Roldán.
6: Comencen a arribar els primers representants sindicals amb un aire tens. No han agradat les paraules de la consellera Niubó al Parlament aquest migdia, dient que l'oferta que plantejarà avui el govern serà la definitiva. Els representants dels docents asseguren que això els deixa molt poc marge de negociació i lamenten la manera de fer del Departament d'Educació perquè els situa en una situació de caixa o faixa. Sigui com sigui, veurem si les parts aconsegueixen arribar a un acord, tot i que la tensió en les darreres hores ha augmentat considerablement i que les posicions segueixen distants pel que fa, per exemple, a l'augment salarial, una de les demandes capdals del col·lectiu. A més, des dels sindicats recorden que l'última paraula sobre el possible acord la tindran els mestres i professors en una votació en assemblea.
4: Mentrestant, aquest migdia s'ha signat el conveni col·lectiu de les grans cadenes del comerç tèxtil. El nou conveni beneficiarà 120.000 treballadors. Es tracta d'un conveni que s'aplicarà arreu de l'Estat i acaba amb els convenis provincials. Preveu millores de la jornada i la conciliació. Per exemple, la jornada laboral es reduirà de manera gradual fins al 2028 i, a més, també augmentaran els caps de setmana lliures i s'haurà de comunicar amb una antelació de 5 setmanes l'horari detallat. L'habitatge de compra s'ha encarit un 12% l'últim any a Barcelona i al conjunt de Catalunya. A la capital, el preu per metre quadrat s'ha enfilat fins als 4.681 euros el primer trimestre. Són 500 euros més que un any enrere, segons les dades de valor taxat que fa públiques el Ministeri d'Habitatge. Amb tot, no és la ciutat més cara del país. Segons aquestes dades, que recullen la informació de tots els municipis de més de 25.000 habitants, la població amb un preu més elevat és Sant Cugat del Vallès, amb 5.060 euros per metre quadrat, i Sitges, amb 4.820. També supera, en aquest cas, Barcelona. La mitjana del conjunt del país és de 2.750 euros per metre quadrat.
2: Passant 4 minuts de les 3, de seguida saludo els convidats i els tertulians que ens acompanyaran fins a les 4, però ja sabeu que estem pendents d'aquest foc a Òrrius, al Maresme, i ara podem saludar l'alcalde d'aquesta població, l'alcalde d'Òrrius, Xavier Masgrau. Alcalde, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
2: Quina és la situació ara mateix a Òrrius?
7: Bueno, ara mateix la

0: La veritat és que hi ha 15 dotacions terrestres de bombers i 5 aèries i estem intentant controlar el foc perquè no es propagui més enllà.
1: És un foc que ja és forestal, és a dir, el foc ha entrat ja al bosc que envolta la fàbrica en la qual ha començat?
0: Sí, no. No sabem exactament i tal on ha començat, però a la fàbrica es veu que no. Ha sigut un foc forestal i amb el bruixol dels pallancres, pollancres i tot, la veritat és que s'ha introduït a la fàbrica, no a l'inrevés. I ara pues, estan els dipòsits de parafina que s'estan cremant, amb la problemàtica que té la parafina, de que, bueno, que això amb aigua és molt difícil d'aturar-ho, però que ha començat com forestal. Això és el que teòricament, al final, suposo que una vegada ja estigui controlat el foc i es pugui veure, suposo que tindrem ja una... tindrem clar de com s'ha originat a l'incendi. El que estem ara és doncs, bueno, desallotjar una part de nuclis disseminats de la població i la resta com confinament.
1: Per tant...
0: I intentar amb aquestes dotacions terrestres i tal, de que això no propagui cap al parc de la Serralada, litoral, ni més massa forestal.
1: Sobre això que explica, vol dir que estan desallotjant algunes urbanitzacions, entenc?
0: Sí. Sí, ja estan desallotjades, eh?
1: I a Òrrius hi ha confinament per el fum, sobretot?
0: Pel fum, sí, sobretot, sí.
1: I l'objectiu és...
0: I llavors...
1: Digui'm.
0: Sí, no. Sobretot el que sí que volia fer una menció especial, ja que som un poble petit, que no tenim policia local, que tota la policia local dels pobles colindants del voltant, Argentona, Dosrius, Cabrera de Mar, la veritat és que La Roca, la veritat és que tota la policia s'ha posat a disposició nostra i un agraïment molt gran a tota la gent del voltant, que, bueno, que entre nosaltres ens estan ajudant moltíssim.
1: Els bombers que li diuen?
0: Els bombers estan treballant moltíssim per intentar aturar que això no baixi a més, però això portarà temps.
1: I sobretot l'objectiu és que no s'estengui per les...
0: Segurament.
1: Deia que sobretot l'objectiu...
0: Que no s'estengui més, que no s'estengui. Exacte.
1: Molt bé, doncs...
0: Sobretot controlar-lo, controlar el foc. I la veritat és que... I també de la delegació de govern ja ens ha enviat també un missatge a tots els habitants d'Òrrius i voltants per el tema de confinament i tot això. I la veritat és que no podem donar més que les gràcies de tota la infraestructura està desenvolupant per intentar assolir el repte de controlar l'incendi.
1: Aquesta zona boscosa que està cremant és una zona que està ben gestionada, està ben neta? O...
0: Sí, és una zona boscosa, sí. És boscosa. Mm. És boscosa. I a més, aquests dies també anteriorment amb moltíssima pluja, ha plogut molt, i ara pues, allò tan famós de dir el 30-30-30, no? La humitat, el vent i la temperatura. Tot va en contra i el perill que té els incendis forestals.
1: I aquest fum, tenint
0: però
1: en compte que...
0: Estem intentant de totes que no passi.
1: Anem a preguntar-li pel fum. Tenint en compte que el que està cremant és parafina, és un fum que és especialment tòxic o no?
0: No és tòxic, el que passa és que és molt espès. Uh-huh. És molt espès. I llavors per això és per precaució el confinament.
1: Doncs queda clar, és l'alcalde d'Òrrius, Xavier Masgrau, que ens dona aquesta última hora sobre quina és la situació en aquest incendi, que encara crema hores d'ara en una zona forestal a les afores d'aquest poble d'Òrrius i que els bombers, 20 dotacions, 15 d'elles terrestres i 5 aèries, estan lluitant dels bombers per evitar que s'estengui en aquesta zona boscosa que pràcticament seria tota la serralada litoral al voltant d'Òrrius. Alcalde, gràcies i molts ànims.
0: Moltíssimes gràcies, molt amable a vosaltres.
1: Passen 9 minuts de les 3.
2: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
1: Ara sí, saludo per acompanyar-nos des d'ara i fins a les 4, el Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda, Òscar.
1: El Jordi Cabré, escriptor i advocat. Bona tarda.
4: Bona tarda.
1: I l'expert en relacions institucionals, Isabel Lleuger. Bona tarda.
5: Molt bona tarda.
1: Tot a punt?
3: Sí.
4: A punt.
1: Vinga, doncs, ja sabeu, el primer tema, bé, avui el primer tema ha estat aquest incendi, del qual en seguirem pendents durant tota l'hora que ens queda del Catalunya migdia, però a banda d'aquest en tenim un altre que també es ve des de fora, com sempre. I els dijous, ja sabeu que és la Llucia Ramis qui ens l'ofereix. Llucia, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Estàs bé? Tu també?
5: Estic fatal. Estic
1: fatal?
5: Supermalalta, però intentarem xerrar.
1: Carai, què tens?
5: No, fa dos dies o tres que no puc aturar de tossir, dia i nit, i estic una mica feta pols, però...
1: No. Intentarem no tossir. Aquests encostipats, quan ve la calor, són més difícils de curar, eh? A vegades,
5: saps, per tant... la part bona? Que no fa tanta calor, perquè com que estàs així com destemperada...
1: Ah, molt bé. Que m'ha fotut pel costat positiu, vinga. Doncs vinga, molts ànims a la Llucia i que gràcies. Ho superis ràpid. Què ens proposes, a veure?
5: Ahir vaig veure una notícia a l'Ara Balears que ha fet que se m'enduguin els dimonis. I és que resulta que a l'aeroport de Palma, a la façana de la terminal d'arribades, han posat un cartell publicitari íntegrament en alemany que diu, traduesc, el que passa a Mallorca queda a Mallorca. De fet, ni tan sols diu Mallorca, diu Malle, que és la denominació col·loquial que empren els turistes alemanys per referir-se a l'illa, i és una denominació associada al turisme de l'accés, no? També conegut com el turisme de gatera o el turisme de borratxera. Evidentment, el cartell ha indignat els residents perquè en aquest anunci tot està malament, i m'agradaria analitzar-lo. Per començar, la llengua en què està escrit, no? Només en alemany. Això vol dir que només va adreçat en els alemanys. Més específicament, els qui s'estaran només uns dies a l'illa. Recordem que el cartell està a la terminal d'arribades de l'aeroport. No esperen que els mallorquins ni els turistes d'altres procedències entenguin aquest missatge i, per tant, és com un codi intern, no? Una picada d'ullet, una complicitat davant dels nassos de tothom. Nosaltres ens entenem. Això queda palès, sobretot, per l'ús del col·loquialisme malle que només fan servir ells. Després tenim el missatge, que és calcat en aquella màxima de Las Vegas, el que passa a Mallorca queda a Mallorca. Què vol dir? Que a Mallorca no hi ha control, que pots fer-hi el que vulguis, pots beure i drogar-te tant com vulguis, fins perdre el coneixement, perquè ningú et retrà comptes, no? Pots fer balconing, pots insultar els treballadors a la via pública, això va passar fa uns dies a la zona de Serenal, uns borratxos que se burlaven d'uns operaris que feien feina de manteniment, que havien d'arreglar un fanal. I llavors el missatge, el que passa a Mallorca queda a Mallorca, transmet que aquest és un espai on els alemanys no han de complir les regles. Vine aquí i diverteix-te, i no passa res, no? L'anunci forma part d'una campanya de Sparkasse Ibero, que és una caixa d'estalvis i bancs públics d'Alemanya i un proveïdor de serveis de pagament tipus Bizum, la qual cosa ho fa encara més indignant, tot plegat, no? Hem de pensar que des de fa uns anys proliferen rètols, anuncis i serveis orientats exclusivament als visitants estrangers i que posen en banda d'una forma molt directa el lloc al qual aterres, no? Per exemple, els aeroports tant de Palma com de València han vist cartells que diuen, en anglès, la millor ciutat del món on viure i on invertir. Res de welcome, res de bon dia, sinó directament invertesqui vostè aquí. Això quan sabem que un de cada tres habitatges de les Balears els compren estrangers i d'aquests la majoria són no residents. Per tant, empraran aquests habitatges per passar-hi uns dies de vacances o per posar-los de lloguer en els seus paisans en un moment en què els illencs pateixen molt fortament la crisi de l'habitatge, la precarització de la feina i l'encariment dels preus, no? I ara que un any consecutiu més batem xifres rècord de turistes, veiem com cada cop més l'espai públic se subordina a la indústria turística, no? I ja feim tard en encarar el model que es projecta, en aquest cas a les Balears, però és aplicable a molts altres llocs, un model que es projecta als milions de turistes que arriben cada any a les illes, no? On queden la llengua i la identitat pròpies en unes infraestructures orientades al consum turístic sense límits? Quina és la imatge que estem donant, més enllà de ser un espai per especular, per saltar-se les regles i per fer coses il·lícites que no sortiran d'aquí? I el que és més important, tot això és reversible i com es reverteix?
1: Doncs moltes preguntes de la Llucia, a veure.
4: Jo no sé si estic capacitada per respondre a aquestes preguntes, però sí que...
1: Alguna em fa l'efecte que és retòrica, però...
4: Però està bé dir-ho. Jo sí que crec que realment és un error estructural, reputacional, i que, a més, al final de tot és... qui va deixar que això es pengés en el terminal? És a dir, que després hi ha una responsabilitat de dir com algú o alguna entitat, alguna empresa, alguna institució, algú no posa les llums vermelles, per tant, han fet molt malament la seva feina, més enllà de que el missatge t'agradi o no. Jo diria que es tracta més, que va molt més enllà d'un anunci desafortunat, no? Jo crec que té a veure amb el símbol d'un model turístic que converteix el territori en un producte i que, per tant, en els residents en un decorat. Els hi és igual el lloc, no? I per mi també fer servir Maie no es tracta només d'una abreviatura alemanya, és també posseir simbòlicament Mallorca des de fora, no? És a dir, no és Malle, no hauria de ser Malle, sinó que és Mallorca, i més si poses aquest anunci en la terminal d'arribades, no? Jo crec que també, jo sempre he defensat que no hauria d'existir l'antiturisme, és a dir, que tot i les mancances que pugui tenir el model turístic, hem de vehicular una política pro-turisme, però sempre cuidant la dignitat de la vida dels residents, no? Per què? Perquè des de la meva perspectiva el turisme és projecció, feina, economia, etc. Ara bé, també és veritat que quan aquesta marca, la marca turística, humilia el que és el territori, això es converteix en un producte de factura reputacional. Per tant, jo crec que el que està clar és que Mallorca no pot ser venuda com que tot s'hi val. I després estic d'acord amb el que deia la Llucia, no? El missatge, el contingut del missatge, no? El que facis a Mallorca queda a Mallorca, desprestigia precisament el que representa la illa, que no pot ser només associada amb una qüestió d'accessos, de no límits, de que no hi ha fronteres i que hi ha una certa impunitat amb tot allò que facis.
3: Bueno, jo crec que hi ha coses que depenen més i coses que depenen menys de nosaltres o dels governs d'aquí, locals o autonòmics, però que, clar, s'hauria de poder limitar alguns efectes, no? S'hauria de poder limitar un cert efecte crida. I a mi se m'acut, per exemple, doncs, que estaria molt bé que l'aeroport de Palma, doncs, no estigués gestionat per Aena i que estigués gestionat, fins i tot sabent com són les administracions locals i autonòmiques de les Illes Balears, malauradament, que estigués gestionat per aquestes administracions locals, perquè fins i tot aquestes, governades pel PP i per Vox, tindrien segurament més sensibilitat amb aquest tema, perquè Aena, que és qui gestiona els aeroports i, per tant, qui ha permès que es posi una publicitat d'aquestes característiques, doncs l'únic que li interessa és el compte de resultats. I el compte de resultats, doncs, l'engreixen més si són aeroports de tipus low cost que si són aeroports, doncs, intercontinentals o més petits, per no fomentar tant la indústria turística barata, no? Per exemple, el de Barcelona. És a dir, Aena podria dir que a l'aeroport de Barcelona, doncs, només allargue la pista, com han dit, no?, cap al Remolà i cap a la Ricarda, perquè d'aquesta forma, amb una pista més llarga, l'aeroport de Barcelona pot atreure vols internacionals, però que renuncien a que l'aeroport de Barcelona passi, tal com pretenen, de 55 milions de passatgers a 80 milions de passatgers, que bàsicament el que farà serà portar més turisme low cost, en el cas de Barcelona, doncs, que ja és l'aeroport low cost més gran d'Europa. I crec que el que val per l'aeroport de Barcelona val molt també per l'aeroport de Sant Joan, perquè les característiques de l'economia de les Illes Balears s'assemblen molt, malauradament per ells i per nosaltres, a les nostres. Fa uns dies ha sortit una publicació molt interessant, l'informe Fènix, que hem fet un grup de 7 economistes que en parla de tot això, no? I que parla de l'impacte d'aquest tipus de turisme en el producte interior brut per càpita, que ha anat baixant. És a dir, el producte interior brut als països catalans ha anat creixent, però ha anat creixent perquè en som més, però som més pobres proporcionalment, perquè els sous, doncs, no han crescut prou. I un dels del que ha llastrat clarament els sous, doncs, és el sector turístic. I sí que aquí, doncs, podem fer coses, no? Com tenir, doncs, un salari mínim català, o en aquest cas, doncs, hauria de ser un salari mínim balear que fos més alt que el salari mínim estatal, o incrementar la taxa turística i incentivar unes indústries en detriment d'unes altres.
1: Jordi?
6: Sí, jo m'imagino que hi ha una part de la comunitat estrangera, sigui Alemanya o de qualsevol altre lloc, que pel que fa a aquest anunci deu pensar: ostres, tu, si tenen la pell molt fina, sou una bombolla, sou molt tancats, esteu molt amargats, al capdavall estem pagant nosaltres l'anunci, no n'hi ha per tant, etc. I per tant, me n'alegro molt que hi hagi hagut polèmica, perquè si hi ha hagut polèmica vol dir que la marca pot sortir perjudicada, i s'ho pensarà dues vegades abans de tornar a fer-ho. És una marca d'un banc...
3: Però és una marca d'alemanys.
6: I d'un bisum, eh? Però aquest abisme que s'està creant entre la comunitat local i la comunitat internacional o turista o turística, em sembla que pot créixer d'una manera d'una manera desagradable i fins i tot perillosa. Això pel que fa al públic alemany, que vull pensar que hi tornarà a pensar, que tornarà a replantejar-s'ho i a no tornar-ho a fer de la mateixa manera. Ara, una altra cosa és el que és responsabilitat nostra, o el que nosaltres podem fer-hi. És una llàstima que, de nou, de cara a les negociacions pressupostàries, no s'hagi pogut o no s'hagi volgut, o no hi hagi hagut el talent necessari per forçar el traspàs de les competències o, com a mínim, la gestió compartida dels aeroports, però evidentment, sí, com deia la Ferran, això seria bastant una solució. Quan una cosa depèn d'Aena, pot ser que se'ls escapi de les mans allò que pugui més sensible cap a la comunitat local. Un aeroport, com altres infraestructures, un aeroport té una carrera simbòlica molt important. És a dir, quan tu arribes a una terminal, siguis alemany, siguis català, siguis espanyol, siguis de qualsevol altre lloc, el primer que veus és aquella terminal, són aquells anuncis, aquell missatge. I, per tant, allò que l'aeroport o la terminal autoritzi diu molt de la sensibilitat, de la simbologia, el missatge, allò que es vol transmetre. A l'aeroport de Barcelona es va decidir un moment donat donar la terminal a la publicitat del MOCO, d'aquest museu privat que hi ha a Ciutat Vella, que no em sembla del tot malament, però és molt millorable, és a dir, podria perfectament fomentar-se que si exposés un anunci del MNAC o del MACBA o de qualsevol altra institució, o que pugui ser una cosa, diguéssim, més d'interès general. No dic que s'hagi d'intervenir tot, no s'ha d'intervenir tot, s'ha de donar marge, però sí que et posa límits a una publicitat que en aquest cas és clarament ofensiva. I sí, confio que la retirin i que s'ho tornin a pensar.
1: Doncs aquesta és la polèmica que hi ha per aquest cartell que hi ha en aquest aeroport de Mallorca i que ens ha portat la Llucia Ramis. Llucia, gràcies, recupera't.
5: Gràcies, que vagi
1: bonet. Passen 21 minuts de les 3. Fem una pausa i de seguida entrem en matèria amb tot l'embolic que hi ha al voltant del Partit Socialista Obrer Espanyol, del PSOE.
2: Catalunya migdia.
7: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
8: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
9: Tuya, tuya.
8: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
9: Sí, tu prima.
10: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
11: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes, finançant amb Banco Cetelem Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
12: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
13: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Tots els marroquins roben.
15: Ens treuen treballs.
16: Com a trans, et veuen com un monstre.
17: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
18: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
19: Una soledat, la gent gran.
20: Són gent que roben.
21: Paràssi, marimatxo.
22: Però si estic solo.
23: Automono. Terroristes.
24: Ve a menjar plàtans.
25: Tot això és odi.
26: Aturem-lo. Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
2: Catalunya migdia.
27: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
28: Hem de ser molt creatius i molt sensibles, i això ens pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
27: Perquè estimem el que fem, i estimar és el més important.
28: Estimar és molt revolucionari, i és la força que ens pot salvar.
27: I sabem celebrar els bons moments.
28: Pa-da-pam!
27: Uau! I com diu l'escriptor Vial Mesquida, visca la veu.
28: M'agrada molt la teva veu, m'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
29: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
27: La tarda dona molt de joc.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
29: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
29: Som 3CAT.
1: D'aquí a 6 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, el Jordi Cabré i la Isabel Lleuger. Hem parlat sobre aquest anunci a Mallorca, també sobre aquest incendi a Òrrius, en una empresa de cera i de parafina, i que els bombers, 20 dotacions, 15 terrestres i 5 aèries, estan intentant evitar que s'estengui més enllà per tota la serralada litoral, cosa que seria realment molt problemàtica perquè allà hi ha molta massa forestal. Hem parlat amb l'alcalde d'Òrrius, que ens ha explicat com els habitants d'Òrrius estan confinats per els efectes del fum, que és molt negre, molt dens, no és tòxic, però sí que és molt molest, i que s'han desallotjat algunes cases disseminades en la zona més boscosa d'Òrrius. De seguida hi anirem cap allà per saber quina és l'última hora. Això en el dia en què Pedro Sánchez i el PSOE intenten desvincular-se de la suposada trama que ahir apuntava el jutge Santiago Pedraz, que haurien muntat l'exsecretari d'Organització Santos Terdán i la militant Leire Díez per incidir en jutges i en fiscals que portaven causes que podien afectar el PSOE i l'entorn familiar de Pedro Sánchez. Els socialistes demanen esperar a les concrecions de la investigació judicial i diuen que no saben res de suposades factures falses del partit, com apunta el jutge. Per tant, Patxi López, portaveu dels socialistes al Congrés, demana prudència.
0: Pues supongo que la justicia es la que tiene que certificar todas estas cosas con pruebas.
1: Però més enllà de la prudència que demanen els socialistes, ja hi ha qui diu que és molt casual aquesta acumulació de casos contra el PSOE. Un dels que ho diu és el ministre, també socialista, Ángel Víctor Torres.
9: Estamos en el embrión, en los albores de una investigación. Se quiere hacer un uso político de las investigaciones judiciales. O sea, estamos asistiendo en directo a un show que sí, provoca shock, pero que es un show.
1: En una línia semblant s'ha expressat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
15: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
1: I és que aquest cas Leire Díez, que va revifar ahir, podríem dir, s'embolica amb el cas Zapatero, que també vam conèixer fa uns dies, o, per exemple, el del germà de Pedro Sánchez, que avui ha començat el judici a Badajoz, acusat d'haver-se'n beneficiat d'una plaça feta pràcticament a mida i aconseguida en un concurs que el jutge considera sospitós. Veurem què et surt d'aquest judici. No sé com ho veieu tot plegat, que s'ha generat al voltant del PSOE.
4: Tu, Jordi, sisplau.
6: M'ha sorprès la contundència del president Illa. Evidentment que la política vol dir que has de fer declaracions i has de tenir un relat. I el relat del president Illa és aguantarem, som els socialistes i no hi ha qui ens doblegui. És evidentment legítim i fins i tot em sembla raonable en el seu cas. Ara, és que està plovent molt fort. És que està plovent molt fort i les sospites són grans i són molt lletges i són molt generals. Afecten el Partit Socialista Obrer Espanyol i afecten el PSC, valgui la redundància, i són greus. Són greus. Jo diria que un exemple de ponderació declarativa seria dir anem a col·laborar amb la justícia i veurem què passa. Hi ha coses que, si realment són certes, no es poden admetre, però confiem en els nostres companys de partit i veurem si tot això es pot provar. Em sembla que hauria estat molt més raonable, molt més sensat i molt més moderat, ja que a ell li ha agradat tant la sensatesa i la moderació. No m'aventuro per vocació professional, sinó també per ètica. És a dir, no m'aventuro a dir què pot arribar a passar, què hi ha de cert, què no hi ha de cert, però sí que és veritat que les dues coses poden ser certes. Al mateix temps que pot haver una persecució judicial que l'independentisme ha patit de forma molt barroera i que la UCO és la UCO i que la UDF és la UDF i que a vegades actuen d'una manera poc convencional i poc professional i molt política, que és una cosa que és veritat, també és veritat, d'altra banda, que pot haver-hi coses que realment no siguin presentables, que realment s'hagi actuat amb molta matusseria i que el relat del jutge i que el relat judicial sigui veritablement sòlid. I quan és tan sòlid i afecta tanta gent, em sembla que, com a mínim, les declaracions dels polítics haurien de ser de prudència.
4: Jo estic d'acord amb molt del que està dient en Jordi i qualsevol dels panorames davant a mi em preocupa molt. Tant si és que hi ha una conxorxa per desestabilitzar el govern de l'estat espanyol, inventant-se o fent una traçabilitat fictícia d'una sèrie de delictes gravíssims, com si aquests delictes existeixen. Per tant, a mi em preocupa molt perquè em dona un missatge que aquells que creiem en la democràcia i creiem que Espanya és un estat democràtic, qualsevol d'aquests escenaris és un escenari reputacionalment negatiu i que comporta que la ciutadania dubti de qualsevol mecanisme democràtic actualment. No? Jo crec que això és molt greu, és molt greu, i per tant aquests escenaris, sigui perquè hi ha una conxorxa realment de la policia, etc., o sigui perquè realment el PSOE ho ha fet tan malament com el que ens estan dient a través de les informacions, em sembla que els dos escenaris són gravíssims i el que fan és faltar, és a dir, minvar la reputació del que és un estat democràtic, que jo segueixo pensant que vinc en un estat democràtic ple de mancances i ple de coses a millorar, com no pot ser d'una altra manera. Dit això, és evident que el PSOE viu un moment delicadíssim, delicadíssim, i que, a més, jo crec que jo fins ara defensava que una posició progressista havia de ser encara més contundent que una posició conservadora. Jo crec que no. És a dir, la necessitat de que les, davant de possibles delictes, conservadors i progressistes siguin tan contundents un com l'altre per perseguir els possibles delictes ha de ser una demanda ciutadana i una demanda de qualsevol partit, sigui quina sigui la seva ideologia. Dit això, jo crec també que el PSOE ha de demanar una investigació fins al final, ha de posar sobre la taula la presumpció d'innocència i denunciar també la política de fang, si s'escau. Però també crec que si hi ha corrupció s'ha de depurar, però també crec que associar el que pugui passar amb que el socialisme és punible, crec que és un error. És igual que si associem el cas Kitchen amb que els conservadors són de per se manipuladors i instrumentalistes dels poders de l'Estat. Crec que és un error, i això és el que no hauríem de deixar, i això és el que crec que el PSOE ha de reivindicar. Que si s'ha fet una mala praxis, investigar, prudència, i anar fins al final i col·laborar amb la justícia, però no deixar que s'associï a unes determinades conductes que poden ser delictives si es demostren, amb una contaminació del que representa, en aquest cas, el socialisme. Crec que això és necessari per part de totes les persones que podem tenir veu o per part de tots els responsables polítics de reivindicar, igual que hauríem de reivindicar que el conservadorisme no va associat amb unes activitats delictives, per molt que el cas Kitchen ens posin a el PP, que també direm, no?, que més val que vigili la seva pròpia moral i actuació, pugui posar-se en boca que ha actuat més o menys bé o més o menys malament.
3: Aviam, a mi el que està passant o el que es queixen els dirigents del PSOE ja ho vam veure aquí, no? Va passar amb la Laura Borràs, que era presidenta del Parlament, va passar també amb la família Pujol, que és, hi havia coses, sí, però la justícia i la policia, doncs, es van ocupar de posar-hi més pa que formatge perquè eren qui eren, però hi havia coses, perquè també quan en el marc de l'Operació Catalunya, doncs de coses mal fetes i de mirar d'empastifar, doncs també es va mirar amb Esquerra Republicana, també es va mirar amb la CUP i no es va trobar. Per tant,
1: el Xavier Trias tampoc. PSOE
3: i el Xavier Trias tampoc.
4: Però sí amb Laura Borràs i sí, tant, que ja veurem que decideix la justícia amb el cas de Pujol.
3: Amb el PSOE, evidentment, no tots els dirigents, però és evident que hi ha algunes coses, doncs, que no acaben de fer massa bona olor. No? Veurem què passa amb el cas de José Luis Rodríguez Zapatero, que com a mínim ja sabem que és poc ètic el que hem vist. Després caldrà veure si és delicte. Però amb el cas Santos Cerdán o amb el cas Ábalos, jo, per exemple, amb el cas del Santos Cerdán, estic bastant convençut que si Santos Cerdán no hagués tingut el rol polític que hagués tingut i no fos qui és, doncs no haurien anat amb aquesta força i amb aquesta contundència contra ell. Però també, pel que sabem del sumari i de les investigacions, doncs hi ha algunes coses que no acaben d'estar fines, que no acaben de quadrar. Com deia, posava jo aquests exemples, doncs, de la família Pujol i de la Laura Borràs. En tot cas, sí que jo crec que, a diferència d'aquests partits independentistes que jo esmentava, o de Podem, que també ha sigut víctima d'aquesta mena de muntatges per part de les clavegueres de l'Estat, el PSOE sí que hi podia fer alguna cosa. I ho podia fer de forma legal i eficaç, i no de la forma cutre i penosa en què sembla que ho han fet, doncs, amb la Leire Díaz i amb la supervisió, diuen, de Santos Cerdán i de la gerent del partit, i veurem si Pedro Sánchez o no n'estava el cas. Ho dic perquè el PSOE no té el cercle virtuós del que es beneficia la dreta a Espanya, no? D'aquests jutges i fiscals corruptes, d'aquesta premsa i aquests partits que ho amplifiquen i que els hi permet, doncs, allargar casos que a vegades, doncs, no tenen res, però, caram, durant aquests anys el PSOE ha tingut, i encara té ara, però jo crec que ja no hi és a temps, però durant aquests anys el PSOE ha tingut el BOE, ha tingut el Consell de Ministres i ha tingut una majoria absoluta al Congrés. Perquè la majoria de la investidura, per moltes coses, no val. Per moltes coses, no és operativa. I és molt difícil, a vegades, que aconsegueixi aprovar coses. Però jo crec que aquesta majoria absoluta de la investidura, atès que els socis que van investir Pedro Sánchez, tant Junts com Esquerra Republicana, com Bildu, com el PNB, com Sumar i Podem, han estat víctimes d'aquests mateixos aparells de l'Estat, haurien estat disposades a fer una reforma ambiciosa de la llei orgànica del Poder Judicial, de la llei de secrets oficials, de la llei del CNI, de la llei de cossos i forces de seguretat de l'Estat, i el PSOE ha preferit no fer-ho, ha preferit intentar pactar, intentar
6: que Mordassa,
3: això no els hi passés, la llei Mordassa, i per això ha tingut durant 8 anys un ministre de l'Interior, com Fernando Grande Marlaska, que s'ha dedicat a tapar a la policia, a defensar-la i fins i tot a infiltrar policies al moviment independentista. I que ahir, increïblement, Fernando Grande Marlaska plorava perquè en seu parlamentària, perquè deia que resulta que el PP té massa informació del que fa la policia. Bueno, però és que el senyor Grande Marlaska, quins canvis ha fet al Ministeri de l'Interior en 8 anys? Quants comissaris ha depurat? Què ha fet per garantir que el que va passar amb l'Operació Catalunya i que el que va passar amb Podem, o el que va passar amb el Catalan Gate, amb l'espionatge a líders polítics independentistes, no torni a passar? La senyora línia... Margarita Robles, que és de qui depèn el CNI, què ha fet durant 8 anys?
6: Amb aquesta línia, perquè estic d'acord amb el que dius, només per reblar-ho, hi ha aquella frase de l'Aznar que diu el que puede hacer que haga, i això vol dir que l'àmbit de la dreta i del conservadorisme i l'extrema dreta espanyola, també valgui la redundància, doncs s'activa des del punt de vista professional, mediàtic, judicial, i tothom fa el que pot per intentar embrutar. Per exemple, ara no sabem si què hi ha de cert i què hi ha de provat o de no provat, però mentrestant el cost electoral i de soroll ja és molt elevat pel PSOE. Mm-hmm. I això de vegades funciona ja de per si. Per la banda del PSOE i per la banda del progressisme, també hi hauria d'haver-hi un que puede hacer que haga. És a dir, tant des del punt de vista legislatiu que ara apuntava el Ferran, però també des del punt de vista de reacció. Si tu realment tens alguna possibilitat de demostrar ràpidament allò que va fer el Trias, que l'endemà demostrar que no hi havia el compte, d'argumentar, de defensar-te, més enllà de som molt valents i de que van a per nosaltres, poder reaccionar ràpidament i poder, perquè no és poc poder el que té el PSOE, no, és que no tenim els jutges, que és em sembla que és l'únic estat d'Europa que és capaç de dir aquestes frases, però vaja, no tenim els jutges, d'acord, no teniu els jutges, però algun poder teniu, i podíeu haver previst, primer, fer coses per poder demostrar la vostra innocència, i segona, no fer determinades coses. També hi ha el que pueda no hacer que no haga, i el resulta que sembla ser que alguns xoriços ho han fet.
0: Deixa'm dir que això del que està passant amb el PSOE es barreja amb que avui ha començat a declarar a l'Audiència Nacional la cúpula del Ministeri de l'Interior que comandava Jorge Fernández Díaz en l'anomenada trama Kitchen.
3: Però fixa't.
0: El tribunal investiga la presumpta operació parapolicial de l'anomenada policia patriòtica per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i eliminar proves de la compatibilitat B del Partit Popular. La Fiscalia demana una pena de 15 anys de presó tant per l'exministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, com pel seu número 2, Francisco Martínez. Pel comissari, José Manuel Villarejo, en demana 19. Aquest matí ha passat el mateix amb els dos màxims responsables del Ministeri, Jorge Fernández Díaz i Francisco Martínez, neguen tenir cap coneixement d'aquesta operació, i això sí, no s'han acusat l'un a l'altre, que és el que havien fet en el moment de la instrucció. Aquesta vegada ha semblat que hi havia una mena de pacte de no agressió entre tots dos que deien això.
5: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
7: Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, con la operación Kitsch.
1: Doncs no en sabien res, ells no van organitzar res i no van ordenar res.
3: Això arriba al jutjat, quan és una guerra dins del PP. És a dir, quan Jorge Fernández Díaz s'equivoca, traspassa la frontera i es posa, utilitzen per una guerra dins del PP, dins de la dreta espanyola, a aquesta policia patriòtica. Perquè quan això és contra l'independentisme o és contra l'esquerra, és a dir, contra els que no juren bandera cada dia i fins i tot s'atreveixen a qüestionar la unitat d'Espanya, aleshores queda impune. Perquè Jorge Fernández Díaz seu al banc dels acusats pel cas Kitchen, però no per l'operació Catalunya. No per tot el que van fer contra Podemos.
6: Sí.
3: Tot això queda absolutament impune, malgrat que, per exemple, hi ha aquella gravació brutal amb Daniel D'Alfonso, que era el cap de l'oficina antifrau de Catalunya, per ser incomprensiblement nomenat en el seu moment per Convergència i Unió, conspirant contra els polítics independentistes. I és cert que el PSOE, l'esquerra, pot dir que no té un control de la justícia i la policia a Espanya, perquè aquests poders, doncs, segurament doncs, encara hi ha una pulsió repressiva del franquisme i no van fer la transició. Però el PSOE ha gaudit als anys 80 de majories absolutes per reformar-los i no ho va fer. I ara, i ho torno a repetir, ha tingut durant aquests anys una majoria absoluta clara i que s'hauria compromès, n'estic segur, en això, perquè és evident quin és l'interès polític dels independentistes catalans i bascos i de sumar-hi Podemos amb això, i no ho ha volgut fer. Ha pensat que hi podia pactar.
4: Jo per agafar una miqueta el que ha parlat abans en Ferran i el que parlem ara, no? Perquè si no és com tot un revolutum, jo només aclarir una cosa. Qualsevol estat de dret democràtic, la policia s'infiltra quan hi ha un moviment que el que fa és intentar trencar l'ordre constitucional democràticament establert. Dit això, el cas Kitchen, és evident que el que passa aquí és que, primer de tot, que el PP no es pot posar en boca la honorabilitat quan en realitat el que ha estat gestionant és precisament els poders de l'Estat per trobar una sortida en allò que internament el partit estava gestionant de manera delictiva. I per tant, avui sentíem també el senyor Fernández Díaz, que no sap molt bé, ha incorregut en contradiccions, etc. Jo crec que de nou, el que ens trobem és amb una falta de credibilitat, de credibilitat reputacional institucional, que el que fa és que, de nou, la ciutadania dubti de que el sistema que s'està establint i que és el millor dels pitjors sistemes funcioni a nivell democràtic. I jo crec que aquest és el problema, no? Jo crec que el PP ha de ser criticat amb tota contundència, que el PSOE ha de ser criticat també amb tota contundència, si es demostra tot això que té a veure amb el que representa el Partit Socialista o amb el que representa el PP. Jo crec que Kitchen no és només un tema de corrupció, és molt més que un tema de corrupció. Kitchen és realment la sospita de que un estat utilitzat com a servei de seguretat del PP. I jo crec que això és tan greu com pensar que l'estat, en tant que estat, no ha de vigilar per la seguretat de la pròpia estat. I que segurament aquí el procés d'aquests 8 anys de governar el PSOE en el Congrés dels Diputats de Madrid no ha sigut un exercici de modificar aquestes qüestions. Sí, també és veritat que no hi ha hagut per part de l'oposició, també hi poso a Junts per Catalunya, ni tampoc per part dels socis de govern, una acció totalment contundent per reclamar-ho. Per què? Perquè aquests pactes establerts durant aquest temps els hi han anat molt bé. És a dir, hi han hagut altres prioritats que han posat sobre la taula, perquè els interessos partidistes, lamentablement, passen moltes vegades per sobre de l'interès de la ciutadania.
6: Jo, simplement, només per una reflexió important, ja estem parlant de drets fonamentals quan parlem d'infiltrar-se en moviments polítics i de determinat sentit. És a dir, pot haver-hi alguns que puguin ser més radicals, uns altres que puguin ser-ho menys, però si tu no poses límits a la intervenció policial dintre dels moviments associatius, polítics, cívics, etc. Si no poses límits a això, efectes drets fonamentals i passen coses com que acabes infiltrant policies a assemblees de mestres.
1: D'aquí a 2 minuts seran 3:15. Som al Catalunya Migdia, fem una pausa i de seguida anem a Òrrius per saber l'última hora d'aquest incendi que afecta a una indústria, però que també ha passat al bosc que hi ha al seu voltant. Ara hi anem cap allà.
8: Catalunya Migdia.
10: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
29: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
11: La poeta Xènia Diaconova es va criar amb el seu pare llegint-li poemes. Poc sabia del català quan va arribar, però amb el temps s'ha convertit en la traductora al català de Txékhov i Anna Politkovskaya. Xènia Diaconova, de Sant Petersburg, al nostre estudi.
29: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest divendres a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
11: Aquest divendres descobrim un dels cervells més brillants de la nostra època. Amb totes les lletres.
29: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
29: Som 3CAT.
8: Catalunya Migdia.
19: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
20: Quina raó mou el teu món?
21: Lo futur del Pere.
22: Algun dia tenia el meu propi piset.
23: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
24: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
25: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
30: I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
31: Molt bé.
30: Arribarem a tot?
31: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
32: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
8: Catalunya Migdia.
33: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
29: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
34: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
29: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbon a Lleida.
35: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
34: Per darrere l'espera i pam, pam, pam.
29: Crims. Nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
36: I també disponible a la plataforma 3CAT.
8: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
29: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
29: Som 3CAT.
1: D'aquí a 13 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia i ja sabeu que des de les dues estem molt pendents d'aquest incendi en una indústria a Òrrius, al Maresme, i que afectaria massa forestal. Els bombers estan treballant-hi, 20 dotacions, 15 terrestres i 5 aèries. N'hem parlat amb l'alcalde de la població i ara podem anar allà in situ amb la unitat mòbil de Catalunya Ràdio, amb la Matilde Seoane i la Cèlia Forment. Cèlia, bona tarda.
37: Hola, bona tarda, Òscar.
1: Quina és la situació ara mateix aquí?
37: Doncs mira, nosaltres ara hem pogut arribar fins a aquesta zona que es diu la Riera de Riu de Meia, és a l'entrada d'Òrrius, una zona especialment sensible des del punt de vista forestal perquè connecta directament amb tota la serralada litoral. Aquí hi ha una gran continuïtat de bosc que s'estén fins pràcticament Tordera per tot el Maresme, molt a prop també del parc de la serralada litoral i de l'espai natural del Montnegre i el Corredor. L'incendi s'ha declarat, com deies, poc després de 2:15 del migdia. Aquesta empresa situada al carrer Lleida d'Òrrius, nosaltres no hi tenim tenim una visió ara mateix directa perquè hi ha un fort desplegament dels cossos d'emergència i ens podem acostar fins a un mig quilòmetre a l'entrada del poble. Aquesta empresa es dedica a la fabricació de parafines i ceres i per aquesta pròpia circumstància està sent difícil apagar les flames. Ara, la nau industrial, els bombers han confirmat que ja crema completament. Els equips d'emergències estan aplicant una estratègia defensiva des de l'exterior davant del risc de col·lapse de la coberta d'aquesta fàbrica. Tota aquesta virulència de les flames, de fet, no ha afectat els treballadors perquè han pogut sortir de la fàbrica i no consta cap persona ferida. A hores d'ara, el dispositiu d'extensió continua sent molt ampli, treballen aquestes 21 dotacions terrestres, 4 helicòpters dels bombers de la Generalitat, amb els esforços centrats especialment en el flanc dret de l'incendi per evitar que el foc salti a un barranc que tenim aquí mateix i entri encara més dins la massa forestal. Per tant, el gran repte ara mateix seria evitar sobretot que el foc avanci cap al bosc, perquè aquesta zona està envoltada de vegetació, sobretot el que veiem són pins, alzines, hi ha alguna masia disseminada també que els equips d'emergència han evacuat, segons ha confirmat fa una estona l'alcalde d'Orrius.
0: El que fem ara és desallotjar una part de nuclis disseminats de la població i la resta com confinament.
37: Sentíem ara l'alcalde d'Orrius, que és el Xavier Masgrau, i Protecció Civil també ens ha activat fa una estona el pla Infocat. Han enviat emergències un és alerta als telèfons mòbils de la població demanant el confinament immediat del municipi d'Orrius, que hi viuen unes 600 persones. Es demana als veïns que mantinguin portes i finestres tancades, no surtin al carrer mentre duri l'emergència. I l'Ajuntament ens ha confirmat també que fins aquí s'han desplaçat efectius de policies locals de municipis propers com Cabrera de Mar, Argentona, la Roca del Vallès, per donar suport en els accessos i també en el dispositiu de seguretat. Una curiositat és que ara vèiem, per arribar aquí al poble, nosaltres hem hagut de fer una petita collada, una carretera amb moltes curves estreta, i vèiem el transport públic, l'autobús ha intentat fer mitja volta perquè els equips de seguretat no ens deixen, com hem dit, accedir fins al poble, i ha quedat com entrevessat. Llavors, ara també tenim un petit problema de trànsit amb aquest autobús que ha quedat atravessat al mig de la carretera.
1: Mm-hmm. Doncs aquesta és la situació que tenim ara mateix a Orrius, en aquesta indústria que es dedica a la fabricació de parafines i de ceres, que crema, pràcticament ha cremat de manera íntegra el que és la fàbrica, i ara el que intenten els bombers és evitar que les flames vagin més enllà en la zona boscosa. Ja hi han entrat, però esperen que no vagi més enllà, que no salti aquest barranc i que, per tant, no afecti a la serralada litoral. Ja sabem que les condicions meteorològiques són extremes i això està provocant no només aquest incendi d'Orrius, n'hem tingut també un altre a Bot, a la Terra Alta. Aquest ja està estabilitzat i ara mateix, des del trànsit, el Servei Català de Trànsit s'informa que ara mateix l'autopista AP7 està tallada a Vilafranca del Penedès també per un incendi d'un vehicle. Per tant, aquest seria un altre incendi, no natural, sinó que seria d'un vehicle, però en tot cas està tallada l'AP7. Per tant, ara mateix la situació, que és molt delicada per culpa d'aquestes condicions meteorològiques, que fa que s'hagi d'extremar al màxim la precaució per evitar més incendis a banda dels que ja tenim ara mateix. Per exemple, en una piulada d'ara mateix dels bombers diuen que a Orrius l'incendi de vegetació forestal no propaga, segueix actiu, però el mantenim dins de la capacitat d'extinció. Treballem, diuen els bombers, per assegurar la cua, que és on s'ha produït el vessament de parafina. La indústria crema completament i continuem amb la contenció. Per tant, aquesta és la situació que els mateixos bombers de la Generalitat fan a través de la xarxa social, a través de X, de fa tot just un minut. Per tant, és l'última hora. La Cèlia Forment i la Matilde Seoane, que continuaran en aquesta zona per tal d'informar Catalunya Ràdio de quin és el desenvolupament d'aquest incendi. Fins ara, Cèlia.
37: Fins ara, Òscar. Per cert, perdona, sí, ara veiem tota una sèrie d'helicòpters. Aquesta activitat dels helicòpters és constant ara mateix a aquesta hora. Descarreguen contínuament aigua mentre sobre aquesta columna de fum, que podríem dir que és la protagonista perquè és una columna de fum molt visible, es veu també des del Maresme, des del Vallès, i no conté gasos tòxics, no conté aquests gasos tòxics de la parafina, però sí que és molt i molt densa, negra, absolutament negra, i això, la veiem molt a prop.
1: Molt bé, doncs estarem pendents de tot plegat. Fins ara, Cèlia.
37: Fins ara.
1: Falten 8 minuts per arribar a les 4. I una cosa més abans d'arribar al final del programa. Col·lectius laics convocaran una manifestació contra la visita del Papa Lleó 14 el dia 9 de juny a Catalunya. El lema de la manifestació és «Jo no t'espero». La Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica tornen a convocar una protesta com van fer ja durant la visita de Benet XVI l'any 2010. Critiquen que la visita es presenti com un viatge d'un cap d'estat quan es tracta d'una visita d'un líder religiós, reclamen que els actes no es paguin amb diners públics i tot i que l'Església pagarà part de tota la visita amb diners de patrocinadors i de donatius, l'estada de Lleó 14 també té un cost per les arques públiques. Per exemple, l'Ajuntament de Barcelona ha d'assumir les despeses de seguretat o de neteja, mentre que la Generalitat ja ha dit que aportarà 1,6 milions d'euros a través de la recaptació de la taxa turística. També cedirà l'estadi olímpic de Montjuïc sense haver de pagar el lloguer habitual. Les entitats demanen la derogació dels acords del concordat amb la Santa Seu de l'any 1979 durant el govern d'Adolfo Suárez i que han mantingut els privilegis, diuen, tant polítics com econòmics i simbòlics de l'Església Catòlica. És veritat que sabem que hi haurà aquesta visita a Catalunya els dies 9, 10 i 11 del Papa Lleó 14 i ara és la primera vegada que veiem que alguns col·lectius aixequen la veu per protestar contra la mobilització, podríem dir, dels poders públics per aquesta visita del Papa.
2: A mi em sembla que qualsevol protesta és legítima i la protesta laica és legítima en una societat democràtica com no pot ser d'una altra manera. Ara bé, també crec que reduir la visita del Papa a que ve un líder religiós o que un líder catòlic és quedar-se curt. El Papa és també el cap de l'Església Catòlica i cap de l'Estat del Vaticà. I té una incidència diplomàtica, moral i mediàtica indubtable i a nivell mundial i que no té cap altre líder religiós i per tant s'ha d'entendre que aquesta visita del 9, 10 i 11 de juny a Catalunya, que a més jo crec que s'està gestionant a nivell de reputació i a nivell dels mitjans de manera impecable des del bisbat amb la figura d'en Fernando Sánchez, crec que és important posar-ho en valor i després té una dimensió internacional evident. Jo només penso que a nivell reputacional, a nivell professional, Catalunya i Barcelona, jo crec que tenen l'oportunitat, i ho estan fent, de funcionar amb una intel·ligència institucional important. Acollir no vol dir ni ajonallar-se, i protestar no vol dir menysprear una oportunitat de projecció global. També jo crec que hi ha un argument que a mi em sembla que és interessant posar sobre la taula. Primer, que la visita papal situa Barcelona i Catalunya en el mapa diplomàtic, cultural i espiritual del món, i després que aquesta idea de que si bé el papa haurien de tenir el mateix tracte a tots els líders religiosos, jo crec que és trampós i que no respon a una realitat. És veritat que tots els credos mereixen qualsevol respecte, però no tots els líders tenen el mateix rang ni institucional ni projecció. Per què? Perquè el papa combina lideratge religiós universal, cap d'estat, diplomàcia vaticana i capacitat d'interlocució internacional. I, per tant, el tracte institucional ha de ser un tracte diferent. Per tant, a mi em sembla que és legítim, però que no té raó de ser infravalorar la visita del papa.
3: Bueno, que segurament hi ha també un pes de la nostra tradició, és dir, negar la tradició catòlica a Catalunya seria una cosa estúpida. Ara, jo sóc un ferm defensor del laïcisme i entenc que hi hagi qui pugui molestar-se per la visita, no tant per la visita, sinó pel tracte que rebrà i per com s'estan implicant totes les institucions i tots els poders públics, i quan s'impliquen vol dir també que hi ha una despesa pel que representa en alguns àmbits l'Església Catòlica. Però clar, l'Església Catòlica és molt ampli, l'Església Catòlica fa moltes coses, i hi ha moltes coses que la gestiona molt malament i que són molt criticables, per exemple, tot el tema dels abusos o tota la posició que encara té en alguns temes morals o en relació a la dona, però també és veritat que en un moment d'extremismes i de fanatisme religiós, la figura i els discursos del papa Lleó XIV tenen un efecte certament balsàmic si ho comparem amb altres manifestacions del cristianisme o d'altres religions com a vegades l'islam, no?
4: En qualsevol cas, és una protesta curiosa perquè en primer lloc ignora la tradició cristiana d'aquest país i, de fet, per molt laic que siguis, amb tots els respectes, i per agnòstic i ateu que siguis, no hi hauria Sagrada Família sense cristianisme i sense catolicisme. I això ho has de tenir present i ho has de poder respectar i poder assumir que vingui el cap d'estat del Vaticà i líder de l'Església Catòlica a visitar ja beneir, de fet, la culminació de la Sagrada Família. Em sembla de calaix. Una altra cosa és que en aquesta cerimònia hi haurà, que jo sàpiga, dos caps d'estat. Un d'ells hauria sigut perfectament benvingut per Antoni Gaudí, l'altre no. L'altre, el rei d'Espanya, Antoni Gaudí, segurament li ha donat l'esquena.
1: Deixeu-me dir, ja tinc havia entès la indirecta o la ironia, deixeu-me dir que no protesten per la visita en si, diguem-ne, és a dir, ells accepten la visita. El que protesten és per la mesura o la desmesura.
3: Sí, pel desplegament.
1: No? És a dir, clar, desplegament.
4: Sí, perquè... és com protestar per la desmesura de la Sagrada Família. Sí, és molt gran, però escolti, facin una de laica, facin en una, a veure si se'n surten.
1: Però, és a dir, sí, però la Sagrada Família es paga amb les obres amb ingressos privats. Llavors aquí és veritat que hi ha un que després poden ser defensables o no, però hi ha uns diners públics que es destinen a aquesta visita. Que hi pot haver gent que deu pensar, escolta'm, si ve el president francès també costa uns diners a l'erari públic perquè també s'han de tallar carrers.
3: Hi ha exempcions fiscals, com n'hi va haver també amb la Copa Amèrica de vela.
1: Sí.
3: Clar, és que al final també... És a dir, jo dic, entenc la queixa, no? Però és que no tot en allò que inverteixen les administracions, no? Des dels concerts de la Mercè fins a la visita del Papa o fins als diners que es gasten amb el circuit de Catalunya o amb la Copa Amèrica, agrada a tothom sempre, no?
2: Evidentment.
4: Però és curiós que no hi hagi altres confessions que protestin. Justament qui protesta és el que no té confessió. Mm. Això és curiós.
1: També em semblava curiós que fins ara no els haguéssim sentit. És a dir, perquè hem sentit tots els preparatius, tots els actes que hi haurà i tot plegat, i era un punt estrany que no hi hagués ningú que digui, home, aquí s'està fent una mica de desmesura. També és lògic que hi hagi alguns col·lectius,
4: que ja falta menys i passarà que puguin.
2: I està bé que hi siguin i que està bé que hi hagi...

0: Llavors, bona tarda de dijous a tothom.
1: Trescat Info.
2: Bona tarda, són les 4. I a aquesta hora el primer titular és pel trànsit, equip viari, endavant.
3: Bona tarda. Està tallada la P7 al llarg de 5 quilòmetres a Vilafranca del Penedès en sentit sud per l'incendi d'un camió. En aquest moment treballen dues dotacions de bombers. Hi ha cua de 5 quilòmetres fins al punt d'aquest tall.
2: Una vintena de dotacions dels bombers treballant en l'extinció d'un foc forestal a Òrrius, al Maresme. S'ha fet arribar una alerta de confinament a la població d'aquest municipi a causa del fum i l'alcalde afirma que han evacuat alguns veïns. La zona afectada té una massa forestal molt densa. En marxa una nova reunió negociadora del Departament d'Educació i els sindicats per resoldre el conflicte laboral del sector. La consellera Esther Niubó assegura que presentaran l'última proposta i els sindicats tornen a criticar la gestió que està fent el govern. Avui la vaga afecta els mestres i professors del Maresme i el Vallès. L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, nega haver estat al cas ni haver ordenat l'operació Kitchen. A la seva declaració com a investigat a l'Audiència Nacional, l'exdirigent ha afirmat que es va assabentar de l'espionatge a Luis Bárcenas per la premsa. Qui va ser el seu número 2, Francisco Martínez, ha seguit la mateixa estratègia de defensa. El PSOE es desvincula de la suposada trama per boicotejar causes judicials i descarrega tota la responsabilitat sobre l'ex número 3 Santos Terdán i l'exmilitant Leire Díez. El ministre Óscar Puente denuncia mètodes no democràtics per enderrocar el govern. El PNB redobla la pressió perquè es convoquin eleccions, mentre la resta de socis exigeixen a Sánchez explicacions al Congrés. La Comissió Europea multa Temu amb 200 milions d'euros. Brussel·les sanciona el gegant del comerç xinès per la venda de productes il·legals i amb risc per la seguretat infantil. Israel ha fet almenys 14 morts a Beirut i al sud del Líban. La guerra ha esclatat també entre els Estats Units i l'Iran, que s'han atacat mútuament. El líder suprem, el dirà l'Iran, acusa Washington i Israel de voler fer agenollar el país. I amb les perspectives de cor més lluny, el preu del petroli ha tornat a pujar. I la reina Elisenda tenia vora 70 anys quan va morir, era de constitució robusta i va patir molts dolors els últims anys de la seva vida. Són algunes de les primeres conclusions de l'estudi que el Reial Monestir de Pedralbes ha fet sobre 8 sepultres dels segles XIV, en les quals hi havia enterrades 25 persones.
1: Esports.
4: Anthony Gordon passarà avui la revisió mèdica a Barcelona abans de firmar com a nou jugador del Barça. El club blaugrana pagaria entre 70 i 80 milions d'euros al Newcastle pel jugador. En paral·lel, el Barça presentarà una oferta a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez per 100 milions d'euros. Xavi Pascual explica que deixarà el Barça de bàsquet al final de temporada perquè se sent desgastat i no es veu en cor de continuar el projecte. Afegeix que la decisió ha estat difícil de prendre, però que no hi ha marxa enrere. I Marc Márquez ha rebut permís dels metges per pujar demà a la moto en el primer entrenament lliure del Gran Premi d'Itàlia. És un permís condicionat a una segona revisió durant aquest divendres.
2: La calor d'avui ha trencat rècord de màxima a les ciutats de Girona i Barcelona i la més alta del país gairebé ha tocat els 39 graus. Una tarda assolellada i tòrrida amb alguns ruixats puntuals al Pirineu.
1: 3CAT Info.
2: Ara passen 3 minuts i mig de les 4 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 5.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
2: Una trentena de dotacions de bombers, 4 de les quals aèries, treballen des d'aquest migdia en un incendi a Òrrius, al Maresme. Protecció Civil ha emès una alerta de confinament per als veïns d'aquest municipi a causa del fum de l'incendi que té l'origen en una indústria que emmagatzemava parafina. No hi ha cap persona afectada. La nau ha quedat totalment cremada i el foc s'ha desplaçat ràpidament a una zona de vegetació molt densa, però els bombers detecten que el foc ja no es propaga. El telèfon 112 ha rebut unes 400 trucades alertant del foc i del fum que és visible a molta distància. En busquem l'última hora amb la nostra unitat mòbil a Òrrius, amb la Matilde Seuane i la Cèlia Forment. Bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Nosaltres ens trobem molt a prop de la riera de Riudameia. És una zona especialment sensible des del punt de vista forestal perquè connecta directament amb tota la serralada litoral des d'aquí a l'entrada al poble d'Òrrius. L'incendi s'ha declarat poc després de 1:15 del migdia en una empresa situada al carrer Lleida, dedicada a la fabricació de parafines i ceres. La nau industrial crema completament i els equips d'emergència estan aplicant una estratègia defensiva des de l'exterior davant del risc

0: risc de col·lapse de la coberta d'aquesta nau. Tot i la virulència de les flames, la gran columna de fum que ara veiem és força impactant. Tots els treballadors han pogut sortir de la fàbrica i no consta cap persona ferida greu. Protecció Civil ha activat el pla Infocat i Emergències ha enviat un SOS alert a tota la població, als seus telèfons mòbils, demanant el seu confinament immediat. Insisteixen que els veïns mantinguin portes i finestres tancades, que no surtin al carrer mentre duri l'emergència. I a hores d'ara el dispositiu d'extensió, com deies, continua sent molt ampli. Hi ha aquestes 23 dotacions terrestres, 4 helicòpters de bombers que van fent aquestes descàrregues d'aigua sobre la columna i els esforços estan centrats especialment al flanc dret de l'incendi per evitar que el foc salti un barranc i entri encara més dins la massa forestal. La zona està envoltada de vegetació, sobretot veiem pins, alzines, també hi ha algunes masies disseminades que han estat evacuades preventivament, segons ha confirmat l'alcalde Xavier Masgrau.
1: El que fem ara és desallotjar una part de nuclis disseminats de la població i la resta com confinament.
0: Pel que fa a l'assistència sanitària, el SEM s'ha traslladat fins aquí, ha activat 4 unitats, fins ara s'han fet 5 assistències mèdiques, totes resoltes in situ i sense necessitat de trasllats hospitalaris. L'activitat dels helicòpters és constant. A aquesta hora tiren, fan aquestes descàrregues contínues d'aigua, mentre la columna de fum és un fum negre, dens, produït directament per aquesta circumstància de la parafina, i com dèiem és ben visible des d'aquí, però també des de diversos punts del Maresme i el Vallès.
2: Cèlia Forment, amb el suport tècnic de Matilde Seonen, estarem pendents i connectarem amb tu d'aquí a uns minuts. Gràcies, fins ara.
0: Fins ara.
2: 3CAT Info. Pendents també del que passa al Departament d'Educació, perquè la reunió entre el govern i els sindicats al departament ja està en marxa. La sessió ha arrencat enrarida després de l'anunci que ha fet la consellera de que la proposta que presenten avui serà la definitiva, un plantejament que els sindicats rebutgen de ple. Ens ho explica el Cristian Roldán.
3: Els sindicats d'educació han entrat a la reunió amb cara de pomes agres. L'ultimàtum del departament, assegurant que la proposta que posarien avui damunt la taula és la seva última oferta, no ha agradat gens i els representants dels treballadors en bloc l'han criticat. Sentim Yolanda Segura d'Ustec, Laura Gené de CGT i Laia Fons de la Intersindical.
4: Quin concepte de negociació té aquesta conselleria i si és una proposta definitiva que no podem negociar, doncs no sé a què hem vingut avui.
5: Un departament que va donant pals de sec. Aviam què porten aquesta tarda.
6: Lamentem aquesta política d'ultimàtum que sembla que ha fet la consellera aquest dematí. Ens sembla que no és pròpia d'un govern democràtic.
3: De la seva banda, però, Educació es mostra optimista i espera que aquesta proposta els permeti rematar un acord que porta setmanes cuinant-se. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
7: Presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, una proposta doncs més completa que la que vam presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos doncs a l'aula, com també en el tema salarial.
3: De moment, però, els sindicats també mantenen les accions de protesta. Demà hi ha vaga al Baix Llobregat i al Penedès, i les mobilitzacions es faran a la muntanya de Montserrat.
2: Paral·lelament, avui s'ha viscut un nou episodi de mobilitzacions dels docents, ha sigut al Maresme i al Vallès, que mestres i professors han tallat diferents carreteres de forma intermitent al Maresme i també s'han manifestat pels carrers del centre de Mataró. A Bellaterra, els docents s'han concentrat a la Facultat d'Educació de la Universitat Autònoma. Bellaterra, Marta Vallès.
8: A la Facultat d'Educació s'han interromput les classes perquè els docents han entrat a les aules amb crides a la mobilització per una escola pública de qualitat. Han arribat a peu i en bicicleta des de diferents municipis del Vallès Occidental i també ara fan un dinar de germanor. El Maresme ha començat d'hora, un tall de 10 minuts a Canet de Mar i de 2 hores a Mataró. Els Mossos havien desviat prèviament els vehicles per vies alternatives de manera que ningú quedés bloquejat. La portaveu de l'USTEC a la comarca, Anna Torralbo, confia que aquesta tarda es tanqui un bon acord.
9: Ens encantaria que la bona notícia fos aquesta, que avui es porten els deures fets, que penen les concrecions en paper i, per tant, que poguéssim fer un pas endavant. Si no, això continua. Vull dir, ahir vam escoltar persones i del personal docent i educatiu que van dir que, si cal, el curs que ve seguim. Això no té marxa enrere perquè el futur és massa dur com per pensar que no ha valgut la pena.
8: És del mateix parer el professor Joan Barón de Canet de Mar, per qui les reivindicacions són irrenunciables.
10: El tema de les temperatures a les aules no canvia en dos dies. El tema de la inclusió no es canvia només amb un acord sobre paper. El tema dels recursos, fins que no comencem a veure que els instituts, que les escoles, tenim llibres, tenim biblioteques, tenim maneres de fer que els alumnes que són de classe treballadora tenen la possibilitat de fer servir un ascensor social que actualment no existeix.
8: La manifestació ha passat per escoles i instituts públics de Mataró, on han demanat als directors de centre que dimiteixin, com es va fer al País Valencià, en protesta per la situació que es viu a l'educació pública.
2: 4 i 10.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: I avui també hem estat pendents del que passava a Madrid en el judici de la Kitchen, a l'Audiència Nacional. L'ex número 2 d'Interior i l'exministre Jorge Fernández Díaz han calcat l'estratègia durant l'interrogatori com a acusats. Han assegurat que no sabien res de l'operació per espiar i robar informació compromesa per al Partit Popular. L'exministre fins i tot ha dit que se'n va assabentar per la premsa 2 anys més tard dels fets que ara es jutgen. Madrid, Tania Tàpia.
12: S'ha fet evident el pacte de no agressió entre tots dos, que han respost només les preguntes del seu advocat. Un interrogatori dirigit on s'han desvinculat de la Kitchen. Ni sabien ni preguntaven ni encarregaven ni pagaven amb fons reservats al xofer de Bárcenas per espiar-lo. Sentim Francisco Martínez.
13: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
12: Testimoni idèntic al de l'exministre, que diu que no sabia res de res i va conèixer l'existència de la Kitchen per la premsa el 2015, 2 anys més tard, dels fets que ara jutgen.
14: Pero hasta ese momento yo no había oído hablar de nadie, ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, por la operación Kitchen.
12: Els dos han mesurat les paraules i han evitat incriminar l'altre, tot i entrar en alguna contradicció. Martínez diu que ja van comentar la Kitchen amb l'exministre el 2013. Ell el truca preguntant per si sabia res d'un possible confident, però l'exministre diu que no, que fins al 2015 ell no se'n va assabentar. En tot cas, avui s'ha fet palès un canvi molt significatiu perquè la fase d'instrucció es van escridassar i acusar mútuament en un acarament davant del jutge. Martínez fins i tot va registrar davant de notari uns missatges amb l'exministre on parlaven de l'espionatge a Bárcenas a través del seu xofer. Avui el seu advocat ni li ha preguntat per aquests missatges, sin ha parlat l'exministre per negar-los.
14: Mal podia jo conocer ja detalles como los que presuntamente aquí se dicen.
15: No lo reconoce, por tanto.
14: No, claro que no.
15: De acuerdo.
12: Tots dos s'enfronten a 15 anys de presó.
2: D'altra banda, el Pedro Sánchez i el PSOE es renten les mans i es desvinculen de la suposada trama per boicotejar causes judicials. L'endemà de l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu dels socialistes, el partit descarrega tota la responsabilitat sobre el seu exnúmero 3, Santos Cerdán, i l'exmilitant Leire Díez, i eviten donar explicacions d'una trama que, segons els jutges, es va finançar amb diners del partit a través de factures falses. Seguim a Madrid, ara amb la Paula Brujats.
16: Santos Cerdán i Leire Díez anaven per lliure, segons el PSOE, que recorda que ja se'ls va expulsar del partit fa un any. Diuen els socialistes que si hi ha factures falses firmades per la gerent del PSOE perquè obeïa ordres de Cerdán, que era el número 3. El partit, diuen, no va muntar cap claveguera ni la va finançar, com diu el jutge, però poques més explicacions d'un PSOE que està bunqueritzat i desbordat per l'acumulació de casos judicials, avui de la prudència d'alguns, com el portaveu Patxi López.
17: Pues supongo que la justicia es la que tiene que certificar totes aquestes coses con pruebas.
16: A la indignació de ministres com Òscar Puente, que passa l'atac contra policia i jutges i parla d'actuacions antidemocràtiques.
18: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
16: La Moncloa diu que si existia la suposada trama, Pedro Sánchez no en tenia ni idea, tot i que, segons el jutge, la trama es va activar només 2 dies després de l'imputació de la seva parella. Unes explicacions que pel Partit Popular no s'aguanten per enlloc. Borja Semper, portaveu.
19: El president del gobierno ayer dijo que las cuentas del Partido Socialista son escrupulosas, justo el mismo día en el que la gerente del partido era imputada. Es verdaderamente sorprendente cómo el presidente del gobierno fía y une su futuro al de la gerente del partido imputada.
16: I Feijo torna a pressionar els socis del govern espanyol, diu que seran còmplices de tot si no trenquen amb Pedro Sánchez.
2: Doncs bé, els partits que van investir Pedro Sánchez aguanten l'alè, descartant la moció de censura, i només el Partit Nacionalista va redobla la pressió al PSOE perquè convoqui eleccions. Aitor Esteban insisteix que la legislatura ha arribat al final i que Pedro Sánchez ha de convocar eleccions aquest 2026.
20: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
2: Els partits independentistes catalans pendents de l'amnistia per als seus líders que es demora es queden per ara amb l'exigència d'explicacions. Des de Junts, Míriam Nogueras va negar al Matí de Catalunya Ràdio contactes amb el PP.
15: Ells estan descartant la moció, no estan contactant els partits i estan demanant eleccions, però la realitat és que la situació es veu i no serveix de res que surti el president de Catalunya, el president Illa, nerviós, enfadat i renyant. El que han de fer és sortir a donar explicacions al PSOE i al PSC, de sortir d'aquest búnquer en el que estan posats.
2: Des d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián demana a Sánchez que s'expliqui davant la cambra.
21: La gente merece algo mucho mejor, para empezar una izquierda que no dé vergüenza. Lo mejor para que no pase es tener tu casa limpia. Deben dar explicaciones, o sea, lo del silencio le servía a Rajoy.
2: La vicepresidenta i líder de Suma, Yolanda Díaz, ha pujat el to davant del PSOE i el seu soci de govern.
22: La política no es la vergüenza que estamos viendo todos los días en nuestro país. Venga de donde venga.
2: I podem qualificar la situació d'insostenible. Tot això, de seguida farem l'àrea de serveis perquè és un quart de cinc de la tarda, el dia que una de les suposades causes de la trama del PSOE hauria intentat frenar és la que afecta el germà del president del govern espanyol, David Sánchez. Avui ha començat el judici en què se l'acusa de prevaricació administrativa i tràfic d'influències. És per la plaça que va obtenir el 2017 a la Diputació de Badajoz de coordinador d'activitats musicals als conservatoris. En la primera sessió, la de qüestions prèvies, l'advocat de Sánchez, Emilio Cortés, ha demanat la nul·litat de la causa argumentant que les denúncies tenen un marcat biaix polític i se sustenten en retalls de premsa amb informacions falses i, en qualsevol cas, segons el lletrat, el delicte per l'acceptació irregular d'un càrrec públic hauria prescrit. Pendents de la situació a les carreteres del país, també de l'incendi d'un vehicle a l'AP7 que la tallava fa 15 minuts. Quina és la situació ara, equip viari? Carmina Malagarriga, bona tarda.
23: Bona tarda, doncs en fa menys que ja s'ha obert, de fet ja està reoberta la P7 a l'altura de Vilafranca del Penedès en sentit sud, que recordem, com has dit, era per l'incendi d'un camió. Ara, però, hi ha molta densitat de trànsit, hi ha 6 quilòmetres de retencions en aquest punt en sentit sud, només hi ha un carril obert. I se'n ressent també l'N340, hi ha 4 quilòmetres de cua en aquesta via, l'N340 a Vilafranca en sentit sud. No deixem la P7. Hi ha retencions a Sant Cugat del Vallès en sentit nord i a Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud. A la C-17 a Granollers en sentit sud, a la C-58 a Ripollet en sentit nord i en aquesta mateixa via, a la C-58, a Montcada i Reixac cap a l'entrada a Barcelona. A la B-10 a Sant Adrià de Besòs en sentit nord cap al nus de la Trinitat i a les rondes barcelonines a la ronda de dalt de Pedralbes a Horta en sentit Besòs i de Nou Barris a Sant Gervasi en sentit Llobregat, mentre que la ronda litoral del Poble Nou a la Ciutadella en sentit Llobregat i de la Zona Franca a la Barceloneta en sentit Besòs. De moment és tot. Anirem actualitzant la informació.
2: Gràcies. Fins ara, Carmina.
23: Fins ara.
24: El temps.
2: Néstor Gómez.
25: Ambient tòrrid avui arreu del país amb temperatures màximes que han batut rècord de calor de temperatura màxima en un mes de maig. Parlem de 37 graus a la ciutat de Girona. També a Barcelona, 33 graus, que també ha sigut rècord. Al Torroja de Priorat, 38 graus. I Vinebre, a 38,5 graus. També rècord de temperatura, gairebé 39 graus. I estem a les acaballes del mes de maig. Una situació meteorològica que estarà encapçalada avui pel sol, per aquest ambient tòrric que ens ha d'acompanyar durant tota la tarda i fins i tot hem de parlar d'unes nits molt càlides a la façana costanera, novament a l'àrea de Barcelona aquesta propera nit. Més que de mal dormir, tornarem a tenir nit tropical, mínimes que no baixaran dels 20 graus, i no només a l'àrea de Barcelona, sinó possiblement al sector de Portbou, sector de la Costa Brava Nord, tindrem temperatures mínimes que tampoc baixaran de la xifra dels 20 graus. La novetat d'avui serà l'aparició d'alguns núvols cap al sector del Pirineu i no es descarta que aparegui algun petit ruixat puntual cap al sector del Cadí, sectors també del Ripollès de poca importància. De cara a demà, doncs possiblement baixin una mica les temperatures a la façana costanera, però a tot l'interior continuarà fent tanta calor com la d'avui. De nou demà, màximes per sobre dels 35 graus a les comarques de l'interior i, novament, possiblement per sobre dels 36 o dels 37 cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
24: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Brussel·les multa amb 200 milions d'euros la plataforma xinesa Temu per haver permès la venda a internet de productes perjudicials per als consumidors. La Comissió Europea considera que la companyia vulnera la llei comunitària de serveis digitals perquè no controla el risc de difondre productes il·legals. Brussel·les, Bruno Forte de Mires.
0: La investigació ha trobat un gran nombre de carregadors defectuosos amb el risc de provocar cremades, joguines que poden fer que els menors s'ennueguin i roba o joies fabricades amb substàncies químiques perilloses. El portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, diu que hi haurà més contundència contra Temu si a finals d'agost la companyia no presenta un pla per solucionar aquests riscos.
1: El missatge és clar. Si vols entrar al nostre mercat de 450 milions de persones, has de respectar les nostres normes i punt. Això vol dir que com a empresa ets responsable dels teus serveis i dels riscos que impliquen per als nostres ciutadans.
0: Per ara, la sanció anunciada a Temu és la més elevada que Brussel·les ha imposat mai a una plataforma, emparant-se en la Llei Europea de Serveis Digitals. Però la xifra, 200 milions d'euros, està molt per sota del que podria haver exigit la Comissió Europea. Té marge per multar l'equivalent al 6% de la facturació global d'una empresa, i en aquest cas no arriba ni a l'1%. La comissió diu que és proporcional i recorda que Temu té altres investigacions en marxa que podrien acabar en més sancions contra la companyia per la venda de productes il·legals, el disseny addictiu de la seva aplicació i el funcionament dels algoritmes per elaborar perfils i suggerir compres personalitzades en funció dels gustos de cadascú.
24: 3CAT Info.
2: 4 minuts i ens centrarem en els esports. Israel ha intensificat els atacs al Líban i ha fet almenys 14 morts a Beirut i al sud del país. Complint amb la promesa feta aquesta setmana pel primer ministre Benjamin Netanyahu, l'exèrcit israelià ha bombardejat amb més força contra objectius de la milícia xiïta libanesa de Hezbollah. En els atacs hi han mort almenys 3 nens i s'han concentrat a la localitat de Tir, amb uns 200.000 habitants, i que és un dels punts d'acollida de desplaçats forçats.
4: És clar que els israelians busquen venjança. Han estat greument ferits i s'estan venjant en aquesta ciutat.
5: L'enemic israelià té com a objectiu el present i la història de la ciutat de Tir. Tenen com a objectiu una ciutat incomparable, la perla de l'Orient Mitjà.
2: La guerra a l'Orient Mitjà ha esclatat al front del Líban i també ha augmentat les hostilitats entre els Estats Units i l'Iran. L'exèrcit nord-americà ha atacat aquesta nit objectius militars iranians per segona vegada en 3 dies. El règim de Teheran ha respost contra una base aèria nord-americana a Kuwait. Les negociacions entre els Estats Units i l'Iran es mantenen, però enmig de missatges desencoratjadors, el líder suprem de l'Iran acusa els Estats Units i Israel d'intentar posar el país de genolls i Donald Trump nega l'existència d'un esborrany d'acord de pau. Davant unes expectatives de pau cada vegada més allunyades, el preu del petroli ha tornat a pujar a l'entorn d'un 3%. Amb el barril de Brent ara al voltant dels 96 dòlars.
24: 3CAT Info.
6: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
7: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
6: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
7: Amb el suport de Bonpreu Esclat.

0: El monestir de Pedralbes és un indret on es podria dir que la història ha quedat...
1: La reina Elisenda de Montcada tenia vora 70 anys quan va morir i sembla que portava indumentària austera vinculada a l'àmbit monàstic. Són algunes de les primeres conclusions de l'estudi que el Reial Monestir de Pedralbes ha fet sobre 8 sepultures del segle XIV a les quals hi havia enterrades 25 persones. Això que sentim és el tràiler del documental que s'ha fet sobre aquest estudi que porta per títol Pedralbes despertant la reina. La investigació ha reconstruït l'edat, la constitució, la salut i les condicions de vida d'aquestes persones. I predominen les dones adultes, alguna d'edat avançada, tot i que també hi ha persones joves i infants. Sobre la reina Elisenda, s'ha confirmat que tenia això, 70 anys, que era de constitució robusta i que els últims anys de vida va patir molt dolor. Ho han explicat l'antropòloga Carme Risseig i la directora del Reial Monestir de Pedralbes, Anna Castellano Terra Serra.
2: Veiem a la reina Elisenda que té 3 fusions en la columna vertebral. Tenia que fer-li molt de mal.
3: Ara s'ha demostrat que efectivament tenia dolors, no, dels ossos i, per tant, li devia impedir de poder-se moure. En els últims temps devia patir bastant de dolor.
1: Una altra de les teories que sembla que es confirma és que la reina Elisenda, Constança de Cardona i Elionor de Pinós eren família, segurament cosines.
2: Perquè tota la resta de dones que hem analitzat fins ara tenen una estatura mitjana esperable en l'època, però no n'hi ha cap que arribi gaire més lluny, excepte la reina Elisenda, Constança de Cardona i Pinós, que són les 3 familiars. Elles feien 1,60 m, 1,66 m i 1,61 m o 1,62 m.
1: L'estudi també ha descobert que a les tombes no sempre hi ha les persones que s'esperava que s'hi trobaria. Per exemple, al sepulcre d'Artal de Fosses no hi ha cap home, sinó les restes de 5 persones, 3 dones adultes i 3 infants. La investigació va començar l'agost del 2024 i està previst que s'acabi al maig de l'any que ve.
4: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: D'aquí a poc més de 5 minuts arribarem a 4:45 de la tarda.
4: Esports.
1: Ricard Isidro, bona tarda.
5: Bona tarda, Marc. El davanter anglès Anthony Gordon passarà aquesta tarda la revisió mèdica a Barcelona com a pas previ d'oficialitzar-se el seu fitxatge pel Barça, la primera incorporació blaugrana per la temporada 2026-2027. El club blaugrana pagarà pel traspàs d'aquest jugador de 25 anys uns 70 milions d'euros més 10 en variables al Newcastle. Gordon tenia ofertes d'altres equips, però l'anglès ha donat prioritat a la proposta blaugrana. En principi, demà es faria oficial.
4: 3Cat Info.
5: L'arribada d'Anthony Gordon a l'equip que entrena Hansi Flick no significa que el club blaugrana hagi descartat altres operacions, com ara les de Julián Álvarez, Joao Pedro o Marcus Rashford. De fet, el Barça presentarà avui una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El president electe del Barça, Joan Laporta, i el director esportiu blaugrana, Deco, es van reunir ahir a la nit amb el representant del jugador per parlar de les condicions de l'acord i els van transmetre el desig de Julián de jugar al Barça. Tot i això, les negociacions es preveuen complexes. Mentrestant, al Girona pot haver novetats a les pròximes hores. El club espera poder anunciar ben aviat quin serà el futur a la banqueta i sembla que, si no hi ha canvis d'última hora, serà amb l'adeu de Michel Sánchez, que acaba contractat després de 5 anys. D'altra banda, 11 jugadores del Barça han estat convocades per jugar 2 partits de classificació per al Mundial del 2027 contra Anglaterra i Islàndia. Són Aitana Bonmatí, Cata Coll, Irene Paredes, Patrick Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López, Mapi León, Clara Serra Jordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina i Ona Batlle. Més, les catalanes Laia Codina i Jana Fernández. Sentim la seleccionadora espanyola Sònia Bermúdez parlant del retorn d'Aitana Bonmatí després de superar la seva lesió al turmell.
6: Está bien, es verdad que venía de una lesión muy dura. Pero me consta que está con mucha ilusión, con muchas ganas de estar con nosotros, de sumarse a la concentración, de aportar. Y bueno, nosotros estamos encantados de volver a tenerla. Para nosotros es una jugadora fundamental, es una de nuestras capitanas. Y bueno, estamos encantados de tenerla. Así que me consta que está feliz de volver con la selección.
5: La selecció espanyola femenina, amb aquestes 11 jugadores del Barça i 2 catalanes més, jugarà contra Anglaterra a Palma el 5 de juny i el 9 viatjarà fins a Islàndia a Reykjavik.
4: 3Cat Info. L'activitat esportiva a fons.
5: Xavi Pasqual explica dels motius que el portaran a deixar el Barça un cop finalitzi la temporada. L'entrenador de Gavà diu que se sent desgastat, que les derrotes cada vegada li fan més mal i que no es veu en cor de continuar el projecte.
7: M'he acostumat a una manera de fer que és diferent a com has de fer, lògicament, en un club poliesportiu com és el Futbol Club Barcelona. Això a mi globalment m'ha representat un desgast molt gran, perquè hi ha moltes coses que no estava acostumat a funcionar d'aquesta manera i m'ha anat desgastant en el temps.
5: Pasqual assegura que no té una mala relació ni amb el club ni amb la direcció esportiva i que la decisió ha estat difícil de prendre, però que no hi ha volta enrere.
4: 3CAT Info.
5: Marc Márquez ha rebut permís dels metges per pujar demà a la moto al primer entrenament lliure del Gran Premi d'Itàlia, que es disputa aquest cap de setmana al circuit de Mugello. És un permís condicionat a una segona revisió durant demà divendres. Diu que no té cap dubte que el seu braç està bé després de la darrera operació quirúrgica, però que ha de tornar a entendre on té el límit. Diu que a Mugello l'objectiu és més físic que esportiu.
8: Si quiero pensar en el campeonato, lo único que voy a crear es más situaciones de poner en compromiso mi cuerpo con lesiones, que siempre puede pasar, que sales a pista y siempre hay el riesgo y siempre apretas a todo lo que eso sientes, pero tengo que ser muy consciente de dónde estoy y dónde quiero llegar.
5: Márquez torna després de ser operat doblement el dit petit del peu dret i a l'espatlla dreta el passat dia 10 per una caiguda a l'esprint del Gran Premi de França.
4: 3CAT Info.
5: El torneig de tenis de Roland Garros destaca l'eliminació del número 1 del món, l'italià Jannik Sinner, davant l'argentí Juan Manuel Cerúndolo per 3-16-2. Hi ha molèsties físiques per a l'italià, concretament per un cop de calor que l'ha afectat quan dominava per 2-16-0 i 5-1 favorables al tercer set. Destacar hores ara les classificacions de Cobol i el quadre masculí i Osaka el femení. En canvi, Emma Navarro ha quedat eliminada. Avui hi ha partits per Rosjala Sim, Tsitsipas, Shelton, Kasatkina, Anisimova, Kiss, Sabalenka i Coco Gauff. I en ciclisme al Giro d'Itàlia tenim en marxa la 18a etapa. Falten 42 quilòmetres per arribar a la línia de meta. Després ja es porten acumulats 162 entre Fai de la Paganella i Pieve di Soligo, on estarà la línia de meta. Jonas Vingegaard ha sortit amb el millor ros de líder.

0: Senyar els horaris de 4:45 de la tarda. Sou a 3CatInfo, moment en què ens aturem en el repàs a l'actualitat i fem un cop d'ull als principals titulars que us estem explicant. Abans, però, actualitzem la situació del trànsit. Equip viari, endavant.
1: Fa poca estona s'ha reobert la P7, a Vilafranca del Penedès en sentit sud, que s'ha tallat una estona per l'incendi d'un camió. Hi ha només un carril obert i 6,5 km de cua. Se'n ressent la carretera alternativa, l'N340, en aquest punt, que arrossega 3 km de retencions.
0: De seguida ho ampliem. També anirem de seguida al Departament d'Educació perquè hi ha en marxa la nova reunió negociadora entre el Departament i els sindicats per resoldre el conflicte laboral del sector. La consellera Esther Niubó ha assegurat que presentaran l'última proposta i els sindicats tornen a criticar la gestió que està fent el govern. Veurem com estan en aquesta trobada. Pendents també del foc forestal que crema a Orrius al Maresme. Una vintena de dotacions dels bombers hi treballen en aquesta extinció. S'ha fet arribar una alerta de confinament a la població d'aquest municipi a causa del fum i l'alcalde afirma que han evacuat d'alguns veïns. La zona que afecta té una massa forestal molt densa. I a Madrid, l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, nega haver estat al cas i haver ordenat l'operació Kitchen. A la seva declaració, com a investigat a l'Audiència Nacional, l'exdirigent ha afirmat que es va assabentar de l'espionatge a Luis Bárcenas per la premsa. Qui va ser el seu número 2, Francisco Martínez, ha seguit la mateixa estratègia de defensa. La propera mitja hora, però, també parlarem d'altres qüestions. Per exemple, col·lectius laics organitzaran una manifestació contra la visita del Papa Lleó 14 el mateix dia de la seva arribada a Catalunya. L'organitzen la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, que engeguen la campanya Jo no t'espero. El controvertit fons d'inversió, d'altra banda, holandès New Amsterdam Developers, que té una desena d'edificis dedicats al lloguer d'habitacions a Barcelona, té un deute de més de 220.000 euros amb Hisenda. I a partir de dilluns, 38 serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i cirurgies extres més enllà de les que fixa el seu marc laboral.
2: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 5. Ricard, de què estem pendents?
3: Mira, d'Anthony Gordon, que passarà avui la revisió mèdica a Barcelona abans de firmar com a nou jugador del Barça. El club blaugrana pagarà entre 70 i 80 milions d'euros al Newcastle pel jugador. I Xavi Pascual, que explica que deixarà el Barça de bàsquet al final d'aquesta temporada perquè se sent desgastat i que no es veu en cor de continuar el projecte.
0: I la calor d'avui ha trencat rècord de màxima amb ciutats com Barcelona i Girona, i la més alta del país gairebé ha tocat els 39 graus. Una tarda assolellada i tòrrida amb algun ruixat puntual al Pirineu. Pràcticament 3 minuts per sobre de 4:45 de la tarda. Recés a la negociació entre el Departament d'Educació i els sindicats del sector per mirar d'acabar amb el conflicte laboral que els afecta. Els representants dels mestres i professors han rebut l'última oferta de la conselleria que ara mateix estan analitzant. Tot això enmig d'una nova jornada de vaga que afecta els docents del Maresme i del Vallès. I seguint-ho al Departament d'Educació hi ha la Maria Costa. Maria, bona tarda. Maria? Sembla que no tenim la Maria Costa a punt. En qualsevol cas, hi anirem de seguida. Abans, però, us expliquem també l'altre focus d'informació i pendents del qual estem aquesta tarda, que és l'incendi a Orrius al Maresme. Una trentena de dotacions dels bombers, quatre dels quals aèries, treballen des del migdia en aquest foc. Protecció Civil ha emès una alerta de confinament per als veïns d'aquest municipi a causa del fum d'aquest foc, que té l'origen en una indústria que emmagatzemava parafina. No hi ha cap persona afectada. La nau ha quedat totalment cremada i el foc s'ha desplaçat ràpidament a una zona de vegetació molt densa, però els bombers detecten que l'incendi ja no es propaga. El telèfon 112 ha rebut unes 400 trucades alertant del foc i del fum, que és visible a molta distància. Unitat mòbil a Orrius, Matilde Seoane i Cèlia Forment.
4: Les flames ja han cremat tota la nau industrial i els bombers treballen des de l'exterior pel risc de col·lapse de la coberta. Tots els treballadors han pogut sortir de la fàbrica i no hi ha ferits greus. Aquesta és una zona especialment sensible perquè connecta amb la serralada litoral. La prioritat ara és evitar que el foc arribi a la massa forestal que envolta la zona, on hi ha algunes masies disseminades que ja s'han evacuat, segons ha confirmat l'alcalde Xavier Masgrau.
5: Ara és desallotjar una part de nuclis disseminat de la població i la resta com confinament.
4: Protecció Civil ha activat el pla Infocat i s'ha enviat una alerta als mòbils demanant el confinament de la població, on hi viuen uns 600 habitants. Es demana als veïns que no surtin de casa i mantinguin portes i finestres tancades. Dotacions aèries dels bombers també fan descàrregues contínues d'aigua per apagar les flames, que provoquen una intensa columna de fum negre visible des de comarques properes.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Recuperem ara sí aquesta connexió amb el Departament d'Educació, pendents d'aquest recés que fan en la reunió sindicats i departament. Maria Costa, bona tarda.
6: Bona tarda, doncs sí, ja tenim les primeres xifres d'aquesta proposta, una proposta escrita pel govern. Segons advertia aquest matí la mateixa consellera, que ja és definitiva. En matèria salarial, el sou acabaria augmentant pràcticament uns 400 euros al mes d'aquí 4 anys. El govern ha engreixat el nou complement i també ha acabat de recalcular el complement específic. L'altre capítol de la proposta són les dotacions a partir del curs vinent. El govern ofereix fins als 4 propers cursos prop de 7.000 dotacions. La petició unitària del sindicat, recordem, era de 6.200 peticions. En aquestes 7.000 ja s'inclourien les 1.800 dotacions que el govern va aprovar aquest dimarts pel proper curs. Una altra mesura important és que el departament deixa per escrit i constància que en un termini de 5 anys ha de pagar els estadis que es van deixar de cobrar per les retallades, després d'un recés en què no hem vist especialment els sindicats contents, han tornat a reunir-se.
0: Doncs n'estarem pendents. Maria Costa ho està seguint i ens ho explica minut a minut aquí a 3CAT Info. Gràcies. Bona tarda.
6: Bona tarda.
0: També estem pendents d'altres qüestions.
2: 3CAT Info.
0: El judici de la Kitchen a l'Audiència Nacional, l'ex número 2 d'Interior i l'exministre Jorge Fernández Díaz han calcat l'estratègia durant l'interrogatori com a acusats. Han assegurat que no sabien res de l'operació per espiar i robar informació compromesa per al Partit Popular. L'exministre fins i tot ha dit que se'n va assabentar per la premsa 2 anys més tard dels fets que ara jutgen. Madrid tenia Tàpia.
7: S'ha fet evident el pacte de no agressió entre tots dos, que han respost només les preguntes del seu advocat. Un interrogatori dirigit on s'han desvinculat de la Kitchen. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven amb fons reservats al xofer de Bárcenas per espiar-lo. Sentim Francisco Martínez.
8: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
7: Testimoni idèntic al de l'exministre, que diu que no sabia res de res i va conèixer l'existència de la Kitchen per la premsa el 2015, 2 anys més tard, dels fets que ara jutgen.
9: Pero hasta ese momento yo no había oído hablar de nadie, ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, por la operación Kitsch.
7: Els dos han mesurat les paraules i han evitat incriminar l'altre, tot i entrar en alguna contradicció. Martínez diu que ja van comentar la Kitchen amb l'exministre el 2013. Ell el truca preguntant per si sabia res d'un possible confident, però l'exministre diu que no, que fins al 2015 ell no se'n va assabentar. En tot cas, avui s'ha fet palès un canvi molt significatiu, perquè la fase d'instrucció es van escridassar i acusar mútuament en un acarament davant del jutge. Martínez fins i tot va registrar davant de notari uns missatges amb l'exministre on parlaven de l'espionatge a Bárcenas a través del seu xofer. Avui el seu advocat ni li ha preguntat per aquests missatges, sin ha parlat l'exministre per negar-los.
9: Mal podia jo conocer ja detalles como los que presuntamente aquí se dicen.
10: No lo reconoce, por tanto.
9: No, claro que no.
10: De acuerdo.
7: Tots dos s'enfronten a 15 anys de presó.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els col·lectius laics preparen una manifestació en contra de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. Segons ha pogut saber, 3CAT Info es farà el 9 de juny a Barcelona, coincidint amb l'arribada del pontífex a la capital catalana. És un dels actes previstos en la campanya que engegaran que porta per lema Jo no t'espero, com la que es va fer el 2010 per la visita de Benet XVI. La campanya la impulsa la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica. Denuncien el tracte de cap d'estat que es dona al Papa i els costos que acabarà tenint tota la visita. Sentim Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
11: L'estat confessional que diem que som, les institucions públiques han de mantenir-se neutrals i que, per tant, els representants polítics no poden participar-hi en qualitat de càrrecs públics.
0: Justament avui l'entitat ha presentat el darrer informe de laïcitat que conclou que la secularització es consolida i la població no religiosa es manté al voltant del 40%. Tot i que els joves són un dels col·lectius menys religiosos, han detectat un repunt de creients i els joves catòlics cada vegada són més practicants. Josep Mañé és investigador de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
12: Un context social determinat, podria ser també doncs, l'adhesió d'alguns joves a unes opcions de polítiques concretes, no? Que això faci que el fet religiós sigui percebut no com un fet espiritual únic, sinó també com un fet identitari que vingui vinculat a unes idees polítiques. Podrien ser possibles explicacions d'aquest repunt de joves catòlics practicants.
0: Les dones continuen sent més religioses que els homes i Catalunya i el País Basc són els territoris amb menys creients. Doncs, precisament, sobre la visita del Papa, avui s'ha explicat que un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra es desplegarà durant aquesta visita a Barcelona i Montserrat. S'instal·laran dues pantalles gegants al carrer, una a l'Arc de Triomf i l'altra a la plaça de les Glòries, i les restriccions de seguretat s'aplicaran a tots els punts de la visita. Palau de la Generalitat, Miquel Jarque.
10: A Barcelona, el recorregut de poc més d'un quilòmetre amb Papa Mòbil serà una de les oportunitats de veure el pontífex, tot i que també hi haurà controls per evitar aglomeracions en aquest punt. El Papa Mòbil circularà des del carrer Rosselló fins a Sardenya en el tram final per accedir a la Sagrada Família. Aquell dia les restriccions de mobilitat afectaran les 9 illes de cases que envolten el temple. A Montserrat, en canvi, l'accés a la plaça del monestir estarà totalment restringit a les zones que tinguin acreditació. Núria Parlon és consellera d'Interior.
13: El dispositiu Albus és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
10: El desplegament policial realment té pocs precedents perquè, a banda de la seguretat del Papa, la coordinació serà també amb la Guàrdia Reial i la seguretat del president del govern espanyol.
2: 3CAT Info.
0: 3 minuts i seran 3:45 de la tarda. El president de Bolívia, Rodrigo Paz, se li acaba la paciència amb les protestes que des de fa gairebé un mes paralitzen bona part del país. Diu que la situació està a un pas de la ruptura i remarca que cal tornar a l'ordre. Les marxes van començar per exigir mesures davant la crisi econòmica, però ara han derivat en la petició de dimissió del president. El Parlament ha ampliat els poders per decretar l'estat d'excepció. Buenos Aires, Joan Biosca.
14: 25 dies de protestes, piquets i carreteres bloquejades han deixat la regió de La Paz, a Bolívia, pràcticament sense oxigen als hospitals, desabastida d'aliments i sense combustibles. Un caos a 6 mesos d'haver arribat al poder el president del país andí, el conservador Rodrigo Paz. Protestes en contra seva de sindicats i moviments indígenes en reclam de millores salarials contra la inflació i contra l'eliminació dels subsidis que han fet augmentar el preu de les benzines. El cap d'estat bolivià, Rodrigo Paz, ha alertat que s'ha arribat a un límit i és que una persona ha mort en les manifestacions i 4 han perdut la vida per no poder rebre assistència mèdica a temps pels talls.
15: Aquel que le hace daño a una ciudad como La Paz y El Alto no ama la patria. Para eso está el diálogo.
14: L'expresident bolivià Evo Morales, a qui a Bolívia situa d'estar al darrere d'aquesta crisi, acusa el cap d'estat actual, Rodrigo Paz, de ser una titella neoliberal dels Estats Units.
0: Més qüestions. El controvertit fons d'inversió holandès New Amsterdam Developers, que té una desena d'edificis dedicats al lloguer d'habitacions a Barcelona, té un deute de més de 220.000 euros amb Hisenda, que l'agència tributària vol recuperar ara amb els lloguers dels seus inquilins. Els veïns del bloc Papallona a l'Eixample ja han rebut cartes en què Hisenda els demana pagar els lloguers directament a l'agència tributària. Hisenda vol cobrar com sigui el deute d'aquest fons i per això ha ordenat l'embargar-li també les rendes que cobra als seus llogaters. La manera de fer-ho és demanar als veïns que no ingressin el lloguer a NAT, sinó directament a l'Agència Tributària Espanyola. Pels sindicats és una contradicció moral, si es pot anomenar així, perquè NAT, l'empresa, aquest controvertit fons d'inversió, es dediqui a fer fora de casa seva qui no pot pagar mentre ells no compleixen amb les seves obligacions fiscals. Anna Olesti és veïna d'un dels blocs afectats i portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
16: Esperen que nosaltres ens deixem el nostre sou a pagar el lloguer quan ells tenen un deute amb l'Estat. Van desnonar i van executar un desnonament la setmana passada de l'Eulàlia per un impagament quan ells són els primers que tenen un deute de milers d'euros.
0: El govern també ha obert un expedient a New Amsterdam Developers per incomplir la regulació dels lloguers. Els sindicats havien denunciat que lloga les habitacions per sobre del topall de preu marcat a Barcelona. I a partir de dilluns, 38 serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i cirurgies externes més enllà de les que fixa el seu marc laboral. És una mesura de pressió del Sindicat Metges de Catalunya que avui ha denunciat l'empitjorament de les llistes d'espera a la sanitat pública, justament per la falta de professionals. Unitat Mòbil a Barcelona, José Antonio Rodríguez i Mònica Mas.
17: Xavier Llaunar, secretari general del Sindicat Majoritari Metges de Catalunya, assegura que el 30% de l'activitat assistencial que es fa a Catalunya és gràcies a les paonades, és a dir, totes aquelles hores i serveis extres que es fan més enllà de la jornada laboral dels metges. A partir de l'1 de juny, almenys 38 serveis mèdics de 19 hospitals ho deixaran de fer i un dels col·lectius que més s'ha adherit a aquesta campanya seran els anestesiòlegs. I això pot repercutir tant en cirurgies com en proves i exploracions que requereixen sedació.
18: Hem dit prou perquè no estem disposats a seguir aguantant el sistema amb el nostre sobreesforç. Per això aquesta iniciativa està sent un complet i un absolut èxit, perquè la gent té molt clar que una persona que està fent 3.000 hores laborals a l'any no pot més.
17: El sindicat ha analitzat també l'evolució de les llistes d'espera durant el 2025 i remarca que el que va pitjor són les demores en les visites als especialistes. Han augmentat els dies d'espera per veure el traumatòleg, l'al·lergòleg i el cirurgià general. On hi ha més dies d'espera és a traumatologia i urologia. Pel que fa a les intervencions quirúrgiques, totes es fan en termini legal, però augmenten les esperes sobretot per una pròtesi de maluc, seguit d'una pròtesi de genoll i les reconstruccions mamàries. A nivell territorial, qui s'emporta la pitjor part és la regió metropolitana Nord, Vallesos i Maresme.
0: 4:45 de la tarda. Actualitzem la situació del trànsit. Equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda. Hi ha cues de més de 8 quilòmetres a Vilafranca del Penedès en sentit sud, una via que ha estat tallada durant una mitja hora per l'incendi d'un camió. Ara encara es manté, però, un carril obert, i això és el que ocasiona aquestes cues, com dèiem, de més de 8 quilòmetres. Se'n ressent l'N340 en aquest punt a Vilafranca del Penedès en sentit sud. També a la P7 hi ha retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud. A la C17 a Granollers i a Parets del Vallès en sentit sud. A la C60 a Argentona en sentit sud, cap a Mataró. A la C32 hi ha un carril tallat per un accident entre Cunit i Calafell en sentit nord. Tant a la C58 com a la C33, retencions des de Montcada i Reixac per l'entrada a Barcelona. A la 2 hi ha retencions també a Cornellà de Llobregat en tots dos sentits. A la B10 a Sant Adrià de Besòs, cap al nus de la Trinitat. A la Ronda de Dalt, ja a Barcelona, de Pedralbes a Horta en sentit Besòs i a Montbau en sentit Llobregat, mentre que a la Ronda Litoral hi ha retencions del Poblenou a la Ciutadella en sentit Llobregat i de la Zona Franca al Poble Sec en sentit Besòs. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Fins ara.
1: Fins ara.
2: El temps.
0: Néstor Gómez.
19: Calorada rècord la que tenim a hores d'ara a bona part de les comarques de l'interior del país i també del sector del prelitoral. Temperatures que han marcat rècord a poblacions com Cabanes, Girona, Barcelona, el Montmell, Torroja del Priorat, Vinebre i el Dover, i encara possiblement haurem de sumar unes quantes més. En el cas de Vinebre, la temperatura més alta avui assolida a Catalunya, 38,5 graus de temperatura màxima, ha fulminat el rècord anterior. També s'han fulminat el de Girona, per exemple, l'anterior rècord estava 35 i ha arribat a la xifra dels 37 de temperatura màxima. Calor desbocada, calor desfermada en aquesta recta final del mes de maig, i sembla que tot continuarà de la mateixa manera de cara a demà. Possiblement demà perdrem algun grau, a la façana costanera no farà tanta calor, però tot l'interior continuaran tenint temperatures ben similars a les d'avui. Avui, com a novetat, en l'estat del cel, la tarda assolellada, però en el sector del Pirineu creixeran alguns núvols i no es descarta que aparegui algun ruixat cap al sector de Solsonès, sobretot sectors del Port del Comte, àrees també del Cadí, sectors del Ripollès, a tot estirar. Aquesta situació meteorològica de temperatures molt altes, com deien, tindrà continuïtat demà, amb tendència que comencin a perdre intensitat de calor durant el cap de setmana.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Més qüestions, ara us parlem d'altres temes d'aquest dijous, de fet, avui hi ha. Nou robatori de xais a Catalunya. Aquest cop han estat uns 40 de la raça Xisqueta en una granja de Maçanet de la Selva. S'han recuperat en part perquè els Mossos els han localitzat ràpidament al Maresme. Ha estat clau un anunci online on es posaven a la venda els xais sostrets. A Maçanet de la Selva hi ha anat la Núria Peraire.
20: Els en van robar 40 dels més joves i n'han recuperat 27, la majoria femelles. Els lladres han venut majoritàriament els mascles. Els germans agraeixen la rapidesa d'actuació dels Mossos. Van posar la denúncia dimarts i dimecres i els van localitzar a un camp de Sant Cebrià de Vallalta al Maresme. També agraeixen l'ajuda dels seus companys pagesos, que van trobar un anunci a internet on es venien a més de 200 euros cada xai. Els ramaders afectats són dos germans, un d'ells, el Marc Martín P., assegura que si no s'hagués actuat ràpid, no haurien estat a temps de recuperar-los, i explica que va ser un cop dur.
21: Vull dir, jo al dematí
3: Aquell matí plegava, Però va ser, bueno, després, pues, bueno, et vas movent, veus suport de la gent, veus que la cosa es mou, igual no aconsegueixes res. Vale. Hem tingut molta sort, jo ho he dit abans. Hi ha menys ramats, perquè és una feina dura i la gent realment, pues, no vol fer-ho. Hi ha més robatoris. Pues aquesta temporada sí. La veritat és que sí.
20: Sospiten que els van robar per la porta més allunyada d'on viuen uns veïns i com que els estaven esquilant els animals, no portaven les esquelles.
0: Ens quedem a la selva perquè preocupació al massís de les Gavarres, a les comarques gironines, perquè hi ha un rebrot de fong que està atacant les alzines sureres. Els provoca una malaltia que es diu escaldat i algunes s'estan morint. Investiguen com combatre el caçar de la selva, Laia Claret.
21: Quim Gobau, gerent del Consorci de les Gavarres, explica en quina situació es troben.
22: Estem veient com moltes sureres tenen una mortalitat molt elevada dels suros que es van pelar els darrers anys i això posa en risc l'aprofitament d'aquestes finques sigui viable i, per tant, la gestió d'aquests boscos.
21: Per una banda, el fong que provoca l'escaldat es podria combatre amb un fong fungicida, però fa uns anys que Europa l'ha prohibit. Per l'altra, les alzines més afectades són les que van pelar els últims anys quan hi havia sequera. El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya hi està fent un estudi. Jorge Heras, cap de Sanitat Forestal d'Agricultura, especifica que un cop tinguin el resultat serviran per això.
23: En una primera fase és entendre millor la malaltia i a mesura que sapiguem més, pues, transmetre als propietaris, pues, orientacions de gestió, però la nostra esperança és trobar algun producte que pugui ajudar al control biològic. Sobretot el factor biòtic, el canvi climàtic que està afectant a les suredes. En concret aquí a les Gavarres probablement sigui de les tres zones o quatre zones de Catalunya, la que està empitjorant pitjor.
21: Aquests pròxims dies comença la campanya de pela de les alzines sureres.
0: I a Aitona, un municipi del Segrià conegut arreu del país per l'atractiu turístic dels presseguers en flor, la seva alcaldessa, que governa l'Ajuntament des de fa 16 anys, ha arribat a un acord amb la candidatura de Progrés, marca blanca dels socialistes, de cara a les eleccions municipals de l'any que ve. Pere Joan Álvarez.
24: Pujol va arribar el 2010 a l'alcaldia sota les sigles de Convergència i Unió. Fa dues legislatures i va concórrer amb el PDeCAT i des del 2023 governa amb majoria absoluta amb la llista primer Aitona, ara pacte local. Doncs bé, avui ha escenificat l'acord amb el primer secretari del PSC Lleida, Òscar Ordeig, per concórrer a les eleccions municipals sota les sigles Primer Aitona Candidatura de Progrés, que sumarà pels socialistes a Consells Comarcals o la Diputació. L'alcaldessa Rosa Pujol destaca les facilitats de comunicació amb el govern de Salvador Illa.
25: Cara, tu pugues agafar el telèfon com a alcaldessa i et responguen, i et contesten des d'un conseller a un director general. Feia molts anys que no passaven. I això és el que avui ja, de forma molt meditada, ha fet que Primer Aitona prengués aquesta decisió.
24: Ordeig assegura que ara és el moment de sumar i generar complicitats per donar més oportunitats al món rural. Afegeix que calen lideratges municipals, com el que representa Rosa Pujol.
26: Jo crec que Aitona, a través del seu lideratge municipal, doncs s'ha situat en el mapa de Catalunya. Això no és fàcil. Un municipi de Lleida, de l'entorn rural, agrari.
24: Aitona té 2.500 habitants.
0: I fins diumenge a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre es converteix en l'epicentre de la cultura catalana amb la 19a Fira Literarum. 43 programadors d'arreu dels Països Catalans es trobaran en una mostra referent on es podran veure 25 espectacles literaris. Móra d'Ebre, Jordi Barranca.
27: Literarum és una fira adreçada sobretot a programadors culturals, tot i que avui i demà la mostra la visiten les escoles i instituts de la comarca. Ja és un referent fora de les grans ciutats. Lluís Flores n'és el director.
28: Són programes molt més mitjans. No significa que siguin humils artísticament, perquè hi ha molt de potencial en moltes d'elles, però crec que el país no es representa només per les grans ciutats, sinó per unes ciutats mitjanes i petites que necessiten tindre uns productes que poden ser contractats, i aquesta és la fira d'ells.
27: Després d'haver passat per Morella, els ports, Calaceit, el Matarranya i Reus al Baix Camp, arriba a Móra d'Ebre amb dues apostes destacades.
28: Curial e Güelfa, la segona obra més important de la literatura medieval en narrativa. Per tant, la segona obra de narrativa més important en literatura catalana la tindrem, i a més clou també Gent Maumet, que és un dels projectes estrella que ha tingut Espais Escrit, que és la xarxa de patrimoni literari.
27: Hi ha espectacles audiovisuals, poesia recitada, circ o també pallassos. En paral·lel a la Fira Literarum també se celebra la 19a edició, en aquest cas, de la Fira del Llibre Branc.
0: És Alfred García, que és un dels 45 artistes que actuaran en el nou cicle de sales de concerts que impulsa Estrella d'Am per celebrar els 150 anys, juntament amb l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya. Altres noms són Miqui Núñez, Caral Laoz, Macaco, El Pony Pissador, Al·lèrgiques al Polen o El Petit de Calaril. Serà una programació amb artistes molt diversos, com explica Fàtima Mellado, codirectora de la SAC.
4: D'artistes grans consolidats que tornen, no?, a diferents sales, i també d'artistes emergents que comencen les seves carreres, no? I estils musicals tenim des del pop, de l'indie, fins al mestissatge, també hi ha música urbana, o sigui, per tots els públics.
0: El nou projecte reivindica les sales de concerts com equipaments culturals essencials per al creixement dels artistes i la vitalitat de l'escena musical del territori. Els concerts es faran entre el setembre i l'octubre a 45 sales de Catalunya, les Illes Balears, Castelló i Andorra, de diferents formats i capacitats que sumaran més de 22.000 localitats. I amb la música d'Alfred García hem arribat al temps dels esports.
2: Esports.
0: Fins les 5, Ricard Isidro, bona tarda.
5: Bona tarda, Marc. El Girona acaba de fer oficial que el tècnic Mitchell Sánchez no seguirà la banqueta la temporada vinent un cop ha finalitzat el seu contracte. Mitchell ha estat 5 temporades al càrrec i va ser l'entrenador del retorn a primera i de la classificació històrica per la Champions. En el comunicat, el Girona destaca la dedicació, el compromís i la professionalitat amb què ha liderat el primer equip, així com pel tracte humà, proper i respectuós que ha mantingut en tot moment amb els socis, els aficionats, la direcció i tots els treballadors del club.
2: 3CAT Info.
5: El davanter anglès Anthony Gordon passarà aquesta tarda la revisió mèdica a Barcelona com a pas previ d'oficialitzar-se el seu fitxatge pel Barça, la primera incorporació blaugrana per la temporada 2026-2027. El club blaugrana pagarà pel traspàs d'aquest jugador de 25 anys uns 70 milions d'euros més 10 en variables al Newcastle. Gordon tenia ofertes d'altres equips, però l'anglès ha donat prioritat a la proposta blaugrana. En principi, demà es faria oficial. L'arribada d'Anthony Gordon a l'equip que entrena Hansi Flick no significa que el club blaugrana descarti altres operacions, com ara les de Julián Álvarez, João Pedro o Marcus Rashford. De fet, el Barça presentarà una oferta per 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El president electe del Barça, Joan Laporta, i el director esportiu blaugrana, Deco, es van reunir ahir a la nit amb el representant del jugador per parlar de les condicions de l'acord i els van transmetre el desig de Julián de jugar al Barça. Tot i això, les negociacions es preveuen complexes. D'altra banda, 11 jugadores del Barça han estat convocades per jugar 2 partits de classificació per al Mundial del 2027 contra Anglaterra i Islàndia. Són Aitana Bonmatí, Cata Coll, Irene Paredes, Patrick Carro, Salma Parayuelo, Vicky López, Mapi León, Clara Serrajordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina i Iona Batlle, més les catalanes Laia Codina i Jana Fernández. La selecció espanyola femenina ha de jugar a Palma el 5 de juny contra Anglaterra i el 9 de juny viatjarà fins a Islàndia per jugar a Reykjavik contra el combinat islandès.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
5: Xavi Pascual ha explicat els motius que el portaran a deixar el Barça de bàsquet un cop finalitzi la temporada. L'entrenador de Gavà diu que se sent desgastat, que les derrotes cada vegada li fan més mal i que no es veu en cor de continuar el projecte.
6: Jo no he portat el Barça a playoff, jo. Al playoff d'Eurolliga. No m'ho perdonaré mai a la vida. Sóc així. Jo no puc perdre amb el Barça. És que no ho suporto. És que no puc. Aleshores, això em desgasta d'una manera fora de comunitat. I ho veia venir, i ho veia venir, i ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat.
5: Pascual assegura que no té una mala relació ni amb el club ni amb la direcció esportiva i reconeix que la decisió ha estat difícil de prendre, però que no hi ha volta enrere.
2: 3CAT Info.
5: Al torneig de tennis de Roland Garros destacaem l'eliminació del número 1 del món, l'italià Jannik Sinner, davant l'argentí Juan Manuel Cerúndolo per 3 sets a 2 per un cop de calor que l'ha afectat quan dominava per 2 sets a 0 i 5 a 1 al tercer set de la jornada d'avui. Destacar les classificacions de Coboli i Osaka, l'eliminació d'Emma Navarro. Avui també juguen partits, per exemple, Tiafoe, Sakkari, Ojeda Sim, Tsitsipas, Shelton, Kasatkina, Anisimova, Madison Keys, Arina Sabalenka i Coco Gauff.
2: 3CAT Info.
5: Parlem ara del Giro d'Itàlia. S'està disputant la 18a etapa del Giro amb 168 quilòmetres entre Fai de la Paganella i Pieve di Soligo. Ara mateix falten 19 quilòmetres per arribar a la línia meta. L'escapada ha quedat neutralitzada i ara el gran grup segueix unit, com diem, a 19 quilòmetres i a punt de començar l'ascensió en port de quarta categoria. L'etapa d'avui és de perfil pla, per tant, al final de l'etapa es preveu que serà a l'esprint. El danès Jonas Vingegaard ha tornat a sortir avui amb el Mallorca de líder, amb més de 4 minuts sobre el segon classificat, l'austríac Félix Gall. D'altra banda, en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ja té nou entrenador. Es tracta de Jorge Vargas, que serà l'encarregat de dirigir el primer equip en substitució de Xavi Closas. Aquest tècnic barceloní de 47 anys afrontarà així la seva primera experiència a primera divisió després de dirigir el filial 7 temporades. I Marc Márquez ha rebut permís dels metges per pujar demà a la moto al primer entrenament lliure del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, que es disputa aquest cap de setmana al circuit de Mugello. És un permís condicionat a una segona revisió durant demà.

0: mitja hora per l'incendi d'un camió. Ara hi ha més de 8 quilòmetres de retencions i només un carril obert. Sant Recent, l'N340, que presenta retencions de Sant Cugat Sesgarrigues a Vilafranca del Penedès.
1: L'última proposta del Departament d'Educació planteja en 4 anys un augment pròxim als 400 euros mensuals per als docents i prop de 7.000 nous efectius. Els sindicats analitzen ara l'oferta del govern. Avui la vaga ha afectat els mestres i professors del Maresme i el Vallès. Una vintena de dotacions dels bombers treballen en l'extinció d'un foc forestal a Òrrius, al Maresme. S'ha fet arribar una alerta de confinament a la població d'aquest municipi a causa del fum i l'alcalde afirma que s'han evacuat alguns veïns. La zona afectada té massa forestal molt densa. L'exministre de l'Interior, José Fernández Díaz, nega haver estat al cas ni haver ordenat l'operació Kitchen. A la seva declaració com a investigat a l'Audiència Nacional, l'exdirigent ha afirmat que es va assabentar de l'espionatge a Luis Bárcenas per la premsa. Qui va ser el seu número 2, Francisco Martínez, ha seguit la mateixa estratègia de defensa. El PSOE es desvincula de la suposada trama per boicotejar causes judicials i descarrega tota la responsabilitat sobre l'ex número 3, Santo Cerdán, i l'exmilitant Leire Díez. El ministre Òscar Puente denuncia mètodes no democràtics per enderrocar el govern. El PNB redobla la pressió perquè es convoquin eleccions, mentre la resta de socis d'investidura exigeixen a Sánchez explicacions al Congrés. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ordena a l'exèrcit que ignori els termes de l'alto al foc que va entrar en vigor a l'octubre i prengui el control del 70% de la franja de Gaza. Ara és del 60%. Netanyahu ho ha dit durant un discurs que ha fet a Cisjordània, ocupada, on ha afegit que tenen Hamas atrapat. Els negociadors dels Estats Units i l'Iran arriben a un acord per desbloquejar l'estret d'Hormuz i obrir converses sobre el programa nuclear iranià, però Trump hauria demanat un parell de dies d'abans per donar-li el vistiplau, segons el mitjà nord-americà Axios. I Alfred García, Miqui Núñez, Quimi Portet o el Pony Postador són alguns dels 45 artistes que actuaran en un nou cicle a sales de concerts que arrencarà al mes de setembre. L'Impuls Estrella Damm per celebrar els 150 anys juntament amb l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya.
2: Esports. El Girona fa oficial que el tècnic Michel Sánchez no seguirà la temporada vinent a un cop ha finalitzat el seu contracte. Michel ha estat 5 temporades al càrrec. Anthony Gordon passarà avui la revisió mèdica a Barcelona abans de firmar com a nou jugador del Barça. El club blaugrana pagaria entre 70 i 80 milions d'euros a Newcastle pel jugador. En paral·lel, el Barça presentarà una oferta a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez per 100 milions d'euros. I Xavi Pascual explica que deixarà el Barça de bàsquet al final de temporada perquè se sent desgastat i no es veu en cor de continuar el projecte. Afegeix que la decisió ha estat difícil de prendre, però que no hi ha marxa enrere.
1: I el temps, la calor d'avui ha trencat rècord de màxima a les ciutats de Girona i Barcelona i la més alta del país gairebé ha tocat els 39 graus. Una tarda assolellada i tòrrida amb algun ruixat puntual al Pirineu.
2: Trescat Info.
1: 5 i pràcticament 4 minuts. Molt bona tarda, sóc la Txell Garriga.
2: Trescat Info. Trescat Info.
1: L'última proposta del Departament d'Educació planteja en 4 anys un augment pròxim als 400 euros mensuals per als docents i prop de 7.000 nous efectius. Els sindicats i el govern estan reunits de nou després d'un recés. Avui la vaga a les aules ha afectat els mestres i professors del Maresme i el Vallès. Al Departament d'Educació tenim la nostra companya Maria Costa.
3: Ja hi ha les primeres xifres d'aquesta proposta escrita pel govern, una proposta, segons advertia aquest matí la mateixa consellera, que és ja definitiva. En matèria salarial, el sou acabaria augmentant pràcticament uns 400 euros al mes d'aquí 4 anys, concretament 392 euros pels mestres de primària i 398 euros pels de secundària. L'altre capítol de la proposta són les dotacions a partir del curs vinent. El govern ofereix fins als propers 4 cursos prop de 7.000 dotacions per l'escola inclusiva. La petició unitària dels sindicats era de 6.200 dotacions. En aquestes 7.000 ja s'inclourien els 1.800 efectius que el govern va aprovar aquest dimarts pel proper curs. Una altra mesura important és que el departament deixa per escrit que en un termini de 5 anys ha de pagar els estadis que es van deixar de cobrar per les retallades. En un recés no hem vist especialment els sindicats contents que han tornat a reunir-se.
1: 5 i 5 minuts, els bombers de la Generalitat treballen en un incendi forestal a Òrrius, al Maresme, amb 26 dotacions terrestres

0: 4 d'aèries. Protecció Civil ha emès una alerta de confinament pel fum d'aquest foc que també crema una indústria que emmagatzemava parafina. Els bombers detecten que l'incendi ja no es propaga. Unitat mòbil a Òrrius, Cèlia Forment, amb el suport tècnic de Matilde Seoane. Molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda. L'incendi ja ha engolit completament la nau de l'empresa de parafines i les flames que encara cremen afecten una zona ara de massa forestal que connecta directament la serralada litoral. Els helicòpters continuen fent descàrregues constants d'aigua per evitar que el foc avanci bosc endins pel flanc dret i entre els veïns hi ha preocupació per la rapidesa amb què s'ha estès l'incendi i per la gran columna de fum densa visible des de diversos punts del Maresme i el Vallès.
2: El vent va i ve i tot el que primer va cap a un cantó després se'n va cap a un altre, que és el que està passant, que ara va cap al Vallès.
3: És una de les grans pors que tens, no?, quan vius aquí en un poble enmig del bosc, que es prengui foc.
4: Mira, a mi m'ha sorprès, soc un dels afectats perquè la casa està a 200 metres d'on hi ha l'incendi, hi ha una columna de fum molt gran, i llavors al cap d'una estona un xicot aquí del poble que és bomber però que estava fora de servei ens ha vingut a buscar, ens ha dit que abandonessin totes les cases.
1: Prop de les flames hi ha algunes masies disseminades que ja s'han evacuat, segons ha confirmat a Catalunya Ràdio l'alcalde d'Òrrius, Xavier Masgrau.
5: El que fem ara és desallotjar una part de nuclis disseminats de la població i la resta com confinament.
1: Tot i la virulència de les flames, no hi ha ferits greus i el SEM ha atès 5 persones in situ que no han necessitat ser hospitalitzades.
0: Cèlia Forment amb el suport tècnic de Matilde Seoane. Molt bona tarda, gràcies.
1: Fins ara, gràcies.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: En el judici de la Kitchen a l'Audiència Nacional, l'ex número 2 d'Interior i l'exministre José Fernández Díaz ha calcat l'estratègia durant l'interrogatori com a acusats. Han assegurat que no sabien res de l'operació per espiar i robar informació compromesa per al PP. L'exministre, fins i tot, ha dit que se'n va assabentar per la premsa 2 anys més tard dels fets que ara es jutgen. Madrid, Tània Tàpia.
7: S'ha fet evident el pacte de no agressió entre tots dos, que han respost només les preguntes del seu advocat, un interrogatori dirigit on s'han desvinculat de la Kitchen. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven amb fons reservats al xofer de Bárcenas per espiar-lo. Sentim Francisco Martínez.
8: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
7: Testimoni idèntic al de l'exministre, que diu que no sabia res de res i va conèixer l'existència de la Kitchen per la premsa el 2015, 2 anys més tard, dels fets que ara jutgen.
9: Pero hasta ese momento yo no había oído hablar de nadie, ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, con la operación Kitchen.
7: Els dos han mesurat les paraules i han evitat incriminar l'altre, tot i entrar en alguna contradicció. Martínez diu que ja van comentar la Kitchen amb l'exministre el 2013. Ell el truca preguntant per si sabia res d'un possible confident, però l'exministre diu que no, que fins al 2015 ell no se'n va assabentar. En tot cas, avui s'ha fet palès un canvi molt significatiu perquè la fase d'instrucció es van escridassar i acusar mútuament en un acarament davant del jutge. Martínez fins i tot va registrar davant de notari uns missatges amb l'exministre on parlaven de l'espionatge a Bárcenas a través del seu xofer. Avui el seu advocat ni li ha preguntat per aquests missatges, si n'ha parlat l'exministre per negar-los.
9: Mal podia jo conocer ja detalls com els que presumptament aquí s'hi ve.
10: No lo reconoce, por tanto.
9: No, claro que no.
10: De acuerdo.
7: Tots dos s'enfronten a 15 anys de presó.
0: Pedro Sánchez i el PSOE s'enrenten les mans i es desvinculen de la suposada trama per boicotejar causes judicials. L'endemà de l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu dels socialistes, el partit descarrega tota la responsabilitat sobre el seu exnúmero 3, Santo Cerdán, i també l'exmilitant Leire Díez, i eviten donar explicacions d'una trama que, segons els jutges, es va finançar amb diners del partit a través de factures falses. Tornem cap a Madrid. Paula Brujats.
11: Santo Cerdán i Leire Díez anaven per lliure, segons el PSOE, que recorda que ja se'ls va expulsar del partit fa un any. Diuen els socialistes que si hi ha factures falses firmades per la gerent del PSOE perquè obeïa ordres de Cerdán, que era el número 3. El partit, diuen, no va muntar cap claveguera ni la va finançar, com diu el jutge, però poques més explicacions d'un PSOE que està bunqueritzat i desbordat per l'acumulació de casos judicials. Avui, de la prudència d'alguns, com el portaveu Patxi López.
12: Supongo que la justicia es la que tiene que
10: que certificar todas estas cosas con pruebas.
11: A la indignació de ministres com Òscar Puente, que passa l'atac contra policia i jutges i parla d'actuacions antidemocràtiques.
12: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
11: La Moncloa diu que si existia la suposada trama, Pedro Sánchez no en tenia ni idea, tot i que, segons el jutge, la trama es va activar només dos dies després de l'imputació de la seva parella. Unes explicacions que pel Partit Popular no s'aguanten per enlloc, Borja Sémper, portaveu.
13: El president del govern ayer dijo que las cuentas del Partido Socialista son escrupulosas, justo el mismo día en el que la gerente del partido era imputada. Es verdaderamente sorprendente cómo el presidente del gobierno fía y une su futuro al de la gerente del partido imputada.
11: I Feijo torna a pressionar els socis del govern espanyol, diu que seran còmplices de tot si no trenquen amb Pedro Sánchez.
0: Una de les causes que la suposada trama del PSOE hauria intentat frenar és la que afecta el germà del president del govern espanyol, David Sánchez. Avui ha començat el judici en què se l'acusa de prevaricació administrativa i tràfic d'influències. És per la plaça que va obtenir el 2017 a la Diputació de Badajoz per coordinar activitats musicals als conservatoris. En la primera sessió, la de qüestions prèvies, l'advocat de Sánchez, Emilio Cortés, ha demanat la nul·litat d'aquesta causa. Ha argumentat que les denúncies tenen un marcat biaix polític i se sustenten en retalls de premsa amb informacions falses, i ha posat aquest exemple.
14: La trama de Aldama desvió mordidas a sociedades del pequeño pueblo portugués donde vive el hermano de Sánchez. Ya aquí habían encontrado el enganche popular. Esto tiene una inspiración de signo político. Ni el señor Sánchez, ni la población de Elba, ni nada parecido. O sea, esto es una pura invención. Esto es mentira, una falacia.
0: I en qualsevol cas, segons el lletrat, el delicte per acceptació irregular d'un càrrec públic hauria prescrit perquè s'hauria comès en un moment de la firma de contracte fa 9 anys. Des de l'acusació de l'organització Manos Limpias, José María Bueno ha rebutjat la prescripció, ha argumentat que es van continuar cometent delictes després de la firma del contracte, quan Sánchez va portar amics seus a la institució, i tot amb la connivència de diversos membres de la Diputació.
15: Los miembros de la Diputación, los que estaban al mando de la Diputación, los acusados, abren las puertas de la Diputación para que este señor pueda desarrollar aquí sus actividades sostenidas económicamente por la Diputación con el nombramiento ilegal y luego el traer a sus colaboradores.
0: A les acusacions també hi ha Vox, el PP i Azteoir, que demanen 3 anys de presó per a David Sánchez i també per a Miguel Gallardo, expresident de la Diputació i exsecretari del PSOE a Extremadura. A la causa hi ha 11 investigats i el judici durarà fins a mitjans del mes de juny. Els partits que van investir Pedro Sánchez aguanten, però l'alè descarten la moció de censura i només el Partit Nacionalista Basc redobla la pressió al PSOE perquè convoqui eleccions. Aitor Esteban insisteix que la legislatura ha arribat al final i que Pedro Sánchez ha de convocar eleccions per aquest 2026.
16: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
0: Els partits independentistes catalans, pendents ara de l'amnistia dels seus líders, que es demora, es queden per ara en l'exigència d'explicacions. Des de Junts, Míriam Nogueres ha negat al Matí de Catalunya Ràdio contactes amb el PP.
17: Ells estan descartant la moció, no estan contactant els partits i estan demanant eleccions, però la realitat és que la situació es veu i no serveix de res que surti el president de Catalunya, el president Illa, nerviós, enfadat i renyant. El que han de fer és sortir a donar explicacions al PSOE i al PSC, de sortir d'aquest búnquer en el que estan posats.
0: El portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, demana a Sánchez que s'expliqui davant de la cambra.
18: La gente merece algo mucho mejor. Para empezar, una izquierda que no dé vergüenza. Lo mejor para que no pase es tener tu casa limpia. Deben dar explicaciones, o sea, lo del silencio le servía a Rajoy.
0: La vicepresidenta i líder de Sumar, Yolanda Díaz, apuja el to davant del PSOE, el seu soci de govern.
19: La política no es la vergüenza que estamos viendo todos los días en nuestro país. Venga de donde venga.
0: I Podem qualificar la situació d'insostenible. Hem arribat pràcticament a un quart de sis, moment per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit i actualitzar també la previsió meteorològica. Com sempre, comencem a les carreteres. I tots els detalls els té la nostra companya Carmina Malagarriga. Bona tarda.
20: Bona tarda, Txell. Doncs cues a la P7, entre Subirats i Vilafranca del Penedès en sentit sud, després que aquesta via hagi estat tallada durant una mitja hora aproximadament per l'incendi d'un camió. Ara hi ha 9 quilòmetres de retencions i només un carril obert. Se'n ressent l'N340, que presenta retencions de Sant Cugat Sescarrigues a Vilafranca. També a la P7, l'avaria d'un vehicle talla un carril a l'altura de Sant Cugat del Vallès en sentit nord. I a Barberà del Vallès també hi ha retencions a la P7 en sentit sud. A la C-17, a Granollers, en sentit nord, i a Parets del Vallès, en sentit sud. A la C-60, a Argentona, en sentit sud, cap a Mataró. A la C-58, a Sabadell, en sentit nord, i tant a la C-58 com a la C-33, a l'altura de Montcada i Reixac, cap a Barcelona. També a la 2, a Cornellà de Llobregat, en tots dos sentits. A la B-23, Esplugues de Llobregat, cap a l'entrada a Barcelona per la Diagonal. A la B-10, a Sant Adrià de Besòs, cap al nus de la Trinitat, a la Ronda de Dalt, entre Pedralbes i les Roquetes, en sentit Besòs, i entre Sant Gervasi i Pedralbes, en sentit Llobregat, mentre que la Ronda Litoral, del Poble Nou a la Barceloneta, en sentit Llobregat, i a la zona franca fins a Montjuïc en sentit Besòs. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
6: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
21: Ambient tòrrid avui arreu del país amb temperatures màximes que han batut rècord de calor de temperatura màxima en un mes de maig. Parlem de 37 graus a la ciutat de Girona. També a Barcelona, 33 graus, que també ha sigut rècord. Al Torroja de Priorat, 38 graus. I Vinebre, a 38,5 graus. També rècord de temperatura, gairebé 39 graus. I estem a les acaballes del mes de maig. Una situació meteorològica que estarà encapçalada avui el sol per aquest ambient tòrric que ens ha d'acompanyar durant tota la tarda i fins i tot hem de parlar d'unes nits molt càlides a la façana costanera, novament a l'àrea de Barcelona aquesta propera nit. Més que de mal dormir, tornarem a tenir nit tropical, mínimes que no baixaran dels 20 graus, i no només a l'àrea de Barcelona, sinó possiblement al sector de Portbou, sector de la Costa Brava Nord, tindrem temperatures mínimes que tampoc baixaran de la xifra dels 20 graus. La novetat d'avui serà l'aparició d'alguns núvols cap al sector del Pirineu i no es descarta que aparegui algun petit ruixat punt cap al sector del Cadí, sectors també del Ripollès de poca importància. De cara a demà, doncs possiblement baixin una mica les temperatures a la façana costanera, però a tot l'interior continuarà fent tanta calor com la d'avui. De nou demà, màximes per sobre dels 35 graus a les comarques de l'interior i novament, possiblement, per sobre dels 36 o dels 37 cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
22: Al Munt.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al Munt.cat.
6: 3CAT Info.
0: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ordena a l'exèrcit que ignori els termes de l'alto el foc que van entrar en vigor a l'octubre i prengui el control del 70% de la franja de Gaza. Ara és del 60%. En un vídeo emès a la televisió israeliana es veu Netanyahu assegurant que durant un discurs a la Cisjordània ocupada, que tenen Hamas atrapat i que tenen la determinació d'arribar a aquest 70% del control de Gaza. La guerra a l'Orient Mitjà ha escalat al front del Líban i també ha augmentat les hostilitats entre els Estats Units i l'Iran. L'exèrcit nord-americà ha atacat aquesta nit objectius militars iranians per segona vegada en 3 dies. El règim de Teheran ha respost contra una base aèria nord-americana a Kuwait. Les negociacions entre els Estats Units i l'Iran es mantenen, però enmig de missatges descoratjadors. El líder suprem de l'Iran acusa els Estats Units i Israel d'intentar posar el país de genolls i Donald Trump nega l'existència d'un esborrany d'acord de pau. Davant d'unes expectatives de pau cada vegada doncs, més allunyades, el preu de petroli ha tornat a pujar a l'entorn d'un 3%, amb el barril de Brent ara al voltant dels 96 dòlars. Doncs bé, els negociadors dels Estats Units i l'Iran han arribat a un acord per ampliar l'alto el foc, 60 dies, i iniciar les negociacions sobre el programa nuclear iranià, però Trump encara l'hauria de validar, segons indica el mitjà nord-americà Axios. El president dels Estats Units hauria demanat un parell de dies més per valorar millorar la proposta segons la mateixa font. L'acord també inclouria l'eliminació de les restriccions a la navegació de l'estret d'Hormuz per part de l'Iran i el desbloqueig dels ports iranians per part de l'armada nord-americana. Iran també hauria de retirar totes les mines de l'estret en un període de 30 dies. Els Estats Units també s'haurien compromès a negociar un possible relaxament de les sancions a Teheran i la possibilitat de descongelar fons iranians a l'estranger. La televisió estatal iraniana ja va informar ahir d'un memoràndum d'entreteniment entre les parts en el mateix sentit, però el mateix Donald Trump va negar aquest acord. I en paral·lel a les negociacions, en les últimes hores han augmentat les hostilitats entre els Estats Units, com dèiem, i l'Iran. L'exèrcit nord-americà ha atacat objectius militars iranians per segona vegada en 3 dies i Teheran ha respost contra una base aèria nord-americana a Kuwait. La Unió Europea vol consensuar de què parla amb Moscou abans de decidir qui hi parla. La guerra d'Ucraïna és un dels temes principals en la reunió informal de ministres d'Afers Estrangers dels 27, que es fa avui i demà a Xipre, i en què constaten que, de moment, no es donen les condicions per asseure's a negociar amb els russos. Abans de començar la sessió, la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha dit que cal reduir la mida de les forces armades russes, una proposta qualificada d'idiota pel ministre d'Afers Estrangers rus, Sergei Lavrov. I en tot cas, per Kallas, l'important és saber què se li ha de reclamar a Vladimir Putin.
2: És un parany en el qual Rússia ens vol fer caure, que discutim sobre qui parla amb ells. No caiguem en aquest parany. Les negociacions sempre són un esforç d'equip. Tens polis bons i polis dolents. Per això la substància és molt més important que el qui.
0: Admès que hi ha coses que només els correspon negociar als dos bàndols, Kiev i Moscou, però ha remarcat que hi ha altres temes, com per exemple les sancions que corresponen a Brussel·les. En aquest sentit, el ministre italià Antonio Tajani considera que per treure les sancions dels europeus han de seure a la taula de negociacions i ha parlat de qui hi ha d'anar.
3: Europa decidirà el nom del negociador, no ho farà el senyor Putin. Nosaltres ho decidirem.
0: El seu homòleg espanyol, José Manuel Álvarez, vol consensuar una posició.
4: 3CAT Info.
0: El gegant xinès Costco i la multinacional logística argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en un dels seus nodes de mercaderies al Mediterrani. El projecte, que té l'objectiu que el port passi a jugar a la primera divisió europea de la logística, generarà 180 llocs de treball directes. Tarragona, Ricard Buigas.
23: L'aliança empresarial Costco PTP construirà i explotarà el moll d'Andalusia. Ocuparà una superfície de més de 500.000 metres quadrats on s'inclou la terminal ferroportuària de la Boella. Tindrà 1 quilòmetre lineal d'atracament. La terminal polivalent acollirà contenidors, mercaderies generals i vehicles. Preveu començar a operar l'any que ve i està a ple rendiment el 2028. El port diu que s'acabaran generant 180 llocs de treball directes a banda dels llocs indirectes vinculats amb la logística, transport ferroviari, serveis duaners i altres associats a l'ecosistema del port. El director general de PTP Group, Guillermo Miciani, destaca l'experiència de l'aliança empresarial que farà créixer el port tarragoní.
24: La principal fortaleza es la de realizar desarrollos portuarios interconectados que permiten vincular mercados desde diferentes regiones. Y esa es la experiencia que queremos aportar para potenciar el puerto de Tarragona.
23: El port de Tarragona defineix el dia d'històric, apunta que es tracta d'un dels projectes logístics intermodals més rellevants en desenvolupament a la Mediterrània Occidental.

0: Alfred García és un dels 45 artistes que actuaran en el nou cicle de sales de concerts que impulsa Estrella Damm per celebrar els 150 anys, juntament també amb l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya. Altres noms són Miqui Núñez, Caral Laoz, Macaco, El Poni Pissador, Al·lèrgiques al Polen o El Petit de Calaril. Serà una programació amb artistes molt diversos, com explica Fàtima Mellado, és la codirectora de la SAC.
1: D'artistes grans consolidats que tornen, no?, a diferents sales, i també d'artistes emergents que comencen les seves carreres, no? I estils musicals tenim des del pop, de l'indie, fins al mestissatge, també hi ha música urbana, o sigui, per tots els públics.
0: El nou projecte reivindica les sales de concerts com equipaments culturals essencials per al creixement dels artistes i la vitalitat de l'escena musical del territori. Els concerts es faran entre el mes de setembre i l'octubre a 45 sales de Catalunya, les Illes Balears, Castelló i Andorra, de diferents formats i capacitats, això sí, que sumaran més de 22.000 localitats. Esports. Pràcticament 5 minuts per 6:15, moment per repassar tota l'actualitat esportiva amb en Ricard Isidro. Bona tarda.
2: Bona tarda, Txell. El Girona acaba de fer oficial que el tècnic Mitchell Sánchez no seguirà a la banqueta la temporada vinent, un cop ha finalitzat el seu contracte. Mitchell ha estat en total 5 temporades al càrrec i va ser l'entrenador del retorn a la primera divisió i de la classificació històrica per la Champions. En el comunicat publicat a les xarxes socials, el Girona destaca la dedicació, el compromís i la professionalitat amb què ha liderat el primer equip, així com també pel tracte humà proper i respectuós que ha mantingut en tot moment amb els socis, els aficionats, la direcció i tots els treballadors del club. Ara, el destí de Mitchell serà l'Ajax d'Amsterdam. 3CAT Info. El davanter anglès Anthony Gordon passarà aquesta tarda la revisió mèdica a Barcelona com a pas previ d'oficialitzar-se el seu fitxatge pel Barça, la primera incorporació blaugrana per la temporada 2026-2027. El club pagarà pel traspàs d'aquest jugador de 25 anys uns 70 milions d'euros més 10 en variables al Newcastle. Gordon tenia ofertes d'altres equips, però l'anglès ha donat prioritat a la proposta blaugrana. En principi, demà ja es faria oficial. L'arribada d'Anthony Gordon a l'equip que entrena Hansi Flick no significa que el club blaugrana hagi descartat altres operacions, com ara les de Julián Álvarez, João Pedro o Marcus Rashford. De fet, el Barça presentarà una oferta de 100 milions a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El president electe del Barça, Joan Laporta, i el director esportiu blaugrana, Deco, es van reunir ahir a la nit amb el representant del jugador per parlar de les condicions de l'acord i els van transmetre el desig de Julián de jugar de blaugrana. Tot i això, les negociacions es preveuen complexes. D'altra banda, 11 jugadores del Barça han estat convocades per jugar dos partits de classificació pel Mundial del 2027 de la selecció espanyola femenina contra Anglaterra i Islàndia. Són Aitana Bonmatí, Cata Coll, Irene Paredes, Patrick Jarro, Salma Parayuelo, Vicky López, Mapi León, Clara Serra Jordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina i Ona Batlle. Més, a les catalanes, Laia Codina i Jana Fernández. Sònia Bermúdez, la seleccionadora espanyola femenina de futbol, parla del retorn d'Aitana Bonmatí un cop s'ha recuperat de la seva lesió al turmell.
3: Está bien, es verdad que venía de una lesión muy dura, pero me consta que está con mucha ilusión, con muchas ganas de estar con nosotros, de sumarse a la concentración, de aportar, y bueno, nosotros estamos encantados de volver a tenerla. Para nosotros es una jugadora fundamental, es una de nuestras capitanas, y bueno, estamos encantados de tenerla, así que me consta que está feliz de volver con la selección.
2: La selecció espanyola femenina jugarà el dia 5 de juny contra Anglaterra a Palma de Mallorca i el dia 9 anirà fins a Islàndia per jugar a Reykjavik contra el combinat islandès.
4: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
2: Xavi Pasqual ha explicat els motius que el portaran a deixar el Barça de bàsquet un cop finalitzi la temporada. L'entrenador de Gavà diu que se sent desgastat, que les derrotes cada vegada li fan més mal i que no es veu en cor de continuar el projecte.
5: M'he acostumat a una manera de fer que és diferent a com has de fer, lògicament, en un club poliesportiu com és el Futbol Club Barcelona. Això a mi globalment m'ha representat un desgast molt gran, perquè hi ha moltes coses que no estava acostumat a funcionar d'aquesta manera i m'ha anat desgastant en el temps.
2: Pasqual assegura que no té una mala relació ni amb el club ni amb la direcció esportiva i reconeix que la decisió ha estat difícil de prendre, però que no hi ha volta enrere.
4: 3CAT Info.
2: Marc Márquez ha rebut permís dels metges per pujar demà a la moto del primer entrenament lliure del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP que es disputa aquest cap de setmana al circuit de Mugello. És un permís condicionat a una segona revisió durant demà. Márquez diu que a Mugello l'objectiu és més físic que no pas esportiu.
6: Si quiero pensar en el campeonato, lo único que voy a crear es más situaciones de poner en compromiso mi cuerpo con lesiones, que siempre puede pasar, que sales a pista y siempre hay el riesgo y siempre apretas a todo lo que eso sientes, pero tengo que ser muy consciente de dónde estoy y dónde quiero llegar.
2: Márquez torna després de ser operat doblement al dit petit del peu dret i a l'espatlla dreta el passat dia 10 per una caiguda a l'esprint del Gran Premi de França. I el torneig de tennis de Roland Garros destaca l'eliminació del número 1 del món, l'italià Yannick Sinner, davant l'argentí Juan Manuel Cerúndolo per 3-2. El tennista italià ha patit molèsties importants, concretament per un cop de calor que l'ha afectat quan dominava clarament el marcador per 2-7-0 i un 5-1 favorable al tercer set. També destacar les classificacions de Cowboy al quadre masculí, d'Osaka al femení, i en ciclisme al Giro d'Itàlia, en marxa els últims quilòmetres de la 18a etapa. El danès Jonas Vingegaard ha sortit amb el maillot rosa de líder.
0: Són 6:15, principals titulars d'aquesta hora i, com sempre, comencem fent un cop d'ull a l'estat del trànsit. Carmina Balagarriga.
7: A la P7, a Vilafranca del Penedès, en sentit sud, hi ha 10 quilòmetres de cua i només un carril obert, després que s'ha hagut de tallar per l'incendi d'un camió. La seva via alternativa, l'N340, se'n ressent i arrossega en retencions de Sant Pere Molanta a Moja. D'altra banda, també a la P7 ja s'han obert tots els carrils a Sant Cugat del Vallès en sentit nord, però hi ha uns 3 quilòmetres de retencions.
0: El foc d'Òrrius evoluciona favorablement i ja no es propaga. Es manté el confinament dels veïns d'aquesta població del Maresme. L'incendi ha començat aquest migdia. L'última proposta del Departament d'Educació planteja en 4 anys un augment pròxim als 400 euros mensuals pels docents i prop de 7.000 nous efectius. Els sindicats analitzen ara l'oferta del govern. Avui la vaga ha afectat els mestres i professors del Maresme i el Vallès. L'exministre de l'Interior, José Fernández Díaz, nega haver estat al cas ni haver ordenat l'operació Kitchen. A la seva declaració com a investigat a l'Audiència Nacional, l'exdirigent ha afirmat que es va assabentar de l'espionatge a Luis Bárcenas per la premsa. Qui va ser el seu número 2, Francisco Martínez, ha seguit la mateixa estratègia de defensa. I fins les 6 en punt, més notícies. Un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra es desplegarà durant la visita del Papa Lleó a Barcelona i Montserrat. S'instal·laran dues pantalles gegants al carrer, una a l'Arc de Triomf i l'altra a la plaça de les Glòries. Les restriccions de seguretat s'aplicaran a tots els punts de la visita. També parlarem de la preocupació al massís de les Gavarres a les comarques gironines perquè hi ha un rebrot d'un fong que està atacant les alzines sureres. O que un jutjat de Tarragona aixeca les cautelars que han obligat a paralitzar la retirada del monument franquista de Tortosa. Durant 5 anys, l'Ajuntament podrà reprendre els treballs quan la justícia avali la legalitat de la llicència d'obres. I en esport, Ricard Isidro, què destacarem?
2: Tres noms. El primer, el de Michel Sánchez, del Girona, fa oficial que el tècnic no seguirà la temporada vinent un cop ha finalitzat el seu contracte. El segon és el del davanter del Newcastle, Anthony Gordon, que passa avui la revisió mèdica a Barcelona abans de firmar un nou contracte com a jugador del Barça. I Xavi Pascual explica que deixarà el Barça de bàsquet a final de temporada perquè se sent desgastat.
0: I el temps, la calor d'avui ha trencat rècord de màxima a les ciutats de Girona i de Barcelona i la més alta del país gairebé han tocat els 39 graus, una tarda assolellada i tòrrida amb algun ruixat puntual al Pirineu.

0: Passen 3 minuts de 6:15. De seguida us avançarem totes aquestes notícies que us destacàvem.
1: Hem sortit al carrer per omplir-lo de solidaritat. Hem fet arribar un missatge d'optimisme i de prevenció de la salut a la ciutadania, sobretot als joves. I gràcies a la vostra mobilització i compromís, els 14.425.548 euros recaptats seguiran impulsant la recerca sobre el càncer i donant esperança a milions de persones. La Marató diu molt de tu.
0: Doncs comencem. L'última proposta del Departament d'Educació planteja en 4 anys un augment pròxims als 400 euros mensuals per als docents i prop de 7.000 nous efectius. Els sindicats i el govern estan reunits de nou aquesta tarda ara després d'un recés. Avui la vaga a les aules ha afectat els mestres i professors, recordem, del Maresme i el Vallès. Departament d'Educació, Maria Costa.
2: Ja hi ha les primeres xifres d'aquesta proposta escrita pel govern, una proposta, segons advertí aquest matí la mateixa consellera, que és ja definitiva. En matèria salarial, el sou acabaria augmentant pràcticament uns 400 euros al mes d'aquí 4 anys, concretament 392 euros pels mestres de primària i 398 euros pels de secundària. L'altre capítol de la proposta són les dotacions a partir del curs vinent. El govern ofereix fins als propers 4 cursos prop de 7.000 dotacions per l'escola inclusiva. La petició unitària dels sindicats era de 6.200 dotacions. En aquestes 7.000 ja s'inclourien els 1.800 efectius que el govern va aprovar aquest dimarts pel proper curs. Una altra mesura important és que el departament deixa per escrit que en un termini de 5 anys ha de pagar els estadis que es van deixar de cobrar per les retallades. En un recés no hem vist especialment els sindicats contents que han tornat a reunir-se.
0: I l'incendi declarat aquest migdia a Òrrius, al Maresme, evoluciona de manera favorable. Una vintena de dotacions terrestres i 4 d'aèries continuen, però, treballant a la zona. Els veïns continuen confinats, però la previsió és que puguin sortir de casa al llarg d'aquest vespre, segons fonts de l'Ajuntament. Unitat mòbil a Òrrius, Cèlia Forment, amb el suport tècnic de Matilde Sebane. Molt bona tarda.
3: Hola, bona tarda. L'incendi ja ha engolit completament la nau de l'empresa de parafines i les flames continuen actives en una zona de massa forestal que connecta amb la serralada litoral. Els helicòpters segueixen fent aquestes descàrregues constants d'aigua per evitar que el foc avanci bosc endins, ara pel flanc dret. L'alcalde d'Òrrius, Xavier Masgrau, ha confirmat a Catalunya Ràdio que el confinament decretat aquest dijous es podrà aixecar cap a les 8 del vespre, tot i que manté la màxima preocupació per l'evolució de l'incendi.
4: Està estabilitzat, està controlat. Segurament estaran dies, dia i nit, suposo que hi haurà la dotació de bombers. Però jo crec que probablement abans de les 8 del vespre i tal, segurament que podem tornar, diguem, a la normalitat, entre cometes.
3: Entre els veïns hi ha preocupació per la rapidesa amb què s'han estès les flames i per la gran columna de fum, molt densa, molt visible, que ara ja comença a anar a la baixa, però encara es veu des de diversos punts del Maresme i el Vallès.
5: El vent va i ve i tot el que primer va cap a un cantó, després se'n va cap a un altre, que és el que està passant, que ara va cap al Vallès.
6: És una de les grans pors que tens, no?, quan vius aquí en un poble enmig del bosc, que es prengui foc.
7: Mira, a mi m'ha sorprès. Soc un dels afectats perquè la casa està a 200 metres d'on hi ha l'incendi. Veig una columna de fum molt gran i llavors al cap d'una estona un xicot aquí del poble que és bomber però que estava fora de servei ens ha vingut a buscar i ens ha dit que abandonessin totes les cases.
3: Tot i la virulència de les flames, no hi ha ferits greus. El SEM ha atès 5 persones in situ que no han necessitat ser traslladades a cap centre hospitalari.
0: Cèlia Forment amb el suport tècnic de Matilde Seani. Gràcies, bona tarda.
3: Adéu, bona tarda.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En el judici de la Kitchen a l'Audiència Nacional, l'exnúmero 2 de l'Interior i exministre José Fernández Díaz ha calcat l'estratègia durant l'interrogatori com a acusats. Han assegurat que no sabien res de l'operació per espiar i robar informació compromesa per al PP. L'exministre fins i tot ha dit que se'n va assabentar per la premsa fa 2 anys més tard dels fets que ara es jutgen a Madrid. Doncs si anem amb la Tània Tàpia.
9: S'ha fet evident el pacte de no agressió entre tots dos, que han respost només les preguntes del seu advocat, un interrogatori dirigit on s'han desvinculat de la Kitchen. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven amb fons reservats al xofer de Bárcenas per espiar-lo. Sentim Francisco Martínez.
10: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
9: Testimoni idèntic al de l'exministre, que diu que no sabia res de res i va conèixer l'existència de la Kitchen per la premsa el 2015, dos anys més tard, dels fets que ara jutgen.
11: Però hasta ese momento yo no había oído hablar de nadie, ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, con la operación Kitchen.
9: Els dos han mesurat les paraules i han evitat incriminar l'altre, tot i entrar en alguna contradicció. Martínez diu que ja van comentar la Kitchen amb l'exministre el 2013. Ell el truca preguntant per si sabia res d'un possible confident, però l'exministre diu que no, que fins al 2015 ell no se'n va assabentar. En tot cas, avui s'ha fet palès un canvi molt significatiu perquè la fase d'instrucció es van escridassar i acusar mútuament en un acarament davant del jutge. Martínez fins i tot va registrar davant de notari uns missatges amb l'exministre on parlaven de l'espionatge a Bárcenas a través del seu xofer. Avui el seu advocat ni li ha preguntat per aquests missatges, si n'ha parlat l'exministre per negar-los.
11: Mal podia jo conocer ja detalles com los que presuntamente aquí se dicen.
12: No lo reconoce, por tanto.
11: No, claro que no.
12: De acuerdo.
9: Tots dos s'enfronten a 15 anys de presó.
0: Pedro Sánchez i el PSOE es desvinculen de la suposada trama per boicotejar causes judicials. L'endemà de l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu dels socialistes, el partit descarrega tota la responsabilitat sobre el seu ex número 3, Santos Cerdán, i l'exmilitant Leire Díez, i eviten donar explicacions d'una trama que, segons els jutges, es va finançar amb diners del partit a través de factures falses. La reacció més contundent ha estat la del ministre Óscar Puente, que ha parlat directament d'actuacions antidemocràtiques.
13: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
0: La Moncloa insisteix que Pedro Sánchez no sabia res d'aquesta suposada trama. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'afegeix a la tesi del ministre Puente i apunta a una operació judicial contra Pedro Sánchez.
14: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
0: Illa n'ha parlat per primer cop després que ahir l'Audiència Nacional demanés les factures de la campanya electoral del PSC que el va portar a la presidència de la Generalitat. D'aquest requeriment d'informació i de les sospites del jutge, Illa no n'ha dit però res. I també mega operació de la policia judicial portuguesa contra el Partit Socialista. Els agents han detingut fins ara 5 persones i n'acusen formalment 37 de contractar a dit membres del partit per prestar serveis públics. Una pràctica que, segons les autoritats, viola les normes legals aplicables i ha provocat un prejudici de 2 milions d'euros als fons comuns. Uns 400 agents estan practicant una seixantena de registres arreu del país, notòriament a la seu del Partit Socialista a Lisboa, així com també de diferents consells parroquials arreu de Portugal. Al centre de la trama possible prevaricació hi ha l'assessor i responsable de premsa del partit, Duarte Moral, i l'antic president del Consell Parroquial de Santa Maria Mayor a Lisboa, Miguel Coelho, que va ser diputat socialista entre el 1995 i el 2019. Les autoritats creuen que la dona de Coelho, que va treballar durant anys a l'antic primer ministre portuguès i actual president del Consell Europeu, António Costa, va signar contractes a dit entre el 2020 i el 2022 per valor de 70.000 euros. I en plana internacional també al president de Bolívia, Rodrigo Paz, se li acaba la paciència amb les protestes que des de fa gairebé un mes paralitzen bona part del país. Diu que la situació està a un pas de la ruptura i remarca que cal tornar a l'ordre. Les marxes van començar per exigir mesures davant la crisi econòmica, però ara han derivat en la petició de dimissió del president. El Parlament ha ampliat els poders per decretar l'estat d'excepció. Buenos Aires, Joan Biosca.
15: 25 dies de protestes, piquets i carreteres bloquejades han deixat la regió de La Paz, a Bolívia, pràcticament sense oxigen als hospitals, desabastida d'aliments i sense combustibles. Un caos a 6 mesos d'haver arribat al poder el president del país andí, el conservador Rodrigo Paz. Protestes en contra seva de sindicats i moviments indígenes en reclam de millores salarials contra la inflació i contra l'eliminació dels subsidis que han fet augmentar el preu de les benzines. El cap d'estat bolivià, Rodrigo Paz, ha alertat que s'ha arribat a límit, i és que una persona ha mort en les manifestacions i quatre han perdut la vida per no poder rebre assistència mèdica a temps pels talls.
12: Aquel que le hace daño a una ciudad como La Paz y El Alto no ama la patria. Para eso está el diálogo.
15: L'expresident bolivià Evo Morales, a qui a Bolívia situa d'estar al darrere d'aquesta crisi, acusa el cap d'estat actual, Rodrigo Paz, de ser una titella neoliberal dels Estats Units.
0: Un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra desplegarà durant la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. S'instal·laran dues pantalles gegants als carrers, una a l'Arc de Triomf i l'altra a la plaça de les Glòries. Les restriccions de seguretat s'aplicaran, però, a tots els punts de la visita. Palau de la Generalitat. Miquel Jarque.
16: A Barcelona, el recorregut de poc més d'un quilòmetre amb papamòbil serà una de les oportunitats de veure el pontífex, tot i que també hi haurà controls per evitar aglomeracions en aquest punt. El papamòbil circularà des del carrer Rosselló fins a Sardenya en el tram final per accedir a la Sagrada Família. Aquell dia les restriccions de mobilitat afectaran les 9 illes de cases que envolten el temple. A Montserrat, en canvi, l'accés a la plaça del monestir estarà totalment restringit a les zones que tinguin acreditació. Núria Parlon és consellera d'Interior.
17: El dispositiu Albus és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
16: El desplegament policial realment té pocs precedents perquè, a banda de la seguretat del Papa, la coordinació serà també amb la Guàrdia Reial i la seguretat del president del govern espanyol.
0: I abans d'actualitzar l'estat del trànsit, una darrera qüestió, i és que els col·lectius laics preparen una manifestació en contra de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. Segons ha pogut saber, 3CAT Info es farà el 9 de juny a Barcelona, coincidint amb l'arribada doncs, del pontífex a la capital catalana. És un dels actes previstos en la campanya que engegaran que porta per lema Jo no t'espero, com la que es va fer el 2010 per la visita de Benet XVI. La campanya la impulsen la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus per Catalunya i Europa Laica. Denuncien el tracte de cap d'estat que es dona al Papa i els costos que acabarà tenint tota la visita. Sentim Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
18: L'estat confessional que diem que som, les institucions públiques han de mantenir-se neutrals i que, per tant, els representants polítics no poden participar-hi en qualitat de càrrecs públics.
0: Justament avui l'entitat ha presentat el darrer informe de laïcitat, que conclou que la secularització es consolida i la població no religiosa es manté al voltant del 40%. Tot i que els joves són un dels col·lectius menys religiosos, han detectat un repunt de creients i els joves catòlics cada vegada són més practicants. Sentim ara Josep Manyer, és investigador de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
19: Un context social determinat, podria ser també doncs, l'adhesió d'alguns joves a unes opcions de polítiques concretes, no? Que això faci que el fet religiós sigui percebut no com un fet espiritual únicament, sinó també com un fet identitari que vingui vinculat a unes idees polítiques. Podrien ser possibles explicacions d'aquest repunt de joves catòlics practicants.
0: Les dones continuen sent més religioses que els homes i Catalunya i el País Basc són els territoris amb menys creients. Carmina Malagarriga, bona tarda.
20: Bona tarda, Txell. Anem a la P7. A la P7 hi ha retencions a Vilafranca del Penedès. Encara hi ha retencions en aquest punt. Hi ha 8 quilòmetres de cua en sentit sud i només un carril obert. Se'n ressent per l'incendi del vehicle que ha obligat a tallar la via ja fa una estona, però encara es mantenen també les retencions a l'N340, la via alternativa a la P7, entre Sant Cugat, Sesgarrigues i Moja, en el mateix sentit, sentit sud. A la P7 també hi ha retencions a Sant Cugat del Vallès en sentit nord i a Barberà del Vallès en sentit sud. A la C60 a Argentona en sentit sud cap a Mataró. A la B23 al Papiol en sentit nord. A la C17 a Parets del Vallès en sentit sud. A la C32 a Sant Boi de Llobregat en sentit sud. A la C58 a Sabadell en sentit nord. I en aquesta mateixa via a la C58 però també a la C33 a l'altura de Montcada i Reixac en sentit sud cap a Barcelona. A la C31 a Badalona, cap a Barcelona. A la B10 a Sant Adrià de Besòs, cap al nus de la Trinitat. A la 2 a Cornellà de Llobregat, en tots dos sentits. A la B20, a Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat, a la B20 hi ha congestió a l'Hospitalet de Llobregat en tots dos sentits. I un cop ja a Barcelona, a la Ronda de Dalt, de Pedralbes a Nou Barris, en sentit Besòs, i a l'altura d'Horta, fins a Sarrià, en sentit Llobregat. Mentre que a la Ronda Litoral hi ha retencions de la zona franca Montjuïc, en sentit Besòs, i de Poblenou a la Barceloneta, en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
8: El temps.
0: Néstor Gómez.
1: Calorada rècord la que tenim a hores d'ara a bona part de les comarques de l'interior del país i també del sector del prelitoral. Temperatures que han marcat rècord a poblacions com Cabanes, Girona, Barcelona, el Montmell, Torroja del Priorat, Vinebre i el Dover, i encara possiblement haurem de sumar unes quantes més. En el cas de Vinebre, la temperatura més alta avui assolida a Catalunya, 38,5 graus de temperatura màxima, ha fulminat el rècord anterior. També s'han fulminat el de Girona, per exemple, l'anterior rècord estava 35 i ha arribat a la xifra dels 37 de temperatura màxima. Calor desbocada, calor desfermada en aquesta recta final del mes de maig, i sembla que tot continuarà de la mateixa manera de cara a demà. Possiblement demà perdrem algun grau, a la façana costanera no farà tanta calor, però tot l'interior continuaran tenint temperatures ben similars a les d'avui. Avui, com a novetat, en l'estat del cel, la tarda assolellada, però en el sector del Pirineu creixeran alguns núvols i no es descarta que aparegui algun ruixat cap al sector de Solsonès, sobretot sectors del Port del Comte, àrees també del Cadí, sectors del Ripollès, a tot estirar. Aquesta situació meteorològica de temperatures molt altes, com deien, tindrà continuïtat demà, amb tendència que comencin a perdre intensitat de calor durant el cap de setmana.
8: Resca Info.
0: Brussel·les multa amb 200 milions d'euros la plataforma xinesa Temu per haver permès la venda d'internet de productes perjudicials pels consumidors. La Comissió Europea considera que la companyia vulnera la llei comunitària de serveis digitals perquè no controla el risc de difondre productes il·legals. Brussel·les, Bruno Forte, Amires.
21: La investigació ha trobat un gran nombre de carregadors defectuosos amb el risc de provocar cremades, joguines que poden fer que els menors s'ennueguin i roba o joies fabricades amb substàncies químiques perilloses. El portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, diu que hi haurà més contundència contra Temu si a finals d'agost la companyia no presenta un pla per solucionar aquests riscos.
22: El missatge és clar. Si vols entrar al nostre mercat de 450 milions de persones, has de respectar les nostres normes i punt. Això vol dir que com a empresa ets responsable dels teus serveis i dels riscos que impliquen per als nostres ciutadans.
21: Per ara, la sanció anunciada a Temu és la més elevada que Brussel·les ha imposat mai a una plataforma, emparant-se en la Llei Europea de Serveis Digitals. Però la xifra, 200 milions d'euros, està molt per sota del que podria haver exigit la Comissió Europea. Té marge per multar l'equivalent al 6% de la facturació global d'una empresa, i en aquest cas no arriba ni a l'1%. La comissió diu que és proporcional i recorda que Temu té altres investigacions en marxa que podrien acabar en més sancions contra la companyia per la venda de productes il·legals, el disseny addictiu de la seva aplicació i el funcionament dels algoritmes per elaborar perfils i suggerir compres personalitzades en funció dels gustos de cadascú.
0: I us ho destacava amb el sumari, preocupació al massís de les Gavarres a les comarques gironines perquè hi ha un rebrot d'un fong que està atacant les alzines sureres. Està provocant una malaltia que es diu escaldat i algunes s'estan morint. Investiguen ara com combatre'l. Caçà de la Selva, i el Laia Claret.
23: Quim Gobau, gerent del Consorci de les Gavarres, explica en quina situació es troben.
24: Estem veient com moltes sureres tenen una mortalitat molt elevada dels suros que es van pelar els darrers anys, i això posa en risc que l'aprofitament d'aquestes finques sigui viable i, per tant, la gestió d'aquests boscos.
23: Per una banda, el fong que provoca l'escaldat es podria combatre amb un fungicida, però fa uns anys que Europa l'ha prohibit. Per l'altra, les alzines més afectades són les que van pelar els últims anys quan hi havia sequera. El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya hi està fent un estudi. Jorge Heras, cap de Sanitat Forestal d'Agricultura, especifica que un cop tinguin el resultat serviran per això.
25: En una primera fase és entendre millor la malaltia i a mesura que sapiguem més, pues, transmetre als propietaris orientacions de gestió, però la nostra esperança és trobar algun producte que pugui ajudar al control biològic. Sobretot els factors biòtics, el canvi climàtic que està afectant a les suredes. En concret aquí a les Gavarres probablement sigui de les tres zones o quatre zones de Catalunya, la que està empitjorant pitjor.
23: Aquests pròxims dies comença la campanya de pela de les alzines sureres.
0: Hi ha hagut un nou robatori de xais a Catalunya. Aquest cop han estat uns 40 de la raça xisqueta en una granja de Maçanet de la Selva. S'han recuperat en part perquè els Mossos els han localitzat ràpidament al Maresme. Ha estat clau un anunci online on es posaven a la venda els xais sostrets. Anem doncs cap a Maçanet, a la granja on es va produir aquest robatori. Núria Paraire.
2: Els en van robar 40 dels més joves i n'han recuperat 27, la majoria femelles. Els lladres han venut majoritàriament els mascles. Els germans agraeixen la rapidesa d'actuació dels Mossos. Van posar la denúncia dimarts i dimecres i els van localitzar a un camp de Sant Cebrià de Vallalta al Maresme. També agraeixen l'ajuda dels seus companys pagesos que van trobar un anunci a internet on es venien a més de 200 euros cada xai. Els ramaders afectats són dos germans, un d'ells, el Marc Martín P., assegura que si no s'hagués actuat ràpid no haurien estat a temps de recuperar-lo i explica que va ser un cop dur.
3: Vull dir, jo al dematí, aquell dematí plegava. Però va ser, bueno, després, pues, bueno, et vas movent, veus suport de la gent, veus que la cosa es mou, igual no aconsegueixes res. Vale. Hem tingut molta sort, jo ho he dit abans. Hi ha menys ramats, perquè és una feina dura i la gent realment, pues, no vol fer-ho. Hi ha més robatoris. Pues aquesta temporada sí. La veritat és que sí.
2: Sospiten que els van robar per la porta més allunyada d'on viuen uns veïns i com que els estaven esquilant, els animals no portaven les esquelles.
0: I el Tribunal Contenciós Administratiu de Tarragona aixeca la suspensió de l'adjudicació de la llicència per la retirada del monument franquista de Tortosa, suspesa des de fa 5 anys. Ara falta que la sentència perquè l'Ajuntament i la Generalitat pugui tornar a engegar el procés. Tortosa, Jordi Barranca.
4: És un pas més per poder tornar a començar el procés d'adjudicació de la retirada del monument. La suspensió, recordem, estava en vigor des del 2021, quan aleshores el Tribunal Contenciós Administratiu número 2 a Tarragona ho va decretar mentre no es resolien tots els processos oberts en relació a la descatalogació del monòlit, un tema ja superat. Ara, doncs, el Tribunal ja entra al fons de la qüestió i, per tant, ja pot redactar la sentència. Mar Lleixans, alcaldessa de Tortosa.
5: Per tant, el jutge i la justícia ja ha tombat tots aquells arguments dels que mantenien este suspens del procediment. Es podia interposar un recurs de reposició en un termini de 5 dies hàbils, però el fet també d'interposar o de la possibilitat d'interposar un nou recurs de reposició, també l'auto deixa clar que no atura en cap cas el procediment.
4: Un cop es conegui aquesta sentència, tot fa preveure que aleshores sí, Ajuntament i Generalitat podran tornar a adjudicar la retirada d'aquest monument. Tot plegat, quan falta menys d'un mes, perquè el proper 21 de juny se celebri el 60è aniversari de la inauguració d'aquest monòlit franquista a càrrec del mateix dictador.
0: Esports. Ricard Isidro, bona tarda.
6: Bona tarda, Txell. El Girona ha fet oficial que el tècnic Michel Sánchez no seguirà la banqueta la temporada vinent un cop ha finalitzat el contracte. Michel ha estat 5 temporades al càrrec i va ser l'entrenador de retorn a primera i de la classificació històrica per la Champions. En el comunicat publicat a les xarxes, el Girona destaca la dedicació, el compromís i la professionalitat amb què ha liderat el primer equip, així també com pel tracte humà proper i respectuós que ha mantingut en tot moment amb els socis, els aficionats, la direcció i tots els treballadors del club. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el destí del tècnic madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam.
0: 3CAT Info.
6: El davanter anglès Anthony Gordon està passant a la revisió mèdica a Barcelona com a pas previ d'oficialitzar-se el seu fitxatge pel Barça, la primera incorporació blaugrana per a la temporada 2027. El club blaugrana pagarà pel traspàs d'aquest jugador de 25 anys uns 70 milions d'euros més 10 en variables al Newcastle. Gordon tenia ofertes d'altres equips, però l'anglès ha donat prioritat a la proposta blaugrana. En principi, demà es farà oficial. L'arribada d'Anthony Gordon a l'equip que entrena Hansi Flick no significa que el club blaugrana hagi descartat altres operacions, com ara les de Julián Álvarez, João Pedro o Marcus Rashford. De fet, el Barça presentarà una oferta per 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El president electe del Barça, Joan Laporta, i el director esportiu blaugrana, Deco, es van reunir ahir a la nit amb el representant del jugador per parlar de les condicions de l'acord i aquest últim els va transmetre el desig de Julián de jugar al Barça. Tot i això, les negociacions es preveuen complexes.
0: 3CAT Info.
6: El Barça femení, l'endemà del comiat d'Alexia Putellas, el club ha fet oficial avui les sortides d'Ona Batlle i de Mapi León. Batlle marxa després de 3 temporades al Barça, a la seva segona etapa, i la defensa aragonesa va arribar al conjunt blaugrana fa 9 anys.
7: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies, perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent.
6: Mapi León ha guanyat 27 títols en aquestes 9 temporades. Per cert, 11 futbolistes del Barça han estat convocades per jugar dos partits de classificació per al Mundial del 2027 contra Anglaterra i Islàndia. A part de les ja mencionades anteriorment, Mapi León, Alexia Botellas i Ona Batlle, també hi van Aitana Bonmatí, Cata Coll, Irene Paredes, Patrick Jarro, Salma Parayuelo, Vicky López, Clara Serra Jordi, Clàudia Pina i, com hem dit, Mapi León, Alexia Botellas i Ona Batlle. També hi van les catalanes Laia Codina de l'Arsenal i Jana Fernández de London City. La selecció espanyola femenina de jugar contra Anglaterra a Palma el 5 de juny i contra Islàndia el 9 del mateix mes a Reykjavik.
9: 3Cat Info. L'activitat esportiva a fons.
6: Xavi Pascual ha explicat els motius que el portaran a deixar el Barça de bàsquet un cop finalitzi la temporada. L'entrenador de Gavà diu que se sent desgastat, que les derrotes cada vegada li fan més mal i no es veu amb cor de continuar el projecte.
10: Jo no he portat el Barça a playoff, jo. Al playoff d'Euroliga. No m'ho perdonaré mai a la vida, sóc així. Jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Aleshores, això em desgasta d'una manera... fora de i ho veia venir, i ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat.
6: Assegura Pasqual que no té una mala relació ni amb el club ni amb la direcció esportiva i reconeix que la decisió ha estat difícil de prendre, però que no hi ha marxa enrere. El torneig de tennis de Roland Garros destaca l'eliminació del número 1 del món, l'italià Jannik Sinner, davant l'argentí Juan Manuel Cerúndolo, per 3-16-2 i amb un cop de calor que l'ha afectat quan dominava clarament el marcador per 2-16-0 i 5-1 favorable al tercer set. En ciclisme, el Giro d'Itàlia, triomf per al ciclista francès Paul Magnier del so del Quick Step a l'esprint de la 18a etapa després de 168 quilòmetres entre Fai de la Paganella i Pieve di Soligo. El danès Jonas Vingegaard manté el maillot rosa de líder amb més de 4 minuts sobre el segon classificat, l'austríac Félix Gall. Demà, 19a i en penúltima etapa, etapa reina, 151 quilòmetres d'alta muntanya entre Feltre i Aletge.
9: 3Cat Info.
11: Són les 6, bona tarda. I el primer titular a aquesta hora, com sempre, pel trànsit, equip viari, endavant.
20: S'han obert ja dos carrils a l'AP7 a Vilafranca del Penedès en sentit sud, però encara hi ha aturades de 7 quilòmetres. També afecta les vies, com són...

0: i professors del Maresme i el Vallès. L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, nega haver estat al cas ni haver ordenat l'operació Kitchen. A la seva declaració com a investigat a l'Audiència Nacional, l'exdirigent ha afirmat que es va assabentar de l'espionatge a Luis Bárcenas per la premsa. Qui va ser el seu número 2, Francisco Martínez, ha seguit la mateixa estratègia de defensa. El PSOE es desvincula de la suposada trama per boicotejar causes judicials i descarrega tota la responsabilitat sobre l'ex número 3 Santos Cerdán i l'exmilitant Leire Díez. El ministre Óscar Puente denuncia mètodes no democràtics per enderrocar el govern. El PNB redobla la pressió perquè es convoquin eleccions mentre la resta de socis d'investidura exigeixen a Sánchez explicacions al Congrés. La defensa de Jonathan Andic demana que es revoquin les mesures que s'hi van imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare. El recurs al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio nega una mala relació entre el pare i el fill, mira de desmuntar la tesi de la premeditació i recorda que Isaac Andic ja havia tingut una caiguda mesos abans de la seva mort. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ordena a l'exèrcit que ignori els termes de l'alto el foc que va entrar en vigor a l'octubre i prengui el control del 70% de la franja de Gaza. Ara és el 60%. Netanyahu ho ha dit durant un discurs que ha fet a la Cisjordània ocupada, on ha afegit que tenen Hamas atrapat. I un jutjat de Tarragona aixeca les cautelars que han obligat a paralitzar la retirada del monument franquista de Tortosa durant 5 anys. L'Ajuntament podrà reprendre els treballs quan la justícia avali la legalitat de les exigències d'obres.
1: Esports.
2: El Girona fa oficial que el tècnic Míchel Sánchez no seguirà la temporada vinent un cop ha finalitzat el seu contracte. Mentrestant, Anthony Gordon ha passat ja la revisió mèdica a Barcelona abans de firmar com a nou jugador del Barça. En paral·lel, el Barça presentarà una oferta a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez per 100 milions d'euros. El Barça femení, l'endemà del comiat d'Alexia Putellas, el club ha fet oficials avui les sortides d'Ona Batlle i de Mapi León, mentre que Xavi Pascual explica que deixarà el Barça de bàsquet a final de temporada perquè se sent desgastat i no es veu amb cor de continuar el projecte.
0: La calorada excepcional d'avui persistirà demà. Avui Vinebre s'ha acostat als 39 graus i Tortosa ha registrat la màxima més alta al maig en més de 100 anys. Divendres potser no farà tanta calor al sud, però sí que en farà arreu del país. Lleida pot vorejar els 38 graus. El dia serà assolellat amb algun núvol al Pirineu.
1: Trescat Info.
0: Ara passen pràcticament 4 minuts de les 6 de la tarda. Soc el Marc Teixidor-Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 7.
1: Trescat Info.
0: L'incendi declarat aquest migdia a Òrrius, al Maresme, evoluciona de manera favorable. Una vintena de dotacions terrestres i 4 d'aèries continuen treballant a la zona. Els veïns continuen confinats, però la previsió és que puguin sortir de casa al llarg d'aquest vespre, segons fonts de l'Ajuntament. Unitat mòbil a Òrrius, Cèlia Forment, amb el suport tècnic de Matilde Seoane.
3: I l'incendi declarat aquest migdia a Òrrius, al Maresme...
0: Així que puguem, recuperarem aquesta informació de la Cèlia Forment des d'Òrrius. El que fem ara, però, és anar al Departament d'Educació.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'última proposta del Departament d'Educació planteja en 4 anys un augment pròxim als 400 euros mensuals per als docents i prop de 7.000 nous efectius. Els sindicats i el govern estan reunits de nous després d'un recés. Avui la vaga a les aules ha afectat els mestres i professors del Maresme i el Vallès. Departament d'Educació, Maria Costa.
4: Ja hi ha les primeres xifres d'aquesta proposta escrita pel govern, una proposta, segons advertia aquest matí la mateixa consellera, que és ja definitiva. En matèria salarial, el sou acabaria augmentant pràcticament uns 400 euros al mes d'aquí 4 anys, concretament 392 euros pels mestres de primària i 398 euros pels de secundària. L'altre capítol de la proposta són les dotacions a partir del curs vinent. El govern ofereix fins als propers 4 cursos prop de 7.000 dotacions per l'escola inclusiva. La petició unitària dels sindicats era de 6.200 dotacions. En aquestes 7.000 ja s'inclourien els 1.800 efectius que el govern va aprovar aquest dimarts pel proper curs. Una altra mesura important és que el departament deixa per escrit que en un termini de 5 anys ha de pagar els estadis que es van deixar de cobrar per les retallades. En un recés no hem vist especialment els sindicats contents que han tornat a reunir-se.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: De seguida que puguem recuperarem aquesta informació que ens ha d'arribar des d'Òrrius amb la Cèlia Forment sobre l'incendi que s'hi ha

0: declarat aquest migdia. Mentrestant, avancem en el relat de l'actualitat. El judici per l'operació Kitchen sobre el presumpte espionatge a Luis Bárcenas per robar-li les proves que tenia contra el Partit Popular ha entrat en la recta final. Avui han declarat els dos principals acusats, el ministre de l'Interior del govern de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, i el seu número 2 al Ministeri, Francisco Martínez. La Fiscalia Anticorrupció demana 15 anys de presó per a l'exministre i la seva mà dreta, que avui s'han desvinculat de l'operació. Madrid, Àngels Lafuente.
1: Jorge Fernández Díaz ho ha negat tot. Nega que ordenés fer cap tipus de seguiment a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. Diu que es va assabentar per la premsa de l'operació Kitchen, que ni la policia ni ningú del govern li va explicar res, uns arguments que també ha fet seus el seu número 2 del Ministeri, Francisco Martínez.
2: Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, con la operación Kitchen.
3: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
1: I l'exministre de l'Interior ha afirmat que el partit mai li va fer arribar cap preocupació pel que podia saber Bárcenas.
2: Desde el Partido Popular, sí. A mí desde luego no me transmitieron ninguna preocupación o interés particular. O sea, si la tenían, desde luego a mí no me la transmitieron.
1: Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven amb fons reservats al xofer de Bárcenas perquè espies l'extresorer del PP o li robés documentació compromesa per al partit. I en aquest punt, Francisco Martínez ha qualificat de fantasia que ordenés buscar discos durs de Bárcenas.
3: Que alguien ordenase, o yo en concreto, buscar discos duros, es que eso no solo es falso, sino que creo que es una fantasía. O sea, es absolutamente falso.
1: Fernández Díaz i Francisco Martínez només han contestat les preguntes dels seus advocats i han evitat les de la Fiscalia. Els dos acusats s'enfronten a la petició de 15 anys de presó i 33 d'inhabilitació per delictes d'encobriment, malversació i contra la intimitat.
0: Seguim a Madrid, ara amb el Dani Sánchez de AJA, perquè el PSOE es desmarca de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals i descarrega tota la responsabilitat en el seu ex número 3, Santos Cerdán. L'endemà de l'entrada de la Guàrdia Civil a la seva seu, els socialistes eviten donar més explicacions i denuncien una campanya per apartar-los del poder. Mentrestant, la paciència del soci s'esgota i el PNB insisteix a demanar eleccions.
4: Des del PSOE deixen clar que ni van ordenar ni van emparar la suposada trama de Santos Cerdán i Leire Díez per boicotejar causes judicials. Aseguren que anaven per lliure i que si hi ha pagaments del partit a Díez és perquè ho ordenava Cerdán, a qui ja van expulsar. Un cop s'aixequi el secret de sumari, diuen, donaran més explicacions. Un silenci trencat pel ministre Òscar Puente, que sense embuts ha denunciat una conxorxa contra Pedro Sánchez.
5: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democràtics.
4: I mentre a la Moncloa la consigna és resistir, els socis apugen la pressió. El líder del PNB, Aitor Esteban, descarta sumar-se a una moció de censura i espera que Sánchez moga fitxa.
6: El interès general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
4: Però ni Junts ni Esquerra van tan lluny i, com sumar, reclamen més explicacions. Són declaracions de Francesc Marc Álvaro i Míriam Nogueras al matí de Catalunya Ràdio.
7: Quan hi hagi un element, diguem, de canvi, de tomb de cargol, analitzarem i prendrem les decisions que calguin de manera coherent amb tot el que estic dient.
8: El que han de fer és sortir a donar explicacions al PSOE i al PSC, de sortir d'aquest búnquer en el que estan posats.
4: El PP els acusa de còmplices de la corrupció per no trencar ja amb Sánchez, però justament l'estratègia de Feijóo passa per esperar que l'acumulació d'escàndols el faça caure.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'afegeix a la tesi del ministre Puente i apunta una operació judicial contra Pedro Sánchez.
9: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
0: Illa n'ha parlat per primer cop després que ahir l'Audiència Nacional demanés les factures de la campanya electoral del PSC que el van portar a la presidència de la Generalitat d'aquest requeriment d'informació i de les sospites del jutge. Illa no n'ha dit res.
10: 3CAT Info.
0: I ara sí, recobrem la informació que us apuntàvem a l'inici d'aquest bloc informatiu de l'incendi declarat aquest migdia a Òrrius, al Maresme, que evoluciona de manera favorable. Ho dèiem, una vintena de dotacions terrestres i quatre d'aèries continuen treballant a la zona i, malgrat que els veïns continuen confinats, s'espera que puguin sortir en les pròximes hores, segons diu l'Ajuntament. Cèlia Forment, amb el suport tècnic de Matilde Seoane.
11: L'incendi ja ha engolit completament la nau de l'empresa de parafines i les flames continuen actives en una zona de massa forestal que connecta amb la Serra serralada litoral. Els helicòpters segueixen fent aquestes descàrregues constants d'aigua per evitar que el foc avanci bosc endins, ara pel flanc dret. L'alcalde d'Òrrius, Xavier Masgrau, ha confirmat a Catalunya Ràdio que el confinament decretat aquest dijous es podrà aixecar cap a les 8 del vespre, tot i que manté la màxima preocupació per l'evolució de l'incendi.
12: Està estabilitzat, està controlat. Segurament estaran dies, dia i nit, suposo que hi haurà la dotació de bombers. Però jo crec que probablement abans de les 8 del vespre i tal, segurament que podem tornar, diguem, a la normalitat, entre cometes.
11: Entre els veïns hi ha preocupació per la rapidesa amb què s'han estès les flames i per la gran columna de fum, molt densa, molt visible, que ara ja comença a anar a la baixa, però encara es veu des de diversos punts del Maresme i el Vallès.
13: El vent va i ve i tot el que primer va cap a un cantó, després se'n va cap a un altre, que és el que està passant, que ara va cap al Vallès.
14: És una de les grans pors que tens, no?, quan vius aquí en un poble enmig del bosc, que es prengui foc.
15: Mira, a mi m'ha sorprès. Sóc un dels afectats perquè la casa està a 200 metres d'on hi ha l'incendi. Veig una columna de fum molt gran i llavors al cap d'una estona un xicot aquí del poble que és bomber però que estava fora de servei ens ha vingut a buscar i ens ha dit que abandonessin totes les cases.
11: Tot i la virulència de les flames, no hi ha ferits greus. El SEM ha atès 5 persones in situ que no han necessitat ser traslladades a cap centre hospitalari.
0: Canviem de qüestió. La defensa de Jonathan Andic demana que es revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare, que inclouen una fiança d'1 milió d'euros i la retirada del passaport. En el recurs presentat davant l'Audiència de Barcelona i al qual ha tingut accés aquesta emissora, els advocats miren de rebatre la tesi que va ser una acció premeditada i asseguren que Jonathan Andic només va anar fins a la zona de l'accident 2 vegades i no 3, com afirma la jutge, i que en una d'elles va marxar perquè plovia. El recurs inclou la transcripció de les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis de emergències, entre les quals hi ha la trucada al 112 en què, entre plors, explica que el seu pare ha caigut i demana ajuda. La defensa destaca que els investigadors reconeixen que no es pot assegurar que una altra persona intervingués en la caiguda i recorden que hi ha un vídeo en què es veu que Isaac Andic va ensopegar mesos abans de l'accident en una visita a la seu de la Mútua Universal. En el recurs es desmenteix que la relació entre pare i fill fos dolenta i es denuncia el degoteig intencional de filtracions de les línies d'investigació que han facilitat una condemna social anticipada, la qual han contribuït les imatges de la seva detenció.
10: 3CAT Info.
0: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ordena a l'exèrcit que ignori en termes dels altos el foc que van entrar en vigor a l'octubre i que prengui el control del 70% de la franja de Gaza. Ara és del 60%. Durant un discurs a la Cisjordània ocupada, Netanyahu responia també a part de l'audiència que li demanava una ocupació total de Gaza.
16: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
17: Al 100%, al 100%.
16: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70% i comencem per aquí.
0: Això mentre el front del Líban i Israel ha fet almenys 16 morts i desenes de ferits després de bombardejar la capital Beirut i els 135 objectius més en altres punts del país, malgrat l'alto el foc decretat el 17 d'abril. L'escalada bèl·lica israeliana al Líban d'aquesta setmana ha incorporat ordres d'evacuació forçosa a tot el sud del país. I els negociadors dels Estats Units i l'Iran han arribat a un acord per ampliar l'alto el foc 60 dies i iniciar les negociacions sobre el programa nuclear iranià, tot i que Trump encara l'hauria de validar, segons indica el mitjà nord-americà Axios. El president dels Estats Units hauria demanat un parell de dies per valorar la proposta. L'acord també inclouria eliminar les restriccions de navegació a l'estret d'Hormuz per part de l'Iran i desbloquejar els ports iranians per part de l'armada nord-americana. L'Iran també hauria de retirar totes les mines de l'estret en un període de 30 dies. Els Estats Units també s'haurien compromès a negociar un relaxament de les sancions a Teheran i de les sancions, volíem dir, a Teheran i la possibilitat de descongelar fons iranians a l'estranger. En punt, 6:45 de la tarda, àrea de serveis a 3CAT Info. Equip Viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
18: Bona tarda, Marc. Ara mateix, a l'AP7, a Vilafranca del Penedès, ja s'han obert 2 carrils. Hi ha 7 km per hora encara, de cua en sentit sud. Sant Recent, l'N340, on hi ha retencions de Sant Pere Molanta a Moja, en sentit sud també. A l'AP7, a Sant Cugat del Vallès, retencions en sentit nord, i a Barberà del Vallès, en sentit sud. També a la C60, Argentona, en sentit sud cap a Mataró, a la B23 al Papiol, en sentit nord i Esplugues de Llobregat, cap a l'entrada per la Diagonal de Barcelona. A la C-17, a Parets del Vallès, en sentit sud, a la C-32, hi ha un carril tallat per un accident a Cornellà de Llobregat i això provoca cues en aquest punt a Cornellà de Llobregat en sentit sud. També a la C-58, a Sabadell, en sentit nord, i tant a la C-58 com a la C-33, a l'altura de Montcada i Reixac, cap a l'entrada a Barcelona. A la C-31, a Badalona, cap a Barcelona. A la B-10, a Sant Adrià de Besòs, cap al nus de la Trinitat. A la 2, a Cornellà de Llobregat, en tots dos sentits. A la B-20, a Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat. A la Ronda de Dalt, de Pedralbes a Horta, en sentit Besòs, i de Sant Gervasi a Pedralbes, en sentit Llobregat. Mentre que la Ronda Litoral, de la Zona Franca a la Barceloneta, en sentit Besòs, i del Fòrum a la, també a la Barceloneta, en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
19: El temps.
0: Néstor Gómez.
20: Tarda de rècords de calor arreu del país. Comencem, per exemple, per les Terres de l'Ebre. Destaca Tortosa. Avui ha arribat als 37,3 graus. És la temperatura més alta en un mes de maig. A més de 100 anys des de 1920 mai havien tingut una temperatura tan alta. En el cas de Lleida ha arribat als 37 graus des de 1983, que no registràvem una temperatura tan alta. Temperatures rècords tant a Girona, Cabanes, Barcelona, el Raval, només per una dècima, però ha sigut rècord al Montmell, al Dover, Gandesa, a Vinebre, Torroja del Priorat, Serós, Vilafant, Xerta, Bràfim, de tal manera que moltíssims indrets hem tingut rècords amb aquestes temperatures tan altes, tan desbocades que estan tenint en aquesta recta final del mes de maig. Unes temperatures que han anat acompanyades avui d'un temps assolellat, amb alguns núvols de tarda que han crescut al Pirineu del tot inofensius. Aquesta calorada tindrà continuïtat demà. Possiblement demà perdrem algun grau cap a les Terres de l'Ebre. No seran tan extremes com les d'avui, però atenció a Ponent, perquè s'esperen valors de fins a 38 graus en el cas del Pla de Lleida, sobretot cap al Segrià. Temperatures molt altes també cap al sector de Girona, amb valors de 35-36 graus de temperatura màxima. I a la Catalunya Central també un divendres amb màximes superiors als 34 graus. De calor continuarà fent de i molta. A partir del cap de setmana fluixarà, ens allunyarem o deixarem enrere les temperatures tan extremes, però la calor continuarà intensa tant dissabte com diumenge, i a la vegada el temps de cara als propers dies se'ns presenta demà amb núvols de tarda possiblement més inofensius o amb algun ruixat feble, i en canvi durant el cap de setmana sí que apareixeran més ruixats al Pirineu durant la tarda.
19: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: 6 i 19 minuts, el gegant xinès Costco i la multinacional logística argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu node de mercaderies al Mediterrani. El projecte, que té l'objectiu que el port passi a jugar a la primera divisió europea de la logística, generarà 180 llocs de treball directes. Tarragona, Ricard Buigas.
21: L'aliança empresarial Costco PTP construirà i explotarà el moll d'Andalusia. Ocuparà una superfície de més de 500.000 metres quadrats on s'inclou la terminal ferroportuària de la Boella. Tindrà un quilòmetre lineal d'atracament. La terminal polivalent acollirà contenidors, mercaderies generals i vehicles. Preveu començar a operar l'any que ve i està a ple rendiment el 2028. El port diu que s'acabaran generant 180 llocs de treball directes a banda dels llocs indirectes vinculats amb la logística, transport ferroviari, serveis duaners i altres associats a l'ecosistema del port. El director general de PTP Group, Guillermo Miciani, destaca l'experiència de l'aliança empresarial que farà créixer el port tarragoní.
22: La principal fortaleza es la de realizar desarrollos portuarios interconectados que permiten vincular mercados desde diferentes regiones. Y esa es la experiencia que queremos aportar para potenciar el puerto de Tarragona.
21: El port de Tarragona defineix el dia d'històric, apunta que es tracta d'un dels projectes logístics i intermodals més rellevants en desenvolupament a la Mediterrània Occidental.
0: Els col·lectius laics preparen una manifestació en contra de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. Segons ha pogut saber 3Cat Info, es farà el 9 de juny a Barcelona, coincidint amb l'arribada del pontífex a la capital catalana. És un dels actes previstos en la campanya que engegaran, que porta el lema "Jo no t'espero", com la que es va fer el 2010 per la visita de Benet XVI. La campanya la impulsen la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica. Denuncien el tracte de cap d'estat que es dona al Papa i els costos que acabarà tenint tota la visita. Sentim Joaquim Hongria Panadero, director de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
1: L'estat aconfessional que diem que som, les institucions públiques han de mantenir-se neutrals i que, per tant, els representants polítics no poden participar-hi en qualitat de càrrecs públics.
0: Justament avui, l'entitat ha presentat el darrer informe de laïcitat que conclou que la secularització es consolida i la població no religiosa es manté al voltant dels 40%. Tot i que els joves són un dels col·lectius menys religiosos, han detectat un repunt de creients i els joves catòlics cada vegada són més practicants. Josep Manyer és investigador de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
2: Un context social determinat, podria ser també doncs, l'adhesió d'alguns joves a unes opcions de polítiques concretes, no? Que això faci que el fet religiós sigui percebut no com un fet espiritual únicament, sinó també com un fet identitari que vingui vinculat a unes idees polítiques. Podrien ser possibles explicacions d'aquest repunt de joves catòlics practicants.
0: Les dones continuen sent més religioses que els homes i Catalunya i el País Basc són els territoris amb menys creients. Precisament sobre la visita del Papa se n'ha donat avui més detalls pel que fa a la seguretat. Un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra es desplegaran durant la visita de Lleó 14 a Barcelona i Montserrat. S'instal·laran dues pantalles gegants al carrer, una a l'Arc de Triomf i l'altra a la plaça de les Glòries, i les restriccions de seguretat s'aplicaran a tots els punts de la visita, Miquel Jarque.
3: A Barcelona, el recorregut de poc més d'un quilòmetre amb Papa Mòbil serà una de les oportunitats de veure el pontífex, tot i que també hi haurà controls per evitar aglomeracions en aquest punt. El Papa Mòbil circularà des del carrer Rosselló fins a Sardenya en el tram final per accedir a la Sagrada Família. Aquell dia les restriccions de mobilitat afectaran les 9 illes de cases que envolten el temple. A Montserrat, en canvi, l'accés a la plaça del monestir estarà totalment restringit a les zones que tinguin acreditació. Núria Parlon és consellera d'Interior.
23: El dispositiu Albus és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
3: El desplegament policial realment té pocs precedents perquè, a banda de la seguretat del Papa, la coordinació serà també amb la Guàrdia Reial i la seguretat del president del govern espanyol.
19: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Tribunal Contenciós Administratiu de Tarragona aixeca la suspensió de l'adjudicació de la llicència per a la retirada del monument franquista de Tortosa, suspesa des de fa 5 anys. Ara la falta de sentència perquè l'Ajuntament i la Generalitat puguin tornar a engegar el procés. Tortosa, Jordi Barranca.
24: És un pas més per poder tornar a començar el procés d'adjudicació de la retirada del monument. La suspensió, recordem, estava en vigor des del 2021, quan aleshores el Tribunal Contenciós Administratiu número 2 a Tarragona ho va decretar mentre no es resolien tots els processos oberts en relació a la descatalogació del monòlit, un tema ja superat. Ara, doncs, el Tribunal ja entra al fons de la qüestió i, per tant, ja pot redactar la sentència. Mar Lleixans, alcaldessa de Tortosa.
25: Per tant, el jutge i la justícia ja ha tombat tots aquells arguments dels que mantenien este suspens del procediment. Es podia interposar un recurs de reposició en un termini de 5 dies hàbils, però el fet també d'interposar o de la possibilitat d'interposar un nou recurs de reposició, també l'auto deixa clar que no atura en cap cas el procediment.
24: Un cop es conegui aquesta sentència, tot fa preveure que aleshores sí, Ajuntament i Generalitat podran tornar a adjudicar la retirada d'aquest monument. Tot plegat, quan falta menys d'un mes, perquè el proper 21 de juny se celebri el 60è aniversari de la inauguració d'aquest monòlit franquista a càrrec del mateix dictador.
19: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: 5 minuts i arribarem a 6:45 de la tarda.
19: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
26: Bona tarda, Marc. L'endemà del comiat d'Alexia Putellas, el Barça femení ha fet oficial la sortida de Zona Batlle i de Mapi León. Batlle marxa després de 3 temporades al Barça, a la seva segona etapa, i la defensa aragonesa va arribar al conjunt blaugrana fa 9 anys.
27: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies. Perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent.
26: Mapi León, de 31 anys, ha guanyat 27 títols en aquestes 9 temporades.
10: 3CAT Info.
26: El davanter anglès Anthony Gordon ha passat la revisió mèdica a Barcelona com a pas previ d'oficialitzar-se el seu fitxatge pel Barça, la primera incorporació blaugrana per la temporada 2026-2027. El club pagarà pel traspàs d'aquest jugador de 25 anys uns 70 milions d'euros més 10 en variables al Newcastle. Gordon tenia ofertes d'altres equips, però l'anglès ha donat prioritat a la proposta blaugrana. En principi, demà es farà oficial. L'arribada de Gordon a l'equip que entrena Hansi Flick no significa que el club blaugrana descarti altres operacions, com ara les de Julián Álvarez, João Pedro o Marcus Rashford. De fet, el Barça presentarà una oferta per 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El president electe del Barça, Joan Laporta, i el director esportiu blaugrana, Deco, es van reunir ahir a la nit amb el representant del jugador per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig de Julián de jugar al Barça. Tot i això, les negociacions es preveuen complexes. El Girona, per la seva banda, ha fet oficial que el tècnic Michel Sánchez no seguirà a la banqueta la temporada vinent un cop li ha finalitzat el contracte. Michel ha estat 5 temporades al càrrec i va ser l'entrenador del retorn a primera i de la classificació històrica per a la Champions. En el comunicat, el Girona destaca la dedicació, el compromís i la professionalitat amb què ha liderat el primer equip, així també com pel tracte humà proper i respectuós que ha mantingut en tot moment amb els socis, els aficionats, la direcció i tots els treballadors del club. El destí del tècnic madrileny, segons ha pogut saber a Catalunya Ràdio, serà l'Ajax d'Amsterdam.
10: 3CAT Info.
26: Per cert, 11 futbolistes del Barça han estat convocades per jugar dos partits de classificació per al Mundial del 2027 amb la selecció espanyola contra Anglaterra i Islàndia. Són Aitana Bonmatí, Cata Coll, Irene Paredes, Patrick Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López, Mapi León, Clara Serra Jordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina i Iona Batlle. Més les catalanes, Laia Codina i Jana Fernández. La selecció espanyola femenina jugarà contra Anglaterra el 5 de juny a Palma de Mallorca i 3 dies i 4 dies més tard a Reykjavik contra Islàndia.
10: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
26: Xavi Pascual ha explicat els motius que el portaran a deixar el Barça de bàsquet un cop finalitzi aquesta temporada. L'entrenador de Gavà diu que se sent desgastat, que les derrotes cada vegada li fan més mal i que no es veu amb cor de continuar el projecte.
4: Jo no he portat el Barça a playoff, jo. Al playoff de Lliga. No m'ho perdonaré mai a la vida. Sóc així. Jo no puc perdre amb el Barça. És que no ho suporto. És que no puc. Aleshores, això em desgasta d'una manera fora de comunitat. I ho veia venir, i ho veia venir, i ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat.
26: Pascual assegura que no té una mala relació ni amb el club ni amb la direcció esportiva i reconeix que la decisió ha estat difícil de prendre, però que no hi ha marxa enrere.
10: 3CAT Info.
26: El torneig de tenis de Roland Garros destaca l'eliminació del número 1 del món, l'italià Jannik Sinner, davant l'argentí Juan Manuel Cerúndolo per 3-16-2 i, concretament, per un cop de calor que l'ha afectat quan dominava clarament el marcador per 2-16-0 i un 5-1 favorable al tercer set. Per tant, el número 1 que deixa el torneig francès a la segona ronda. També cal destacar les classificacions al quadre masculí per la tercera ronda de Coboli i d'Osaka en el femení. En canvi, Emma Navarro ha quedat eliminada. Avui també hi ha partits, entre d'altres, per Tsitsipas, Gelasim i Shelton al quadre masculí i de Kasatkina, Sabalenka i Coco Gauff en el femení. I en ciclisme, el Giro d'Itàlia, triomf per al ciclista francès Paul Magnier a l'esprint de la 18a etapa amb els 168 km entre Fai de la Paganella i Pieve di Soligo. El danès Jonas Vingegaard manté el mallot rosa de líder amb més de 4 minuts sobre el segon classificat, l'austríac Félix Gall. Demà, 19a i en penúltima etapa, seran 151 km d'alta muntanya entre Feltre i Aletge, amb un port de primera categoria i 4 més de segona.

0: Hem arribat a 6:45 de la tarda, sou a 3CatInfo. Fem un cop d'ull a la situació del trànsit. Equip viari, endavant.
1: Doncs les retencions més destacades a aquesta hora les trobem a la P7 a Vilafranca del Penedès en sentit sud, tant a la C58 com a la C33 cap a l'entrada a Barcelona i a la ronda de dalt en tots dos sentits de l'Hospitalet de Llobregat a la Vall d'Hebron.
0: Ho ampliem d'aquí a 15 minuts. Ho hem sabut fa pocs moments. Pedro Sánchez ha demanat comparèixer al Congrés per donar explicacions sobre els nous fronts judicials que esquitxen el PSOE. Els socialistes es desvinculen de la suposada trama per boicotejar causes judicials i descarreguen tota la responsabilitat sobre l'exnúmero 3 Santos Cerdán i l'exmilitant Leire Díaz. El ministre Òscar Puente denuncia mètodes no democràtics per enderrocar el govern. El foc d'Òrrius evoluciona favorablement i ja no es propaga. Es manté el confinament dels veïns d'aquesta població del Maresme, però es preveu que s'aixequi la mesura aquest vespre. L'incendi ha començat al migdia. I pendents també del que passi al Departament d'Educació, l'última proposta de la Conselleria planteja en 4 anys un augment pròxim als 400 euros mensuals per als docents i prop de 7.000 nous efectius. Els sindicats analitzen l'oferta del govern. Avui la vaga ha afectat els mestres i professors del Maresme i del Vallès. Això ho ampliarem de seguida, però la propera mitja hora també parlarem de la multa que ha imposat la Comissió Europea a Temu amb 200 milions d'euros. Brussel·les sanciona el gegant de comerç xinès per la venda de productes il·legals i amb risc per la seguretat infantil. El Departament d'Agricultura, d'altra banda, no vol sentir a parlar de relaxar les prohibicions per la pesta porcina africana, com estan reclamant alguns alcaldes i molts veïns del parc de Collserola. I la producció d'ametlla catalana espera acollir aquest any més de 12.000 tones. Són bones previsions gràcies a les pluges de l'hivern i l'absència de gelades tardanes importants.
2: Esports.
0: Arribaran d'aquí a poc més de 20 minuts. Ricard, amb quins temes?
3: Mira, d'una banda, que el Barça femení, l'endemà del comiat d'Alexia Putellas, el club ha fet oficials avui les sortides d'Ona Batlle i de Mapi León. El Barça masculí, una més que possible arribada, la d'Anthony Gordon, el jugador del Newcastle anglès, ja ha passat la revisió mèdica a Barcelona abans de firmar un nou contracte amb el Barça. I en paral·lel, el Barça presentarà una oferta a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez per 100 milions d'euros. I el Girona fa oficial que el tècnic Míchel Sánchez no seguirà la temporada vinent un cop ha finalitzat el seu contracte.
0: I la calor excepcional d'avui persistirà demà. Avui Vinebre s'ha acostat als 39 graus i Tortosa ha registrat la màxima més alta de maig en 100 anys. Divendres potser no farà tanta calor al sud, però sí que en farà arreu del país. Lleida pot vorejar els 38 graus. El dia serà assolellat amb algun núvol al Pirineu. Passant 3 minuts de 6:45 de la tarda, Pedro Sánchez demana una compareixença al Congrés per aclarir les últimes causes judicials que s'han obert a l'entorn del PSOE. És una petició que també han registrat socis de la legislatura com Esquerra Republicana i Podem i previsiblement serà l'última setmana de juny. Tot plegat el mateix dia que els socialistes s'han desvinculat del tot de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals que atribueixen exclusivament a Santos Cerdán i Leire Díaz. La Moncloa denuncia una campanya per apartar-los del poder. Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: Des del PSOE deixen clar que ni van ordenar ni van emparar la suposada trama de Santos Cerdán i Leire Díez per boicotejar causes judicials. Aseguren que anaven per lliure i que si hi ha pagaments del partit a Díez és perquè ho ordenava Cerdán, a qui ja van expulsar. Un cop s'aixeca el secret de sumari, diuen, donaran més explicacions. Un silenci trencat pel ministre Òscar Puente, que sense embuts ha denunciat una conxorxa contra Pedro Sánchez.
5: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
4: I mentre a la Moncloa la consigna és resistir, els socis apugen la pressió. El líder del PNB, Aitor Esteban, descarta sumar-se a una moció de censura i espera que Sánchez moga fitxa.
6: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
4: Però ni Junts ni Esquerra van tan lluny i, com sumar, reclamen més explicacions. Són declaracions de Francesc Marc Álvaro i Míriam Nogueras al matí de Catalunya Ràdio.
7: Quan hi hagi un element, diguem, de canvi, de tomb de cargol, analitzarem i prendrem les decisions que calguin de manera coherent amb tot el que estic dient.
8: El que han de fer és sortir a donar explicacions al PSOE i al PSC, de sortir d'aquest búnquer en el que estan posats.
4: El PP els acusa de còmplices de la corrupció per no trencar ja amb Sánchez, però justament l'estratègia de Feijóo passa per esperar que l'acumulació d'escàndols el faci caure.
2: 3CAT Info.
0: 6 i 35 minuts, l'incendi declarat aquest migdia a Òrrius, al Maresme, evoluciona de manera favorable. Una vintena de dotacions terrestres i quatre d'aèries continuen treballant a la zona. Els veïns continuen confinats, però la previsió és que puguin sortir de casa al llarg d'aquest vespre, segons fonts de l'Ajuntament. Estem pendents, precisament, que d'aquí a pocs minuts compareguin els bombers per donar explicacions sobre quina és la situació en aquests moments pel que fa a aquest incendi, i tan bon punt comencin aquestes intervencions, com dèiem, del cos de bombers, us les oferirem en directe aquí a 3Cat Info. Mentrestant, també ens fem ressò d'un altre foc que ha cremat a Almenar, al Segrià. Han sigut 13 hectàrees de camps de cereals. El foc ha començat al voltant de les 3 de la tarda i ja està controlat. Es tracta d'un dels primers focs agrícoles després que hagin començat aquesta setmana la campanya de la sega a Ponent. Precisament, les altes temperatures que ja patim i que es preveuen per aquest estiu podrien complicar una campanya d'incendis que els bombers qualifiquen de clàssica, perquè comença quan toca i es trobarà amb uns boscos força humits. D'això en parlarem en els pròxims moments, perquè ara sí que hem de marxar fins a Òrrius, on s'ha declarat aquest incendi, com dèiem, i pendents de les compareixences que facin els bombers, podem saludar la nostra companya, la Cèlia Forment, que està allà amb el suport tècnic de la Matilde Seuana. Cèlia, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs sí, ara mateix començarà la intervenció del cap de bombers de la Generalitat, el sotsinspector Josep Manel Escudero, que actualitza l'estat d'aquest incendi forestal que crema a Òrrius des del centre de comandament de bombers. Ens acabem de preparar els mitjans i comença d'aquí dos minuts aquesta intervenció. L'última hora era que aquesta columna de fum que mitja tarda era densa, era negra, ha anat a la baixa. Les flames no avancen, estaria estabilitzat, i també l'Ajuntament deia que potser cap a aquest vespre ja es pot aixecar el confinament de la població. Pendents ara que aquestes informacions es confirmin.
0: També pendents de saber si continuen treballant la mateixa vintena de dotacions terrestres i les quatre d'aèries que porten treballant, i des de que s'ha declarat aquest foc, que, Cèlia, si no m'equivoco, era cap als vols de la una del migdia aproximadament.
2: Exacte, és el carrer Lleida d'aquest poble, Òrrius. És una empresa, una companyia, una fàbrica, una nau de cera que fabricarien espelmes amb parafina, i aquest mateix material hauria estat el combustible que hauria encès les flames. Ara sí, sembla que comença la compareixença.
0: Doncs, pendents d'aquestes explicacions que donguin els bombers sobre aquest incendi, que, com ens deia la Cèlia, han tant d'actualitzar aquesta situació.
9: L'última hora. Bueno, bona tarda a tothom. Hem tingut un avís a les 12:40 del migdia d'un incendi. No tenien clar si era un incendi d'indústria o era un incendi de vegetació. Vale? Semblava que estava afectant les dues, d'una indústria que estaven valorant l'evacuació del seu personal perquè els estava cremant. Val? No tenim clar si l'incendi ha començat en zona de vegetació i ha afectat la indústria, o ha començat a la indústria i ha afectat la vegetació. Al final, el que hem tingut és un incendi d'indústria totalment desenvolupat que ha cremat en la seva totalitat. La indústria es diu Proquinat. Vale? En el moment de l'incendi hi havia 16 persones treballant que han pogut sortir totes pel seu propi peu, i tots estan lleus. No hi ha hagut cap afectació personal a la indústria. La indústria treballa en parafina, bàsicament compren, processen i venen parafina, vale? per altres empreses. Tenien una quantitat molt important de parafina, en unes 500 tonelades, val? Sent a l'exterior, sent a l'interior, que la parafina s'ha vessat tota quan entra en temperatura, passa a fase líquida i s'ha anat escorrent cap a la riera. Vale? I aquesta afectació, pues, lògicament, ha provocat que en Cessa, que és un producte molt inflamable, doncs ens ha afectat més encara el que era la zona forestal. Llavors hem tingut dos serveis alhora, un incendi d'indústria i un incendi forestal. Vale? Hores d'ara l'incendi forestal està ja estabilitzat, vale? Ha cremat aproximadament una hectàrea. Vale? No hi ha hagut cap afectació a persones ni a edificacions, algun tancat d'algun mas que tenim allà al voltant, però cap més afectació. La indústria ara mateix continua actiu, l'incendi, hi ha una columna important encara, està cremant tot el material que encara queda combustible a l'interior, hi ha una columna important, i mantenim l'ordre de confinament del que és la urbanització, precisament per aquesta columna, i de moment la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys combustible, menys càrrega combustible, val? I mentre no hi ha hagi cap afectació, que vagi la columna pels vents, que no ho preveiem, cap a zona urbana i que afecti la població, doncs no tirarem aigua. I no tirarem aigua precisament per no afectar el medi natural, perquè hi ha una riera i llavors els productes contaminants que podrien haver-hi a les aigües d'extinció afectaria la riera, i el que volem és minimitzar l'impacte sobre el medi natural, ara que ja tenim l'incendi de vegetació estabilitzat.
10: Per tant, ja no estem que es pogués propagar cap a l'estat. Entenc que hi havia a primera hora de la tarda.
9: Clar, a primera hora de la tarda no tenien clar quin seria el comportament que tindria l'incendi sobre la zona forestal. El comportament, per sort, ha sigut un comportament que ens ha permès tenir capacitat d'extinció sobre el mateix. Vale? Estem encara al maig i ja tenim bueno, ja veieu quines temperatures tenim, el combustible ja està disponible, però per sort encara no ha corregut i no ha cremat en la intensitat que ens hagi permès no atacar-lo, o sigui, ens ha permès atacar-lo i confinar-lo. Vale? Si voleu dades dels mitjans que han treballat, que sempre m'ho demaneu, han treballat 31 vehicles, 4 aeris, 27 terrestres, amb un total d'unes 80 i pico persones hem estat treballant amb aquest servei. I continuem treballant i estarem tota la nit treballant.
11: A hores d'ara, quants efectius?
9: Doncs ara mateix, quan acabi de parlar amb vosaltres, valorarem ja ara s'escalar mitjans, però ara mateix són els que us he dit.
0: Són les paraules de Josep Manel Escudero, sotsinspector dels bombers, sobre l'incendi d'Òrrius.
9: Si mantenim aquestes temperatures i continua vent i calor, no continua vent i pluges, el combustible, a mesura que vagi entrant l'estiu, estarà més disponible. I, lògicament, aquest incendi, amb condicions pitjors o millors pel combustible, si vols veure-ho així, lògicament haguéssim tingut un incendi forestal que ha cremat una hectàrea, doncs, haguéssim tingut més problemes per poder-lo estar dins de capacitat d'extinció. Penseu que també arreu del país, jo estic en aquest incendi, però em penso que en altres punts del país també estem tenint focs, en la qual cosa no hem pogut disposar de tots els mitjans aeris que haguéssim volgut aquí, perquè els hem de balancejar amb els diferents focs que tenim arreu del territori.
11: Vostè trigarà? Quina previsió hi ha de que s'apagui o si ho teniu calculat?
9: Doncs dependrà del combustible que quedi per cremar, perquè l'estratègia està sent totalment defensiva. Quan diem estratègia defensiva vol dir que no estem llançant aigua, estem deixant que cremi, i com que l'afectació exterior de la indústria ara mateix la tenim controlada, que no hi ha afectació exterior, deixem que acabi de cremar el combustible que hi ha a l'interior, i a mesura que vagi cremant la columna de fum, que ha sigut molt vistosa en les primeres hores i encara ho és, anirà minvant. No sabem exactament, no et puc donar una estimació exacta de quan serà. M'agradaria pensar que demà al matí ja no hi haurà aquesta columna.
2: Amb aquest incendi forestal estabilitzat, hi ha alguna previsió d'aixecament de confinament per la població i hi ha algun perill de toxicitat, aquesta columna de fum?
9: Qualsevol columna de fum és tòxica. Llavors, precisament, com que tenim una columna de fum important, vertical, que ara mateix és vertical i no s'està projectant contra zona urbana, el que estem fent és monitoritzar-la. La previsió meteo que tenim aquí a la zona avui és favorable, no hi ha uns components de vents molt importants, ara està bufant la marinada, al vespre entrarà el terral, però a priori no ens la tombarà ni ens afectarà zona urbana. Mentre sigui així, el confinament, a la que ja baixi la columna significativament i ja no sigui un problema per la població, aixecarem el confinament, però no és l'incendi forestal el que ens està preocupant la columna, sinó que és la indústria, el que està acabant de cremar dins de la indústria.
10: La gent que ha estat desallotjada de la...
9: No hem desallotjat ningú que no hagi estat desallotjat quan nosaltres hem arribat. No hem hagut de fer cap desallotjament. Hem confinat les persones, els masos que potser estaven per davant de l'incendi a la nostra arribada, a mi no ens consta que hem hagut de desallotjar ningú. Si no hi havia... Si algú s'ha desallotjat, s'ha autodesallotjat. La nostra mesura era de confinament.
0: Recordem, estem seguint en directe les explicacions del bomber sobre l'incendi d'Òrrius al Maresme, que ha cremat, segons explicava el sotsinspector, una hectàrea i que es donaria per estabilitzat.
9: No tenim constància perquè l'ordre era de confinament. Si els veïns s'han autoorganitzat, tenen algun pla d'autoprotecció a nivell municipal i tenen identificades les persones vulnerables, si les han pogut trucar per veure com estaven, l'ordre que els hi han donat era que els hi diguessin que es quedessin a casa. Però tampoc no tinc constància, no m'ha arribat cap afectació a persones de cap mena.
12: 30-0, control nord.
11: Vale. Castellano?
0: Doncs, Cèlia, són les explicacions que donava Josep Manuel Escudero, sotsinspector dels bombers. Ens quedem amb aquesta notícia, que el foc està estabilitzat.
2: Exacte, aquests dos incendis, un industrial, l'altre forestal, estabilitzat. Aquest industrial, que seria la nau de cera de Perafita, sembla que encara emet aquesta columna de fum, que és el que ara preocupa majoritàriament al cos de bombers.
0: Doncs des d'Òrrius al Maresme, Cèlia Forment, amb el suport tècnic de Matilde Seoane. Gràcies. Fins ara, bona tarda.
2: Fins ara, Marc. 3CAT Info.
0: Ara són 3:15 de la tarda, temps per l'àrea de serveis a 3CAT Info.

0: Connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda, Marc. Continuen aquestes retencions de l'AP7 entre Avinyonet del Penedès i Vilafranca en sentit sud. Sant Recent, l'N340, també arreplega retencions entre Sant Pere Molanta i Moja en sentit sud. A l'AP7 també a Barberà del Vallès en sentit sud, a la 2, a Abrera en sentit nord. A la C31 a Vilanova i la Geltrú en sentit sud i en un altre tram de la C31 a Badalona en sentit Barcelona. A la C60 a Argentona en sentit sud cap a Mataró, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat, també cap al nus de la Trinitat la B10 a Sant Adrià de Besòs. Tant a la C58 com a la C33 des de Montcada i Reixac en sentit sud cap a Barcelona, a la B23 a Molins de Rei en sentit nord i també a la B23 a Esplugues de Llobregat a l'entrada a Barcelona per la Diagonal. A la C32 a Viladecans en sentit sud. A la 2 a Cornellà del Llobregat en tots dos sentits. A la B20 hi ha retencions entre l'Hospitalet i Cornellà del Llobregat. A la Ronda de Dalt de Pedralbes a Horta en sentit Besòs i de Sant Gervasi a Pedralbes en sentit Llobregat, mentre que la Ronda Litoral de la Zona Franca al Poblenou en sentit Besòs i del Fòrum al Poble Sec en sentit Llobregat. De moment és tot, tindrem més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Fins ara.
1: Fins ara.
0: El temps. Néstor Gómez.
2: Aquesta calorada excepcional que estem vivint ja ens ha portat nombrosos rècords arreu del país, des de les comarques de l'Empordà, Gironès, la Selva, Barcelonès, el Priorat, Ribera d'Ebre, cap al Segrià, també cap al Baix Ebre. Moltíssimes temperatures, destaquem per exemple Tortosa, amb més de 100 anys de dades, mai havia tingut una temperatura tan alta, 37,3 graus, supera la que tenia anteriorment de 36 graus, o el cas de Lleida, ha arribat als 37 graus, la temperatura més alta des de 1983. En el cas de Bràfim, 34 graus, la més alta des de 1984. Totes aquestes inicis de dades. Rècords a Barcelona, Girona, a Barcelona Raval, per una dècima, però ha sigut rècord. També a Gandesa, a Vinebre, temperatures doncs molt altes les que hem tingut avui. Aquesta gran calorada d'avui, pic de calor, tindrà continuïtat demà amb unes temperatures que continuaran sent desbocades arreu del país, sobretot demà en el cas del Ponent. Possiblement baixin una miqueta cap a les Terres de l'Ebre, però seran intenses cap a Ponent amb màximes que a Lleida podrien tocar la xifra dels 38 graus. Un divendres assolellat amb alguns núvols de tarda al Pirineu amb possibilitat de que deixi caure algun petit ruixat. Els ruixats aniran a més durant el cap de setmana, durant les tardes al Pirineu, i les temperatures màximes començaran a cedir una miqueta de terreny.
3: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: 11 minuts i seran les 7 de la tarda. L'última proposta del Departament d'Educació planteja en 4 anys un augment pròxim als 400 euros mensuals per als docents i prop de 7.000 nous efectius. Els sindicats i el govern estan reunits de nou després d'un recés. Avui la vaga a les aules ha afectat els mestres i professors del Maresme i el Vallès. Departament d'Educació, Maria Costa.
4: Ja hi ha les primeres xifres d'aquesta proposta escrita pel govern, una proposta, segons advertia aquest matí la mateixa consellera, que és ja definitiva. En matèria salarial, el sou acabaria augmentant pràcticament uns 400 euros al mes d'aquí 4 anys, concretament 392 euros pels mestres de primària i 398 euros pels de secundària. L'altre capítol de la proposta són les dotacions a partir del curs vinent. El govern ofereix fins als propers 4 cursos prop de 7.000 dotacions per l'escola inclusiva. La petició unitària dels sindicats era de 6.200 dotacions. En aquestes 7.000 ja s'inclourien els 1.800 efectius que el govern va aprovar aquest dimarts pel proper curs. Una altra mesura important és que el departament deixa per escrit que en un termini de 5 anys ha de pagar els estadis que es van deixar de cobrar per les retallades. En un recés no hem vist especialment els sindicats contents que han tornat a reunir-se.
3: 3CAT Info.
0: Brussel·les multa amb 200 milions d'euros la plataforma xinesa Temu per haver permès la venda a internet de productes perjudicials per als consumidors. La Comissió Europea considera que la companyia vulnera la llei comunitària de serveis digitals perquè no controla el risc de difondre productes il·legals. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
5: La investigació ha trobat un gran nombre de carregadors defectuosos amb el risc de provocar cremades, joguines que poden fer que els menors s'ennueguin i roba o joies fabricades amb substàncies químiques perilloses. El portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, diu que hi haurà més contundència contra Temu si a finals d'agost la companyia no presenta un pla per solucionar aquests riscos.
6: El missatge és clar. Si vols entrar al nostre mercat de 450 milions de persones, has de respectar les nostres normes i punt. Això vol dir que com a empresa ets responsable dels teus serveis i dels riscos que impliquen per als nostres ciutadans.
5: Per ara, la sanció anunciada a Temu és la més elevada que Brussel·les ha imposat mai a una plataforma, emparant-se en la Llei Europea de Serveis Digitals. Però la xifra, 200 milions d'euros, està molt per sota del que podria haver exigit la Comissió Europea. Té marge per multar l'equivalent al 6% de la facturació global d'una empresa, i en aquest cas no arriba ni a l'1%. La comissió diu que és proporcional i recorda que Temu té altres investigacions en marxa que podrien acabar en més sancions contra la companyia per la venda de productes il·legals, el disseny addictiu de la seva aplicació i el funcionament dels algoritmes per elaborar perfils i suggerir compres personalitzades en funció dels gustos de cadascú.
0: El Departament d'Agricultura no vol sentir a parlar de relaxar les prohibicions per la pesta porcina africana, com estan reclamant alguns alcaldes i molts veïns del parc de Collserola. Tot i això, el conseller s'obre a negociar que es pugui obrir algun espai molt concret. Sant Cugat del Vallès, David Àngela.
7: El conseller Òscar Ordeig defensa que de moment no hi haurà relaxament, però s'obre a estudiar amb els alcaldes, però també amb científics i amb el Consorci del Parc de Collserola, la possibilitat d'obrir alguna zona molt concreta per accedir al medi natural sense concretar quina.
8: Determinades zones amb determinades circumstàncies que es pugui permetre l'accés al medi natural, però sobretot jo no donem el missatge de que flexibilitzarem o de que les restriccions. El que farem serà, doncs, això. Doncs veure bé si podem trobar, amb garanties sanitàries, doncs, permetre en alguna zona, en determinades circumstàncies, aquest accés.
7: Precisament un d'aquests alcaldes, el de Sant Cugat del Vallès, en Josep Maria Vallès, demana al govern flexibilitzar les restriccions justament després de l'escàndol de la setmana passada, quan es va saber que la conselleria havia autoritzat la filmació d'una pel·lícula protagonitzada per Russell Crowe a la zona delimitada per la pesta porcina. Són declaracions a aquesta emissora.
9: La gent ja està entrant, perquè a la gent se li acaba la paciència. Jo no dic que sobretot a la serra de Collserola, no, però clar, és que al confinament ens vam posar tots mascaretes, rentàvem les mans, doncs, escolta'm, si jo li dic als ciclistes, mira, a partir d'ara, per entrar, t'has de posar un esplai a les rodes, o tu t'has de fer no sé què, la gent ho faria, perquè la gent el que té ganes és d'entrar.
7: Segons el balanç del Departament d'Agricultura, aquesta darrera setmana s'han capturat 370 senglars dins la zona infectada. Això situa les captures de senglars dins d'aquest perímetre en gairebé 6.130 exemplars.
0: I encara una cosa més abans dels esports. Catalunya tindrà aquest any una bona collita d'ametlla gràcies a les precipitacions de l'hivern i al fet que no hi ha hagut gelades tardanes importants. El sector preveu superar les 12.000 tones de producció, més de la meitat de les quals a les comarques de Lleida, on les collites marquen una clara tendència a l'alça gràcies al rec Lleida Estela Bosoms.
10: Després d'uns quants anys complicats, aquesta vegada les condicions meteorològiques han anat a favor de la producció d'ametlla i es preveu que la collita sigui bona, un 7% més respecte a l'any passat. Roger Palau, portaveu de Fruita Seca de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la FECAC.
11: La paraula és bona, sortim d'un hivern amb pluges, que fa doncs, que els arbres comencin la campanya amb força, no hem tingut glaçades significatives.
10: De les 30.000 hectàrees d'ametllers que hi ha a Catalunya, el 60% són de secà. Ara bé, les de regadiu són més productives.
11: Històricament, antigament, Tarragona tenia més producció. El que dic a Lleida, doncs, s'han substituït cultius o s'ha introduït a l'ametller en noves zones on no estava instaurat, nous tics o regadius, bàsicament, i és un dels cultius principals i amb molt de potencial a la zona dic de Lleida.
10: Tot i això, els cultius de secà tenen el seu paper.
11: Aquest 40% que tenim amb rec pot suposar el 80% de la producció, com sempre. Sí que queda dir que ens hem de continuar preocupant d'aquests ametllers marginals i de secà que fan aquesta funció mediambiental. Igual fan poques ametlles, però fan una funció molt important.
10: Com a la resta de sectors agrícoles, el sector de la fruita seca també ha patit un augment de costos de producció derivats de l'encariment dels fertilitzants i dels combustibles per la guerra a l'Orient Mitjà. Asseguren, però, que encara és massa d'hora per parlar de preus.
0: 5 minuts i seran les 7.
3: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
12: Bona tarda, Marc. L'endemà del comiat d'Alexia Putellas, el Barça femení ha fet oficial les sortides d'Ona Batlle i de Mapi León. Batlle marxa després de 3 temporades al Barça, en la seva segona etapa, i la defensa aragonesa va arribar al conjunt blaugrana fa 9 anys.
13: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies. Perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent.
12: Mapi León ha guanyat 27 títols en aquestes 9 temporades.
3: 3CAT Info.
12: El davanter anglès Anthony Gordon ha passat la revisió mèdica a Barcelona com a pas previ d'oficialitzar-se el seu fitxatge pel Barça. Serà la primera incorporació blaugrana per la temporada 2026-2027. El club pagarà pel traspàs d'aquest jugador de 25 anys uns 70 milions d'euros, més 10 en variables al Newcastle. Gordon tenia ofertes d'altres equips, però l'anglès ha donat prioritat a la proposta blaugrana. En principi, demà es farà oficial. L'arribada d'Anthony Gordon a l'equip que entrena Hansi Flick no significa que el club blaugrana hagi descartat altres operacions. De fet, el Barça presentarà una oferta de 100 milions a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El president electe del Barça, Joan Laporta, i el director esportiu blaugrana, Deco, es van reunir ahir a la nit amb el representant del jugador per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig a Julián de jugar al Barça. Tot i això, les negociacions es preveuen complexes. El Girona, per la seva banda, ha fet oficial que el tècnic Michel Sánchez no seguirà la banqueta de temporada vinent un cop li ha finalitzat el contracte. Michel ha estat 5 temporades al càrrec i va ser l'entrenador del retorn a primera i de la classificació històrica per a la Champions. En el comunicat, el Girona destaca la dedicació, el compromís i la professionalitat amb què ha liderat el primer equip, així com pel tracte humà proper i respectuós que ha mantingut en tot moment amb els socis, els aficionats, la direcció i tots els treballadors del club. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el destí del tècnic madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam.
3: 3CAT Info.
12: Per cert, 11 futbolistes del Barça han estat convocades per jugar 2 partits de la selecció espanyola femenina de classificació per al Mundial del 2027 contra Anglaterra i Islàndia. Són Aitana Bonmatí, Cata Coll, Irene Paredes, Patrick Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López, Mapi León, Clara Serrajordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina, Iona Batlle. Més les catalanes, Laia Codina i Jana Fernández.
3: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
12: Xavi Pascual ha explicat els motius que el portaran a deixar el Barça de bàsquet un cop finalitzi la temporada. L'entrenador de Gavà diu que se sent desgastat, que les derrotes cada vegada li fan més mal i que no es veu amb cor de continuar el projecte.
14: M'he acostumat a una manera de fer que és diferent a com has de fer, lògicament, en un club poliesportiu com és el Futbol Club Barcelona. Això a mi, globalment, m'ha representat un desgast molt gran, perquè hi ha moltes coses que no estava acostumat a funcionar d'aquesta manera i m'ha anat desgastant en el temps.
12: Pascual assegura que no té una mala relació ni amb el club ni amb la direcció esportiva i reconeix que la decisió ha estat difícil de prendre, però que no hi ha marxa enrere. El torneig de tennis de Roland Garros destaca l'eliminació del número 1 del món, l'italià Jannik Sinner, davant l'argentí Juan Manuel Cerúndolo. Quan dominava per 2-7-0 i 5-1 al tercer set, Sinner ha patit un cop de calor i ha acabat cedint per 3-7-2. De la jornada d'avui destaca les classificacions per la tercera ronda de tenistes com Coboli i Tiafoe en el masculí i de Osaka, Sakari i Kasatkina en el femení. En ciclisme, el Giro d'Itàlia, triomf per al ciclista francès Paul Magnier del so del Quick Step a l'esprint de la 18a etapa després de 168 quilòmetres entre Fai de la Vaganella i Pieve di Soligo. El danès Jonas Vingegaard manté el major rosa de líder amb més de 4 minuts sobre el segon classificat, l'austríac Félix Gall. Demà, 19a i en tapa en última etapa. Seran 151 quilòmetres d'alta muntanya entre Feltre i Aletge, amb un port de primera categoria, al principi de l'etapa, més 4 de segona. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ja té nou entrenador. Es tracta de Jorge Vargas, que serà l'encarregat de dirigir el primer equip en substitució de Xavi Closas. El tècnic barceloní, de 47 anys, s'afrontarà així la seva primera experiència a primera divisió després de dirigir el filial 7 temporades. Imar Márquez ha rebut permís dels metges per pujar demà a la moto al primer entrenament lliure del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP que es disputa aquest cap de setmana al circuit de Mugello. És un permís condicionat a una segona revisió que es farà demà mateix.
3: Trescat Info.

0: Són les 7. A aquesta hora comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda. Les retencions més destacades les trobem a aquesta hora a la P7, a Vilafranca del Penedès, en sentit sud. Ara hi ha encara un carril tallat. També retencions importants a la C58 i C33 cap a l'entrada a Barcelona i a la Ronda de Dalt, en tots dos sentits, de Pedralbes a Sant Gervasi.
0: Els bombers han estabilitzat l'incendi forestal que s'ha declarat aquest migdia al municipi d'Òrrius, al Maresme, i que ha calcinat completament una indústria. Les flames han cremat una hectàrea de bosc, però l'incendi a l'empresa continua actiu i provoca una gran columna de fum. Els bombers mantenen la petició de confinament per als veïns del municipi. Pedro Sánchez ha demanat comparèixer al Congrés per donar explicacions sobre els nous fronts judicials que esquitxen el

0: ordena a l'exèrcit que ignori els termes de l'alto al foc que va entrar en vigor a l'octubre i prengui el control del 70% de la franja de Gaza. Ara és del 60%. Netanyahu ha dit durant un discurs que ha fet a Cisjordània ocupada, on ha afegit que tenen Hamas atrapat. La defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare. El recurs al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio nega una mala relació entre el pare i el fill, mira de desmuntar la tesi de premeditació i recorda que Isaac Andic ja havia tingut una caiguda mesos abans de la seva mort. I la reina Elisenda tenia vora 70 anys quan va morir, era de constitució robusta i va patir molts dolors els últims anys de la seva vida. Són algunes de les primeres conclusions de l'estudi que el Reial Monestir de Pedralbes ha fet sobre 8 sepultures del segle XIV, en les quals hi havia enterrades 25 persones.
1: Esports.
2: L'endemà del comiat d'Alexia Putellas del Barça, el club ha fet oficial avui les sortides d'Ona Batlle i de Mapi León, mentre que l'equip masculí Anthony Gordon ha passat ja la revisió mèdica a Barcelona abans de firmar com a nou jugador del Barça. En paral·lel, el club blaugrana presentarà una oferta a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez per valor de 100 milions d'euros. També en futbol, el Girona fa oficial que el tècnic Míchel Sánchez no seguirà temporada vinent un cop ha finalitzat el seu contracte. I en bàsquet, Xavi Pascual explica que deixarà el Barça a final de temporada perquè se sent desgastat i no es veu amb cor de continuar el projecte.
0: I ens falta el temps. La calorada excepcional d'avui persistirà demà. Avui, Vinegre s'ha acostat als 39 graus i Tortosa s'ha registrat la màxima més alta del mes de maig, en més de 100 anys. Divendres potser no farà tanta calor al sud, però sí que en farà arreu del país. Lleida pot vorejar als 38 graus. El dia serà assolellat amb algun núvol al Pirineu.

0: 3Cat Info.
1: Passen pràcticament 4 minuts de les 7. Molt bona tarda, sóc la Txell Garriga.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Els bombers han estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest migdia al municipi d'Òrrius, al Maresme. Les flames han cremat una zona de bosc i han calcinat completament una indústria que treballava amb parafina, un material altament inflamable. L'incendi a l'empresa continua actiu i per això es demana als veïns que segueixin confinats. A la zona hi treballen amb una trentena de dotacions dels bombers, entre mitjans terrestres i aeris. Els bombers calculen que continuaran en aquesta zona tota la nit. Unitat mòbil a Òrrius, Matilde Seoane i Cèlia Forment. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. L'incendi forestal d'Òrrius ha quedat estabilitzat després de cremar aproximadament una hectàrea de vegetació. Tot i això, els bombers mantenen actiu l'incendi a la nau industrial, on continua cremant el combustible acumulat a l'interior de les instal·lacions, especialment una gran quantitat de parafina. L'inspector i cap de l'operatiu dels bombers, Manel Josep Manel Escudero, explica que el que preocupa ara és la columna de fum tòxica generada per la combustió dels materials que s'enfila a la nau.
3: A hores d'ara l'incendi forestal està ja estabilitzat, ha cremat aproximadament una hectàrea, no hi ha hagut cap afectació a persones ni a edificacions.
2: A hores d'ara encara no està clar si el foc s'ha originat a la indústria o bé a la zona forestal. Les flames han provocat, això sí, el col·lapse total de la nau industrial. Per aquest motiu es manté l'ordre de confinament a la població de la zona afectada i es preveu desescalar les mesures quan la columna perdi intensitat. Per accelerar-ho, els equips d'emergència han descartat utilitzar grans quantitats d'aigua per apagar l'incendi, per evitar que els residus contaminants arribin a una riera propera i minimitzar així l'impacte sobre el medi natural.
1: Des d'Òrrius, Matilde Seoane i Cèlia Forment, moltes gràcies. Bona tarda.
2: Fins ara, bona tarda.
1: I al Manà, al Segrià, han cremat aquesta tarda 13 hectàrees de camps de cereal. El foc ha començat al voltant de les 3 d'aquesta tarda i ja està controlat. Es tracta d'un dels primers focs agrícoles després que hagi començat aquesta setmana la campanya de la sega a Ponent.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: El judici per l'operació Kitchen sobre el presumpte espionatge a Luis Bárcenas per robar-li les proves que tenia contra el Partit Popular ha entrat ja en la recta final. Avui han declarat els dos principals acusats, el ministre de l'Interior en el govern de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, i el seu número 2 al Ministeri, Francisco Martínez. La Fiscalia Anticorrupció demana 15 anys de presó per a l'exministre i la seva mà dreta, que avui s'ha desvinculat de l'operació. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Jorge Fernández Díaz ho ha negat.

0: Malgrat tot, nega que ordenés fer cap tipus de seguiment a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. Diu que es va assabentar per la premsa de l'operació Kitchen, que ni la policia ni ningú del govern li va explicar res, uns arguments que també ha fet seus el seu número 2 del Ministeri, Francisco Martínez.
1: Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, por la operación Kitchen.
2: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
0: I l'exministre de l'Interior ha afirmat que el partit mai li va fer arribar cap preocupació pel que podia saber Bárcenas.
1: Desde el Partido Popular, sí. A mí desde luego no me transmitieron ninguna preocupación o interés particular. O sea, si la tenían, desde luego a mí no me la transmitieron.
0: Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven amb fons reservats al xofer de Bárcenas perquè espiés l'extresorer del PP o li robés documentació compromesa per al partit. I en aquest punt, Francisco Martínez ha qualificat de fantasia que ordenés buscar discos durs de Bárcenas.
2: Que alguien ordenase, o yo en concreto, buscar discos duros, es que eso no solo es falso, sino que creo que es una fantasía. O sea, es absolutamente falso.
0: Fernández Díaz i Francisco Martínez només han contestat les preguntes dels seus advocats i han evitat les de la Fiscalia. Els dos acusats s'enfronten a la petició de 15 anys de presó i 33 d'inhabilitació per delictes d'encobriment, malversació i contra la intimitat.
3: Pedro Sánchez demana una compareixença al Congrés per aclarir les últimes causes judicials que s'han obert a l'entorn del PSOE. És una petició que també han registrat socis de la legislatura, com Esquerra Republicana i Podem, i previsiblement serà l'última setmana de juny. Tot plegat el mateix dia que els socialistes s'han desvinculat del tot de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals que atribueixen exclusivament a Santos Cerdán i Leire Díez. La Moncloa denuncia una campanya per apartar-los del poder. Madrid, Dani Sardeja.
4: Una compareixença per informar, diu la Moncloa, de les últimes investigacions judicials conegudes, així com de la reunió del Consell Europeu fixada per al 18 i 19 de juny. Això indica que caldrà esperar gairebé un mes fins a Sant Joan per escoltar Pedro Sánchez. Per ara, el president espanyol s'ha mostrat convençut de la innocència de Zapatero i avui el PSOE s'ha desmarcat de la suposada trama de Santos Cerdán i Leire Díez per boicotejar causes judicials. Aseguren que anaven per lliure, que ni el partit ni Sánchez ho sabien i que si hi ha pagaments a Díez és perquè depenien de Cerdán. Dit això, els socialistes han imposat un silenci que el ministre Óscar Puente ha trencat per denunciar una mà negra judicial.
5: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
4: I mentre que a la Moncloa la consigna és resistir, des del PNV Aitor Esteban apuja la pressió.
6: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
4: Però ni Esquerra ni Junts aposten per una moció de censura i, com sumar, reclamen més transparència. Són declaracions de Francesc Marc Álvaro i Míriam Nogueras al matí de Catalunya Ràdio.
7: Quan hi hagi un element, diguem, de canvi, de tom de cargol, analitzarem i prendrem les decisions que calguin de manera coherent amb tot el que estic dient.
8: El que han de fer és sortir a donar explicacions al PSOE i al PSC, de sortir d'aquest búnquer en el que estan posats.
4: El PP els acusa de còmplices de la corrupció per no trencar ja amb Sánchez, però justament l'estratègia de Feijó passa per esperar que l'acumulació d'escàndols el faça caure.
3: Doncs bé, aquest matí s'ha donat el tret de sortida al judici a Badajoz contra el germà de Pedro Sánchez, un dels casos que suposadament van mirar de frenar Santos Cerdán i Leire Díez. A David Sánchez l'acusen d'haver-se beneficiat d'un lloc de treball fet a mida i assignat a dit de la Diputació de Badajoz per ser familiar directe del president espanyol. En les qüestions prèvies, el seu advocat Emilio Cortés ha demanat anul·lar el procediment per biaix polític que assegura que té.
9: La raíz está podrida. Tiene que ver con la existencia de una paradigmática investigación de naturaleza prospectiva.
3: La Fiscalia demana l'absolució per a David Sánchez i els altres 10 acusats, però les acusacions populars li reclamen fins a 3 anys de presó. Sentim ara José María Fernández, d'Advocats Cristians.
10: Se creó un puesto de trabajo exprofeso para dárselo a dedo al hermano de Pedro Sánchez. No solamente se benefició de este puesto de trabajo, sino que empezó a enchufar a amigos suyos.
3: El PP i Vox també formen part de l'acusació del cas, que es va iniciar arran d'una denúncia de manos límpies per prevaricació i tràfic d'influències.
11: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: L'última proposta del Departament d'Educació planteja en 4 anys un augment pròxim als 400 euros mensuals per als docents i prop de 7.000 nous efectius. Els sindicats i el govern estan reunits de nou després d'un recés i avui la vaga a les aules, recordem, ha afectat els mestres i professors del Maresme i del Vallès. Al Departament d'Educació tenim la nostra companya Maria Costa.
12: Ja hi ha les primeres xifres d'aquesta proposta escrita pel govern, una proposta, segons advertia aquest matí la mateixa consellera, que és ja definitiva. En matèria salarial, el sou acabaria augmentant pràcticament uns 400 euros al mes d'aquí 4 anys, concretament 392 euros pels mestres de primària i 398 euros pels de secundària. L'altre capítol de la proposta són les dotacions a partir del curs vinent. El govern ofereix fins als propers 4 cursos prop de 7.000 dotacions per l'escola inclusiva. La petició unitària dels sindicats era de 6.200 dotacions. En aquestes 7.000 ja s'inclourien els 1.800 efectius que el govern va aprovar aquest dimarts pel proper curs. Una altra mesura important és que el departament deixa per escrit que en un termini de 5 anys ha de pagar els estadis que es van deixar de cobrar per les retallades. En un recés no hem vist especialment els sindicats contents que han tornat a reunir-se.
3: I com us dèiem, avui s'ha viscut un nou episodi de mobilitzacions de docents al Maresme i al Vallès. Mestres i professors han tallat diferents carreteres de forma intermitent al Maresme i també s'ha manifestat pels carrers del centre de Mataró. A Bellaterra, els docents s'han concentrat a la Facultat d'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Marta Vallès.
13: A la Facultat d'Educació s'han interromput les classes perquè els docents han entrat a les aules amb crides a la mobilització per una escola pública de qualitat. Han arribat a peu i en bicicleta des de diferents municipis del Vallès Occidental i també ara fan un dinar de germanor. El Maresme començava en d'hora, un tall de 10 minuts a Canet de Mar i de 2 hores a Mataró. Els Mossos havien desviat prèviament els vehicles per vies alternatives de manera que ningú quedés bloquejat. La portaveu de la vostè que la comarca, Anna Torralbo, confia que aquesta tarda es tanqui un bon acord.
14: Ens encantaria que la bona notícia fos aquesta, que avui es porten els deures fets, que venen les concrecions en paper i, per tant, que poguéssim fer un pas endavant. Si no, això continua. Vull dir, ahir vam escoltar persones i del personal docent i educatiu que van dir que, si cal, el curs que ve seguim. Això no té marxa enrere perquè el futur és massa dur com per pensar que no ha valgut la pena.
13: És del mateix parer el professor Joan Barón, de Canet de Mar, per qui les reivindicacions són irrenunciables.
15: El tema de les temperatures a les aules no canvia en 2 dies. El tema de la inclusió no es canvia només amb un acord sobre paper. El tema dels recursos, fins que no comencem a veure que els instituts, que les escoles tenim llibres, tenim biblioteques, tenim maneres de fer que els alumnes que són de classe treballadora tenen la possibilitat de fer servir un ascensor social que actualment no existeix.
13: La manifestació ha passat per escoles i instituts públics de Mataró, on han demanat als directors de centre que dimiteixin, com es va fer al País Valencià, en protesta per la situació que es viu a l'educació pública.
3: Pràcticament un quart de vuit. Com sempre, a aquesta hora ens aturem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit i també actualitzar la previsió meteorològica.

0: Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda, Txell. Ara les retencions que ens queden a la P7 és aquests 3 quilòmetres a Vilafranca del Penedès en sentit sud. Hi ha només un carril tallat i 3 quilòmetres de retencions, com deien. També hi ha retencions a la C31 a Vilanova i la Geltrú en sentit sud i un altre tram de la C31 a Badalona en sentit Barcelona. A la C60 hi ha retencions a Argentona en sentit sud cap a Mataró, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat, a la B10 a Sant Adrià de Besòs, també cap al nus de la Trinitat, a la C58 a Sabadell, en sentit nord, tant a la C58 com a la C33 a Montcada i Reixac, en sentit sud, cap a Barcelona, a la B23 a Molins de Rei, en sentit nord. Hi ha un altre tram de la B23 a Esplugues de Llobregat cap a l'entrada de Barcelona. També a la C32 a Sant Boi de Llobregat en sentit sud, a la 2 a Cornellà de Llobregat en tots dos sentits. A la B20 hi ha retencions a l'Hospitalet de Llobregat en sentit sud, a la Ronda de Dalt ja a Barcelona, de Pedralbes a Horta en sentit Besòs i de Sarrià a Pedralbes en sentit Llobregat, mentre que la Ronda Litoral a la Zona Franca fins a la Barceloneta en sentit Besòs i del Fòrum a la Ciutadella en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
2: Tarda de rècords de calor arreu del país. Comencem, per exemple, per les Terres de l'Ebre. Destaca Tortosa. Avui ha arribat als 37,3 graus. És la temperatura més alta en un mes de maig. Amb més de 100 anys des de 1920 mai havien tingut una temperatura tan alta. En el cas de Lleida ha arribat als 37 graus des de 1983, que no registràvem una temperatura tan alta. Temperatures rècords tant a Girona, Cabanes, Barcelona, el Raval, només per una dècima, però ha sigut rècord al Montmell, al Dover, a Gandesa, a Vinebre, Torroja del Priorat, Seròs, Vilafant, Xerta, Bràfim, de tal manera que moltíssims indrets hem tingut rècords amb aquestes temperatures tan altes, tan desbocades que estan tenint en aquesta recta final del mes de maig. Unes temperatures que han anat acompanyades avui d'un temps assolellat, amb alguns núvols de tarda que han crescut al Pirineu del tot inofensius. Aquesta calorada tindrà continuïtat demà. Possiblement demà perdrem algun grau cap a les Terres de l'Ebre. No seran tan extremes com les d'avui, però atenció a Ponent, perquè s'esperen valors de fins a 38 graus en el cas del Pla de Lleida, sobretot cap al Segrià. Temperatures molt altes també cap al sector de Girona, amb valors de 35-36 graus de temperatura màxima. I a la Catalunya Central també un divendres amb màximes superiors als 34 graus. De calor continuarà fent de i molta. A partir del cap de setmana fluixarà, ens allunyarem o deixarem enrere les temperatures tan extremes, però la calor continuarà intensa tant dissabte com diumenge, i a la vegada el temps de cara als propers dies se'ns presenta demà amb núvols de tarda possiblement més inofensius o amb algun ruixat feble, i en canvi durant el cap de setmana sí que apareixeran més ruixats al Pirineu durant la tarda.
0: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ordena a l'exèrcit que ignori els termes de l'alto el foc que van entrar en vigor a l'octubre i prengui el control del 70% de la franja de Gaza. Ara és del 60%. Durant un discurs a la Cisjordània ocupada, Netanyahu responia també a part de l'audiència que li demanava una ocupació total de Gaza.
3: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al
4: 60%. Al 100%.
3: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70% i comencem per aquí.
0: Això mentre al front del Líban, Israel ha fet almenys 16 morts i desenes de ferits després de bombardejar la capital, Beirut, i 135 objectius més en altres punts dels país, malgrat l'alto el foc decretat el 17 d'abril passat. L'escalada bèl·lica israeliana al Líban d'aquesta setmana ha incorporat ordres d'evacuació forçosa a tot el sud del país.
5: 3CAT Info.
0: La defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare, que inclouen una fiança d'1 milió d'euros i la retirada del passaport. En el recurs presentat davant l'Audiència de Barcelona, i al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els advocats miren de rebatre la tesi que va fer una acció premeditada i asseguren que Jonathan Andic només va anar fins a la zona de l'accident 2 vegades, i no 3, com afirma la jutge, i que en una d'elles va marxar perquè plovia. El recurs inclou la transcripció de les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergències, entre les quals hi havia la trucada al 112, en què, entre plors, explicava que el seu pare ha caigut i demanava ajuda. La defensa destaca que els investigadors reconeixen que no es pot assegurar que una altra persona intervingués en la caiguda i recorden que hi ha un altre vídeo en què es veu que Isaac and Dick van sopegar uns mesos abans de l'accident amb una altra visita a la seu de Mútua Universal. En el recurs es desmenteix que la relació entre pare i fill fos dolenta i es denuncia el degoteig intencional de filtracions de les línies d'investigació que han facilitat una condemna social anticipada a la qual han contribuït també les imatges de la seva detenció. 7 i 20 minuts. Un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra es desplegarà durant la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. S'instal·laran dues pantalles gegants als carrers, una a l'Arc de Triomf i l'altra a la plaça de les Glòries. Les restriccions de seguretat s'aplicaran a tots els punts de la visita. Palau de la Generalitat. Miquel Jarque.
4: A Barcelona, el recorregut de poc més d'un quilòmetre amb papamòbil serà una de les oportunitats de veure el pontífex, tot i que també hi haurà controls per evitar aglomeracions en aquest punt. El papamòbil circularà des del carrer Rosselló fins a Sardenya en el tram final per accedir a la Sagrada Família. Aquell dia les restriccions de mobilitat afectaran les 9 illes de cases que envolten el temple. A Montserrat, en canvi, l'accés a la plaça del monestir estarà totalment restringit a les zones que tinguin acreditació. Núria Parlon és consellera d'Interior.
6: El dispositiu Albus és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
4: El desplegament policial realment té pocs precedents perquè, a banda de la seguretat del Papa, la coordinació serà també amb la Guàrdia Reial i la seguretat del president del govern espanyol.
7: El monestir de Pedralba.
0: La reina Elisenda de Montcada tenia vora 70 anys quan va morir i sembla que portava indumentària austera vinculada a l'àmbit monàstic. Són algunes de les primeres conclusions de l'estudi que el Reial Monestir de Pedralbes ha fet sobre 8 sepultures del segle XIV, entre les quals hi havia enterrades 25 persones. Això que sentim és el tràiler del documental que s'ha fet sobre aquest estudi i que porta per títol Pedralbes despertant la reina. La investigació ha reconstruït l'edat, la constitució, la salut i les condicions de vida d'aquestes persones. I predominen les dones adultes, algunes d'edat avançada, tot i que també hi ha persones joves i infants. Sobre la reina Elisenda s'ha confirmat que tenia uns 70 anys, que era de constitució robusta i que els últims anys de vida va patir molt dolor. Ho han explicat l'antropòloga Carme Rissec i la directora del Reial Monestir de Pedralbes, Anna Castellano Treserra.
8: Veiem a la reina Elisenda que té 3 fusions en la columna vertebral. Tenia que fer-li molt de mal.
9: Ara s'ha demostrat doncs, que efectivament tenia dolors, no, dels ossos i per tant li devia impedir de poder-se moure. En els últims temps devia patir bastant de dolor.
0: Una altra de les teories que sembla que es confirma és que la reina Elisenda Constança de Cardona i Elionor de Pinós eren família, segurament cosines.
8: Perquè tota la resta de dones que hem analitzat fins ara tenen una estatura mitjana esperable en l'època, però no n'hi ha cap que arribi gaire més lluny, excepte la reina Elisenda, Constança de Cardona i Pinós, que són les 3 familiars. Elles feien 1,60 m, 1,66 m i 1,61 m o 1,62 m.
0: L'estudi també ha descobert que a les tombes no sempre hi ha les persones que s'espera que s'hi trobaria. Per exemple, al sepulcre de Tard de Fosses no hi ha cap home, sinó les restes de 5 persones, 3 dones adultes i 3 infants. La investigació va començar l'agost del 2024 i està previst que s'acabi al maig de l'any que ve.
5: Esports.
0: David Ubach, bona tarda.
10: Bona tarda, esports que arrenquem. Doncs amb una informació ben atapeïda avui pel que fa a la pàgina esportiva i encapçalada pel Barça. D'entrada, al femení blaurana, l'endemà del comiat d'Alexia Putellas, s'ha conegut la sortida dels oficials ja d'Ona Batlle i de Mapi León. Batlle marxa després de 3 temporades al Barça en la seva segona etapa.
11: Me'n vaig orgullosa. Orgullosa d'haver defensat aquest escut, d'haver compartit camí amb persones increïbles i d'haver viscut un somni que va començar fa molts anys a Vilassar de Mar. Gràcies a tots els que heu fet possible el somni de la meva vida.
10: I la defensa aragonesa, mentrestant, va arribar al conjunt blaugrana fa 9 temporades.
7: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies. Perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent.
10: Mabileon ha guanyat 27 títols en aquestes 9 temporades.
5: 3CAT Info.
10: El Barça masculí, mentrestant, el davanter anglès Anthony Gordon ha passat la revisió mèdica ja a Barcelona com a pas previ d'oficialitzar-se el seu fitxatge per l'equip blaugrana. La primera incorporació de l'equip de Hansi Flick per a la temporada, doncs, 26-27. El club blaugrana pagarà pel traspàs de Gordon, de 25 anys, uns 70 milions d'euros més 10 en variables al seu club d'origen, al Newcastle. Gordon tenia ofertes d'altres equips, però l'anglès ha donat prioritat a la proposta blaugrana. En principi, demà es farà oficial el seu fitxatge. L'arribada d'Anthony Gordon a l'equip que entrena Flick no significa que el club blaugrana hagi descartat altres operacions de cara a reforçar la davantera. De fet, el Barça presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El president electe del Barça, Joan Laporta, i el director esportiu blaugrana, Deco, es van reunir ahir, a la nit, amb el representant del jugador per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim es va transmetre el desig de Julián de jugar al Barça. Tot i això, les negociacions es preveuen complexes, sobretot amb l'Atlètic de Madrid. Més futbol ara, però Barça a banda. El Girona ha fet oficial que el tècnic Michel Sánchez no continuarà a la banqueta gironina la temporada vinent, ja el descens a segona, un cop que Michel ha esgotat el seu contracte. El tècnic del Girona, les últimes 5 temporades, va ser l'entrenador del retorn a primera a l'últim ascens i de la històrica classificació per a la Lliga de Campions. En el comunicat, el Girona destaca la dedicació, el compromís i la professionalitat amb qui ha liderat el primer equip, així com el tracte humà, proper i respectuós que ha mantingut en tot moment amb els socis, aficionats, la direcció i tots els treballadors del club. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el destí del tècnic madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: Temps encara per explicar que 11 futbolistes del Barça han estat convocades per jugar 2 partits de classificació per al Mundial Femení del 2027 contra Anglaterra i Islàndia. Són Aitana Bonmatí, Cata Coll, Irene Paredes, Patrick Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López, Mapi León, Clara Serra Jordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina i Ona Balla. A més, hi ha les catalanes Laia Codina i Jana Fernández. Aquests partits es jugaran el dia 5 de juny a Palma contra Anglaterra i el dia 9 a Islàndia, Reykjavik, contra la selecció anfitriona. Aparquem el futbol i passem al bàsquet. Xavi Pascual ha explicat els motius que el portaran a deixar la banqueta del Barça de bàsquet un cop que s'acabi la temporada. L'entrenador de Gavà diu que se sent desgastat, que les derrotes cada vegada li fan més mal i que no es veu amb cor de continuar el projecte.
12: M'he acostumat a una manera de fer que és diferent a com has de fer, lògicament, en un club poliesportiu com és el Futbol Club Barcelona. Això a mi, globalment, m'ha representat un desgast molt gran, perquè hi ha moltes coses que no estava acostumat a funcionar d'aquesta manera i m'ha anat desgastant en el temps.
10: Pascual assegura que no té una mala relació ni amb el club ni amb la direcció esportiva, alhora que ha admès que la decisió ha estat difícil de prendre, però que no hi ha marxa enrere. Pascual, doncs, que haurà de pagar la seva clàusula de sortida perquè té contracte vigent, que s'aprova els 400.000 euros per fitxar pel Dubai. Pel que fa al torneig de tenis de Roland Garros, destacar l'eliminació del número 1 mundial, l'italià Yannick Sinner, davant de l'argentí Juan Manuel Cerúndolo. Quan dominava per 2-7-0 i 5-1 al tercer set, Sinner ha patit un cop de calor i ha acabat cedint per 3-7-2, en total, doncs, en 5 sets. També vull classificacions de Kovole i Tiafou, el quadre masculí, en dones han passat ronda Osaka, Sakari, Kasatkina, entre d'altres. Ha quedat eliminada Eva Navarro. I en ciclisme, el Giro d'Itàlia, triomf per al ciclista francès Paul Magnier, de l'equip Sudal Quick-Step, a l'esprint de la 18a etapa, després de 168 quilòmetres entre Fai de la Paganella i Pieve di Soglio. El danès Jonas Vingegaard manté el mallot rosa de líder de la general amb més de 4 minuts sobre el segon classificat, l'austríac del Decathlon Félix Gall, tot plegat abans de la decisiva etapa de demà, la 19a d'alta muntanya, amb 151 quilòmetres entre Feltre i Alegue, amb l'ascensió al mític Jau com a port més destacat.
0: Són 8:15. Principals titulars d'aquesta hora. Els bombers han estabilitzat l'incendi forestal que s'ha declarat aquest migdia al municipi d'Òrrius, al Maresme, i que ha calcinat completament una indústria. Les flames han cremat una hectàrea de bosc, però l'incendi a l'empresa continua actiu i provoca una gran columna de fum. Els bombers mantenen la petició de confinament pels veïns del municipi. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions sobre els nous fronts judicials que esquitxen el PSOE. Els socialistes es desvinculen de la suposada trama per boicotejar causes judicials i descarreguen tota la responsabilitat sobre l'ex número 3, Santo Cerdán, i l'exmilitant Leire Díez. El ministre Óscar Puente denuncia mètodes no democràtics per enderrocar el govern. L'última proposta del Departament d'Educació planteja en 4 anys un augment pròxim als 400 euros mensuals per als docents i prop de 7.000 nous efectius. Els sindicats analitzen ara l'oferta del govern. Avui la vaga ha afectat els mestres i professors del Maresme i el Vallès. I fins les 8, més notícies. A partir de dilluns, 38 serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i cirurgies extres, més enllà de les que fixa el seu marc laboral. És una mesura de pressió del Sindicat Metges de Catalunya, que avui ha denunciat l'empitjorament de les llistes d'espera a la sanitat pública justament per la falta de professionals. El Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona inaugura avui la Casa d'Arena, la primera gran exposició antològica a Espanya del jove pintor xilè Guillermo Llorca. La mostra recull els últims 15 anys de treball de l'artista, un dels grans exponents de la pintura figurativa contemporània. I en esports, David Ubach.
10: Doncs dia molt farcit amb actualitat del Barça, el femení blaugrana. Comiats oficials ja d'Ona Batlle i Mapi León el dia que Anthony Gordon ha passat ja la revisió mèdica pas previ a firmar com a nou futbolista del Barça masculí. Això el dia que el Girona ha anunciat oficialment la marxa del tècnic Michel Sánchez després de 5 temporades, un cop que s'esgoti el seu contracte aquest mes de juny.
0: I el temps, la calorada excepcional d'avui persistirà demà. Avui Vinebre s'ha acostat als 39 graus i Tortosa registra la màxima més alta del mes de maig, en més de 100 anys. Divendres potser no farà tanta calor al sud, però sí que en farà arreu del país. Lleida pot vorejar els 38 graus. El dia serà assolellat, amb algun núvol al Pirineu. Dos quarts i dos minuts de vuit, els bombers continuen treballant a Òrrius, al Maresme, en l'incendi que afecta una indústria material altament inflamable i una zona de bosc propera. El foc forestal ja ha quedat estabilitzat després de cremar una hectàrea, però el foc a la nau industrial continua de moment actiu i manté una important columna de fum. A la zona hi treballen 31 vehicles de bombers i els equips preveuen continuar-hi actuant durant tota la nit. Unitat mòbil a Òrrius, Matilde Seuane i Cèlia Forment.
13: Tot i que el foc forestal ja ha quedat estabilitzat després de cremar una hectàrea de vegetació, els bombers mantenen actiu l'incendi a l'interior de la indústria, on continua cremant gran quantitat de material combustible, especialment parafina. Pel sotsinspector i cap de l'operatiu dels bombers, Josep Manel Escudero, ara la principal preocupació és la toxicitat del fum i per això es manté el confinament preventiu a la zona afectada.
14: La indústria ara mateix continua actiu, l'incendi, hi ha una columna important encara, està cremant tot el material que encara queda combustible a l'interior, hi ha una columna important i mantenim l'ordre de confinament de lo que és la urbanització precisament per aquesta columna i de moment la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys combustible, menys càrrega combustible.
13: Els veïns segueixen en alerta a l'evolució del foc.
15: Quan he sortit de la feina he vingut a agafar quatre coses i ara marxaré del poble de moment unes hores fins que estigui tot controlat.
16: És una de les grans pors que tens, no?, quan vius aquí en un poble enmig del bosc, que es prengui foc.
17: Soc un dels afectats perquè la casa està a 200 metres d'on hi ha l'incendi i una columna de fum molt gran. I llavors, al cap d'una estona, un xicot aquí del poble que és bomber però que estava fora de servei, ens ha vingut a buscar, ens ha dit que abandonessin totes les cases.
13: Els equips d'emergència també han descartat utilitzar grans quantitats d'aigua per evitar que els residus contaminants arribin a una riera propera. Mentrestant, encara no està clar si l'origen del foc és industrial o forestal.
0: Les altes temperatures marcaran la campanya d'incendis d'aquest any, que els bombers encara han amb 300 professionals més i amb canvis en les estratègies d'extinció per adaptar-les a l'emergència climàtica. L'atenció està posada en els incendis que poden superar la capacitat dels bombers per apagar-los. La campanya començarà l'1 de juny i, a diferència del que va passar durant els anys de sequera, aquest, el bosc està humit. David Borrell és el cap del cos dels bombers.
18: Just ara estem començant a tenir una calor intensa, però és veritat que hem abandonat la sequera. Hem tingut un hivern molt plujós i, per tant, estem davant d'aquesta campanya, com us deien, més clàssica, on a mesura que vagin augmentant les temperatures estarem expenses una mica al que són el règim de vents i les possibles pluges per apuntar els incendis que ens anem trobant.
0: Les temperatures extremes, sumades a la falta de gestió de molts boscos, també la continuïtat de les masses forestals, expliquen que ara mateix un 11% dels incendis ja superen la capacitat d'extinció dels bombers.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Pedro Sánchez demana una compareixença al Congrés per aclarir les últimes causes judicials que s'han obert a l'entorn del PSOE. És una petició que també han registrat els socis de la legislatura, com Esquerra Republicana i Podem, i previsiblement serà l'última setmana de juny, tot plegat el mateix dia que els socialistes s'han desvinculat del tot de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals que atribueixen exclusivament a Santos Cerdán i Leire Díez. La Moncloa denuncia una campanya per apartar-los del poder. Madrid, Dani Sánchez de Aja.
19: Una compareixença per informar, diu la Moncloa, de les últimes investigacions judicials conegudes, així com de la reunió del Consell Europeu fixada per al 18 i 19 de juny. Això indica que caldrà esperar gairebé un mes fins a Sant Joan per escoltar Pedro Sánchez. Per ara, el president espanyol s'ha mostrat convençut de la innocència de Zapatero i avui el PSOE s'ha desmarcat de la suposada trama de Santos Cerdán i Leire Díez per boicotejar causes judicials. Aseguren que anaven per lliure, que ni el partit ni Sánchez ho sabien i que si hi ha pagaments a Díez és perquè depenien de Cerdán. Dit això, els socialistes han imposat un silenci que el ministre Óscar Puente ha trencat per denunciar una manera judicial.
20: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
19: I mentre que a la Moncloa la consigna és resistir, y desde el PNB, Aitor Esteban apoya la presión.
21: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
19: Però ni Esquerra ni Junts aposten per una moció de censura i, com sumar, reclamen més transparència. Són declaracions de Francesc Marc Álvaro i Míriam Nogueras al Matí de Catalunya Ràdio.
22: Quan hi hagi un element, diguem, de canvi, de tomb de cargol, analitzarem i prendrem les decisions que calguin de manera coherent amb tot el que estic dient.
23: El que han de fer és sortir a donar explicacions al PSOE i al PSC de sortir d'aquest búnquer en el que estan posats.
19: El PP els acusa de còmplices de la corrupció per no trencar ja amb Sánchez, però justament l'estratègia de Feijóo passa per esperar que l'acumulació d'escàndols el faça caure.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'afegeix a la tesi del ministre Puente i apunta a una operació judicial contra Pedro Sánchez.
24: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
0: Illa n'ha parlat per primer cop després que ahir l'Audiència Nacional demanés les factures de les campanyes electorals del PSC que el va portar a la presidència de la Generalitat. D'aquest requeriment d'informació i de les sospites del jutge, Illa no ha dit res. Doncs bé, l'última proposta del Departament d'Educació planteja en 4 anys un augment pròxim als 400 euros mensuals per als docents i prop de 7.000 nous efectius. Els sindicats i el govern continuen reunits de nou aquesta tarda. Avui la vaga a les aules ha afectat els mestres i professors del Maresme i el Vallès. Al Departament d'Educació tenim la Maria Costa.
25: Ja hi ha les primeres xifres d'aquesta proposta escrita pel govern, una proposta, segons advertia aquest matí la mateixa consellera, que és ja definitiva. En matèria salarial, el sou acabaria augmentant pràcticament uns 400 euros al mes d'aquí 4 anys, concretament 392 euros pels mestres de primària i 398 euros pels de secundària. L'altre capítol de la proposta són les dotacions a partir del curs vinent. El govern ofereix fins als propers 4 cursos prop de 7.000 dotacions per l'escola inclusiva. La petició unitària dels sindicats era de 6.200 dotacions. En aquestes 7.000 ja s'inclourien els 1.800 efectius que el govern va aprovar aquest dimarts pel proper curs. Una altra mesura important és que el departament deixa per escrit que en un termini de 5 anys ha de pagar els estadis que es van deixar de cobrar per les retallades. En un recés no hem vist especialment els sindicats contents que han tornat a reunir-se.
0: I a partir de dilluns, 38 serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i cirurgies extres més enllà de les que fixa el seu marc laboral. És una mesura de pressió del Sindicat Metges de Catalunya que avui ha denunciat l'empitjorament de les llistes d'espera a la sanitat pública, juntament també per la falta de professionals. Unitat Mòbil a Barcelona, José Antonio Rodríguez i Mònica Mas.
1: Xavier Llaunar, secretari general del sindicat majoritari Metges de Catalunya, assegura que el 30% de l'activitat assistencial que es fa a Catalunya és gràcies a les paonades, és a dir, totes aquelles hores i serveis extres que es fan més enllà de la jornada laboral dels metges. A partir de l'1 de juny, almenys 38 serveis mèdics de 19 hospitals ho deixaran de fer, i un dels col·lectius que més s'ha adherit a aquesta campanya seran els anestesiòlegs, i això pot repercutir tant en cirurgies com en proves i exploracions que requereixen sedació.
2: Hem dit prou perquè no estem disposats a seguir aguantant el sistema amb el nostre sobreesforç. Per això aquesta iniciativa està sent un complet i un absolut èxit, perquè la gent té molt clar que una persona que està fent 3.000 hores laborals a l'any no pot més.
1: El sindicat ha analitzat també l'evolució de les llistes d'espera durant el 2025 i remarca que el que va pitjor són les demores en les visites als especialistes. Han augmentat els dies d'espera per veure el traumatòleg, l'al·lergòleg i el cirurgià general. On hi ha més dies d'espera és a traumatologia i urologia. Pel que fa a les intervencions quirúrgiques, totes es fan en termini legal, però augmenten les esperes sobretot per una pròtesi de maluc, seguit d'una pròtesi de genoll i les reconstruccions mamàries. A nivell territorial, qui s'emporta la pitjor part és la regió metropolitana Nord, Vallesos i Maresme.
0: I la taula del tercer sector considera un pas enrere molt greu la decisió del Tribunal Constitucional d'anul·lar dos articles de la Llei Catalana de Pobresa Energètica. El col·lectiu assegura que la norma protegia les famílies mentre se'ls tramitava l'informe de vulnerabilitat i impedia els talls de subministrament encara que hi haguessin retards administratius. Segons exposa la taula, en un comunicat, això resulta especialment preocupant perquè coincideix amb la fi del conveni entre la Generalitat i Endesa que protegia les llars més vulnerables, i reclama que s'adoptin les mesures amb urgència que garanteixin el dret bàsic a l'energia. La sentència del Constitucional dona la raó al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que considera que els articles anul·lats envaïen competències estatals. Més qüestions. La indústria és el sector amb més rotació i absentisme laboral de l'economia catalana, per sobre dels serveis, i superant de llarg la construcció i l'agricultura, segons un estudi de la SECOT. L'informe també revela que en els últims 2 anys aquest motor de l'economia catalana ha perdut més de 1.000 empreses de menys de 50 treballadors. Sentim a Xavier Panés, és el president de la patronal vallesana.
3: Si fos una analítica de sang, ens sortirien dos negretes, no? La primera negreta és la destrucció aquesta que dèiem d'empreses petites i micro. La segona és aquesta, clarament. M'atreviria a dir que aquest és un negre més intens, fins i tot, que són els problemes de rotació i d'absentisme que té la indústria catalana.
0: La mitjana de contractes per persona i any en aquest sector supera els 2. Hi ha algunes activitats industrials que presenten nivells especialment elevats de rotació, com per exemple la fabricació de vehicles de motor, el cuir i el calçat, i la fabricació de materials i equips elèctrics. Amb tot, la indústria se situa actualment en nivells rècord de productivitat, dona feina a unes 660.000 persones i representa el 19% del PIB català.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: En marxa a València l'acte que commemora els 25 anys de trajectòria de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, una institució que fixa la normativa del valencià i que és atacada sovint pel PP i Vox. València, Alba Barbosa.
4: La institució celebra l'aniversari reivindicant la llengua, tot i que l'acadèmia no passa pel seu millor moment, asfixiada econòmicament pel govern del PP i Vox. La presidenta de l'acadèmia, Verònica Cantó, satisfeta de la feina, demanava al govern que respecti el valencià.
6: El que confia realment és que la llengua i l'acadèmia, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, siga respectada, siga estimada i que no es salten els consensos que tant van costar d'assolir.
4: L'acte està repassant amb humor la trajectòria de l'ABL, que va començar amb la comissió de textos religiosos i que ara topa amb la política.
7: Jo he preferit no parlar de les retallades del pressupost de la Generalitat, que és una cosa que tot el món sabia, era Vox Populi.
4: Entre el públic, acadèmics que reconeixen la tasca de la institució, tot i que lamenten que hagin de trobar-se treballant amb qüestions com el canvi d'accent als topònims. També hi assisteix l'expresident valencià Ximo Puig, càrrecs polítics socialistes i de Compromís. De moment no ha arribat el vicepresident de la Generalitat Valenciana, José Luis Díez, que hi té la cadira reservada.
0: 3:15 en punt, obrim àrea de serveis. Comencem per actualitzar l'estat del trànsit. Equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
8: Bona tarda, Txell. Fem un apunt a la P7, a Vilafranca del Penedès, on hi ha retencions encara en sentit sud. Hi ha un carril tallat i queda poc més d'un quilòmetre i mig de retencions. La situació està pràcticament ja normalitzada. Però les retencions es concentren a l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. A la 2 hi ha 5 quilòmetres de retencions entre Sant Joan d'Espí i Cornellà de Llobregat en sentit Martorell. Hi ha 2 carrils tallats per obres. En aquest mateix tram, en sentit Barcelona, també hi ha retencions. A la C58, a l'altura de Torre Baró, cap al nus de la Trinitat, a la C32, a Sant Boi de Llobregat, en sentit sud, a la B10, a Santa Coloma de Gramenet i també a Sant Adrià de Besòs, cap al nus de la Trinitat, a la B23, a Esplugues de Llobregat, a l'entrada a Barcelona. Finalment, a Barcelona, a la Ronda de Dalt, trams de retencions entre Pedralbes i el Passeig de Vall d'Aura, en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral, de la Zona Franca a la Barceloneta, en sentit Besòs, i a la Ciutadella, fins a Montjuïc, en sentit Llobregat. Més informació d'aquí a mitja hora.
5: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
9: Aquesta calorada excepcional que estem vivint ja ens ha portat nombrosos rècords arreu del país, des de les comarques de l'Empordà, Gironès, la Selva, Barcelonès, el Priorat, Ribera d'Ebre, cap al Segrià, també cap al Baix Ebre. Moltíssimes temperatures, destaquem per exemple Tortosa, amb més de 100 anys de dades, mai havia tingut una temperatura tan alta, 37,3 graus, supera la que tenia anteriorment de 36 graus, o el cas de Lleida, ha arribat als 37 graus, la temperatura més alta des de 1983, en el cas de Bràfim, 34 graus, la més alta des de 1984, totes aquestes inicis de dades, rècords a Barcelona, Girona, a Barcelona Raval, per una dècima, però ha sigut rècord, també a Gandesa, a Vinebre, temperatures doncs molt altes les que hem tingut avui. Aquesta gran calorada d'avui, pic de calor, tindrà continuïtat demà amb unes temperatures que continuaran sent desbocades arreu del país, sobretot demà en el cas del Ponent. Possiblement baixin una miqueta cap a les Terres de l'Ebre, però seran intenses cap a Ponent amb màximes que a Lleida podrien tocar la xifra dels 38 graus. Un divendres assolellat amb alguns núvols de tarda al Pirineu amb possibilitat de que deixi caure algun petit ruixat. Els ruixats aniran a més durant el cap de setmana, durant les tardes al Pirineu, i les temperatures màximes començaran a cedir una miqueta de terreny.
0: El pressupost de cultura creix al 41%, segons fins als 574 milions d'euros i supera, doncs, l'1,8% dels comptes de la Generalitat. Amb 50 milions addicionals respecte als pressupostos presentats al mes de març, és el més alt de la història, amb un increment per sobre de la mitjana del conjunt dels departaments. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha presentat les grans xifres del departament al Parlament.
10: Pel que fa al pes sobre el pressupost global de la Generalitat, la xifra també és la més alta de la història. Si comptem els recursos addicionals assignats al 2026, aquests 50 milions de què parlava, que incorpora aquest nou projecte de pressupost, el percentatge destinat a polítiques culturals supera l'1,8% del pressupost global de la Generalitat.
0: Els comptes impulsen els drets culturals mitjançant el Pla d'Equipaments i Serveis Culturals de Catalunya, reforcen les inversions i vertebren el sector cultural a través de la política i subvencions a municipis, entitats i empreses. Més qüestions. El Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona inaugura avui la Casa de Arena, la primera gran exposició antològica a Espanya del jove pintor xilè Guillermo Lorca. La mostra recull els últims 15 anys de treball de l'artista, un dels grans exponents de la pintura figurativa contemporània. Montse Mas.
11: Són una vintena d'olis de gran format i d'un gran virtuosisme tècnic on Lorca fa conviure noies angelicals, grans felins i altres elements de la natura en un univers volgudament inquietant, ha dit a Catalunya Ràdio.
12: Es que la misma naturaleza tiene esa cosa perturbadora. Intento encontrar el equilibrio entre fuerzas antagónicas de cooperación, pero también de devoración, de violencia y que de eso surja una armonía y finalmente algo bello. Pero sí, el elemento de la sombra no se esconde.
11: Admirador de Velázquez i Sorolla, però també de mangas com Akira o pel·lícules de l'estudi Ghibli, l'artista xilè ha apostat sempre per la figuració, un gènere sovint denostat, però que ell creu que ara és tendència.
12: Y en los últimos años, entre la irrupción en las redes sociales, el arte urbano, el arte asiático, que también tiende bastante a la figuración, empieza todo a compenetrarse. Y yo te diría que las generaciones más jóvenes son más entusiastas incluso a la pintura figurativa que las de mi generación o mayores que yo.
11: Y entre els nous projectes que té en ment, destaca un quadre sobre Sant Jordi.
12: Bueno, he visto todos los referentes de Sant Jordi y el dragón. Lo tengo en la mente hace años. Va a ser una lucha. Va a ser un poco más violenta la escena del clásico. Va a tomar un tiempo, pero la voy a lograr.
11: Potser el pintarà a Barcelona, on hi passa, diu, força temporades. De moment, la seva exposició al MEAM, al Born, es pot visitar fins al final de setembre.
0: I fins diumenge a Móra d'Ebre, la Ribera d'Ebre es converteix en l'epicentre de la cultura catalana en la 19a Fira Literarum. 43 programadors d'arreu dels països catalans es trobaran en una mostra referent on es podran veure fins a 25 espectacles literaris. Móra d'Ebre, Jordi Barranca.
14: Literarum és una fira adreçada sobretot a programadors culturals, tot i que avui i demà la mostra la visiten les escoles i instituts de la comarca. Ja és un referent fora de les grans ciutats. Lluís Flores n'és el director.
15: Són programes molt més mitjans, no significa que siguin humils artísticament, perquè hi ha molt de potencial en moltes d'elles, però crec que el país no es representa només per les grans ciutats, sinó per unes ciutats mitjanes i petites que necessiten tindre uns productes que poden ser contractats, i aquesta és la fira d'ells.
14: Després d'haver passat per Morella, els ports, Calaceit, el Matarranya i Reus al Baix Camp, arriba a Móra d'Ebre amb dues apostes destacades.
15: Curial e Güelfa, la segona obra més important de la literatura medieval en narrativa. Per tant, la segona obra de narrativa més important en literatura catalana la tindrem. I a més, clou també Gent Maumet, que és un dels projectes estrella que ha tingut Espais Escrit, que és la xarxa de patrimoni literari.
14: Hi ha espectacles audiovisuals, poesia recitada, circ o també pallassos. En paral·lel a la Fira Literarum també se celebra la 19a edició, en aquest cas, de la Fira del Llibre Branc.
0: I 30 restaurants de Barcelona porten degustacions dels seus plats més emblemàtics al carrer en una nova edició de la Fira Gastronòmica Tasta la Rambla, que ja està en marxa a la plaça de Catalunya. Òscar Callau.
16: Les obres de remodelació de la Rambla fan que el tast es torni a fer a la plaça de Catalunya, amb degustacions, tallers, concerts i show cookings en directe tot aquest cap de setmana. L'entrada al recinte és de franc, cada tapa o platet costa 6 euros. Hi participen 30 restaurants i 6 pastisseries, establiments com el 5 Sentits, l'Enoteca de Paco Pérez, el 2 Pebrots, el Nectari o Casa Amàlia. També pastisseria Escrivà o l'Atelier Barcelona. Jordi Parra, director de l'agència GSR, organitzadora del tast.
17: Tenim des de cuina creativa a cuina tradicional o a aquestes cuines influenciades del món, des de mexicans, peruans, etc. I així té que ser, hi creiem.
16: El xef Nando Jubany ens explica per què ofereix un caneló tot i la calor que fa avui.
26: Bueno, els canelons, tu saps que es mengen el dia de festa major, i les festes majors a Catalunya són a l'estiu. El caneló és aquest plat que tenim per nosaltres ensenyar una part important de la nostra cuina catalana.
16: A les classes de cuina del Tast a la Rambla hi participaran cuiners que sumen 13 estrelles Michelin: Mateu Casanyes, Oriol Castro, Fran Agudo, Jordi Artal o Rafa Zafra.
0: La cantant i músic Gracie Abrams anuncia una nova gira de Look at My Life Tour amb 64 concerts a l'Amèrica del Nord i Europa. L'artista nord-americana, filla del director J.J. Abrams i nominada als Grammys, farà parada al Palau Sant Jordi de Barcelona el 27 i 28 de maig del 2027, les úniques dates en tot l'estat. La gira també servirà per presentar el seu nou àlbum, Daughter from Hell, el tercer treball d'estudi que es publicarà el 17 de juliol. Les entrades per tots els concerts sortiran a la venda el divendres 5 de juny. Abrams, de només 26 anys, es caracteritza per un estil de pop suau, amb influències de folk pop i l'indie pop. Acumula milions d'oients a Spotify i entre les seves influències musicals hi ha noms com Joni Mitchell, Bon Iver o Phoebe Bridgers. Més qüestions. La humorista Judit Martín, coneguda per les seves imitacions al Polònia, revela que el director teatral Lluís Pasqual li va demanar que fes passar-se per Montserrat Caballé i aquest enregistrament es va fer servir com a declaracions reals en un acte d'homenatge a la soprano que es va fer al Liceu el 2019. Ho ha explicat al podcast La Ruïna, que es va emetre diumenge i que s'ha fet viral les últimes hores.
13: Si hem de fer un homenatge perquè la gent no s'avorreixi, que dirigeixi ell...
18: Això és una trampa. Ho havia decidit ella.
0: Aquest és el fragment amb la veu de Judit Martín en què, imitant a Caballé, diu que si algú mai li ha de fer un homenatge, ha de ser Lluís Pasqual. Aquestes declaracions, segons va explicar Pasqual a l'acte del Liceu, es van fer a Ràdio Reus durant la inauguració del Teatre Fortuny de la capital del Baix Camp el 1988. Avui a la tarda a Catalunya Ràdio, Quico Domènech, que juntament amb Carles Francino va cobrir per Ràdio Reus l'acte de reobertura de Teatre Fortuny, ha negat, però, aquesta entrevista.
19: Jo diria que no. Fins allà arriba la meva memòria d'una cosa de fa 38 anys i la memòria és molt traïdora. No, no, això no es va produir. I aquesta veu no és de ningú de l'època de Ràdio Reus.
0: Lluís Pasqual no ha volgut donar explicacions i tampoc al Liceu, que ha dit que la direcció artística de l'acte va anar a càrrec íntegrament de Lluís Pasqual.
5: Esports.
0: David Ubach, bona tarda.
20: Bona tarda. Dia ben farcit d'actualitat esportiva que repassem tot seguit amb 4 minuts per analitzar el més destacat del dia, començant pels comiats. Dos de nous al Barça femení de futbol que s'afegeixen al d'ahir d'Alexia Putellas. Es tracta de les sortides d'Ona Batlle i Mapi León, ja confirmades oficialment. Una Batlle que marxa després de 3 temporades vestint la samarreta blaugrana, en la que ha estat la seva segona etapa. Pel que fa a Mapi León, la defensa aragonesa va arribar al conjunt blaugrana ara fa 9 anys, en els quals ha sumat un total de 27 títols en aquestes 9 temporades que destaquem.
5: 3CAT Info.
20: Per cert, que del Barça femení, al tot costa s'acaba d'explicar que el club blaugrana, tot i l'oferta inicial que li havia fet per renovar Salma Parayuelo, a la futbolista, doncs el replantejament és el d'elevar aquesta oferta per tal de garantir continuïtat del projecte que demana el cos tècnic a la directiva del Barça femení, un Pere Romeu al capdavant d'aquest cos tècnic, doncs que busquen continuïtat al projecte d'aquí que hi hagi un replantejament al voltant de la possible continuïtat de Salma Parayuelo, que estava força compromesa ara per ara. Del masculí blaugrana destaquem que el davanter anglès Anthony Gordon ha estat avui ja a Barcelona per passar la revisió mèdica, l'ha superada com a pas previ d'oficialitzar-se el seu fitxatge pel Barça. Serà la primera incorporació de cara a la nova temporada, per la qual el Barça pagarà de traspàs per al jugador de 25 anys, uns 70 milions d'euros més 10 en variables, al Newcastle, al seu club d'origen. Gordon tenia ofertes d'altres equips, però l'anglès ha donat prioritat a la proposta blaugrana. En principi, el fitxatge es farà oficial demà. L'arribada de Gordon a l'equip que entrena Hansi Flick no implica de retruc que el club blaugrana hagi descartat altres operacions per reforçar la davantera, com per exemple la de Julián Álvarez, i és que el Barça presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid properament per incorporar el davanter argentí. Joan Laporta i Deco, el president electe i el director esportiu blaugrana, es van reunir ahir a la nit amb el representant de Julián Álvarez per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig de Julián de jugar al Barça. Tot i això, les negociacions es preveuen complexes. El Girona, per la seva banda, ha fet oficial que el tècnic Michel Sánchez no seguirà la banqueta gironina la temporada vinent, un cop que se li acabi el contracte. Michel ha estat 5 temporades al càrrec i va ser l'entrenador del retorn a primera, primer i després de la històrica classificació per disputar la Lliga de Campions. En el comunicat, el Girona destaca la dedicació, compromís i professionalitat del tècnic que ha liderat l'equip, com dèiem, els darrers 5 anys. Segons ha pogut saber aquesta emissora, el destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: En bàsquet, Xavi Pascual ha explicat els motius que el portaran a deixar a la banqueta del Barça un cop que s'acabi la temporada. L'entrenador de Gavà diu que se sent desgastat, que les derrotes cada vegada li fan més mal i que no es veu amb cor de continuar el projecte.
1: M'he acostumat a una manera de fer que és diferent a com has de fer, lògicament, en un club poliesportiu com és el Futbol Club Barcelona. Això a mi, globalment, m'ha representat un desgast molt gran, perquè hi ha moltes coses que no estava acostumat a funcionar d'aquesta manera i m'ha anat desgastant en el temps.
20: Assegura que no té una mala relació ni amb el club ni amb la direcció esportiva.
5: Trescat Info.
2: Bona tarda, són les 8. Pedro Sánchez ha demanat comparèixer al Congrés per donar explicacions sobre els nous fronts judicials que esquitxen el PSOE. Els socialistes es desvinculen de la suposada trama per boicotejar causes judicials i descarreguen tota la responsabilitat sobre l'ex número 3, Santos Cerdán, i l'exmilitant Leire Díez. El ministre Òscar Puente denuncia mètodes no democràtics per enderrocar el govern. L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, nega haver estat al cas ni haver ordenat l'operació Kitchen. A la seva declaració com a investigat a l'Audiència Nacional, l'exdirigent ha afirmat que es va assabentar de l'espionatge a Luis Bárcenas per la premsa. Qui va ser el número 2, Francisco Martínez, ha seguit la mateixa estratègia de defensa. L'última proposta del Departament d'Educació planteja en 4 anys un augment pròxim als 400 euros mensuals per als docents i prop de 7.000 nous efectius. Els sindicats analitzen ara l'oferta del govern. Avui la vaga ha afectat els mestres i professors del Maresme i el Vallès. Els bombers han estabilitzat l'incendi forestal que s'ha declarat aquest migdia al municipi d'Òrrius, al Maresme, que ha calcinat completament una indústria. Les flames han cremat una hectàrea de bosc, però l'incendi a l'empresa continua actiu i provoca una gran columna de fum. Els bombers mantenen la petició de confinament per als veïns del municipi. El col·lectiu Alerta Solidària denuncia que l'amnistia s'ha aplicat a menys de la meitat de manifestants i polítics independentistes que hi tenen dret 2 anys després de l'aprovació de la llei. En canvi, el col·lectiu diu que la mesura de gràcia s'ha aplicat

0: es dona Batlle i de Mapi León. Mentrestant, el masculí blaurana Anthony Gordon ha passat ja la revisió mèdica a Barcelona abans de firmar com a nou jugador del Barça en una operació que s'ha de fer en principi oficial demà mateix. El Girona, per la seva banda, ha comunicat que el tècnic Michel Sánchez no seguirà a la banqueta la temporada vinent un cop que s'hagi esgotat ja el seu contracte. I el Barça de bàsquet, Xavi Pasqual, ha explicat que deixarà la banqueta blaurana al final de la temporada perquè se sent desgastat i no es veu amb cor de continuar el projecte.
1: I la calorada excepcional d'avui persistirà demà. Avui Vinebre s'ha acostat als 39 graus i Tortosa ha registrat la màxima més alta al maig en més de 100 anys. Divendres potser no farà tanta calor al sud, però sí que en farà arreu del país. Lleida pot vorejar els 38 graus. El dia serà assolellat amb algun núvol al Pirineu.
2: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts i mig de les 8 del vespre. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
1: Pedro Sánchez demana una compareixença al Congrés per aclarir les últimes causes judicials que s'han obert a l'entorn del PSOE. És una petició que també ha registrat socis de la legislatura com Esquerra, Republicana i Podem i previsiblement serà l'última setmana de juny. Tot plegat el mateix dia que els socialistes s'han desvinculat del tot de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals que atribueixen exclusivament a Santos Cerdán i Leire Díez. La Moncloa denuncia una campanya per apartar-los del poder. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Una compareixença per informar, diu la Moncloa, de les últimes investigacions judicials conegudes, així com de la reunió del Consell Europeu fixada per al 18 i 19 de juny. Això indica que caldrà esperar gairebé un mes fins a Sant Joan per escoltar Pedro Sánchez. Per ara, el president espanyol s'ha mostrat convençut de la innocència de Zapatero i avui el PSOE s'ha desmarcat de la suposada trama de Santos Cerdán i Leire Díez per boicotejar causes judicials. Aseguren que anaven per lliure, que ni el partit ni Sánchez ho sabien i que si hi ha pagaments a Díez és perquè depenien de Cerdán. Dit això, socialistes han imposat un silenci que el ministre Óscar Puente ha trencat per denunciar una mà negra judicial.
4: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
3: I mentre que a la Moncloa la consigna és resistir, des del PNB, Aitor Esteban apuja la pressió.
5: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
3: Però ni Esquerra ni Junts aposten per una moció de censura i, com sumar, reclamen més transparència. Són declaracions de Francesc Marc Álvaro i Míriam Nogueras al matí de Catalunya Ràdio.
6: Quan hi hagi un element, diguem, de canvi, de tom de cargol, analitzarem i prendrem les decisions que calguin de manera coherent amb tot el que estic dient.
7: El que han de fer és sortir a donar explicacions al PSOE i al PSC, de sortir d'aquest búnquer en el que estan posats.
3: El PP els acusa de còmplices de la corrupció per no trencar ja amb Sánchez, però justament l'estratègia de Feijó passa per esperar que l'acumulació d'escàndols el faça caure.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'afegeix a la tesi del ministre Puente i apunta a una operació judicial contra Pedro Sánchez.
8: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
1: Illa n'ha parlat per primer cop després que ahir l'Audiència Nacional demanés les factures de la campanya electoral del PSC que el va portar a la presidència de la Generalitat. D'aquest requeriment d'informació i de les sospites del jutge, Illa no n'ha dit res. I avui també estaven pendents del judici per l'operació Kitchen sobre el presumpte espionatge a Lluís Bárcenas per robar-li les proves que tenia contra el Partit Popular, que ha entrat en la recta final. Avui han declarat els dos principals acusats, el ministre de l'Interior en el govern de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, i el seu número 2 al Ministeri, Francisco Martínez. La Fiscalia Anticorrupció demana 15 anys de presó per a l'exministre i la seva mà dreta, que avui s'han desvinculat de l'operació. Madrid, Àngels Lafuente.
9: Jorge Fernández Díaz ho ha negat tot. Nega que ordenés fer cap tipus de seguiment a l'extresorer del PP, Lluís Bárcenas. Diu que es va assabentar per la premsa de l'operació Kitchen, que ni la policia ni ningú del govern li va explicar res. Uns arguments que també ha fet seus el seu número 2 del ministeri, Francisco Martínez.
10: Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no? Por una operación kitsch.
11: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené.

0: nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
1: I l'exministre de l'Interior ha afirmat que el partit mai li va fer arribar cap preocupació pel que podia saber Bárcenas.
2: Desde el Partido Popular, sí. A mí desde luego no me transmitieron ninguna preocupación o interés particular. O sea, si la tenían, desde luego a mí no me la transmitieron.
1: Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven amb fons reservats al xofer de Bárcenas perquè espiés l'estresorer del PP o li robés documentació compromesa per al partit. I en aquest punt, Francisco Martínez ha qualificat de fantasia que ordenés buscar discos durs de Bárcenas.
0: Que alguien ordenase, o yo en concreto, buscar discos duros, es que eso no solo es falso, sino que creo que es una fantasía. O sea, es absolutamente falso.
1: Fernández Díaz i Francisco Martínez només han contestat les preguntes dels seus advocats i han evitat les de la Fiscalia. Els dos acusats s'enfronten a la petició de 15 anys de presó i 33 d'inhabilitació per delictes d'encobriment, malversació i contra la intimitat.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: 8 i 8 minuts, els bombers continuen treballant a Òrrius del Maresme en l'incendi que afecta una indústria amb material altament inflamable i amb una zona de bosc propera. El foc forestal ja ha quedat estabilitzat després de cremar una hectàrea, però el foc de la nau industrial continua actiu i manté una important columna de fum. A la zona hi treballen 31 vehicles dels bombers i els equips preveuen continuar actuant durant tota la nit. Allà hi tenim la unitat mòbil amb la Matilde Seoane i la Cèlia Forment. Bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Tot i que el foc forestal ja ha quedat estabilitzat, els bombers mantenen actiu l'incendi a l'interior de la indústria, on continua cremant gran quantitat de material combustible, especialment parafina. Pel sotsinspector i cap de l'operatiu dels bombers, Josep Manel Escudero, ara la principal preocupació és la toxicitat d'aquest fum i per això es manté el confinament preventiu a la zona afectada.
6: La indústria ara mateix continua actiu, l'incendi, hi ha una columna important encara, està cremant tot el material que encara queda combustible a l'interior, hi ha una columna important i mantenim l'ordre de confinament de lo que és la urbanització precisament per aquesta columna i de moment la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys combustible, menys càrrega de combustible.
5: Aquesta indústria fa 6 anys que es va instal·lar a Òrrius i, segons alguns veïns, ja va aixecar un moviment ciutadà de protesta que alertava dels riscos per la població. Un argument que l'alcalde Xavier Masgrau ara considera oportunista.
7: Ara mateix és populista puro y duro, perquè, clar, complia absolutament tots els requisits. I llavors aquí el que sí que està clar és que en un moment donat el foc ha entrat a la fàbrica. No la fàbrica ha sigut el culpable del foc.
5: Ara els veïns segueixen en alerta aquesta evolució del foc.
8: Quan he sortit de la feina he vingut a agafar 4 coses i ara marxaré del poble de moment unes hores fins que estigui tot controlat.
9: És una de les grans pors que tens, no?, quan vius aquí en un poble enmig del bosc, que es prengui foc.
10: Soc un dels afectats perquè la casa està a 200 metres d'on hi ha l'incendi i una columna de fum molt gran. I llavors, al cap d'una estona, un xicot aquí del poble que és bomber però que estava fora de servei, ens ha vingut a buscar i ens ha dit que abandonessin totes les cases.
5: Segons els bombers, encara no està clar si l'origen del foc és industrial o forestal.
4: Cèlia Forment, amb el suport tècnic de Matilde Seoane, seguint aquest incendi des de primera hora de la tarda. Gràcies, bona tarda.
5: Bona tarda.
4: I seguint la reunió que hi ha al Departament d'Educació amb els sindicats, hi ha la Maria Costa, perquè l'última proposta de la conselleria planteja en 4 anys un augment pròxim als 400 euros mensuals per als docents i prop de 100.000 nous efectius. Els sindicats i el govern estan reunits una vegada més després d'haver fet un recés a primera hora. Avui la vaga a les aules ha afectat els mestres i professors del Maresme i el Vallès.
11: Ja hi ha les primeres xifres d'aquesta proposta escrita pel govern, una proposta, segons advertí aquest matí la mateixa consellera, que és ja definitiva. En matèria salarial, el sou acabaria augmentant pràcticament uns 400 euros al mes d'aquí 4 anys, concretament 392 euros pels mestres de primària i 398 euros pels de secundària. L'altre capítol de la proposta són les dotacions a partir del curs vinent. El govern ofereix fins als propers 4 cursos prop de 7.000 dotacions per l'escola inclusiva. La petició unitària dels sindicats era de 6.200 dotacions. En aquestes 7.000 ja s'inclourien els 1.800 efectius que el govern va aprovar aquest dimarts pel proper curs. Una altra mesura important és que el departament deixa per escrit que en un termini de 5 anys ha de pagar els estadis que es van deixar de cobrar per les retallades. En un recés no hem vist especialment els sindicats contents que han tornat a reunir-se.
3: 3CAT Info.
4: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ordena a l'exèrcit que ignori els termes de l'alto el foc que va entrar en vigor a l'octubre i prengui el control del 70% de la franja de Gaza. Ara és del 60%. Durant un discurs a la Cisjordània ocupada, Netanyahu responia també a part de l'audiència que li demanava una ocupació total de Gaza.
12: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50 i hem passat al 60.
13: Al 100%, al 100%.
12: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70 i comencem per aquí.
4: Això mentre al front del Líban, Israel ha fet almenys 16 morts i desenes de ferits després de bombardejar la capital, Beirut, i 135 objectius més en altres punts del país, malgrat l'alto el foc decretat el 17 d'abril passat. L'escalada bèl·lica israeliana al Líban d'aquesta setmana ha incorporat ordres d'evacuació forçosa a tot el sud del país. Mentrestant, els negociadors dels Estats Units i l'Iran han arribat a un acord per ampliar l'alto el foc 60 dies i iniciar les negociacions sobre el programa nuclear iranià, tot i que Trump encara l'hauria de validar, segons indica el mitjà nord-americà Axios. El president dels Estats Units hauria demanat un parell de dies per valorar la proposta segons la mateixa font. L'acord també inclouria l'eliminació de les restriccions de navegació a l'estret d'Hormuz per part de l'Iran i el desbloqueig dels ports iranians per part de l'armada nord-americana. L'Iran també hauria de retirar totes les mines de l'estret en un període de 30 dies. Els Estats Units també s'haurien compromès a negociar un relaxament de les sancions a Teheran i la possibilitat de descongelar fons iranians a l'estranger. La televisió estatal iraniana ja va informar ahir d'un memoràndum d'enteniment entre les parts en el mateix sentit, però el mateix Donald Trump va negar l'acord. En paral·lel a les negociacions, en les últimes hores han augmentat les hostilitats entre els Estats Units i l'Iran. L'exèrcit nord-americà ha atacat objectius militars iranians per segona vegada en 3 dies i Teheran ha respost contra una base aèria nord-americana a Kuwait.
14: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
3: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
14: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
4: Pràcticament un quart de 9 del vespre, temps per actualitzar la situació del trànsit i també la previsió meteorològica. Àrea de serveis a 3CAT Info. Connexió amb l'equip viari, Carmina Malagarriga. Bona tarda.
15: Bona tarda, Marc. Situació pràcticament normalitzada a la P7 a Vilafranca del Penedès en sentit sud, tot i que encara hi ha un carril tallat. Hi ha retencions a la C31 a Vilanova i la Geltrú en sentit sud cap a Cubelles. Hi ha un carril tallat a la C55 a Olesa de Montserrat en sentit nord per l'avaria d'un vehicle. A la 2, entre Sant Joan d'Espí i Cornellà de Llobregat, en sentit Martorell, hi ha 5 quilòmetres de retencions i 2 carrils tallats per obres. En aquest mateix tram, és a dir, a la 2, entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, en sentit Barcelona, també hi ha retencions per un accident. Hi ha un carril tallat. A la B10 hi ha retencions a Sant Adrià de Besòs cap al nus de la Trinitat, a la Ronda de Dalt, trams de retencions entre Pedralbes i el Passeig Vall d'Aura, en sentit Besòs, i finalment a la Ronda Litoral de la Zona Franca a Montjuïc, en sentit Besòs. Això és tot, més informació d'aquí a mitja hora.
3: El temps.
4: Néstor Gómez.
16: Calor molt intensa avui arreu del país, calor de rècords, perquè les temperatures s'han enfilat avui fins als 38,5 graus a Vinebre, a tocar pràcticament dels 39, i rècords històrics i pràcticament centenaris. En el cas de Lleida, des de 1941 no registràvem una temperatura tan alta a la ciutat de Lleida, amb 37 graus, i en el cas de Tortosa, hem assolit amb aquests 37 graus la temperatura més alta des de més de 100 anys, des de 1920. Rècords que s'han batut, temperatura màxima a Cabanes, a Girona, a Vallfogona de Balaguer, al Montmell, Torroja del Priorat, també a Gandesa. Unes temperatures totalment desbocades que encara tindran continuïtat de cara a demà. Un divendres assolellat de cap a cap, a la tarda amb algun ruixat que es pot escapar cap al sector del Pirineu, i la calor que continuarà ben viva arreu del país. Màximes a l'interior entre els 34 34-36 graus, va a punts a la Catalunya central, cap a ponent pot enfilar-se encara el termòmetre cap als 38 graus i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre 38-39 graus. Aquesta calorada, el pic l'hem assolit entre avui, l'assolirem també demà i a partir de dissabte començaran a baixar les temperatures. Abandonarem la cota tan alta, tan extrema, però de calor on farà molta arreu del país. Tot això amb molt de sol i alguna tronada de tarda al Pirineu.
3: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
4: 8 i 17 minuts, pràcticament 18 minuts ja, el col·lectiu Alerta Solidària denuncia que dos anys després de l'aprovació definitiva al Congrés s'ha aplicat l'amnistia a menys de la meitat dels manifestants i polítics que hi tenien dret. Entre peticions denegades i sol·licituds encara sense resposta, l'organització compta que s'han amnistiat 245 persones dels 502 activistes i dirigents que es podien acollir a la llei. En canvi, la justícia ha validat la mesura de gràcia en més del 97% dels casos de policies que l'han demanat, un total de 158. Això fa que el total d'amnistiat pugi a 403 i que dos de cada cinc siguin agents. Martí Majoral, el portaveu d'Alerta Solidària, considera que la llei d'amnistia s'ha aplicat de manera diferent a policies i a independentistes. Són declaracions a 3cat Info.
17: Ara la policia, l'amnistia arriba per la via directa, de manera gairebé automàtica, i en canvi pels independentistes cal batallar-ho i remar en contracorrent, perquè per part del sistema judicial espanyol el que hi ha és una voluntat clara d'entorpir-ho tot el que puguin.
4: Entre les demandes d'amnistia rebutjades hi ha les de l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. Des d'Alerta Solidària consideren que acabaran sent amnistiats, però no s'atreveixen a preveure una data i afegeixen que ja fa més d'un any i mig que haurien d'haver rebut la mesura de gràcia. D'altra banda, la defensa de Jonathan Andic, canviem de qüestió, demana que es revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare, que inclouen una fiança d'1 milió d'euros i la retirada del passaport. En el recurs presentat davant l'Audiència de Barcelona i al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els advocats miren de rebatre la tesi que va ser una acció premeditada i asseguren que Jonathan Andic només va anar fins a la zona de l'accident dues vegades i no tres, com afirma la jutge, i que en una d'elles va marxar perquè plovia. El recurs inclou la transcripció de les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergències, entre les quals hi ha la trucada al 112 en què, entre plors, explica que el seu pare ha caigut i demana ajuda. La defensa destaca que els investigadors reconeixen que no es pot assegurar que una altra persona intervingués en la caiguda i recorden que hi ha un vídeo en què es veu Isaac Andic va ensopegar mesos abans de l'accident en una visita a la seu de la Mútua Universal. En el recurs es desmenteix que la relació entre pare i fill fos dolenta i es denuncia el degoteig intencional de filtracions de les línies d'investigació que han facilitat una condemna social anticipada, a la qual han contribuït les imatges de la seva detenció.
3: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3cat Info.
4: En marxa a València l'acte que commemora els 25 anys de la trajectòria de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, una institució que fixa la normativa del valencià i que és atacada sovint pel PP i Vox. València, Alba Barbosa.
18: La institució celebra l'aniversari reivindicant la llengua, tot i que l'acadèmia no passa pel seu millor moment, asfixiada econòmicament pel govern del PP i Vox. La presidenta de l'acadèmia, Verònica Cantó, satisfeta de la feina, demanava al govern que respecti el valencià.
19: El que confia realment és que la llengua i l'acadèmia valenciana de la llengua siga respectada, siga estimada i que no es salten els consensos que tant van costar d'assolir.
18: L'acte està repassant amb humor la trajectòria de l'ABL, que va començar amb la Comissió de Textos Religiosos i que ara topa amb la política.
20: Jo he preferit no parlar de les retallades del pressupost de la Generalitat, que és una cosa que tot el món sabia, era Vox Populi.
18: Entre el públic, acadèmics que reconeixen la tasca de la institució, tot i que lamenten que hagin de trobar-se treballant amb qüestions com el canvi d'accent als topònims. També hi assisteix l'expresident valencià Ximo Puig, càrrecs polítics socialistes i de Compromís. De moment no ha arribat el vicepresident de la Generalitat Valenciana, José Luis Díez, que hi té la cadira reservada.
4: El pressupost de cultura creix al 41%, fins als 574 milions d'euros i supera l'1,8% dels comptes de la Generalitat. Amb els 50 milions addicionals respecte al pressupost presentat el mes de març, és el més alt de la història, amb un increment per sobre de la mitjana del conjunt de departaments. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha presentat les grans xifres del departament al Parlament.
21: Pel que fa al pes sobre el pressupost global de la Generalitat,
2: la xifra també és la més alta de la història. Si comptem els recursos addicionals assignats al 2026, aquests 50 milions de què parlava, que incorpora aquest nou projecte de pressupost, el percentatge destinat a polítiques culturals supera l'1,8% del pressupost global de la Generalitat.
4: Els comptes impulsen els drets culturals mitjançant el Pla d'Equipaments i Serveis Culturals de Catalunya, reforcen les inversions i vertebren el sector cultural a través de la política de subvencions a municipis, entitats i empreses.
3: 3CAT Info.
21: Vull veure riure, que el teu somriure em curi les ferides, sentir-te prou.
4: Alfred García, que sentim de fons, és un dels 45 artistes que actuaran en el nou cicle a sales de concerts que impulsa Estrella Damm per celebrar els 150 anys juntament amb l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya. Altres noms són Miqui Núñez, Caral Laoz, Macaco, El Poni Pissador, Al·lèrgiques al Polen o El Petit de Calaril. Serà una programació amb artistes molt diversos, com explica Fàtima Mellado, codirectora de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya.
22: D'artistes grans consolidats que tornen, no?, a diferents sales, i també d'artistes emergents que comencen les seves carreres, no? I estils musicals tenim des del pop, de l'indie, fins al mestissatge, també hi ha música urbana, o sigui, per tots els públics.
4: El nou projecte reivindica les sales de concerts com equipaments culturals essencials per al creixement dels artistes i la vitalitat de l'escena musical del territori. Els concerts es faran entre el setembre i l'octubre a 45 sales de Catalunya, les Illes Balears, Castelló i Andorra, de diferents formats i capacitats, que sumaran més de 22.000 localitats.

0: D'aquí a un minut arribaran els esports a 3Cat Info.
1: Al Catalunya al dia parlem de tu.
2: I de tu,
1: i de tu.
2: Sí, sí,
1: i de tu també.
2: Ens interessa saber què passa al teu voltant.
1: I som i t'escoltem, amb rigor, amb confiança.
3: Dins i no quedarà pagesia i un dels...
1: La nostra xarxa de corresponsals és el nostre múscul, la nostra raó de ser.
4: 170.000 turistes.
5: El projecte ha reduït dimensions.
6: Entre l'aldea Amposta de Tortosa i...
1: Cada dia d'una... Evitem el soroll.
7: Ens allunyem de les estridències.
1: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
7: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
1: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
8: Un informatiu sense presses.
7: Per donar context als grans titulars.
1: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. Esports.
0: Fins a 9:15, David Ubac, bona tarda.
9: Bona tarda, esports que arrenquem explicant en aquests 5 minuts que tenim per repassar-los que el Barça femení ha comunicat dues noves sortides de cara a la temporada vinent que s'afegeixen a l'anunciada ahir de l'Alexia Putellas, més que anunciada, que va ser abans d'ahir, doncs viscuda amb comiats institucional al matí i esportiu a la tarda, avui oficialitat de la marxa tant d'Ona Batlle com de Mapi León. Batlle marxa després de 3 temporades al Barça en la que ha estat la seva segona etapa.
10: Me'n vaig orgullosa. Orgullosa d'haver defensat aquest escut, d'haver compartit camí amb persones increïbles i d'haver viscut un somni que va començar fa molts anys a Vilassar de Mar. Gràcies a tots els que heu fet possible el somni de la meva vida.
9: I la defensa aragonesa va arribar al conjunt blaugrana fa 9 anys.
11: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies, perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent.
9: Mapi León, en aquestes 9 temporades ha guanyat un total de 27 títols.
1: 3Cat Info.
9: Això el Barça femení. El masculí, el davanter anglès Anthony Gordon ha passat la revisió mèdica a Barcelona avui mateix com a pas previ d'oficialitzar-se el seu fitxatge pel Barça, que en principi s'hauria de fer oficial demà mateix. És la primera incorporació blaugrana de cara a la nova temporada i el Barça, per la incorporació de Gordon, pagarà al seu club d'origen, el Newcastle, uns 70 milions d'euros en concepte de traspàs i 10 més en variables per incorporar el futbolista de 25 anys, que a més tenia propostes d'altres equips. L'arribada de Gordon a l'equip que entrena Hansi Flick no implica de retruc que el club blaugrana hagi descartat altres fitxatges per reforçar la davantera. De fet, el Barça presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El president electe del Barça, Joan Laporta, i el director esportiu blaugrana, Deco, es van reunir ahir a la nit amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord i aquest últim els va transmetre el desig de Julián de jugar al Barça. Tot i això, les negociacions es preveuen complexes amb l'Atlètic de Madrid. Pel que fa al Girona, avui ha confirmat oficialment la marxa del tècnic Michel Sánchez, que deixarà doncs la banqueta gironina la temporada vinent, ja segona, un cop que s'ha esgotat el seu contracte al final d'aquesta temporada. Michel haurà estat 5 temporades com a tècnic del Girona i recordem que va ser l'entrenador primer del retorn a primera i després de la classificació històrica per disputar la Lliga de Campions. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el destí del tècnic madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam.
1: 3Cat Info.
9: Encara en futbol afegim que 11 futbolistes del Barça han estat convocades per jugar 2 partits de classificació per al Mundial Femení de Futbol del 2027 contra Anglaterra i Islàndia a principis de juny. Són Aitana Bonmatí, Cata Coll, Irene Paredes, Patrick Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López, Mapi León, Clara Serra Jordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina i Ona Batlle. A més, hi ha les també catalanes Laia Codina i Jana Fernández.
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
9: Del futbol setem cap al bàsquet per explicar les impressions de Xavi Pascual, el tècnic del Barça de bàsquet, avui, on ha argumentat la seva sortida de l'equip al final de la temporada. Pascual ha explicat els motius que el duen doncs, a renunciar al que té firmat per contracte. L'entrenador de Gavà diu que se sent desgastat, que les derrotes cada vegada li han fet més mal i que no es ve bon cor de continuar el projecte.
12: M'he acostumat a una manera de fer que és diferent a com has de fer lògicament, en un club poliesportiu com és el Futbol Club Barcelona. Això a mi globalment m'ha representat un desgast molt gran, perquè hi ha moltes coses que no estava acostumat a funcionar d'aquesta manera i m'ha anat desgastant en el temps.
9: Pasqual assegura que no té pas una mala relació ni amb el club ni amb la direcció esportiva i reconeix que la decisió ha estat difícil de prendre, però que no hi ha marxa enrere.
1: 3Cat Info.
9: Afegim que el torneig de tennis de Roland Garros avui ha hagut eliminació del número 1 mundial, l'italià Jannik Sinner, davant de l'argentí Juan Manuel Cerúndolo. Quan Sinner dominava 2-7-0 i 5-1 al seu favor del tercer set, ha patit un cop de calor i ha vist com el seu rival li remuntava per acabar-se imposant en 5 sets. I en ciclisme, el Giro d'Itàlia triomf a la 18a etapa a l'esprint per al francès Paul Meunier de l'equip Sudal Quick Step. Jonas Vingegaard del Visma continua liderant la classificació general. Demà, 19a etapa d'alta muntanya.

0: Dos quarts de nou del vespre, trems a 3cat.info per actualitzar les informacions més destacades que us estem explicant, començant per la petició de compareixença que ha fet Pedro Sánchez al Congrés per donar explicacions sobre els nous fronts judicials que esquitxen al PSOE. Els socialistes es desvinculen de la suposada trama per boicotejar causes judicials i descarreguen tota la responsabilitat sobre l'ex número 3 Santos Cerdán i l'ex militant Leire Díez. El ministre Òscar Puente denuncia mètodes no democràtics per enderrocar el govern. D'altra banda, l'última proposta del Departament d'Educació planteja en 4 anys un augment pròxim als 400 euros mensuals per als docents i prop de 7.000 nous efectius. Els sindicats analitzen ara l'oferta del govern. Avui la vaga ha afectat els mestres i professors del Maresme i el Vallès. I els bombers han estabilitzat l'incendi forestal que han declarat aquest migdia al municipi d'Orrius, al Maresme, i que ha calcinat completament una indústria. Les flames han cremat una hectàrea de bosc, però l'incendi a l'empresa continua actiu i provoca una gran columna de fum. Els bombers mantenen la petició de confinament per als veïns del municipi. La propera mitja hora, però, també us parlarem de la taula del tercer sector, que considera un pas enrere molt greu la decisió del Tribunal Constitucional d'anul·lar dos articles de la Llei Catalana de Pobresa Energètica. Parlarem del coworking, que creix a les zones rurals i ja té més de 50 espais en diversos pobles i micropobles del país. I passarem pel massís de les Gavarres, on hi ha preocupació perquè hi ha un rebrot de fong que està atacant els inassoreres.
1: Esports.
0: Això serà quan arribin els esports. Faltaran 5 minuts per les 9. David, de què estem pendents?
2: Doncs avui de dos nous comiats al Barça femení de futbol que s'afegeixen al d'ahir d'Alexia Putellas. Avui sortides confirmades tant d'Ona Batlle com de Mapi León. Pel que fa al masculí blaugrana, Anthony Gordon ha passat ja la revisió mèdica a Barcelona abans d'afirmar com a nou futbolista del Barça en un anunci que es farà oficial en principi demà mateix. Això el dia que el Girona ha comunicat també la marxa del seu tècnic Mitchell Sánchez, que no seguirà a la banqueta gironina la temporada vinent després de 5 anys.
0: La calor tan intensa d'avui persistirà demà. Si bé la temperatura pot baixar una mica al litoral, a les comarques de Girona també seguirà sent extrema ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre amb màximes d'entre 37 i 39 graus. Serà el darrer dia de calor tan disparada. El temps serà assolellat i s'esperen alguns ruixats puntuals al Pirineu durant la tarda. Ara passen pràcticament 3 minuts a 2:15 del vespre. Pedro Sánchez demana una compareixença al Congrés per aclarir les últimes causes judicials que s'han obert a l'entorn del PSOE. És una petició que també han registrat socis de la legislatura com Esquerra Republicana i Podem i previsiblement serà l'última setmana de juny. Tot plegat al mateix dia que els socialistes s'han desvinculat del tot de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals que atribueixen exclusivament a Santos Cerdán i Leire Díez. La Moncloa denuncia una campanya per apartar-los del poder. Madrid, Dani Sainz.
3: Una compareixença per informar, diu la Moncloa, de les últimes investigacions judicials conegudes, així com de la reunió del Consell Europeu fixada per al 18 i 19 de juny. Això indica que caldrà esperar gairebé un mes fins a Sant Joan per escoltar Pedro Sánchez. Per ara, el president espanyol s'ha mostrat convençut de la innocència de Zapatero i avui el PSOE s'ha desmarcat de la suposada trama de Santos Cerdán i Leire Díez per boicotejar causes judicials. Aseguren que anaven per lliure, que ni el partit ni Sánchez ho sabien i que si hi ha pagaments a Díez és perquè depenien de Cerdán. Dit això, els socialistes han imposat un silenci que el ministre Òscar Puente ha trencat per denunciar una manera judicial.
4: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
3: I mentre que a la Moncloa la consigna és resistir, des del PNB, Aitor Esteban apuja la pressió.
5: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
3: Però ni Esquerra ni Junts aposten per una moció de censura i, com sumar, reclamen més transparència. Són declaracions de Francesc Marc Álvaro i Míriam Nogueras al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Quan hi hagi un element, diguem, de canvi, de tomb de cargol, analitzarem i prendrem les decisions que calguin de manera coherent amb tot el que estic dient.
7: El que han de fer és sortir a donar explicacions al PSOE i al PSC, de sortir d'aquest búnquer en el que estan posats.
3: El PP els acusa de còmplices de la corrupció per no trencar ja amb Sánchez, però justament l'estratègia de Feijóo passa per esperar que l'acumulació d'escàndols el faça caure.
1: 3cat Info.
0: L'última proposta del Departament d'Educació planteja en 4 anys un augment pròxim als 400 euros mensuals per als docents i prop de 7.000 nous durs efectius. Els sindicats i el govern estan reunits aquesta tarda. Avui la vaga a les aules ha afectat els mestres i professors del Maresme i el Vallès. Departament d'Educació, Maria Costa.
1: Ja hi ha les primeres xifres d'aquesta proposta escrita pel govern, una proposta, segons advertí aquest matí la mateixa consellera, que és ja definitiva. En matèria salarial, el sou acabaria augmentant pràcticament uns 400 euros al mes d'aquí 4 anys, concretament 392 euros pels mestres de primària i 398 euros pels de secundària. L'altre capítol de la proposta són les dotacions a partir del curs vinent. El govern ofereix fins als propers 4 cursos prop de 7.000 dotacions per l'escola inclusiva. La petició unitària dels sindicats era de 6.200 dotacions. En aquestes 7.000 ja s'inclourien els 1.800 efectius que el govern va aprovar aquest dimarts pel proper curs. Una altra mesura important és que el departament deixa per escrit que en un termini de 5 anys ha de pagar els estadis que es van deixar de cobrar per les retallades. En un recés no hem vist especialment els sindicats contents que han tornat a reunir-se.
0: I aquesta tarda també hem estat pendents del foc que ha cremat a Òrrius, al Maresme, on els bombers hi continuen treballant perquè afecta una indústria material altament inflamable i en una zona de bosc propera. El foc forestal ja ha quedat estabilitzat després de cremar menys d'una hectàrea, però el foc a la nau industrial continua actiu i manté una important columna de fum. A la zona hi treballen 31 dotacions dels bombers i els equips preveuen continuar-hi actuant durant tota la nit. Unitat Mòbil a Òrrius, Matilde Seoane i Cèlia Forment.
8: Tot i que el foc forestal ja ha quedat estabilitzat, els bombers mantenen actiu l'incendi a l'interior de la indústria, on continua cremant gran quantitat de material combustible, especialment parafina. Pel sotsinspector i cap de l'operatiu dels bombers, Josep Manel Escudero, ara la principal preocupació és la toxicitat d'aquest fum i per això es manté el confinament preventiu a la zona afectada.
9: La indústria ara mateix continua actiu, l'incendi, hi ha una columna important encara, està cremant tot el material que encara queda combustible a l'interior, hi ha una columna important i mantenim l'ordre de confinament de lo que és la urbanització precisament per aquesta columna i de moment la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys combustible, menys càrrega combustible.
8: Aquesta indústria fa 6 anys que es va instal·lar a Òrrius i, segons alguns veïns, ja va aixecar un moviment ciutadà de protesta que alertava dels riscos per la població. Un argument que l'alcalde Xavier Masgrau ara considera oportunista.
10: Ara mateix és populista puro y duro, perquè, clar, complia absolutament tots els requisits. I llavors aquí el que sí que està clar és que en un moment donat el foc ha entrat a la fàbrica. No la fàbrica ha sigut el culpable del foc.
8: Ara els veïns segueixen en alerta aquesta evolució del foc.
11: Quan he sortit de la feina he vingut a agafar 4 coses i ara marxaré del poble de moment unes hores fins que estigui tot controlat.
12: És una de les grans pors que tens, no?, quan vius aquí en un poble enmig del bosc, que es prengui foc.
13: Soc un dels afectats perquè la casa està a 200 metres d'on hi ha l'incendi i una columna de fum molt gran. I llavors, al cap d'una estona, un xicot aquí del poble que és bomber però que estava fora de servei, ens ha vingut a buscar, ens ha dit que abandonessin totes les cases.
8: Segons els bombers, encara no està clar si l'origen del foc és industrial o forestal.
0: Almenar, al Segrià, han cremat aquesta tarda 13 hectàrees de camps de cereal. El foc ha començat al voltant de les 3 de la tarda i ja està controlat. Es tracta d'un dels primers focs agrícoles després que hagi començat aquesta setmana la campanya de la sega a Ponent. I és que les altes temperatures marcaran la campanya d'incendis d'aquest any, que els bombers encaren amb 300 professionals més i amb canvis en les estratègies d'extinció per adaptar-les a l'emergència climàtica. L'atenció està posada en els incendis que poden superar la capacitat dels bombers per apagar-los. La campanya començarà dilluns, de juny. I a diferència del que va passar durant els anys de sequera, aquest any els boscos estan humits. David Borrell és el cap del cos dels bombers.
14: Just ara estem començant a tenir una calor intensa, però és veritat que hem abandonat la sequera. Hem tingut un hivern molt plujós i, per tant, estem davant d'aquesta campanya, com us deien, més clàssica, on a mesura que vagin augmentant les temperatures estarem expenses una mica a el que són el règim de vents i les possibles pluges per apuntar els incendis que ens anem trobant.
0: Les temperatures extremes, sumades a la falta de gestió de molts boscos i a la continuïtat de les masses forestals, expliquen que ara mateix un 11% dels incendis ja superin la capacitat d'extinció dels bombers.
15: Entén el món que t'envolta en profunditat.
16: El radar de 3CAT Info.
15: Segueix el podcast del radar de 3CAT Info.
0: La taula del tercer sector considera un pas enrere molt greu la decisió del Tribunal Constitucional d'anul·lar dos articles de la Llei Catalana de Pobresa Energètica. El col·lectiu assegura que la norma protegia les famílies mentre se'ls tramitava l'informe de vulnerabilitat i impedia els talls de subministrament encara que hi haguessin retards administratius. Segons exposa la taula en un comunicat, això resulta especialment preocupant perquè coincideix amb la fi del conveni entre la Generalitat i Endesa, que protegia les llars més vulnerables, i reclama que s'adoptin amb urgència mesures que garanteixin el dret bàsic a l'energia. La sentència del Constitucional dona la raó al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que considera que els articles anul·lats envaïen competències estatals. D'altra banda, el Departament d'Agricultura no vol sentir a parlar de relaxar les prohibicions per la pesta porcina africana, com estan reclamant alguns alcaldes i molts veïns del parc de Collserola. Tot i això, el celler s'obre a negociar que es pugui obrir algun espai molt concret. Sant Cugat del Vallès, David Àngela.
16: El conseller Òscar Ordeig defensa que de moment no hi haurà relaxament, però s'obre a estudiar amb els alcaldes, però també amb científics i amb el Consorci del Parc de Collserola, la possibilitat d'obrir alguna zona molt concreta per accedir al medi natural sense concretar quina.
17: Determinades zones, amb determinades circumstàncies que es pugui permetre l'accés al medi natural, però sobretot, jo no donem el missatge de que flexibilitzarem o de que les restriccions. El que farem serà, doncs, això. Doncs veure bé si podem trobar, amb garanties sanitàries, doncs, permetre en alguna zona, en determinades circumstàncies, aquest accés.
16: Precisament un d'aquests alcaldes, el de Sant Cugat del Vallès, en Josep Maria Vallès, demana al govern flexibilitzar les restriccions justament després de l'escàndol de la setmana passada, quan es va saber que la conselleria havia autoritzat la filmació d'una pel·lícula protagonitzada per Russell Crowe a la zona delimitada per la pesta porcina. Són declaracions a aquesta emissora.
18: La gent ja està entrant, perquè a la gent se li acaba la paciència. Jo no dic que s'obri tot a la serra de Collserola, no, però clar, és que al confinament ens vam posar tots mascaretes, rentava les mans, doncs, escolta'm, si jo li dic als ciclistes, mira, a partir d'ara, per entrar, t'has de posar un esprai a les rodes, o tu t'has de fer no sé què, la gent ho faria, perquè la gent el que té ganes és d'entrar.
16: Segons el balanç del Departament d'Agricultura, aquesta darrera setmana s'han capturat 370 senglars dins la zona infectada. Això situa les captures de senglars dins d'aquest perímetre en gairebé 6.130 exemplars.
0: Nou robatori de xais a Catalunya. Aquest cop han estat uns 40, de la raça Xisqueta, en una granja de Maçanet de la Selva. S'han recuperat en part perquè els Mossos els han localitzat ràpidament al Maresme i ha estat clau un anunci online on es posaven a la venda els xais sostrets. Maçanet de la Selva, Núria Pereire.
19: Els en van robar 40 dels més joves i n'han recuperat 27, la majoria femelles. Els lladres han venut majoritàriament els mascles. Els germans agraeixen la rapidesa d'actuació dels Mossos. Van posar la denúncia dimarts i dimecres i els van localitzar a un camp de Sant Cebrià de Vallalta al Maresme. També agraeixen l'ajuda dels seus companys pagesos que van trobar un anunci a internet on es venien a més de 200 euros cada xai. Els ramaders afectats són dos germans, un d'ells, el Marc Martín P., assegura que si no s'hagués actuat ràpid no haurien estat a temps de recuperar-los i explica que va ser un cop dur.
20: Vull dir, jo el dematí, aquell matí plegava. Va ser, bueno, després, pues, bueno, et vas movent, veus suport de la gent, veus que la cosa es mou, igual no aconsegueixes res. Vale. Hem tingut molta sort, jo ho he dit abans. Hi ha menys ramats, perquè és una feina dura i la gent realment, pues, no vol fer-ho. Hi ha més robatoris. Pues aquesta temporada sí. Sí, la veritat és que sí.
19: Sospiten que els van robar per la porta més allunyada d'on viuen uns veïns i com que els estaven esquilant els animals no portaven les esquelles.
0: Un minut i mig i àrea de servei. Seran 3:45 del vespre. 3CAT Info. Abans, però, tenim temps d'explicar-vos que la CUP denuncia els Mossos, l'Ajuntament de Santa Susanna, el Maresme i la Generalitat per inacció davant del Festival Internacional Neonazi que s'ha de celebrar a partir de demà en una masia del municipi. És el quart cop que l'esdeveniment sota el nom de Chaos in the Sun es fa a la comarca. L'alcalde de la localitat ja va dir que no s'hi podia fer res perquè tindrà lloc en una finca privada, però els copaires asseguren que no disposen dels permisos per fer música en directe i que el simple fet d'enaltir el feixisme ja és contrari a la legislació. Són declaracions de Dani Cornellà a 3CAT Info.
21: Hem demanat en diferents instàncies aquestes darreres setmanes que actuïn, que apliquin, per exemple, la llei d'espectacles públics, que apliquin la llei de memòria democràtica que prohibeix qualsevol acte d'enaltiment del franquisme i no han fet absolutament res.
0: Grups que fan bandera del nazisme, el supremacisme blanc i l'ultradreta encapçalen el cartell d'un festival que ja ha aixecat molta polèmica en edicions anteriors.
15: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: Ara sí, són 3:15 del vespre. Temps a 3Cat Info per actualitzar de moment la previsió meteorològica.
15: El temps.
0: I la crònica és d'en Néstor Gómez.
2: La calor és notícia i serà notícia també aquest divendres. Avui les màximes s'han enfilat gairebé fins als 39 graus a Vinebre. Recordem que ens trobem a les acaballes del mes de maig i temperatures totalment desbocades també cap a les Terres de l'Ebre i a Ponent. Destaquem a Tortosa. Avui ha registrat la temperatura màxima més alta des de 1920, és a dir, més de 100 anys de dades. Avui ha arribat als 37 graus, una temperatura que no havia assolit en tot aquest període des que té registres. I la calor que continuarà ben viva aquest divendres amb unes màximes que rondaran la xifra dels 35-36 graus a la Catalunya central. A Ponent encara poden arribar a la xifra dels 38 graus i a l'interior de les Terres de l'Ebre, a Móra d'Ebre, a Vinebre, poden assolir valors de 38 o fins i tot algun 39. Possiblement a la façana costanera la temperatura es quedi un pèlet més baixa que avui, també a les comarques de Girona, però de calor en continuarà fent i molta. Tot això en un divendres que s'espera solellat amb algun petit ruixat que es pot escapar durant la tarda al Pirineu. La calorada començarà a perdre una pica de pistonada de cara al cap de setmana, baixaran una miqueta, la calor serà molt intensa, tant dissabte com diumenge, però ja no tan extremadament alta com hem tingut avui o demà. Tot això amb unes temperatures que possiblement ja dissabte es moguin les més altes a l'entorn dels 36 graus.
0: Ara el que fem és actualitzar el trànsit, però després us parlarem d'aquesta calor que s'ha viscut avui a Lleida. Abans, però, de parlar d'aquesta calor, connectem amb la Carmina Malagarriga de l'equip viari. Bona tarda.
4: Bona tarda. Situació normalitzada a la P7, ja se circula amb fluïdesa a Vilafranca del Penedès en sentit sud, tot i que encara hi ha un carril tallat. Hi ha un carril tallat, això sí, també a la C55 a Olesa de Montserrat en sentit nord per l'avaria d'un vehicle. Continua havent-hi retencions a la 2 entre Sant Joan d'Espí i Cornellà de Llobregat, en sentit Martorell, 5 quilòmetres de retencions i dos carrils tallats per obres. En aquest mateix tram, entre Sant Joan d'Espí i Cornellà de Llobregat, en sentit Barcelona, també hi ha un carril tallat. I també hem de parlar de la B10. Hi ha retencions a Sant Adrià de Besòs, cap al nus de la Trinitat i, finalment, a la ronda de dalt de Sarrià a Horta, en sentit Besòs, i a la ronda litoral de Montjuïc a la Barceloneta, en sentit Besòs. Això és tot des de l'equip viari.
0: Gràcies, Carmina. Fins ara. Bona tarda.
4: Fins ara.
15: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ho apuntàvem abans, a Lleida avui s'ha batut el rècord de calor d'un mes de maig des que hi ha registres amb 37,3 graus de temperatura per sobre dels 36,8 que es van assolir el 2022. Lleida, Júlia Albacar.
22: És el mes de maig més càlid que s'ha registrat mai a la ciutat. L'Agència Estatal de Meteorologia va començar a mesurar la temperatura a Lleida el 1983 i des de llavors el rècord s'havia quedat el 2022 amb els 36,8 graus. L'Observatori Meteorològic de Lleida, però, acumula dades des del 1941 i també parla de rècord absolut dels darrers 86 anys. Sentim el seu cap, Armando Álvarez, en declaracions a 3Cat Info.
23: Estem tenint una segona quinzena de maig brutalment calorosa, com si estiguéssim en un dia molt calorós del mes de juliol.
22: Que apunta que els propers dies continuarem batent rècords.
23: I probablement demà fins i tot se podria superar aquests 37,3 graus. Dos dies consecutius superen el rècord. I també superarien el número de dies de 35 graus. De moment porten 3 i demà segur que cau el quart.
22: Una calor que ha agafat per sorpresa molta gent. Hem parlat amb alguns veïns de Lleida.
24: Però déu-n'hi-do, fa molta calor, encara que et traguis roba, pues continua suant.
25: Pues fatal, fatal, això no es pot aguantar.
26: Estem una mica espantats, perquè ha començat més aviat del normal.
27: M'esperava que fes calor, però no tanta.
22: Això mentre tocarà estar pendents del termòmetre també este divendres.
0: I ens quedem a les comarques de Lleida perquè Aitona, un municipi també del Segrià, conegut arreu del país per l'atractiu turístic del presseguer amb flor, la seva alcaldessa, que governa juntament des de fa 16 anys, ha arribat a un acord amb la candidatura de Progrés, Marca Blanca dels Socialistes, de cara a les eleccions municipals de l'any que ve. Aitona, per a Joan Álvarez.
28: Pujol va arribar el 2010 a l'alcaldia sota les sigles de Convergència i Unió. Fa dues legislatures i va concórrer amb el PDeCAT i des del 2023 governa amb majoria absoluta amb la llista Primer Aitona ara pacte local. Doncs bé, avui ha escenificat l'acord amb el primer secretari del PSC a Lleida, Òscar Ordeig, per concórrer a les eleccions municipals sota les sigles Primer Aitona Candidatura de Progrés, que sumarà pels socialistes a Consells Comarcals o la Diputació. L'alcaldessa Rosa Pujol destaca les facilitats de comunicació amb el govern de Salvador Illa.
1: Cara, tu pugues agafar el telèfon com a alcaldessa i et responguen, i et contesten des d'un conseller a un director general. Feia molts anys que no passaven. I això és el que avui, ja de forma molt meditada, ha fet que Primer Aitona prengués aquesta decisió.
28: Ordeig assegura que ara és el moment de sumar i generar complicitats per donar més oportunitats al món rural. Afegeix que calen lideratges municipals, com el que representa Rosa Pujol.
3: Jo crec que Aitona, a través del seu lideratge municipal, doncs s'ha situat en el mapa de Catalunya. Això no és fàcil, un municipi de Lleida, de l'entorn rural, agrari.
28: Aitona té 2.500 habitants.
0: Preocupació al massís de les Gavarres a les comarques gironines perquè hi ha un rebrot de fong que està atacant les alzines sureres. Els provoca una malaltia que es diu escaldat i algunes s'estan morint. Investiguen com combatre'l. Caçà de la Selva, Laia Claret.
5: Quim Gobau, gerent del Consorci de les Gavarres, explica en quina situació es troben.
6: Estem veient com moltes sureres tenen una mortalitat molt elevada dels suros que es van pelar els darrers anys i això posa en risc l'aprofitament d'aquestes finques sigui viable i, per tant, la gestió d'aquests boscos.
5: Per una banda, el fong que provoca l'escaldat es podria combatre amb un fungicida, però fa uns anys que Europa l'ha prohibit. Per l'altra, les alzines més afectades són les que van pelar els últims anys quan hi havia sequera. El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya hi està fent un estudi. Jorge Heras, cap de Sanitat Forestal d'Agricultura, especifica que un cop tinguin el resultat serviran per això.
7: En una primera fase és entendre millor la malaltia i a mesura que sapiguem més, pues, transmetre als propietaris pues, orientacions de gestió, però la nostra esperança és trobar algun producte que pugui ajudar al control biològic. Sobretot el factor biòtic, el canvi climàtic que està afectant a les suredes. En concret aquí a les Gavarres probablement sigui de les tres zones o quatre zones de Catalunya, la que està empitjorant pitjor.
5: Aquests pròxims dies comença la campanya de pela de les alzines sureres.
15: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: 3 minuts i ens centrarem en els esports. 30 restaurants de Barcelona porten degustacions dels seus plats més emblemàtics al carrer en una nova edició de la Fira Gastronòmica Tasta la Rambla, que ja està en marxa a la plaça de Catalunya. Barcelona, Òscar Callau.
9: Les obres de remodelació de la Rambla fan que el tast es torni a fer a la plaça de Catalunya, amb degustacions, tallers, concerts i show cookings en directe tot aquest cap de setmana. L'entrada al recinte és de franc, cada tapa o platet costa 6 euros. Hi participen 30 restaurants i 6 pastisseries, establiments com el 5 Sentits, l'Enoteca de Paco Pérez, el Dos Pebrots, el Nectari o Casa Amàlia. També pastisseria Escrivà o l'Atelier Barcelona. Jordi Parra, director de l'agència GSR, organitzadora del tast.
10: Tenim des de cuina creativa a cuina tradicional o a aquestes cuines influenciades del món, des de mexicans, peruans, etc. I així té que ser, hi creiem.
9: El xef Nando Jubany ens explica per què ofereix un canaló tot i la calor que fa avui.
11: Bueno, els canelons, tu saps que es mengen el dia de festa major i les festes majors a Catalunya són a l'estiu. El canaló és aquest plat que tenim per nosaltres ensenyar una part important de la nostra cuina catalana.
9: A les classes de cuina del Tasta la Rambla hi participaran cuiners que sumen 13 estrelles Michelin. Mateu Casanyes, Oriol Castro, Fran Agudo, Jordi Artal o Rafa Zafra.
0: És la cantant i músic Gracie Abrams que anuncia una nova gira, The Look at My Life Tour, amb 64 concerts a l'Amèrica del Nord i Europa. L'artista nord-americana, filla del director J.J. Abrams i nominada als Grammy, farà parada al Palau Sant Jordi de Barcelona el 27 i 28 de maig de l'any que ve, del 2027, les úniques dates a l'estat. La gira també servirà per presentar el seu nou àlbum, Daughter for Hell, el tercer treball d'estudi que es publicarà el 17 de juliol. Les entrades per a tots els concerts sortiran a la venda el divendres 5 de juny. Abrams, de només 26 anys, es caracteritza per un estil de pop suau amb influències del folk pop i l'indie pop. Acumula milions d'oients a Spotify i entre les seves influències musicals hi ha noms com Joni Mitchell, Bon Iver o Phoebe Bridgers.
12: Cada dia...
8: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
15: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
8: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: 5 minuts i seran les 9.
15: Esports.
0: David Tubac, bona tarda.
12: Bona tarda. Comencem aquesta informació esportiva explicant notícies en clau Barça, com per exemple les sortides ja confirmades del Barça femení, tant de Mapi León com d'Ona Batlle. Totes dues anunciades avui pel Club Blaugrana s'afegeixen als comiats d'ahir d'Alexia. Mapi León deixa el Barça després de 9 temporades en les quals ha guanyat 27 títols, mentre que Ona Batlle se'n va i tanca així la seva segona etapa com a blaugrana després de 3 temporades. En canvi, dues futbolistes que apuntaven a marxar, com són Marta Torrejón i Salma Parayuelo, poden seguir, i és que al Club Blaugrana hi ha hagut un replantejament respecte dels seus futurs, arran d'una petició del cos tècnic del Barça femení a l'àrea esportiva de donar-li continuïtat a l'actual plantilla i, per tant, de retruc això comportaria un replantejament respecte de la marxa de Marta Torrejón i Salma Parayuelo, que podrien quedar-se.
15: 3Cat Info.
12: El Barça masculí, mentrestant, el davanter anglès Anthony Gordon ha passat la revisió mèdica a Barcelona com a pas previ d'oficialitzar-se el seu fitxatge pel Club Blaugrana, que en principi es produiria demà. El Club Blaugrana pagarà pel traspàs d'aquest jugador de 25 anys uns 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle. Gordon tenia ofertes d'altres equips, però l'anglès ha donat prioritat a la proposta blaugrana. L'arribada de Gordon al conjunt de Hansi Flick no implica de retruc que el Club Blaugrana hagi descartat altres operacions per reforçar la davantera. De fet, el Barça presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El president electe del Barça, Joan Laporta, i el director esportiu blaugrana, Deco, es van reunir ahir, a la nit, amb el representant del futbolista argentí per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig de Julián de jugar al Barça. Tot i això, les negociacions es preveuen complexes.
15: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
12: El Girona, per la seva banda, ha fet oficial que el tècnic Michel Sánchez no seguirà la banqueta la temporada vinent un cop li ha finalitzat el contracte. Michel ha estat 5 temporades al càrrec i va ser l'entrenador, primer del retorn a la primera divisió i després de la històrica classificació per disputar la Lliga de Campions. Segons ha pogut saber aquesta emissora, el destí de Michel ara serà l'Ajax d'Amsterdam.
15: 3Cat Info.
12: Afegim que 11 futbolistes del Barça les han convocades per jugar dos partits de classificació per al Mundial Femení del 2027 contra Anglaterra i Islàndia a principis de juny. Són Aitana Bonmatí, Cata Coll, Irene Paredes, Patrick Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López, Mapi León, Clara Serra Jordi, Alexia Putellas, Claudia Pina i Ona Batlle, a més de les catalanes Laia Codina i Jana Fernández.
15: L'actualitat esportiva a fons.
12: 2 minuts encara per afegir que en bàsquet Xavi Pascual ha explicat els motius que el portaran a deixar la banqueta blaugrana un cop que s'acabi la temporada, tot i tenir un contracte de 2 anys més. L'entrenador de Gavà diu que se sent desgastat, que les derrotes cada vegada li fan més mal i que no es veu amb cor de continuar el projecte.
13: M'he acostumat a una manera de fer que és diferent a com has de fer lògicament en un club poliesportiu com és el Futbol Club Barcelona. Això a mi globalment m'ha representat un desgast molt gran, perquè hi ha moltes coses que no estava acostumat a funcionar d'aquesta manera i m'ha anat desgastant en el temps.
12: Pascual assegura que no té pas una mala relació ni amb el club ni amb la direcció esportiva, alhora que ha admès que la decisió ha estat difícil de prendre, però que ja no té marxa enrere. Del bàsquet al tennis, al torneig de Roland Garros de la jornada d'avui destaca l'eliminació del número 1 mundial, l'italià Jannik Sinner, davant de l'argentí Juan Manuel Cerúndolo. Quan Sinner dominava 2-7-0 i 5-1 al tercer set, ha patit un cop de calor i ha acabat cedint en 5 sets. En ciclisme, el Giro d'Itàlia triomfa a la 18a etapa per al francès de l'equip Sudal-Quick-Step Paul Magné, que s'ha imposat en l'esprint després de 168 km entre Fai de la Paganella i Pieve di Soligo. El danès del Visma, Jonas Vingegaard, manté el mallot rosa de líder, amb més de 4 minuts sobre el segon classificat, l'austríac del Decathlon, Félix Gall. Demà, 19a etapa, l'etapa penúltima de 151 km d'alta muntanya entre Feltre i Alegre, amb la sanció, entre d'altres, al mític Jau. Afegim que en motor Marc Márquez ha rebut permís dels metges per pujar demà a la moto al primer entrenament lliure del Gran Premi d'Itàlia que es disputa aquest cap de setmana al circuit de Mugello. És un permís condicionat a una segona revisió demà. Diu que no té cap dubte que el braç dret està bé després de l'última operació quirúrgica, però ha de tornar a entendre on té el límit. Diu que a Mugello l'objectiu és més físic que no pas esportiu.
15: 3CAT Info. Trescat Info.

Bona nit, són les 9. Pedro Sánchez ha demanat comparèixer al Congrés per donar explicacions sobre els nous fronts judicials que esquitxen el PSOE. Els socialistes es desvinculen de la suposada trama per boicotejar causes judicials i descarreguen tota la responsabilitat sobre l'ex número 3, Santo Cerdán, i l'ex militant Leire Díez. I el ministre Óscar Puentes denuncia mètodes no democràtics per enderrocar el govern. L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, nega haver estat al cas ni haver donat ordres sobre l'operació Kitchen. A la seva declaració com a investigat a l'Audiència Nacional, l'exdirigent ha afirmat que es va assabentar de l'espionatge a Luis Bárcenas per la premsa. Qui va ser el seu número 2, Francisco Martínez, ha seguit la mateixa estratègia de defensa. Els bombers han estabilitzat l'incendi forestal que s'ha declarat aquest migdia al municipi d'Òrrius, al Maresme, i que ha calcinat completament una indústria. Les flames han cremat menys d'una hectàrea de bosc, però l'incendi a l'empresa continua actiu i provoca una columna de fum que obliga a mantenir la petició de confinament per als veïns del municipi. El col·lectiu Alerta Solidària denuncia que l'amnistia s'ha aplicat a menys de la meitat dels manifestants i polítics independentistes que hi tenien dret 2 anys després de l'aprovació de la llei. En canvi, el col·lectiu diu que la mesura de gràcia s'ha aplicat en més del 97% dels casos dels policies que l'han demanat. La defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare. El recurs, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, nega una mala relació entre el pare i el fill, mira de desmuntar la tesi de premeditació i recorda que Isaac Andic ja havia tingut una caiguda mesos abans de la seva mort. Un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra es desplegarà durant la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. S'instal·laran 2 pantalles gegants al carrer, una a Arc de Triomf i l'altra a la plaça de les Glòries. Les restriccions de seguretat s'aplicaran a tots els punts de la visita. I segons acabem de saber, Ustec es tancarà al Departament d'Educació

0: un cop que ha finalitzat el seu contracte. Per tant, Mitchell se n'anirà després de 5 temporades. I el Barça de bàsquet, Xavi Pascual, ha explicat que deixarà la banqueta del bàsquet blaugrana al final de la temporada perquè se sent desgastat i no es veu amb cor de continuar el projecte.
1: I el temps, la calor tan intensa d'avui persistirà també demà. Si bé la temperatura pot baixar un pèl al litoral i a les comarques de Girona, seguirà sent extrema a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb màximes entre els 37 i els 39 graus. Serà el darrer dia de calor tan disparada, el temps serà assolellat i s'esperen alguns ruixats puntuals, però al Pirineu durant la tarda.
2: Trescat Info.
1: Passen pràcticament 4 minuts de les 9. Els sindicats d'ensenyament es tanquen al Departament d'Educació fins que la consellera, Esther Niubó, participi de les converses per millorar les condicions de mestres i professors. Després, doncs, de 6 hores de reunió, les dues parts no s'han posat d'acord i com a mesura de protesta es mantindran a la conselleria, si cal, tota la nit. Anem cap al Departament d'Educació. Tenim la nostra companya Maria Costa. Bona nit.
3: Bona nit, doncs sí, ho hem sabut fa pocs minuts. Aquests sindicats que diuen que fins que no arribi la consellera Esteu Niubó, que no s'assegui a la taula i es posi a negociar, doncs no en marxaran. Diuen que si fa falta s'hi quedaran tota la nit. Tot plegat després d'unes discrepàncies que hem pogut escoltar doncs, aquesta tarda. El govern oferia uns 400 euros al mes, però els sindicats, en canvi, consideren que aquesta xifra és menor, que no arriba als 400 euros i consideren que aquesta xifra, doncs, és insuficient. Txell, justament ara acaba de sortir doncs, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, que el que farà és atendre els mitjans de comunicació. No sé si podeu escoltar aquesta connexió. El que farem és escoltar què en diu el govern i com interpreta doncs, aquesta tancada dels sindicats. Si us sembla, l'escoltem.
4: Molt bé. Avui
5: sí?
4: Poso més endavant. Sí? Poso més endavant?
5: Sí.
4: I tant.
1: S'està acabant tot just de preparar. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa del Departament que comença a donar aquestes explicacions.
4: Ha presentat l'oferta definitiva. Estem parlant d'una oferta que finalment puja fins a la quantitat de 400 euros mensuals durant el període de vigència, en aquest cas de l'acord, que seria durant 4 anys. A més, hem establert també el termini del retorn de les compensacions econòmiques, en aquest cas pels sexenis. Estem parlant d'un import importantíssim de diners, de més de 300 milions d'euros. A més, avui hem anunciat també que durant els propers 3 cursos, de fet, tenint en compte també el present, el curs 26-27, 27-28 i els dos següents, posarem més de 6.000 dotacions, per tant, mans en les escoles i en els centres educatius, que és una de les principals reivindicacions en aquest cas del col·lectiu. Jo crec que aquesta és una bona oferta, és una oferta que hem demanat en aquests moments que els sindicats també reconsiderin. És una oferta en la qual el departament creu que pot atenuar, en aquest cas, aquesta tensió del sistema educatiu. És una molt bona proposta des del punt de vista retributiu, però també ho és en totes les altres qüestions que recullen també en l'acord del mes de març, en temes de desburocratització, en temes de reducció de ràtio, en temes d'escola inclusiva, que són els elements centrals de la reivindicació. Estem a la vostra disposició pel que considereu.
6: Els sindicats estan començant una tancada, estan esperant poder interlocutar ja ara amb la consellera. Hi ha aquesta possibilitat ara mateix?
4: Bueno, jo sobretot el que demanaria en aquest cas dels sindicats és que reconsiderin la seva situació. Jo crec que l'oferta s'ha de poder valorar en la seva justa mesura. És una oferta, fixeu-vos, el departament en el seu acord del mes de març va situar al voltant de 211 euros d'increment de retribució en 4 anys. Ara estem pràcticament doblant. De fet, en comparació amb d'altres comunitats autònomes, com per exemple en aquest cas a València, estem parlant que és el doble de l'oferta que està presentant en aquests moments el govern valencià. Jo crec que l'esforç que està fent en aquests moments el govern de la Generalitat és enorme des d'un punt de vista pressupostari i, per tant, demanem sobretot i especialment als sindicats que reconsiderin la seva situació, que valorin l'oferta en la seva justa mesura, perquè difícilment, en cap altre moment en la història d'aquest departament, hi ha hagut una proposta de pujada de 400 euros mensuals. De fet, en els últims 25 anys no s'ha produït cap tipus d'increment retributiu i, per tant, em sembla que és una molt bona oferta que donaria resposta a bona part de les demandes del col·lectiu.
6: Els sindicats
5: sindicats donen a entendre que part de l'augment que es presenta avui era una proposta que ja, diguem-ne, recollia amb l'augment estatal, que vinculat a l'augment estatal dels sindicats, no?, que es va pactar.

0: contracte amb la funció pública a nivell estatal. Com responen a això?
1: Els increments, en aquest cas estatals, es poden aplicar o no es poden aplicar en aquest complement específic per tal de poder afavorir que hi hagi un increment en aquest complement específic. El que ha fet el departament és situar precisament aquests increments estatals per tal de poder fer evolucionar la proposta. En aquests moments, només pel que fa referència al complement específic, doncs estem parlant al voltant de 260-270 euros. Amb aquest nou complement que vam situar també per part del departament de 125 euros més, en total estem parlant de 398 euros mensuals pels professors de secundària, i pels professors de primària estem parlant, em sembla que són 2 euros menys, és a dir, estem molt a prop d'aquests 400 euros. Els mateixos sindicats havien situat els 400 euros com un dels límits en els quals s'havia de poder assolir per tal de poder tancar aquest cicle de mobilitzacions. A nosaltres ens sorprèn en aquest sentit que, havent arribat en el límit que ells mateixos havien fixat per tal de poder tancar aquest cicle de mobilitzacions, ara demanin més. En aquests moments estan demanant més de 100 euros. Jo crec que això és... jo crec que té un límit i, per tant, doncs, a més, és una qüestió purament retributiva. Jo crec que hem donat mostres de que hem fet evolucionar la nostra proposta des d'un punt de vista salarial, però és que a més l'hem complementat amb tots aquells elements necessaris en uns moments complicats pel sistema educatiu, i jo crec que poden ajudar a millorar el seu conjunt, especialment pel que fa referència a dotacions en matèria d'escola inclusiva. Estem parlant de més de 6.000 dotacions en els cursos a partir del 27-28, amb aquestes 1.500 dotacions que ja es posaran, en aquest cas, a les aules per tal de poder treballar i poder fer aquest acompanyament a l'escola inclusiva en el curs 26-27, però és que, a més, hem pactat ja també les dotacions per als següents tres cursos. Jo crec que la feina l'estem fent, jo crec que és positiva, però, clar, diguem-ne, nosaltres demanem, sobretot, responsabilitat també als sindicats i que reconsiderin la situació. Més de 400 euros mensuals és molt difícil que cap altre col·lectiu, en aquest cas de la Generalitat, doncs pugui arribar a aquests increments en un escenari, és veritat que és de 4 anys, però em sembla que també, tenint en compte el context en el qual situava, portem més de 25 anys sense que s'hagi tocat el complement específic, i de cop i volta situem aquests 400 euros, em sembla que és difícil de que trobem una situació que sigui anàloga.
2: Torno a dir, volen interlocutar amb la consellera, no sé si la consellera hi serà, si vol parlar-hi, si passarà això en els propers minuts, en les properes hores.
1: No sé, li hem de traslladar també a la consellera, que la consellera, doncs, prengui també la seva decisió en relació. La consellera ha estat amatent, evidentment, a totes les converses durant tot aquest període. Ella ha participat d'una manera activa també a l'hora de configurar la proposta que avui hem presentat i les anteriors. En qualsevol cas, que sigui ella la que decideixi en aquest cas què és el que ha de fer. Nosaltres, en qualsevol cas, doncs demanem sobretot aquesta responsabilitat, en aquest cas, als sindicats, perquè reconsiderin aquesta situació.
3: Gràcies.
2: Me poso.
4: Doncs sentíem les explicacions d'Ignasi Giménez, des del secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, després d'aquesta trobada amb els docents. És la setena trobada per desencallar, per desescalar també el conflicte. Ignasi Giménez, que qualificava de molt bona l'oferta, la proposta, tant a nivell econòmic com de recursos. És una proposta, l'última que hem conegut d'aquesta tarda, d'uns 400 euros mensuals a 4 anys per als docents i de prop de 7.000 nous efectius. Demanava també Ignasi Giménez als sindicats que recapacitin aquesta oferta, que se la repensin, uns sindicats que comencen a aquesta hora, doncs, una tancada al departament a l'espera de poder conversar, diuen, directament amb la consellera Niubó. Per tant, nosaltres hem de canviar de qüestió perquè, en principi, Ignasi Giménez, secretari de Millora Educativa del Departament, serà l'única explicació que tindrem a aquesta hora d'aquesta trobada entre el Departament i els sindicats dels docents i dels mestres. De mentre continuem amb més qüestions, si tenim més novetats, us les acostarem.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: Pedro Sánchez demana una compareixença al Congrés per aclarir les últimes causes judicials que s'han obert a l'entorn del PSOE. És una petició que també han registrat socis de la legislatura com Esquerra Republicana i Podem, i previsiblement serà l'última setmana del mes de juny. Tot plegat el mateix dia que els socialistes s'han desvinculat del tot de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals que atribueixen exclusivament a Santos Cerdán i a Leire Díez. La Moncloa denuncia una campanya per apartar-los del poder. Anem doncs ara cap a Madrid. Dani Sánchez de Aja.
5: Una compareixença per informar, diu la Moncloa, de les últimes investigacions judicials conegudes, així com de la reunió del Consell Europeu fixada per al 18 i 19 de juny. Això indica que caldrà esperar gairebé un mes fins a Sant Joan per escoltar Pedro Sánchez. Per ara, el president espanyol s'ha mostrat convençut de la innocència de Zapatero i avui el PSOE s'ha desmarcat de la suposada trama de Santos Cerdán i Leire Díez per boicotejar causes judicials. Aseguren que anaven per lliure, que ni el partit ni Sánchez ho sabien i que si hi ha pagaments a Díez és perquè depenien de Cerdán. Dit això, els socialistes han imposat un silenci que el ministre Óscar Puente ha trencat per denunciar una mà negra judicial.
6: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
5: I mentre que a la Moncloa la consigna és resistir, y desde el PNB, Aitor Esteban apoya la presión.
7: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
5: Però ni Esquerra ni Junts aposten per una moció de censura i, com sumar, reclamen més transparència. Són declaracions de Francesc Marc Álvaro i Míriam Nogueras al matí de Catalunya Ràdio.
8: Quan hi hagi un element, diguem, de canvi, de tomb de cargol, analitzarem i prendrem les decisions que calguin de manera coherent amb tot el que estic dient.
9: El que han de fer és sortir a donar explicacions al PSOE i al PSC, de sortir d'aquest búnquer en el que estan posats.
5: El PP els acusa de còmplices de la corrupció per no trencar ja amb Sánchez, però justament l'estratègia de Feijóo passa per esperar que l'acumulació d'escàndols el faça caure.
4: És un quart de deu en punt.
10: El temps.
4: Amb en Néstor Gómez.
11: Calor molt intensa avui arreu del país, calor de rècords, perquè les temperatures s'han enfilat avui fins als 38,5 graus a Vinebre, a tocar pràcticament dels 39, i rècords històrics i de pràcticament centenaris. En el cas de Lleida, des de 1941 no registràvem una temperatura tan alta a la ciutat de Lleida, amb 37 graus, i en el cas de Tortosa, hem assolit amb aquests 37 graus la temperatura més alta des de més de 100 anys, des de 1920. Rècords que s'han batut, temperatura màxima a Cabanes, a Girona, a Vallfogona de Balaguer, al Montmell, Torroja del Priorat, també a Gandesa. Unes temperatures totalment desbocades que encara tindran continuïtat de cara a demà. Un divendres assolellat de cap a cap, a la tarda amb algun ruixat que es pot escapar cap al sector del Pirineu, i la calor que continuarà ben viva arreu del país. Màximes a l'interior entre els 34-36 graus, a punts de la Catalunya central, cap a Ponent pot enfilar-se encara el termòmetre cap als 38 graus i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre 38-39 graus. Aquesta calorada, el pic l'hem assolit entre avui, l'assolirem també demà, i a partir de dissabte començaran a baixar les temperatures. Abandonarem la cota tan alta, tan extrema, però de calor on farà molta arreu del país. Tot això amb molt de sol i alguna tronada de tarda al Pirineu.
10: Evitem el soroll.
12: Ens allunyem de les estridències.
10: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
12: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
10: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
13: Un informatiu sense presses.
12: Per donar context als grans titulars.
10: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
4: Passen tot just dos minuts d'un quart de deu. Com sempre a aquesta hora, saludem en Marc Güell. Bona nit.
14: Hola, bona nit.
10: L'aposta.
4: Perquè a aquesta hora, com sempre, també volem saber De què ens parlareu al Catalunya Nit d'avui?
14: Doncs avui molt pendents de la seu del Departament d'Educació, perquè aquest departament i els sindicats no hi ha manera que es posin d'acord. De fet, ho explicau ara, els representants sindicals estan disposats a passar la nit a la conselleria fins que el rebi la consellera Esther Niubó per veure si finalment aconsegueixen tancar un acord per apaivagar el malestar. En parlarem amb la Maria Costa, pendent també d'aquesta protesta dels sindicats de l'educació. També hi ha malestar al sector dels metges i per això avui entrevistarem Xavier Lleonart, que és el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya. Han anunciat que a partir de dilluns els metges d'una quarantena de serveis mèdics d'hospitals de tot el país deixaran de fer hores extres. Doncs bé, sentirem les seves reclamacions i els seus motius també en aquesta entrevista al Catalunya Nit. Un vespre en què també estem pendents d'Òrrius, al Maresme, on els bombers deixaran cremar la parafina que s'ha incendiat en una indústria i que ha afectat una petita zona forestal. En aquest cas, l'incendi forestal sí que ja està estabilitzat. I pel que fa a la crònica política, la continua encapçalant el PSOE, perquè Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions pels casos judicials que té oberts que afecten el partit. Tot això durant la primera hora del programa, però avui, a partir de les 11, també parlarem de Bruce Springsteen. Aquest tema es diu Streets of Minneapolis, és una de les cançons que ha interpretat Bruce Springsteen en un concert a Washington aquestes últimes hores. L'Oriol Serra, el nostre corresponsal als Estats Units, ha anat a aquesta actuació, ens explicarà com ha anat, perquè ha estat un concert marcat per les cançons més polítiques que té el boss de Bruce Springsteen i també molts missatges contra Donald Trump, discursos molt compromesos, i de fet aquesta cançó i la gira que està fent van néixer arran de la polèmica pels agents federals d'immigració. Per tant, conversa amb Oriol Serra per aquest concert de Bruce Springsteen. També repassarem aquesta història que ha denunciat l'humorista Judit Martín del mal ús que es va fer de la seva veu imitant Montserrat Caballé. I com que és dijous, avui toca sessió golfa amb l'Àlex Gorina. Avui ens parlarà de pel·lícules sobre dones pioneres en el món de l'esport. Tot això després d'aquest últim títol del Barça a la Champions el cap de setmana passat.
4: Marc, com sempre, l'actualitat no dona treva. Us escoltarem a partir de les 10. Bona nit.
14: Que vagi bé, bona nit.
10: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
4: Doncs el que hem de fer ara és tornar cap al Departament d'Educació, perquè la nostra companya Maria Costa ens demana pas. Sembla que a aquesta hora qui compareix és Yolanda Segura, des del Departament, com dèiem, d'Educació.
15: Ahir era un dia clau de negociació i no també era un dia clau de negociació i tampoc hem negociat. Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir, i no hem pogut anar més enllà dels marges que presenta aquesta proposta. Al final es confirma el que ha dit la consellera aquest matí, que era una proposta definitiva. I, per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí a l'espera de que vingui la consellera. Demanem la seva presència immediata per poder continuar aquesta negociació o per poder desencallar aquesta situació. Necessitem fer avenços. I, per tant, la consellera és qui té la clau d'aquest desencaix, doncs, per tancar aquest desencaix, doncs nosaltres ens mantenim aquí a l'espera que ella vingui. Perquè, que quedi molt clar, nosaltres no volem deixar la negociació penjada.
16: Trobarem suficient aquests 400 euros que el departament diu que planteja i ens han explicat que demaneu 100 més, és així.
15: No són 400 euros. Això són números que fa el Departament d'Educació, inflats, però la proposta real són 120 euros en 4 anys, que se sumarien als 200 euros que estan recollits en l'acord. Per tant, aquests 400 euros no existeixen. Són 120 euros en 4 anys en un complement addicional que acompanyarien aquests 200 euros. Això ha de quedar molt clar.
4: Estem sentint les explicacions de Yolanda Segura. Ara són els companys que estan fent preguntes, per això no sentim, no ens arriba aquest so. Yolanda Segura, del sindicat USTEC, que dona totes les explicacions.
15: No ens mourem d'aquí fins que no arribi la consellera. Vull dir, això ho tenim molt clar. Estem tots els sindicats, doncs, de vaga, doncs estem aquí amb aquesta clara convicció, i la consellera esperem que per responsabilitat vingui i que puguem seure a negociar. Si és ella la que té, doncs, la clau de tot plegat, doncs, demanem la seva presencialitat immediata. Evidentment, el cicle de vagues continua i nosaltres ja vau veure què va passar ahir. Ahir vam bloquejar el país, vam bloquejar les principals vies del país durant moltes hores. No sé, què esperen? Que incrementem més aquesta mobilització? Fins a on estan disposats a resistir? Realment això és el que necessita aquest país ara en aquests moments? O el que necessita aquest país és que arribem a un acord que desencalli aquest conflicte i que doni resposta a unes necessitats que té l'educació i que tenen les persones treballadores? Per tant, demanem aquesta responsabilitat. Torno a repetir, demanem que la consellera es presenti immediatament aquí al Departament d'Educació i que puguem, doncs, continuar aquestes negociacions que avui, malauradament, no s'han pogut produir.
17: Com valoren la resta de qüestions, com per exemple la recuperació dels estadis, del deute que no es va pagar, i també les dotacions de la inclusió?
15: Sí, aquestes qüestions, com ja us vam comentar, doncs sí que hi han hagut avenços doncs en el tema del deute dels estadis, hi han hagut avenços amb la incorporació de càtedres, hi han hagut avenços. Per això mateix és una llàstima que ara per un desencontre no puguem acabar d'arrodonir aquest acord que ja avui s'hauria d'haver perfilat. Per tant, nosaltres no ens movem d'aquí, no volem abandonar, doncs, aquesta negociació i esperem, doncs, que la consellera, doncs, mostri aquesta responsabilitat tan necessària i puguem, doncs, desencallar aquesta situació ara mateix que està, doncs, estem, doncs, aquí en aquest conflicte no resolt.
17: Ahir van dir que un dels esculls de la negociació eren les dotacions per l'escola inclusiva. No sé quina valoració fan de la proposta que els han fet avui.
15: No vam dir que l'escull fos les dotacions, sinó que no les volien plasmar sobre paper. I nosaltres, per poder, doncs, diguéssim, valorar si aquesta proposta ens és satisfactòria o no, necessitem veure l'escrita i també necessitem concretar una mica l'horitzó. En aquest sentit, han pogut fer aquests avenços i, per tant, podem dir positivament que no és l'escull principal pel qual estem aquí. Però, tornem a repetir, avui havíem d'abordar-ho tot, havíem de parlar de salaris, havíem de negociar aquest tema de la inclusiva, havíem de parlar de currículums, de plantilles, havíem de parlar de ràtios, i no ha pogut ser perquè hi ha hagut una proposta definitiva de la qual no han volgut moure ni una coma. Per tant, doncs, nosaltres mantenim la nostra presència en aquest espai.
18: Aquesta era la consellera.
4: Sentíem a Yolanda Segura, del sindicat USTEC. Ara sembla que seran altres sindicats els que també donaran explicacions. Els companys estan acabant de posar lloc.
19: Bona tarda, Ignasi Fernández, secretari general del sindicat Professors de Secundària.
4: Doncs sentim
19: els professors i les professores de Catalunya
4: secundària.
19: Volen una millora retributiva per compensar mínimament la pèrdua del poder adquisitiu dels darrers 15 anys, que xifrem entorn al 20%. Per això hem sortit al carrer, per això ens hem manifestat en claustres, per això s'han tallat carreteres i s'han fet tot tipus de gest pacífic, sempre amb la protesta. Bé, després de totes aquestes manifestacions i claustres i reclamacions i reunions i meses de negociacions, l'oferta del departament són 122 euros bruts a pagar en 4 anys. Res de lo que estan dient i escampant de que són 400 euros sumats. Aquesta és l'oferta real. El problema és que ahir van venir amb aquesta oferta i avui l'han tornat a repetir. No hi ha ni un euro més damunt de la taula. Han sortit a fer una sèrie de trucades i l'oferta torna a ser 122 euros. Tornem sento reiterar, el dia de la marmota. Certament s'han produït avenços en altres àmbits, el deute dels sexenis i les càtedres, però aquest tema retributiu és transversal, és el que vol el col·lectiu. Nosaltres no podem dir-li a la gent que es manifestava ahir, a la gent que estava el divendres amb aquella vaga de magnitud, d'aquella magnitud a Barcelona, que nosaltres signem un acord perquè cobraran 122 euros bruts al mes. M'assembla que això és d'una evidència absoluta. Per tant, com que no avancem en la negociació, unitàriament hem coincidit que ens quedem aquí fins que vingui la persona que té capacitat per gestionar aquesta negociació, que en principi és la consellera, recordem que és la nostra cap de personal, doncs aquí ens quedem i esperem que vingui. Per la resta, doncs ja veurem què passa, si ve o no ve, i com acaba això. Òbviament, tota la jornada de manifestacions i les convocatòries que ja tenim continuen, per suposat que continuen. Gràcies.
4: Sentíem ara les explicacions de professors de secundària.
20: Bé, intentaré ser tot el ràpida possible, entenent que el que ens diuen és que la consellera baixa en breus, esperem que així sigui, perquè ens quedem aquí per esperar-la. Ja ho han dit la resta de companys, el que ens ofereixen és un complement nou de 120 euros a pagar en 4 anys. Crec que el departament no està entenent el missatge. Si el missatge d'ahir no li va quedar clar, és que no ens conformarem amb molles. És que 120 euros en 4 anys no arreglen l'emergència educativa que tenim. Han posat més dotacions per inclusiva, sí, però no s'ha parlat de quina és la situació laboral del PAE, no s'ha parlat de millorar la situació laboral del PAE ni de la seva reclassificació. Què farem? Posar més dotacions però que continuïn tenint menys drets que la resta de companyes dels centres educatius? Hem demanat també que es posés una data per la internalització de les vetlladores i no s'ha volgut posar una data per la internalització de les vetlladores. Per tant, els avenços que s'han fet en la inclusiva per nosaltres queden molt lluny del que seria un acord acceptable. Per altra banda, s'estan demanant mans, però també s'està demanant que baixin les ràtios, també s'està demanant democràcia als centres. I tot això són temes que no hem pogut tractar. Fa dies que ho estem dient tant a les mediacions de vaga, com a les meses, com a premsa. Les assemblees estan organitzades, els centres estan organitzats. Les mobilitzacions d'aquests dies, i sobretot les d'ahir, no s'haguessin pogut donar sense l'organització dels centres. Agrair a totes les persones que en van participar, tant organitzant com participant d'aquestes mobilitzacions. El departament ha de tenir clar, el govern del PSC ha de tenir clar que això no va de convèncer els sindicats. A qui s'ha de convèncer és a les persones que treballem dia a dia a les escoles. I aquesta proposta no convenç. Passarem.
4: Són 9:45, sentim les explicacions dels sindicats a la reunió amb el Departament d'Educació.
20: Compromís que surti el que surti d'aquí, sigui avui o sigui quan sigui, ho passarem en consulta. I per últim, demanar demà als territoris que hi ha en vaga, a Garraf, a Baix Llobregat, que si us plau, que surtin al carrer més que mai. Buidem les escoles i demostrem la força i el convenciment que tenim. Moltes gràcies.
21: Som dos sindicats més aquí, que estem al comitè de vaga.
4: Sentim totes les explicacions dels sindicats que a aquesta hora comencen una tancada al Departament d'Educació. A aquesta hora compareix la portaveu d'Intersindical.
22: Evidentment, doncs, hem vingut a negociar. Com han comentat els meus companys de comitè de vaga, doncs aquí no s'ha pogut negociar res. És evident que no estem fent aquestes mobilitzacions per sortir a oferir només 45 euros bruts al mes. De la mateixa manera que des del primer moment la intersindical hem dit que la negociació real s'ha de dur dins del comitè de vaga. Fer-ho en aquest espai ens porta en aquest atzucac, o sigui, aquí hi ha dos topalls que no ens deixen avançar, en els quals no es pot parlar ni de pujada ni de baixada de ràtios, no es pot parlar ni d'immersió ni d'immersió lingüística, i doncs per aquests motius ens quedarem aquí amb el comitè de vaga.
4: Seguim escoltant les explicacions
23: Dani Marcos,
4: dels sindicats.
23: De la COS.
0: Com ha dit la meva companya intersindical, Comissions Obreres i UGT no s'ha quedat aquí. El departament s'ha entestat durant aquests mesos a no convocar-nos ni a intersindical ni a la COS, però sí convocar Comissions UGT. I avui es demostra el que portem mesos dient, que aquí a qui s'havia de convocar era el comitè de vaga, i som qui estem convocant les vagues i les mobilitzacions, i per tant qui representem l'elevadíssim tant per cent de docents que va rebutjar l'acord del març. Aquí el departament s'ha enrocat amb l'acord del març i avui es demostra que això no pot anar més enllà del que ha anat. Aleshores, aquí nosaltres ens sentim recolzades per les assemblees. Les assemblees el que estan demanant és una baixa de ràtios, el que estan demanant és un augment de sou, i tot això el departament no ho està posant sobre la taula. Aleshores, fins que el departament no ho posi sobre la taula, les assemblees, docents i els sindicats que estem aquí continuarem pressionant. Allà el departament, davant les mobilitzacions que es van produir als talls de carretera, va dir literalment que s'estava negociant amb una pistola sobre la taula. Aquí el que li hem de dir al departament és que qui posa la pistola sobre la taula és ell quan està precaritzant a les docents, al PAE, al PAS i a tot el personal educatiu amb unes millores educatives que no acaben d'arribar mai, i quan no ofereix cap solució a l'escola inclusiva catalana i al català a l'escola, perquè és una altra cosa que no està posant sobre la taula. Així que davant d'aquest PSC que ens aboca la misèria, lluita i continua als carrers.
4: Doncs estàvem sentint les explicacions dels sindicats d'ensenyament que es tanquen, com dèiem, al Departament d'Educació, fins que la consellera Esther Niubó participi en les converses per millorar les condicions de mestres i de professors. Una reunió de 6 hores en la que les dues parts no s'han posat d'acord i com a mesura de protesta, doncs, es mantindran a la conselleria, si cal, diuen, tota la nit. Yolanda Segura, portaveu del sindicat majoritari Ustextes, assegura que avui no els han presentat cap nova proposta.
1: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. I per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
4: Des del departament demana que els sindicats reconsiderin la seva posició perquè la millora econòmica, diuen, és substancial. Sentim Ignasi Jiménez, és el secretari de Millora Educativa.
3: L'esforç que està fent en aquests moments el govern de la Generalitat és enorme des d'un punt de vista pressupostari, i per tant demanem sobretot i especialment als sindicats que reconsiderin la seva situació, que valorin l'oferta en la seva justa mesura, perquè difícilment en cap altre moment en la història d'aquest departament hi ha hagut una proposta de pujada de 400 euros mensuals.
4: I com us deien, fonts sindicals asseguren que la consellera s'incorporarà en breu a aquestes converses. De seguida que puguem, us ampliarem aquesta informació. De mentre repassem més qüestions.
23: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: Els bombers continuen treballant a Òrrius, al Maresme, en l'incendi que afecta una indústria amb material altament inflamable i en una zona de bosc propera. El foc forestal ja ha quedat estabilitzat després de cremar menys d'una hectàrea, però el foc a la nau industrial continua de moment actiu i manté una important columna de fum. A la zona hi treballen una vintena de mitjans terrestres dels bombers després que s'hagin retirat ja els mitjans aeris. Unitat mòbil a Òrrius, Matilde Seuane i Cèlia Forment.
24: Tot i que el foc forestal ja ha quedat estabilitzat, els bombers mantenen actiu l'incendi a l'interior de la indústria, on continua cremant gran quantitat de material combustible, especialment parafina. Pel sotsinspector i cap de l'operatiu dels bombers, Josep Manel Escudero, ara la principal preocupació és la toxicitat d'aquest fum i per això es manté el confinament preventiu a la zona afectada.
25: La indústria ara mateix continua actiu, l'incendi, hi ha una columna important encara, està cremant tot el material que encara queda combustible a l'interior, hi ha una columna important i mantenim l'ordre de confinament de lo que és la urbanització precisament per aquesta columna, i de moment la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys combustible, menys càrrega combustible.
24: Aquesta indústria fa 6 anys que es va instal·lar a Òrrius i, segons alguns veïns, ja va aixecar un moviment ciutadà de protesta que alertava dels riscos per la població. Un argument que l'alcalde Xavier Masgrau ara considera oportunista.
26: Ara mateix és populista puro y duro, perquè, clar, complia absolutament tots els requisits. I llavors aquí el que sí que està clar és que en un moment donat el foc ha entrat a la fàbrica. No la fàbrica ha sigut el culpable del foc.
24: Ara els veïns segueixen en alerta aquesta evolució del foc.
2: Quan he sortit de la feina he vingut a agafar quatre coses i ara marxaré del poble de moment unes hores fins que estigui tot controlat.
5: És una de les grans pors que tens, no?, quan vius aquí en un poble enmig del bosc, que es prengui foc.
6: Soc un dels afectats perquè la casa està a 200 metres d'on hi ha l'incendi i una columna de fum molt gran. I llavors, al cap d'una estona, un xicot aquí del poble, que és bomber, però que estava fora de servei, ens ha vingut a buscar, ens ha dit que abandonessin totes les cases.
24: Segons els bombers, encara no està clar si l'origen del foc és industrial o forestal.
23: 3CAT Info.
4: Pedro Sánchez demana una compareixença al Congrés per aclarir les últimes causes judicials que s'han obert a l'entorn del PSOE. És una petició que també han registrat socis de la legislatura, com Esquerra Republicana i Podem, i previsiblement serà l'última setmana de juny. Tot plegat el mateix dia que els socialistes s'han desvinculat del tot de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals que atribueixen exclusivament a Santos Cerdán i Leire Díez. La Moncloa denuncia una campanya per apartar-los del poder. Anem, doncs, ara cap a Madrid. Dani Sánchez Aja.
7: Una compareixença per informar, diu la Moncloa, de les últimes investigacions judicials conegudes, així com de la reunió del Consell Europeu fixada per al 18 i 19 de juny. Això indica que caldrà esperar gairebé un mes fins a Sant Joan per escoltar Pedro Sánchez. Per ara, el president espanyol s'ha mostrat convençut de la innocència de Zapatero i avui el PSOE s'ha desmarcat de la suposada trama de Santos Cerdán i Leire Díez per boicotejar causes judicials. Aseguren que anaven per lliure, que ni el partit ni Sánchez ho sabien i que si hi ha pagaments a Díez és perquè depenien de Cerdán. Dit això, els socialistes han imposat un silenci que el ministre Óscar Puente ha trencat per denunciar una mà negra judicial.
8: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
7: I mentre que a la Moncloa la consigna és resistir, y desde el PNB, Aitor Esteban apoya la presión.
9: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
7: Però ni Esquerra ni Junts aposten per una moció de censura i, com sumar, reclamen més transparència. Són declaracions de Francesc Marc Álvaro i Míriam Nogueras al matí de Catalunya Ràdio.
11: Quan hi hagi un element, diguem, de canvi, de tom de cargol, analitzarem i prendrem les decisions que calguin de manera coherent amb tot el que estic dient.
27: El que han de fer és sortir a donar explicacions al PSOE i al PSC, de sortir d'aquest búnquer en el que estan posats.
7: El PP els acusa de còmplices de la corrupció per no trencar ja amb Sánchez, però justament l'estratègia de Feijó passa per esperar que l'acumulació d'escàndols el faça caure.
4: L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu número 2, Francisco Martínez, han assegurat que no sabien res de l'operació per espiar i robar informació compromesa per al PP. Ho han declarat així com acusats al judici del cas Kitchen, que se celebra a l'Audiència Nacional. Fernández Díaz fins i tot ha dit que se'n va assabentar per la premsa 2 anys més tard. Madrid, Àngels Lafuente.
28: Jorge Fernández Díaz es desmarca totalment de la Kitchen. Ho ha negat tot, nega que ordenés fer cap tipus de seguiment a Luis Bárcenas, que es va assabentar per la premsa d'aquest presumpte espionatge que ni la policia ni ningú del govern de Rajoy li va explicar res.
29: Ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie.
28: I el mateix guió de negar-ho tot ha seguit Francisco Martínez, mà dreta de Fernández Díaz al Ministeri de l'Interior.
30: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
28: I l'exministre de l'Interior ha afirmat que el partit no li va fer arribar cap preocupació pel que podia saber Bárcenas.
29: Desde el Partido Popular, sí. A mí desde luego no me transmitieron ninguna preocupación o interés particular. O sea, si la tenían, desde luego a mí no me la transmitieron.
28: Els dos acusats han respost només les preguntes dels seus advocats, un interrogatori dirigit en què s'han desvinculat del cas. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven amb fons reservats al conductor de Bárcenas per espiar-lo. La Fiscalia Anticorrupció demana 15 anys de presó per a Fernández Díaz i Francisco Martínez per presumptes delictes d'encobriment, malversació i contra la intimitat. Hi ha 9 acusats més, entre els quals el comissari jubilat José Manuel Villarejo o Eugenio Pino, exdirector adjunt de la policia.
4: 4 minuts i 3 quarts de 10, obrim plana internacional. L'Iran nega que el preacord amb els Estats Units per ampliar l'alto al foc de 60 dies i aixecar el bloqueig d'Hormuz estigui finalitzat i que s'hagi entregat als mediadors pakistanesos, segons l'agència iraniana Tisna. Mitjans occidentals han publicat que ja hi havia un text acordat entre les parts i que únicament estava pendent, doncs, el vistiplau de Donald Trump. El president nord-americà hauria remès el document als seus aliats, inclòs Israel, per evitar nous trencaments de l'alto al foc en el futur. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, ha dit que Trump no acceptarà cap mal acord. També ha assegurat que no s'ha plantejat de moment la possibilitat de relaxar les sancions a Teheran.
10: No hi haurà res sobre la taula fins que no vegem l'estret d'Hormuz obert i que els iranians acceptin que han de lliurar l'urani altament enriquit i que no poden tenir un programa nuclear.
4: Bessent també ha dit que Oman li ha confirmat que no cobrarà peatges als vaixells que travessen l'estret d'Hormuz, com pretén fer l'Iran. En paral·lel a les negociacions per tancar un acord, en les últimes hores han augmentat les hostilitats entre els Estats Units i l'Iran. L'exèrcit nord-americà ha tancat objectius militars iranians per segona vegada en 3 dies i Teheran ha respost amb el llançament de drons contra una base aèria nord-americana a Kuwait. Tots els aparells, però, han estat interceptats. I el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ordena a l'exèrcit que ignori els termes de l'alto al foc que va entrar en vigor a l'octubre i prengui el control del 70% de la franja de Gaza. Ara és, recordem, el 60%. Durant un discurs a la Cisjordània ocupada, Netanyahu responia també a part de l'audiència que li demanava una ocupació total de Gaza.
12: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al
13: 60%. Al 100%.
12: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70% i comencem per aquí.
4: Això mentre al front del Líban, Israel ha fet almenys 16 morts i desenes de ferits després de bombardejar la capital, Beirut, i 135 objectius més en altres punts del país, malgrat l'alto el foc, com dèiem, decretat el mes passat. L'escalada bèl·lica israeliana al Líban d'aquesta setmana ha incorporat ordres d'evacuació forçosa a tot el sud del país. Més qüestions. La defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li va imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare, que inclouen una fiança d'1 milió d'euros i la retirada del passaport. En el recurs presentat davant l'Audiència de Barcelona, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els advocats rebaten la tesi que va ser una acció premeditada i asseguren que Jonathan Andic només va anar fins a la zona de l'accident 2 vegades, i no com 3, com afirma el jutge, i que en una va marxar perquè plovia. El recurs inclou la transcripció de les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergències, entre les quals també hi ha la trucada al 112 per demanar ajuda. La defensa destaca que els investigadors reconeixen que no es pot assegurar que una altra persona intervingués en la caiguda i recorden que Isaac Andic tenia una malaltia als genolls i adjunten un vídeo en què es veu que Isaac Andic va ensopegar mesos abans de l'accident. En el recurs es desmenteix que la relació entre pare i fill fos dolenta i es denuncia el degoteig intencional de filtracions de les línies d'investigació que ha facilitat una condemna social anticipada a la qual han contribuït les imatges, doncs, de la seva detenció. De seguida, la previsió meteorològica. Abans, però, una darrera qüestió. El gegant xinès Coscol i la multinacional logística argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu node de mercaderies al Mediterrani. Ricard Buigas.
14: L'aliança empresarial Cosco PTP construirà i explotarà el moll d'Andalusia. Ocuparà una superfície de més de 500.000 metres quadrats on s'inclou la terminal ferroportuària de la Boella. Tindrà 1 quilòmetre lineal d'atracament. La terminal polivalent acollirà contenidors, mercaderies generals i vehicles. Preveu començar a operar l'any que ve i està a ple rendiment el 2028. El port diu que s'acabaran generant 180 llocs de treball directes a banda dels llocs indirectes vinculats amb la logística, transport ferroviari, serveis duaners i altres associats a l'ecosistema del port. El director general de PTP Group, Guillermo Miciani, destaca l'experiència de l'aliança empresarial que farà créixer el port tarragoní.
15: La principal fortaleza es la de realizar desarrollos portuarios interconectados que permiten vincular mercados desde diferentes regiones. Y esa es la experiencia que queremos aportar para potenciar el puerto de Tarragona.
14: El port de Tarragona defineix el dia d'històric, apunta que es tracta d'un dels projectes logístics intermodals més rellevants en desenvolupament a la Mediterrània Occidental.
23: El temps.
4: Amb en Néstor Gómez.
0: La calor és notícia i serà notícies també aquest divendres. Avui les màximes s'han enfilat gairebé fins als 39 graus a Vinebre. Recordem que ens trobem a les acaballes del mes de maig i temperatures totalment desbocades també cap a les Terres de l'Ebre i a Ponent. Destaquem a Tortosa. Avui ha registrat la temperatura màxima més alta des de 1920, és a dir, més de 100 anys de dades, avui ha arribat als 37 graus, una temperatura que no havia assolit en tot aquest període des que té registres. I la calor que continuarà ben viva aquest divendres amb unes màximes que rondaran la xifra dels 35-36 graus a la Catalunya central. A Ponent encara poden arribar a la xifra dels 38 graus i a l'interior de les Terres de l'Ebre, a Mora d'Ebre, a Vinebre, poden assolir valors de 38 o fins i tot algun 39. Possiblement a la façana costanera la temperatura es quedi un pèlet més baixa que avui, també a les comarques de Girona, però de calor en continuarà fent i molta. Tot això en un divendres que s'espera assolellat amb algun petit ruixat que es pot escapar durant la tarda al Pirineu. La calorada començarà a perdre una pica de pistonada de cara al cap de setmana, baixaran una miqueta, la calor serà molt intensa, tant dissabte com diumenge, però ja no tan extremadament alta com hem tingut avui o demà. Tot això amb unes temperatures que possiblement ja dissabte es moguin les més altes a l'entorn dels 36 graus.
23: 3CAT Info.
4: Doncs ja ens ho deia en Néstor, a Lleida avui s'ha batut el rècord de calor d'un mes de maig, des que hi ha registres, amb 37,3 graus de temperatura, per sobre doncs, dels 36,8 que es van assolir el 2022. Júlia Albacar.
1: És la temperatura més alta registrada mai durant un mes de maig a la ciutat. L'Agència Estatal de Meteorologia va començar a mesurar la temperatura a Lleida el 1983 i des de llavors el rècord s'havia quedat al 2022 amb els 36,8 graus. L'Observatori Meteorològic de Lleida, però, acumula dades des del 1941 i també parla de rècord absolut dels darrers 86 anys. Sentim el seu cap, Armando Álvarez, en declaracions a 3CAT Info.
3: Estem tenint una segona quinzena de maig brutalment calorosa, com si estiguéssim en un dia molt calorós del mes de juliol.
1: Que apunta que els propers dies continuarem batent rècords.
3: I probablement demà fins i tot se podria superar aquests 37,3 graus. Dos dies consecutius superant el rècord. I també superarien el número de dies de 35 graus. De moment porten 3 i demà segur que cau el quart.
1: Una calor que ha agafat per sorpresa molta gent. Hem parlat amb alguns veïns de Lleida.
13: Però déu-n'hi-do, fa molta calor, encara que et traguis roba, pues continua suant.
16: Pues fatal, això no es pot aguantar. Estem una mica espantats, perquè ha començat més aviat del normal.
17: M'esperava que fes calor, però no tanta.
1: Això, mentre tocarà estar pendents del termòmetre, també este divendres.
23: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: La plataforma xinesa Temu, dedicada al comerç electrònic, pagarà una multa de 200 milions d'euros a Brussel·les per haver venut productes perillosos a la seva aplicació. La Comissió Europea ha detectat carregadors que poden provocar cremades, joguines que poden asfixiar menors i roba o joies fetes a materials nocius. Brussel·les, Bruno Forte Amires.
18: La Comissió, que és el govern europeu, considera que Temu ha fallat a l'hora de trobar i treure del mercat tots aquests productes perjudicials. Ara, la plataforma té fins a finals d'agost per detallar com pensa protegir els consumidors. Si no, el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, avisa que Temu s'exposa a pagar més multes de forma periòdica.
19: Our message is clear. El missatge és clar. Si vols entrar al nostre mercat de 450 milions de persones, has de respectar les nostres normes i punt. Això vol dir que com a empresa ets responsable dels teus serveis i dels riscos que impliquen per als nostres ciutadans.
18: Temu considera que la multa anunciada de 200 milions d'euros és desproporcionada i diu que Brussel·les ha ignorat les suposades millores que la plataforma ha introduït durant els últims mesos. La sanció, però, és molt més baixa del que podria haver estat. La llei europea permet multar l'equivalent de fins al 6% de la facturació global d'una empresa. En aquest cas, no arribar ni a l'1%. Brussel·les diu que han estat proporcionals.
19: Tenim en compte la naturalesa, la gravetat, la freqüència i la durada de la infracció. En base a això, no mirem el percentatge del 6%, determinem una quantitat.
18: I recorda que Temu té altres investigacions obertes que poden acabar en més sancions pel suposat disseny addictiu de la seva aplicació i pel funcionament dels seus algoritmes.
4: La indústria és el sector amb més rotació i absentisme laboral de l'economia catalana, per sobre dels serveis, i superant de llarg la construcció i l'agricultura, segons un estudi de la SACOT. L'informe també revela que en els últims 2 anys aquest motor de l'economia catalana ha perdut més de 1.000 empreses de menys de 50 treballadors. Sentim a Xavier Panés, és el president de la patronal vallesana.
2: Si fos una analítica de sang, ens sortirien dos negretes, no? La primera negreta és la destrucció aquesta que dèiem d'empreses petites i micro. La segona és aquesta, clarament. M'atreviria a dir que aquest és un negre més intens, fins i tot, que són els problemes de rotació i d'absentisme que té la indústria catalana.
4: La mitjana de contractes per persona i any en aquest sector supera, doncs, els 2. Hi ha algunes activitats industrials que presenten nivells especialment elevats de rotació, com per exemple la fabricació de vehicles de motor, el cuir i el calçat, i la fabricació de materials i equips elèctrics. En tot, la indústria se situa especialment actualment a nivells rècord de productivitat, dona feina a unes 660.000 persones i representa el 19% del PIB català.
23: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: En marxa a València l'acte que commemora els 25 anys de trajectòria de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, una institució que fixa la normativa del valencià i que és atacada sovint pel PP i Vox. Anem, doncs, cap a València. Alba Barbosa.
5: La institució celebra l'aniversari reivindicant la llengua, tot i que l'acadèmia no passa pel seu millor moment, asfixiada econòmicament pel govern del PP i Vox. La presidenta de l'acadèmia, Verònica Cantó, satisfeta de la feina, demanava al govern que respecti el valencià.
6: El que confia realment és que la llengua i l'acadèmia, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, siga respectada, siga estimada i que no es salten els consensos que tant van costar d'assolir.
5: L'acte està repassant amb humor la trajectòria de l'ABL, que va començar amb la Comissió de Textos Religiosos i que ara topa amb la política.
8: Jo he preferit no parlar de les retallades del pressupost de la Generalitat, que és una cosa que tot el món sabia, era Vox Populi.
5: Entre el públic, acadèmics que reconeixen la tasca de la institució, tot i que lamenten que hagin de trobar-se treballant amb qüestions com el canvi d'accent als topònims. També hi assisteix l'expresident valencià Ximo Puig, càrrecs polítics, socialistes i de Compromís. De moment no ha arribat el vicepresident de la Generalitat Valenciana, José Luis Díez, que hi té la cadira reservada.
4: I canviem ara de qüestió i us volem parlar de la preocupació al massís de les Gavarres, a les comarques gironines, perquè hi ha un rebrot d'un fong que està atacant les alzines sureres. Els provoca una malaltia que es diu escaldat i algunes s'estan morint. Laia Claret.
9: Quim Gobau, gerent del Consorci de les Gavarres, explica en quina situació es troben.
20: Estem veient com moltes sureres tenen una mortalitat molt elevada dels suros que es van pelar els darrers anys i això posa en risc que l'aprofitament d'aquestes finques sigui viable i, per tant, la gestió d'aquests boscos.
9: Per una banda, el fong que provoca l'escaldat es podria combatre amb un fungicida, però fa uns anys que Europa l'ha prohibit. Per l'altra, les alzines més afectades són les que van pelar els últims anys quan hi havia sequera. El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya hi està fent un estudi. Jorge Heras, cap de Sanitat Forestal d'Agricultura, especifica que un cop tinguin el resultat serviran per això.
21: En una primera fase és entendre millor la malaltia i a mesura que sapiguem més, pues, transmetre als propietaris orientacions de gestió, però la nostra esperança és trobar algun producte que pugui ajudar al control biològic. Sobretot el factor biòtic, el canvi climàtic que està afectant a les suredes. En concret aquí a les Gavarres probablement sigui de les 3 zones o 4 zones de Catalunya, la que està empitjorant pitjor.
9: Aquests pròxims dies comença la campanya de pela de les alzines sureres.
4: Mataró acull des d'avui el Panòptic, el Festival de Cinema i Arts Visuals de la capital del Maresme, que en aquesta edició reflexiona sobre l'humor digital. Sentim a Roc Domingo, és un dels codirectors del Panòptic, i explica el perquè d'aquesta tria.
22: Ens interessava veure com l'humor ha sigut un llenguatge que s'ha transformat radicalment en el context de l'àmbit digital, sigui perquè s'ha expandit a través del mem o que ha explorat noves formes de l'absurd fins a arribar al shitposting.
4: I l'humor també omple altres propostes del certamen.
22: Una exposició d'arts visuals a l'antiga presó de Mataró, que és el Centre d'Art Contemporani Públic, que justament també reflexiona sobre la capacitat de l'humor a internet per generar comunitats, sobretot aquelles que són emancipatòries i contraculturals. Un show en viu d'un col·lectiu que es diu Cabaret Internet, per fer un cabaret molt, molt promiscu, des de l'il·lusionisme, el transformisme, amb molta música i molt d'humor.
4: De fet, el festival s'inaugura aquest vespre amb un podcast en directe del programa de Ràdio Carné Cruda. Les entrades a totes les activitats són gratuïtes o a preus populars, però s'ha de fer amb reserva prèvia per garantir-ne l'accés.
23: Esports.
4: David Ubach, bona nit.
7: Bona nit, esports, que arrenguem explicant que Anthony Gordon, el davanter anglès, ha passat ja la revisió mèdica avui mateix a Barcelona com a pas previ d'oficialitzar-se el seu fitxatge pel Barça, que en principi s'ha de fer oficial en les properes hores. Gordon serà la primera incorporació blaugrana, doncs, de cara a la nova temporada, i el Barça pagarà pel seu traspàs al Newcastle al voltant d'uns 70 milions d'euros i 10 més en variables per aquest futbolista de 25 anys. Gordon tenia ofertes d'altres equips, però l'anglès ha donat prioritat a la proposta blaugrana. L'arribada de Gordon a l'equip que entrena Hansi Flick de retruc no significa pas que el club blaugrana hagi descartat altres operacions, sobretot de cara a la davantera. De fet, el Barça presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El president electe del Barça, Joan Laporta, i el director esportiu blaugrana, Deco, es van reunir ahir a la nit amb el representant del jugador per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim es va transmetre el desig del davanter argentí de jugar al Barça. Tot i això, les negociacions amb l'Atlètic de Madrid per fitxar Julián Álvarez es preveuen complexes.
23: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: El Barça femení, mentrestant, nou dia de comiats. Després del d'ahir d'Alexia Putellas, avui s'han oficialitzat les sortides d'Ona Batlle i de Mapi León. Ona Batlle marxa després de 3 temporades al Barça, en la que ha estat la seva segona etapa.
10: Me'n vaig orgullosa. Orgullosa d'haver defensat aquest escut, d'haver compartit camí amb persones increïbles i d'haver viscut un somni que va començar fa molts anys a Vilassar. Gràcies a tots els que heu fet possible el somni de la meva vida.
7: Mentrestant, Mapi i León, la defensa aragonesa, va arribar al conjunt blaugrana fa 9 temporades, en les quals ha guanyat 27 títols.
11: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies, perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent.
7: Pel que fa al Girona, també dia d'adeus confirmats. Sobretot parlem del tècnic Michel Sánchez. De fet, el club gironí, doncs, ha anunciat que no seguirà la banqueta la temporada vinent, coincidint amb la finalització del seu contracte aquest mes de juny. Michel haurà estat 5 temporades en total a la banqueta del Girona i va ser l'entrenador del retorn a primera, en primera instància, després de la classificació històrica per a la Champions, després de tancar la seva etapa ja de manera oficial amb el descens a segona. En el comunicat, el Girona ha destacat la dedicació, compromís i professionalitat de Michel, amb els quals asseguren ha liderat el primer equip, així com pel tracte humà proper i respectuós que ha mantingut. Segons ha pogut saber aquesta emissora, el destí del tècnic madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam.
23: 3CAT Info.
7: Un minut encara per fer-nos ressò en clau poliesportiva de la roda de premsa de Xavi Pascual, el tècnic del Barça de bàsquet, que ha argumentat per què deixarà l'equip al final de la temporada. Pascual diu que se sent desgastat, que les derrotes cada vegada li fan més mal i que no es veu amb cor de continuar el projecte.
12: M'he acostumat a una manera de fer que és diferent a com has de fer, lògicament, en un club poliesportiu com és el Futbol Club Barcelona. Això a mi, globalment, m'ha representat un desgast molt gran, perquè hi ha moltes coses que no estava acostumat a funcionar d'aquesta manera i m'ha anat desgastant en el temps.
7: Pasqual, això sí, haurà de pagar els prop de 400.000 euros de la seva clàusula de sortida, en tant que tenia contracte per firmar pel Dubai. Manté que no ha tingut mala relació amb ningú del club.

0: És un d'aquells dies en què les temperatures són notícies, dia de calor extrema que ha estat de rècord en un mes de maig, per exemple, a Lleida, on han arribat a 37,3 graus, i dia també que torna a acabar sense acord entre els sindicats d'educació i el departament. Els sindicats han exigit negociar directament amb la consellera, que acaba de baixar a la reunió, Maria Costa.
1: Bona nit. Sí, la consellera Esther Núvols ha dit que la proposta és la que és, que ara mateix capacitat de negociar com a mínim les properes hores, que i tant no se'n parlarà. Parlarem a partir de...
0: L'escoltem amb moltes dificultats. El que sabem és que la consellera ha baixat efectivament aquesta reunió, que els ha citat per demà a les 10 del matí, però els sindicats, com havien amenaçat, passaran la nit al Departament d'Ensenyament. De seguida tornem a intentar la connexió amb més bona qualitat.
2: Catalunya nit.
3: Després d'una setmana molt complicada per ell i per al PSOE, Pedro Sánchez ha demanat comparèixer al Congrés per donar explicacions sobre els nous fronts judicials que els esquitxen. Van començar la setmana amb el sumari de la investigació José Luis Rodríguez Zapatero i després va arribar la de la suposada trama per boicotejar investigacions que els podien perjudicar. Avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha afegit a la tesi de la conspiració contra els socialistes després de la notícia que l'Audiència Nacional vol revisar també el finançament de la campanya electoral del PSC d'ara fa dos anys.
4: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
0: I Netanyahu hi torna amb Gaza. Davant d'un públic entregat i sense dissimular, ha demanat a l'exèrcit que ignori els termes de l'alto el foc i ocupi una part més de la franja.
5: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
6: Al 100%, al 100%.
5: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70 i comencem per aquí.
3: La defensa...

0: Mites Montserrat Caballé en una gravació i aquest enregistrament es va fer passar com a declaracions reals de la soprano en un acte d'homenatge a Caballé que es va fer al Liceu el 2019. Ho ha explicat al podcast La Ruïna, que es va emetre diumenge i que s'està fent viral aquestes últimes hores.
1: Si hem de fer un homenatge perquè la gent no s'avorreixi, que ho dirigeixi ell?
2: Això és una trampa.
3: Ho havia decidit ella.
0: Doncs aquesta era Judit Martín interpretant a Montserrat Caballé. Lluís Pasqual, que és qui parla al final d'aquest fragment, de moment no s'ha volgut referir a la polèmica.
4: Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
0: Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
5: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: El conflicte entre els sindicats d'educació i el departament ha pujat avui encara més de to. 6 hores de reunió avui no han servit per acostar posicions i acabar amb el calendari de vagues. El departament ha presentat en aquesta trobada una proposta de millora salarial per als mestres i professors, a més anunciant que és la seva última proposta i en tot cas una consideració que els sindicats han vist insuficient. Per això, ho hem explicat a la portada, han decidit fa ben pocs minuts tancar-se a la conselleria on hi passaran la nit. Busquem, per tant, l'última hora en directe ara mateix des del Departament d'Educació. Maria Costa, bona nit.
1: Bona nit. Des, doncs, justament fa uns minuts han arribat aquí fora una desena de mestres i professors, no sé si els podeu escoltar, amb cassoles demanant la dimissió de la consellera Esther Niubó. En els últims, pràcticament aquesta última mitja hora, els fets han transcorregut així. El departament han acabat les negociacions, els sindicats ens han avisat que es quedaven tancats aquí al Departament d'Educació i en tot cas demanaven la presència de la consellera Esther Niubó. Al cap de pocs minuts la consellera ha baixat a aquesta sala de reunions, els ha atès i els mateixos sindicats ens explicaven que feien servir aquesta expressió, que s'havien sentit renyats per part de la consellera. Segons aquests sindicats ens deien que la consellera els havia dit que no hi havia res a negociar, que aquestes properes hores com a mínim no es negociaria res, que la proposta és la que era, que era una proposta tancada i en tot cas el mateix secretari de Millora Educativa deia que una proposta força generosa i els emplaçava a parlar-ne a les 10 del matí de demà. Els sindicats, evidentment, no han entomat aquest gest de bon grat i han decidit doncs, que allargaven aquesta protesta i que es quedaven tancats aquí al Departament d'Educació.
0: Doncs aquesta és la informació d'última hora, una nit que es pot fer llarga aquí a les dependències del Departament d'Educació, on els sindicats anuncien que efectivament hi passaran la nit. Abans d'aquesta última resolució, diríem, desenllaç de la jornada d'avui, Maria, els...
1: detalls més.
0: Sí, els participants de la reunió, exacte, han explicat part, no?, de com han anat les negociacions avui.
1: Sí, i aquí hi ha un ball de xifres, com amb totes les negociacions doncs, de conflictes laborals, que a vegades costa força una mica d'entendre, perquè hem d'entendre que formen zona, deixen de ser treballadors públics i també interfereix aquí els increments salarials pactats als estatals. No? En tot cas, el govern avui ha ofert una proposta de 400 euros. Això significaria que un augment el 2029 d'uns 267 euros, per exemple, pels mestres, uns 273 euros pels professors de secundària, que se li haurien de sumar els 125 euros d'aquest complement nou, aquest complement que va oferir el govern aquests darrers dies. Si fem comptes, Agnès, això vol dir que a la pràctica, d'aquí 4 anys, el cost d'aquests de docents acabaria cobrant uns 400 euros al mes. Aquí és on rau l'escull salarial entre el govern i els sindicats, perquè els sindicats fan una interpretació diferent amb les dades a la mà i diuen que en realitat aquest augment de 400 euros és menor. Podríem parlar d'una xifra d'uns 40-50 euros avall. Aquí és on és l'escull, perquè sí que és veritat que ens admetien les dues parts doncs, que amb altres qüestions, com per exemple la inclusiva, les dotacions...

0: Doncs i el reconeixement del deute que es deu per les retallades, aquí s'hi havien trobat posicions de consens. En qualsevol cas, escoltem el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, avisava ja que l'oferta és generosa i que no hi ha marge de maniobra.
1: L'esforç que està fent en aquests moments el govern de la Generalitat és enorme des d'un punt de vista pressupostari i, per tant, demanem sobretot i especialment als sindicats que reconsiderin la seva situació, que valorin l'oferta en la seva justa mesura, perquè difícilment en cap altre moment en història d'aquest departament hi ha hagut una proposta de pujada de 400 euros mensuals.
0: I, evidentment, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, com explicàvem, deia que l'oferta salarial que els ha fet el departament continua sent molt minsa i que, per tant, no és suficient.
2: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. I per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
0: Doncs sí, Agnès, escoltàvem, es queden aquesta nit. Suposo que ho enllaçaran amb demà la reunió de les 10 del matí.
3: Doncs a veure com va la nit. Efectivament s'està responent d'alguna manera a través també de missatges i de fer crides a fer suport als membres dels sindicats que han estat i participat en aquesta negociació i que han decidit passar la nit aquí. Qualsevol cosa, Maria, línies obertes i seguim parlant-ne, tot i que s'entén que la negociació avui per part del departament acaba aquí i s'emplaça, com deies, a demà a les 10 del matí. Gràcies, Maria.
0: Bona nit.
4: Doncs en paral·lel a aquestes converses, avui ha tornat a ser dia de vagues en escoles i instituts. Avui era el torn del Maresme i el Vallès. Segons el departament, el seguiment ha estat del 15%. S'han fet talls a l'autopista a Canet de Mar i Mataró i una protesta a la Facultat d'Educació de la Universitat Autònoma. A Mataró una manifestació ha passat pels instituts públics del municipi per demanar als directors una dimissió en bloc, com ja ha passat al País Valencià.
5: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

0: També encara viu informativament parlant quan passen ja pràcticament 12 minuts de les 10 en punt de la nit. És l'incendi que al llarg de la tarda ha preocupat força els bombers de la Generalitat a Òrrius, al Maresme. Ha estat un incendi declarat aquest migdia en una empresa de cera i parafina que ha quedat completament calcinada. A aquesta hora mantenen activat el confinament a Òrrius. Sí que s'ha de dir, però, que el foc ha afectat, a banda d'aquesta indústria, una hectàrea de vegetació forestal, tot i que aquesta part de l'incendi sí que els bombers diuen que ja s'ha pogut estabilitzar. De fet, ha passat ben bé ja fa estona. L'anunci s'ha fet aquest vespre. Cèlia Forment, bona nit.
1: Bona nit.
0: Has estat aquesta tarda, també aquest vespre, a Òrrius. Quina és la situació a hores d'ara?
1: Ara el foc forestal encara crema, tot i que està estabilitzat. Com deies, els bombers hi treballen perquè consideren tenen la capacitat d'apagar-lo amb els mitjans disponibles, i el segon foc industrial, aquest que és a tocar, continua actiu a l'interior de la nau, on crema en centenars de tones de parafina. A la planta hi havia 500 tones de parafina i 400 continuen ara mateix encara cremant-se. El cap de l'operació, Josep Manel Escudero, explica que cal esperar que tot aquest material es consumeixi progressivament per poder començar a desescalar les mesures de seguretat.
2: L'indústria ara mateix continua actiu, l'incendi, hi ha una columna important encara, està cremant tot el material que encara queda combustible a l'interior, hi ha una columna important, i mantenim l'ordre de confinament de lo que és la urbanització, precisament per aquesta columna, i de moment la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega combustible.
0: Les flames han estat molt a prop de diversos habitatges, Cèlia, ben bé a uns 200 metres d'alguns habitatges d'Òrrius. Hi ha hagut persones desallotjades?
1: Els bombers pròpiament no han executat cap ordre d'evacuació, tampoc ho ha fet l'Ajuntament, però a quarts d'una del migdia, 14 persones que viuen a la urbanització més propera de l'incendi, es diu Camp Planes, han marxat per voluntat pròpia i passarà la nit a casa de familiars al centre del poble, que per cert té uns 800 habitants. Tots ells continuen pendents de l'evolució d'aquestes flames.
3: Quan he sortit de la feina he vingut a agafar quatre coses i ara marxaré del poble de moment unes hores fins que estigui tot controlat.
4: És una de les grans pors que tens, no?, quan vius aquí en un poble enmig del bosc, que es prengui foc.
5: Soc un dels afectats perquè la casa està a 200 metres d'on hi ha l'incendi, que una columna de fum molt gran, i llavors al cap d'una estona un xicot aquí del poble, que és bomber però que estava fora de servei, ens ha vingut a buscar, ens ha dit que abandonessin totes les cases.
1: El dispositiu ha mobilitzat 31 dotacions, entre les quals 4 mitjans aeris i una vuitantena d'efectius. L'incendi no ha causat ferits ni danys importants en edificacions i els 16 treballadors de la fàbrica n'han pogut sortir il·lesos.
6: Gràcies, Cèlia. Un dels components dels incendis, sens dubte, són les temperatures altes. Doncs bé, a partir de les 11 us explicarem que a Lleida avui s'ha batut el rècord de temperatura en un mes de maig, arribant als 37,3 graus. La calor és intensa, però a tot arreu aquests dies, i es preveu que això marqui la campanya d'incendis d'aquest any. Els bombers l'encaren amb 300 professionals més que ja s'han incorporat al cos. La campanya comença l'1 de juny, té els ulls posats en els focs que poden superar la capacitat d'extinció dels bombers, com ja ha passat alguns d'aquests anys. Ens ho explica la Montse Poblet. Bona nit, Montse.
7: Hola, bona nit. Els bombers han qualificat aquesta campanya de clàssica perquè, malgrat l'incendi d'Òrrius, s'activarà l'1 de juny dins del calendari normal i perquè, a diferència del que va passar durant els anys de sequera, en aquest tenim els boscos força humits. David Borrell és el cap del cos de bombers.
8: Estem davant d'aquesta campanya, com us deien, més clàssica, on, a mesura que vagin augmentant les temperatures, estarem expenses una mica a el que són el règim de vents i les possibles pluges per apuntar els incendis que ens anem trobant.
7: El problema són les temperatures, cada cop més altes, que propicien incendis per sobre de la capacitat d'extinció dels bombers. Fa 20 anys, només un 0,2% dels focs forestals s'escapaven de l'extinció. Ara ja són un 11% del total. És per això que Borrell subratlla els canvis de tàctica que ja han adoptat el cos i la nova estratègia de gestió forestal orientada a dibuixar un territori on puguin frenar aquests focs.
8: És una novetat a nivell europeu de dir com ens anticipem a evitar aquests megaincendis. Llavors, el que s'ha plantejat són 14 eixos que el que fan és separar d'un massís en un altre, de manera no tant que l'incendi s'aturi allà, sinó que l'incendi en allà ens entri a dins de la capacitat d'extinció dels bombers.
7: D'aquests 14 eixos, 5 ja s'han començat a treballar, però fins l'any vinent no començaran a ser efectius per les tasques d'extinció dels incendis.
9: Catalunya nit.
0: Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés dels Diputats davant de l'acumulació d'escàndols judicials que afecten el PSOE i la pressió creixent perquè convoqui eleccions. A la imputació de l'expresident Zapatero, ahir s'hi va sumar una suposada trama liderada per Santos Cerdán per tal de boicotejar causes judicials i que va provocar l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu de Ferraz, a la seu del Partit Socialista a Madrid. Els socialistes se'n desvinculen, però als socis de govern se'ls està esgotant la paciència. Madrid, Dani Sáenz de Aja, bona nit.
9: Hola, bona nit.
0: Quan està previst que comparegui Sánchez?
9: Segons la Moncloa, la compareixença també s'ha demanat per informar del Consell Europeu del 18 de juny. Per tant, caldrà esperar fins a Sant Joan, un cop Zapatero ja haurà declarat davant del jutge, per escoltar les explicacions de Sánchez. El president espanyol fins ara ha tancat files amb Zapatero i avui el PSOE ha tractat de desmarcar-se de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals de Santos Cerdán i Leire Díez. Aseguren que no en sabien res i que si hi ha pagaments del partit a Díez és perquè depenien de Cerdán. No donen més explicacions i només el ministre Óscar Puente s'atreveix a denunciar una conxorxa per tombar Sánchez.
10: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
9: Amb la seva compareixença, Sánchez espera rebaixar la pressió dels socis que li reclamen que doni la cara, tot i que alguns, com el líder del PNB, Aitor Esteban, pensen que hauria de convocar eleccions.
11: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
9: No van tan lluny Esquerra i Junts que, com Sumar, volen més explicacions. Sentim Francesc Marc Álvaro i Míriam Nogueras en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
12: Quan hi hagi un element, diguem, de canvi, de tomb de cargol, analitzarem i prendrem les decisions que calguin de manera coherent amb tot el que estic dient.
13: El que han de fer és sortir a donar explicacions al PSOE i al PSC, a sortir d'aquest búnquer en el que estan posats.
9: I és que cap dels socis vol saber res d'una moció de censura del PP i Vox. Feijó els acusa de còmplices de la corrupció, però justament l'estratègia del PP passa per no fer res i deixar que Sánchez es creme a foc lent.
0: Gràcies, Dani. Bona nit.
9: Adéu, bona nit.
6: Doncs el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha parlat aquest dijous avui per primer cop de les investigacions al PSOE. Ho ha fet l'endemà que l'Audiència Nacional també demanés les factures de la campanya electoral del Partit Socialista de Catalunya que el va portar a la presidència. El líder català no s'ha referit a aquest requeriment i, seguint la tesi del ministre Puente, que ara sentíem, ha apuntat a una operació judicial contra Pedro Sánchez.
14: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
0: I enmig de tot aquest enrenou, aquest matí ha començat a Badajoz el judici contra el germà del president del govern espanyol, David Sánchez. Està acusat de prevaricació i tràfic d'influències per haver-se beneficiat, suposadament, d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz. El seu advocat ha demanat la nul·litat del procediment pel biaix polític que assegura que té.
15: La raíz está podrida. Tiene que ver con la existencia de una paradigmática investigación de naturaleza prospectiva.
0: La fiscalia demana l'absolució per a ell i els altres 10 acusats, però les acusacions populars li reclamen fins a 3 anys de presó.
6: Pel que fa als casos de corrupció, avui l'atenció més centrada en el PP. El judici per l'operació en Kitchen ha entrat en la recta final i l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu número 2, Francisco Martínez, han assegurat que no sabien res de l'operació per espiar i robar informació compromesa per al Partit Popular. Han declarat això com a acusats al judici de la Kitchen, que se celebra a l'Audiència Nacional. Fernández Díaz fins i tot ha dit que se'n va assabentar per la premsa 2 anys més tard. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
16: Bona nit. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven amb fons reservats al conductor de Bárcenas per espiar-lo. Jorge Fernández Díaz, ministre de l'Interior en el govern de Rajoy, i la seva mà dreta, Francisco Martínez, han seguit el mateix guió. Ho han negat tot.
17: Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, con la operación Kitchen.
18: No, jamás. Es más, si me permite, yo No ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
16: No en sabien res i en el cas de Fernández Díaz ha insistit que es va assabentar de l'operació Kitchen per la premsa dos anys després que passessin els fets i que en cap moment el partit li va fer arribar cap preocupació del que podia saber Bárcenas.
17: Desde el Partido Popular, sí. A mí desde luego no me transmitieron ninguna preocupación o interés particular. O sea, si la tenían, desde luego a mí no me la transmitieron.
16: I seguint el mateix relat, Francisco Martínez ha qualificat de fantasia que ordenés buscar discos durs de l'extresorer del PP.
18: Que alguien ordenase, o yo en concreto, buscar discos duros, es que eso no solo es falso, sino que creo que es una fantasía. O sea, es absolutamente falso.
16: Els dos acusats s'enfronten a 15 anys de presó per delictes d'encobriment, malversació i contra la intimitat.
0: I a tot això, mentrestant, va passant el temps i d'aquí dos dies, dissabte, es complirà el segon aniversari de l'aprovació de la llei d'amnistia al Congrés i només s'han beneficiat de la mesura de gràcia menys de la meitat dels manifestants i polítics independentistes que hi tenien dret. Són dades que ha fet públiques avui l'entitat Alerta Solidària i que ens amplia en Joan Vilaplana. Bona nit, Joan.
19: Bona nit. Des d'aquesta organització calculen que s'han amnistiat 245 dels 502 activistes i dirigents independentistes que es podien acollir a la llei. Per tant, el 49%. En canvi, la mesura de gràcia s'ha aplicat en el 97% dels casos de policies que l'han demanat, un total de 158. Martí Majoral, portaveu d'Alerta Solidària, ha valorat aquestes dades en declaracions a Catalunya Ràdio.
20: Ara la policia, l'amnistia arriba per la via directa, de manera gairebé automàtica, i en canvi pels independentistes cal batallar-ho i batallar-ho i remar en contracorrent perquè per part del sistema judicial espanyol el que hi ha és una voluntat clara d'entorpir-ho.
19: Per majorar el principal problema és que el Tribunal Suprem practica la desobediència de la llei.
20: Ens trobem que si el Tribunal Suprem practica aquesta desobediència flagrant cap a un mandat legal del legislatiu, què faran també altres tribunals menors? Doncs li segueixen l'exemple.
19: Entre les demandes d'amnistia no aplicades fins ara hi ha les de Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, encara a l'exili, i les dels 12 CDRs encausats a l'Audiència Nacional. Des d'Alerta Solidària creuen que l'amnistia s'acabarà aplicant en tots dos casos, però no s'atreveixen a preveure una data.
0: Molt bé, moltes gràcies, Joan. Fem ara una pausa per la publicitat i res, de seguida tornem amb la crònica internacional que, com ja hem destacat en la portada, Benjamin Netanyahu hi torna amb Gaza i demana a l'exèrcit que ocupi encara una part més gran de la franja.
21: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
21: Som 3CAT.
23: Imagina-t'ho. Bryan Adams, Amaya, Antonio Orozco, Ana Torroja i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caprojfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
24: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
25: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
24: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
26: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
27: Senyores i senyors, bon dia.
28: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
27: Estàs confonent correlació amb causalitat, que és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la Unia.
29: No, no, ja ho sé.
27: Que és,
29: que jo no
27: estic
29: dient
27: que tots els pobres siguin delinqüents.
30: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
31: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
32: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
33: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
28: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
34: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
28: Amb Ricard Ostrell.
35: Em van passant coses.
34: Sí.
36: La nit dels ignorants s'hereda.
37: Jo tinc record del meu avi d'escoltar La nit dels ignorants.
36: Pot arribar a travessar oceans.
38: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
36: Veu com creixen els seus oients màgics.
39: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
36: I posa la pell de gallina.
40: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
28: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
40: I és que m'heu posat la pell de gallina.
22: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
28: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
28: Som 3CAT.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: 3 minuts i mig i arribarem a 2:15 de la nit. Benjamin Netanyahu no afluixa. Al contrari, malgrat el precari alto el foc decretat a Gaza des de fa gairebé 8 mesos, el primer ministre israelià planta cara i avui s'ha presentat a la Cisjordània ocupada per fer un anunci molt i molt controvertit. Xavier Vilà.
1: Sí, en conversa amb un periodista i davant d'un públic entregat, Netanyahu ha ordenat a l'exèrcit israelià que ignori els termes de l'alto el foc i prengui el control del 70% de la franja. Ara és del 60%. Netanyahu, en to sorneguer, també responia a la part de l'audiència que li demanava una ocupació total de Gaza.
2: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
3: Al 100%, al 100%.
2: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70% i comencem per aquí.
1: Durant aquests gairebé 8 mesos d'alto el foc, l'exèrcit israelià ha traçat una anomenada línia groga que amuntega els 2 milions d'habitants de la franja en menys de la meitat del territori. En un altre front bèl·lic, al Líban, Israel ha fet almenys 16 morts i desenes de ferits després de bombardejar per primer cop en molt de temps la capital Beirut i 135 objectius més en altres punts del país, malgrat l'alto el foc decretat entre les parts el mes passat.
4: I mentrestant, l'Iran ha anunciat el llançament de diversos míssils des del sud del país després que al llarg del dia s'hagin reprès les hostilitats amb els Estats Units. Aquests nous atacs coincideixen amb l'anunci que les dues parts haurien arribat a un preacord per ampliar l'alto el foc 60 dies i aixecar el bloqueig d'Hormuz. És una entesa que estaria pendent del vistiplau de Donald Trump, segons diversos mitjans occidentals, però que és clarament fràgil, com veiem. Vicent Mifsud, bona nit.
2: Hola, bona nit. Donald Trump ha parlat en les últimes hores amb l'emir de Qatar i el seu govern. El govern estaria mantenint contactes amb diversos aliats del Golf i de l'Orient Mitjà. L'Iran, però, diu que el text d'aquest preacord encara no estaria finalitzat ni s'ha entregat als mediadors pakistanesos, segons l'agència iraniana Tasnim. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, ha insistit que Trump no acceptarà cap mal acord. També ha assegurat que no s'han plantejat de moment la possibilitat de relaxar les sancions a Teheran.
5: No hi haurà res sobre la taula fins que no vegem l'estret d'Hormuz obert i que els iranians acceptin que han de lliurar l'urani altament enriquit i que no poden tenir un programa nuclear.
2: Aquest punt clau en les negociacions ha anat acompanyat d'un increment, com dient, de les hostilitats al voltant de l'estret d'Hormuz. L'exèrcit nord-americà ha atacat objectius militars iranians per segona vegada en 3 dies i Teheran ha respost amb el llançament de drons contra una base aèria nord-americana a Kuwait que no ha causat danys.
0: I avui tenim novetats sobre el cas de la mort del fundador de Mango. La defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare, que inclouen, recordem, una fiança d'1 milió d'euros i la retirada del passaport. Rafael de Ribot.
6: Bona nit, Manel. Doncs sí, el recurs presentat davant de l'Audiència de Barcelona i el qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els advocats miren de rebatre la tesi que va ser una acció premeditada i asseguren que Jonathan Andic només va anar fins a la zona de l'accident 2 vegades i no 3, com afirma la jutge, i que fins i tot en una de les ocasions va marxar ben aviat perquè plovia. El recurs inclou la transcripció de les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergències, entre les quals hi ha la trucada al 112, en què, entre plors, explica que el seu pare ha caigut i demana ajuda. La defensa destaca que els investigadors reconeixen que no es pot assegurar que una altra persona intervingués en la caiguda i recorden que Isaac Andic, el fundador de Mango, tenia una malaltia als genolls i que hi ha un vídeo en què es veu que van sopegar mesos abans de l'accident. En el recurs es desmenteix que la relació entre pare i fill fos dolenta i es denuncia el degoteig intencional, diuen, de filtracions de les línies d'investigació que han facilitat, asseguren, una condemna social a la qual ha contribuït les imatges de la detenció.
0: Gràcies, Rafael.
4: La visita del Papa el 9 i 10 de juny a Catalunya mobilitzarà 5.600 agents dels Mossos d'Esquadra. Com dèiem, el pontífex serà a Catalunya del 9 a l'11, al matí, que és quan marxarà, i durant el seu pas per Barcelona i per Montserrat es desplegarà un ampli protocol de seguretat amb fortes restriccions. Oriol Pujado, bona nit.
7: Què tal? Bona nit.
4: Avui hem sabut alguns detalls del que farà allà o 14.
7: Això mateix, per exemple, el recorregut que el pontífex farà amb el Papa mòbil pels carrers de Barcelona. Serà un trajecte d'un quilòmetre aproximadament des del carrer Rosselló i fins al carrer Sardenya en el tram final per accedir a la Sagrada Família. Aquell dia les restriccions de mobilitat afectaran fins a 9 illes de cases, són les que envolten la Sagrada Família de Barcelona. Núria Parlon és consellera d'Interior.
8: El dispositiu Albus és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
7: Això a Barcelona, Montserrat, l'accés a la plaça del monestir estarà totalment restringit. Només hi podran arribar les persones que tinguin una acreditació. Un centre de coordinació al quarter general dels Mossos a Terrassa vigilarà tots els desplaçaments i actes del pontífex. A Barcelona, a més, s'instal·laran dues pantalles gegants al carrer. Una es situarà a l'Arc de Triomf, l'altra a la plaça de les Glòries.
0: I no tothom l'espera de la mateixa manera. Hi ha tres col·lectius laics que estan preparant una manifestació coincidint amb l'arribada del pontífex. Hongria Panadero és la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, una de les entitats que impulsa la campanya.
9: L'estat confessional que diem que som, les institucions públiques han de mantenir-se neutrals i que, per tant, els representants polítics no poden participar-hi en qualitat de càrrecs públics.
0: L'entitat també ha presentat un nou informe que conclou que la població no religiosa a Catalunya es manté al voltant del 40%.
4: Fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem explicant-vos un èxit de la medicina que s'ha produït a l'Hospital Sant Joan de Déu i al Clínic de Barcelona.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
12: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
13: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
12: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
16: Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, podria acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial. Jesús Álvarez n'és l'alcalde.
17: N'estem a favor. És la il·lusió que està desprenent aquest projecte.
16: Joan Carles López, de la plataforma que s'hi oposa.
18: El que volem és saber quin impacte tindrà la població, tant amb el medi ambient com a les persones que viuen aquí.
16: Anna Valdívia, investigadora en intel·ligència artificial.
19: Quan tinguem el pròxim escenari de sequera, haurem de preguntar a les autoritats a qui se li prioritzarà l'aigua.
16: Casey Lynch, expert en geografia del capitalisme digital.
20: Són edificis plens de màquines que estan funcionant a 24 hores al dia.
16: Solidaris.
10: Amb Mercè Folch.
16: Vampirs energètics. L'impacte dels centres de dades.
11: Dissabte a les 10 de la nit. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
11: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
4: A Els hospitals Sant Joan de Déu i Clínic de Barcelona han operat un fetus dins del ventre de la mare per reparar una malformació que feia créixer els intestins fora del cos. L'operació és pionera a Europa i, de fet, és un dels pocs casos que s'han fet al món. Toni Fortesa, bona nit.
3: Bona nit.
4: Com s'ha aconseguit fer una operació així?
3: Els metges del programa BC Natal portaven un any preparant-se per si apareixia un cas com aquest. L'equip mèdic ha operat la malformació dins de l'úter a les 28 setmanes de gestació. Era una intervenció d'alta complexitat que requeria molta precisió i s'havia de fer en un espai molt petit i amb uns instruments de només 3 mil·límetres. El director de BC Natal, el doctor Eduard Gratacós, destaca la singularitat del cas.
21: Enganyar la naturalesa perquè no s'enteri de que li estan operant a l'úter, que el fetus no s'enteri que l'estan operant i fer una cosa que és absolutament antinatural, que és operar un bebè abans de néixer.
4: I com va viure la família la decisió d'operar?
3: Doncs la mare, la Camila, admet que acceptar-ho no va ser fàcil.
22: Tuve dudas sobre aceptar la cirugía, pero hablando con el doctor Sabrià me ayudó a tomar la decisión de aceptar porque era el camino más viable para mi bebé. La experiencia fue de mucha expectativa, de muchos nervios, pero que finaliza con mucha felicidad teniéndolo a él acá ahora.
3: El cas va passar pel Comitè d'Ètica Assistencial de l'Hospital, que va voler assegurar-se que la mare tingués tota la informació abans de permetre la intervenció. Ara el nadó ja té 2 mesos, pesa 4 quilos i segueix una dieta completament normal.
0: Doncs seguim parlant de medicina, però ara de les condicions de feina, perquè a partir de dilluns, 38 serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries més enllà de les que fixa el seu marc laboral. Aquesta és la nova mesura de pressió del Sindicat de Metges de Catalunya, que assenyala la falta de professionals com la principal causa de l'allargament de les llistes d'espera a la sanitat pública. Marc Presseguer.
23: Segons les dades del sindicat, quasi un terç de l'activitat assistencial a Catalunya és fruit de les hores extres que fan els metges. A partir de l'1 de juny, almenys 38 serveis mèdics de 19 hospitals deixaran de donar aquest servei fora del que indica la seva jornada laboral. Un dels col·lectius que més s'han adherit a la campanya són els anestesiòlegs, cosa que afectarà les cirurgies, les proves i les exploracions que impliquin sedació. Pel que fa a la situació de les llistes d'espera i la seva evolució durant el 2025, el sindicat afirma que el pitjor són les demores per visitar especialistes. Han augmentat els dies d'espera el traumatòleg, l'al·lergòleg i el cirurgià general. Les intervencions quirúrgiques es fan dins el termini legal, però han augmentat les esperes en algunes àrees concretes. A escala territorial, la situació més desfavorida es viu a la regió metropolitana nord, és a dir, el Vallès i el Maresme.
4: Podem saludar a aquesta hora Xavier Lleonart, que és secretari general del Sindicat de Metges de Catalunya. Bona nit.
24: Bona nit.
4: El titular, per tant, o el que se'n desprèn és que els metges, amb l'acumulació d'hores extres, el que fan també és contenir aquestes llistes d'espera que encara podrien ser, per tant, més llargues. Han calculat l'impacte que pot tenir aquesta mesura de protesta i de pressió que començareu dilluns?
24: Doncs es fa difícil de dir. Per començar, m'agradaria... Ja que estem en directe, m'agradaria actualitzar-vos les dades. Aquest migdia, quan hem donat la roda de premsa, parlàvem de 38 serveis. A hores d'ara són més de 60.
4: Que s'han adherit a aquesta protesta.
24: Exacte. I, per tant, o sigui, l'impacte està en funció del nombre de companys i companyes que s'hi adhereixin, però el que sí que és cert, tal com comentàvem avui a la roda de premsa, és que durant massa temps l'administració ha pensat que la solució a tots els seus problemes es basava en demanar o en exigir pràcticament el sobreesforç dels professionals i com tal com comentava, un adjunt de qualsevol d'aquests serveis que ara s'està plantant, doncs entre les seva jornada ordinària, la seva jornada de guàrdies obligatòries aquestes sessions quirúrgiques, per exemple, per reduir llistes d'espera, pot acabar al cap de l'any fent aproximadament 3.000 hores laborals. I, per tant, això és pràcticament l'equivalent a 2 jornades, amb la qual cosa això... s'ha normalitzat, l'administració abans feia plans de xoc per reduir les llistes d'espera, ara ja no hi ha plans de xoc perquè estem xocats constantment. La solució que estan donant per intentar reduir, que tampoc no aconsegueixen, per la precarització que hi ha de la feina assistencial, doncs la solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera a ratlla.
4: Xavier, entenc que que apunteu és senzillament la falta de professionals, no? Que en altres sentits, a nivell d'equipaments, d'actualització del sistema d'atenció als pacients, etc. Tot això va funcionant, però el que falten són mans, més mans. Quantes mans farien falta per revertir aquesta situació?
24: És una pregunta que té una resposta lògica, però no senzilla de quantificar. Per una raó molt simple. A hores d'ara, el Departament de Salut encara no ha fet públic quants professionals hi ha al sistema. És a dir, el Departament de Salut no és capaç de fer públic el nombre de professionals que hi ha. Per tant, tot ho basem en estimacions. I sembla bastant clar que en aquests moments, pel nombre d'activitat extraordinària que s'està exigint fer en els professionals, sembla que ens podria faltar aproximadament una tercera part de les persones que actualment estan treballant. Mm-hmm. És a dir, les plantilles s'haurien d'incrementar aproximadament en un terç de la plantilla actual.
4: Mm-hmm. És interessant perquè d'alguna manera sí que podem fer-nos una fotografia. Ara ho dèiem també que les llistes augmenten sobretot per visitar-se amb especialistes. Amb quines especialitats el nostre sistema va més coix?
24: Doncs hi ha una especialitat que s'emporta a la palma, que en aquest sentit, perquè pràcticament a totes les regions sanitàries surt malament, que és l'al·lergologia. L'al·lergologia, pràcticament a tot arreu, a tot Catalunya, té unes llistes d'espera per una primera visita absolutament disparades. Però després hi ha altres especialitats que són les clàssiques. De fet, són les especialitats que o les especialitats que el mateix Departament de Salut ha titllat o ha etiquetat com d'especialment deficitàries. Doncs, i són bastant conegudes. Pot ser urologia, traumatologia, és a dir, aquestes especialitats que tenen alta demanda, sobretot en una població que està envellint any a any, doncs són les especialitats que acostumen a tenir més espera.
4: Molt bé, doncs a partir de dilluns, aquesta seixantena de serveis d'hospitals, amb aquesta dada actualitzada per Xavier Lleonart en directe aquí al Catalunya Nit, el secretari general del Sindicat de Metges de Catalunya, no faran hores extres com a mesura de pressió, per tal que el departament entengui que fan falta professionals. El sindicat apunta, aquesta és una altra dada, que un terç de l'activitat assistencial es fa amb hores extres dels professionals. Xavier, en tornem a parlar segur a partir de dilluns. Que vagi molt bé. Gràcies.
24: Gràcies a vosaltres.
0: A punt d'arribar a 3:15 de la nit, volem parlar ara de Bolívia, perquè el Parlament ha ampliat els poders del president per decretar l'estat d'excepció, després de setmanes de violentes protestes de diferents col·lectius socials per l'encariment de la vida i la petició de millores salarials. 6 mesos després d'arribar al poder, el conservador Rodrigo Paz s'enfronta a la crisi més greu del seu mandat. Això ens obliga a connectar amb el nostre corresponsal a Llatinoamèrica, que és el Joan Biosca. Bona nit, Joan.
1: Manel, què tal? Bona nit.
0: A veure, de moment tenim el president bolivià, Rodrigo Paz, que no ha decretat l'estat d'excepció del país, però sí, que no serà una sorpresa si ho acaba fent.
1: Sí, així és. Té la capacitat de fer-ho i podria això succeir en aquestes pròximes hores. Té llum verda del Parlament, però ha fet diverses crides al diàleg entre les parts, ja a camí d'un mes de protestes amb piquets i carreteres bloquejades que ja han provocat 4 morts. Això a la zona de La Paz i El Alto, a l'altiplà bolivià, pràcticament sense oxigen als hospitals, desabastida d'aliments i sense combustibles. Un caos a mig any d'haver arribat al poder el president del país andí, el conservador Rodrigo Paz. Protestes en contra seva de sindicats i moviments indígenes. És un cara a cara, Manel, entre el president conservador del país andí, que ha aplicat fortes retallades, i l'expresident de Bolívia, Evo Morales, que acusa Paz de ser, diu Morales, una titella neoliberal dels Estats Units.
0: Doncs tenim ara aquest xoc entre aquests dos líders, però quina és la guspira que han encès aquestes protestes?
1: Sí, mira, Rodrigo Paz va arribar a la presidència de Bolívia, com dèiem, fa 6 mesos, prometent tisorades i retallades estatals per aprimar l'Estat, i el detonant ha estat la retirada de les subvencions al preu dels carburants, fins ara subsidiats a Bolívia, ara ja no, però al país andí molts creuen que això és una cortina de fum, ja que qui lidera aquestes protestes opositores contra Paz és Evo Morales, l'expresident bolivià, atrinxerat a El Chapare, que és la zona cocalera que ell domina i controla, rodejat de seguidors seus, que li fan com de guàrdia pretoriana, i acusat d'haver violat una nena de 15 anys amb qui hauria tingut una filla. Això ja fa uns anys que va succeir. Se'l jutja, se'l vol jutjar per això. No s'ha presentat darrerament al judici en contra seu i està en cerca i captura.
0: Doncs déu-n'hi-do la situació. Gens tranquil·la pel que ens expliques que s'està vivint a Bolívia. Veurem què és el que passa les pròximes hores. Joan Biosca, moltíssimes gràcies, en directe des de Buenos Aires.
1: Bona nit.
11: Catalunya nit.
4: La plataforma xinesa Temu, dedicada al comerç electrònic, pagarà una multa de 200 milions d'euros a Brussel·les per haver venut productes perillosos a la seva aplicació. La Comissió Europea ha detectat carregadors que poden provocar cremades, joguines que poden asfixiar els menors i roba o joies fetes amb materials nocius i que no passen els controls de la Comissió Europea. Traiem el cap a Brussel·les. Bruno Forte, bona nit.
2: Hola, bona nit.
4: La Comissió, que recordem-ho, el govern europeu, considera que Temu ha fallat a l'hora de trobar i treure del mercat tots aquests productes perjudicials.
2: I ara la plataforma té fins a finals d'agost per detallar com pensa protegir els consumidors. Si no, el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, avisa que Temu s'exposa a pagar més multes de forma periòdica.
5: Our message is clear.
6: El missatge és clar. Si vols entrar al nostre mercat de 450 milions de persones, has de respectar les nostres normes i punt. Això vol dir que com a empresa ets responsable dels teus serveis i dels riscos que impliquen per als nostres ciutadans.
2: Temu considera que la multa anunciada de 200 milions d'euros és desproporcionada i diu que la Comissió Europea ha ignorat les suposades millores que la plataforma ha introduït durant els últims mesos. La sanció, però, és molt més baixa del que podria haver estat. La llei europea permet multar l'equivalent de fins al 6% de la facturació global d'una empresa i, en aquest cas, no arriba ni a l'1%. Brussel·les diu que han estat proporcionals.
6: Tenim en compte la naturalesa, la gravetat, la freqüència i la durada de la infracció. En base a això no mirem el percentatge del 6%, determinem una quantitat.
2: I ha recordat que Temu té altres investigacions obertes que poden acabar en més sancions pel suposat disseny addictiu de la seva aplicació i pel funcionament dels seus algoritmes.
4: Molt bé, gràcies, Bruno. Bona nit.
2: Adéu-siau, bona nit.
0: Onze minuts i les 11. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua celebra els 25 anys reivindicant la seva tasca i la seva trajectòria defensant el valencià. És un moment delicat per la institució que fixa la normativa del valencià perquè ha estat qüestionada pel govern del Partit Popular i Vox i asfixiada econòmicament. València, Alba Barbosa.
7: Els aniversaris sempre s'han de celebrar, diu la presidenta de l'Acadèmia, Verònica Cantó, satisfeta de la trajectòria, però admeten que no passen pel millor moment.
8: El que confia realment és que la llengua i l'acadèmia, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, siga respectada, siga estimada i que no es salten els consensos que tant van costar d'assolir.
7: L'acte ha repassat els inicis de l'acadèmia i un dels principals projectes, el Diccionari Normatiu Valencià. Àngels Gregori, poeta i membre de l'acadèmia, recorda que la llengua continua necessitant suport.
25: Hi ha parlar de llengua, de drets socials, d'escola pública, doncs això veus que no els interessa absolutament res, però també els molesta. I jo crec que hem de molestar molt.
7: Entre el públic, a més d'acadèmics, també hi eren l'expresident valencià Ximo Puig, diputats de Compromís i càrrecs socialistes. Del govern valencià hi ha assistit tard el vicepresident de la Generalitat i l'acte l'ha tancat la cantant valenciana La Maria.
26: Que és un regal i una fortuna i, no sé, celebrem la llengua tots els dies parlant-la sense saber-ho, no? Sense voler-ho, sense donar-ho.

0: El Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona ha obert avui al públic la Casa de Arena, la primera gran exposició antològica a Espanya del jove pintor xilè Guillermo Lorca. La mostra recull els últims 15 anys de treball de l'artista, un dels grans exponents de la pintura figurativa contemporània. Montse Mas.
1: Són una vintena d'olis de gran format i d'un gran virtuosisme tècnic on Lorca fa conviure noies angelicals, grans felins i altres elements de la natura en un univers volgudament inquietant, ha dit a Catalunya Ràdio.
2: Es que la misma naturaleza tiene esa cosa perturbadora. Intento encontrar el equilibrio entre fuerzas antagónicas de cooperación, pero también de devoración, de violencia, y que de eso surja una armonía y finalmente algo bello.
1: Admirador de Velázquez i Sorolla, però també de mangas com Akira o pel·lícules de l'estudi Ghibli, l'artista xilè ha apostat sempre per la figuració, un gènere sovint denostat, però que ell creu que ara és tendència.
2: Y en los últimos años, entre la irrupción en las redes sociales, el arte urbano, el arte asiático, que también tiende bastante a la figuración, y yo te diría que las generaciones más jóvenes son más entusiastas incluso de la pintura figurativa que las de mi generación o mayores que yo.
1: I entre els nous projectes que tenen destaca un quadre sobre Sant Jordi.
2: Bueno, he visto todos los referentes de Sant Jordi y el dragón. Lo tengo en la mente hace años. Va a ser una lucha. Va a ser un poco más violenta la escena del clásico.
1: Potser el pintarà a Barcelona, on hi passa, diu, força temporades. De moment, la seva exposició al MEAM, al Born, es pot visitar fins al finals de setembre.
3: David Uach, bona nit. Actualitat esportiva, tenim ja preparats els tres àudios d'avui, que tots tenen un adéu, per Leitmotiv. Comencem amb Mapi León, que deixa el Barça femení juntament amb Bona Batlle.
4: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida i, sobretot, de donar-vos les gràcies, perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, el meu cor, de la meva gent.
5: Aquesta era Mapi León, jugadora emblemàtica del Barça femení de futbol. Un comiat de Mapi després de 9 temporades, ara ella ho recordava, en les quals ha sumat 27 títols. S'afegeix al d'ahir d'Alexia i el també confirmat avui mateix pel Barça com el de Mapi, Dona Batlle, en el cas de la Vilassarenca, segona etapa a l'equip blaugrana, que ha constat de 3 anys. Les dues s'han acomiadat amb aquesta última Champions assolida. En canvi, ara hi ha un gir de guió respecte als futurs de Salma Parallero i de Marta Torrejón, que estaven en la rampa de sortida, però el cos tècnic del Barça ha demanat continuïtat de plantilla a l'àrea esportiva i, per tant, hi hauria un replantejament i ara apunten a quedar-se.
0: Molt bé, perquè déu-n'hi-do, quedarà molt transformat, també l'equip, no?
5: Sí, amb les marxes que hi haurà, sobretot per la d'Alexia, insubstituïble, però déu-n'hi-do amb Mapi i amb Mona Batlle. Mapi, l'última dècada, jugadora de referència també del Barça.
0: Molt bé, segon document sonor del dia del món dels esports, amb un altre adéu, en aquest cas l'explica Jordi Costa, parla de l'adéu de Michel Sánchez del Girona.
6: Avui s'ha fet oficial la no continuïtat de Michel.
5: El tècnic del Girona, doncs, que se n'anirà de Montilivi, coincidint amb la finalització del seu contracte, cada cop cobrava més força aquesta opció. L'àrea esportiva del Girona amb la presidència, doncs, han optat per la no renovació de Michel després d'aquests 5 anys i tot just 5 dies després de consumar el descens a segona. Michel va agafar l'equip a segona, el va pujar a primera i, sobretot, la seva gran fita va ser conduir-lo a la participació a la Lliga de Campions que va disputar el Girona la temporada passada. I una etapa en què Michel, pel seu tarannà, deia el comunicat del Girona agraint, doncs, el seu tracte humà amb tot l'entorn, li agraïa això a Michel i s'ha guanyat el cor del gironín, sens dubte, el que ha estat el tècnic del Girona les últimes 5 temporades, que ara, segons ha pogut confirmar aquesta emissora, marxarà a dirigir l'Ajax d'Amsterdam, un històric del futbol europeu.
3: Déu-n'hi-do, i ja veurem qui ocupa la banqueta del Girona. I un entrenador que marxa també, Xavi Pasqual, del Barça de bàsquet, que avui n'ha explicat els motius.
7: Jo no he portat el Barça a playoff, jo, al playoff d'Eurolliga. No m'ho perdonaré mai a la vida, sóc així. Jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Em desgasta d'una manera... I ho veia venir, i ho veia venir, i ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat.
5: Pasqual, que recordava que al novembre, quan va agafar l'equip, doncs ja li deia una mica al cap que potser no ho havia de fer, però que el cor va tirar endavant per anar a ajudar el Barça en un moment delicat. Ho ha fet, però no ha pogut aconseguir aquesta classificació pels quarts de final d'Eurolliga, que havia fet sempre Pasqual amb els equips que havia dirigit. El Barça va caure en l'últim partit del play-in, que és la repesca. I la raó principal que ha donat és l'elevat desgast que en certa manera, sense dir aquesta paraula, però que ell s'autoinfligeix amb el Barça, que ho viu molt, que ho pateix molt i que el patiment se li triplica que no pas quan ha dirigit algun altre equip, no? És molt culer. Tampoc es considera la persona idònia per encapçalar el nou projecte que ha qualificat d'engrescador amb els fitxatges que ja s'han fet, pel que dèiem, per com ell ho viu, ni tampoc per dinàmiques de treball que es donen a la Barça, que és un club poliesportiu, no és un club de bàsquet com altres que ha dirigit Xavi Pascual, no? I sobretot també ha negat cap guerra ni amb l'àmbria esportiva, és a dir, amb Juan Carlos Navarro, que encapçala aquest departament, ni tampoc amb la presidència.
3: Molt bé, doncs a veure on anirà o ja té destí.
5: Sí, al Dubai, el que passa que Pascual té 2 anys més de contracte i haurà de pagar de la seva butxaca uns 400.000 euros per rescindir aquest contracte amb el Barça, se n'anirà al Dubai, que vaja, li multiplicarà la fitxa que té amb el Barça.
3: Gràcies, David.
5: A vosaltres, adeu-siau.

0: Ja sabeu que aquí al Catalunya Nit fem la previsió del temps a partir d'una cançó, però avui crec que tant és el que digui aquest home ens fa gent.
1: No cal fixar-s'hi gaire, fa molta calor.
0: Sí.
1: Ja està.
0: A veure, Gemma Puig, bona nit.
2: Bona nit, en si és una cançó de Creed que es diu Higher, i a més a la cançó diu com pots portar-me més amunt, doncs
1: de debò,
2: una miqueta
0: sí,
2: més.
0: Seriosament, sí? Anem més amunt?
2: Cap a ponent, no tot arreu. Cap a ponent i cap a l'interior de l'Ebre pot pujar una mica més. Avui hem tingut molts rècords de temperatura màxima per un mes de maig. Les estacions del servei, 31 de les 126 amb més de 20 anys de dada, han fet rècord de temperatura i en alguns casos, com és el cas de Lleida o de Tortosa, amb observatoris de més de 100 anys, en el cas de Tortosa, o de Lleida de 86 anys, no s'havia registrat mai un valor tan alt. Fins i tot, per exemple, a Vinebre han arribat als 38,5 graus, que és la temperatura més alta en un mes de maig, després del maig el 2022, que segurament també recordeu. Per tant, avui ha fet molta calor i demà repetirem. Aquests sectors encara pot pujar una mica més, a la resta, si fa no fa, potser la costa i el prelitoral baixen una mica. Això vol dir que passarem dels 30-33 als 29-28, per tant, o 30, per tant, encara continuarà fent molta, molta calor. I poques novetats més demà. Com a molt tindrem alguna nuvolada, avui hem tingut algun ruixat, molt poca cosa, demà algun ruixat més. Fruit d'aquesta mateixa calor, les nuvolades demà poden créixer amb una miqueta més de ganes i podran portar algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu. Per tant, no baixa del tot, en algun punt pot baixar una mica, però en canvi en aquest sector de Ponent o l'Ebre pot pujar una mica, un grau. Per tant, demà podrem repetir encara algunes temperatures de rècord.
0: Doncs estem avisats i ara cadascú que faci el que pugui.
1: Ara, de fet, d'aquí uns minuts traurem el cap a Lleida perquè ens expliquin com han viscut aquesta jornada de rècord de temperatura i calor allà. Amb aquest missatge de que demà potser una mica més.
0: Sí.
2: Molt poquet, però en algun lloc una mica més, sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.
2: Bona nit.

0: Són les 11. El 28 de maig li queda una hora i al Catalunya Nit també.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: I en aquesta última hora tornarem a passar pel Departament d'Educació. Els sindicats s'hi queden a passar la nit, també per Lleida, on han batut el rècord de calor en un mes de maig, i tindrem una sèrie de notícies sorprenents, podríem dir. Per exemple, la del robatori de 40 xais que la policia ha pogut resoldre gràcies a l'anunci que els lladres van posar a internet per vendre els animals.
1: I explicarem bé una història que està circulant com la pólvora. És una anècdota que protagonitza l'humorista Judit Martín. Li van demanar que posés una veu. Havia d'imitar Montserrat Caballé, tot plegat anys després que la soprano hagués mort i per un homenatge que conduïa el director teatral Lluís Pasqual. No només no li van pagar la feina, ha explicat Judit Martín, sinó que en l'acte d'homenatge, Pasqual va utilitzar la veu com si fos la veritable Caballé. I li feia dir que si mai li feien un homenatge, volia que li fes ell, Lluís Pasqual.
0: Aquesta matinada, Bruce Springsteen ha portat el seu concert protesta contra Trump a la capital política del país, a Washington, i ha assistit el nostre corresponsal, l'Oriol Serra, i parlem de seguida.
1: I els dijous, ja ho sabeu, parlem de cinema amb l'Àlex Gorina. Ens portarà una selecció de títols que ens ajudaran a entendre alguna de les notícies d'aquests dies.
0: I avui l'oient que tenim assegut aquí amb nosaltres a primera fila és expert en fer-nos passar el temps ben entretinguts, ja sigui com el Gorina parlant-nos de cinema, però també plantejant-nos preguntes com ara de quin arquitecte és l'obra, institut, per exemple, l'Institut Pere Mata de Reus, Lluís Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch o Antoni Gaudí. Avui tindrà l'última paraula del dia el periodista Josep Maria Bunyol, que acaba de publicar Quadern de passaments de passatemps històrics. Ens ho passarem bé. Doncs va, som-hi, que ens queden 57 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
1: Entrem en aquesta última hora del dia amb les veus que han marcat el 28 de maig. És una selecció amb el segell Marc Güell.
3: L'esforç que està fent en aquests moments el govern de la Generalitat és enorme des d'un punt de vista pressupostari i, per tant, demanem sobretot i especialment als sindicats que reconsiderin la seva situació, que valorin l'oferta en la seva justa mesura, perquè difícilment, en cap altre moment en la història d'aquest departament, hi ha hagut una proposta de pujada de 400 euros mensuals.
4: Ens han portat la mateixa proposta

0: tipus de l'interior, hi ha una columna important, i mantenint l'ordre de confinament de lo que és la urbanització, precisament per aquesta columna.
1: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
2: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año.
3: Quan hi hagi un element, diguem, de canvi, de tomb de cargol, analitzarem i prendrem les decisions que calguin de manera coherent amb tot el que estic dient.
4: El que han de fer és sortir a donar explicacions al PSOE i al PSC, de sortir d'aquest búnquer en el que s'han posat.
5: Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, con la operación Kitsch.
6: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca. Que alguien ordenase, o yo en concreto, buscar discos duros, es que eso no solo es falso, sino que creo que es una fantasía. O sea, es absolutamente falso.
7: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
8: Al 100%, al 100%.
7: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70% i comencem per aquí.
9: L'estat confessional que diem que som, les institucions públiques han de mantenir-se neutrals i que, per tant, els representants polítics no poden participar-hi en qualitat de càrrecs públics.
10: El que confie realment és que la llengua i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua siga respectada, siga estimada i que no exalten els consensos que tant van costar de ser.
11: No, he preferit no parlar de les retallades del pressupost de la Generalitat, que és una cosa que tot el món sabia. Era Vox Populi.

0: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
1: Són les 11:07 i volem tornar ara en directe al Departament d'Educació, on els representants sindicals passaran la nit. Avui les dues parts s'han reunit durant 6 hores, però continuen sense tancar cap acord. La consellera Niubó els ha emplaçat a seguir negociant demà al matí a les 10. Tornem, com deia, cap al Departament. Maria Costa, bona nit.
2: Bona nit.
1: Quina és la situació, Maria, ara mateix aquí a fora, davant del Departament on esteu?
2: Doncs mira, de que pràcticament aquest centenar de manifestants que s'han arribat a concentrar aquí davant del departament, el que han fet és moure's una mica més avall i han anat fins a la via Augusta. Ara mateix ja la via tallada, fa uns 15 minuts que han tallat aquesta via, dèiem, comptant així, mal comptats, pràcticament un centenar de persones que s'han anat acostant, han anat venint mica en mica, i han cobert doncs l'entrada del departament, tota la façana principal, amb un gran cartell que posa doncs Niubó dimissió, i també demanant doncs aquesta vaga educativa. Sentim consignes que demanen la dimissió de la consellera Niubó, doncs critiquen també el seu salari en comparació doncs als docents, que recordem que és bàsicament el principal escull que hi ha ara mateix en aquest conflicte laboral.
1: Per tant, ara la situació que tenim és, per una banda, la Gran Via tallada, per tant, amb docents...
2: Via Augusta, exacte.
1: Això, la Via Augusta tallada, a fora, i a dins els sindicats estan passant la nit a dintre del departament, eh?
2: Exacte, sí, nosaltres ja ens han dit, ens han convidat, no?, a sortir de l'edifici els periodistes que hi estaven treballant. Els sindicats ens han fet arribar doncs una fotografia i no tenia massa secret, estaven asseguts a la taula, doncs començant de nou una nova reunió amb tots, que veiem principalment són els representants dels sindicats del comitè de vaga, i veiem doncs representants d'USTEC, representants de professors de secundària, de la CGT, i també de la intersindical. Vaja, explicaven això, que començaven una nova reunió amb tots aquests delegats sindicals per analitzar tota la situació i

0: I, clar, ens hem d'imaginar, Manel, que us s'allargarà fins demà, com a mínim al matí, perquè a partir de les 10 els torna a esperar la consellera.
1: Clar, doncs veurem què és el que passa demà i si finalment arriben a algun acord abans del cap de setmana. Moltíssimes gràcies, Maria.
0: Fins ara.
2: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
3: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
4: 25 de desembre de 2017.
3: I el número de la sort, el...
4: 2.
3: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
5: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
6: Aneu massa de listos.
7: I els valencians?
6: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
5: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
8: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
9: Has sentit el que acaba de dir?
6: Que a Mallorca no feu l'amor.
2: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3CAT.
2: Som 3CAT.
10: Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
11: Porque se me va
5: Catalunya nit.
11: Toda la fuerza por la boca.
5: Les notícies.
11: Que me condena y se equivoca sin poderlo remediar.
5: Sota la llum de la lluna.
11: Porque no puedo pensar.
5: Amb Manel Elías.
11: Porque la luna se ha vuelto loca.
5: I Agnès Marqués.
11: Ya no me quiere, ya no me toca. Luna lunera, porque te vas.
5: Catalunya Ràdio.
1: I ara una de les notícies més comentades del dia, sens dubte, la calor que l'hem notat a tot arreu, però hi ha un punt on s'ha arribat a un registre històric. Estem parlant de Lleida. Avui s'ha batut el rècord de calor d'un mes de maig des que hi ha registres, amb 37,3 graus. 37,3 graus de temperatura a Lleida avui, mes de maig encara, i això vol dir rècord perquè supera els 36,8, que déu-n'hi-do també, que es van assolir el 2022. Anem cap a Lleida. Júlia Albacar, bona nit.
12: Bona nit.
1: Déu-n'hi-do, eh?
12: Sí, la veritat és que sí, ha sigut dia de rècords. Hem estat pendents, de fet, tota la tarda, a veure si arribàvem a superar aquesta temperatura de 36,8, però efectivament, com deies, 37,3 al final ha acabat marcant el termòmetre. És, de fet, això, la temperatura més alta des que es tenen registres. L'Agència Estatal de Meteorologia va començar a mesurar la temperatura a la ciutat el 1983, i des de llavors el rècord estava en això, el 2022. Però hem pogut parlar amb l'Observatori Meteorològic de Lleida, que té registres des de principis del segle passat, i ens ha confirmat això, que és la dada més alta des que es tenen registres. Mira, hem pogut parlar amb l'Armando Álvarez, que és el cap de l'Observatori Meteorològic de Lleida.
13: Estem tenint una segona quinzena de maig brutalment calorosa, com si estiguéssim en un dia molt calorós del mes de juliol.
12: Això és el rècord dels últims 86 anys, que és la dada que ells tenien. De fet, Manel, el 2025 ja vam estar també molt a prop d'este rècord, diguéssim, perquè vam arribar als 36,5, que també déu-n'hi-do per un mes de maig. I una situació, jo m'he entretingut una mica mirant les dades, perquè la més baixa de la sèrie que tenen des de l'Observatori Meteorològic de Lleida és el 1984. Quan diries que vam arribar de màxima?
1: Si és la més baixa, i estem parlant, doncs diria, no sé, posem-hi 29 graus.
12: Doncs no, 25, perquè vegis el contrast, són 12 graus de diferència.
1: És molt, eh?
12: Això avui, Manel, perquè demà la perspectiva és que puguem tornar a batre rècords. Mira, això ens explicava l'Armand.
13: I probablement demà fins i tot se podria superar aquests 37,3 graus. Dos dies consecutius superant el rècord. I també superarien el número de dies de 35 graus. De moment porten 3 i demà segur que cau el quart.
12: Així que sembla que tindrem calor per dies aquí ponent.
1: Sí, clar. s'us relaciona molt amb la boira, però també no hem d'oblidar que Lleida interior fa molta calor, estem arribant a aquests rècords. No sé la gent si ho comenta molt, què en diuen, si hi ha estratègies aquí per superar-ho o què es fa.
12: A veure, és la diferència que té Ponent i també alguns punts de les Terres de l'Ebre i l'interior de Catalunya és que la calor seca. Per tant, jo crec que la passem una mica millor que la costa, que sempre és més difícil amb les altes humitats, no?
1: Això és veritat, sí.
12: Però tot i així, hem sortit del carrer, hem parlat amb la gent i, efectivament, doncs els ha agafat una mica com el, amb el pas canviat i tampoc sabia gaire gent que havien batut el rècord. Mira, això ens explicaven.
7: No ho sabia, però déu-n'hi-do, fa molta calor, encara que et traguis roba, pues continua suant.
14: Pues no ho sabia, però m'ho crec perquè, vamos, està apretant un munt. Estem una mica espantats, perquè ha començat més aviat del normal.
0: M'esperava que fes calor, però no tanta.
12: Hi havia una altra pregunta obligatòria esta tarda aquí a Lleida, perquè era per si havíem fet el canvi d'armari. I ho dic per una dada concreta.
1: Sí?
12: I és que fa dues setmanes exactes, el dia 14 de maig, la màxima va ser 21 graus. Per tant, ja podem veure la
1: sí,
12: diferència.
1: Sí. I què? I la gent havia fet canvi d'armari o què?
12: Doncs la veritat, alguns sí, alguns no. Mira, què ens deien.
14: Per entre unes coses i altres, doncs no m'ha donat temps, així que encara tinc tota la roba d'hivern a l'armari.
0: I sí, he fet canvi d'armari, però, per exemple, encara no m'estic acostumant a portar pantalons curts.
14: Encara teníem la roba d'hivern a l'armari i ho tinc tot barrejat.
12: Això què veus? Una mica de tot. Hi ha gent més previsora, gent que encara anaven, com aquell qui diu, amb la jaqueta posada, perquè no se n'avenien de la calor que podia arribar a fer esta tarda.
1: Clar, doncs no us podem animar, perquè demà podem tenir nou rècord, ja veurem, però tot i així el que ja podem dir segur és que també farà moltíssima, moltíssima calor. Que sigui lleu. Moltíssimes gràcies, Júlia Albacar.
12: Bona nit.
1: Bona nit.
15: La setmana passada aquí al Catalunya Nit vam parlar amb un ramader de Lleida que havia patit un robatori de cireres. Li van sostreure 6 tones de cireres per valor de 20.000 euros. I avui us expliquem un altre robatori de xais, en aquest cas, en una granja de Maçanet de la Selva. Són robatoris que ens sorprenen perquè necessiten d'una logística important i tot i així aconsegueixen tirar endavant. En aquesta ocasió havien estat robats 40 xais, però, i això també és sorprenent, els lladres van posar-los a la venda al portal Mil Anuncios. I gràcies a això, Maria Rovira, bona nit.
16: Hola, bona nit.
15: Gràcies a això n'han pogut recuperar una part i també detenir una persona.
16: Sí, els ramaders afectats són dos germans que van posar la denúncia dimarts i dimecres, de fet, els Mossos ja els van localitzar en un camp de Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme. Aquests grangers o aquests propietaris d'aquesta granja agraeixen la ràpida actuació dels agents, també, sobretot, l'ajuda dels seus companys pagesos que van trobar un anunci a internet.
15: Sabem el preu de venda, Maria, d'aquests xais a internet?
16: Doncs mira, sí, en aquest anunci es veu que venien els xais a més de 200 euros cada cap de bestiar.
15: Déu-n'hi-do.
16: Mm-hmm. Un dels ramaders, de fet, és en Marc Martín Pea, assegura que si no s'hagués actuat ràpid no haurien estat a temps a recuperar-los i explica que va ser un cop dur.
17: Vull dir, jo el dematí, aquell dematí plegava. Però va ser, bueno, després bueno, et vas movent, veus suport de la gent, veus que la cosa es mou, igual no aconsegueixes res. Vale. Hem tingut molta sort, jo ho he dit abans. Hi ha menys ramats, perquè és una feina dura i la gent realment pues, no vol fer-ho. Hi ha més robatoris. Pues aquesta temporada sí. Sí, la veritat és que sí.
16: De fet, Agnès, dels 40 xais robats, que eren dels més joves de la granja, se n'han recuperat una trentena, i la majoria femelles, perquè es veu que els lladres han venut sobretot i majoritàriament els mascles.
15: Els Mossos, Maria, estan investigant els fets. Què se'n sap del robatori?
16: Doncs mira, segons fons dels Mossos, a Sant Cebrià de Vallalta, on van trobar els xais robats a Maçanet de la Selva, també n'hi van trobar 30 exemplars més, i ara el que s'està investigant és d'on provenen i si també podrien venir d'un altre robatori. Allà mateix, els Mossos ens expliquen que van detenir un home, presumptament relacionat amb els fets, tot i que sembla que no seria l'autor material del robatori, i se l'ha citat de moment perquè comparegui davant d'un jutjat de guàrdia a Arenys de Mar, i han de continuar doncs aquestes investigacions per acabar d'aclarir una mica tots aquests fets.
15: Dèiem en començar que són robatoris que ens sorprenen perquè ens imaginem que han de tenir doncs, una gran logística, no?, per robar 40 animals en aquest cas, però sembla, per informacions que hem anat explicant darrerament, que no és pas una excepció el que ha passat a Maçanet de la Selva.
16: No és una excepció, perquè en les últimes setmanes se n'han detectat d'aquest tipus de robatoris en poblacions de comarques com la Conca de Barberà, les Garrigues, el Segrià, el Priorat o el Maresme mateix. Els Mossos també van detenir aquesta mateixa setmana una persona precisament a les Borges Blanques. En aquest cas conduïa un camió robat amb 28 xais també robats des de l'Aragó. Els animals i el camió es van poder tornar als seus propietaris. Sembla doncs que en aquests casos també es va actuar doncs amb rapidesa. De fet, algunes organitzacions agràries reconeixen el degoteig d'aquest tipus de robatoris, n'han alertat, sobretot Revolta Pagesa, tot i que no consideren que hi hagi un creixement allò generalitzat, però sí que un degoteig, uns robatoris puntuals.
15: I que tenen un gran impacte en els grangers, en els propietaris, sobretot quan no són grans explotacions. Des de Girona, Maria Rovira, bona nit i moltes gràcies.
16: Adeu, bona nit.
1: Ara us volem parlar d'un cas que ha aixecat molt d'enrenou. De fet, s'està viralitzant el vídeo on s'expliquen una mica aquests fets i, de fet, té tots els ingredients perquè això acabés passant. Hi ha implicats una de les grans divas de l'òpera catalana i un dels fundadors del Teatre Lliure, i l'escenari de tot plegat és el Gran Teatre del Liceu. Els fets van passar fa temps, però ara, gairebé per casualitat, s'han sabut i estan aixecant, com dèiem, molta polèmica. Valèria Aubareda, bona nit.
18: Hola, bona nit.
1: D'entrada, comencem explicant això darrer, com és que s'ha sabut aquest cas, per què en parlem ara?
18: Doncs l'humorista Judit Martín, coneguda per les seves imitacions al Polònia o a l'Està Passant, ha revelat al podcast La Ruïna, que es va emetre diumenge i que s'ha fet viral les últimes hores, que el director teatral Lluís Pasqual li va demanar que es fes passar per Montserrat Caballé. Bé, per ser sincers, ella no diu els noms i ho explica amb molta més gràcia que jo.
19: Yo recibí un mensajito de aquí empezamos, o sea, no voy a decir el nombre por si acaso.
20: Iniciales.
19: ¿Vale? Iniciales. LL. Punto... Pascual. Alguien relacionado con el mundo del teatro, muy prestigioso. Y me dijo, mira, tengo que hacer un evento relacionado con una cantante de ópera muy famoso con nombre de Virgen Negra.
18: És innegable que té més gràcia que jo, eh?
1: No sé, més no ho sé, però que en té moltes, eh?
18: És moltíssima. Ella explica que llegeix unes frases que li donen escrites en uns papers i després de moltes proves i molts intents li diuen que ho ha clavat.
19: Entramos en el lugar de grabación, ¿vale? Y ahí estaba una de las que había sido, diríamos, su manager o persona muy cercana de la soprano. Me traje unas hojas y yo tenía que leer esas hojas, bueno, esas frases. Os puedo decir que repetí esas frases hasta la saciedad. Hasta que hay un momento que vi que la que había sido la mano derecha se le perlaron los ojos.
20: ¡Oh!
19: ¡Es ella!
20: ¡Es ella!
19: ¡Es ella! Y ahí... hicieron señales desde la pecera de ya está, lo tenemos.
1: Sí, sí, ho explica molt bé. De fet, estaríem aquí, ara ens escoltaríem tota la ruïna una altra vegada, eh? Però tenim, per tant, fins aquí la feina que va fer la Judit Martín. Acaba clavant Montserrat Caballé fins que algú diu és ella, eh? L'estic veient. Sapiguem ara per a què es va fer servir aquesta gravació.
18: Doncs uns dies després, el 12 d'abril del 2019, mig any després de la mort de Montserrat Caballé, li van fer al Liceu un homenatge dirigit i presentat per Lluís Pasqual. I en un moment de l'acte es va emetre un vídeo que es va fer passar com a autèntic, on la soprano, que en realitat és Judit Martín, diu que si mai li fan un homenatge, vol que el condueixi a Lluís Pasqual. Aquesta gravació, que és falsa, es diu que la va fer l'artista molts anys abans, el 15 de novembre del 1988, quan tots dos van inaugurar la reobertura del Teatre Fortuny de Reus.
21: Era l'any 1988 i em van encomanar l'acte per tornar a obrir el Teatre Fortuny de Reus. A mi em va semblar que seria una benedicció que el teatre es tornés a obrir amb un concert de la Caballé. Afortunadament per vostès i per mi, sembla que no s'ha conservat l'enregistrament d'aquella nit, però en canvi sí que s'ha conservat una entrevista de Ràdio Reus que ens van fer a peu d'escenari, i això és el que vull que sentin.
22: Si l'hem de fer un homenatge perquè la gent no s'avorreixi, que dirigeixi ell?
23: Això és una trampa.
21: ho havia decidit ella.
18: La clava, eh?
1: Sí, era la Judit Martín fent de cavaller, la clava, sí, sí.
18: Per cert, quan Pasqual diu, afortunadament, no s'ha conservat l'enregistrament d'aquella nit, és perquè l'acte va acabar amb el director teatral cantant al costat de la soprano, m'imagino la diferència. El més important, però, és que la gravació de la Judit Martín es va fer passar com un document real de Montserrat Caballé.
1: Déu-n'hi-do. A Catalunya Ràdio hem volgut anar més enllà i hem investigat aquesta entrevista també de què parlava Lluís Pasqual.
18: Sí, a la tarda de Catalunya Ràdio han parlat amb Quico Domènech, que juntament amb Carles Franzino van cobrir per Ràdio Reus l'acte al Teatre Fortuny. Ell ha negat haver fet aquesta entrevista.
3: Jo diria que no. Fins allà arriba la meva memòria d'una cosa de fa 38 anys i la memòria és molt traïdora. No, això no es va produir. I aquesta veu no és de ningú de l'època de Ràdio Reus.
18: Un últim apunt anecdòtic, si voleu. Judit Martín no va cobrar mai per aquesta feina.
1: Sí, déu-n'hi-do. Lluís Pasqual no ha volgut donar explicacions i tampoc el Liceu, com a mínim de moment, que ha dit que la direcció artística, en aquest cas el Liceu, de l'acte va anar a càrrec íntegrament de Lluís Pasqual. I com diem, de moment Lluís Pasqual prefereix no fer comentaris, o ja veurem si els acaba fent. Amb tots aquests ingredients això havia de circular i està circulant molt. Valèria Obereda, moltíssimes gràcies.
18: Vinga, bona nit.
1: I els dijous, que és el dia que hi posa la mirada en David Guzmán, ja us podeu imaginar quin tema ha escollit.
4: En el món del postureig viral hi ha un impuls ben conegut sempre que traspassa una celebritat. La necessitat de ser un dels primers a lamentar-ne la pèrdua i, sobretot, la temptació de buscar-hi un vincle personal. No n'hi ha prou amb l'elogi del difunt. Cal adjuntar-hi una foto on surtis tu en actitud amistosa o, si no tens una foto a mà, convé que expliquis que tu ets la rapera gràcies al mestratge al finat. Però avui hem conegut un cas que supera amb escreix el gènere de la foto en famós, on el protagonista és qui la penja. El resum és que l'actriu Judit Martín la van contactar fa 7 anys per gravar unes frases fent-se passar per la Montserrat Caballé de finals dels 80. No cal dir que, com sempre, va clavar la imitació. Va arribar el 12 d'abril de l'any 2019 i el Liceu va retre homenatge a la gran cantant. I allà, en un discurs davant de tothom, el director de la gala, Lluís Pasqual, va explicar que va ser la mateixa Caballé qui li va demanar en el seu dia que dirigís el seu comiat quan ella faltés. I per demostrar-ho va posar l'àudio d'una entrevista a Ràdio Reus de l'any 88, on la soprano li deia efectivament això a Lluís Pasqual.
22: Si n'hem de fer un homenatge perquè la gent no s'avorreixi, que dirigeixi ell.
4: El petit problema és que, pel que ha revelat avui la Judit Martín, aquella veu era la seva i no la de Montserrat Caballé, que no sabem si mai va desitjar que Pasqual dirigís la seva gala de comiat. S'ha de tenir un ego de la mida de la Capella Sixtina per muntar aquest show. Si t'han triat per idear un espectacle, sigues agraït, contempla el miracle i oblida'l. Algú que persegueix que tot un liceu l'aplaudeixi per haver estat ungit per la mateixa cantant, en realitat no necessita una ovació, sinó teràpia. L'any 2019 la suplantació requeria d'un esforç artesanal, en aquest cas una imitadora amb talent. Ara tots vivim amarats de suspicàcia perquè és complicadíssim escatir si una veu o una imatge és real o és intel·ligència artificial. En aquest clima de desconfiança dubto molt que una patum del teatre s'atrevís avui en dia a fer passar bou per bèstia grossa. En l'àmbit polític estem tristament avesats a pràctiques que semblen sortides més d'un xou d'il·lusionisme que no pas un parlament. És lamentable que en l'àmbit de la cultura, que opera amb un intangible anomenat valors, es practiqui aquesta mena de farsa més pròpia d'un gag del Polònia.

0: Bé, justament parlant de valors, agafant el fil del que ens deia ara en Guzmán, parlem de Bruce Springsteen, que acabarà demà passat la seva gira pels Estats Units titulada The Land of Hope and Dreams. És una sèrie de 20 concerts amb un marcat caràcter polític anti-Trump que hi va passar per Washington, la capital del país. Un concert al qual va assistir el nostre corresponsal, Oriol Serra. Oriol, bona nit.
1: Hola, bona nit, Agnès.
0: Diries que aquest és el concert més polític que has vist mai de Bruce Springsteen?
1: Sí, sí, sense cap mena de dubte. Diria que aquesta gira ha estat de del més polític que recordo al Bosch. De fet, el compromís social i polític no és nou, eh? Ha acompanyat sempre la seva carrera, ja ho sabem, des de Born in the USA, aquella crítica a la guerra del Vietnam, fins a The Ghost of Tom Jones, també una altra crítica, en aquest cas, a la política migratòria. Però aquesta vegada Bruce Springsteen s'ha erigit com la veu del moviment pels drets civils als Estats Units i en contra de l'administració Trump. No és casualitat que el concert de Washington, com molts altres d'aquesta gira de The Land of Hopes and Dreams, arrenqués amb aquesta versió de War dels Temptations. Bé, és allò de per a què serveix la guerra? Absolutament per a res. Bruce Springsteen, que acompanyat per la E Street Band, esclar, però també pel guitarrista de Rage Against the Machine, Tom Morello, van fer tremolar el National Park de Washington i de ben segur que els decibels, Agnès, estigues segura d'això, van arribar a la Casa Blanca.
0: Doncs hauria complert el seu efecte, no? Segurament volgut. Ens deies abans, Oriol, 3 hores de concert, però amb moltes cançons, però també molt discurs, no? Molta part parlada, sí, per part del Bruce.
1: Sí, sí, molts discursos, estones amb aquell to de sermó de missa de predicador d'església pentecostal, estones com si fos un mestre d'escola que cerca aquella confiança dels estudiants. El Bosch, en qualsevol cas, ha anat desgranant l'actualitat i denunciant les misèries de l'administració Trump, que anem explicant aquí dia a dia, mirant d'exposar-ne les vergonyes justament per a fer obrir els ulls als nord-americans de bona fe, aquells que voten republicà amb els ulls empanats. Aquest n'és un exemple.
2: Una guerra incompetent, insensata i il·legal. Això està passant ara. Hi ha immigrants que són retinguts en centres de detenció arreu del país, com és el cas del meu estat de Nova Jersey, on s'ha denegat l'accés al nostre governador perquè pogués visitar els detinguts i comprovar les condicions que tenen. Això està passant ara.
1: I amb aquest This is happening now, doncs un exemple i un altre i un altre, i la selecció de cançons, és clar que ha fet Bruce Springsteen per aquesta gira és deliberadament política. Youngstown, una denúncia del feixisme, les misèries que comentàvem de The Ghost of Tom Joad, aquelles misèries dels immigrants, i com no, la seva versió d'un himne de Bob Dylan.

0: És el Chimes of Freedom, les campanes de llibertat, que va versionar davant de més de 100.000 persones al Berlín Oriental quan encara no havia caigut el mur. I aquesta cançó, doncs, és la que va tancar el concert i que a mi em va fer posar els pèls de punta perquè, en certa manera, doncs, em feia pensar en les cançons de protesta al final del franquisme, no? És a dir, que estem en un moment als Estats Units que realment, doncs, tot i que tot continua, es continuen publicant pel·lícules de Hollywood, per entendre'ns, però de fons hi ha aquest rum-rum que va fent i que amoïna molta gent.
1: No, i que aquesta gira al final té l'origen, Oriol, amb els casos tan bèsties que vam haver d'explicar. M'ha explicat aquesta temporada els homicidis policials a Minneapolis. Com doncs tot sí. Comença allà?
0: Sí, sí, tot comença amb l'homicidi, amb l'assassinat de l'infermer Alex Preti i de l'activista René Good, recordem-ho, cosits a trets a boca de canó durant les protestes en contra de les deportacions que van tenir lloc a l'estat de Minnesota, i un Springsteen que de seguida es va tancar a casa seva i en menys de 24 hores va compondre Streets of Minneapolis, una cançó que també ha esdevingut doncs, una mica doncs, el que seria l'himne d'aquest moviment en defensa dels drets civils als Estats Units del 2026. Costa de pensar que ens equivoquem quan llegim això, però és que realment... I bé, hem escoltat en alguna ocasió també aquesta cançó aquí al Catalunya Nit, i una de les coses que ha denunciat Springsteen, de fet, és aquesta foscor que envolta Donald Trump.
2: Tenim un president que diu que desitja mal als que no estan d'acord amb ell. Aquest no és el país on vull viure.
0: Agut i a Preti els ha dedicat, per cert, un homenatge permanent als concerts, en un moment especialment emotiu quan recorda al públic que les últimes paraules d'Arne Good, que Arne Good va dirigir a la policia que el va matar, van ser: "No estic enfadada amb tu".
2: L'exemple més corprenedor del que estic dient són les últimes paraules de René Good a l'home que, uns minuts més tard, li trauria la vida, l'home que la mataria. Va baixar la finestra del cotxe i li va dir: "No estic enfadada amb tu, que Déu la beneeixi".
0: Un Springsteen que va demanar a l'audiència que cridés ben fort allò de "Eyes Out Now" perquè ho poguessin sentir ben fort des de la Casa Blanca. Recordareu que "Eyes Out Now" doncs, era un dels cartells que es veien a pràcticament totes les botigues i restaurants de Minneapolis, un cartell que penjava de totes les finestres i aparadors d'aquesta ciutat de Minnesota.
1: Ens està retratant un Bruce, un Springsteen, en plena forma, no? Aquest Bruce més activista.
0: Sí.
1: Què farà a partir d'ara? El veiem combatiu.
0: Molt, molt. La batalla no s'acaba aquí. Bruce Springsteen va anunciar ahir durant el concert del Nationals Park que el 3 d'octubre tornarà a Washington, a la ciutat on va recordar, per cert, que va actuar davant d'una trentena de persones quan tenia 23 anys. Ho farà al costat d'artistes com Foo Fighters, Dave Matthews Band o el mateix Tom Morello, entre d'altres. Serà un concert molt especial perquè serà un mes abans de l'arrencada o de la celebració de les eleccions de mitja legislatura de les midterm.
2: Són temps difícils, però la E Street Band va construir-se per a temps difícils i els superarem gràcies a l'amor, la fe, la ràbia i l'esperança al vostre cor.
0: Bé, la E Street Band en plena forma, Bruce Springsteen, 76 anys, ahir votant a l'escenari després de 3 hores de concert i d'aquests 20 concerts de gira, per tant, hem de pensar que es cuida molt perquè realment ja ens agradaria arribar així als 76 anys. El que passi a l'octubre, Agnès, serà determinant per saber cap on s'inclina la balança, si cap a aquest moviment reaccionari de Trump que hi ha al govern, o cap a aquest progressisme patriòtic, per dir-ho així, que encarna Bruce Springsteen. Veurem què passa, però en qualsevol cas et diria que sí que ha estat un episodi històric i a més, doncs, amb un concert que és un concert absolutament doncs, insòlid, i que Bruce Springsteen va tancar, com dèiem, amb Chimes of Freedom, però quan ja s'havien apagat els llums, va sonar una altra cançó. A tu et sona Woody Guthrie?
1: No. Aviam.
0: Doncs mira, Putri, segur que quan sentis aquesta cançó et sonarà segur, a perquè veure. És un dels cantautors nord-americans per excel·lència que en el seu moment també va promoure doncs, una mica el que seria la resistència contra les polítiques més autoritàries del seu govern.

0: El que veiem, Oriol, és que és un show protesta rodó, absolutament en tots els sentits.
1: Del
0: i està
1: tot.
0: Bé, està bé que sempre que connectem amb tu, doncs, lògicament, parlem de l'última hora, de l'última estirabota, l'últim anunci que ha fet Donald Trump, i està bé poder haver dedicat aquests minuts a veure que als Estats Units passen altres coses i que hi ha moviments de fons tan potents com aquest.
1: I que ja veus a l'oposició, perquè moltes vegades doncs, el que ens passa és que amb Trump i la seva administració la informació queda eclipsada i, evidentment, hi ha uns altres Estats Units allà fora.
0: Gràcies, Oriol, una vegada més en directe des de Washington. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.

0: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: Tota comunitat necessita un cor.
4: Un cor? Per què?
3: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
4: I reforçar la identitat?
3: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
4: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
5: Quina raó mou el teu món?
6: Lo futur del Pere.
7: Algun dia tenir el meu propi piset.
8: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
9: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: A Catalunya Ràdio... Postdates.
10: T'estimo, i això és un crit d'auxili. De Somiava Monilla, de Roc Casagran.
0: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Catalunya ni. Les notícies. Sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias. I Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
3: Quatre minuts i arribarem a 3:15. Sentim de fons màquines que treuen fum. És la rotativa Imprinsa de Sant Fruitós de Bages i controlant-ho tot, la Lídia Téllez. Lídia, bona nit.
4: Hola, bona nit, Manel.
3: Que us han arribat les portades?
4: Sí, avui tenim les dues.
3: Va, doncs comencem per l'ara. Què expliquen?
4: Doncs mira, en quant a educació, els sindicats rebutgen l'oferta del govern i es tanquen a la conselleria.
3: Uh-huh.
4: Per altra banda, en una entrevista que l'han fet a Jaume Collboni, diu, preparem mesures perquè els pisos buits es posin en lloguer. Per altra banda, tenim els Estats Units, diuen que l'acord amb l'Iran només li falta la firma de Trump, però ara el refreda Teheran. Quan el PSOE surt en tromba a defensar-se. Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions i, per altra banda, tenim que Fernández Díaz diu que no sabia res de la Kitchen. Diu que ningú me n'havia parlat, assegura l'exministre. I del periòdico
3: sí.
4: Tenim Enrique Riquelme. El Barcelona s'ha reído del Real Madrid per culpa de Florentino. Per altra banda, tenim el PSOE niega haver encargado ningún delito de la trama Leire. En el segon foro de premsa ibèrica diuen Catalunya se mobilitza per captar inversió en seguretat i en la foto de portada es veu a l'Illa, Javier Escribano, Gemma Martínez, periodista del periòdico i bueno, diferents ponents més que surten a la foto. Després tenim Barcelona recorta des de 2022 su distància con Madrid en innovació. La robòtica i la IA ofrecen solucions per al cuidado de mayores. I els sindicats en huelga rechazan la última oferta d'educació.
3: Molt bé, doncs això és el que podrem llegir demà. Moltíssimes gràcies, bona nit.
4: Bona nit.
5: Aquí a la redacció han arribat també les portades d'altres diaris, oi, Marc Güell?
6: Sí, tenim La Vanguardia, que obre dient que els docents porten al límit la pugna amb el govern pels salaris. També la foto d'aquest diari és per l'exministre Fernández Díaz. Es declara aliè a la Kitchen, titulen. I també en portada que l'executiu atribueix l'allau d'actuacions judicials a un complot per enderrocar-lo. La Vanguardia també destaca en portada que la defensa de Jonathan Andic alega una altra caiguda del pare per una malaltia. El ministre, l'exministre Fernández Díaz, també el veiem a la portada del País, alega que es va assabentar de l'espionatge a Bárcenas per la premsa, però l'obertura principal és per Pedro Sánchez, que demana comparèixer al Congrés davant la cascada d'escàndols. També destaquen en portada una xifra que el preu de l'habitatge creix un 14% al seu ritme més alt en dues dècades. I acabem amb el Punt Avui, es fixen en el conflicte a l'educació. Continuem allà on érem, govern i sindicats de docents exhibeixen de nou les diferències que els separen, però la foto destacada d'aquesta portada és per Marilyn Monroe, 100 anys sota la llum de Marilyn, titulen. Un segle després del seu naixement, el mite continua fascinant el món mentre Catalunya en custodia un dels fils més inesperats.
3: Carai,
6: ho hem de llegir demà al Punt Avui.
3: Sí, aquí ens ho han deixat. Veus, això és un bon esquer. Sí,
6: i
3: sí.
6: Tant.
3: Molt bé, molt bé. Doncs això és el que trobarem demà, si busquem els diaris, però qui sintonitzi 3CAT Info Catalunya Ràdio, Marta Prat, què podran escoltar?
7: Doncs mira, em sap greu ser avorrida, però continuarem parlant de negociació entre sindicats i Departament d'Educació. Com sabeu, aquesta nit els sindicats la passaran a la seu del departament, aquí a la Via Augusta de Barcelona. I la consellera els ha convocat per demà a les 10 del matí per reprendre aquesta negociació que esperem que arribi a bon port.
3: A veure si demà és l'últim round, sí.
7: Això mentre les comarques del Penedès, del Baix Llobregat, demà tenen una nova convocatòria de vaga, per tant, la vaga continua, la mobilització no s'atura. En paral·lel, estarem molt pendents també de què passa amb l'incendi d'Òrrius. Avui sabeu que hi ha hagut una indústria que s'ha incendiat prop de massa forestal, que han hagut de confinar o aconsellar a la població de la zona que es confinés a casa perquè està cremant parafina i, per tant, el fum, la columna de fum és molt tòxica i han decidit que millor que la gent es quedés a casa. De moment hi ha un dispositiu dels bombers amb 5 dotacions allà que estan vigilant que la cosa no vagi a més. Està estabilitzat el foc, però han de ser, tenir molta precaució. I també continuarem un dia més parlant de l'Iran perquè cal acabar de definir què és aquest semiprincipi d'acord, no sabem exactament si és un principi, si no ho és, entre Estats Units i l'Iran per poder acabar amb aquest conflicte i sobretot per poder reobrir l'estret d'Hormuz. Aviam si demà també es desencalla aquesta qüestió i sobretot molta cura amb els termòmetres perquè demà tornarà a ser un dia tòrrid i malauradament la gent de Ponent crec que encara ho passarà més malament que avui.
3: Sí, pinta fort demà també. Doncs tothom escolta el Catalunya Nit perquè igual a aquesta hora potser estem tancant
5: sí, qui sap.
3: Gràcies a tots dos, bona nit.
7: Bona nit.

0: Doncs el dijous ja ni tan sols li queden 15 minuts, tampoc al Catalunya Nit, però els minuts que quedin amb els seus segons els aprofitarem molt bé.
1: Els passarem amb el nostre convidat d'avui. Fa anys que es dedica a fer guions de ràdio i televisió en programes d'èxit com En Guàrdia i El Foraster. També ha estat durant 8 temporades el director del programa dedicat Memento, paraula llatina que vol dir recordar. I és que el nostre convidat d'avui diu que si hi ha una cosa que li agrada més que veure pel·lícules és justament recordar-les. Si li preguntes com es definiria, respon cinèfag. És a dir, que consumeix tota mena de cinema, d'autor i comercial. Ara acaba de fer història i ho ha fet de forma lúdica i divertida i posant-nos a prova. Sabeu on era Beituló? O quin era el sobrenom de Martí I? Són només dues de les preguntes que ens fan al quadern que acaba de publicar, Quadern de Passatemps Històrics, una nova manera de recórrer la història de Catalunya sense sortir de casa. El nostre convidat d'avui ha fet i fa tantes coses que ell mateix adverteix que no és que sigui hiperactiu, no és això, no es tracta d'això, sinó que és autònom.
0: Una altra malaltia, una altra malaltia.
1: El nostre convidat d'avui és el periodista Josep Maria Bunyol. Com està, Josep Maria?
2: Què tal? Bona nit.
1: Com has passat aquestes dues hores? Has après alguna cosa?
2: Moltíssimes, moltíssimes coses. D'entrada, que ha estat un dia extraordinari per molts motius. Les temperatures a Lleida, els mestres que fa unes quantes generacions renyaven, avui s'han sentit renyats per la consellera, per exemple, i operar un fetus. Res més extraordinari que això, sí. No? Però també heu parlat molt d'àudios que tenen una vessant perillosa. Àudios que no hem escoltat i que sabem que farien molta basarda, com el del Jonathan Andic, àudios que sí hem escoltat i fan basarda, com el de la Judit Martín fent de Montserrat Caballé, perquè no sé si estareu d'acord que el riure final, que està com amb un eco, és com de psicofonia. Sí, sabem que és la Judit, però podríem haver-nos cregut que era una psicofonia, no? Sí. Fa com por. I àudios que també fan por, que és com quan treballes a Catalunya Ràdio i et toca doblar a Netanyahu, per exemple. En canvi, és molt més agraït l'àudio que li ha tocat a l'Elisabet Espuny, que és venir aquí i dir el número de la 11. Aquest ha sigut, de tots els àudios, el que segur que ha donat més alegries. I després també com un zero pot ser molt important, no? Perquè pot ser que robin 40 xais, a 1.000 anuncios, heu dit, sí, que em pregunto si van anunciar dient venc bolígraf i de regal 40 xais, que sabeu que això passa molts cops quan venen entrades a concerts o revenen, no? En canvi, si li afegeixes un zero, et situes en els 400 euros mensuals, que pels mestres no són 400 euros i que estem, doncs això, passant una nit llarga al Departament d'Educació, i amb uns quants euros més tens els 400.000 euros que Xavi Pasqual haurà de pagar al Barça per sortir tot. Un 4 seguit de molts zeros, eh?
0: Sí.
2: I en canvi hi ha un altre zero, que és el que també m'impacta, que és el 0 euros que va rebre la Judit justament per fer de cavaller.
0: Mm. Ben lligat, eh?
1: Ets boníssim fent passatemps, no? Sí. Només amb això ja podria fer un passatemps.
0: Sí,
1: va,
0: exacte.
1: Anem al quadern de passatemps.
2: Bé, és que en el llibre hi ha algunes sopes de lletres, però també hi ha una sopa de xifres, que no és tan habitual, on hem de trobar doncs algunes dates mítiques de la història de Catalunya, i suposo que per deformació d'aquests mesos treballant amb això m'han vingut els números. I mira que jo soc de lletres, eh?
1: S'ha vist, s'ha vist. Aviam, parlem del quadern de passatemps històrics, publicat per Columna, ara deia sudokus de números. Què és aquest quadern? Què hi trobarem?
2: Doncs és un quadern, com molts altres que s'estan fent els últims anys, en què sempre diem el mateix, la generació que els quaderns Santillana no passaven de la tercera pàgina, com és el meu cas, no? Doncs ara d'adults ens agrada omplir-los. I aquest en concret el que fa és oferir un nínxol molt concret, que és per la gent que li agrada la història, i fins i tot per gent que potser no li agrada tant, però que vol passar una bona estona ara que ve la calor i que toca distreure's com sigui, no? Doncs això, passatemps que parlen de la història de Catalunya des de la prehistòria fins al referèndum de l'1 d'octubre, per tant, cobreix un rang ampli, eh? I que hi ha de tot, eh? Els passatemps clàssics, eh? Mots encreuats, que ha estat tot un repte, perquè ja us dic jo que això no ho havia fet mai. M'he sentit allò que diuen seguint les petjades de gegants, no? I he hagut de demanar consell a Màrius Serra, òbviament, perquè em deies, tu com ho fas? Quines eines? Eines legals, eh? No d'intel·ligència artificial, perquè això una IA no et fa uns mots encreuats, eh? Jocs de lògica, jeroglífics, anagrames, no? És a dir, hi ha de tot. Intentem que hi hagi de tot, variat, i que, clar, dic, és un llibre per passar la calor, però també he de dir que no és un llibre, no sé, ara potser em tiro pedres a la teulada, però no és un llibre per resoldre potser a la platja o a la piscina, perquè no està pensat perquè demostris quan en saps o com bé que has llegit la història de Catalunya, sinó més aviat per, a partir de moltes de les preguntes que fem, anar-les a buscar, anar a buscar respostes. Com, us en recordeu d'aquell concurs del Tempo és Oro mític, sí, del Constantino Romero, yes, eh? Sí. Que tenia les enciclopèdies darrere? Doncs una mica això, que tu també t'ajudis de les eines que t'ajudin a aprendre, igual que jo l'he après fent-lo.
1: Està bé, no? No tant saber les respostes, sinó despertar la curiositat, sí, per voler conèixer-la, no?
2: Algunes són fàcils,
1: està bé, està bé,
2: per despistar, però hi ha alguns jocs que són més complicats, la veritat.
0: Va, en tinc una aquí de veritable o fals.
2: A veure.
0: Va. Pilar Primo de Rivera, sí, dirigent de la secció femenina de Falange, era un entusiasta dels calçots que es feia portar a Madrid en avió. Veritable o fals?
2: Així d'entrada, què diríeu?
0: Jo diria fals.
2: Sí, tu també, no?
1: No, doncs no, jo no. Ja estic ja per dir que és veritat.
2: No, no, és una fake news fals, com una catedral, aquesta. Eh?
0: Aquesta sí, però allà sí. Del costat n'hi ha de, també sí, sorprenents que són veritables.
2: Eh? Sí, sí, la meitat en les afirmacions que hi ha en aquesta pàgina.
0: Clar.
2: Sí,
0: sí.
1: Quin sobrenom tenia Martí Primer?
2: Aquesta és fàcil, no?
1: Aviam.
2: A més, aquesta és d'aquelles d'unir fletxes, eh? Tens tots els reis, gairebé tots, de la
0: aquest era,
2: corona.
0: Aquest era l'humà, aquest era l'humà.
2: Sí, i, home,
1: però,
2: sí.
1: A més, és bo perquè es pot jugar sol o com a joc de taula, no?
2: Sí, pràcticament, sí, sí. A més, tot i que està pensat per adults, com deia, com que estem en aquest moment que no sabem l'ensenyament de la història en quin punt el tenim, doncs potser segons qui agafes que és a l'ESO, que està preparant... ara que s'han de preparar la selectivitat una mica també a casa, no?, en algunes jornades que hi ha vaga, no? Doncs potser també és una solució.
0: Enganxa, enganxa. És un llibre que enganxa, posa volum 1 al davant.
2: Molt observador, Manel.
0: Ah,
2: sí, sí.
0: Vol dir que n'hi haurà un 2 i un 3?
2: Si va bé, sí. Jo per això vaig a tot arreu on puc i més, no?, per difondre la bona nova. I si va bé, doncs vés a saber, potser l'estiu que ve, que esperem que no hi hagi temperatures tan altes, potser també n'hi haurà una altra. Ara mateix no és segur, però aquesta gent de columna s'ha tirat a la piscina i li han posat aquest U, que a més l'han posat en fons groc i es veu molt. Per tant, no el pots amagar.
0: Clar. Ara molts dels nostres oients recordaran el Memento. Tu ets un gran aficionat de cinema també, i es nota en aquests passatemps, eh? Es nota.
2: L'hem colat una mica al cinema en un parell de passatemps.
0: Sí, n'hi ha alguns que són de cinema. Com vas entrar tu amb aquesta passió tan forta pel cinema? Perquè això que has dit que no... T'haguessis pogut definir com a cinèfil, però no, tu dius cinèfag.
2: Cinèfag, en algun moment també en algunes solapa de llibres que et fan, saps allò que has d'anar pensant coses per dir? Sempre m'agrada dir que un dels objectius de la vida meva és ser espectador professional, no? Que en alguns moments ho hem aconseguit, allò que et paguin per anar a veure coses, no? Que et paguin per opinar sobre les coses que veus, sempre respectant les opinions de tothom. Però l'afició al cinema em ve de família, sobretot, bé, dels meus pares, sobretot la meva mare. És que sempre explico la mateixa anècdota, però és que ma mare era tan cinèfaga, també, que l'única vegada que va mentir a l'escola va ser per venir-me a buscar, dir que anàvem al metge, i en realitat anàvem a veure ET entre setmana per esquivar les cues que hi havia al cap de setmana, per exemple, perquè us en feu una idea, no? I sóc fill de la sessió doble, del cinema de barri, del Texas, que me n'alegro que es mantingui, encara que ja no sigui doncs això, un cinema de barri de sessió doble, doncs que l'hagin anat mantenint, l'Antoni Llorenç, amb Lauren, després del Ventura Pons, i ara la cooperativa que el porta, no? Però sí, sí, jo vinc de tot això, vinc de veure Terminator i Robocop la mateixa tarda per 160 pessetes, eh? Que això també ha canviat una mica.
1: Sí, una mica bastant. Sí. Escolta, quantes pel·lícules veus a la setmana?
2: Ara menys, perquè tenim una filla que... Yeah. A veure, amb ella li estem donant una educació... L'hem posat Beetlejuice, nena de 7 anys, eh?
1: Sí, no?
2: L'altre dia la vam portar a veure la del Mandalorian i el Grogu, i... Bé, doncs s'ho va passant bé. Però diguéssim que moltes de les pel·lícules que m'interessaria veure no les estic veient tant, però en el seu moment, evidentment, n'havia arribat a veure doncs 5, 6 a la setmana. Ara veig més sèries per tema professional, perquè les feines a les que em dedico com a espectador professional, amb moltes cometes, tenen més a veure amb les sèries que amb el cinema, tot i que sempre tinc el cor més enfocat al cinema, la veritat.
0: Alguna de les últimes que hagis vist que t'agradi?
2: Doncs la pel·li del Grogu em va agradar, em va semblar entretinguda, amb allò que deies de ser cinèfag, no? I sí. Perquè sé, per exemple, que el Gorina no li ha agradat gens, aquesta del Grogu. Em consta.
0: Ah, pot ser. No
2: és del seu estil, diguéssim. Però és una pel·lícula entretinguda, però vaja, tinc moltes ganes de veure Fjord, la pel·lícula que ha guanyat a Canes, perquè sí. El Christian Mungiu és un director molt interessant, i a més m'agrada que hagi generat el debat ja entre els crítics de si és una pel·lícula reaccionària, si això d'empatitzar amb els més conservadors... M'agrada. Aquestes pel·lícules que provoquen d'aquesta manera i que a vegades les acabes i no saps ben bé com posicionar-te, m'agrada, no? Com en el seu moment Cirat, anant enrere amb una pel·lícula que em va impactar molt, també. No?
0: Sí, sí. El Marc Garriga, que va estar Canes cobrint per nosaltres el festival, li va agradar molt, Fjord, ens la va recomanar.
2: Doncs si al Marc li va agradar, jo confio en ell i sé que Mungiu és bon material, sí.

0: I 20 anys també passen ràpid. És el que està celebrant Future Islands, la banda que sona, que han tret un disc per celebrar els 20 anys i han posat aquesta cara B, un tema que no va aparèixer en un àmbul, en un àlbum, però que ara els agrada molt, és Find Love. I aquesta setmana ens està servint per dir adéu.
1: Avui qui dirà adéu al dia i al programa, qui tindrà l'última paraula del dia, és el nostre company guionista de ràdio, també de televisió, Josep Maria Bunyol. Porta sota el braç un quadern de passatemps històrics publicat per Columna i és apte per tots aquells que vulguin fer història sense aixecar-se del sofà per jugar un tot sol o també amb els altres com a joc de taula. Gràcies, Josep Maria, per acompanyar-nos, per escoltar-nos i per plantejar-nos l'actualitat d'avui ben bé com un passatemps en el teu, en el teu resum. Ara tens aquest micròfon que és teu per tenir l'última paraula del dia.
2: Bé, doncs quan s'apropa la mitjanit diuen que és el moment per demanar desitjos. Demanar la pau al món i que no hi hagi guerres, que fins fa no gaire temps era patrimoni de les participants o els participants en concursos de bellesa, però que ara també és patrimoni, que sempre ho ha estat, del Bruce Springsteen. Per tant, això els hi deixo amb ells. Jo em conformaré acabant demanant que les protestes de mestres, metges, personal de biblioteca sigui aviat també patrimoni, cosa dels llibres d'història, i també que es pugui escoltar la veu d'alguns que no es poden organitzar tant en manifestacions, i abans els hem mencionat que són autònoms, falsos autònoms o freelance, que ho diem per cada bé. Per tant, que hi hagi pau al món i menys protestes laborals perquè tothom estigui tractat com es mereix.

0: Bona nit, són les 12. Els sindicats d'educació es tanquen a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord. El departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors la troben insuficient. Aquest divendres al matí hi haurà una nova reunió negociadora. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions als últims fronts judicials que esquitxen al PSOE. Els socialistes insisteixen a desvincular-se del suport entramat per obstruir causes a l'entorn de Sánchez i alguns ministres denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. Entre els aliats de l'executiu creix la indignació. El PNB ja dona la legislatura per acabada. L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, ha negat aquest dijous haver ordenat o estar al cas de l'operació Kitchen. En la seva declaració com a acusat a l'Audiència Nacional, ha assegurat que se'n va assabentar per la premsa. Qui va ser el seu número 2, Francisco Martínez, ha seguit la mateixa estratègia de defensa. Els bombers mantenen la petició de confinament de la població a Òrrius, al Maresme, per l'incendi en una empresa de cera i parafina que continua generant fum tòxic. El foc forestal, que ha afectat mitja hectàrea de vegetació, ja està estabilitzat i els efectius continuen treballant a l'interior de la nau industrial, on encara crema el material combustible. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ordena a l'exèrcit ignorar l'alto al foc que va entrar en vigor a l'octubre i prendre el control del 70% de la franja de Gaza, que ara és del 60%. Netanyahu ha dit en un discurs a la Cisjordània ocupada, on ha afegit que tenen Hamas atrapat. La defensa de Jonathan Andic demana que es revoquin les mesures que se li van imposar després de la detecció per l'homicidi del seu pare. El recurs nega una mala relació entre pare i fill. Recorda que el fundador de Mango ja havia tingut una caiguda mesos abans de la seva mort i denuncia que les filtracions durant la investigació han significat una condemna social anticipada.
1: Esports.
2: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana, mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. I el Barça femení, confirmades les sortides de Mapi León i Ona Batlle. El Girona ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. Xavi Pascual ha argumentat que la seva sortida es deu al desgast acumulat. L'encara entrenador del Barça de bàsquet ha negat tensions internes i es considera poc adient per al càrrec.
0: I el temps. Aquest divendres serà el segon dia del pic de calor. Les temperatures estaran disparades amb valors a l'entorn dels 34 graus a l'interior i entre 37 i 39 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La calor extrema afluixarà durant el cap de setmana, però de calor en farà i molta. El temps serà assolellat amb núvols a la tarda al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Escala el conflicte entre els sindicats de l'ensenyament

0: però els han emplaçat a parlar aquest divendres a les 10 del matí. Per tot plegat, els sindicats han decidit continuar amb la tancada del departament. Això després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat amb les posicions allunyades. El govern els ha dit per escrit que l'oferta d'increment salarial d'aquí 4 anys és de gairebé 400 euros. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, defensava que l'oferta és generosa.
1: L'esforç que està fent en aquests moments el govern de la Generalitat és enorme des d'un punt de vista pressupostari i, per tant, demanem sobretot i especialment als sindicats que reconsiderin la seva situació, que valorin l'oferta en la seva justa mesura, perquè difícilment en cap altre moment en la història d'aquest departament hi ha hagut una proposta de pujada de 400 euros mensuals.
0: Els sindicats, però, ho han rebutjat perquè consideren que l'oferta és menor de 400 euros. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
2: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. I per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
0: L'oferta del govern també contempla el pagament del deute dels estadis en un termini de 5 anys i pràcticament 7.000 efectius per a l'escola inclusiva en els propers 4 anys.
3: Sobre les protestes, docents del Maresme i del Vallès s'han tornat a manifestar aquest dijous per una millora de sou i de recursos per a l'escola pública. S'han fet talls d'autopista a Canet de Mar i Mataró i una protesta a la Facultat d'Educació de la Universitat Autònoma. Educació fixa en un 14% el seguiment de la vaga sobre el total de la plantilla convocada. A Mataró n'informa Marta Vallès.
4: Els docents han fet talls a primera hora del matí d'aquest dijous, a 7:45, a Canet, 10 minuts. Posteriorment, la protesta s'ha traslladat a Mataró, on els talls en els dos sentits de la marxa s'han allargat prop de 2 hores. Els Mossos havien desviat prèviament el trànsit per evitar que cap vehicle quedés bloquejat. Els docents defensen que les causes que reivindiquen són irrenunciables. Anna Torralbo, de l'USTEC del Maresme, i Joan Barón, professor de Canet de Mar.
5: Si cal, el curs que ve seguim. Això no té marxa enrere perquè el futur és massa dur com per pensar que no ha valgut la pena. Portem unes 7 vagues. Cada vaga són 100 euros. Portem 700 euros invertits perquè l'escola sigui el que ha de ser, una escola de qualitat, una escola inclusiva i una escola on s'inverteixi.
6: El tema de les temperatures a les aules no canvia en 2 dies. El tema de la inclusió no es canvia només amb un acord sobre paper. El tema dels recursos.
4: Al Vallès els professors han fet marxes a peu i en bicicleta per trobar-se a la Universitat Autònoma. Allà han entrat a les aules de la Facultat d'Educació per aturar les classes i demanar solidaritat i el suport dels futurs professors.
7: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés dels Diputats davant de l'acumulació d'escàndols judicials que afecten el PSOE i la pressió creixent perquè convoqui eleccions. A la imputació de l'expresident Zapatero, dimecres s'hi va sumar una suposada trama liderada per Santos Cerdán per boicotejar causes judicials i que va provocar l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu de Ferraz. Els socialistes se'n desvinculen, però als socis de govern se'ls exaureix la paciència. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: Una compareixença per informar, diu la Moncloa, de les últimes investigacions judicials que s'han sabut, així com de la reunió del Consell Europeu del 18 de juny. Això indica que caldrà esperar fins a Sant Joan, un cop Zapatero haja declarat davant del jutge, per escoltar les explicacions de Sánchez. El president espanyol fins ara ha tancat files amb Zapatero i este dijous el PSOE ha tractat de desmarcar-se de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals de Santos Cerdán i Leire Díez. Aseguren que no en sabien res i que si hi ha pagaments del partit a Díez és perquè depèn venien de Cerdán. No donen més explicacions i només el ministre Óscar Puente s'atreveix a denunciar una conxorxa per tombar Sánchez.
9: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
8: Amb la seva compareixença, Sánchez espera rebaixar la pressió dels socis que li reclamen que doni la cara, tot i que alguns, com el líder del PNB, Aitor Esteban, pensen que hauria de convocar eleccions.
10: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
8: I és que ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen saber res d'una moció de censura del PP i Vox. Feijó els acusa de còmplices de la corrupció, però justament l'estratègia del PP passa per no fer res i deixar que Sánchez es creme a foc lent.
3: Aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha afegit a la tesi del ministre Puente i ha apuntat a una operació judicial

0: contra Pedro Sánchez.
1: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
0: Illa n'ha parlat per primera vegada aquest dijous després que dimecres l'Audiència Nacional demanés les factures de la campanya electoral dels socialistes catalans que el va portar a la presidència de la Generalitat. D'aquest requeriment d'informació i de les sospites del jutge, Illa no n'ha dit res.
2: 3CAT Info.
0: I l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu número 2, Francisco Martínez, han assegurat que no sabien res de l'operació per espiar i robar informació compromesa per al Partit Popular. Ho han declarat així com acusats al judici del cas Kitchen, que se celebra a l'Audiència Nacional. Fernández Díaz fins i tot ha dit que se'n va assabentar per la premsa 2 anys més tard. N'informa Madrid Àngels Lafuente.
3: Jorge Fernández Díaz es desmarca totalment de la Kitchen. Ho ha negat tot, nega que ordenés fer cap tipus de seguiment a Luis Bárcenas, que es va assabentar per la premsa d'aquest presumpte espionatge que ni la policia ni ningú del govern de Rajoy li va explicar res.
4: Ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie.
3: I el mateix guió de negar-ho tot ha seguit Francisco Martínez, mà dreta de Fernández Díaz al Ministeri de l'Interior.
5: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
3: I l'exministre de l'Interior ha afirmat que el partit no li va fer arribar cap preocupació pel que podia saber Bárcenas.
4: Desde el Partido Popular, sí. A mí desde luego no me transmitieron ninguna preocupación o interés particular. O sea, si la tenían, desde luego a mí no me la transmitieron.
3: Els dos acusats han respost només les preguntes dels seus advocats, un interrogatori dirigit en què s'han desvinculat del cas. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven amb fons reservats al conductor de Bárcenas per espiar-lo. La Fiscalia Anticorrupció demana 15 anys de presó per a Fernández Díaz i Francisco Martínez per presumptes delictes d'encobriment, malversació i contra la intimitat. Hi ha 9 acusats més, entre els quals el comissari jubilat José Manuel Villarejo o Eugenio Pino, exdirector adjunt de la policia.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els bombers de la Generalitat mantenen activada la petició de confinament a Òrrius, al Maresme, per l'incendi declarat aquest dijous al migdia en una empresa de cera i parafina que ha quedat completament calcinada. El foc ha afectat també mitja hectàrea de vegetació forestal, tot i que aquesta part de l'incendi ja s'ha pogut estabilitzar. La principal preocupació és el fum tòxic que continua generant la nau industrial. El cap de l'operació, Josep Manel Escudero, explica que cal esperar que el material es consumeixi progressivament per poder començar a desescalar les mesures de seguretat.
6: Hi ha una columna important encara, està cremant tot el material que encara queda combustible a l'interior i mantenim l'ordre de confinament precisament per aquesta columna i de moment la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
0: Les flames s'han arribat a situar molt a prop d'habitatges de l'urbanització de Can Planes. Tot i això, no s'ha ordenat cap evacuació oficial. Els veïns continuen pendents de l'evolució del foc.
7: És una de les grans pors que tens, no?, quan vius aquí en un poble enmig del bosc, que es prengui foc.
8: Soc un dels afectats perquè la casa està a 200 metres d'on hi ha l'incendi i una columna de fum molt gran.
9: Quan he sortit de la feina he vingut a agafar 4 coses i ara marxaré del poble de moment unes hores fins que estigui tot controlat.
0: L'incendi ha mobilitzat 31 dotacions als bombers amb 4 mitjans aeris. No hi ha hagut ferits i els 16 treballadors de la fàbrica n'han pogut sortir il·lesos.
2: 3CAT Info.
0: Encetem la crònica internacional. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ordena a l'exèrcit que ignori els termes de l'alto al foc que va entrar en vigor a l'octubre i prengui el control del 70% de la franja de Gaza. Ara és del 60%. Durant un discurs a la Cisjordània ocupada, Netanyahu responia també a part de l'audiència que li demanava una ocupació total de la franja.
10: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al
11: 60%. Al 100%.
10: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70% i comencem per aquí.
0: Això mentre el front del Líban i Israel ha fet almenys 16 morts i desenes de ferits després de bombardejar la capital, Beirut, i 135 objectius més en altres punts d'aquest país. Malgrat l'actual foc decretat el mes passat, l'escalada bèl·lica israeliana al Líban d'aquesta setmana ha incorporat ordres d'evacuació forçosa a tot el sud del país. I els Estats Units i l'Iran mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic mentre s'anuncia que ja tindrien un preacord per allargar 60 dies l'alto el foc i aprofundir en les negociacions sobre el programa nuclear iranià. En les últimes hores s'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i en algunes ciutats a la costa de l'Iran, que també ha anunciat el llançament de diversos míssils. Les parts denuncien violacions a l'alto el foc, però ningú no abandona les negociacions. Segons diversos mitjans occidentals, el preacord només estaria pendent del vistiplau de Donald Trump, que ha parlat telefònicament amb aliats a la zona. Des de l'Iran diuen que el text encara no està finalitzat ni s'ha entregat als mediadors pakistanesos. El secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent, ha insistit que Trump no acceptarà cap mal acord. També ha assegurat que no s'han plantejat de moment la possibilitat de relaxar les sancions contra Teheran.
12: No hi haurà res sobre la taula fins que no vegem l'estret d'Hormuz obert i que els iranians acceptin que han de lliurar l'urani altament enriquit i que no poden tenir un programa nuclear.
2: El temps.
0: Repassem ara la previsió meteorològica per les pròximes hores amb el Néstor Gómez.
13: Aquest divendres és el segon dia o el segon dia de pic de calor. Temperatures disparadíssimes. Recordem que dijous van assolir valors de 38,5 graus a Vinebre, que es van superar rècords de temperatura a Cabanes, a Girona, al Montmell, a Lleida, Seròs, Torroja del Priorat, Vinebre, Gandesa i Tortosa. I avui s'espera que les temperatures continuïn sent molt altes, pràcticament extremes en algunes contrades. Les màximes avui, a l'entorn dels 34-35 graus a la Catalunya central, a les valls del Pirineu també tocant i superant la xifra dels 30 graus. A Ponent poden arribar als 38 graus, podrien ser fins i tot més altes que les de dijous, i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a Móra d'Ebre, cap a Vinebre, encara entre els 37 i 39 graus, de manera que, tot i que perdin una miqueta, les temperatures baixin una miqueta cap a la costa o a les comarques de Girona, les temperatures continuaran sent molt desbocades per aquestes dates. I tot això a unes portes del cap de setmana, que s'espera per una banda assolellat, amb tronades de tarda, i la calor, que tendirà a fluixar, però continuarà sent intensa. No farà tanta calor com aquests darrers dies, però sí que les màximes encara tocaran la xifra dels 36 graus als llocs més càlids del país.
0: Una informació que complementa aquesta previsió. A Lleida, aquest dijous, s'ha batut el rècord de calor d'un mes de maig des que hi ha registres, amb 37,3 graus de temperatura per sobre dels 36,8 que s'havia arribat l'any 2022. N'informa a Lleida Juli Albacar.
14: És la temperatura més alta registrada mai durant un mes de maig a la ciutat. L'Agència Estatal de Meteorologia va començar a mesurar la temperatura a Lleida el 1983 i des de llavors el rècord s'havia quedat al 2022 amb els 36,8 graus. L'Observatori Meteorològic de Lleida, però, acumula dades des del 1941 i també parla de rècord absolut dels darrers 86 anys. Sentim el seu cap, Armando Álvarez, en declaracions a 3CAT Info.
15: Estem tenint una segona quinzena de maig brutalment calorosa, com si estiguéssim en un dia molt calorós del mes de juliol.
14: Que apunta que els propers dies continuarem batent rècords.
15: I probablement demà fins i tot se podria superar aquests 37,3 graus. Dos dies consecutius superant el rècord. I també superarien el número de dies de 35 graus. De moment porten 3 i demà segur que cau el quart.
14: Una calor que ha agafat per sorpresa molta gent. Hem parlat amb alguns veïns de Lleida.
16: Però déu-n'hi-do, fa molta calor, encara que et traguis roba, pues continua suant.
17: Pues fatal, fatal, això no es pot aguantar. Estem una mica espantats, perquè ha començat més aviat del normal.
18: M'esperava que fes calor, però no tanta.
14: Això, mentre tocarà estar pendents del termòmetre, també este divendres.
0: Les altes temperatures marcaran la campanya d'incendis d'aquest any, que els bombers encaren amb 300 professionals més i amb canvis en les estratègies d'extinció per adaptar-se a l'emergència climàtica. L'atenció està posada en els incendis que poden superar la capacitat dels bombers per apagar-los. Sabadell, Montse Poblet.
19: Els bombers qualifiquen la campanya d'aquest estiu de clàssica. L'activen l'1 de juny i, a diferència del que va passar durant els anys de sequera, en aquest els boscos estan força humits. Ara bé, com ens deia David Borrell, cap del cos dels bombers, el que pugui passar dependrà de com siguin les temperatures.
20: Estem davant d'aquesta campanya, com us deien, més clàssica, on a mesura que vagin augmentant les temperatures estarem expenses una mica a el que són el règim de vents i les possibles pluges per apuntar els incendis que ens anem trobant.
19: Les temperatures extremes, sumades a la falta de gestió de molts boscos i a la continuïtat de les masses forestals, expliquen que ara mateix un 11% dels incendis ja superin la capacitat d'extinció dels bombers. El cos confia que els 14 eixos de confinament dels focs, que ja s'han començat a dibuixar sobre el territori, serveixin per evitar la propagació dels megaincendis i que generin les condicions perquè els bombers hi puguin treballar.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: L'humorista Judit Martín, coneguda per les seves imitacions al Polònia, revela que el director de teatre Lluís Pasqual li va demanar que es fes passar per Montserrat Caballé i aquest enregistrament es va fer servir com a declaracions reals en un acte d'homenatge a la soprano que es va fer al Teatre del Liceu el 2019. Ho ha explicat al podcast La Ruïna, que es va emetre diumenge i que s'ha fet viral les últimes hores. En aquest fals enregistrament, Judit Martín, fent-se passar per la Caballé, deia que si algú mai li ha de fer un homenatge havia de ser precisament Lluís Pasqual, i el director teatral va explicar que ho havia dit a Ràdio Reus durant la inauguració del Teatre Fortuny de la capital del Baix Camp el 1988. A la tarda de Catalunya Ràdio, Francesc Domènech, que juntament amb Carles Francino va cobrir per Ràdio Reus l'acte de reobertura del Teatre Fortuny, ha negat haver fet aquesta entrevista.
21: Jo diria que no. Fins allà arriba la meva memòria d'una cosa de fa 38 anys i la memòria és molt traïdora. No, no, això no es va produir. I aquesta veu no és de ningú de l'època de Ràdio Reus.
0: Lluís Pasqual no ha volgut donar explicacions i tampoc al Liceu, que ha dit que la direcció artística de l'acte va ser a càrrec íntegrament de Lluís Pasqual.
2: 3Cat Info.
0: Més coses, la defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare, que inclouen una fiança d'1 milió d'euros i la retirada del passaport. En el recurs presentat davant l'Audiència de Barcelona, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els advocats rebaten la tesi que va ser una acció premeditada i asseguren que Jonathan Andic només va anar fins a la zona de l'accident 2 vegades i no 3, com afirma el jutge, i que en una va marxar perquè i plovia. El recurs inclou una transcripció de les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergències, entre els quals hi ha la trucada al 112 per demanar ajuda. La defensa destaca que els investigadors reconeixen que no es pot assegurar que una altra persona intervingués en la caiguda i recorden que Isaac Andic tenia una malaltia als genolls i adjunten un vídeo en què es veu Isaac Andic va ensopegar mesos abans de l'accident. La plataforma xinesa Temu, dedicada al comerç electrònic, pagarà una multa de 200 milions d'euros a Brussel·les per haver venut productes perillosos a la seva aplicació. La Comissió Europea ha detectat carregadors que poden provocar cremades, joguines que poden asfixiar els menors i roba o joies fetes amb materials nocius. Brussel·les, Bruno Fortea.
22: La Comissió, que és el govern europeu, considera que Temu ha fallat a l'hora de trobar i treure del mercat tots aquests productes perjudicials. Ara, la plataforma té fins a finals d'agost per detallar com pensa protegir els consumidors. Si no, el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, avisa que Temu s'exposa a pagar més multes de forma periòdica.
23: El missatge és clar. Si vols entrar al nostre mercat de 450 milions de persones, has de respectar les nostres normes i punt. Això vol dir que com a empresa ets responsable dels teus serveis i dels riscos que impliquen per als nostres ciutadans.
22: Temu considera que la multa anunciada de 200 milions d'euros és desproporcionada i diu que Brussel·les ha ignorat les suposades millores que la plataforma ha introduït durant els últims mesos. La sanció, però, és molt més baixa del que podria haver estat. La llei europea permet multar l'equivalent de fins al 6% de la facturació global d'una empresa. En aquest cas, no arriba ni a l'1%. calent. Brussel·les diu que han estat proporcionals.
23: Tenim en compte la naturalesa, la gravetat, la freqüència i la durada de la infracció. En base a això no mirem el percentatge del 6%, determinem una quantitat.
22: I recorda que TEMU té altres investigacions obertes que poden acabar en més sancions pel suposat disseny addictiu de la seva aplicació i pel funcionament dels seus algoritmes.
0: Esports. Amb el David Ubach.
1: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès de 25 anys ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona i serà la primera incorporació blaurana, per tant, de cara a la temporada que ve. El Barça pagarà al Newcastle uns 70 milions d'euros i 10 més en variables pel seu traspàs. Queda descartat que l'arribada d'Anthony Gordon a l'equip blaurana impedeixi altres reforços a la davantera. De fet, el club blaurana presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El president electe del Barça, Joan Laporta, i el director esportiu, Deco, es van reunir aquest dimecres amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig de Julián Álvarez de jugar al Barça. En espera, això sí, de les negociacions amb el club matalasser, que es preveuen complicades. Del masculí blaurana al femení.
2: 3CAT Info.
1: Confirmades oficialment dues noves sortides a l'equip de Pere Romeu que s'afegeixen a la d'Alexia. Es tracta de Mapi León, que deixarà el Barça després de 9 temporades, i Dona Valla, que tancarà la seva segona etapa com a blaurana després de 3 anys. Sentim Mapi.
3: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida i, sobretot, de donar-vos les gràcies, perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent.
1: En canvi, tot fa indicar que al club blaurana hi haurà un replantejament respecte del futur de Marta Torrejón i Salma Parayuelo. Totes dues apuntaven a marxar, ja que acaben contracte, però acabarien renovant a petició del cos tècnic, que ha demanat a l'àrea esportiva continuïtat de plantilla. Parlem ara del Girona.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El club gironí ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte, en l'any del retorn a segona. En contrast, Michel ha estat el tècnic de l'última ascens a primera i de la històrica classificació per disputar la Lliga de Campions ara fa 2 temporades. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. I afegim que el Sabadell afronta aquest divendres el partit d'anada de la semifinal del play-off d'ascens a la segona divisió al camp del Madrid Castella. Sense deixar el futbol, afegim que en clau internacional ja hi ha convocatòria de la selecció argentina de cara al Mundial. L'actual campiona comptarà amb Leo Messi i Julián Álvarez, entre d'altres, el futbolista doncs pretès pel Barça. I d'altra banda, 7 futbolistes catalanes han estat convocades per jugar amb la selecció espanyola 2 partits de classificació per al Mundial 2027, contra Anglaterra el 5 de juny a Palma i a Reykjavik davant d'Islàndia el dia 9. Es tracta d'Aitana Bonmatí, Clara Serra Jordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina i Ona Valla del Barça, Laia Codina de l'Arsenal i Jana Fernández del London City. La seleccionadora espanyola, Sonia Bermúdez, ha lloat la figura d'Alexia i ha valorat el retorn d'Aitana després de la lesió.
4: Está bien, es verdad que venía de una lesión muy dura, pero me consta que está con mucha ilusión, con muchas ganas de estar con nosotros, de aportar, y bueno, nosotros estamos encantados de volver a tenerla. Para nosotros es una jugadora fundamental.
1: També estan citades 6 blaugranes més: Cata Coll, Irene Paredes, Patri Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López i Mapi León. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: L'encara entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha argumentat les raons que l'han dut a deixar el club blaugrana al final de la temporada, tot i que encara tenia contracte vigent per 2 anys més. Pascual ha negat cap guerra, ni amb l'àrea esportiva ni amb la presidència, i ha justificat la seva sortida pel desgast acumulat.
5: Jo l'he portat al Barça a play-off, jo, al play-off de la Lliga. No m'ho perdonaré mai a la vida, sóc així. Jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Em desgasta d'una manera... I ho veia venir, i ho veia venir, i ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat.
1: L'entrenador de Gavà ha afegit que les particularitats i sinergies d'un club multisecció com el Barça el van ser poc idoni per al càrrec. Pascual, això sí, s'ha mostrat convençut que el nou projecte sense ell tindrà una plantilla engrescadora que lluitarà pels títols.
2: 3CAT Info.
1: Del bàsquet passem al motor. Marc Márquez ha rebut permís dels metges per pujar aquest divendres a la moto al primer entrenament lliure del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al circuit de Mugello. És un permís condicionat a una segona revisió també aquest divendres. Marc Márquez descarta qualsevol dubte respecte a que el seu braç dret estigui bé després de l'última operació quirúrgica, però ha de tornar a entendre on té el límit, diu.
6: Si quiero pensar en el campeonato, lo único que voy a crear es más situaciones de poner en compromiso mi cuerpo con lesiones, que sales a pista y siempre hay el riesgo y siempre...
0: Són 2:15. Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. Els sindicats d'educació es tanquen a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord. I Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions als últims fronts judicials que esquitxen el PSOE. Els socialistes denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. A partir d'ara també us explicarem que més d'una seixantena de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries més enllà del que fixa el seu marc laboral. Que el gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies al Mediterrani. I que la reina Elisenda de Montcada tenia al voltant de 70 anys quan va morir. Era de constitució robusta i va tenir molts dolors en els últims anys de vida. Són algunes de les primeres conclusions d'un estudi que ha fet el Reial Monestir de Pedralbes.
2: Esports.
1: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana, mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. I el Barça femení, confirmades les sortides de Mapi León i Ona Valla. Això el dia que el Girona ha confirmat també que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny.
0: I el temps, aquest divendres, segon dia d'ambient tòrrid, en general a tot el país, una gran calorada que dispararà les màximes fins als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre i fins als 35 a tot l'interior. A la costa tocaran els 30. El temps serà assolellat, amb algun ruixat aïllat al Pirineu a la tarda.
2: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: Escala el conflicte entre els sindicats de l'ensenyament i el govern. Després d'una reunió de 6 hores, aquest dijous, les dues parts no han acostat posicions i els sindicats han decidit tancar-se a la conselleria. El departament assegura que l'última proposta de millora salarial que ha fet arribar els representants als treballadors és la definitiva i que no hi ha més marge. Els sindicats, però, la troben insuficient. Aquest divendres, al matí, hi haurà una nova reunió negociadora mentre les vagues continuaran en l'àmbit educatiu del Baix Llobregat i el Penedès. Una informació de Maria Costa.
7: Els sindicats convocants a les vagues han exigit parlar amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, que els ha atès durant uns minuts, però els han emplaçat a parlar aquest divendres a les 10 del matí. Per tot plegat, els sindicats han decidit continuar amb la tancada del departament. Això després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat amb les posicions allunyades. El govern els ha dit per escrit que l'oferta d'increment salarial d'aquí 4 anys és de gairebé 400 euros. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, defensava que l'oferta és generosa.
8: L'esforç que està fent en aquest moments el govern de la Generalitat és enorme des d'un punt de vista pressupostari i per tant demanem sobretot i especialment als sindicats que reconsiderin la seva situació, que valorin l'oferta en la seva justa mesura, perquè difícilment en cap altre moment en la història d'aquest departament hi ha hagut una proposta de pujada de 400 euros mensuals.
7: Els sindicats però ho han rebutjat perquè consideren que l'oferta és menor de 400 euros. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
9: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. I per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
7: L'oferta del govern també contempla el pagament del deute dels estadis en un termini de 5 anys i pràcticament 7.000 efectius per l'escola inclusiva en els propers 4 anys.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat comparèixer al Congrés dels Diputats davant de l'acumulació d'escàndols judicials que afecten el seu partit, el PSOE, i també la pressió creixent perquè convoqui eleccions. A la imputació de l'expresident Zapatero, dimecres s'hi va afegir una suposada trama liderada per Santos Cerdán per boicotejar causes judicials i que va provocar l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu socialista de Ferraz. El PSOE se'n desvincula, però als socis de govern se'ls esgota la paciència. N'informa a Madrid Dani Sainz de Aja.
10: Una compareixença per informar, diu la Moncloa, de les últimes investigacions judicials que s'han sabut, així com de la reunió del Consell Europeu del 18 de juny. Això indica que caldrà esperar fins a Sant Joan, un cop Zapatero haja declarat davant del jutge, per escoltar les explicacions de Sánchez. El president espanyol fins ara ha tancat files amb Zapatero i este dijous el PSOE ha tractat de desmarcar-se de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals de Santos Cerdán i Leire Díez. Aseguren que no en sabien res i que si hi ha pagaments del partit a Díez és perquè depèn venien de Cerdán. No donen més explicacions i només el ministre Óscar Puente s'atreveix a denunciar una conxorxa per tombar Sánchez.
11: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
10: Amb la seva compareixença, Sánchez espera rebaixar la pressió dels socis que li reclamen que doni la cara, tot i que alguns, com el líder del PNB, Aitor Esteban, pensen que hauria de convocar eleccions.
12: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
10: I és que ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen saber res d'una moció de censura del PP i Vox. Feijó els acusa de còmplices de la corrupció, però justament l'estratègia del PP passa per no fer res i deixar que Sánchez es creme a foc lent.
0: Mentre s'han en marxa a Badajoz el judici contra el germà del president del govern espanyol. David Sánchez està acusat de prevaricació i tràfic d'influències per una possible plaça feta a mida per a ell a la Diputació de Badajoz, com a coordinador dels conservatoris de música. A l'inici del procediment, el seu advocat n'ha demanat la nulitat per biaix polític.
13: La raïs està podrida. Tiene que ver con la existencia de una paradigmática investigación de naturaleza prospectiva.
0: La Fiscalia demana l'absolució per a ell i els altres 10 encausats, però les acusacions li reclamen fins a 3 anys de presó.
2: 3Cat Info.
0: I 2 anys després de l'aprovació definitiva de l'amnistia al Congrés dels Diputats, el col·lectiu Alerta Solidària denuncia que només s'han amnistiat 245 activistes i dirigents independentistes, el 49% dels que s'hi podien acollir. En canvi, segons l'entitat, han rebut la mesura de gràcia el 97% dels policies que l'han demanada, un total de 158 agents. Martí Majoral, portaveu d'Alerta Solidària, ha valorat aquestes dades en declaracions a Catalunya Ràdio.
24: Ara la policia, l'amnistia arriba per la via directa, de manera gairebé automàtica, i en canvi pels independentistes cal batallar-ho i batallar-ho i remar en contracorrent perquè per part del sistema judicial espanyol el que hi ha és una voluntat clara d'entorpir-ho.
0: Per Majoral, el principal problema és que el Tribunal Suprem practica la desobediència de la llei.
24: Ens trobem que si el Tribunal Suprem practica aquesta desobediència flagrant cap a un mandat legal del legislatiu, què faran també altres tribunals menors? Doncs li segueixen l'exemple.
0: Entre les demandes d'amnistia no aplicades fins ara hi ha, com sabeu, les de Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, encara a l'exili, i la dels 12 CDRs encausats a l'Audiència Nacional. Des d'Alerta Solidària creuen que l'amnistia s'acabarà aplicant en tots dos casos, però no s'atreveixen a preveure una data precisa.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A partir d'aquest dilluns, més d'una seixantena de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries més enllà de les que fixa el seu marc laboral. Aquesta és una nova mesura de pressió del Sindicat Metges de Catalunya que assenyala la falta de professionals com la principal causa de l'allargament de les llistes d'espera a la sanitat catalana pública. Segons les dades del sindicat, quasi un terç de l'activitat assistencial a Catalunya és fruit de les hores extra visites que fan els metges. Un dels col·lectius que més s'han adherit a la campanya són els anestesiòlegs, cosa que afectarà les cirurgies, les proves i les exploracions que impliquen sedació. Xavier Lleonart és el secretari general de Metges de Catalunya en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
14: Entre la seva jornada ordinària, la seva jornada de guàrdies obligatòries i aquestes sessions quirúrgiques, per exemple, per reduir llistes d'espera, pot acabar al cap de l'any fent aproximadament 3.000 hores laborals. Mm. I, per tant, això és pràcticament l'equivalent a 2 jornades.
0: A escala nacional, la situació més desafavorida es viu a la regió metropolitana nord, és a dir, al Vallès i al Maresme. I els hospitals Sant Joan de Déu i Clínic de Barcelona han operat amb èxit un fetus dins del ventre de la seva mare per reparar una malformació que feia créixer els intestins fora del cos. L'operació és pionera a Europa i és un dels pocs casos que s'ha fet al món. Els metges del programa BC Natal portaven un any preparant-se per si apareixia un cas com aquest. L'equip mèdic ha operat la malformació dins de l'úter a les 28 setmanes de gestació. Era una intervenció d'alta complexitat que requeria molta precisió i on es feien servir instruments de només 3 mil·límetres. El director de BCN Natal, el doctor Eduard Gratacós, destaca la singularitat d'aquest cas.
15: Enganyar la naturalesa perquè no s'enteri que li estan operant a l'úter, que el fetus no s'enteri que l'estan operant i fer una cosa que és absolutament antinatural, que és operar un bebè abans de néixer.
0: El cas va passar pel comitè d'ètica assistencial de l'hospital, que es va voler assegurar que la família tingués tota la informació abans de permetre aquesta intervenció. La mare, la Camila, admet que acceptar-ho no va ser fàcil.
16: Tuve dudas sobre aceptar la cirugía, pero hablando con el doctor Sabrià me ayudó a tomar la decisión de aceptar, porque era el camino más viable para mi bebé. La experiencia fue de mucha expectativa, de muchos nervios, pero que finaliza con mucha felicidad teniéndolo a él acá ahora.
0: Ara el nadó ja té 2 mesos, pesa 4 quilos i segueix una dieta completament normal.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra es desplegarà durant la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. S'instal·laran 2 pantalles gegants al carrer, una a l'Arc del Triomf i l'altra a la plaça de les Glòries. Les restriccions de seguretat s'aplicaran a tots els punts de la visita, però. El Papa circularà amb Papa Mòbil des del carrer Rosselló de Barcelona fins al carrer Sardenya en el tram final per accedir a la Sagrada Família. Aquell dia les restriccions de mobilitat afectaran les 9 illes de cases que envolten la Sagrada Família. Núria Parlon, consellera d'Interior.
17: El dispositiu Albus és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
0: A Montserrat, l'accés a la plaça del monestir estarà totalment restringit i només hi podrà accedir les persones que tinguin acreditació. Us ho destacàvem ara els titulars de 2/4. El gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies al Mediterrani, el projecte que vol que el port jugui a la primera divisió europea de la logística generarà 180 llocs de treball directes. A Tarragona n'informa Ricard Buigas.
18: L'aliança empresarial Costco PTP transformarà i explotarà el moll d'Andalusia. Ocuparà una superfície de més de 50 hectàrees on s'inclou la terminal ferroportuària de la Boella. L'espai polivalent estarà preparat per moure contenidors, mercaderies generals i vehicles. Preveu començar a operar l'any que ve i està a ple rendiment el 2028. El port diu que s'acabaran generant 180 llocs de feina directes. El director general de PTP Group, Guillermo Misiani, destaca l'experiència de les 2 multinacionals de la logística que faran créixer el port tarragoní.
25: La principal fortalesa és la de realitzar desarrollos portuarios interconectados que permiten vincular mercados desde diferentes regiones. Y esa es la experiencia que queremos aportar para potenciar el puerto de Tarragona.
18: El port de Tarragona ha definit l'acord històric, apunta que es tracta d'un dels projectes logístics i intermodals més rellevants en desenvolupament a la Mediterrània Occidental.
0: I atenció, perquè l'habitatge de compra s'ha encarit un 12% l'últim any a Barcelona i al conjunt de Catalunya. A la capital, el preu per metre quadrat s'ha enfilat fins als 4.681 euros per al primer trimestre. Són 500 euros més que ara fa un any, segons dades del Ministeri d'Habitatge. Amb tot, no és la ciutat més cara del país. La població catalana amb el preu més elevat és Sant Cugat del Vallès, més de 5.060 euros per metre quadrat. Sitges també supera Barcelona, amb 4.820 euros. En el conjunt de Catalunya, el preu se situa de mitjana en 2.750 euros al metre quadrat.
3: El temps.
0: La previsió per les properes hores amb el Néstor Gómez.
19: Aquest divendres és el segon dia o el segon dia de pic de calor. Temperatures disparadíssimes. Recordem que dijous van assolir valors de 38,5 graus a Vinebre, que es van superar rècords de temperatura a Cabanes, a Girona, al Montmell, a Lleida, Serós, Torroja del Priorat, Vinebre, Gandesa i Tortosa. I avui s'espera que les temperatures continuïn sent molt altes, pràcticament extremes en algunes contrades. Les màximes avui, a l'entorn dels 34-35 graus a la Catalunya central, a les valls del Pirineu també tocant i superant la xifra dels 30 graus. A Ponent poden arribar als 38 graus, podrien ser fins i tot més altes que les de dijous, i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a Móra d'Ebre, cap a Vinebre, encara entre els 37 i 39 graus, de manera que, tot i que perdin una miqueta, les temperatures baixin una miqueta cap a la costa o a les comarques de Girona, les temperatures continuaran sent molt desbocades per aquestes dates. I tot això a unes portes del cap de setmana, que s'espera per una banda assolellat, amb tronades de tarda, i la calor, que tendirà a fluixar, però continuarà sent intensa. No farà tanta calor com aquests darrers dies, però sí que les màximes encara tocaran la xifra dels 36 graus als llocs més càlids del país.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
20: El monestir de Pedralbes és...
0: La reina Elisenda de Montcada era una dona corpulenta que va patir molt dolor durant els últims anys de la seva vida. Va ser enterrada en una caixa funerària de fusta i sembla que portava indumentària austera vinculada a l'àmbit monàstic. Són algunes de les primeres conclusions a l'estudi que el Reial Monestir de Pedralbes ha fet sobre 8 sepultures del segle XIV, a les quals hi havia enterrades 25 persones. Això que sentim de fons és el tràiler del documental que s'ha fet sobre aquest estudi i que porta per títol Pedralbes, despertant la reina. La investigació ha reconstruït l'edat, la constitució, la salut i les condicions de vida d'aquestes persones. Hi predominen les dones adultes, tot i que també hi ha persones joves i infants. Sobre la reina Elisenda, s'ha confirmat que tenia vora 70 anys quan va morir i que tenia molt de dolor, com us dèiem. Ho expliquen l'antropòloga Carme Rissec i la directora del Reial Monestir de Pedralbes, Anna Castellano Trasserra.
21: Veiem a la reina Elisenda que té 3 fusions en la columna vertebral. Tenia que fer-li molt de mal.
22: Ara s'ha demostrat, doncs, que efectivament tenia dolors, no, dels ossos, i per tant li devia impedir de poder-se moure. En els últims temps devia patir bastant de dolor.
0: L'estudi també ha descobert que a les tombes no sempre hi ha les persones que s'esperava que s'hi trobaria. Per exemple, al sepulcre d'Artal de Fosses no hi ha cap home, sinó les restes de 5 persones, 3 dones i 2 nens. La investigació va començar l'agost del 2024 i està previst que s'acabi al maig de l'any que ve.
3: 3Cat Info.
0: L'Acadèmia Valenciana de la Llengua celebra els 25 anys reivindicant la seva feina i la seva trajectòria defensant la llengua. La institució que fixa la normativa del valencià ha estat qüestionada pel govern del PP i l'extrema dreta de Vox i asfixiada econòmicament. N'informa València Alba Barbosa.
23: Els aniversaris sempre s'han de celebrar, diu la presidenta de l'Acadèmia, Verònica Cantó, satisfeta de la trajectòria, però admeten que no passen pel millor moment.
26: El que confio realment és que la llengua i l'Acadèmia, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, siga respectada, siga estimada i que no es salten els consensos que tant van costar d'assolir.
23: L'acte ha repassat els inicis de l'acadèmia i un dels principals projectes del Diccionari Normatiu Valencià. Àngels Gregori, poeta i membre de l'acadèmia, recorda que la llengua continua necessitant suport.
1: Ja parlar de llengua, de drets socials, d'escola pública, doncs això veus que no els interessa absolutament res, però també els molesta. I jo crec que hem de molestar molt.
23: Entre el públic, a més d'acadèmics, també hi eren l'expresident valencià Ximo Puig, diputats de Compromís i càrrecs socialistes. Del govern valencià hi ha assistit tard el vicepresident de la Generalitat i l'acte l'ha tancat la cantant valenciana La Maria.
4: Que és un regal i una fortuna i, no sé, celebrem la llengua tots els dies parlant-la sense saber-ho, no? I sense voler-ho, sense donar-nos compte.
0: El Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona ha inaugurat aquest dijous la primera gran exposició antològica a Catalunya del jove pintor xilè Guillermo Lorca, un dels grans exponents de la pintura figurativa contemporània. N'informa Montse Mas.
5: Són una vintena d'olis de gran format i d'un gran virtuosisme tècnic on Lorca fa conviure noies angelicals, grans felins i altres elements de la natura en un univers volgudament inquietant, ha dit a Catalunya Ràdio.
6: Es que la misma naturaleza tiene esa cosa perturbadora. Intento encontrar el equilibrio entre fuerzas antagónicas de cooperación, pero también de devoración, de violencia y que de eso surja una armonía y finalmente algo bello.
5: Admirador de Velázquez i Sorolla, però també de mangas com Akira o pel·lícules de l'estudi Ghibli, l'artista xilè ha apostat sempre per la figuració, un gènere sovint denostat, però que ell creu que ara és tendència.
6: Y en los últimos años, entre la irrupción en las redes sociales, el arte urbano, el arte asiático, que también tiende bastante a la figuración, y yo te diría que las generaciones más jóvenes son más entusiastas incluso de la pintura figurativa que la de mi generación o mayores que yo.
5: La seva exposició al MEAM, al Born, es pot visitar fins al final de setembre.
0: I 30 restaurants a Barcelona porten degustacions dels seus plats més emblemàtics al carrer en una nova edició de la Fira Gastronòmica Tasta la Rambla, que en aquesta edició es fa a la plaça de Catalunya. N'informa Òscar Callau.
7: Les obres de remodelació de la Rambla fan que el tast es torni a fer a la plaça de Catalunya, amb degustacions, tallers, concerts i show cookings en directe tot aquest cap de setmana. L'entrada al recinte és de franc, cada tapa o platet costa 6 euros. Hi participen 30 restaurants i 6 pastisseries. El xef Nando Jubany ens explica per què ofereix un canaló tot i la calor que fa avui.
8: Bueno, els canelons tu saps que es mengen el dia de festa major i les festes majors a Catalunya són a l'estiu. Canaló és aquest plat que tenim per nosaltres ensenyar una part important de la nostra cuina catalana.
7: El cuiner Jordi Esteve, del restaurant Nectari, en canvi, ha optat per un plat ben fresc.
9: Pambao amb un tartar salvatge de salmó, salvatge d'Alaska. Penso que serà una etapa refrescant i molt divertit perquè porta una emulsió asiàtica, japonesa, mexicana.
7: Carles Avellan, del restaurant Tapas 24, de la seva banda, ha optat per un clàssic de la casa.
27: Avui hem portat el biquini, el famós biquini, que és de pernil ibèric, mozzarella fresca de búfala i trufa. Un biquini que fa 25 anys que l'estan fent.
7: A les classes de cuina del Tasta la Rambla hi participaran cuiners que sumen 13 estrelles Michelin. Mateu Casanyes, Oriol Castro, Fran Agudo, Jordi Artal o Rafa Zafra.
3: 3CAT Info.
0: Més coses. Preocupació al massís de les Gavarres, a les comarques gironines, perquè hi ha un rebrot d'un fong que ataca les alzines sureres. Caçada de la Selva, Laia Claret.
28: Quim Gubau és gerent del Consorci de les Gavarres.
29: Estem veient com moltes sureres tenen una mortalitat molt elevada dels suros que es van pelar els darrers anys i això posa en risc que l'aprofitament d'aquestes finques sigui viable i, per tant, la gestió d'aquests boscos.
28: Des dels anys 80-90 aquest fong es podia combatre amb un fungicida, però fa uns anys que Europa l'ha prohibit. A més, les alzines més afectades es van pelar durant l'última sequera. S'està fent un estudi amb aquestes dues premisses. Jordi Heras, cap de Sanitat Forestal d'Agricultura, especifica què n'esperen treure.
30: En una primera fase és entendre millor la malaltia i a mesura que sapiguem més, pues, transmetre als propietaris pues, orientacions de gestió, però la nostra esperança és trobar algun producte que pugui ajudar al control biològic.
28: Aquests pròxims dies comença la campanya de pela de les alzines sureres.
0: Hi ha hagut un altre robatori de xais, en aquest cas en una granja de Maçanet de la Selva. Se n'han robat 40 de la raça xisqueta i els Mossos n'han pogut recuperar una part al Maresme i detenir una persona suposadament relacionada amb aquests fets. Ha estat clau un anunci online on es posaven a la venda aquests xais robats. A Girona n'informa Maria Rovira.
2: Dels 40 xais robats, se n'han recuperat uns 30, la majoria femelles. Els ramaders afectats són dos germans que van posar la denúncia dimarts i dimecres. Els Mossos ja van localitzar els xais en un camp de Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme. Allà també hi van trobar 30 xais més, que s'investiga d'on provenen. Un dels ramaders és en Marc Martín P, que assegura que si no s'hagués actuat ràpid no haurien estat a temps de recuperar-los, i explicava que va ser un cop dur.
10: Vull dir, jo el dematí, aquell dematí plegava. Un cop va ser, bueno, després, pues, bueno, et vas movent, veus suport de la gent, veus que la cosa es mou, igual no aconsegueixes res. Vale. Hem tingut molta sort, jo ho he dit abans. Hi ha menys ramats, perquè és una feina dura i la gent realment, pues, no vol fer-ho. Hi ha més robatoris. Pues aquesta temporada sí. La veritat és que sí.
2: Agraeixen la ràpida actuació dels agents i l'ajuda dels seus companys pagesos, que van trobar un anunci a internet on es venien a més de 200 euros cada xai.
0: Esports. Fins a l'hora en punt amb el David Obach.
11: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès de 25 anys ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona i serà, per tant, la primera incorporació blaugrana de cara a la temporada que ve. El Barça pagarà al Newcastle uns 70 milions d'euros i 10 més en variables pel seu traspàs. Queda descartat que l'arribada de Gordon a l'equip blaugrana impedeixi altres reforços a la davantera. De fet, el club blaugrana presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El president electe del Barça, Joan Laporta, i el director esportiu, Deco, es van reunir aquest dimecres amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig de Julián Álvarez de jugar al Barça. En espera, això sí, de les negociacions amb el club matalasser, que es preveuen complicades. Del masculí blaugrana al femení ara.
12: 3CAT Info.
11: Confirmades oficialment dues noves sortides a l'equip de Pere Romeu, que s'afegeixen a la d'Alexia. Es tracta de Mapi León, que deixarà el Barça després de 9 temporades, i Dona Batlle, que tancarà la seva segona etapa com a blaugrana després de 3 anys. Sentim Batlle.
13: Me'n vaig orgullosa. Orgullosa d'haver defensat aquest escut, d'haver compartit camí amb persones increïbles i d'haver viscut un somni que va començar fa molts anys a Vilassar de Mar.
11: En canvi, tot fa indicar que al club blaugrana hi haurà un replantejament respecte del futur de Marta Torrejón i Salma Parayuelo. Totes dues apuntaven a marxar, ja que acaben contracte, però acabarien renovant a petició del cos tècnic, que ha demanat a l'àrea esportiva continuïtat de plantilla. Dit això, parlem ara del Girona.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: El club gironí ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte en l'any del descens a segona. En contrast, Michel ha estat el tècnic de l'últim ascens a primera i de la històrica classificació per disputar la Lliga de Campions ara fa dues temporades. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. En futbol internacional ja hi ha convocatòria de la selecció argentina de cara al Mundial. L'actual campiona comptarà amb Leo Messi i Julián Álvarez, pretès pel Barça, entre d'altres. I d'altra banda, 7 futbolistes catalanes han estat convocades per jugar amb la selecció espanyola 2 partits de classificació per al Mundial 2027, contra Anglaterra el 5 de juny a Palma i a Reykjavik davant d'Islàndia el dia 9. Es tracta d'Aitana Bonmatí, Clara Serrajordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina, Joana Batlle del Barça, Laia Codina de l'Arsenal i Jana Fernández del London City. També estan citades 6 blaugranes més: Cata Coll, Irene Paredes, Patrick Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López i Mapi León. Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
12: 3CAT Info.
11: L'encara entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha argumentat les raons que l'han dut a deixar el club blaugrana quan s'acabi la temporada, tot i que encara tenia contracte vigent per 2 anys més. Pascual ha negat cap guerra ni amb l'àrea esportiva ni amb la presidència i ha justificat la seva sortida pel desgast acumulat. L'entrenador de Gavà ha afegit que les particularitats i sinergies d'un club multisecció com el Barça el fan ser poc idoni per al càrrec.
14: Les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més, i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per l'endavant. Ara el club està de pujada.
11: A tot això, el Barça disputa aquest divendres partit de la 34a i última jornada de la Lliga CB a la pista de l'Andorra. També jugaran el Girona Joventut, el Manresa Madrid i l'UCAM Múrcia Lleida. A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat que la base neerlandesa Laura Cornelius deixa el club després d'arribar a l'abril amb un contracte fins a final de temporada. Del bàsquet passem al motor. Marc Márquez ha rebut permís dels metges per pujar aquest divendres a la moto, el primer entrenament lliure del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al circuit de Mugello. És un permís condicionat a una segona revisió també aquest divendres. En futbol sala, el Barça rep aquest divendres al Valdepeñas al primer partit de l'eliminatòria de quarts de final per al títol de la Lliga. En acabat, el club retirarà la samarreta amb el dorsal nou a l'excapità blaugrana Sergio Lozano, que ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
15: Ahora mismo no estoy nervioso, tengo muchas ganas de que llegue, de disfrutar el momento, cada cosa, y no sé nada de lo que va a pasar. Ni he querido tener la mínima intención de saber.
11: També en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ja té nou entrenador. Jorge Vargas, fins ara preparador del filial colomenc, agafarà les regnes del primer equip les dues properes temporades. El torneig de tenis de Roland Garros destaca l'eliminació del número 1 del món, l'italià Yannick Sinner, davant de l'argentí Juan Manuel Cerúndolo. Sinner dominava 2-16-0, patit un cop de calor i ha caigut en 5 parcials. Al Giro d'Itàlia, el francès Paul Magnier s'ha imposat a l'esprint de la 18a etapa amb Jonas Vingegaard, que manté la malla rosa de líder de la general.
12: Trescat Info.

0: Els sindicats d'educació es tanquen a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord. El departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors la troben insuficient. Aquest divendres al matí hi haurà una nova reunió negociadora. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions als últims fronts judicials que esquitxen al PSOE. Els socialistes insisteixen a desvincular-se del suport entramat per obstruir causes a l'entorn de Sánchez i alguns ministres denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. Entre els aliats de l'executiu creix la indignació. El PNB ja dona la legislatura per acabada. L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, ha negat aquest dijous haver ordenat o estar al cas de l'operació Kitchen. En la seva declaració com a acusat a l'Audiència Nacional, ha assegurat que se'n va assabentar per la premsa. Qui va ser el seu número 2, Francisco Martínez, ha seguit la mateixa estratègia de defensa. Els bombers mantenen la petició de confinament de la població a Òrrius, al Maresme, per l'incendi en una empresa de cera i parafina que continua generant fum tòxic. El foc forestal, que ha afectat mitja hectàrea de vegetació, ja està estabilitzat i els efectius continuen treballant a l'interior de la nau industrial, on encara crema el material combustible. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ordena a l'exèrcit ignorar l'alto al foc que va entrar en vigor a l'octubre i prendre el control del 70% de la franja de Gaza, que ara és del 60%. Netanyahu ha dit en un discurs a la Cisjordània ocupada, on ha afegit que tenen Hamas atrapat. La defensa de Jonathan Andic demana que es revoquin les mesures que se li van imposar després de la detecció per l'homicidi del seu pare. El recurs nega una mala relació entre pare i fill. Recorda que el fundador de Mango ja havia tingut una caiguda mesos abans de la seva mort i denuncia que les filtracions durant la investigació han significat una condemna social anticipada.
1: Esports.
2: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana, mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. I el Barça femení, confirmades les sortides de Mapi León i Ona Batlle. El Girona ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. Xavi Pascual ha argumentat que la seva sortida es deu al desgast acumulat. L'encara entrenador del Barça de bàsquet ha negat tensions internes i es considera poc adient per al càrrec.
0: I el temps. Aquest divendres serà el segon dia del pic de calor. Les temperatures estaran disparades amb valors a l'entorn dels 34 graus a l'interior i entre 37 i 39 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La calor extrema afluixarà durant el cap de setmana, però de calor en farà i molta. El temps serà assolellat amb núvols a la tarda al Pirineu.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Escala el conflicte entre els sindicats de l'ensenyament i el govern. Després d'una reunió de 6 hores, aquest dijous les dues parts no han acostat posicions i els sindicats han decidit tancar-se a la conselleria. El departament assegura que l'última proposta de millora salarial que ha fet arribar els representants als treballadors és la definitiva i que no hi ha més marge. Els sindicats, però, la troben insuficient. Aquest divendres al matí hi haurà una nova reunió negociadora mentre les vagues continuaran al Baix Llobregat i al Penedès. Maria Costa.
3: Els sindicats convocants a les vagues han exigit parlar amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, que els ha atès durant uns minuts, però els han emplaçat a parlar

0: En la història d'aquest departament hi ha hagut una proposta de pujada de 400 euros mensuals.
1: Els sindicats, però, ho han rebutjat perquè consideren que l'oferta és menor de 400 euros. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
2: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. I, per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
1: L'oferta del govern també contempla el pagament del deute dels estadis en un termini de 5 anys i pràcticament 7.000 efectius per l'escola inclusiva en els propers 4 anys.
3: Sobre les protestes, docents del Maresme i del Vallès han tornat a manifestar aquest dijous per una millora de sou i de recursos per a l'escola pública. S'han fet talls d'autopista a Canet de Mar i Mataró i una protesta a la Facultat d'Educació de la Universitat Autònoma. Educació fixa en un 14% el seguiment de la vaga sobre el total de la plantilla convocada. A Mataró n'informa Marta Vallès.
4: Els docents han fet talls a primera hora del matí d'aquest dijous, a 7:45, a Canet, 10 minuts. Posteriorment, la protesta s'ha traslladat a Mataró, on els talls en els dos sentits de la marxa s'han allargat prop de 2 hores. Els Mossos havien desviat prèviament el trànsit per evitar que cap vehicle quedés bloquejat. Els docents defensen que les causes que reivindiquen són irrenunciables. Anna Torralbo, de l'USTEC del Maresme, i Joan Barón, professor de Canet de Mar.
5: Si cal, el curs que ve seguim. Això no té marxa enrere perquè el futur és massa dur com per pensar que no ha valgut la pena. Portem unes 7 vagues. Cada vaga són 100 euros. Portem 700 euros invertits perquè l'escola sigui el que ha de ser, una escola de qualitat, una escola inclusiva i una escola on s'inverteixi.
6: El tema de les temperatures a les aules no canvia en 2 dies. El tema de la inclusió no es canvia només amb un acord sobre paper. El tema dels recursos.
4: Al Vallès els professors han fet marxes a peu i en bicicleta per trobar-se a la Universitat Autònoma. Allà han entrat a les aules de la Facultat d'Educació per aturar les classes i demanar solidaritat i el suport dels futurs professors.
7: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés dels Diputats davant de l'acumulació d'escàndols judicials que afecten el PSOE i la pressió creixent perquè convoqui eleccions. A la imputació de l'expresident Zapatero, dimecres s'hi va sumar una suposada trama liderada per Santos Cerdán per boicotejar causes judicials i que va provocar l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu de Ferraz. Els socialistes se'n desvinculen, però als socis de govern se'ls exaureix la paciència. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: Una compareixença per informar, diu la Moncloa, de les últimes investigacions judicials que s'han sabut, així com de la reunió del Consell Europeu del 18 de juny. Això indica que caldrà esperar fins a Sant Joan, un cop Zapatero haja declarat davant del jutge, per escoltar les explicacions de Sánchez. El president espanyol fins ara ha tancat files amb Zapatero i este dijous el PSOE ha tractat de desmarcar-se de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals de Santos Cerdán i Leire Díez. Aseguren que no en sabien res i que si hi ha pagaments del partit a Díez és perquè depèn venien de Cerdán. No donen més explicacions i només el ministre Óscar Puente s'atreveix a denunciar una conxorxa per tombar Sánchez.
9: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
8: Amb la seva compareixença, Sánchez espera rebaixar la pressió dels socis que li reclamen que doni la cara, tot i que alguns, com el líder del PNB, Aitor Esteban, pensen que hauria de convocar eleccions.
10: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
8: I és que ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen saber res d'una moció de censura del PP i Vox. Feijó els acusa de còmplices de la corrupció, però justament l'estratègia del PP passa per no fer res i deixar que Sánchez es creme a foc lent.
3: Aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha afegit a la tesi del ministre Puente i ha apuntat a una operació judicial contra Pedro Sánchez.
11: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
3: Illa n'ha parlat per primera vegada aquest dijous després que dimecres l'Audiència Nacional demanés les factures de la campanya electoral dels socialistes catalans que el va portar a la presidència de la Generalitat. D'aquest requeriment d'informació i de la sospita

0: del jutge i ella no n'ha dit res.
1: 3Cat Info.
0: I l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu número 2, Francisco Martínez, han assegurat que no sabien res de l'operació per espiar i robar informació compromesa per al Partit Popular. Ho han declarat així com acusats al judici del cas Kitchen, que se celebra a l'Audiència Nacional. Fernández Díaz fins i tot ha dit que se'n va assabentar per la premsa 2 anys més tard. N'informa Madrid Àngels Lafuente.
2: Jorge Fernández Díaz es desmarca totalment de la Kitchen. Ho ha negat tot, nega que ordenés fer cap tipus de seguiment a Luis Bárcenas, que es va assabentar per la premsa d'aquest presumpte espionatge, que ni la policia ni ningú del govern de Rajoy li va explicar res.
3: Ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie.
2: I el mateix guió de negar-ho tot ha seguit Francisco Martínez, mà dreta de Fernández Díaz al Ministeri de l'Interior.
4: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
2: I l'exministre de l'Interior ha afirmat que el partit no li va fer arribar cap preocupació pel que podia saber Bárcenas.
3: Desde el Partido Popular, sí. A mí desde luego no me transmitieron ninguna preocupación o interés particular. O sea, si la tenían, desde luego a mí no me la transmitieron.
2: Els dos acusats han respost només les preguntes dels seus advocats, un interrogatori dirigit en què s'han desvinculat del cas. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven amb fons reservats al conductor de Bárcenas per espiar-lo. La Fiscalia Anticorrupció demana 15 anys de presó per a Fernández Díaz i Francisco Martínez per presumptes delictes d'encobriment, malversació i contra la intimitat. Hi ha 9 acusats més, entre els quals el comissari jubilat José Manuel Villarejo o Eugenio Pino, exdirector adjunt de la policia.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Els bombers de la Generalitat mantenen activada la petició de confinament a Òrrius, al Maresme, per l'incendi declarat aquest dijous al migdia en una empresa de cera i parafina que ha quedat completament calcinada. El foc ha afectat també mitja hectàrea de vegetació forestal, tot i que aquesta part de l'incendi ja s'ha pogut estabilitzar. La principal preocupació és el fum tòxic que continua generant la nau industrial. El cap de l'operació, Josep Manel Escudero, explica que cal esperar que el material es consumeixi progressivament per poder començar a desescalar les mesures de seguretat.
5: Hi ha una columna important encara, està cremant tot el material que encara queda combustible a l'interior i mantenim l'ordre de confinament precisament per aquesta columna i de moment la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
0: Les flames s'han arribat a situar molt a prop d'habitatges de l'urbanització de Can Planes. Tot i això, no s'ha ordenat cap evacuació oficial. Els veïns continuen pendents de l'evolució del foc.
6: És una de les grans pors que tens, no?, quan vius aquí en un poble enmig del bosc, que es prengui foc.
7: Soc un dels afectats perquè la casa està a 200 metres d'on hi ha l'incendi i una columna de fum molt gran.
8: Quan he sortit de la feina he vingut a agafar 4 coses i ara marxaré del poble de moment unes hores fins que estigui tot controlat.
0: L'incendi ha mobilitzat 31 dotacions als bombers amb 4 mitjans aeris. No hi ha hagut ferits i els 16 treballadors de la fàbrica n'han pogut sortir il·lesos.
1: 3Cat Info.
0: Encetem la crònica internacional. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ordena a l'exèrcit que ignori els termes de l'alto el foc que va entrar en vigor a l'octubre i prengui el control del 70% de la franja de Gaza. Ara és del 60%. Durant un discurs a la Cisjordània ocupada, Netanyahu responia també a part de l'audiència que li demanava una ocupació total de la franja.
9: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
10: Al 100%, al 100%.
9: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70% i comencem per aquí.
0: Això mentre el front del Líban i Israel ha fet almenys 16 morts i desenes de ferits després de bombardejar la capital, Beirut, i 135 objectius més en altres punts d'aquest país. Malgrat l'actual foc decretat el mes passat, l'escalada bèl·lica israeliana al Líban d'aquesta setmana ha incorporat ordres d'evacuació forçosa a tot el sud del país. I els Estats Units i l'Iran mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic mentre s'anuncia que ja tindrien un preacord per allargar 60 dies l'alto el foc i aprofundir en les negociacions sobre el programa nuclear iranià. En les últimes hores s'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i en algunes ciutats a la costa de l'Iran, que també ha anunciat el llançament de diversos míssils. Les parts denuncien violacions a l'alto el foc, però ningú no abandona les negociacions. Segons diversos mitjans occidentals, el preacord només estaria pendent del vistiplau de Donald Trump, que ha parlat telefònicament amb aliats a la zona. Des de l'Iran diuen que el text encara no està finalitzat ni s'ha entregat als mediadors pakistanesos. El secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent, ha insistit que Trump no acceptarà cap mal acord. També ha assegurat que no s'han plantejat de moment la possibilitat de relaxar les sancions contra Teheran.
11: No hi haurà res sobre la taula fins que no vegem l'estret d'Hormuz obert i que els iranians acceptin que han de lliurar l'urani altament enriquit i que no poden tenir un programa nuclear.
1: El temps.
0: Repassem ara la previsió meteorològica per les pròximes hores amb el Néstor Gómez.
12: Aquest divendres és el segon dia o el segon dia de pic de calor. Temperatures disparadíssimes. Recordem que dijous van assolir valors de 38,5 graus a Vinebre, que es van superar rècords de temperatura a Cabanes, a Girona, al Montmell, a Lleida, Seròs, Torroja del Priorat, Vinebre, Gandesa i Tortosa. I avui s'espera que les temperatures continuïn sent molt altes, pràcticament extremes en algunes contrades. Les màximes avui, a l'entorn dels 34-35 graus a la Catalunya central, a les valls del Pirineu també tocant i superant la xifra dels 30 graus. A Ponent poden arribar als 38 graus, podrien ser fins i tot més altes que les de dijous, i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a Móra d'Ebre, cap a Vinebre, encara entre els 37 i 39 graus, de manera que, tot i que perdin una miqueta, les temperatures baixin una miqueta cap a la costa o a les comarques de Girona, les temperatures continuaran sent molt desbocades per aquestes dates. I tot això a unes portes del cap de setmana, que s'espera per una banda assolellat, amb tronades de tarda, i la calor, que tendirà a fluix però continuarà sent intensa. No farà tanta calor com aquests darrers dies, però sí que les màximes encara tocaran la xifra dels 36 graus als llocs més càlids del país.
0: Una informació que complementa aquesta previsió. A Lleida, aquest dijous, s'ha batut el rècord de calor d'un mes de maig des que hi ha registres, amb 37,3 graus de temperatura per sobre dels 36,8 a que s'havia arribat l'any 2022. N'informa a Lleida Júlia Albacar.
13: És la temperatura més alta registrada mai durant un mes de maig a la ciutat. L'Agència Estatal de Meteorologia va començar a mesurar la temperatura a Lleida el 1983 i des de llavors el rècord s'havia quedat al 2022 amb els 36,8 graus. L'Observatori Meteorològic de Lleida, però, acumula dades des del 1941 i també parla de rècord absolut dels darrers 86 anys. Sentim el seu cap, Armando Álvarez, en declaracions a 3CAT Info.
14: Estem tenint una segona quinzena de maig brutalment calorosa, com si estiguéssim en un dia molt calorós del mes de juliol.
13: Que apunta que els propers dies continuarem batent rècords.
14: I probablement demà fins i tot se podria superar aquests 37,3 graus. Dos dies consecutius superant el rècord. I també superarien el número de dies de 35 graus. De moment porten 3 i demà segur que cau el quart.
13: Una calor que ha agafat per sorpresa molta gent. Hem parlat amb alguns veïns de Lleida.
15: Però déu-n'hi-do, fa molta calor, encara que et traguis roba, pues continua suant.
16: Pues fatal, fatal, això no es pot aguantar.
17: Estem una mica espantats, perquè ha començat més aviat del normal.
18: M'esperava que fes calor, però no tanta.
13: Això mentre tocarà estar pendents del termòmetre també este divendres.
0: Les altes temperatures marcaran la campanya d'incendis d'aquest any, que els bombers encaren amb 300 professionals més i amb canvis en les estratègies d'extinció per adaptar-se a l'emergència climàtica. L'atenció està posada en els incendis que poden superar la capacitat dels bombers per apagar-los. Sabadell, Montse Poblet.
19: Els bombers qualifiquen la campanya d'aquest estiu de clàssica. L'activen l'1 de juny i, a diferència del que va passar durant els anys de sequera, en aquest els boscos estan força humits. Ara bé, com ens deia David Borrell, cap del cos dels bombers, el que pugui passar dependrà de com siguin les temperatures.
20: Estem davant d'aquesta campanya, com us deien, més clàssica, on a mesura que vagin augmentant les temperatures estarem expenses una mica al que són el règim de vents i les possibles pluges per apuntar els incendis que ens anem trobant.
19: Les temperatures extremes, sumades a la falta de gestió de molts boscos i a la continuïtat de les masses forestals, expliquen que ara mateix un 11% dels incendis ja superin la capacitat d'extinció dels bombers. El cos confia que els 14 eixos de confinament dels focs, que ja s'han començat a dibuixar sobre el territori, serveixin per evitar la propagació dels megaincendis i que generin les condicions perquè els bombers hi puguin treballar.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: L'humorista Judit Martín, coneguda per les seves imitacions al Polònia, revela que el director de teatre Lluís Pasqual li va demanar que es fes passar per Montserrat Caballé i aquest enregistrament es va fer servir com a declaracions reals en un acte d'homenatge a la soprano que es va fer al Teatre del Liceu el 2019. Ho ha explicat al podcast La Ruïna, que es va emetre diumenge i que s'ha fet viral les últimes hores. En aquest fals enregistrament, Judit Martín, fent-se passar per la Caballé, deia que si algú mai li ha de fer un homenatge havia de ser precisament Lluís Pasqual. I el director teatral va explicar que ho havia dit a Ràdio Reus durant la inauguració del Teatre Fortuny de la capital del Baix Camp el 1988. A la tarda de Catalunya Ràdio, Francesc Domènech, que juntament amb Carles Francino va cobrir per Ràdio Reus l'acte de reobertura del Teatre Fortuny, ha negat haver fet aquesta entrevista.
4: Jo diria que no. Fins allà m'arriba la meva memòria d'una cosa de fa 38 anys i la memòria és molt traïdora. No, no, això no es va produir. I aquesta veu no és de ningú de l'època de Ràdio Reus.
0: Lluís Pasqual no ha volgut donar explicacions i tampoc al Liceu, que ha dit que la direcció artística de l'acte va ser a càrrec íntegrament de Lluís Pasqual.
1: 3Cat Info.
0: Més coses, la defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare, que inclouen una fiança d'1 milió d'euros i la retirada del passaport. En el recurs presentat davant l'Audiència de Barcelona, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els advocats rebaten la tesi que va ser una acció premeditada i asseguren que Jonathan Andic només va anar fins a la zona de l'accident 2 vegades i no 3, com afirma el jutge, i que en una va marxar perquè hi plovia. El recurs inclou una transcripció de les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergències, entre els quals hi ha la trucada al 112 per demanar ajuda. La defensa destaca que els investigadors reconeixen que no es pot assegurar que una altra persona intervingués en la caiguda i recorden que Isaac Andic tenia una malaltia als genolls i adjunten un vídeo en què es veu Isaac Andic va ensopegar mesos abans de l'accident. La plataforma xinesa Temu, dedicada al comerç electrònic, pagarà una multa de 200 milions d'euros a Brussel·les per haver venut productes perillosos a la seva aplicació. La Comissió Europea ha detectat carregadors que poden provocar cremades, joguines que poden asfixiar els menors i roba o joies fetes amb materials nocius. Brussel·les, Bruno Fortea.
21: La Comissió, que és el govern europeu, considera que Temu ha fallat a l'hora de trobar i treure del mercat tots aquests productes perjudicials. Ara, la plataforma té fins a finals d'agost per detallar com pensa protegir els consumidors. Si no, el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, avisa que Temu s'exposa a pagar més multes de forma periòdica. Our message
22: is clear. El missatge és clar. Si vols entrar al nostre mercat de 450 milions de persones, has de respectar les nostres normes i punt. Això vol dir que com a empresa ets responsable dels teus serveis i dels riscos que impliquen per als nostres ciutadans.
21: Temu considera que la multa anunciada de 200 milions d'euros és desproporcionada i diu que Brussel·les ha ignorat les suposades millores que la plataforma ha introduït durant els últims mesos. La sanció, però, és molt més baixa del que podria haver estat. La llei europea permet multar l'equivalent de fins al 6% de la facturació global d'una empresa. En aquest cas, no arriba ni a l'1%. Brussel·les diu que han estat proporcionals.
22: Tenim en compte la naturalesa, la gravetat, la freqüència i la durada de la infracció. En base a això no mirem el percentatge del 6%, determinem una quantitat.
21: I recorda que Temu té altres investigacions obertes que poden acabar en més sancions pel suposat disseny addictiu de la seva aplicació i pel funcionament dels seus algoritmes.
1: Esports.
0: amb el David Ubach.
2: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès de 25 anys ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona i serà la primera incorporació blaugrana, per tant, de cara a la temporada que ve. El Barça pagarà al Newcastle uns 70 milions d'euros i 10 més en variables pel seu traspàs. Queda descartat que l'arribada d'Anthony Gordon a l'equip blaugrana impedeixi altres reforços a la davantera. De fet, el club blaugrana presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El president electe del Barça, Joan Laporta, i el director esportiu, Deco, es van reunir aquest dimecres amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig de Julián Álvarez de jugar al Barça. En espera, això sí, de les negociacions amb el club matalasser, que es preveuen complicades. Del masculí blaugrana al femení.
1: 3CAT Info.
2: Confirmades oficialment dues noves sortides a l'equip de Pere Romeu que s'afegeixen a la d'Alexia. Es tracta de Mapi León, que deixarà el Barça després de 9 temporades, i Dona Valla, que tancarà la seva segona etapa com a blaugrana després de 3 anys. Sentim Mapi.
3: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida i, sobretot, de donar-vos les gràcies, perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent.
2: En canvi, tot fa indicar que al club blaugrana hi haurà un replantejament respecte del futur de Marta Torrejón i Salma Parayuelo. Totes dues apuntaven a marxar, ja que acaben contracte, però acabarien renovant a petició del cos tècnic, que ha demanat a l'àrea esportiva continuïtat de plantilla. Parlem ara del Girona.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El club gironí ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte, en l'any del retorn a segona. En contrast, Michel ha estat el tècnic de l'últim ascens a primera i de la històrica classificació per disputar la Lliga de Campions ara fa 2 temporades. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. I afegim que el Sabadell afronta aquest divendres el partit d'anada de la semifinal del play-off d'ascens a la segona divisió al camp del Madrid-Castella. Sense deixar el futbol, afegim que en clau internacional ja hi ha convocatòria de la selecció argentina de cara al Mundial. L'actual campiona comptarà amb Leo Messi i Julián Álvarez, entre d'altres, el futbolista doncs pretès pel Barça. I d'altra banda, 7 futbolistes catalanes han estat convocades per jugar amb la selecció espanyola 2 partits de classificació per al Mundial 2027, contra Anglaterra el 5 de juny a Palma i a Reykjavik davant d'Islàndia el dia 9. Es tracta d'Aitana Bonmatí, Clara Serra Jordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina i Ona Valla del Barça, Laia Codina de l'Arsenal i Jana Fernández del London City. La seleccionadora espanyola, Sonia Bermúdez, ha lloat la figura d'Alexia i ha valorat el retorn d'Aitana després de la lesió.
5: Está bien, es verdad que venía de una lesión muy dura, pero me consta que está con mucha ilusión, con muchas ganas de estar con nosotros, de aportar, y bueno, nosotros estamos encantados de volver a tenerla. Para nosotros es una jugadora fundamental.
2: També estan citades 6 blaugranes més: Cata Coll, Irene Paredes, Patri Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López i Mapi León. Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: L'encara entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha argumentat les raons que l'han dut a deixar el club blaugrana al final de la temporada, tot i que encara tenia contracte vigent per 2 anys més. Pascual ha negat cap guerra, ni amb l'àrea esportiva ni amb la presidència, i ha justificat la seva sortida pel desgast acumulat.
23: Jo no he portat el Barça a play-off, jo, al play-off de la Lliga. No m'ho perdonaré mai a la vida, sóc així. Jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Em desgasta d'una manera... I ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat.
2: L'entrenador de Gavà ha afegit que les particularitats i sinergies d'un club multisecció com el Barça el van ser poc idoni per al càrrec. Pasqual, això sí, s'ha mostrat convençut que el nou projecte sense ell tindrà una plantilla engrescadora que lluitarà pels títols.
1: 3CAT Info.
2: Del bàsquet passem al motor. Marc Márquez ha rebut permís dels metges per pujar aquest divendres a la moto al primer entrenament lliure del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al circuit de Mugello. És un permís condicionat a una segona revisió també aquest divendres. Marc Márquez descarta qualsevol dubte respecte a que el seu braç dret estigui bé després de l'última operació quirúrgica, però ha de tornar a entendre on té el límit, diu.
24: Si quiero pensar en el campeonato, lo único que voy a crear es más situaciones de poner en compromiso mi cuerpo con lesiones, que sales a pista y siempre hay el riesgo.
1: 3CAT Info. Són 2:15.
0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. Els sindicats d'educació es tanquen a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord. I Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions als últims fronts judicials que esquitxen el PSOE. Els socialistes denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. A partir d'ara també us explicarem que més d'una seixantena de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries més enllà del que fixa el seu marc laboral. Que el gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies al Mediterrani. I que la reina Elisenda de Montcada tenia al voltant de 70 anys quan va morir. Era de constitució robusta i va tenir molts dolors en els últims anys de vida. Són algunes de les primeres conclusions d'un estudi que ha fet el Reial Monestir de Pedralbes.
1: Esports.
2: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana, mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. I el Barça femení confirma les sortides de Mapi León i Ona Batlle. Això el dia que el Girona ha confirmat també que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny.
0: I el temps, aquest divendres, segon dia d'ambient tòrrid, en general a tot el país, una gran calorada que dispararà les màximes fins als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre i fins als 35 a tot l'interior. A la costa tocaran els 30. El temps serà assolellat, amb algun ruixat aïllat al Pirineu a la tarda.
1: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: Escala el conflicte entre els sindicats de l'ensenyament i el govern després d'una reunió de 6 hores aquest dijous. Les dues parts no han acostat posicions i els sindicats han decidit tancar-se a la conselleria. El departament assegura que l'última proposta de millora salarial que ha fet arribar els representants als treballadors és la definitiva i que no hi ha més marge. Els sindicats, però, la troben insuficient. Aquest divendres, al matí, hi haurà una nova reunió negociadora mentre les vagues continuaran en l'àmbit educatiu del Baix Llobregat i el Penedès. Una informació de Maria Costa.
6: Els sindicats convocants a les vagues han exigit parlar amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, que els ha atès durant uns minuts, però els han emplaçat a parlar aquest divendres a les 10 del matí. Per tot plegat, els sindicats han decidit continuar amb la tancada al departament. Això després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat amb les posicions allunyades. El govern els ha dit per escrit que l'oferta d'increment salarial d'aquí 4 anys és de gairebé 400 euros. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, defensava que l'oferta és generosa.
7: L'esforç que està fent en aquests moments el govern de la Generalitat és enorme des d'un punt de vista pressupostari i, per tant, demanem sobretot i especialment als sindicats que reconsiderin la seva situació, que valorin l'oferta en la seva justa mesura, perquè difícilment, en cap altre moment en la història d'aquest departament, hi ha hagut una proposta de pujada de 400 euros mensuals.
6: Els sindicats, però, ho han rebutjat perquè consideren que l'oferta és menor de 400 euros. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
8: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. I, per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
6: L'oferta del govern també contempla el pagament del deute dels estadis en un termini de 5 anys i pràcticament 7.000 efectius per l'escola inclusiva en els propers 4 anys.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat comparèixer al Congrés dels Diputats davant de l'acumulació d'escàndols judicials que afecten el seu partit, el PSOE, i també la pressió creixent perquè convoqui eleccions. A la imputació de l'expresident Zapatero, dimecres s'hi va afegir una suposada trama liderada per Santos Cerdán per boicotejar causes judicials i que va provocar l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu socialista de Ferraz. El PSOE se'n desvincula, però als socis de govern se'ls esgota la paciència. N'informa a Madrid Dani Sáenz de Aja.
9: Una compareixença per informar, diu la Moncloa, de les últimes investigacions judicials que s'han sabut, així com de la reunió del Consell Europeu del 18 de juny. Això indica que caldrà esperar fins a Sant Joan, un cop Zapatero haja declarat davant del jutge, per escoltar les explicacions de Sánchez. El president espanyol fins ara ha tancat files amb Zapatero i este dijous el PSOE ha tractat de desmarcar-se de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals de Santos Cerdán i Leire Díez, asseguren que no en sabien res i que si hi ha pagaments del partit a Díez és perquè depenien de Cerdán. No donen més explicacions i només el ministre Òscar Puente s'atreveix a denunciar una conxorxa per tombar Sánchez.
10: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
9: Amb la seva compareixença, Sánchez espera rebaixar la pressió dels socis que li reclamen que doni la cara, tot i que alguns, com el líder del PNB, Aitor Esteban, pensen que hauria de convocar eleccions.
11: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
9: I és que ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen saber res d'una moció de censura del PP i Vox. Feijó els acusa de còmplices de la corrupció, però justament l'estratègia del PP passa per no fer res i deixar que Sánchez es creme a foc lent.
0: Mentre s'han en marxa a Badajoz el judici contra el germà del president del govern espanyol. David Sánchez està acusat de prevaricació i tràfic d'influències per una possible plaça feta a mida per a ell a la Diputació de Badajoz, com a coordinador dels conservatoris de música. A l'inici del procediment, el seu advocat n'ha demanat la nul·litat per biaix polític.
12: La raïs està podrida. Tiene que ver con la existencia de una paradigmática investigación de naturaleza prospectiva.
0: La Fiscalia demana l'absolució per a ell i els altres 10 encausats, però les acusacions li reclamen fins a 3 anys de presó.
1: 3CAT Info.
0: I 2 anys després de l'aprovació definitiva de l'amnistia al Congrés dels Diputats, el col·lectiu Alerta Solidària denuncia que només s'han amnistiat 245 activistes i dirigents independentistes, el 49% dels que s'hi podien acollir. En canvi, segons l'entitat, han rebut la mesura de gràcia el 97% dels policies que l'han demanada, un total de 158 agents. Martí Majoral, portaveu d'Alerta Solidària, ha valorat aquestes dades en declaracions a Catalunya Ràdio.
14: Ara la policia, l'amnistia arriba per la via directa, de manera gairebé automàtica, i en canvi pels independentistes cal batallar-ho i remar en contracorrent, perquè per part del sistema judicial espanyol el que hi ha és una voluntat clara d'entorpir-ho.
0: Per Majoral, el principal problema és que el Tribunal Suprem practica la desobediència de la llei.
14: Ens trobem que si el Tribunal Suprem practica aquesta desobediència flagrant cap a un mandat legal del legislatiu, què faran també altres tribunals menors? Doncs li segueixen l'exemple.
0: Entre les demandes d'amnistia no aplicades fins ara hi ha, com sabeu, les de Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, encara a l'exili, i la dels 12 CDRs encausats a l'Audiència Nacional. Des d'Alerta Solidària creuen que l'amnistia s'acabarà aplicant en tots dos casos, però no s'atreveixen a preveure una data precisa.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A partir d'aquest dilluns, més d'una seixantena de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries més enllà de les que fixa el seu marc laboral. Aquesta és una nova mesura de pressió del Sindicat Metges de Catalunya que assenyala la falta de professionals com la principal causa de l'allargament de les llistes d'espera a la sanitat catalana pública. Segons les dades del sindicat, quasi un terç de l'activitat assistencial a Catalunya és fruit de les hores extra que fan els metges. Un dels col·lectius que més s'han adherit a la campanya són els anestesiòlegs, cosa que afectarà les cirurgies, les proves i les exploracions que impliquen sedació. Xavier Lleonar és el secretari general de Metges de Catalunya en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
25: Entre la seva jornada ordinària, la seva jornada de guàrdies obligatòries i aquestes sessions quirúrgiques, per exemple, per reduir llistes d'espera, manera pot acabar al cap de l'any fent aproximadament 3.000 hores laborals. Mm. I, per tant, això és pràcticament l'equivalent a 2 jornades.
0: A escala nacional, la situació més desafavorida es viu a la regió metropolitana nord, és a dir, al Vallès i al Maresme. I els hospitals Sant Joan de Déu i Clínic de Barcelona han operat amb èxit un fetus dins del ventre de la seva mare per reparar una malformació que feia créixer els intestins fora del cos. L'operació és pionera a Europa i és un dels pocs casos que s'ha fet al món. Els metges del programa BC Natal portaven un any preparant-se per si apareixia un cas com aquest. L'equip mèdic ha operat la malformació dins de l'úter a les 28 setmanes de gestació. Era una intervenció d'alta complexitat que requeria molta precisió i on es feien servir instruments de només 3 mil·límetres. El director de BCN Natal, el doctor Eduard Gratacós, destaca la singularitat d'aquest cas.
13: Enganyar la naturalesa perquè no s'enteri de que li estan operant a l'úter, que el fetus no s'enteri que l'estan operant i fer una cosa que és absolutament antinatural, que és operar un bebè abans de néixer.
0: El cas va passar pel Comitè d'Ètica Assistencial de l'hospital, que es va voler assegurar que la família tingués tota la informació abans de permetre aquesta intervenció. La mare, la Camila, admet que acceptar-ho no va ser fàcil.
15: Tuve dudas sobre aceptar la cirugía, pero hablando con el doctor Sabrià me ayudó a tomar la decisión de aceptar, porque era el camino más viable para mi bebé. La experiencia fue de mucha expectativa, de muchos nervios, pero que finaliza con mucha felicidad teniéndolo a él acá ahora.
0: Ara el nadó ja té 2 mesos, pesa 4 quilos i segueix una dieta completament normal.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra es desplegarà durant la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. S'instal·laran 2 pantalles gegants al carrer, una a l'Arc del Triomf i l'altra a la plaça de les Glòries. Les restriccions de seguretat s'aplicaran a tots els punts de la visita, però. El Papa circularà amb Papa Mòbil des del carrer Rosselló de Barcelona fins al carrer Sardenya en el tram final per accedir a la Sagrada Família. Aquell dia les restriccions de mobilitat afectaran les 9 illes de cases que envolten la Sagrada Família. Núria Parlon, consellera d'Interior.
16: El dispositiu Albus és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
0: A Montserrat, l'accés a la plaça del monestir estarà totalment restringit i només hi podrà accedir les persones que tinguin acreditació. Us ho destacàvem ara als titulars de 2/4. El gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies al Mediterrani, el projecte que vol que el port jugui a la primera divisió europea de la logística generarà 180 llocs de treball directes. A Tarragona n'informa Ricard Buigas.
17: L'aliança empresarial Costco PTP transformarà i explotarà el moll d'Andalusia. Ocuparà una superfície de més de 50 hectàrees on s'inclou la terminal ferroportuària de la Boella. L'espai polivalent estarà preparat per moure contenidors, mercaderies generals i vehicles. Preveu començar a operar l'any que ve i està a ple rendiment el 2028. El port diu que s'acabaran generant 180 llocs de feina directes. El director general de PTP Group, Guillermo Misiani, destaca l'experiència de les 2 multinacionals de la logística que faran créixer el port tarragoní.
18: La principal fortaleza es la de realizar desarrollos portuarios interconectados que permiten vincular mercados desde diferentes regiones. Y esa es la experiencia que queremos aportar para potenciar el puerto de Tarragona.
17: El port de Tarragona ha definit l'acord històric, apunta que es tracta d'un dels projectes logístics i intermodals més rellevants en desenvolupament a la Mediterrània Occidental.
0: I atenció, perquè l'habitatge de compra s'ha encarit un 12% l'últim any a Barcelona i al conjunt de Catalunya. A la capital, el preu per metre quadrat s'ha enfilat fins als 4.681 euros per al primer trimestre. Són 500 euros més que ara fa un any, segons dades del Ministeri d'Habitatge. Amb tot, no és la ciutat més cara del país. La població catalana amb el preu més elevat és Sant Cugat del Vallès, més de 5.060 euros per metre quadrat. Sitges també supera Barcelona, amb 4.820 euros. En el conjunt de Catalunya, el preu se situa de mitjana en 2.750 euros al metre quadrat.
1: El temps.
0: La previsió per les properes hores amb el Néstor Gómez.
3: Aquest divendres és el segon dia o el segon dia de pic de calor. Temperatures disparadíssimes. Recordem que dijous van assolir valors de 38,5 graus a Vinebre, que es van superar rècords de temperatura a Cabanes, a Girona, al Montmell, a Lleida, Serós, Torroja del Priorat, Vinebre, Gandesa i Tortosa. I avui s'espera que les temperatures continuïn sent molt altes, pràcticament extremes en algunes contrades. Les màximes avui, a l'entorn dels 34-35 graus a la Catalunya central, a les valls del Pirineu també tocant i superant la xifra dels 30 graus. A Ponent poden arribar als 38 graus, podrien ser fins i tot més altes que les de dijous, i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a Móra d'Ebre, cap a Vinebre, encara entre els 37 i 39 graus, de manera que, tot i que perdin una miqueta, les temperatures baixin una miqueta cap a la costa o a les comarques de Girona, les temperatures continuaran sent molt desbocades per aquestes dates. I tot això a unes portes del cap de setmana, que s'espera per una banda solellat, amb tronades de tarda, i la calor, que tendirà a fluixar, però continuarà sent intensa. No farà tanta calor com aquests darrers dies, però sí que les màximes encara tocaran la xifra dels 36 graus als llocs més càlids del país.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
4: El monestir de Pedralbes és...
0: La reina Elisenda de Montcada era una dona corpulenta que va patir molt dolor durant els últims anys de la seva vida. Va ser enterrada en una caixa funerària de fusta i sembla que portava indumentària austera vinculada a l'àmbit monàstic. Són algunes de les primeres conclusions a l'estudi que el Reial Monestir de Pedralbes ha fet sobre 8 sepultures del segle XIV, a les quals hi havia enterrades 25 persones. Això que sentim de fons és el tràiler del documental que s'ha fet sobre aquest estudi i que porta per títol Pedralbes, despertant la reina. La investigació ha reconstruït l'edat, la constitució, la salut i les condicions de vida d'aquestes persones. I predominen les dones adultes, tot i que també hi ha persones joves i infants. Sobre la reina Elisenda, s'ha confirmat que tenia vora 70 anys quan va morir i que tenia molt de dolor, com us deia. M'ho expliquen l'antropòloga Carme Rissec i la directora del Reial Monestir de Pedralbes, Anna Castellano Tresserra.
19: Veiem a la reina Elisenda que té 3 fusions en la columna vertebral. Tenia que fer-li molt de mal.
20: Ara s'ha demostrat pues, que efectivament tenia dolors, sí, no, dels ossos, i per tant li devia impedir de poder-se moure. En els últims temps devia patir bastant de dolor.
0: L'estudi també ha descobert que a les tombes no sempre hi ha les persones que s'esperava que s'hi trobaria. Per exemple, al sepulcre d'Artal de Fosses no hi ha cap home, sinó les restes de 5 persones, 3 dones i 2 nens. La investigació va començar a l'agost del 2024 i està previst que s'acabi al maig de l'any que ve.
1: 3Cat Info.
0: L'Acadèmia Valenciana de la Llengua celebra els 25 anys reivindicant la seva feina i la seva trajectòria defensant la llengua. La institució que fixa la normativa del valencià ha estat qüestionada pel govern del PP i l'extrema dreta de Vox i asfixiada econòmicament. N'informa València Alba Barbosa.
21: Els aniversaris sempre s'han de celebrar, diu la presidenta de l'Acadèmia, Verònica Cantó, satisfeta de la trajectòria, però admetent que no passen pel millor moment.
22: El que confia realment és que la llengua i l'Acadèmia, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, siga respectada, siga estimada i que no es salten els consensos que tant van costar d'assolir.
21: L'acte ha repassat els inicis de l'Acadèmia i un dels principals projectes, el Diccionari Normatiu Valencià. Àngels Gregori, poeta i membre de l'Acadèmia, recorda que la llengua continua necessitant suport.
26: Ja parlar de llengua, de drets socials, d'escola pública, doncs això veus que no els interessa absolutament res, però també els molesta. I jo crec que hem de molestar molt.
21: Entre el públic, a més d'acadèmics, també hi eren l'expresident valencià Ximo Puig, diputats de Compromís i càrrecs socialistes. Del govern valencià hi ha assistit tard el vicepresident de la Generalitat i l'acte l'ha tancat la cantant valenciana La Maria.
27: És un regal i una fortuna i, no sé, celebrem la llengua tots els dies parlant-la sense saber-ho, no? I sense voler-ho, sense donar-nos compte.
0: Tenia el pit un robí roig. El Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona ha inaugurat aquest dijous la primera gran exposició antològica a Catalunya del jove pintor xilè Guillermo Lorca, un dels grans exponents de la pintura figurativa contemporània. N'informa Montse Mas.
2: Són una vintena d'olis de gran format i d'un gran virtuosisme tècnic on Lorca fa conviure noies angelicals, grans felins i altres elements de la natura en un univers volgudament inquietant, ha dit a Catalunya Ràdio.
5: Es que la misma naturaleza tiene esa cosa perturbadora. Intento encontrar el equilibrio entre fuerzas antagónicas de cooperación, pero también de devoración, de violencia y que de eso surja una armonía y finalmente algo bello.
2: Admirador de Velázquez i Sorolla, però també de mangas com Akira o pel·lícules de l'estudi Ghibli, l'artista xilè ha apostat sempre per la figuració, un gènere sovint denostat, però que ell creu que ara és tendència.
5: Y en los últimos años, entre la irrupción en las redes sociales, el arte urbano, el arte asiático, que también tiende bastante a la figuración, y yo te diría que las generaciones más jóvenes son más entusiastas incluso a la pintura figurativa que las de mi generación o mayores que yo.
2: La seva exposició al MEAM, al Born, es pot visitar fins al finals de setembre.
0: I 30 restaurants a Barcelona porten degustacions dels seus plats més emblemàtics al carrer en una nova edició de la fira gastronòmica Tasta la Rambla, que en aquesta edició es fa a la plaça de Catalunya. N'informa Òscar Callau.
6: Les obres de remodelació de la Rambla fan que el tast es torni a fer a la plaça de Catalunya, amb degustacions, tallers, concerts i show cookings en directe tot aquest cap de setmana. L'entrada al recinte és de franc, cada tapa o platet costa 6 euros. Hi participen 30 restaurants i 6 pastisseries. El xef Nando Jubany ens explica per què ofereix un caneló tot i la calor que fa avui.
7: Bueno, els canelons, tu saps que es mengen el dia de festa major i les festes majors a Catalunya són a l'estiu. Caneló és aquest plat que tenim per nosaltres ensenyar una part important de la nostra cuina catalana.
6: El cuiner Jordi Esteve, del restaurant Nectari, en canvi, ha optat per un plat ben fresc.
8: Pambao amb un tartar salvatge de salmó, salvatge d'Alaska. Penso que serà una tapa refrescant i molt divertit perquè porta una emulsió asiàtica, japonesa, mexicana.
6: Carles Avellan, del restaurant Tapas 24, de la seva banda, ha optat per un clàssic de la casa.
10: Avui hem portat el biquini, el famós biquini, que és de pernil ibèric, mozzarella fresca de búfala i trufa. Un biquini que fa 25 anys que l'estan fent.
6: A les classes de cuina del Tasta la Rambla hi participaran cuiners que sumen 13 estrelles Michelin. Mateu Casanyes, Oriol Castro, Fran Agudo, Jordi Artal o Rafa Zafra.
1: 3Cat Info.
0: Més coses, preocupació al massís de les Gavarres a les comarques gironines perquè hi ha un rebrot d'un fong que ataca les alzines sureres. Caçada de la Selva, Laia Claret.
23: Quim Gubau és gerent del Consorci de les Gavarres.
24: Estem veient com moltes sureres tenen una mortalitat molt elevada dels suros que es van pelar els darrers anys i això posa en risc que l'aprofitament d'aquestes finques sigui viable i, per tant, la gestió d'aquests boscos.
23: Des dels anys 80-90 aquest fong es podia combatre amb un fungicida, però fa uns anys que Europa l'ha prohibit. A més, les alzines més afectades es van pelar durant l'última sequera. S'està fent un estudi amb aquestes dues premisses. Jordi Heras, cap de Sanitat Forestal d'Agricultura, especifica què n'esperen treure.
28: En una primera fase és entendre millor la malaltia i a mesura que sapiguem més, pues, transmetre als propietaris orientacions de gestió, però la nostra esperança és trobar algun producte que pugui ajudar al control biològic.
23: Aquests pròxims dies comença la campanya de pela de les alzines sureres.
0: Hi ha hagut un altre robatori de xais, en aquest cas en una granja de Maçanet de la Selva. Se n'han robat 40 de la raça xisqueta i els Mossos n'han pogut recuperar una part al Maresme i detenir una persona suposadament relacionada amb aquests fets. Ha estat clau un anunci online on es posaven a la venda aquests xais robats. A Girona n'informa Maria Rovira.
29: Dels 40 xais robats, se n'han recuperat uns 30, la majoria femelles. Els ramaders afectats són dos germans que van posar la denúncia dimarts i dimecres. Els Mossos ja van localitzar els xais en un camp de Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme. Allà també hi van trobar 30 xais més, que s'investiga d'on provenen. Un dels ramaders és en Marc Martimpé, que assegura que si no s'hagués actuat ràpid no haurien estat a temps de recuperar-los i explicava que va ser un cop dur.
30: Vull dir, jo el dematí, aquell dematí plegava. El que passa, bueno, després, pues, bueno, et vas movent, veus suport de la gent, veus que la cosa es mou, igual no aconsegueixes res. Vale. Hem tingut molta sort, jo ho he dit abans. Hi ha menys ramats, perquè és una feina dura i la gent realment, pues, no vol fer-ho. Hi ha més robatoris. Pues aquesta temporada sí, la veritat és que sí.
29: Agraeixen la ràpida actuació dels agents i l'ajuda dels seus companys pagesos que van trobar un anunci a internet on es venien a més de 200 euros cada xai.
1: Esports.
0: Fins a l'hora en punt amb el David Ubach.
3: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès de 25 anys ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona i serà, per tant, la primera incorporació blaugrana de cara a la temporada que ve. El Barça pagarà al Newcastle uns 70 milions d'euros i 10 més en variables pel seu traspàs. Queda descartat que l'arribada de Gordon a l'equip blaugrana impedeixi altres reforços a la davantera. De fet, el club blaugrana presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El president electe del Barça, Joan Laporta, i el director esportiu, Deco, es van reunir aquest dimecres amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig de Julián Álvarez de jugar al Barça. En espera, això sí, de les negociacions amb el club matalasser, que es preveuen complicades. Del masculí blaugrana al femení ara.
1: 3CAT Info.
3: Confirmades oficialment dues noves sortides a l'equip de Pere Romeu, que s'afegeixen a la d'Alexia. Es tracta de Mapi León, que deixarà el Barça després de 9 temporades, i Dona Batlle, que tancarà la seva segona etapa com a blaugrana després de 3 anys. Sentim Batlle.
9: Me'n vaig orgullosa. Orgullosa d'haver defensat aquest escut, d'haver compartit camí amb persones increïbles i d'haver viscut un somni que va començar fa molts anys a Vilassar de Mar.
3: En canvi, tot fa indicar que al club blaugrana hi haurà un replantejament respecte del futur de Marta Torrejón i Salma Parayuelo. Totes dues apuntaven a marxar, ja que acaben contracte, però acabarien renovant a petició del cos tècnic que ha demanat a l'àrea esportiva continuïtat de plantilla. Dit això, parlem ara del Girona.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El club gironí ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte en l'any del descens a segona. En contrast, Michel ha estat el tècnic de l'últim ascens a primera i de la històrica classificació per disputar la Lliga de Campions ara fa dues temporades. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. En futbol internacional ja hi ha convocatòria de la selecció argentina de cara al Mundial. L'actual campiona comptarà amb Leo Messi i Julián Álvarez, pretès pel Barça, entre d'altres. I d'altra banda, 7 futbolistes catalanes han estat convocades per jugar amb la selecció espanyola 2 partits de classificació per al Mundial 2027, contra Anglaterra el 5 de juny a Palma i a Reykjavik davant d'Islàndia el dia 9. Es tracta d'Aitana Bonmatí, Clara Serrajordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina, Joana Batlle del Barça, Laia Codina de l'Arsenal i Jana Fernández del London City. També estan citades 6 blaugranes més: Cata Coll, Irene Paredes, Patrick Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López i Mapi León. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info.
3: L'encara entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha argumentat les raons que l'han dut a deixar el club blaugrana quan s'acabi la temporada, tot i que encara tenia contracte vigent per 2 anys més. Pascual ha negat cap guerra ni amb l'àrea esportiva ni amb la presidència i ha justificat la seva sortida pel desgast acumulat. L'entrenador de Gavà ha afegit que les particularitats i sinergies d'un club multisecció com el Barça el fan ser poc idoni per al càrrec.
11: Les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per davant. Ara el club està de pujada.
3: A tot això, el Barça disputa aquest divendres, partit de la 34a i última jornada de la Lliga CB a la pista de l'Andorra. També jugaran el Girona Joventut, el Manresa Madrid i l'UCAM Múrcia Lleida. A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat que la base neerlandesa Laura Cornelius deixa el club, després d'arribar a l'abril, amb un contracte fins a final de temporada. Del bàsquet passem al motor. Marc Márquez ha rebut permís als metges per pujar aquest divendres a la moto, el primer entrenament lliure del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al circuit de Mugello. És un permís condicionat a una segona revisió també aquest divendres. En futbol sala, el Barça rep aquest divendres al Valdepeñas al primer partit de l'eliminatòria de quarts de final per al títol de la Lliga. Han acabat, el club retirarà la samarreta amb el dorsal nou a l'excapità blaugrana Sergio Lozano, que ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
12: Ahora mismo no estoy nervioso, tengo muchas ganas de que llegue, de disfrutar el momento, cada cosa, y no sé nada de lo que va a pasar. Ni he querido tener la mínima intención de saber.
3: També en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ja té nou entrenador. Jorge Vargas, fins ara preparador del filial colomenc, agafarà les regnes del primer equip les dues properes temporades. El torneig de tenis de Roland Garros destaca l'eliminació del número 1 del món, l'italià Yannick Sinner, davant de l'argentí Juan Manuel Cerúndolo. Sinner dominava 2-7-0, ha patit un cop de calor i ha caigut en 5 parcials. Al Giro d'Itàlia, el Francesc Pol Magné s'ha imposat a l'esprint de la 18a etapa amb Jonas Vingegaard, que manté la malla rosa de líder de la general.
1: 3CAT Info. Tres Cat Info.